0: I el temps, dimecres, canvi de temps contundent. Ja de matinada cauran alguns primers ruixats localment intensos, més de 40 mil·límetres en 30 minuts, entre el Penedès i el Vallès Occidental. També podran afectar moltes comarques interiors i del litoral i el prelitoral. Tramuntana i mestral, els dos extrems i descens molt marcat de la temperatura.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Aquest dimecres el govern suspèn tota l'activitat educativa a les escoles, l'activitat universitària a la UAB i també queda restringida la mobilitat en 5 comarques pel risc de pluges torrencials, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès. Són només algunes de les mesures que ha decretat el govern a les comarques on el risc per inundacions serà de 5 sobre 6. Les ha anunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
0: Protecció Civil, que ha activat en alerta el Pla Inuncat, fa una crida a extremar la prudència i a evitar qualsevol desplaçament innecessari. Són declaracions d'Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil al Catalunya Nit.
3: Poden haver-hi pluges localment intenses, per tant, siguem curosos no només en aquestes comarques, sinó que quasi bé arreu del territori, on hi ha menys probabilitat que hi hagi pluges, és cap a la zona de l'oest, però quasi bé tot el territori té amb algun grau alguna probabilitat que pugui tenir pluges intenses.
0: De fet, per evitar els desplaçaments també s'ha limitat l'activitat judicial i algunes universitats, com la UPF o la UBIC, també han demanat als treballadors i estudiants d'aquestes zones que evitin els desplaçaments. El Servei Meteorològic preveu xàfecs localment molt intensos que començaran aquesta matinada i que poden deixar fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions al sector central i prelitoral de 90 litres en 3 hores. La pertorbació avançarà al llarg del dia d'oest a est i també deixarà mala mar a l'Alt Empordà. La temperatura general baixarà entre 5 i 10 graus.
1: 3CAT Info.
0: La vaga educativa d'aquest dimarts, el primer dia de curs per a més d'un milió d'alumnes catalans, ha tingut un seguiment baix. Segons el Departament d'Educació, ha estat del 12%, mentre que el sindicat majoritari USTEC l'ha elevat fins al 30%. La mobilització s'ha fet de manera descentralitzada. A primera hora del matí, els docents han fet talls de trànsit als accessos de Barcelona i també a les principals carreteres del país i en alguns punts de la xarxa ferroviària, com l'alta velocitat a l'estació de Lleida Pirineus. A Barcelona, la manifestació ha aplegat gairebé 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. Des dels diversos punts del país, els manifestants denunciaven que el curs ha començat amb les mateixes mancances que l'anterior.
4: Ens ha costat una mica aquesta decisió, si avui o no avui, però és el missatge. No comença el curs amb normalitat.
5: Necessitem un 6% d'inversió del PIB d'educació perquè el país funcioni.
6: Hem començat el curs igual que estàvem el curs passat, amb les mateixes ràtios, amb mancar d'aules d'acollida.
7: No hi ha manera d'ampliar els pressupostos, no hi ha manera de tenir una escola pública de qualitat.
0: Mentrestant, el distanciament entre el Departament d'Educació i els sindicats continua sense moure's ni un mil·límetre. La consellera Esther Niubó ha demanat un debat ampli amb tota la comunitat educativa i insisteix que amb els sindicats la negociació s'ha de cenyir a qüestions estrictament laborals.
8: Estem parlant de qüestions doncs, puntuals que tenen a veure doncs, amb temes estrictament salarials i laborals, que és lògic que parlem amb els sindicats, però altres qüestions que són de sistema doncs, les hem de poder debatre amb tota la comunitat educativa. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys, i això passa per parlar del model d'educació inclusiva, d'acollida, de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
0: Una trobada amb representants de direccions, docents, famílies i entitats pedagògiques que encara no té data. I encara en educació, els alumnes espanyols s'enfonsen a l'informe PISA i obtenen els pitjors resultats de la història. La caiguda més preocupant és en matemàtiques i, sobretot, en comprensió lectora, on el retrocés és global per l'efecte de les pantalles. Els resultats de Catalunya no són vàlids per l'error del Departament d'Educació en excloure de les proves més alumnes dels permesos. Madrid, Dani Saint-Beaja.
9: Fa 10 anys que Espanya se situa per sota de la mitjana a l'informe PISA, però ara la caiguda ha estat en picat. Els alumnes de quart d'ESO retrocedixen 8 punts en ciències, 16 en matemàtiques i 23 en lectura, cosa que equival a un curs escolar complet. La caiguda és més gran encara entre els alumnes amb millors condicions socioeconòmiques. La ministra d'Educació, Milagros Tolón, reconeix la desfeta i pren nota.
10: Que hay que reforzar algo que es fundamental, que es la lectura, porque si no hay una comprensión lectora, automàticament no sabrem resolver ningun problema, ni de matemàtiques, ni de física, ni de química.
9: El ministeri s'agafa al fet que la caiguda és global, afecta tant els països asiàtics com el Japó i Corea, que lideren la prova, com potències europees com Alemanya i França. Un retrocés accentuat per l'ús de les pantalles, segons el coordinador de l'informe PISA, Tue Hallgren.
11: En general, si un text és més llarg que 400 paraules, bàsicament el que cap en una pantalla, és on veiem les dificultats dels alumnes. Hi ha molts indicis que això és més un repte de tota la societat.
9: Com ja es va dir, Catalunya queda fora de l'informe perquè es van excloure un de cada quatre alumnes, més del que es permet. Amb tot, sí que s'han publicat els resultats, però no es poden tenir en compte. Les males notes de l'últim informe del 2022 ja van fer saltar totes les alarmes.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana comparèixer el dia 23 de setembre al Parlament per informar dels resultats de les proves PISA. Aquest dimecres la cambra tancarà la data del ple. La petició d'Illa arriba enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i per la vaga de professors que ha marcat l'inici de curs. Sentim Jordi Turull, de Junts, la republicana Esther Capella, Jessica Albiach, dels Comuns, i la copaire Pilar Castillejo.
12: L'informe PISA, com algun altre episodi ha passat a Catalunya, ens han fet sentir una mica de vergonya com a país. I jo crec que aquí el que hi ha és un gran nivell d'incompetència. I llavors el que no pot ser, la consellera, jo crec que la consellera per ella mateixa hauria d'haver plegat.
13: Que es donin les explicacions pertinents. I si no són satisfactòries, Esquerra Republicana doncs demanarà el que calgui. I si cal demanar responsabilitats, les demanarem.
14: I jo crec que és el moment de que siga el govern, que en lloc de demanar treves, es posi les piles, actue i reaccione, perquè estem en una crisi profunda educativa.
15: Ho diem clarament. La consellera Niubó ha d'emitir, no per les proves PISA només. Comencem amb les mateixes dades de cada curs. No ha estat capaç de resoldre el conflicte educatiu.
0: La consellera d'Educació no ha volgut valorar els resultats de les proves PISA perquè assegura que no són reals i perquè seria fer política ficció. Esther Niubó ha avançat que continuaran reforçant les mesures per millorar el coneixement de les matemàtiques i la comprensió lectora.
16: O sigui, el que estem plantejant és un debat constructiu de país sobre l'educació on el tema, per exemple, que avui mencionàvem, no?, de la recuperació, de la possible recuperació de lectures obligatòries per tenir aquests referents compartits que en una societat doncs, creixentment fragmentada, no?, molt motivada per aquestes xarxes socials, per aquests algoritmes ràpids, doncs fa que sigui més complicat, ha de ser fruit d'aquest nou consens.
0: Mentrestant, els experts apunten com a causes d'aquests mals resultats, de manera generalitzada, a l'impacte de l'aturada per la pandèmia i a l'ús de les pantalles, les xarxes socials i la intel·ligència artificial. Uns factors que han perjudicat la comprensió lectora. I per això, el catedràtic de Polítiques Educatives de la UPF i analista de l'OCDE, Francesc Padró, ha explicat a Catalunya Ràdio la manera de millorar els resultats.
17: Com més llegeixes, millor escrius, i com millor escrius, millor t'expresses oralment també, doncs no hi ha altra manera que justament practicant. I això vol dir dedicar més espai a la lectura, fins i tot diria a la lectura en veu alta, des de ben petits.
0: Pedro assegura que els bons resultats dels països asiàtics s'expliquen perquè hi impera la cultura de l'esforç i el respecte a l'autoritat. 3CAT Info. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més presumptament relacionats amb la mort violenta d'un home a Manresa la setmana passada. Els fets van passar la matinada de dimarts quan Manresa tancava la festa major. Els equips d'emergència van rebre l'avís d'un home ferit de gravetat a la via pública i quan van arribar-hi no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos van detenir l'endemà dos joves de 15 i 16 anys que ara són en un centre d'internament per a menors. I aquest dimarts també a Manresa han detingut dos menors més de 16 anys. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté oberta la investigació. Dues persones estan ferides greus i un centenar han hagut de ser desallotjades per una explosió, probablement de gas, en un local comercial de Cerdanyola del Vallès. La deflagració ha estat en una joieria al carrer Sant Antoni per causes que s'investiguen i ha fet caure el sostre del local i, per tant, ha afectat l'habitatge que té just al damunt. Una de les persones ferides és una dona que ha estat traslladada a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, mentre que l'altre és un home que està ingressat al Vall d'Hebron de Barcelona. Gerard Valls és cap d'intervenció dels bombers.
18: L'explosió s'ha produït en uns baixos i l'afectació ha sigut en aquests baixos i en la vivenda que havia a sobre d'aquests baixos. Sembla ser que alguna víctima era una veïna de l'edifici, era una persona veïna, i l'altra persona està relacionada amb l'activitat del local.
0: Els bombers han desallotjat preventivament el bloc afectat i els dos adjacents, després de revisar-ne l'estructura, s'ha permès el retorn dels veïns afectats, a excepció dels baixos i del primer pis de l'edifici sinistrat.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Tribunal Suprem frena el govern de Pedro Sánchez i suspèn el dret de vot dels estrangers, descendents d'espanyols exiliats per la Guerra Civil. Els jutges han donat la raó a Vox i el govern espanyol denuncia que retira el dret de vot de milers de persones a pocs mesos de les eleccions. Madrid, Paula Brujats.
19: És un altre revés del Suprem al govern espanyol. Vox va portar la llei de nets als tribunals assegurant que Pedro Sánchez volia alterar el cens electoral, un argument compartit pel Partit Popular que ara celebra la decisió del Suprem.
20: Porque el gobierno pretendía con todo el descaro alterar las elecciones generales para que Sánchez se perpetuara en el poder.
19: I la decisió deixa en l'aire el vot de més de 2,5 milions de persones a l'estranger que han demanat la nacionalitat espanyola a través de la llei de nets. El Suprem de moment paralitza el registre al cens de la majoria i avisa que només podran votar si acrediten que són fills o nets d'exiliats, de represaliats del franquisme. La decisió és provisional i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho critica.
21: Le pido respetuosamente al Tribunal Supremo que cuanto antes, lo antes posible y en todo caso antes de los procesos electorales de 2027, resuelva el fondo de esta cuestión, porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto.
19: La decisió arriba en ple compte enrere per a les eleccions espanyoles. El Suprem haurà de dictar sentència per confirmar la decisió, però de moment ja ha frenat les inscripcions al cens electoral.
0: I el jutge Peinado li ha comunicat a Begoña Gómez, la dona del president espanyol, que li obrirà judici oral per malversació i tràfic d'influències. Aquest dimarts al vespre s'ha celebrat l'audiència que les defenses de Gómez i també de la seva assessora havien intentat ajornar. Aquest és el tràmit que el jutge havia de fer abans de fixar data per al judici que farà seure Begoña Gómez al banc dels acusats per, presumptament, haver-se aprofitat de ser la parella de Pedro Sánchez per aconseguir la càtedra a la Universitat Complutense de Madrid. En un altre front judicial, en el cas Plus Ultra, un altre exdirigent de l'aerolínia rescatada pel govern espanyol també ha declarat que van pagar l'1% del rescat al grup Zapatero, en referència a l'expresident espanyol i al seu entorn. Ha explicat a la jutge que l'expresident espanyol els va oferir ajuda.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
22: Molt i molt pendents avui dels ruixats, les tempestes que descarreguen i que continuaran descarregant de cara a les properes hores, sobretot aquesta matinada, primera hora d'aquest dimecres, amb avisos de nivell 5 sobre 6, al Baix Penedès, al Penedès i també al Garraf, i que de cara a les 8-9 del matí s'incrementarà també cap al Baix Llobregat i Vallès Occidental. Ruixats, tempestes localment intenses, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Poden anar acompanyades de temps violent, de ventades, de calamars, de pedra. Per tant, molta precaució i no només en aquestes 5 comarques sinó també en tot aquest sector del litoral i del prelitoral, Catalunya Central, Prepirineu, avisos de nivell alt o molt alt en aquestes comarques. Precipitacions intenses, vent que bufarà amb intensitat, tramuntana i mestral als dos extrems, mala mar a la Costa Brava i una refrescada general. Aquest descens contundent del termòmetre que notarem aquest migdia. Baixaran 8-10 graus a moltes comarques. Deixarem enrere els 40 com a valor més alt i costarà d'arribar aquest dimecres als 30 graus.
1: 3CAT Info.
0: Més qüestions. Una dotzena de països prohibiran la importació de productes produïts als assentaments jueus a Cisjordània. Entre aquests països hi ha Espanya, que ja prenia mesures semblants, i el Regne Unit, França i el Canadà, que s'uneixen per pressionar Israel per la seva política expansionista contra els palestins. L'executiu britànic ha anat més enllà i ha acusat el govern de Netanyahu de fer els ulls grossos davant de la neteja ètnica perpetrada pels colons jueus. Londres, Quim Olivares.
2: El govern britànic prohibeix importar productes provinents dels assentaments jueus en territoris ocupats des del 1967 a Cisjordània i acusa el govern israelià de complicitat en la neteja ètnica per part dels colons. Sentim el ministre d'Exteriors, Ed Miliband, al Parlament.
3: El govern britànic està d'acord que hi ha una neteja ètnica de palestins en zones de Cisjordània perpetrada per colons terroristes i massa sovint el govern israelià ha fet els ulls grossos davant d'això i pitjor encara. Alguns dels seus membres han fet declaracions i han pres mesures per donar suport als desplaçaments forçats de palestins.
2: Miliband ha explicat que les sancions s'han adoptat de manera conjunta amb altres estats.
3: Puc dir a la cambra que avui França i el Canadà anuncien, juntament amb la Gran Bretanya, que també prohibiran la importació de béns per assentaments il·legals i s'uneixen així els Països Baixos, Irlanda, Bèlgica, Espanya i Noruega.
2: Miliband, els pares del qual es van exiliar al Regne Unit, fugint de la persecució nazi, insisteix que la mesura no va contra el poble israelià, sinó contra el seu govern.
3: Estic orgullós de ser jueu i del meu suport incondicional a l'estat d'Israel i no hi ha cap contradicció entre això i el meu suport a l'estat de Palestina.
2: El govern britànic és partidari de la creació de dos estats, a Israel i a Palestina, i demana el desmantellament total de Hamas, però recorda que combatre'l no justifica les accions d'Israel a Gaza.
0: Israel no ha trigat a contestar i ja ha pres represàlies especialment dures amb el Regne Unit. Ha anunciat, entre d'altres, que tancarà el consolat britànic a Jerusalem. Anem ara, doncs, cap a Jerusalem. Jordi Bresco.
4: La resposta israeliana ha arribat immediatament amb quatre mesures. La principal, la de tancar el consolat britànic a Jerusalem Est, però també la de prohibir l'entrada al país a 11 membres del Parlament britànic, inclòs l'exlíder laborista Jeremy Corbyn, expulsar els membres britànics del centre que coordina l'alto al foc a Gaza i, per últim, expulsar també els soldats britànics que estaven entrenant les forces de seguretat de l'autoritat palestina. Ho ha anunciat el ministre d'Exteriors israelià Gideon Saar, visiblement enfadat per les paraules del seu homòleg britànic, a qui ha acusat de mentir escandalosament i de representar un govern hostil amb Israel. Saar, a més, ha enviat un avís per a navegants.
23: El missatge és clar per qui actuï en contra d'Israel. Israel actuarà en contra seva i perdrà la influència i rellevància en aquesta regió. Les mesures en contra d'Israel no quedaran sense resposta.
4: Paraules, òbviament, dedicades als altres països que s'han sumat a la iniciativa, entre els quals Espanya.
0: També us expliquem que Benjamin Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas per part del president dels Emirats Àrabs 10 dies abans de l'atac del 7 d'octubre del 2023, segons una investigació que ha publicat un diari israelià. Segons un altre mitjà del país, Netanyahu va rebutjar a menys d'una setmana de l'atac la informació dels seus serveis secrets que li recomanaven que assassinés l'aleshores líder de Hamas. Tornem a Jerusalem. Jordi Bresco.
4: És una informació publicada al diari Haaretz i que ha provocat que els principals rivals de Netanyahu de cara a aquestes properes eleccions del mes vinent hagin sortit en tromba a demanar explicacions i a exigir una investigació independent d'aquells fets, que és una opció que Netanyahu fins ara sempre ha anat posposant. De fet, el que diu aquesta informació és que Netanyahu no hauria comunicat aquesta informació que va rebre del president d'Emirats Àrabs a ningú, tot i que, segons el Haaretz, aquest president dels Emirats Àrabs hauria insistit durant 45 minuts de conversa telefònica de la importància del que li estava explicant. Una altra informació de part del Jerusalem Post és que Netanyahu va rebutjar la recomanació dels seus serveis secrets d'assassinar l'aleshores líder de Hamas, Yahya Sinwar, a menys d'una setmana del 7 d'octubre. Tot plegat, òbviament, crea encara més ombres sobre l'actuació de Netanyahu en relació a aquells atacs, i és que la setmana passada el primer ministre israelià va arribar a dir que aquell dia no va poder fer-hi més perquè els seus oficials de seguretat el van despertar massa tard i que a sobre ho van fer de manera deliberada.
0: Més notícies. A les portes de la Diada, l'Assemblea Nacional Catalana reclama a tots els independentistes que s'uneixin i es rebel·lin davant del catilla de retrocés escandalós del país. El president de l'ANC, Josep Vila, i tots els seus predecessors han fet una crida per fer d'aquest 11 de setembre Un punt d'inflexió després d'anys marcats per la repressió, les divisions i la desmobilització.
5: Implicar-se perquè el moment ens mostra nítidament que cal rebel·lar-se contra un deteriorament constant dels estàndards del nostre sistema de benestar, degut a la manca d'autogovern, mentre patim un espoli escandalós.
0: Aquest divendres s'han convocat manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta amb el lema "Hi soc, hi som, pel present i pel futur, independència". I els actes institucionals de la Diada han començat aquest dimarts. El govern ha entregat la medalla d'or de la Generalitat a la física Caterina Viscari, després de 12 anys al capdavant del sincrotró Alba i el cuiner Ferran Adrià, referent mundial de la gastronomia.
6: Catalunya m'ha permès desenvolupar un projecte professional extraordinari i participar en una aventura científica que ha marcat la meva vida.
7: He de sentir molt reconeixement, però cap m'ha fet tant il·lusió com aquest.
0: I el president Salvador Illa els ha definit així.
8: Són transformadors de la realitat i són uns visionaris.
0: També ha agraït la projecció internacional que han fet de Catalunya.
1: 3CAT Info.
0: 3CAT estrena la temporada 2026-2027 amb novetats de ficció, nous drets esportius, el rellançament del Super 3 i l'aposta per l'actualitat per consolidar el paper de Catalunya Ràdio i TV3 com a referència informativa. La programació s'ha presentat aquest dimarts en un acte a l'Ideal Montjuïc. Aquesta tardor es reforça l'estratègia digital de 3CAT amb l'obertura de canals temàtics a YouTube per adaptar-se als hàbits de consum audiovisual actuals. 3CAT arrenca una nova temporada mantenint la llengua i el servei públic com a pilars bàsics. Sentim la presidenta de la CCMA, Rosa Romà.
24: Perquè realment és un moment que estem vivint que és molt estratègic, el consum s'ha diversificat enormement i per tant hem de portar el català allà on si no hi som nosaltres hi ha realment molt poca presència català. I crec que ho estem fent molt bé i que aquesta temporada també sorprendrem a tot el públic i a la nostra audiència, especialment amb continguts de moltíssima qualitat.
0: Ramon Pellicer es posa al capdavant del programa Vèrtex, que es podrà veure els diumenges després del 30 minuts, i Clara Molins presentarà el programa Nervi.
25: Amb algunes novetats i algunes cares noves, veus noves, gent que ens interessa molt el seu punt de vista de la cultura i del món, com per exemple la Maria Rovira, l'Oia Sherman, que ha publicat un llibre fantàstic que es diu Irlanda. Amb ella estudiarem i analitzarem al fons l'origen de les paraules, que ella és una apassionada d'això. També tindrem la Jana Jubert com a prescriptora cultural, que ens intentarà copsar una mica de què es parla els fenòmens culturals allà on la nostra mirada no arriba.
0: La Travessa VIP estarà presentada un cop més per Laura Escanes, però aquesta vegada amb 16 concursants de l'Star System català.
1: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
26: El Barça arrenca la Champions aquest dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord en la tercera temporada de Hansi Flick a la banqueta blaugrana. La Lliga de Campions és el principal somni.
27: A la fi, cada gran equip, cada gran club somia amb això, perquè aquesta és la millor competició. Tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí llarg i tot just acabem de començar i ho hem de demostrar, no només a la Champions League, també a la Lliga, i això és el que volem fer.
26: De la Champions també n'ha parlat Lamin Yamal.
28: Sí, jo crec que no hi ha més motivació que el que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
26: Eric García es baixa per sanció. Aquest Barça feia una hora jugar a 6:45 i des d'una hora abans els pot sentir a la TDT de Catalunya Ràdio. Aquest dimarts precisament ha arrencat la Champions, s'han disputat 6 partits, destaca la victòria del Real Madrid per 2-1 contra l'Inter de Milà. Els blancs han aprofitat dos errors greus dels italians a la primera meitat per encarrilar la victòria. Mbappé i Valverde han fet els dos gols del Real Madrid. Al tram final l'Inter ha fet el 2-1 i el Madrid ha acabat patint. José Mourinho, tècnic blanc a Movistar.
29: Yo quiero dar crédito a los míos porque la presión se entrena, elegir los triggers para presionar, cómo presionar, dónde presionar, qué jugadores presionar.
30: ¿Eso ha funcionado?
29: Es trabajo y el gol de Valverde es trabajo. No solo críticas, alguna cosa viene a nosotros.
26: També jugats aquest dimarts, AEK d'Atenes 1, LASK 0, Bruges 2, Aston Villa 3, Borussia de Dortmund 3, La Real 2, Lilla 2, Betis 3, amb dos gols del català Marc Bartra, i Porto 0, Manchester City 2.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
26: Encara en futbol, el Barça situat, Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri entre els candidats a guanyar la pilota d'or com a millor jugador. També hi ha els ex-blaugranes Lionel Messi i Ferran Torres, també el català del Real Madrid Marc Cucurella. El Barça femení també domina en el llistat de 30 nominades amb 6 futbolistes, Graham Hansen, Patrick Jarro, Eva Peyor, Claudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks, més les ex-jugadores del Barça, Alexia Putellas i Mapi León. També hi és en aquesta llista Mariona Caldentei. El dilluns 26 d'octubre s'entregaran els diferents premis en una gala a Londres. I en bàsquet, el Barça ha presentat a la vegada les 11 incorporacions d'aquest estiu. El també nou director esportiu, Xevi Pujol, explica com ha confeccionat la plantilla.
9: Ha sigut un estiu molt intens pel club, amb molts canvis en totes les àrees, on tenim doncs, aquests 11 jugadors que responen a un perfil atlètic, amb cames fresques, bona mentalitat, amb ganes de créixer, d'adaptar-se quan abans a totes les característiques noves doncs, que té la Lliga CB, que té l'Eurolliga.
26: En bàsquet, aquest dimecres també comença la Lliga Catalana amb dos partits, l'Ilerna Lleida Azisa Joventut i l'Andorra Quitzanàs Manresa. I el Barça d'handbol ha anunciat l'ampliació del contracte del tècnic Carlos Ortega fins al 30 de juny del 2031. I en ciclisme, quart triomf a l'esprint en aquesta edició de la Vuelta per a Matthew Brennan, el balear. Enric Mas segueix de líder amb 2 minuts i 6 segons de marge sobre l'austríac Gol.
1: Són 2:15.

0: principals informacions a aquesta hora. El govern suspèn les classes i restringeix aquest dimecres la mobilitat a les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès pel risc de pluja torrencial. També suspèn l'activitat sanitària no urgent i recomana el teletreball. Es preveuen xàfecs localment molt intensos. La vaga dels docents el primer dia de curs ha tingut un seguiment baix del 12%, segons dades del govern, i del 30%, segons el sindicat USTEC. La consellera ha anunciat encara sense data un debat ampli amb tota la comunitat educativa. A partir d'ara us explicarem que Brussel·les presenta aquest dimecres la primera llei per fer front a la crisi de l'habitatge a la Unió Europea. Vol unificar criteris per regular lloguers turístics, però també evitar que les administracions intervinguin excessivament al mercat. Parlarem dels nous contractes de treball que hauran de detallar el salari base, els complements i les variables, les jornades i els torns, o els criteris per modificar els horaris segons la normativa aprovada pel govern espanyol. I ens fixarem en que Plataforma per la Llengua denuncia la falta d'implicació del govern de la Generalitat en el pacte pel català. L'entitat reclama que només s'han executat completament el 38,8% de les mesures previstes per al 2025. Esports. Campito, què destaquem?
1: Que el Madrid ha debutat a la Champions amb victòria 2-1 contra l'Inter de Milà, gols d'Mbappé i Valverde. El Barça debuta aquest dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord.
0: I el temps, dimecres, canvi contundent. Ja de matinada cauran alguns primers ruixats localment intensos, més de 40 mil·límetres en 30 minuts entre el Penedès i el Vallès Occidental. També podran afectar moltes comarques interiors i del litoral i el prelitoral. Tramuntana i mestral, els dos extrems, i descens molt marcat de la temperatura. Aquest dimecres el govern suspèn tota l'activitat educativa a les escoles, l'activitat universitària a la UAB i també queda restringida la mobilitat en 5 comarques pel risc de pluges torrencials, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès. Són només algunes de les mesures que ha decretat el govern a les comarques on el risc per inundacions serà de 5/6. Les ha anunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
0: Protecció Civil, que ha activat en alerta el Pla Inuncat, fa una crida a extremar la prudència i evitar qualsevol desplaçament innecessari. Són declaracions d'Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, al Catalunya Nit.
3: Poden haver-hi pluges localment intenses, per tant, siguem curosos no només en aquestes comarques, sinó que quasi bé arreu del territori, on hi ha menys probabilitat que hi hagi pluges, és cap a la zona de l'oest, però quasi bé tot el territori té amb algun grau alguna probabilitat que pugui tenir pluges intenses.
0: De fet, per evitar els desplaçaments, també s'ha limitat l'activitat judicial i algunes universitats, com la UPF o la UBIC, també han demanat als treballadors i estudiants d'aquestes zones que evitin els desplaçaments. El Servei Meteorològic preveu xàfecs localment molt intensos que començaran aquesta matinada i que poden deixar fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions al sector central i prelitoral de 90 litres en 3 hores. La pertorbació avançarà al llarg del dia d'oest a est i també deixarà mala mar a l'Alt Empordà. La temperatura general baixarà entre 5 i 10 graus. La vaga educativa d'aquest dimarts, el primer dia de curs per més d'un milió d'alumnes catalans, ha tingut un seguiment baix. Segons el Departament d'Educació, ha estat del 12% i el sindicat majoritari USTEC l'ha elevat fins al 30%. Una mobilització que s'ha fet de manera descentralitzada. A primera hora del matí, els docents han fet talls de trànsit als accessos de Barcelona, també a les principals carreteres del país, i en alguns punts de la xarxa ferroviària, com l'alta velocitat a l'estació de Lleida Pirineus. A Barcelona, la manifestació ha aplegat gairebé 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. Des dels diversos punts del país, els manifestants denunciaven que el curs ha començat amb les mateixes mancances que l'anterior.
4: Ens ha costat una mica aquesta decisió, si avui o no avui, però és el missatge. No comença el curs amb normalitat.
5: Estem al 6% d'inversió del PIB d'educació perquè el país funcioni.
6: Hem començat el curs igual que estàvem el curs passat, amb les mateixes ràtios, amb manca d'aules d'acollida.
7: No hi ha manera d'ampliar els pressupostos, no hi ha manera de tenir una escola pública de qualitat.
0: Mentrestant, el distanciament entre el Departament d'Educació i els sindicats continua sense moure's ni un mil·límetre. La consellera Esther Niubó ha demanat un debat ampli amb tota la comunitat educativa i insisteix que amb els sindicats la negociació s'ha de cenyir a qüestions estrictament laborals.
8: Però estem parlant de qüestions puntuals que tenen a veure amb temes estrictament salarials i laborals, que és lògic que parlem amb els sindicats, però altres qüestions que són de sistema les hem de poder debatre amb tota la comunitat educativa. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys, i això passa per parlar del model d'educació inclusiva, d'acollida, de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
0: Una trobada amb representants de direccions, docents, famílies i entitats pedagògiques que encara no té data. I també hem visitat una escola rural, la de Bovera, les Garrigues. El centre té 16 alumnes matriculats, tot i que aquest dimarts han començat la meitat. Lleida, Pere Joan Álvarez.
9: 8 nens i nenes, la majoria amb moltes ganes de tornar a les aules. Sentim el Pere i la seva mare, la Montse.
10: Trobàveu a faltar els companys?
11: Bastant.
10: Clar, ells volien començar ahir. I els vaig dir no, ahir no, perquè era festa. Dic, dimarts tampoc, dic que hi ha vaga. I em van dir no, no, no, per aquí no. Diu, aquesta no la fem. Dic, bueno, posau cap a l'escola.
9: Les mestres de serveis mínims portaven les samarretes grogues reivindicatives dels docents. Una d'elles és la Xènia.
12: Nosaltres tenim la sort que som una escola petita, però tot i així també estem tenint retallades pel que fa a mestres. Reclamem igualment, com la resta de companys i companyes, que ens donin més recursos, no només físics, sinó també materials.
9: Tot i això, les famílies valoren molt la proximitat d'una escola rural. L'Ània, originària de Barcelona, hi porta els seus dos fills.
13: Arriba molt més, no?, l'educació, poden estar molt més per cada un d'ells. És com una família, al final, i estem molt contents.
9: Un curs que ha començat amb els ventiladors encesos.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dimecres la Comissió Europea presentarà la seva primera llei per fer front a la crisi de l'habitatge. La normativa permetrà regular els lloguers turístics i la compra de segones residències en zones d'habitatge tensionat. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
15: La llei serà de compliment opcional només per als governs que vulguin intervenir en el mercat, ja siguin estats, regions o ajuntaments. D'una banda, Brussel·les els donarà més cobertura legal davant de possibles demandes judicials de propietaris o patronals immobiliàries. Però d'altra banda, la Comissió Europea també fixarà nous límits i requisits a les administracions que regulin la habitatge. D'entrada, per considerar que una zona és tensionada, caldrà que el preu mitjà de l'habitatge sigui 8 cops més elevat que la renda mitjana dels habitants. Per restringir el lloguer turístic, les administracions hauran de demostrar de forma específica que els contractes de curta durada són perjudicials i qualsevol limitació haurà de ser proporcional per evitar que les mesures siguin més restrictives del compte. Tot plegat ho hauran de validar després el Parlament Europeu i els Estats.
0: L'Ajuntament de Barcelona considera que la proposta de llei de la Comissió Europea avala les seves polítiques d'habitatge i, en particular, la decisió del govern Collboni d'eliminar pisos turístics de la ciutat a partir del 2028. La primera tinenta d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, destaca que Brussel·les permet intervenir a les zones tensionades.
16: Reconeix que en aquestes àrees la presència de pisos turístics redueix la disponibilitat de pisos per viure-hi i, per tant, habilita els governs a prendre mesures per poder garantir aquest ús residencial.
0: En canvi, la patronal de pisos turístics a Pertur ho veu diferent i entén que la Comissió Europea posa límits a l'Ajuntament de Barcelona per restringir la seva activitat. La seva presidenta és Marian Muro.
17: Era una normativa que va establir unes normes generals sense cap tipus de coneixement, d'anàlisi de cadascun de les situacions locals, etc. Què et ve a dir? Pues et ve a dir que tu no pots fer el que vulguis.
0: La patronal interpreta que abans d'acabar amb les llicències turístiques residencials, les administracions han d'esgotar primer altres vies per garantir l'accés a un habitatge assequible, com construir pisos públics de forma continuada. Els nous contractes de treball hauran de recollir més condicions laborals que fins ara. Hi hauran de constar, per exemple, el salari base, els complements i les variables, les jornades i els torns, o els criteris per modificar els horaris, entre altres conceptes. També es preveu que els treballadors amb un contracte en vigor puguin demanar tota aquesta informació i que l'empresa els hi hagi de facilitar en el termini d'un mes. Yolanda Díaz, vicepresidenta segona i ministra de Treball, ha justificat la necessitat d'aquesta normativa, que haurà d'entrar en vigor abans de final de mes.
11: És molt important, el 75% de les empreses cometen irregularitats.
0: En declaracions al Catalunya Nit, l'advocada laboralista Eugènia Prados ha aclarit que la reforma no augmenta els drets laborals.
18: Aquesta nova norma no és que doni necessàriament més drets, perquè no els dona, sinó que dona drets d'informació i de que les persones estiguin més preparades, siguin més conscients i tinguin més coneixements per dir, escolta, no, per aquí no passo o això no ho vull.
0: La normativa també endureix els períodes de prova, que no es podran allargar més de 6 mesos. Caldrà que les empreses detallin en què consisteix i què cal per superar-lo. A més, les companyies hauran d'informar els empleats si fan servir algoritmes informàtics per prendre decisions laborals, com assignar tasques, la promoció professional o l'extinció de contractes, i també els criteris en què funcionen aquests algoritmes.
14: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'ex-cancellera alemanya Angela Merkel ha tret importància al fet que els partits polítics facin un cordó sanitari a l'extrema dreta per evitar que puguin governar, com pot passar a l'estat de Saxònia-Anhalt. L'antiga líder de la CDU creu que les formacions s'haurien d'obsessionar més en els propis programes que ha creat allà Fox, però en tot cas s'ha declarat commocionada per la victòria d'Alternativa per Alemanya en aquest land.
19: Això és un punt d'inflexió, un autèntic punt d'inflexió que estem vivint en la història de la República Federal d'Alemanya. I ara, per dir una cosa una mica més emocional, em sagna el cor. A mi, com a membre de la CDU, em sagna el cor. Realment ho he de dir.
20: Das Herz. Das muss ich wirklich sagen.
0: I és que precisament la CDU està en el punt de mira per la victòria de l'extrema dreta, Saxònia-Anhalt. A més dels seus mals resultats, als conservadors se'ls ha obert un debat intern sobre què s'ha de fer amb Alternativa per Alemanya i si algun diputat transfuga li podria donar suport. Aquest dimarts han arrencat les negociacions per formar govern, però el partit guanyador no té la majoria absoluta i la resta de formacions no poden, per ara, conformar una opció alternativa. I encara en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha demanat per telèfon al seu homòleg rus, Vladimir Putin, que posi fi a la guerra a Ucraïna. Els dos dirigents han parlat durant una hora després d'un cap de setmana en què Trump ha intentat reprendre les negociacions a tres bandes amb un viatge dels seus enviats especials a Moscou i Kiev. Segons un assessor del Kremlin, Yuri Ushakov, Putin ha agraït a Trump els seus esforços i tots dos líders veurien bé una represa de les relacions econòmiques i comercials.
21: Donald Trump va expressar clarament la idea de la conveniència d'una fi ràpida del conflicte que obriria immediatament perspectives impressionants i a gran escala per al ple desenvolupament de les relacions entre els Estats Units i Rússia. Vladimir Putin va donar suport a aquest plantejament en el context del possible establiment d'una relació constructiva entre les dues grans potències.
0: Les negociacions per acabar amb la guerra d'Ucraïna estan congelades. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, s'ha mostrat disposat a fer una reunió a tres bandes aquest mateix mes de setembre, però Rússia considera que encara és massa aviat. El govern espanyol es disculpa per haver recollit informacions de gairebé 300 periodistes amb detalls sobre els mitjans per als quals treballen i el seu perfil ideològic. En alguns casos també s'hi afegeix si defensen posicions afins a l'executiu de Sánchez o si en són crítics. El document, elaborat per l'Oficina de Comunicació del Ministeri de l'Interior fa 2 anys i mig, té una finalitat consultiva, segons ha justificat el ministre Fernando Grande Marlaska, i sense intenció de censurar o limitar la feina de periodistes i mitjans.
22: Es un documento de trabajo simplemente para conocer y saber lo que se dice de la actuación y la actividad del ministerio. No tiene, según se me ha trasladado, y es así, ningún otro objetivo o finalidad.
0: Interior remarca que atén tots els mitjans de comunicació sense distinció de cap mena i respectant, diu, la pluralitat informativa.
14: 3CAT Info.
0: L'exconseller d'Agricultura, Josep Grau, ha mort aquest vespre als 80 anys, segons ha anunciat l'Ajuntament de Mollerussa, del qual en va ser alcalde. Grau va ser també president de la Diputació de Lleida, diputat al Congrés, i va estar al capdavant de la cartera d'Agricultura entre el 1999 i el 2003. De fet, va ser l'últim en ocupar aquest departament amb Jordi Pujol com a president. L'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ha lamentat la mort de Josep Grau i li ha agraït els anys de dedicació al municipi.
14: El temps.
0: Moment per la previsió de Gemma Puig.
1: Molt i molt pendents avui dels ruixats, les tempestes que descarreguen i que continuaran descarregant de cara a les properes hores, sobretot aquesta matinada primera hora d'aquest dimecres, amb avisos de nivell 5 sobre 6 al Baix Penedès, al Penedès i també al Garraf, i que de cara a les 8-9 del matí s'incrementarà també cap al Baix Llobregat i Vallès Occidental. Ruixats, tempestes localment intenses, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Poden anar acompanyades de temps violent, de ventades, de calamarsa, de pedra. Per tant, molta precaució. I no només en aquestes cinc comarques, sinó també en tot aquest sector del litoral i del prelitoral, Catalunya Central, Prepirineu, avisos de nivell alt o molt alt en aquestes comarques. Precipitacions intenses, vent que bufarà amb intensitat, tramuntana i mestral als dos extrems, mala mar a la Costa Brava i una refrescada general. Aquest descens contundent del termòmetre que notarem aquest migdia. Baixaran 8-10 graus a moltes comarques. Deixarem enrere els 40 com a valor més alt i costarà d'arribar aquest dimecres als 30 graus.
14: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Una variant al sistema de control aeri ha provocat un caos aquest dimarts als aeroports del Regne Unit. S'han hagut de cancel·lar més de 600 vols i centenars més han tingut retards que en alguns casos han superat les 7 hores. La policia ha hagut d'intervenir després que els passatgers d'un avió de Ryanair encallat a l'aeroport de Gatwick han amenaçat de començar a baixar de l'aparell. Aquest ha estat un dels aeròdroms més afectats juntament amb el de Heathrow. El Servei Britànic de Trànsit Aeri ja ha donat per solucionada l'avaria, però reconeix que es mantindran les afectacions. British Airways ha emès un comunicat en què explica que la gravetat de la situació significa que tindrà un impacte en cadena. Moltes companyies, com Iberia, han cancel·lat els vols que tenien previstos per aquest dimecres amb origen o destí a Londres.
14: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La jutgessa que va instruir el cas de l'accident ferroviari del 2013 a Santiago de Compostela, on van morir 80 persones, s'ha posicionat a favor de la petició d'indult del maquinista, condemnat a 2 anys i mig de presó pel descarrilament del tren. La magistrada considera que hi ha raons de justícia i equitat per concedir-li. Recorda que no té antecedents, que ja ha pagat la responsabilitat civil i que està jubilat, de manera que el risc de reincidència és nul. La sentència ja deixava clar que el maquinista va tenir una conducta delictiva greu, però en un espai molt limitat de temps, quan va atendre un interventor per telèfon, i que, a més, la tragèdia també es va multiplicar per la deficiència de senyalització del tram de l'accident. La Fiscalia també s'hi va mostrar a favor, parcialment, la setmana passada. I en parlava el sumari. Plataforma per la Llengua denuncia l'incompliment del Pacte per la Llengua un any i mig després que es signés. L'organització insta

0: aquesta responsabilitat, a prendre les regnes de l'aplicació del pacte i a fer-lo complir a tot el seu govern. El pacte no és només del Departament de Política Lingüística, és un pacte de govern i de país.
1: També critica la falta d'implicació de departaments com els de Salut, Empresa o Drets Socials i en posa exemples concrets.
0: Els drets lingüístics a Salut continuen vulnerant-se contínuament. O sigui, menys drets lingüístics equival a més inseguretat assistencial. Les comunicacions de tot el govern i molt especialment del seu president no són sempre en català, com tampoc ho són les altres administracions que s'han adherit al pacte, com l'Ajuntament de Barcelona. El català encara no és oficial a la Unió Europea. I a l'escola continuen sense aplicar-se els canvis necessaris per assegurar el ple domini del català quan els joves acaben l'escolarització obligatòria.
1: L'entitat que forma part del pacte assegura que en continuarà fiscalitzant els incompliments i confia no haver-ne de sortir.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: El govern espanyol destinarà 500.000 euros a restaurar la muralla de Tossa de Mar, a la Selva. Aquest estiu, el risc de despreniment d'una de les torres va obligar a tancar les terrasses de dos restaurants que hi ha a tocar. Girona, Núria Peraire.
3: El Ministeri ha aprovat una actuació d'emergència i les obres les farà l'Institut de Patrimoni Cultural. Es repararan les tres torres i diferents trams del recinte de la muralla. L'alcalde de Tossa, Martí Pujals, ja havia alertat del deteriorament i mentre l'Estat, que és el propietari de la muralla, no aprovava les obres, s'havien col·locat unes malles de manera preventiva a l'entorn de la part superior de dues de les torres per evitar la caiguda de pedres. La muralla es troba en una de les zones més turístiques i el trànsit de gent no permet fer grans actuacions a l'estiu. Ho explica l'alcalde.
4: Ara ja s'està fent alguna actuació puntual, ja hi ha els contractistes aquí, i a l'octubre ja començàvem entrada de camions i fer l'actuació més important.
3: A finals de juny es va detectar que la torre de Ses Hores tenia risc d'esfondrament i es va decidir tancar les dues terrasses de restaurants que hi ha just a sota.
5: What about you two? How did you meet?
6: Yes. All right. One day.
1: Penélope Cruz i Javier Bardem han estat les grans estrelles d'aquest dimarts a la catifa vermella de la Mostra de Venècia, amb el morbo afegit de veure com aquesta parella a la vida real interpreta a Bunker un matrimoni en crisi. Ell és un arquitecte que rep l'estrambòtic encàrrec de construir un búnker de luxe per a un multimilionari, però el títol té altres sentits metafòrics. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
7: Javier Bardem fa el paper d'un arquitecte de renom internacional que ha fet carrera en projectes prestigiosos com hospitals o biblioteques. Viu a Londres amb la seva dona, interpretada per Penélope Cruz. La crisi larvada entre tots dos esclata quan ell rep un encàrrec multimilionari que ella rebutja perquè el troba immoral. La construcció d'un búnquer de supervivència amb tots els luxes per un magnat internacional convençut que s'acosta a una catàstrofe planetària. El refugi que projecta l'arquitecte aixeca murs invisibles en la parella, cada cop més distanciada del món exterior, per altres qüestions que la pel·lícula aborda en clau de thriller psicològic: la por als altres, la gentrificació, la bunkerització d'unes cases farcides d'alarmes o l'aïllament dels adolescents darrere dels mòbils.
8: La pel·lícula habla de eso, estamos realmente en riesgo de perder la conexión humana y es una cosa que si no se entrena no se va a tener. Mi esperanza es que la gente joven creo que sí realmente se está dando cuenta de la manipulación y yo espero que reaccionen porque son muy inteligentes.
7: Bardem i Cruz han aprofitat la roda de premsa per expressar la seva alegria per estar al repartiment de les pel·lícules seleccionades als Oscars.
9: Tenemos tres películas, en una de ellas sale ella, en otra salgo yo, así que no hablamos mucho de eso en casa.
8: No es verdad.
1: El dramaturg català Joan Llago ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Literatura Dramàtica que concedeix el Ministeri de Cultura per l'obra La Brama del Cèrvol, que va estrenar al Teatre Lliure el 2025 amb la seva companyia, La Calòrica. El jurat ha destacat la potència del text i l'ha qualificat d'arriscat i deliberadament delirant. A més, ha assenyalat que Llago, a través de la seva mirada lúcida i la ploma afilada, burxa una vegada més en les esquerdes de la nostra societat a través d'un humor descarnat. Joan Llago ha explicat a Catalunya Ràdio que l'emociona especialment que el jurat hagi triat aquesta obra seva.
10: Perquè és una obra que no sempre gaudi de confiança i d'aplaudiment. I fins i tot jo mateix a vegades m'he arribat a dubtar. I jo moltes vegades durant el camí vaig dir, no, anem bé, jo crec que l'obra és bona, jo crec que està bé, jo crec que val la pena. I ara rebre aquest reconeixement, doncs, sincerament és molt xulo. A vegades anar pels camins que no són els camins habituals, doncs t'ajuden a arribar a llocs més únics.

0: El premi, que l'any passat va guanyar Victoria Spumberg amb el seu L'imperatiu categòric, està dotat amb 30.000 euros.
1: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
2: El Barça arrenca a la Champions aquest dimecres a 7:15 al Camp Nou contra el Feyenoord. Arrenca a la Champions la tercera temporada de Hansi Flick a la banqueta blaugrana i la Lliga de Campions és el principal somni.
3: A la fi, cada gran equip, cada gran club somia amb això, perquè aquesta és la millor competició. Tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí llarg i tot just acabem de començar i ho hem de demostrar, no només a la Champions League, també a la Lliga, i això és el que volem fer.
2: D'aquesta Lliga de Campions, de guanyar-la, també n'ha parlat Lamine Yamal.
4: Sí, yo creo que no ya me motivación que hay que ir a Champions para guañar. Yo creo que todo el equipo está motivado. Al final, aquí a Barcelona, tenim al cap sempre a la Champions porque es la competición más especial que hi ha. Y aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i va venir aquest any.
2: Eric García es baixa per sanció. Aquest Barça Feyenoord es juga a 7:15 i es podrà seguir des d'una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. Precisament aquest dimarts ha arrencat la Lliga de Campions. S'han disputat 6 partits. Destaca la victòria del Real Madrid per 2-1 contra l'Inter de Milà. Els blancs han aprofitat dos errors greus dels italians a la primera meitat per encarrilar la victòria. Mbappé i Fede Valverde han fet els gols del Real Madrid. Al tram final, l'Inter ha fet el 2-1 i el conjunt blanc ha acabat patint. José Mourinho, tècnic del Real Madrid.
5: No, resume que podia acabar 5-6-1 per nosaltres, podia acabar 6-6. No quiero decir el Inter ganar el partido porque nosotros hemos creado más y en momentos cruciales como el 3-0 en el último minuto del primer tiempo, el de Jude al inicio del segundo tiempo, pero partido loco, una locura que no me gusta.
2: També jugats aquest dimarts a la Champions, AEK Atenas 1, LASK 0, Bruges 2, Aston Villa 3, Borussia Dortmund 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, amb dos gols del català Marc Bartra, i Porto 0, Manchester City 2.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Encara en futbol, el Barça ha situat Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri entre els candidats a guanyar la pilota d'or. També hi ha els ex-blaugranes Lionel Messi i Ferran Torres, així com el català del Real Madrid, Marc Cucurella. Destaquen, però, les absències de Pedri i Rafinha. El Barça femení també domina la llista de les 30 nominades amb 6 futbolistes, Graham Hansen, Patrick Jarro, Eva P. Llor, Clàudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks. També les exfutbolistes del Barça, Alexia Putellas i Mapi León. El dilluns 26 d'octubre s'entregaran els diferents guardons en una gala a Londres.
1: 3CAT Info.
2: En bàsquet, el Barça ha presentat a la vegada les 11 incorporacions d'aquest estiu. El també nou director esportiu, Xevi Pujol, explica com ha confeccionat la plantilla.
6: Ha sigut un estiu molt intens pel club, amb molts canvis en totes les àrees, on tenim doncs, aquests 11 jugadors que responen a un perfil atlètic, amb cames fresques, bona mentalitat, amb ganes de créixer, d'adaptar-se quan abans a totes les característiques noves doncs, que té la Lliga CB, que té l'Eurolliga.
2: Mentrestant, el Joventut, Ricky Rubio, assegura que seguirà aquest any per ajudar a fer créixer el projecte de la penya.
7: Esportivament potser no estic parlant dels anys gloriosos perquè econòmicament pues, no sé on estaríem a CB, però estaríem pues, no entre els tres primers com hem quedat l'any passat segur, però hi ha coses que es poden millorar i és aquí on vaig demanar-ho i al final hi ha coses que sí, que tirem endavant i amb ganes de seguir en aquest projecte.
2: Aquest dimecres comença la Lliga Catalana amb la participació tant de Barça com de Penya, dos partits previstos, Hilerna Lleida, Cisa Joventut i Andorra, Quinzenàs, Manresa. I el Barça d'handbol ha anunciat l'ampliació del contracte del tècnic Carlos Ortega fins al 30 de juny del 2031.
8: Normalmente los entrenadores no renuevan tantos años, ¿no? Esto significa sin duda confianza plena en mi persona y en mi staff, ¿no? Y bueno, espero estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Como creo que estos últimos años hemos estado, ¿no?
1: 3CAT Info.
2: A la Copa Catalunya masculina de waterpolo, partits dels quarts de final, dos partits d'anada, Mataró 8, Barcelona 14 i Terrassa 19, Rubí 11, un partit de tornada, Atlètic Barceloneta 21, Sant Andreu 8, el Barceloneta s'ha classificat d'aquesta manera per les semifinals. Jugaran aquestes semifinals contra el guanyador del Terrassa Rubí.
1: Trescat Info.

0: El govern suspèn les classes i restringeix aquest dimecres la mobilitat a les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès pel risc de pluja torrencial. També suspèn l'activitat sanitària no urgent i recomana el teletreball. Es preveuen xàfecs localment molt intensos que poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions de 90 litres en 3 hores. La vaga dels docents el primer dia de curs ha tingut un seguiment baix, ha estat del 12% segons dades del govern i del 30% segons el sindicat USTEC. La consellera ha anunciat encara sense data un debat ampli amb tota la comunitat educativa i insisteix que amb els sindicats només s'hi han de tractar qüestions laborals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana compareixer el 23 de setembre al Parlament per informar de les proves PISA enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i amb un inici de curs convuls per aquesta vaga de docents. 12 països, entre els quals hi ha Espanya i el Regne Unit, vetaran els productes produïts als assentaments jueus a Cisjordània. La mesura busca pressionar Israel per la seva política expansionista contra els palestins. Com a represàlia, el govern de Netanyahu ha anunciat el tancament del consolat britànic a Jerusalem. Detinguts dos menors més en relació a la mort violenta d'un home a Manresa la setmana passada. Els joves arrestats tenen 16 anys i amb aquestes detencions ja són 4 les persones detingudes pels fets. Els altres menors arrestats estan en un centre d'internament. El Suprem suspèn cautelarment el dret de vot dels milers de nacionalitzats per la coneguda com a llei de nets, impulsada pel govern espanyol. L'alt tribunal ha avalat la petició de Vox i retira als descendents estrangers d'exiliats per la Guerra Civil la possibilitat de votar quan falta menys d'un any per les eleccions generals. 3CAT estrena la nova temporada amb novetats de ficció, nous drets esportius, el rellançament del Super 3 i l'aposta per l'actualitat per consolidar el paper de Catalunya Ràdio i TV3 com a referència informativa. Entre els programes nous destaquen el que conduirà Ramon Pellicer, Vèrtex, i una nova versió de Nervi, ara presentat per Clara Molins. Esports.
1: El Barça debuta a la Champions aquest dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord. Eric García no jugarà per sanció. Lamine Yamal ha reconegut que veu l'equip capacitat per guanyar-la. El Madrid ha debutat en aquesta Champions amb victòria 2-1 contra l'Inter de Milà. Mbappé i Valverde a la primera meitat han fet els gols dels blancs que han acabat patint el tram final. I Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri se situen entre els 30 candidats a guanyar la pilota d'or. El Barça femení hi col·loca 6 futbolistes, Graham Hansen, Patrick Guijarro, Eva Peyor, Clàudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks.
0: I el temps, dimecres, canvi de temps contundent. Ja de matinada cauran alguns primers ruixats localment intensos, més de 40 mil·límetres en 30 minuts, entre el Penedès i el Vallès Occidental. També podran afectar moltes comarques interiors i del litoral i el prelitoral. Tramuntana i mestral, els dos extrems i descens molt marcat de la temperatura.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Aquest dimecres el govern suspèn tota l'activitat educativa a les escoles, l'activitat universitària a la UAB i també queda restringida la mobilitat en 5 comarques pel risc de pluges torrencials, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès. Són només algunes de les mesures que ha decretat el govern a les comarques on el risc per inundacions serà de 5/6. Les ha anunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
0: Protecció Civil, que ha activat en alerta el Pla Inuncat, fa una crida a extremar la prudència i a evitar qualsevol desplaçament innecessari. Són declaracions d'Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil al Catalunya Nit.
4: Poden haver-hi pluges localment intenses, per tant, siguem curosos no només en aquestes comarques, sinó que quasi bé arreu del territori, on hi ha menys probabilitat que hi hagi pluges, és cap a la zona de l'oest, però quasi bé tot el territori té amb algun grau alguna probabilitat que pugui tenir pluges intenses.
0: De fet, per evitar els desplaçaments també s'ha limitat l'activitat judicial i algunes universitats, com la UPF o la UBIC, també han demanat als treballadors i estudiants d'aquestes zones que evitin els desplaçaments. El Servei Meteorològic preveu xàfecs localment molt intensos que començaran aquesta matinada i que poden deixar fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions al sector central i prelitoral de 90 litres en 3 hores. La pertorbació avançarà al llarg del dia d'oest a est i també deixarà mala mar a l'Alt Empordà. La temperatura general baixarà entre 5 i 10 graus.
2: 3CAT Info.
0: La vaga educativa d'aquest dimarts, el primer dia de curs per a més d'un milió d'alumnes catalans, ha tingut un seguiment baix. Segons el Departament d'Educació, ha estat del 12%, mentre que el sindicat majoritari USTEC l'ha elevat fins al 30%. La mobilització s'ha fet de manera descentralitzada. A primera hora del matí, els docents han fet talls de trànsit als accessos de Barcelona i també a les principals carreteres del país i en alguns punts de la xarxa ferroviària, com l'alta velocitat a l'estació de Lleida Pirineus. A Barcelona, la manifestació ha plegat gairebé 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. Des dels diversos punts del país, els manifestants denunciaven que el curs ha començat amb les mateixes mancances que l'anterior.
5: Ens ha costat una mica aquesta decisió, si avui o no avui, però és el missatge. No comença el curs amb normalitat.
6: Necessitem un 6% d'inversió del PIB d'educació perquè el país funcioni.
7: Hem començat el curs igual que estàvem el curs passat, amb les mateixes ràtios, amb manca d'aules d'acollida.
8: No hi ha manera d'ampliar els pressupostos, no hi ha manera de tenir una escola pública de qualitat.
0: Mentrestant, el distanciament entre el Departament d'Educació i els sindicats continua sense moure's ni un mil·límetre. La consellera Esther Niubó ha demanat un debat ampli amb tota la comunitat educativa i insisteix que amb els sindicats la negociació s'ha de cenyir a qüestions estrictament laborals.
9: Però estem parlant de qüestions doncs, puntuals que tenen a veure doncs, amb temes estrictament salarials i laborals, que és lògic que parlem amb els sindicats, però altres qüestions que són de sistema doncs, les hem de poder debatre amb tota la comunitat educativa. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys, i això passa per parlar del model d'educació inclusiva, d'acollida, de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
0: Una trobada amb representants de direccions, docents, famílies i entitats pedagògiques que encara no té data. I encara en educació, els alumnes espanyols s'enfonsen a l'informe PISA i obtenen els pitjors resultats de la història. La caiguda més preocupant és en matemàtiques i, sobretot, en comprensió lectora, on el retrocés és global per l'efecte de les pantalles. Els resultats de Catalunya no són vàlids per l'error del Departament d'Educació en excloure de les proves més alumnes dels permesos. Madrid, Dani Saint-Beaja.
10: Fa 10 anys que Espanya se situa per sota de la mitjana a l'informe PISA, però ara la caiguda ha estat en picat. Els alumnes de quart d'ESO retrocedixen 8 punts en ciències, 16 en matemàtiques i 23 en lectura, cosa que equival a un curs escolar complet. La caiguda és més gran encara entre els alumnes amb millors condicions socioeconòmiques. La ministra d'Educació, Milagros Tolón, reconeix la desfeta i pren nota.
11: Que hay que reforzar algo que es fundamental, que es la lectura, porque si no hay una comprensión lectora, automàticament no sabrem resolver ningú problema, ni de matemàtiques, ni de física, ni de química.
10: El ministeri s'agafa al fet que la caiguda és global, afecta tant els països asiàtics com el Japó i Corea, que lideren la prova, com potències europees com Alemanya i França. Un retrocés accentuat per l'ús de les pantalles, segons el coordinador de l'informe PISA, Tue Hallgren.
12: En general, si un text és més llarg que 400 paraules, bàsicament el que cap en una pantalla, és on veiem les dificultats dels alumnes. Hi ha molts indicis que això és més un repte de tota la societat.
10: Com ja es va dir, Catalunya queda fora de l'informe perquè es van excloure un de cada quatre alumnes, més del que es permet. Amb tot, sí que s'han publicat els resultats, però no es poden tenir en compte. Les males notes de l'últim informe del 2022 ja van fer saltar totes les alarmes.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana comparèixer el dia 23 de setembre al Parlament per informar dels resultats de les proves PISA. Aquest dimecres la cambra tancarà la data del ple. La petició d'Illa arriba enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i per la vaga de professors que ha marcat l'inici de curs. Sentim Jordi Turull, de Junts, la republicana Esther Capella, Jessica Albiach, dels Comuns i la copaire Pilar Castillejo.
13: L'informe PISA, com algun altre episodi ha passat a Catalunya, ens han fet sentir una mica de vergonya com a país. I jo crec que aquí el que hi ha és un gran nivell d'incompetència. I llavors el que no pot ser, la consellera, jo crec que la consellera per ella mateixa hauria d'haver plegat.
14: que es donin les explicacions pertinents. I si no són satisfactòries, Esquerra Republicana doncs demanarà el que calgui. I si cal demanar responsabilitats, les demanarem.
15: I jo crec que és el moment de que siga el govern, que en lloc de demanar treves, es posa les piles, actue i reaccione, perquè estem en una crisi profunda educativa.
16: Ho diem clarament, la consellera Niubó ha de dimitir, no per les proves PISA només. Comencem amb les mateixes dades de cada curs. No ha estat capaç de resoldre el conflicte educatiu.
0: La consellera d'Educació no ha volgut valorar els resultats de les proves PISA perquè assegura que no són reals i perquè seria fer política ficció. Esther Niubó ha avançat que continuaran reforçant les mesures per millorar el coneixement de les matemàtiques i la comprensió lectora.
9: O sigui, el que estem plantejant és un debat constructiu de país sobre l'educació on el tema, per exemple, que avui mencionàvem, no?, de la recuperació, de la possible recuperació de lectures obligatòries per tenir aquests referents compartits que en una societat doncs, creixentment fragmentada, no?, molt motivada per aquestes xarxes socials, per aquests algoritmes ràpids, doncs fa que sigui més complicat, ha de ser fruit d'aquest nou consens.
0: Mentrestant, els experts apunten com a causes d'aquests mals resultats, de manera generalitzada, a l'impacte de l'aturada per la pandèmia i a l'ús de les pantalles, les xarxes socials i la intel·ligència artificial. Uns factors que han perjudicat la comprensió lectora. I per això, el catedràtic de Polítiques Educatives de la UPF i analista de l'OCDE, Francesc Padró, ha explicat a Catalunya Ràdio la manera de millorar els resultats.
17: Com més llegeixes, millor escrius, i com millor escrius, millor t'expresses oralment també, doncs no hi ha altra manera que justament practicant. I això vol dir dedicar més espai a la lectura, fins i tot diria a la lectura en veu alta, des de ben petits.
0: Padró assegura que els bons resultats dels països asiàtics s'expliquen perquè hi impera la cultura de l'esforç i el respecte a l'autoritat. 3CAT Info. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més presumptament relacionats amb la mort violenta d'un home a Manresa la setmana passada. Els fets van passar la matinada de dimarts quan Manresa tancava la festa major. Els equips d'emergència van rebre l'avís d'un home ferit de gravetat a la via pública i quan van arribar-hi no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos van detenir l'endemà dos joves de 15 i 16 anys que ara són en un centre d'internament per a menors. I aquest dimarts també a Manresa han detingut dos menors més de 16 anys. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté oberta la investigació. Dues persones estan ferides greus i un centenar han hagut de ser desallotjades per una explosió, probablement de gas, en un local comercial de Cerdanyola del Vallès. La deflagració ha estat en una joieria al carrer Sant Antoni per causes que s'investiguen i ha fet caure el sostre del local i, per tant, ha afectat l'habitatge que té just al damunt. Una de les persones ferides és una dona que ha estat traslladada a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, mentre que l'altre és un home que està ingressat al Vall d'Hebron de Barcelona. Gerard Valls és cap d'intervenció dels bombers.
18: L'explosió s'ha produït en uns baixos i l'afectació ha sigut en aquests baixos i en la vivenda que havia a sobre d'aquests baixos. Sembla ser que alguna víctima era una veïna de l'edifici, era una persona veïna, i l'altra persona està relacionada amb l'activitat del local.
0: Els bombers han desallotjat preventivament el bloc afectat i els dos adjacents, després de revisar-ne l'estructura, s'ha permès el retorn dels veïns afectats, a excepció dels baixos i del primer pis de l'edifici sinistrat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Tribunal Suprem frena el govern de Pedro Sánchez i suspèn el dret de vot dels estrangers, descendents d'espanyols exiliats per la Guerra Civil. Els jutges han donat la raó a Vox i el govern espanyol denuncia que retira el dret de vot de milers de persones a pocs mesos de les eleccions. Madrid, Paula Brujats.
19: És un altre revés del Suprem al govern espanyol. Vox va portar la llei de nets als tribunals assegurant que Pedro Sánchez volia alterar el cens electoral, un argument compartit pel Partit Popular que ara celebra la decisió del Suprem.
20: Porque el gobierno pretendía con todo el descaro alterar las elecciones generales para que Sánchez se perpetuara en el poder.
19: I la decisió deixa en l'aire el vot de més de 2,5 milions de persones a l'estranger que han demanat la nacionalitat espanyola a través de la llei de nets. El Suprem de moment paralitza el registre al cens de la majoria i avisa que només podran votar si acrediten que són fills o nets d'exiliats, de represaliats del franquisme. La decisió és provisional i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho critica.
21: Le pido respetuosamente al Tribunal Supremo que cuanto antes, lo antes posible y en todo caso antes de los procesos electorales de 2027, resuelva el fondo hablando de esta cuestión, porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto.
19: La decisió arriba en ple compte enrere per a les eleccions espanyoles. El Suprem haurà de dictar sentència per confirmar la decisió, però de moment ja ha frenat les inscripcions al cens electoral.
0: I el jutge Peinado li ha comunicat a Begoña Gómez, la dona del president espanyol, que li obrirà judici oral per malversació i tràfic d'influències. Aquest dimarts al vespre s'ha celebrat l'audiència que les defenses de Gómez i també de la seva assessora havien intentat ajornar. Aquest és el tràmit que el jutge havia de fer abans de fixar data per al judici que farà seure Begoña Gómez al banc dels acusats per, presumptament, haver-se aprofitat de ser la parella de Pedro Sánchez per aconseguir la càtedra a la Universitat Complutense de Madrid. En un altre front judicial, en el cas Plus Ultra, un altre exdirigent de l'aerolínia rescatada pel govern espanyol també ha declarat que van pagar l'1% del rescat al grup Zapatero, en referència a l'expresident espanyol i al seu entorn. Ha explicat a la jutge que l'expresident espanyol els va oferir ajuda.
2: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
1: Molt i molt pendents avui dels ruixats, les tempestes que descarreguen i que continuaran descarregant de cara a les properes hores, sobretot aquesta matinada, primera hora d'aquest dimecres, amb avisos de nivell 5 sobre 6, al Baix Penedès, al Penedès i també al Garraf, i que de cara a les 8-9 del matí s'incrementarà també cap al Baix Llobregat i Vallès Occidental. Ruixats, tempestes localment intenses, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Poden anar acompanyades de temps violent, de ventades, de calamars, de pedra. Per tant, molta precaució, i no només en aquestes cinc comarques, sinó també en tot aquest sector del litoral i del prelitoral, Catalunya Central, Prepirineu, avisos de nivell alt o molt alt en aquestes comarques. Precipitacions intenses, vent que bufarà amb intensitat, tramuntana i mestral als dos extrems, mala mar a la Costa Brava i una refrescada general. Aquest descens contundent del termòmetre que notarem aquest migdia. Baixaran 8-10 graus a moltes comarques. Deixarem enrere els 40 com a valor més alt i costarà d'arribar aquest dimecres als 30 graus.
2: 3CAT Info.
0: Més qüestions. Una dotzena de països prohibiran la importació de productes produïts als assentaments jueus a Cisjordània. Entre aquests països hi ha Espanya, que ja prenia mesures semblants, i el Regne Unit, França i el Canadà, que s'uneixen per pressionar Israel per la seva política expansionista contra els palestins. L'executiu britànic ha anat més enllà i ha acusat el govern de Netanyahu de fer els ulls grossos davant de la neteja ètnica perpetrada pels colons jueus. Londres, Quim Olivares.
3: El govern britànic prohibeix importar productes provenents dels assentaments jueus en territoris ocupats des del 1967 a Cisjordània i acusa el govern israelià de complicitat en la neteja ètnica per part dels colons. Sentim el ministre d'Exteriors, Ed Miliband, al Parlament.
22: El govern britànic està d'acord que hi ha una neteja ètnica de palestins en zones de Cisjordània perpetrada per colons terroristes i massa sovint el govern israelià ha fet els ulls grossos davant d'això i pitjor encara. Alguns dels seus membres han fet declaracions i han pres mesures per donar suport als desplaçaments forçats de palestins.
3: Miliband ha explicat que les sancions s'han adoptat de manera conjunta amb altres estats.
22: Puc dir a la cambra que avui França i el Canadà anuncien, juntament amb la Gran Bretanya, que també prohibiran la importació de béns per assentaments il·legals i s'uneixen així als Països Baixos, Irlanda, Bèlgica, Espanya i Noruega.
3: Miliband, els pares del qual es van exiliar al Regne Unit, fugint de la persecució nazi, insisteix que la mesura no va contra el poble israelià, sinó contra el seu govern.
22: Estic orgullós de ser jueu i del meu suport incondicional a l'estat d'Israel i no hi ha cap contradicció entre això i el meu suport a l'estat de Palestina.
3: El govern britànic és partidari de la creació de dos estats, a Israel i a Palestina, i demana el desmantellament total de Hamas, però recorda que combatre'l no justifica les accions d'Israel a Gaza.
0: Israel no ha trigat a contestar i ja ha pres represàlies especialment dures amb el Regne Unit. Ha anunciat, entre d'altres, que tancarà el consolat britànic a Jerusalem. Anem ara, doncs, cap a Jerusalem. Jordi Bresco.
23: La resposta israeliana ha arribat immediatament amb quatre mesures. La principal, la de tancar el consolat britànic a Jerusalem Est, però també la de prohibir l'entrada al país a 11 membres del Parlament britànic, inclòs l'exlíder laborista Jeremy Corbyn, expulsar els membres britànics del centre que coordina l'alto al foc a Gaza i, per últim, expulsar també els soldats britànics que estaven entrenant les forces de seguretat de l'autoritat palestina. Ho ha anunciat el ministre d'Exteriors israelià, Gideon Sar, visiblement enfadat per les paraules del seu homòleg britànic, a qui ha acusat de mentir escandalosament i de representar un govern hostil amb Israel. Sar, a més, ha enviat un avís per a navegants.
4: El missatge és clar per qui actuï en contra d'Israel. Israel actuarà en contra seva i perdrà la influència i rellevància en aquesta regió. Les mesures en contra d'Israel no quedaran sense resposta.
23: Paraules, òbviament, dedicades als altres països que s'han sumat a la iniciativa, entre els quals Espanya.
0: També us expliquem que Benjamin Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas per part del president dels Emirats Àrabs 10 dies abans de l'atac del 7 d'octubre del 2023, segons una investigació que ha publicat un diari israelià. Segons un altre mitjà del país, Netanyahu va rebutjar a menys d'una setmana de l'atac la informació dels seus serveis secrets que li recomanaven que assassinés l'aleshores líder de Hamas. Tornem a Jerusalem. Jordi Brescó.
23: És una informació publicada al diari Haaretz i que ha provocat que els principals rivals de Netanyahu de cara a aquestes properes eleccions del mes vinent hagin sortit en tromba a demanar explicacions i a exigir una investigació independent d'aquells fets, que és una opció que Netanyahu fins ara sempre ha anat posposant. De fet, el que diu aquesta informació és que Netanyahu no hauria comunicat aquesta informació que va rebre del president d'Emirats Àrabs a ningú, tot i que, segons el Haaretz, aquest president dels Emirats Àrabs hauria insistit durant 45 minuts de conversa telefònica de la importància del que li estava explicant. Una altra informació de part del Jerusalem Post és que Netanyahu va rebutjar la recomanació dels seus serveis secrets d'assassinar l'aleshores líder de Hamas, Yahya Sinwar, a menys d'una setmana del 7 d'octubre. Tot plegat, òbviament, crea encara més ombres sobre l'actuació de Netanyahu en relació a aquells atacs, i és que la setmana passada el primer ministre israelià va arribar a dir que aquell dia no va poder fer-hi més perquè els seus oficials de seguretat el van despertar massa tard i que a sobre van fer de manera deliberada.
0: Més notícies. A les portes de la Diada, l'Assemblea Nacional Catalana reclama a tots els independentistes que s'uneixin i es rebel·lin davant del catitlla de retrocés escandalós del país. El president de l'ANC, Josep Vila, i tots els seus predecessors han fet una crida per fer d'aquest 11 de setembre un punt d'inflexió després d'anys marcats per la repressió, les divisions i la desmobilització.
5: Implicar-se perquè el moment ens mostra nítidament que cal rebel·lar-se contra un deteriorament constant dels estàndards del nostre sistema de benestar, degut a la manca d'autogovern, mentre patim un espoli escandalós.
0: Aquest divendres s'han convocat manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta amb el lema "Hi soc, hi som, pel present i pel futur, independència". I els actes institucionals de la Diada han començat aquest dimarts. El govern ha entregat la medalla d'or de la Generalitat a la física Caterina Viscari, després de 12 anys al capdavant del sincrotró Alba i el cuiner Ferran Adrià, referent mundial de la gastronomia.
6: Catalunya m'ha permès desenvolupar un projecte professional extraordinari i participar en una aventura científica que ha marcat la meva vida.
7: He de sentir molt reconeixement, però cap m'ha fet tant il·lusió com aquest.
0: I el president Salvador Illa els ha definit així.
24: Són transformadors de la realitat i són uns visionaris.
0: També ha agraït la projecció internacional que han fet de Catalunya.
2: 3CAT Info.
0: 3CAT estrena la temporada 2026-2027 amb novetats de ficció, nous drets esportius, el rellançament del Super 3 i l'aposta per l'actualitat per consolidar el paper de Catalunya Ràdio i TV3 com a referència informativa. La programació s'ha presentat aquest dimarts en un acte a l'Ideal Montjuïc. Aquesta tardor es reforça l'estratègia digital de 3CAT amb l'obertura de canals temàtics a YouTube per adaptar-se als hàbits de consum audiovisual actuals. 3CAT arrenca una nova temporada mantenint la llengua i el servei públic com a pilars bàsics. Sentim la presidenta de la CCMA, Rosa Romà.
25: Perquè realment és un moment que estem vivint que és molt estratègic, el consum s'ha diversificat enormement i per tant hem de portar el català allà on, si no hi som nosaltres, hi ha realment molt poca presència català. I crec que ho estem fent molt bé i que aquesta temporada també sorprendrem a tot el públic i a la nostra audiència, especialment amb continguts de moltíssima qualitat.
0: Ramon Pellicer es posa al capdavant del programa Vèrtex, que es podrà veure els diumenges després del 30 minuts, i Clara Molins presentarà el programa Nervi.
25: amb algunes novetats i algunes cares noves, veus noves, gent que ens interessa molt el seu punt de vista de la cultura i del món, com per exemple la Maria Rovira, l'Oia Sherman, que ha publicat un llibre fantàstic que es diu Irlanda. Amb ella estudiarem i analitzarem el fons de l'origen de les paraules, que ella és una apassionada d'això. També tindrem la Jana Jubert com a prescriptora cultural, que ens intentarà copsar una mica de què es parla dels fenòmens culturals allà on la nostra mirada no arriba.
8: La Travessa VIP estarà presentada un cop més per Laura Escanes, però aquesta vegada amb 16 concursants de l'Star System català.
10: Esports.
8: Amb Joan Fitó.
11: El Barça arrenca la Champions aquest dimecres a 3:15 al Camp Nou contra el Feyenoord en la tercera temporada de Hansi Flick a la banqueta blaugrana. La Lliga de Campions és el principal somni.
12: A la fi, cada gran equip, cada gran club somia amb això, perquè aquesta és la millor competició. Tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí llarg i tot just acabem de començar i ho hem de demostrar, no només a la Champions League, també a la Lliga, i això és el que volem fer.
11: De la Champions també n'ha parlat Lamin Yamal.
13: Sí, jo crec que no hi ha més motivació que el que di la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
11: Eric García es baixa per sanció. Aquest Barça Feyenoord juga a 6:45 i des d'una hora abans els pot sentir a la TDT de Catalunya Ràdio. Aquest dimarts precisament ha arrencat la Champions, s'han disputat 6 partits, destaca la victòria del Real Madrid per 2-1 contra l'Inter de Milà. Els blancs han aprofitat dos errors greus dels italians a la primera meitat per encarrilar la victòria. Mbappé i Valverde han fet els dos gols del Real Madrid. Al tram final, l'Inter ha fet el 2-1 i el Madrid ha acabat patint. José Mourinho, tècnic blanc a Movistar.
14: Yo quiero dar crédito a los míos porque la presión se entrena, elegir los triggers para presionar, cómo presionar, dónde presionar, qué jugadores presionar.
26: ¿Eso ha funcionado?
14: Es trabajo y el gol de Valverde es trabajo. No solo críticas, alguna cosa viene a nosotros.
11: També jugats aquest dimarts, AEK d'Atenes 1, LASK 0, Bruges 2, Aston Villa 3, Borussia de Dortmund 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, amb dos gols del català Marc Bartra, i Porto 0, Manchester City 2.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: Encara en futbol, el Barça situat, Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri entre els candidats a guanyar la pilota d'or com a millor jugador. També hi ha els ex-blaugranes Lionel Messi i Ferran Torres, també el català del Real Madrid Marc Cucurella. El Barça femení també domina en el llistat de 30 nominades amb 6 futbolistes: Graham Hansen, Patrick Jarro, Eva Peyor, Claudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks, més les exjugadores del Barça, Alexia Putellas i Mapi León. També hi és en aquesta llista Mariona Caldentei. El dilluns 26 d'octubre s'entregaran els diferents premis en una gala a Londres. I en bàsquet, el Barça ha presentat a la vegada les 11 incorporacions d'aquest estiu. El també nou director esportiu, Xevi Pujol, explica com ha confeccionat la plantilla.
27: Ha sigut un estiu molt intens pel club, amb molts canvis en totes les àrees, on tenim doncs aquests 11 jugadors que responen a un perfil atlètic, amb cames fresques, bona mentalitat, amb ganes de créixer, d'adaptar-se quan abans a totes les característiques noves doncs, que té la Lliga CB, que té l'Eurolliga.
11: En bàsquet, aquest dimecres també comença la Lliga Catalana amb dos partits, l'Ilerna Lleida Azisa Joventut i l'Andorra Quitzenàs Manresa. I el Barça d'handbol ha anunciat l'ampliació del contracte del tècnic Carlos Ortega fins al 30 de juny del 2031. I en ciclisme, quart triomf a l'esprint en aquesta edició de la Vuelta per a Matthew Brennan, al Balear. Enric Mas segueix de líder amb 2 minuts i 6 segons de marge sobre l'austríac Gol.
10: Són 2:15.

0: Principals informacions a aquesta hora. El govern suspèn les classes i restringeix aquest dimecres la mobilitat a les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès pel risc de pluja torrencial. També suspèn l'activitat sanitària no urgent i recomana el teletreball. Es preveuen xàfecs localment molt intensos. La vaga dels docents el primer dia de curs ha tingut un seguiment baix del 12%, segons dades del govern, i del 30%, segons el sindicat USTEC. La consellera ha anunciat encara sense data un debat ampli amb tota la comunitat educativa. A partir d'ara us explicarem que Brussel·les presenta aquest dimecres la primera llei per fer front a la crisi de l'habitatge a la Unió Europea. Vol unificar criteris per regular lloguers turístics, però també evitar que les administracions intervinguin excessivament al mercat. Parlarem dels nous contractes de treball que hauran de detallar el salari base, els complements i les variables, les jornades i els torns, o els criteris per modificar els horaris segons la normativa aprovada pel govern espanyol. I ens fixarem en que Plataforma per la Llengua denuncia la falta d'implicació del govern de la Generalitat en el pacte pel català. L'entitat reclama que només s'han executat completament el 38,8% de les mesures previstes per al 2025. Esports. Rampito, què destaquem?
1: Que el Madrid ha debutat a la Champions amb victòria 2-1 contra l'Inter de Milà, gols d'Mbappé i Valverde. El Barça debuta aquest dimecres a 3:15 al Camp Nou contra el Feyenoord.
0: I el temps, dimecres, canvi contundent. Ja de matinada cauran alguns primers ruixats localment intensos, més de 40 mil·límetres en 30 minuts entre el Penedès i el Vallès Occidental. També podran afectar moltes comarques interiors i del litoral i el prelitoral. Tramuntana i mestral, els dos extrems, i descens molt marcat de la temperatura. Aquest dimecres el govern suspèn tota l'activitat educativa a les escoles, l'activitat universitària a la UAB i també queda restringida la mobilitat en 5 comarques pel risc de pluges torrencials, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès. Són només algunes de les mesures que ha decretat el govern a les comarques on el risc per inundacions serà de 5/6. Les ha anunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
0: Protecció Civil, que ha activat en alerta el pla Inuncat, fa una crida a extremar la prudència i evitar qualsevol desplaçament innecessari. Són declaracions d'Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, al Catalunya Nit.
3: Poden haver-hi pluges localment intenses, per tant, siguem curosos no només en aquestes comarques, sinó que quasi bé arreu del territori, on hi ha menys probabilitat que hi hagi pluges, és cap a la zona de l'oest, però quasi bé tot el territori té amb algun grau alguna probabilitat de que pugui tenir pluges intenses.
0: De fet, per evitar els desplaçaments, també s'ha limitat l'activitat judicial i algunes universitats, com la UPF o la UBIC, també han demanat als treballadors i estudiants d'aquestes zones que evitin els desplaçaments. El Servei Meteorològic preveu xàfecs localment molt intensos que començaran aquesta matinada i que poden deixar fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions al sector central i prelitoral de 90 litres en 3 hores. La pertorbació avançarà al llarg del dia d'oest a est i també deixarà mala mar a l'Alt Empordà. La temperatura general baixarà entre 5 i 10 graus. La vaga educativa d'aquest dimarts, el primer dia de curs per més d'un milió d'alumnes catalans, ha tingut un seguiment baix. Segons el Departament d'Educació, ha estat del 12% i el sindicat majoritari USTEC l'ha elevat fins al 30%. Una mobilització que s'ha fet de manera descentralitzada. A primera hora del matí, els docents han fet talls de trànsit als accessos de Barcelona, també a les principals carreteres del país i en alguns punts de la xarxa ferroviària, com l'alta velocitat a l'estació de Lleida Pirineus. A Barcelona, la manifestació ha aplegat gairebé 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. Des dels diversos punts del país, els manifestants denunciaven que el curs ha començat amb les mateixes mancances que l'anterior.
4: Ens ha costat una mica aquesta decisió, si avui o no avui, però és el missatge. No comença el curs amb normalitat.
5: Necessitem un 6% d'inversió del PIB d'educació perquè el país funcioni.
6: Hem començat el curs igual que estàvem el curs passat, amb les mateixes ràtios, amb manca d'aules d'acollida.
7: No hi ha manera d'ampliar els pressupostos, no hi ha manera de tenir una escola pública de qualitat.
0: Mentrestant, el distanciament entre el Departament d'Educació i els sindicats continua sense moure's ni un mil·límetre. La consellera Esther Niubó ha demanat un debat ampli amb tota la comunitat educativa i insisteix que amb els sindicats la negociació s'ha de cenyir a qüestions estrictament laborals.
8: Pues estem parlant de qüestions puntuals que tenen a veure amb temes estrictament salarials i laborals, que és lògic que parlem amb els sindicats, però altres qüestions que són de sistema les hem de poder debatre amb tota la comunitat educativa. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys, i això passa per parlar del model d'educació inclusiva, d'acollida, de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
0: Una trobada amb representants de direccions, docents, famílies i entitats pedagògiques que encara no té data. I també hem visitat una escola rural, la de Bovera, les Garrigues. El centre té 16 alumnes matriculats, tot i que aquest dimarts han començat la meitat. Lleida, Pere Joan Álvarez.
9: 8 nens i nenes, la majoria amb moltes ganes de tornar a les aules. Sentim el Pere i la seva mare, la Montse.
10: Trobeu a faltar els companys?
11: Bastant.
10: Clar, ells volien començar ahir. I els vaig dir no, ahir no, perquè era festa. Dic, dimarts tampoc, dic que hi ha vaga. I em van dir no, no, no, per aquí no. Diu, aquesta no la fem. Dic, bueno, posau cap a l'escola.
9: Les mestres de serveis mínims portaven les samarretes grogues reivindicatives dels docents. Una d'elles és la Xènia.
12: Nosaltres tenim la sort que som una escola petita, però tot i així també estem tenint retallades pel que fa a mestres. Reclamem igualment, com la resta de companys i companyes, que ens donin més recursos, no només físics, sinó també materials.
9: Tot i això, les famílies valoren molt la proximitat d'una escola rural. L'Ània, originària de Barcelona, hi porta els seus dos fills.
13: Arriba molt més, no? L'educació, poden estar molt més per cada un d'ells. És com una família al final i estem molt contents.
9: Un curs que ha començat amb els ventiladors encesos.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dimecres la Comissió Europea presentarà la seva primera llei per fer front a la crisi de l'habitatge. La normativa permetrà regular els lloguers turístics i la compra de segones residències en zones d'habitatge tensionat. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
15: La llei serà de compliment opcional només per als governs que vulguin intervenir en el mercat, ja siguin estats, regions o ajuntaments. D'una banda, Brussel·les els donarà més cobertura legal davant de possibles demandes judicials de propietaris o patronals immobiliàries. Però d'altra banda, la Comissió Europea també fixarà nous límits i requisits a les administracions que regulin l'habitatge. D'entrada, per considerar que una zona és tensionada, caldrà que el preu mitjà de l'habitatge sigui 8 cops més elevat que la renda mitjana dels habitants. Per restringir el lloguer turístic, les administracions hauran de demostrar de forma específica que els contractes de curta durada són perjudicials i qualsevol limitació haurà de ser proporcional per evitar que les mesures siguin més restrictives del compte. Tot plegat ho hauran de validar després el Parlament Europeu i els Estats.
0: L'Ajuntament de Barcelona considera que la proposta de llei de la Comissió Europea avala les seves polítiques d'habitatge i, en particular, la decisió del govern Collboni d'eliminar pisos turístics de la ciutat a partir del 2028. La primera tinenta d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, destaca que Brussel·les permet intervenir a les zones tensionades.
16: Reconeix que en aquestes àrees la presència de pisos turístics redueix la disponibilitat de pisos per viure-hi i, per tant, habilita els governs a prendre mesures per poder garantir aquest ús residencial.
0: En canvi, la patronal de pisos turístics a Pertur ho veu diferent i entén que la Comissió Europea posa límits a l'Ajuntament de Barcelona per restringir la seva activitat. La seva presidenta és Marianne Muro.
17: Era una normativa que va establir unes normes generals sense cap tipus de coneixement, d'anàlisi de cadascuna de les situacions locals, etc. Què et ve a dir? Pues et ve a dir que tu no pots fer el que vulguis.
0: La patronal interpreta que abans d'acabar amb les llicències turístiques residencials, les administracions han d'esgotar primer altres vies per garantir l'accés a un habitatge assequible, com construir pisos públics de forma continuada. Els nous contractes de treball hauran de recollir més condicions laborals que fins ara. Hi hauran de constar, per exemple, el salari base, els complements i les variables, les jornades i els torns, o els criteris per modificar els horaris, entre altres conceptes. També es preveu que els treballadors amb un contracte en vigor puguin demanar tota aquesta informació i que l'empresa els hi hagi de facilitar en el termini d'un mes. Yolanda Díaz, vicepresidenta segona i ministra de Treball, ha justificat la necessitat d'aquesta normativa, que haurà d'entrar en vigor abans de final de mes.
11: És molt important, el 75% de les empreses cometen irregularitats.
0: En declaracions al Catalunya Nit, l'advocada laboralista Eugènia Prados ha aclarit que la reforma no augmenta els drets laborals.
18: Aquesta nova norma no és que doni necessàriament més drets, perquè no els dona, sinó que dona drets d'informació i de que les persones estiguin més preparades, siguin més conscients i tinguin més coneixements per dir, escolta, no, per aquí no passo o això no ho vull.
0: La normativa també endureix els períodes de prova, que no es podran allargar més de 6 mesos. Caldrà que les empreses detallin en què consisteix i què cal per superar-lo. A més, les companyies hauran d'informar els empleats si fan servir algoritmes informàtics per prendre decisions laborals, com assignar tasques, la promoció professional o l'extinció de contractes, i també els criteris amb què funcionen aquests algoritmes.
14: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'ex-cancellera d'Alemanya, Angela Merkel, ha tret importància al fet que els partits polítics facin un cordó sanitari a l'extrema dreta per evitar que puguin governar, com pot passar a l'estat de Saxònia-Anhalt. L'antiga líder de la CDU creu que les formacions s'haurien d'obsessionar més en els propis programes que ha creat allà Fox, però en tot cas s'ha declarat commocionada per la victòria d'Alternativa per Alemanya en aquest land.
19: Això és un punt d'inflexió, un autèntic punt d'inflexió que estem vivint en la història de la República Federal d'Alemanya. I ara, per dir una cosa una mica més emocional, em sagna el cor. A mi com a membre de la CDU em sagna el cor, realment ho he de dir.
20: Das Herz, das muss ich wirklich sagen.
0: I és que precisament la CDU està en el punt de mira per la victòria de l'extrema dreta Saxònia-Anhalt. A més dels seus mals resultats, als conservadors se'ls ha obert un debat intern sobre què s'ha de fer amb Alternativa per Alemanya i si algun diputat transfugà li podria donar suport. Aquest dimarts han arrencat les negociacions per formar govern, però el partit guanyador no té la majoria absoluta i la resta de formacions no poden, per ara, conformar una opció alternativa. I encara en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha demanat per telèfon al seu homòleg rus, Vladimir Putin, que posi fi a la guerra a Ucraïna. Els dos dirigents han parlat durant una hora després d'un cap de setmana en què Trump ha intentat reprendre les negociacions a tres bandes amb un viatge dels seus enviats especials a Moscou i Kiev. Segons un assessor del Kremlin, Yuri Ushakov, Putin ha agraït a Trump els seus esforços i tots dos líders veurien bé una represa de les relacions econòmiques i comercials.
21: Donald Trump va expressar clarament la idea de la conveniència d'una fi ràpida del conflicte que obriria immediatament perspectives impressionants i a gran escala per al ple desenvolupament de les relacions entre els Estats Units i Rússia. Vladimir Putin va donar suport a aquest plantejament en el context del possible establiment d'una relació constructiva entre les dues grans potències.
0: Les negociacions per acabar amb la guerra d'Ucraïna estan congelades. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, s'ha mostrat disposat a fer una reunió a tres bandes aquest mateix mes de setembre, però Rússia considera que encara és massa aviat. El govern espanyol es disculpa per haver recollit informacions de gairebé 300 periodistes amb detalls sobre els mitjans per als quals treballen i el seu perfil ideològic. En alguns casos també s'hi afegeix si defensen posicions afins a l'executiu de Sánchez o si en són crítics. El document, elaborat per l'Oficina de Comunicació del Ministeri de l'Interior fa 2 anys i mig, té una finalitat consultiva, segons ha justificat el ministre Fernando Grande Marlaska, i sense intenció de censurar o limitar la feina de periodistes i mitjans.
22: Es un documento de trabajo simplemente para conocer y saber lo que se dice de la actuación y la actividad del Ministerio. No tiene, según se me ha trasladado, y es así, ningún otro objetivo o finalidad.
0: Interior remarca que atén tots els mitjans de comunicació sense distinció de cap mena i respectant, diu, la pluralitat informativa.
14: 3CAT Info.
0: L'exconseller d'Agricultura, Josep Grau, ha mort aquest vespre als 80 anys, segons ha anunciat l'Ajuntament de Mollerussa, del qual en va ser alcalde. Grau va ser també president de la Diputació de Lleida, diputat al Congrés, i va estar al capdavant de la cartera d'Agricultura entre el 1999 i el 2003. De fet, va ser l'última en ocupar aquest departament amb Jordi Pujol com a president. L'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ha lamentat la mort de Josep Grau i li ha agraït els anys de dedicació al municipi.
14: El temps.
0: Moment per la previsió de Gemma Puig.
1: Molt i molt pendents avui dels ruixats, les tempestes que descarreguen i que continuaran descarregant de cara a les properes hores, sobretot aquesta matinada, primera hora d'aquest dimecres, amb avisos de nivell 5 sobre 6, al Baix Penedès, al Penedès i també al Garraf, i que de cara a les 8-9 del matí s'incrementarà també cap al Baix Llobregat i Vallès Occidental. Ruixats, tempestes localment intenses, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Poden anar acompanyades de temps violent, de ventades, de calamarsa, de pedra. Per tant, molta precaució, i no només en aquestes 5 comarques, sinó també en tot aquest sector del litoral i del prelitoral, Catalunya Central, Prepirineu, avisos de nivell alt o molt alt en aquestes comarques. Precipitacions intenses, vent que bufarà amb intensitat, tramuntana i mestral als dos extrems, mala mar a la Costa Brava i una refrescada general. Aquest descens contundent del termòmetre que notarem aquest migdia. Baixaran 8-10 graus a moltes comarques. Deixarem enrere 40 com a valor més alt i costarà d'arribar aquest dimecres als 30 graus.
14: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Una variant al sistema de control aeri ha provocat un caos aquest dimarts als aeroports del Regne Unit. S'han hagut de cancel·lar més de 600 vols i centenars més han tingut retards que en alguns casos han superat les 7 hores. La policia ha hagut d'intervenir després que els passatgers d'un avió de Ryanair encallat a l'aeroport de Gatwick han amenaçat de començar a baixar de l'aparell. Aquest ha estat un dels aeròdroms més afectats juntament amb el de Heathrow. El Servei Britànic de Trànsit Aeri ja ha donat per solucionada l'avaria, però reconeix que es mantindran les afectacions. British Airways ha emès un comunicat en què explica que la gravetat de la situació significa que tindrà un impacte en cadena. Moltes companyies, com Iberia, han cancel·lat els vols que tenien previstos per aquest dimecres amb origen o destí a Londres.
14: Trescat Info. Trescat Info.
0: La jutgessa que va instruir el cas de l'accident ferroviari del 2013 a Santiago de Compostela, on van morir 80 persones, s'ha posicionat a favor de la petició d'indult del maquinista, condemnat a 2 anys i mig de presó pel descarrilament del tren. La magistrada considera que hi ha raons de justícia i equitat per concedir-li. Recorda que no té antecedents, que ja ha pagat la responsabilitat civil i que està jubilat, de manera que el risc de reincidència és nul. La sentència ja deixava clar que el maquinista va tenir una conducta delictiva greu, però en un espai molt limitat de temps, quan va atendre un interventor per telèfon, i que, a més, la tragèdia també es va multiplicar per la deficiència de senyalització del tram de l'accident. La Fiscalia també s'hi va mostrar a favor, parcialment, la setmana passada. I en parlava el sumari. Plataforma per la Llengua denuncia l'incompliment del Pacte per la Llengua un any i mig després que es signés. L'organització insta el govern a actuar amb urgència en àmbits claus com ara l'ensenyament, la salut, l'empresa i els mitjans públics. L'entitat assegura que només s'han executat completament el 38,8% de les mesures previstes per al 2025. És per això que l'organització reclama una revisió profunda del model actual, l'acció real de tota l'administració i l'impuls veritable del Pacte Nacional. El president de la plataforma, Òscar Escudé, apel·la a la màxima autoritat del país.
2: Apel·lo directament al president Salvador Illa a assumir aquesta responsabilitat. A prendre les regnes de l'aplicació del pacte i a fer-lo complir

0: I a l'escola continuen sense aplicar-se els canvis necessaris per assegurar el ple domini del català quan els joves acaben l'escolarització obligatòria.
1: L'entitat, que forma part del pacte, assegura que en continuarà fiscalitzant els incompliments i confia no haver-ne de sortir.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: El govern espanyol destinarà 500.000 euros a restaurar la muralla de Tossa de Mar, a la Selva. Aquest estiu, el risc de despreniment d'una de les torres va obligar a tancar les terrasses de dos restaurants que hi ha a tocar. Girona, Núria Peraire.
3: El Ministeri ha aprovat una actuació d'emergència i les obres les farà l'Institut de Patrimoni Cultural. Es repararan les tres torres i diferents trams del recinte de la muralla. L'alcalde de Tossa, Martí Pujals, ja havia alertat del deteriorament i mentre l'Estat, que és el propietari de la muralla, no aprovava les obres, s'havien col·locat unes malles de manera preventiva a l'entorn de la part superior de dues de les torres per evitar la caiguda de pedres. La muralla es troba en una de les zones més turístiques i el trànsit de gent no permet fer grans actuacions a la estiu. Ho explica l'alcalde.
4: Ara ja s'està fent alguna actuació puntual, ja hi ha els contratistes aquí, i a l'octubre ja començàvem entrada de camions i fer l'actuació més important.
3: A finals de juny es va detectar que la torre de Ses Hores tenia risc d'esfondrament i es va decidir tancar les dues terrasses de restaurants que hi ha just a sota.
5: What about you two? How did you meet?
6: Yes.
7: All right.
6: One day...
1: Penélope Cruz i Javier Bardem han estat les grans estrelles d'aquest dimarts a la catifa vermella de la Mostra de Venècia, amb el morbo afegit de veure com aquesta parella, a la vida real, interpreta a Bunker un matrimoni en crisi. Ell és un arquitecte que rep l'estrambòtic encàrrec de construir un búnker de luxe per a un multimilionari, però el títol té altres sentits metafòrics. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
8: Javier Bardem fa el paper d'un arquitecte de renom internacional que ha fet carrera en projectes prestigiosos com hospitals o biblioteques. Viu a Londres amb la seva dona, interpretada per Penélope Cruz. La crisi larvada entre tots dos esclata quan ell rep un encàrrec multimilionari que ella rebutja perquè el troba immoral. La construcció d'un búnquer de supervivència amb tots els luxes per un magnat internacional convençut que s'acosta a una catàstrofe planetària. El refugi que projecta l'arquitecte aixeca murs invisibles en la parella, cada cop més distanciada del món exterior. Per altres qüestions que la pel·lícula aborda en clau de thriller psicològic, la por als altres, la gentrificació, la bunkerització d'unes cases farcides d'alarmes o l'aïllament dels adolescents darrere dels mòbils.
9: La pel·lícula habla de eso, estamos realmente en riesgo de perder la conexión humana y es una cosa que si no se entrena no se va a tener. Mi esperanza es que la gente joven creo que sí realmente se está dando cuenta de la manipulación y yo espero que reaccionen porque son muy inteligentes.
8: Bardem i Cruz han aprofitat la roda de premsa per expressar la seva alegria per estar al repartiment de les pel·lícules seleccionades als Oscars.
6: Tenemos tres películas, en una de ellas sale ella, en otra salgo yo, así que no hablamos mucho de eso en casa.
9: No es verdad.
1: El dramaturg català Joan Llago ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Literatura Dramàtica que concedeix el Ministeri de Cultura per l'obra La Brama del Cèrvol, que va estrenar al Teatre Lliure el 2025 amb la seva companyia, La Calòrica. El jurat ha destacat la potència del text i l'ha qualificat d'arriscat i deliberadament delirant. A més, ha assenyalat que Llago, a través de la seva mirada lúcida i la ploma afilada, burxa una vegada més en les esquerdes de la nostra societat a través d'un humor descarnat. Joan Llago ha explicat a Catalunya Ràdio que l'emociona especialment que el jurat hagi triat aquesta obra seva.
10: Perquè és una obra que no sempre gaudi de confiança i d'aplaudiment. I fins i tot jo mateix a vegades m'he arribat a dubtar. Jo moltes vegades durant el camí vaig dir, no, anem bé, jo crec que l'obra és bona, jo crec que està bé, jo crec que val la pena. I ara rebre aquest reconeixement, doncs, sincerament és molt xulo. A vegades anar pels camins que no són els camins habituals, doncs t'ajuden a arribar a llocs més únics.
1: El premi, que l'any passat va guanyar Victoria Spumberg amb el seu L'imperatiu categòric, està dotat amb 30.000 euros.
2: Esports.
1: Amb Joan Fitó.
11: El Barça arrenca a la Champions aquest dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord. Arrenca a la Champions, la tercera temporada de Hansi Flick a la banqueta blaugrana, i la Lliga de Campions és el principal somni.
12: A la fi, cada gran equip, cada gran club somia

0: amb això, perquè aquesta és la millor competició. Tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí llarg i tot just acabem de començar i ho hem de demostrar, no només a la Champions League, també a la Lliga, i això és el que volem fer.
1: D'aquesta Lliga de Campions, de guanyar-la, també n'ha parlat Lamine Yamal.
2: Sí, jo crec que no hi ha més motivació que el que di la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i va venir aquest any.
1: Eric García es baixa per sanció. Aquest Barça Feyenoord es juga a 6:45 i es podrà seguir des d'una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. Precisament aquest dimarts ha arrencat la Lliga de Campions. S'han disputat 6 partits. Destaca la victòria del Real Madrid per 2-1 contra l'Inter de Milà. Els blancs han aprofitat dos errors greus dels italians a la primera meitat per encarrilar la victòria. Mbappé i Fede Valverde han fet els gols del Real Madrid. Al tram final, l'Inter ha fet el 2-1 i el conjunt blanc ha acabat patint. José Mourinho, tècnic del Real Madrid.
3: No, resume que podia acabar 5-6-1 per nosaltres, podia acabar 6-6. No quiero decir l'Inter ganar el partit perquè nosaltres hemos creado más y en momentos cruciales como el 3-0 en el último minuto del primer tiempo, el de Judes al inicio del segundo tiempo, pero partido loco, una locura que no me gusta.
1: També jugats aquest dimarts a la Champions, AEK Atenas 1, LASK 0, Bruges 2, Aston Villa 3, Borussia Dortmund 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, amb dos gols del català Marc Bartra, i Porto 0, Manchester City 2.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Encara en futbol, el Barça ha situat Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri entre els candidats a guanyar la pilota d'or. També hi ha els ex-blaugranes Lionel Messi i Ferran Torres, així com el català del Real Madrid, Marc Cucurella. Destaquen, però, les absències de Pedri i Rafinha. El Barça femení també domina la llista de les 30 nominades amb 6 futbolistes, Graham Hansen, Patrick Jarro, Eva Peyor, Clàudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks. També les exfutbolistes del Barça, Alexia Putellas i Mapi León. El dilluns 26 d'octubre s'entregaran els diferents guardons en una gala a Londres.
4: 3CAT Info.
1: En bàsquet, el Barça ha presentat a la vegada les 11 incorporacions d'aquest estiu. El també nou director esportiu, Xevi Pujol, explica com ha confeccionat la plantilla.
5: Ha sigut un estiu molt intens pel club, amb molts canvis en totes les àrees, on tenim doncs, aquests 11 jugadors que responen a un perfil atlètic, amb cames fresques, bona mentalitat, amb ganes de créixer, d'adaptar-se quan abans a totes les, característiques noves doncs, que té la Lliga CB, que té l'Eurolliga.
1: Mentrestant, el Joventut, Ricky Rubio, assegura que seguirà aquest any per ajudar a fer créixer el projecte de la penya.
6: Esportivament potser no estic parlant dels anys gloriosos perquè econòmicament pues, no sé on estaríem a CB, però estaríem pues, no entre els tres primers com hem quedat l'any passat segur, però hi ha coses que es poden millorar i és aquí on vaig demanar-ho i al final hi ha coses que sí, que tirem endavant i amb ganes de seguir en aquest projecte.
1: Aquest dimecres comença la Lliga Catalana amb la participació tant de Barça com de Penya, dos partits previstos, i l'Arna Lleida, Sisa Joventut i Andorra, Quitzenàs, Manresa. I el Barça d'handbol ha anunciat l'ampliació del contracte del tècnic Carlos Ortega fins al 30 de juny del 2031.
7: Normalmente los entrenadores no renuevan tantos años, ¿no? Esto significa sin duda confianza plena en mi persona y en mi staff, ¿no? Y bueno, espero estar a la altura de circunstancias, ¿no? Como creo que estos últimos años hemos estado, ¿no?
4: 3CAT Info.
1: A la Copa Catalunya masculina de waterpolo, partits dels quarts de final, dos partits d'anada, Mataró 8, Barcelona 14 i Terrassa 19, Rubí 11, un partit de tornada, Atlètic Barceloneta 21, Sant Andreu 8, el Barceloneta s'ha classificat d'aquesta manera per les semifinals. Jugaran aquestes semifinals contra el guanyador del Terrassa Rubí.
4: Trescat Info.

0: El govern suspèn les classes i restringeix aquest dimecres la mobilitat a les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès pel risc de pluja torrencial. També suspèn l'activitat sanitària no urgent i recomana el teletreball. Es preveuen xàfecs localment molt intensos que poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions de 90 litres en 3 hores. La vaga dels docents el primer dia de curs ha tingut un seguiment baix, ha estat del 12% segons dades del govern i del 30% segons el sindicat USTEC. La consellera ha anunciat encara sense data un debat ampli amb tota la comunitat educativa i insisteix que amb els sindicats només s'hi han de tractar qüestions laborals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana compareixer el 23 de setembre al Parlament per informar de les proves PISA enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i amb un inici de curs convuls per aquesta vaga de docents. 12 països, entre els quals hi ha Espanya i el Regne Unit, vetaran els productes produïts als assentaments jueus a Cisjordània. La mesura busca pressionar Israel per la seva política expansionista contra els palestins. Com a represàlia, el govern de Netanyahu ha anunciat el tancament del consolat britànic a Jerusalem. Detinguts dos menors més en relació a la mort violenta d'un home a Manresa la setmana passada. Els joves arrestats tenen 16 anys i amb aquestes detencions ja són 4 les persones detingudes pels fets. Els altres menors arrestats estan en un centre d'internament. El Suprem suspèn cautelarment el dret de vot dels milers de nacionalitzats per la coneguda com a llei de nets, impulsada pel govern espanyol. L'alt tribunal ha avalat la petició de Vox i retira als descendents estrangers d'exiliats per la Guerra Civil la possibilitat de votar quan falta menys d'un any per les eleccions generals. 3Cat estrena la nova temporada amb novetats de ficció, nous drets esportius, el rellançament del Super 3 i l'aposta per l'actualitat per consolidar el paper de Catalunya Ràdio i TV3 com a referència informativa. Entre els programes nous destaquen el que conduirà Ramon Pellicer, Vèrtex, i una nova versió de Nervi, ara presentat per Clara Molins. Esports.
1: El Barça debuta a la Champions aquest dimecres a 7:15 al Camp Nou contra el Feyenoord. Eric García no jugarà per sanció. Lamine Yamal ha reconegut que veu l'equip capacitat per guanyar-la. El Madrid ha debutat en aquesta Champions amb victòria 2-1 contra l'Inter de Milà. Mbappé i Valverde a la primera meitat han fet els gols dels blancs que han acabat patint al tram final. I Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri se situen entre els 30 candidats a guanyar la pilota d'or. El Barça femení hi col·loca 6 futbolistes, Graham Hansen, Patrick Guijarro, Eva Peyor, Clàudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks.
0: I el temps, dimecres, canvi de temps contundent. Ja de matinada cauran alguns primers ruixats localment intensos, més de 40 mil·límetres en 30 minuts, entre el Penedès i el Vallès Occidental. També podran afectar moltes comarques interiors i del litoral i el prelitoral. Tramuntana i mestral, els dos extrems i descens molt marcat de la temperatura.
2: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3Cat Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: Aquest dimecres el govern suspèn tota l'activitat educativa a les escoles, l'activitat universitària a la UAB i també queda restringida la mobilitat en 5 comarques pel risc de pluges torrencials, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès. Són només algunes de les mesures que ha decretat el govern a les comarques on el risc per inundacions serà de 5 sobre 6. Les ha anunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
0: Protecció Civil, que ha activat en alerta el pla Inuncat, fa una crida a extremar la prudència i a evitar qualsevol desplaçament innecessari. Són declaracions d'Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil al Catalunya Nit.
4: Poden haver-hi pluges localment intenses, per tant, siguem curosos no només en aquestes comarques, sinó que quasi bé arreu del territori, on hi ha menys probabilitat que hi hagi pluges, és cap a la zona de l'oest, però quasi bé tot el territori té amb algun grau alguna probabilitat que pugui tenir pluges intenses.
0: De fet, per evitar els desplaçaments també s'ha limitat l'activitat judicial i algunes universitats, com la UPF o la UBIC, també han demanat als treballadors i estudiants d'aquestes zones que evitin els desplaçaments. El Servei Meteorològic preveu xàfecs localment molt intensos que començaran aquesta matinada i que poden deixar fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions al sector central i prelitoral de 90 litres en 3 hores. La pertorbació avançarà al llarg del dia d'oest a est i també deixarà mala mar a l'Alt Empordà. La temperatura general baixarà entre 5 i 10 graus.
2: 3CAT Info.
0: La vaga educativa d'aquest dimarts, el primer dia de curs per a més d'un milió d'alumnes catalans, ha tingut un seguiment baix. Segons el Departament d'Educació, ha estat del 12%, mentre que el sindicat majoritari USTEC l'ha elevat fins al 30%. La mobilització s'ha fet de manera descentralitzada. A primera hora del matí, els docents han fet talls de trànsit als accessos de Barcelona i també a les principals carreteres del país i en alguns punts de la xarxa ferroviària, com l'alta velocitat a l'estació de Lleida Pirineus. A Barcelona, la manifestació ha plegat gairebé 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. Des dels diversos punts del país, els manifestants denunciaven que el curs ha començat amb les mateixes mancances que l'anterior.
5: Ens ha costat una mica aquesta decisió, si avui o no avui, però és el missatge. No comença el curs amb normalitat.
6: Necessitem un 6% d'inversió del PIB d'educació perquè el país funcioni.
7: Hem començat el curs igual que estàvem el curs passat, amb les mateixes ràtios, amb manca d'aules d'acollida.
8: No hi ha manera d'ampliar els pressupostos, no hi ha manera de tenir una escola pública de qualitat.
0: Mentrestant, el distanciament entre el Departament d'Educació i els sindicats continua sense moure's ni un mil·límetre. La consellera Esther Niubó ha demanat un debat ampli amb tota la comunitat educativa i insisteix que amb els sindicats la negociació s'ha de cenyir a qüestions estrictament laborals.
9: Però estem parlant de qüestions doncs, puntuals que tenen a veure doncs, amb temes estrictament salarials i laborals, que és lògic que parlem amb els sindicats, però altres qüestions que són de sistema doncs, les hem de poder debatre amb tota la comunitat educativa. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys, i això passa per parlar del model d'educació inclusiva, d'acollida, de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
0: Una trobada amb representants de direccions, docents, famílies i entitats pedagògiques que encara no té data. I encara en educació, els alumnes espanyols s'enfonsen a l'informe PISA i obtenen els pitjors resultats de la història. La caiguda més preocupant és en matemàtiques i, sobretot, en comprensió lectora, on el retrocés és global per l'efecte de les pantalles. Els resultats de Catalunya no són vàlids per l'error del Departament d'Educació en excloure de les proves més alumnes dels permesos. Madrid, Dani Saindeaja.
10: Fa 10 anys que Espanya se situa per sota de la mitjana a l'informe PISA, però ara la caiguda ha estat en picat. Els alumnes de quart d'ESO retrocedixen 8 punts en ciències, 16 en matemàtiques i 23 en lectura, cosa que equival a un curs escolar complet. La caiguda és més gran encara entre els alumnes amb millors condicions socioeconòmiques. La ministra d'Educació, Milagros Tolón, reconeix la desfeta i pren nota.
11: Que hay que reforzar algo que es fundamental, que es la lectura, porque si no hay una comprensión lectora, automàticament no sabrem resolver ningun problema, ni de matemàtiques, ni de física, ni de química.
10: El Ministeri s'agafa al fet que la caiguda és global, afecta tant els països asiàtics com el Japó i Corea, que lideren la prova, com potències europees com Alemanya i França. Un retrocés accentuat per l'ús de les pantalles, segons el coordinador de l'informe PISA, Tue Hallgren.
12: Generally, if a text is long,
13: en general, si un text és més llarg de 400 paraules, bàsicament el que cap en una pantalla, és on veiem les dificultats dels alumnes. Hi ha molts indicis que això és més un repte de tota la societat.
10: Com ja es va dir, Catalunya queda fora de l'informe perquè es van excloure un de cada quatre alumnes, més del que es permet. Amb tot, sí que s'han publicat els resultats, però no es poden tenir en compte. Les males notes de l'últim informe del 2022 ja van fer saltar totes les alarmes.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana comparèixer el dia 23 de setembre al Parlament per informar dels resultats de les proves PISA. Aquest dimecres la cambra tancarà la data del ple. La petició d'Illa arriba enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i per la vaga de professors que ha marcat l'inici de curs. Sentim Jordi Turull, de Junts, la republicana Esther Capella, Jessica Albiach, dels Comuns i la Copaire, Pilar Castillejo.
14: L'informe PISA, com algun altre episodi ha passat a Catalunya, ens han fet sentir una mica de vergonya com a país. Jo crec que aquí el que hi ha és un gran nivell d'incompetència. I llavors el que no pot ser, la consellera, jo crec que la consellera per ella mateixa hauria d'haver plegat.
15: Que es donin les explicacions pertinents. I si no són satisfactòries, Esquerra Republicana
3: doncs demanarà el que calgui. I si cal demanar responsabilitats, les demanarem.
15: I jo crec que és el moment de que siga el govern, que en lloc de demanar treves, es posa les piles, actue i reaccione, perquè estem en una crisi profunda educativa.
3: Ho diem clarament, la consellera Niubó ha de dimitir, no per les proves PISA només. Comencem amb les mateixes dades de cada curs. No ha estat capaç de resoldre el conflicte educatiu.
0: La consellera d'Educació no ha volgut valorar els resultats de les proves PISA perquè assegura que no són reals i perquè seria fer política ficció. Esther Niubó ha avançat que continuaran reforçant les mesures per millorar el coneixement de les matemàtiques i la comprensió lectora.
9: O sigui, el que estem plantejant és un debat constructiu de país sobre l'educació on el tema, per exemple, que avui mencionàvem, no?, de la recuperació, de la possible recuperació de lectures obligatòries per tenir aquests referents compartits que en una societat doncs, creixentment fragmentada, no?, molt motivada per aquestes xarxes socials, per aquests algoritmes ràpids, doncs fa que sigui més complicat, ha de ser fruit d'aquest nou consens.
0: Mentrestant, els experts apunten com a causes d'aquests mals resultats, de manera generalitzada, a l'impacte de l'aturada per la pandèmia i a l'ús de les pantalles, les xarxes socials i la intel·ligència artificial. Uns factors que han perjudicat la comprensió lectora. I per això, el catedràtic de Polítiques Educatives de la UPF i analista de l'OCDE, Francesc Padró, ha explicat a Catalunya Ràdio la manera de millorar els resultats.
16: Com més llegeixes, millor escrius, i com millor escrius, millor t'expreses oralment també, doncs no hi ha altra manera que justament practicant. I això vol dir dedicar més espai a la lectura, fins i tot diria a la lectura en veu alta, des de ben petits.
0: Padró assegura que els bons resultats dels països asiàtics s'expliquen perquè hi impera la cultura de l'esforç i el respecte a l'autoritat.
2: 3CAT Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més presumptament relacionats amb la mort violenta d'un home a Manresa la setmana passada. Els fets van passar la matinada de dimarts quan Manresa tancava la festa major. Els equips d'emergència van rebre l'avís d'un home ferit de gravetat a la via pública i quan van arribar-hi no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos van detenir l'endemà dos joves de 15 i 16 anys que ara són en un centre d'internament per a menors. I aquest dimarts també a Manresa han detingut dos menors més de 16 anys. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté oberta la investigació. Dues persones estan ferides greus i un centenar han hagut de ser desallotjades per una explosió, probablement de gas, en un local comercial de Cerdanyola del Vallès. La deflagració ha estat en una joieria al carrer Sant Antoni per causes que s'investiguen i ha fet caure el sostre del local i, per tant, ha afectat l'habitatge que té just al damunt. Una de les persones ferides és una dona que ha estat traslladada a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, mentre que l'altre és un home que està ingressat al Vall d'Hebron de Barcelona. Gerard Valls és cap d'intervenció dels bombers.
17: L'explosió s'ha produït en uns baixos i l'afectació ha sigut en aquests baixos i en la vivenda que havia a sobre d'aquests baixos. Sembla ser que alguna víctima era una veïna de l'edifici, era una persona veïna, i l'altra persona està relacionada amb l'activitat del local.
0: Els bombers han desallotjat preventivament el bloc afectat i els dos adjacents, després de revisar-ne l'estructura, s'ha permès el retorn dels veïns afectats, a excepció dels baixos i del primer pis de l'edifici sinistrat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Tribunal Suprem frena el govern de Pedro Sánchez i suspèn el dret de vot dels estrangers, descendents d'espanyols exiliats per la Guerra Civil. Els jutges han donat la raó a Vox i el govern espanyol denuncia que retira el dret de vot de milers de persones a pocs mesos de les eleccions. Madrid, Paula Brujats.
18: És un altre revés del Suprem al govern espanyol. Vox va portar la llei de nits als tribunals assegurant que Pedro Sánchez volia alterar el cens electoral, un argument compartit pel Partit Popular que ara celebra la decisió del Suprem.
19: Porque el gobierno pretendía con todo el descaro alterar las elecciones generales para que Sánchez se perpetuara en el poder.
18: I la decisió deixa en l'aire el vot de més de 2,5 milions de persones a l'estranger que han demanat la nacionalitat espanyola a través de la llei de nets. El Suprem de moment paralitza el registre al cens de la majoria i avisa que només podran votar si acrediten que són fills o nets d'exiliats, de represaliats del franquisme. La decisió és provisional i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho critica.
20: Le pido respetuosamente al Tribunal Supremo que cuanto antes, lo antes posible y en todo caso antes de los procesos electorales de 2027, resuelva el fondo hablando de esta cuestión, porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto.
18: La decisió arriba en ple compte enrere per a les eleccions espanyoles. El Suprem haurà de dictar sentència per confirmar la decisió, però de moment ja ha frenat les inscripcions al cens electoral.
0: I el jutge Peinado li ha comunicat a Begoña Gómez, la dona del president espanyol, que li obrirà judici oral per malversació i tràfic d'influències. Aquest dimarts al vespre s'ha celebrat l'audiència que les defenses de Gómez i també de la seva assessora havien intentat ajornar. Aquest és el tràmit que el jutge havia de fer abans de fixar data per al judici que farà seure Begoña Gómez al banc dels acusats per, presumptament, haver-se aprofitat de ser la parella de Pedro Sánchez per aconseguir la càtedra a la Universitat Complutense de Madrid. En un altre front judicial, en el cas Plus Ultra, un altre exdirigent de l'aerolínia rescatada pel govern espanyol també ha declarat que van pagar l'1% del rescat al grup Zapatero, en referència a l'expresident espanyol i al seu entorn. Ha explicat a la jutge que l'expresident espanyol els va oferir ajuda.
2: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
1: Molt i molt pendents avui dels ruixats, les tempestes que descarreguen i que continuaran descarregant de cara a les properes hores, sobretot aquesta matinada primera hora d'aquest dimecres, amb avisos de nivell 5 sobre 6 al Baix Penedès, al Penedès i també al Garraf, i que de cara a les 8-9 del matí s'incrementarà també cap al Baix Llobregat i Vallès Occidental. Ruixats, tempestes localment intenses, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Poden anar acompanyades de temps violent, de ventades, de calamars, de pedra. Per tant, molta precaució, i no només en aquestes cinc comarques, sinó també en tot aquest sector del litoral i del prelitoral, Catalunya Central, Prepirineu, avisos de nivell alt o molt alt en aquestes comarques. Precipitacions intenses, vent que bufarà amb intensitat, tramuntana i mestral als dos extrems, mala mar a la Costa Brava i una refrescada general. Aquest descens contundent del termòmetre que notarem aquest migdia. Baixaran 8-10 graus a moltes comarques. Deixarem enrere els 40 com a valor més alt i costarà d'arribar aquest dimecres als 30 graus.
2: 3CAT Info.
0: Més qüestions. Una dotzena de països prohibiran la importació de productes produïts als assentaments jueus a Cisjordània. Entre aquests països hi ha Espanya, que ja prenia mesures semblants, i el Regne Unit, França i el Canadà, que s'uneixen per pressionar Israel per la seva política expansionista contra els palestins. L'executiu britànic ha anat més enllà i ha acusat el govern de Netanyahu de fer els ulls grossos davant de la neteja ètnica perpetrada pels colons jueus. Londres, Quim Olivares.
21: El govern britànic prohibeix importar productes provinents dels assentaments jueus en territoris ocupats des del 1967 a Cisjordània i acusa el govern israelià de complicitat en la neteja ètnica per part dels colons. Sentim el ministre d'Exteriors, Ed Miliband, al Parlament.
22: El govern britànic està d'acord que hi ha una neteja ètnica de palestins en zones de Cisjordània perpetrada per colons terroristes i massa sovint el govern israelià ha fet els ulls grossos davant d'això i pitjor encara. Alguns dels seus membres han fet declaracions i han pres mesures per donar suport als desplaçaments forçats de palestins.
21: Miliband ha explicat que les sancions s'han adoptat de manera conjunta amb altres estats.
22: Puc dir a la cambra que avui França i el Canadà anuncien, juntament amb la Gran Bretanya, que també prohibiran la importació de béns per assentaments il·legals i s'uneixen així als Països Baixos, Irlanda, Bèlgica, Espanya i Noruega.
21: Miliband, els pares del qual es van exiliar al Regne Unit fugint de la persecució nazi, insisteix que la mesura no va contra el poble israelià, sinó contra el seu govern.
22: Estic orgullós de ser jueu i del meu suport incondicional a l'estat d'Israel i no hi ha cap contradicció entre això i el meu suport a l'estat de Palestina.
21: El govern britànic és partidari de la creació de dos estats, a Israel i a Palestina, i demana el desmantellament total de Hamas, però recorda que combatre'l no justifica les accions d'Israel a Gaza.
0: Israel no ha trigat a contestar i ja ha pres represàlies especialment dures amb el Regne Unit. Ha anunciat, entre d'altres, que tancarà el consolat britànic a Jerusalem. Anem ara, doncs, cap a Jerusalem. Jordi Bresco.
23: La resposta israeliana ha arribat immediatament amb quatre mesures. La principal, la de tancar el consolat britànic a Jerusalem Est, però també la de prohibir l'entrada al país a 11 membres del Parlament britànic, inclòs l'exlíder laborista Jeremy Corbyn, expulsar els membres britànics del centre que coordina l'alto al foc a Gaza i, per últim, expulsar també els soldats britànics que estaven entrenant les forces de seguretat de l'autoritat palestina. Ho ha anunciat el ministre d'Exteriors israelià Gideon Saar, visiblement enfadat per les paraules del seu homòleg britànic, a qui ha acusat de mentir escandalosament i de representar enfrontar un govern hostil amb Israel. Sar, a més, ha enviat un avís per a navegants.
4: El missatge és clar per qui actuï en contra d'Israel. Israel actuarà en contra seva i perdrà la influència i rellevància en aquesta regió. Les mesures en contra d'Israel no quedaran sense resposta.
23: Paraules, òbviament, dedicades als altres països que s'han sumat a la iniciativa, entre els quals Espanya.
0: També us expliquem que Benjamin Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas per part del president dels Emirats Àrabs 10 dies abans de l'atac del 7 d'octubre del 2023, segons una investigació que ha publicat un diari israelià. Segons un altre mitjà del país, Netanyahu va rebutjar a menys d'una setmana de l'atac la informació dels seus serveis secrets que li recomanaven que assassinés l'aleshores líder de Hamas. Tornem a Jerusalem. Jordi Brescó.
23: És una informació publicada al diari Haaretz i que ha provocat que els principals rivals de Netanyahu de cara a aquestes properes eleccions del mes vinent hagin sortit en tromba a demanar explicacions i a exigir una investigació independent d'aquells fets, que és una opció que Netanyahu fins ara sempre ha anat posposant. De fet, el que diu aquesta informació és que Netanyahu no hauria comunicat aquesta informació que va rebre del president d'Emirats Àrabs a ningú, tot i que, segons el Haaretz, aquest president dels Emirats Àrabs hauria insistit durant 45 minuts de conversa telefònica de la importància del que li estava explicant. Una altra informació de part del Jerusalem Post és que Netanyahu va rebutjar la recomanació dels seus serveis secrets d'assassinar l'aleshores líder de Hamas, Yahya Sinwar, a menys d'una setmana del 7 d'octubre. Tot plegat, òbviament, crea encara més ombres sobre l'actuació de Netanyahu en relació a aquells atacs, i és que la setmana passada el primer ministre israelià va arribar a dir que aquell dia no va poder fer-hi més perquè els seus oficials de seguretat el van despertar massa tard i que a sobre van fer de manera deliberada.
0: Més notícies. A les portes de la Diada, l'Assemblea Nacional Catalana reclama a tots els independentistes que s'uneixin i es rebel·lin davant del que titlla de retrocés escandalós del país. El president de l'ANC, Josep Vila, i tots els seus predecessors han fet una crida per fer d'aquest 11 de setembre un punt d'inflexió després d'anys marcats per la repressió, les divisions i la desmobilització.
5: Implicar-se perquè el moment ens mostra nítidament que cal rebel·lar-se contra un deteriorament constant dels estàndards del nostre sistema de benestar, degut a la manca d'autogovern, mentre patim un espoli escandalós.
0: Aquest divendres s'han convocat manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta amb el lema "Hi soc, hi som, pel present i pel futur, independència". I els actes institucionals de la Diada han començat aquest dimarts. El govern ha entregat la medalla d'or de la Generalitat a la física Caterina Viscari, després de 12 anys al capdavant del sincrotró Alba i el cuiner Ferran Adrià, referent mundial de la gastronomia.
6: Catalunya m'ha permès desenvolupar un projecte professional extraordinari i participar en una aventura científica que ha marcat la meva vida.
7: He de sentir molt reconeixement, però cap m'ha fet tant il·lusió com aquest.
0: I el president Salvador Illa els ha definit així.
24: Són transformadors de la realitat i són uns visionaris.
0: També ha agraït la projecció internacional que han fet de Catalunya.
2: 3CAT Info.
0: 3CAT estrena la temporada 2026-2027 amb novetats de ficció, nous drets esportius, el rellançament del Super 3 i l'aposta per l'actualitat per consolidar el paper de Catalunya Ràdio i TV3 com a referència informativa. La programació s'ha presentat aquest dimarts en un acte a l'Ideal Montjuïc. Aquesta tardor es reforça l'estratègia digital de 3CAT amb l'obertura de canals temàtics a YouTube per adaptar-se als hàbits de consum audiovisual actuals. 3CAT arrenca una nova temporada mantenint la llengua i el servei públic com a pilars bàsics. Sentim la presidenta de la CCMA, Rosa Romà.
25: Perquè realment és un moment que estem vivint que és molt estratègic, el consum s'ha diversificat enormement i per tant hem de portar el català allà on si no hi som nosaltres hi ha realment molt poca presència català. I crec que ho estem fent molt bé i que aquesta temporada també sorprendrem a tot el públic i a la nostra audiència, especialment amb continguts de moltíssima qualitat.
0: Ramon Pellicer es posa al capdavant del programa Vèrtex, que es podrà veure els diumenges després del 30 minuts, i Clara Molins presentarà el programa Nervi.
25: amb algunes novetats i algunes cares noves, veus noves, gent que ens interessa molt el seu punt de vista de la cultura i del món, com per exemple la Maria Rovira, Loia Sherman, que ha publicat un llibre fantàstic que es diu Irlanda. Amb ella estudiarem i analitzarem al fons l'origen de les paraules, que ella és una apassionada d'això. També tindrem la Jana Jubert com a prescriptora cultural, que ens intentarà copsar una mica de què es parla els fenòmens culturals allà on la nostra mirada no arriba.
0: La Travessa VIP estarà presentada un cop més per Laura Escanes, però aquesta vegada amb 16 concursants de l'Star System català.
2: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
8: El Barça arrenca la Champions aquest dimecres a 3:15 al Camp Nou contra el Feyenoord en la tercera temporada de Hansi Flick a la banqueta blaugrana. La Lliga de Campions és el principal somni.
10: A la fi, cada gran equip, cada gran club somia amb això, perquè aquesta és la millor competició. Tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí llarg i tot just acabem de començar i ho hem de demostrar, no només a la Champions League, també a la Lliga, i això és el que volem fer.
8: De la Champions també n'ha parlat Lamine Yamal.
11: Sí, jo crec que no hi ha més motivació que el que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i va venir aquest any.
8: Eric García es baixa per sanció. Aquest Barça feia hora a jugar a 6:45 i des d'una hora abans els pot sentir a la TDT de Catalunya Ràdio. Aquest dimarts precisament ha arrencat la Champions, s'han disputat 6 partits. Destaca la victòria del Real Madrid per 2-1 contra l'Inter de Milà. Els blancs han aprofitat dos errors greus dels italians a la primera meitat per encarrilar la victòria. Mbappé i Valverde han fet els dos gols del Real Madrid. Al tram final l'Inter ha fet el 2-1 i el Madrid ha acabat patint. José Mourinho, tècnic blanc a Movistar.
12: Yo quiero dar crédito a los míos porque la presión se entrena, elegir los triggers para presionar, cómo presionar, dónde presionar, qué jugadores presionar.
13: ¿Eso ha funcionado?
12: Es trabajo y el gol de Valverde es trabajo. No solo críticas, alguna cosa viene a nosotros.
8: També jugats aquest dimarts, AEK d'Atenes 1, LASK 0, Bruges 2, Aston Villa 3, Borussia de Dortmund 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, amb dos gols del català Marc Bartra, i Porto 0, Manchester City 2.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Encara en futbol, el Barça situat, Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri entre els candidats a guanyar la pilota d'or com a millor jugador. També hi ha els ex-blaugranes Lionel Messi i Ferran Torres, també el català del Real Madrid Marc Cucurella. El Barça femení també domina en el llistat de 30 nominades amb 6 futbolistes, Graham Hansen, Patrick Guijarro, Eva Peyor, Claudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks, més les ex-jugadores del Barça, Alexia Putellas i Mapi León. També hi és en aquesta llista Mariona Caldentei. El dilluns 26 d'octubre s'entregaran els diferents premis en una gala a Londres. I en bàsquet, el Barça ha presentat a la vegada les 11 incorporacions d'aquest estiu. El també nou director esportiu, Xevi Pujol, explica com ha confeccionat la plantilla.
14: Ha sigut un estiu molt intens pel club, amb molts canvis en totes les àrees, on tenim doncs, aquests 11 jugadors que responen a un perfil atlètic, amb cames fresques, bona mentalitat, amb ganes de créixer, d'adaptar-se quan abans a totes les característiques noves doncs, que té la Lliga ACB, que té l'Eurolliga.
8: En bàsquet, aquest dimecres també comença la Lliga Catalana amb dos partits, l'Ilerna Lleida Azisa Joventut i l'Andorra Quitzanàs Manresa. I el Barça d'handbol ha anunciat l'ampliació del contracte del tècnic Carlos Ortega fins al 30 de juny del 2031. I en ciclisme, quart triomf a l'esprint en aquesta edició de la Vuelta per a Matthew Brennan, al Balear. Enric Mas segueix de líder amb 2 minuts i 6 segons de marge sobre l'austríac Gol.
2: Són 4:45.

0: Principals informacions a aquesta hora. El govern suspèn les classes i restringeix aquest dimecres la mobilitat a les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès pel risc de pluja torrencial. També suspèn l'activitat sanitària no urgent i recomana el teletreball. Es preveuen xàfecs localment molt intensos. La vaga dels docents el primer dia de curs ha tingut un seguiment baix del 12%, segons dades del govern, i del 30%, segons el sindicat USTEC. La consellera ha anunciat encara sense data un debat ampli amb tota la comunitat educativa. A partir d'ara us explicarem que Brussel·les presenta aquest dimecres la primera llei per fer front a la crisi de l'habitatge a la Unió Europea. Vol unificar criteris per regular lloguers turístics, però també evitar que les administracions intervinguin excessivament al mercat. Parlarem dels nous contractes de treball que hauran de detallar el salari base, els complements i les variables, les jornades i els torns, o els criteris per modificar els horaris segons la normativa aprovada pel govern espanyol. I ens fixarem en que Plataforma per la Llengua denuncia la falta d'implicació del govern de la Generalitat en el pacte pel català. L'entitat reclama que només s'han executat completament el 38,8% de les mesures previstes per al 2025. Esports. Fito, què destaquem?
1: Que el Madrid ha debutat a la Champions amb victòria 2-1 contra l'Inter de Milà, gols d'Mbappé i Valverde. El Barça debuta aquest dimecres a 7:15 al Camp Nou contra el Feyenoord.
0: I el temps, dimecres, canvi contundent. Ja de matinada cauran alguns primers ruixats localment intensos, més de 40 mil·límetres en 30 minuts entre el Penedès i el Vallès Occidental. També podran afectar moltes comarques interiors i del litoral i el prelitoral. Tramuntana i mestral, els dos extrems, i descens molt marcat de la temperatura. Aquest dimecres el govern suspèn tota l'activitat educativa a les escoles, l'activitat universitària a la UAB i també queda restringida la mobilitat en 5 comarques pel risc de pluges torrencials, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès. Són només algunes de les mesures que ha decretat el govern a les comarques on el risc per inundacions serà de 5/6. Les ha anunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
0: Protecció Civil, que ha activat en alerta el Pla Inuncat, fa una crida a extremar la prudència i evitar qualsevol desplaçament innecessari. Són declaracions d'Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, al Catalunya Nit.
3: Poden haver-hi pluges localment intenses, per tant, siguem curosos no només en aquestes comarques, sinó que quasi bé arreu del territori, on hi ha menys probabilitat que hi hagi pluges, és cap a la zona de l'oest, però quasi bé tot el territori té amb algun grau alguna probabilitat que pugui tenir pluges intenses.
0: De fet, per evitar els desplaçaments, també s'ha limitat l'activitat judicial i algunes universitats, com la UPF o la UBIC, també han demanat als treballadors i estudiants d'aquestes zones que evitin els desplaçaments. El Servei Meteorològic preveu xàfecs localment molt intensos que començaran aquesta matinada i que poden deixar fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions al sector central i prelitoral de 90 litres en 3 hores. La pertorbació avançarà al llarg del dia d'oest a est i també deixarà mala mar a l'Alt Empordà. La temperatura general baixarà entre 5 i 10 graus. La vaga educativa d'aquest dimarts, el primer dia de curs per més d'un milió d'alumnes catalans, ha tingut un seguiment baix. Segons el Departament d'Educació, ha estat del 12% i el sindicat majoritari USTEC l'ha elevat fins al 30%. Una mobilització que s'ha fet de manera descentralitzada. A primera hora del matí, els docents han fet talls de trànsit als accessos de Barcelona, també a les principals carreteres del país, i en alguns punts de la xarxa ferroviària, com l'alta velocitat a l'estació de Lleida Pirineus. A Barcelona, la manifestació ha aplegat gairebé 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. Des dels diversos punts del país, els manifestants denunciaven que el curs ha començat amb les mateixes mancances que l'anterior.
4: Ens ha costat una mica aquesta decisió, si avui o no avui, però és el missatge. No comença el curs amb normalitat.
5: Necessitem un 6% d'inversió del PIB d'educació perquè el país funcioni.
6: Hem començat el curs igual que estàvem el curs passat, amb les mateixes ràtios, amb manca d'aules d'acollida.
7: No hi ha manera d'ampliar els pressupostos, no hi ha manera de tenir una escola pública de qualitat.
0: Mentrestant, el distanciament entre el Departament d'Educació i els sindicats continua sense moure's ni un mil·límetre. La consellera Esther Niubó ha demanat un debat ampli amb tota la comunitat educativa i insisteix que amb els sindicats la negociació s'ha de cenyir a qüestions estrictament laborals.
8: Pues estem parlant de qüestions puntuals que tenen a veure amb temes estrictament salarials i laborals, que és lògic que parlem amb els sindicats, però altres qüestions que són de sistema les hem de poder debatre amb tota la comunitat educativa. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys, i això passa per parlar del model d'educació inclusiva, d'acollida, de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
0: Una trobada amb representants de direccions, docents, famílies i entitats pedagògiques que encara no té data. I també hem visitat una escola rural, la de Bovera, a les Garrigues. El centre té 16 alumnes matriculats, tot i que aquest dimarts han començat la meitat. Lleida, Pere Joan Álvarez.
9: 8 nens i nenes, la majoria amb moltes ganes de tornar a les aules. Sentim el Pere i la seva mare, la Montse.
10: Trobàveu a faltar els companys?
11: Bastant.
10: Clar, ells volien començar ahir. I els vaig dir no, ahir no, perquè era festa. Dic, dimarts tampoc, dic que hi ha vaga. I em van dir no, no, no, per aquí no. Diu, aquesta no la fem. Dic, bueno, posau cap a l'escola.
9: Les mestres de serveis mínims portaven les samarretes grogues reivindicatives dels docents. Una d'elles és la Xènia.
12: Nosaltres tenim la sort que som una escola petita, però tot i així també estem tenint retallades pel que fa a mestres. Reclamem igualment, com la resta de companys i companyes, que ens donin més recursos, no només físics, sinó també materials.
9: Tot i això, les famílies valoren molt la proximitat d'una escola rural. L'Ània, originària de Barcelona, hi porta els seus dos fills.
13: Arriba molt més, no?, l'educació, poden estar molt més per cada un d'ells. És com una família, al final, i estem molt contents.
9: Un curs que ha començat amb els ventiladors encesos. 3CAT Info.

0: Aquest dimecres la Comissió Europea presentarà la seva primera llei per fer front a la crisi de l'habitatge. La normativa permetrà regular els lloguers turístics i la compra de segones residències en zones d'habitatge tensionat. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
1: La llei serà de compliment opcional només per als governs que vulguin intervenir en el mercat, ja siguin estats, regions o ajuntaments. D'una banda, Brussel·les els donarà més cobertura legal davant de possibles demandes judicials de propietaris o patronals immobiliàries. Però d'altra banda, la Comissió Europea també fixarà nous límits i requisits a les administracions que regulin l'habitatge. D'entrada, per considerar que una zona és tensionada, caldrà que el preu mitjà de l'habitatge sigui 8 cops més elevat que la renda mitjana dels habitants. Per restringir el lloguer turístic, les administracions hauran de demostrar de forma específica que els contractes de curta durada són perjudicials i qualsevol limitació haurà de ser proporcional per evitar que les mesures siguin més restrictives del compte. Tot plegat ho hauran de validar després el Parlament Europeu i els Estats.
0: L'Ajuntament de Barcelona considera que la proposta de llei de la Comissió Europea avala les seves polítiques d'habitatge i, en particular, la decisió del govern Collboni d'eliminar pisos turístics de la ciutat a partir del 2028. La primera tinenta d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, destaca que Brussel·les permet intervenir a les zones tensionades.
2: Reconeix que en aquestes àrees la presència de pisos turístics redueix la disponibilitat de pisos per viure-hi i, per tant, habilita els governs a prendre mesures per poder garantir aquest ús residencial.
0: En canvi, la patronal de pisos turístics a Partur ho veu diferent i entén que la Comissió Europea posa límits a l'Ajuntament de Barcelona per restringir la seva activitat. La seva presidenta és Marian Muro.
3: Era una normativa que va establir unes normes generals sense cap tipus de coneixement, d'anàlisi de cadascun de les situacions locals, etc. Què et ve a dir? Pues et ve a dir que tu no pots fer el que vulguis.
0: La patronal interpreta que abans d'acabar amb les llicències turístiques residencials, les administracions han d'esgotar primer altres vies per garantir l'accés a un habitatge assequible, com construir pisos públics de forma continuada. Els nous contractes de treball hauran de recollir més condicions laborals que fins ara. Hi hauran de constar, per exemple, el salari base, els complements i les variables, les jornades i els torns, o els criteris per modificar els horaris, entre altres conceptes. També es preveu que els treballadors amb un contracte en vigor puguin demanar tota aquesta informació i que l'empresa els hi hagi de facilitar en el termini d'un mes. Yolanda Díaz, vicepresidenta segona i ministra de Treball, ha justificat la necessitat d'aquesta normativa, que haurà d'entrar en vigor abans de final de mes.
4: Es muy importante, el 75% de las empresas cometen irregularidades.
0: En declaracions al Catalunya Nit, l'advocada laboralista Eugènia Prados ha aclarit que la reforma no augmenta els drets laborals.
5: Aquesta nova norma no és que doni necessàriament més drets, perquè no els dona, sinó que dona drets d'informació i de que les persones estiguin més preparades, siguin més conscients i tinguin més coneixements per dir, escolta, no, per aquí no passo o això no ho vull.
0: La normativa també endureix els períodes de prova, que no es podran allargar més de 6 mesos. Caldrà que les empreses detallin en què consisteix i què cal per superar-lo. A més, les companyies hauran d'informar els empleats si fan servir algoritmes informàtics per prendre decisions laborals, com assignar tasques, la promoció professional o l'extinció de contractes, i també els criteris amb què funcionen aquests algoritmes.
6: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'ex-cancellera alemanya Angela Merkel ha tret importància al fet que els partits polítics facin un cordó sanitari a l'extrema dreta per evitar que puguin governar, com pot passar a l'estat de Saxònia-Anhalt. L'antiga líder de la CDU creu que les formacions s'haurien d'obsessionar més en els propis programes que ha creat Tallafocs, però en tot cas s'ha declarat commocionada per la victòria d'Alternativa per Alemanya en aquest land.
7: Això és un punt d'inflexió, un autèntic punt d'inflexió que estem vivint en la història de la República Federal d'Alemanya. I ara, per dir una cosa una mica més emocional, em sagna el cor. A mi, com a membre de la CDU, em sagna el cor. Realment ho he de dir.
8: Das Herz. Das muss ich wirklich sagen.
0: I és que precisament la CDU està en el punt de mira per la victòria de l'extrema dreta Saxònia-Anhalt. A més dels seus mals resultats, als conservadors se'ls ha obert un debat intern sobre què s'ha de fer amb Alternativa per Alemanya i si algun diputat transfuga li podria donar suport. Aquest dimarts han arrencat les negociacions per formar govern, però el partit guanyador no té la majoria absoluta i la resta de formacions no poden, per ara, conformar una opció alternativa. I encara en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha demanat per telèfon al seu homòleg rus, Vladimir Putin, que posi fi a la guerra ucraïna. Els dos dirigents han parlat durant una hora després d'un cap de setmana en què Trump ha intentat reprendre les negociacions a tres bandes amb un viatge dels seus enviats especials a Moscou i Kiev. Segons un assessor del Kremlin, Yuri Ushakov, Putin ha agraït a Trump els seus esforços i tots dos líders veurien bé una represa de les relacions econòmiques i comercials.
9: Donald Trump va expressar clarament la idea de la conveniència d'una fi ràpida del conflicte que obriria immediatament perspectives impressionants i a gran escala per al ple desenvolupament de les relacions entre els Estats Units i Rússia. Vladimir Putin va donar suport a aquest plantejament en el context del possible establiment d'una relació constructiva entre les dues grans potències.
0: Les negociacions per acabar amb la guerra d'Ucraïna estan congelades. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, s'ha mostrat disposat a fer una reunió a tres bandes aquest mateix mes de setembre, però Rússia considera que encara és massa aviat. El govern espanyol es disculpa per haver recollit informacions de gairebé 300 periodistes amb detalls sobre els mitjans per als quals treballen i el seu perfil ideològic. En alguns casos també s'hi afegeix si defensen posicions afins a l'executiu de Sánchez o si en són crítics. El document, elaborat per l'Oficina de Comunicació del Ministeri de l'Interior fa 2 anys i mig, té una finalitat consultiva, segons ha justificat el ministre Fernando Grande Marlaska, i sense intenció de censurar o limitar la feina de periodistes i mitjans.
10: És un document de treball simplement per conèixer i saber lo que se dice de la actuación y la actividad del ministerio. No tiene, según se me ha trasladado, y es así, ningún otro objetivo o finalidad.
0: Interior remarca que atén tots els mitjans de comunicació sense distinció de cap mena i respectant, diu, la pluralitat informativa.
6: 3CAT Info.
0: L'exconseller d'Agricultura, Josep Grau, ha mort aquest vespre als 80 anys, segons ha anunciat l'Ajuntament de Mollerussa, del qual en va ser alcalde. Grau va ser també president de la Diputació de Lleida, diputat al Congrés, i va estar al capdavant de la cartera d'Agricultura entre el 1999 i el 2003. De fet, va ser l'últim en ocupar aquest departament amb Jordi Pujol com a president. L'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ha lamentat la mort de Josep Grau i li ha agraït els anys de dedicació al municipi.
6: El temps.
0: Moment per la previsió de Gemma Puig.
11: Molt i molt pendents avui dels ruixats, les tempestes que descarreguen i que continuaran descarregant de cara a les properes hores, sobretot aquesta matinada, primera hora d'aquest dimecres, amb avisos de nivell 5 sobre 6, al Baix Penedès, al Penedès i també al Garraf, i que de cara a les 8-9 del matí s'incrementarà també cap al Baix Llobregat i Vallès Occidental. Ruixats, tempestes localment intenses, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Poden anar acompanyades de temps violent, de ventades, de calamarsa, de pedra. Per tant, molta precaució. I no només en aquestes 5 comarques, sinó també en tot aquest sector del litoral i del prelitoral, Catalunya Central, Prepirineu, avisos de nivell alt o molt alt en aquestes comarques. Precipitacions intenses, vent que bufarà amb intensitat, tramuntana i mestral als dos extrems, mala mar a la Costa Brava i una refrescada general. Aquest descens contundent del termòmetre que notarem aquest migdia. Baixaran 8-10 graus a moltes comarques. Deixarem enrere els 40 com a valor més alt i costarà d'arribar aquest dimecres als 30 graus.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Una avaria en el sistema de control aeri ha provocat un caos aquest dimarts als aeroports del Regne Unit. S'han hagut de cancel·lar més de 600 vols i centenars més han tingut retards que en alguns casos han superat les 7 hores. La policia ha hagut d'intervenir després que els passatgers d'un avió de Ryanair encallat a l'aeroport de Gatwick han amenaçat de començar a baixar de l'aparell. Aquest ha estat un dels aeròdroms més afectats juntament amb el de Heathrow. El Servei Britànic de Trànsit Aeri ja ha donat per solucionada l'avaria, però reconeix que es mantindran les afectacions. British Airways ha emès un comunicat en què explica que la gravetat de la situació significa que tindrà un impacte en cadena. Moltes companyies, com Iberia, han cancel·lat els vols que tenien previstos per aquest dimecres amb origen o destí a Londres.
6: 3CatInfo. 3CatInfo.
0: La jutgessa que va instruir el cas de l'accident ferroviari del 2013 a Santiago de Compostela, on van morir 80 persones, s'ha posicionat a favor de la petició d'indult del maquinista, condemnat a 2 anys i mig de presó, pel descarrilament del tren. La magistrada considera que hi ha raons de justícia i equitat per concedir-li. Recorda que no té antecedents, que ja ha pagat la responsabilitat civil i que està jubilat, de manera que el risc de reincidència és nul. La sentència ja deixava clar que el maquinista va tenir una conducta delictiva greu, però en un espai molt limitat de temps, quan va atendre un interventor per telèfon, i que, a més, la tragèdia també es va multiplicar per la deficiència de senyalització del tram de l'accident. La Fiscalia també s'hi va mostrar a favor, parcialment, la setmana passada. I en parlava el sumari. Plataforma per la Llengua denuncia l'incompliment del Pacte per la Llengua 1 any i mig després que es signés. L'organització insta el govern a actuar amb urgència en àmbits claus com ara l'ensenyament, la salut, l'empresa i els mitjans públics. L'entitat assegura que només s'han executat completament el 38,8% de les mesures previstes per al 2025. És per això que l'organització reclama una revisió profunda del model actual, l'acció real de tota l'administració i l'impuls veritable del Pacte Nacional. El president de la plataforma, Òscar Escudé, apel·la a la màxima autoritat del país.
12: Apel·lo directament al president Salvador Illa a assumir aquesta responsabilitat, a prendre les regnes de l'aplicació del pacte i a fer-lo complir a tot el seu govern. El pacte no és només del Departament de Política Lingüística, és un pacte de govern i de país.
0: També critica la falta d'implicació de departaments com els de Salut, Empresa o Drets Socials i en posa exemples concrets.
12: Els drets lingüístics a Salut continuen vulnerant-se contínuament. O sigui, menys drets lingüístics equival a més inseguretat assistencial. Les comunicacions de tot el govern, i molt especialment del seu president, no són sempre en català, com tampoc ho són les altres administracions que s'han adherit al pacte, com l'Ajuntament de Barcelona. El català encara no és oficial a la Unió Europea. És oficial a la Unió Europea. I a l'escola continuen sense aplicar-se els canvis necessaris per assegurar el ple

0: Girona, Núria Peraire.
1: El Ministeri ha aprovat una actuació d'emergència i les obres les farà l'Institut de Patrimoni Cultural. Es repararan les tres torres i diferents trams del recinte de la muralla. L'alcalde de Tossa, Martí Pujals, ja havia alertat del deteriorament i mentre l'Estat, que és el propietari de la muralla, no aprovava les obres, s'havien col·locat unes malles de manera preventiva a l'entorn de la part superior de dues de les torres per evitar la caiguda de pedres. La muralla es troba en una de les zones més turístiques i el trànsit de gent no permet fer grans actuacions a la estiu. Ho explica l'alcalde.
2: Ara ja s'està fent alguna actuació puntual, ja hi ha els contractistes aquí, i a l'octubre ja començàvem entrada de camions i fer l'actuació més important.
1: A finals de juny es va detectar que la Torre de Ses Hores tenia risc d'esfondrament i es va decidir tancar les dues terrasses de restaurants que hi ha just a sota.
3: What about you two? How did you meet?
4: Yes, yes.
5: All right. One day...
6: Penélope Cruz i Javier Bardem han estat les grans estrelles d'aquest dimarts a la catifa vermella de la Mostra de Venècia, amb el morbo afegit de veure com aquesta parella, a la vida real, interpreta a Bunker un matrimoni en crisi. Ell és un arquitecte que rep l'estrambòtic encàrrec de construir un búnquer de luxe per a un multimilionari, però el títol té altres sentits metafòrics. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
7: Javier Bardem fa el paper d'un arquitecte de renom internacional que ha fet carrera en projectes prestigiosos com hospitals o biblioteques. Viu a Londres amb la seva dona, interpretada per Penélope Cruz. La crisi larvada entre tots dos esclata quan ell rep un encàrrec multimilionari que ella rebutja perquè el troba immoral. La construcció d'un búnquer de supervivència amb tots els luxes per un magnat internacional convençut que s'acosta a una catàstrofe planetària. El refugi que projecta l'arquitecte aixeca murs invisibles en la parella, cada cop més distanciada del món exterior. Per altres qüestions que la pel·lícula aborda en clau de thriller psicològic, la por als altres, la gentrificació, la bunkerització d'unes cases farcides d'alarmes o l'aïllament dels adolescents darrere dels mòbils.
8: La pel·lícula habla de eso, estamos realmente en riesgo de perder la conexión humana y es una cosa que si no se entrena no se va a tener. Mi esperanza es que la gente joven creo que sí realmente se está dando cuenta de la manipulación y yo espero que reaccionen porque son muy inteligentes.
7: Bardem i Cruz han aprofitat la roda de premsa per expressar la seva alegria per estar al repartiment de les pel·lícules seleccionades als Oscars.
5: Tenemos tres películas, en una de ellas sale ella, en otra salgo yo, así que no hablamos mucho de eso en casa.
8: No es verdad.
6: El dramaturg català Joan Yago ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Literatura Dramàtica que concedeix el Ministeri de Cultura per l'obra La Brama del Cèrvol, que va estrenar al Teatre Lliure el 2025 amb la seva companyia, La Calòrica. El jurat ha destacat la potència del text i l'ha qualificat d'arriscat i deliberadament delirant. A més, ha assenyalat que Yago, a través de la seva mirada lúcida i la ploma afilada, burxa una vegada més en les esquerdes de la nostra societat a través d'un humor descarnat. Joan Yago ha explicat a Catalunya Ràdio que l'emociona especialment que el jurat hagi triat aquesta obra seva.
9: Perquè és una obra que no sempre gaudi de confiança i d'aplaudiment. I fins i tot jo mateix a vegades m'he arribat a dubtar. I jo moltes vegades durant el camí vaig dir, no, anem bé, jo crec que l'obra és bona, jo crec que està bé, jo crec que val la pena. I ara rebre aquest reconeixement, doncs, sincerament és molt xulo. A vegades anar pels camins que no són els camins habituals, doncs t'ajuden a arribar a llocs més únics.
6: El premi, que l'any passat va guanyar Victoria Spumberg amb el seu L'imperatiu categòric, està dotat amb 30.000 euros.
10: Esports.
6: Amb Joan Fitó.
11: El Barça arrenca a la Champions aquest dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord. Arrenca a la Champions la tercera temporada de Hansi Flick a la banqueta blaugrana i la Lliga de Campions és el principal somni.
12: A la fi, cada gran equip, cada gran club somia amb això, perquè aquesta és la millor competició. Tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí llarg i tot just acabem de començar i ho hem de demostrar, no només a la Champions League, també a la Lliga, i això és el que volem fer.
11: D'aquesta Lliga de Campions, de guanyar-la, també n'ha parlat Lamine Yamal.
13: Sí, jo crec que no hi ha més motivació que el que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut,

0: zona de Yemi, Gabriel, tots, Joao, i va coincidir aquest any.
1: Eric García es baixa per sanció, aquest Barça Feyenoord es juga a 6:45 i es podrà seguir des d'una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. Precisament aquest dimarts ha arrencat la Lliga de Campions, s'han disputat 6 partits, destaca la victòria del Real Madrid per 2-1 contra l'Inter de Milà. Els blancs han aprofitat dos errors greus dels italians a la primera meitat per encarrilar la victòria. Mbappé i Fede Valverde han fet els gols del Real Madrid. Al tram final, l'Inter ha fet el 2-1 i el conjunt blanc ha acabat patint. José Mourinho, tècnic del Real Madrid.
2: Un resumen que podia acabar 5-6-1 per nosaltres, podia acabar 6-6. No quiero decir el Inter ganar el partido porque nosotros hemos creado más y en momentos cruciales como el 3-0 en el último minuto del primer tiempo, el de Judes al inicio del segundo tiempo, pero partido loco, una locura que no me gusta.
1: També jugats aquest dimarts a la Champions, AEK Atenas 1, LASK 0, Bruges 2, Aston Villa 3, Borussia Dortmund 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, amb dos gols del català Marc Bartra, i Porto 0, Manchester City 2.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Encara en futbol, el Barça ha situat Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri entre els candidats a guanyar la pilota d'or. També hi ha els ex-blaugranes Lionel Messi i Ferran Torres, així com el català del Real Madrid Marc Cucurella. Destaquen, però, les absències de Pedri i Rafinha. El Barça femení també domina la llista de les 30 nominades amb 6 futbolistes, Graham Hansen, Patrick Jarro, Eva Peyor, Claudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks. També les exfutbolistes del Barça, Alexia Putellas i Mapi León. El dilluns 26 d'octubre s'entregaran els diferents guardons en una gala a Londres.
3: 3CAT Info.
1: En bàsquet, el Barça ha presentat a la vegada les 11 incorporacions d'aquest estiu. El també nou director esportiu, Xevi Pujol, explica com ha confeccionat la plantilla.
4: Ha sigut un estiu molt intens pel club, amb molts canvis en totes les àrees, on tenim doncs, aquests 11 jugadors que responen a un perfil atlètic, amb cames fresques, bona mentalitat, amb ganes de créixer, d'adaptar-se quan abans a totes les característiques noves doncs, que té la Lliga CB, que té l'Eurolliga.
1: Mentrestant, el Joventut Ricky Rubio assegura que seguirà aquest any per ajudar a fer créixer el projecte de la penya.
5: Esportivament potser no estic parlant dels anys gloriosos perquè econòmicament pues, no sé on estaríem a CB, però estaríem pues, no entre els tres primers com hem quedat l'any passat segur, però hi ha coses que es poden millorar i és aquí on vaig demanar-ho i al final hi ha coses que sí, que tirem endavant i amb ganes de seguir en aquest projecte.
1: Aquest dimecres comença la Lliga Catalana amb la participació tant de Barça com de Penya, dos partits previstos, Guilherme Lleida, Sisa Joventut i Andorra, Quitzenàs, Manresa. I el Barça d'handbol ha anunciat l'ampliació del contracte del tècnic Carlos Ortega fins al 30 de juny del 2031.
6: Normalmente los entrenadores no renuevan tantos años, ¿no? Esto significa sin duda confianza plena en mi persona y en mi staff, ¿no? Y bueno, espero estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Como creo que estos últimos años hemos estado, ¿no?
3: 3CAT Info.
1: A la Copa Catalunya masculina de waterpolo, partits dels quarts de final, dos partits d'anada, Mataró 8, Barcelona 14 i Terrassa 19, Rubí 11, un partit de tornada, Atlètic Barceloneta 21, Sant Andreu 8, el Barceloneta s'ha classificat d'aquesta manera per les semifinals. Jugaran aquestes semifinals contra el guanyador del Terrassa Rubí.
3: Trescat Info.

0: El govern suspèn les classes i restringeix aquest dimecres la mobilitat a les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès pel risc de pluja torrencial. També suspèn l'activitat sanitària no urgent i recomana el teletreball. Es preveuen xàfecs localment molt intensos que poden superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions de 90 litres en 3 hores. La vaga dels docents el primer dia de curs ha tingut un seguiment baix, ha estat del 12% segons dades del govern i del 30% segons el sindicat USTEC. La consellera ha anunciat encara sense data un debat ampli amb tota la comunitat educativa i insisteix que amb els sindicats només s'hi han de tractar qüestions laborals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana comparèixer el 23 de setembre al Parlament per informar de les proves PISA enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i amb un inici de curs convuls per aquesta vaga de docents. 12 països, entre els quals hi ha Espanya i el Regne Unit, vetaran els productes produïts als assentaments jueus a Cisjordània. La mesura busca pressionar Israel per la seva política expansionista contra els palestins. Com a represàlia, el govern de Netanyahu ha anunciat el tancament del consolat britànic a Jerusalem. Detinguts dos menors més en relació a la mort violenta d'un home a Manresa la setmana passada. Els joves arrestats tenen 16 anys i amb aquestes detencions ja són 4 les persones detingudes pels fets. Els altres menors arrestats estan en un centre d'internament. El Suprem suspèn cautelarment el dret de vot dels milers de nacionalitzats per la coneguda com a llei d'anets, impulsada pel govern espanyol. L'alt tribunal ha avalat la petició de Vox i retira als descendents estrangers d'exiliats per la Guerra Civil la possibilitat de votar quan falta menys d'un any per les eleccions generals. 3CAT estrena la nova temporada amb novetats de ficció, nous drets esportius, el rellançament del Super 3 i l'aposta per l'actualitat per consolidar el paper de Catalunya Ràdio i TV3 com a referència informativa. Entre els programes nous destaquen el que conduirà Ramon Pellicer, Vèrtex, i una nova versió de Nervi, ara presentat per Clara Molins. Esports.
1: El Barça debuta a la Champions aquest dimecres a 3:15 al Camp Nou contra el Feyenoord. Eric García no jugarà per sanció. Lamine Yamal ha reconegut que veu l'equip capacitat per guanyar-la. El Madrid ha debutat en aquesta Champions amb victòria 2-1 contra l'Inter de Milà. Mbappé i Valverde a la primera meitat han fet els gols dels blancs que han acabat patint el tram final. I Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri se situen entre els 30 candidats a guanyar la pilota d'or. El Barça femení hi col·loca 6 futbolistes, Graham Hansen, Patrick Guijarro, Eva Peyor, Clàudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks.
0: I el temps, dimecres, canvi de temps contundent. Ja de matinada cauran alguns primers ruixats localment intensos, més de 40 mil·límetres en 30 minuts, entre el Penedès i el Vallès Occidental. També podran afectar moltes comarques interiors i del litoral i el prelitoral. Tramuntana i mestral, els dos extrems i descens molt marcat de la temperatura.
2: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Aquest dimecres el govern suspèn tota l'activitat educativa a les escoles, l'activitat universitària a la UAB i també queda restringida la mobilitat en 5 comarques pel risc de pluges torrencials, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès. Són només algunes de les mesures que ha decretat el govern a les comarques on el risc per inundacions serà de 5 sobre 6. Les ha anunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
0: Protecció Civil, que ha activat en alerta el pla Inuncat, fa una crida a extremar la prudència i a evitar qualsevol desplaçament innecessari. Són declaracions d'Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil al Catalunya Nit.
4: Poden haver-hi pluges localment intenses, per tant, siguem curosos no només en aquestes comarques, sinó que quasi bé arreu del territori, on hi ha menys probabilitat que hi hagi pluges, és cap a la zona de l'oest, però quasi bé tot el territori té amb algun grau alguna probabilitat que pugui tenir pluges intenses.
0: De fet, per evitar els desplaçaments també s'ha limitat l'activitat judicial i algunes universitats, com la UPF o la UBIC, també han demanat als treballadors i estudiants d'aquestes zones que evitin els desplaçaments. El Servei Meteorològic preveu xàfecs localment molt intensos que començaran aquesta matinada i que poden deixar fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions al sector central i prelitoral de 90 litres en 3 hores. La pertorbació avançarà al llarg del dia d'oest a est i també deixarà mala mar a l'Alt Empordà. La temperatura general baixarà entre 5 i 10 graus.
2: 3CAT Info.
0: La vaga educativa d'aquest dimarts, el primer dia de curs per a més d'un milió d'alumnes catalans, ha tingut un seguiment baix. Segons el Departament d'Educació, ha estat del 12%, mentre que el sindicat majoritari USTEC l'ha elevat fins al 30%. La mobilització s'ha fet de manera descentralitzada. A primera hora del matí, els docents han fet talls de trànsit als accessos de Barcelona i també a les principals carreteres del país i en alguns punts de la xarxa ferroviària, com l'alta velocitat a l'estació de Lleida Pirineus. A Barcelona, la manifestació ha aplegat gairebé 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. Des dels diversos punts del país, els manifestants denunciaven que el curs ha començat amb les mateixes mancances que l'anterior.
5: Ens ha costat una mica aquesta decisió, si avui o no avui, però és el missatge. No comença el curs amb normalitat.
6: Necessitem un 6% d'inversió del PIB d'educació perquè el país funcioni.
7: Hem començat el curs igual que estàvem el curs passat, amb les mateixes ràtios, amb mancar d'aules d'acollida.
8: No hi ha manera d'ampliar els pressupostos, no hi ha manera de tenir una escola pública de qualitat.
0: Mentrestant, el distanciament entre el Departament d'Educació i els sindicats continua sense moure's ni un mil·límetre. La consellera Esther Niubó ha demanat un debat ampli amb tota la comunitat educativa i insisteix que amb els sindicats la negociació s'ha de cenyir a qüestions estrictament laborals.
9: Però estem parlant de qüestions doncs, puntuals que tenen a veure doncs, amb temes estrictament salarials i laborals, que és lògic que parlem amb els sindicats, però altres qüestions que són de sistema doncs, les hem de poder debatre amb tota la comunitat educativa. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys, i això passa per parlar del model d'educació inclusiva, d'acollida, de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
0: Una trobada amb representants de direccions, docents, famílies i entitats pedagògiques que encara no té data. I encara en educació, els alumnes espanyols s'enfonsen a l'informe PISA i obtenen els pitjors resultats de la història. La caiguda més preocupant és en matemàtiques i, sobretot, en comprensió lectora, on el retrocés és global per l'efecte de les pantalles. Els resultats de Catalunya no són vàlids per l'error del Departament d'Educació en excloure de les proves més alumnes dels permesos. Madrid, Dani Sainz de Aja.
10: Fa 10 anys que Espanya se situa per sota de la mitjana a l'informe PISA, però ara la caiguda ha estat en picat. Els alumnes de quart d'ESO retrocedixen 8 punts en ciències, 16 en matemàtiques i 23 en lectura, cosa que equival a un curs escolar complet. La caiguda és més gran encara entre els alumnes amb millors condicions socioeconòmiques. La ministra d'Educació, Milagros Tolón, reconeix la desfeta i pren nota.
11: Que hay que reforzar algo que es fundamental, que es la lectura, porque si no hay una comprensión lectora, automàticament no sabrem resoldre ningú problema, ni de matemàtiques, ni de física, ni de química.
10: El ministeri s'agafa al fet que la caiguda és global, afecta tant els països asiàtics com el Japó i Corea, que lideren la prova, com potències europees com Alemanya i França. Un retrocés accentuat per l'ús de les pantalles, segons el coordinador de l'informe PISA, Tue Hallgren.
12: En general, si un text és més llarg de 400 paraules, bàsicament el que cap en una pantalla, és on veiem les dificultats dels alumnes. Hi ha molts indicis que això és més un repte de tota la societat.
10: Com ja es va dir, Catalunya queda fora de l'informe perquè es van excloure un de cada quatre alumnes, més del que es permet. Amb tot, sí que s'han publicat els resultats, però no es poden tenir en compte. Les males notes de l'últim informe del 2022 ja van fer saltar totes les alarmes.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, demana compareixer el dia 23 de setembre al Parlament per informar dels resultats de les proves PISA. Aquest dimecres la cambra tancarà la data del ple. La petició d'Illa arriba enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i per la vaga de professors que ha marcat l'inici de curs. Sentim Jordi Turull, de Junts, la republicana Esther Capella, Jessica Albiach, dels Comuns i la Copaire, Pilar Castillejo.
13: L'informe PISA, com algun altre episodi ha passat a Catalunya, ens han fet sentir una mica de vergonya com a país. I jo crec que aquí el que hi ha és un gran nivell d'incompetència. I llavors el que no pot ser, la consellera, jo crec que la consellera per ella mateixa hauria d'haver plegat.
14: Que es donin les explicacions pertinents. I si no són satisfactòries, Esquerra Republicana doncs demanarà el que calgui. I si cal demanar responsabilitats, les demanarem.
15: I jo crec que és el moment de que siga el govern, que en lloc de demanar treves, es posa les piles, actue i reaccione, perquè estem en una crisi profunda educativa.
14: Ho diem clarament. La consellera Niubó ha de dimitir, no per les proves PISA només. Comencem amb les mateixes dades de cada curs. No ha estat capaç de resoldre el conflicte educatiu.
0: La consellera d'Educació no ha volgut valorar els resultats de les proves PISA perquè assegura que no són reals i perquè seria fer política ficció. Esther Niubó ha avançat que continuaran reforçant les mesures per millorar el coneixement de les matemàtiques i la comprensió lectora.
9: O sigui, el que estem plantejant és un debat constructiu de país sobre l'educació, on el tema, per exemple, que avui mencionàvem, no?, de la recuperació, de la possible recuperació de lectures obligatòries per tenir aquests referents compartits, que en una societat doncs, creixentment fragmentada, no?, molt motivada per aquestes xarxes socials, per aquests algoritmes ràpids, doncs, fa que sigui més complicat, ha de ser fruit d'aquest nou consens.
0: Mentrestant, els experts apunten com a causes d'aquests mals resultats, de manera generalitzada, a l'impacte de l'aturada per la pandèmia i a l'ús de les pantalles, les xarxes socials i la intel·ligència artificial. Uns factors que han perjudicat la comprensió lectora. I per això, el catedràtic de Polítiques Educatives de la UPF i analista de l'OCDE, Francesc Padró, ha explicat a Catalunya Ràdio la manera de millorar els resultats.
16: Com més llegeixes, millor escrius, i com millor escrius, millor t'expresses oralment també, doncs no hi ha altra manera que justament practicant, i això vol dir dedicar més espai a la lectura, fins i tot diria a la lectura en veu alta, des de ben petits.
0: Padró assegura que els bons resultats dels països asiàtics s'expliquen perquè hi impera la cultura de l'esforç i el respecte a l'autoritat. 3CAT Info. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més presumptament relacionats amb la mort violenta d'un home a Manresa la setmana passada. Els fets van passar la matinada de dimarts quan Manresa tancava la festa major. Els equips d'emergència van rebre l'avís d'un home ferit de gravetat a la via pública i quan van arribar-hi no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos van detenir l'endemà dos joves de 15 i 16 anys que ara són en un centre d'internament per a menors. I aquest dimarts també a Manresa han detingut dos menors més de 16 anys. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté oberta la investigació. Dues persones estan ferides greus i un centenar han hagut de ser desallotjades per una explosió, probablement de gas, en un local comercial de Cerdanyola del Vallès. La deflagració ha estat en una joieria al carrer Sant Antoni per causes que s'investiguen i ha fet caure el sostre del local i, per tant, ha afectat l'habitatge que té just al damunt. Una de les persones ferides és una dona que ha estat traslladada a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, mentre que l'altre és un home que està ingressat al Vall d'Hebron de Barcelona. Gerard Valls és cap d'intervenció dels bombers.
17: L'explosió s'ha produït en uns baixos i l'afectació ha sigut en aquests baixos i en la vivenda que havia a sobre d'aquests baixos. Sembla ser que alguna víctima era una veïna de l'edifici, era una persona veïna, i l'altra persona està relacionada amb l'activitat del local.
0: Els bombers han desallotjat preventivament el bloc afectat i els dos adjacents, després de revisar-ne l'estructura, s'ha permès el retorn dels veïns afectats, a excepció dels baixos i del primer pis de l'edifici sinistrat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Tribunal Suprem frena el govern de Pedro Sánchez i suspèn el dret de vot dels estrangers, descendents d'espanyols exiliats per la Guerra Civil. Els jutges han donat la raó a Vox i el govern espanyol denuncia que retira el dret de vot de milers de persones a pocs mesos de les eleccions. Madrid, Paula Brujats.
18: És un altre revés del Suprem al govern espanyol. Vox va portar la llei de nets als tribunals assegurant que Pedro Sánchez volia alterar el cens electoral, un argument compartit pel Partit Popular que ara celebra la decisió del Suprem.
19: Porque el gobierno pretendía con todo el descaro alterar las elecciones generales para que Sánchez se perpetuara en el poder.
18: I la decisió deixa en l'aire el vot de més de 2,5 milions de persones a l'estranger que han demanat la nacionalitat espanyola a través de la llei de nets. El Suprem de moment paralitza el registre al cens de la majoria i avisa que només podran votar si acrediten que són fills o nets d'exiliats, de represaliats del franquisme. La decisió és provisional i el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ho critica.
20: Le pido respetuosamente al Tribunal Supremo que cuanto antes, lo antes posible y en todo caso antes de los procesos electorales de 2027, resuelva el fondo fondo de esta cuestión, porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto.
18: La decisió arriba en ple compte enrere per a les eleccions espanyoles. El Suprem haurà de dictar sentència per confirmar la decisió, però de moment ja ha frenat les inscripcions al cens electoral.
0: I el jutge Peinado li ha comunicat a Begoña Gómez, la dona del president espanyol, que li obrirà judici oral per malversació i tràfic d'influències. Aquest dimarts al vespre s'ha celebrat l'audiència que les defenses de Gómez i també de la seva assessora havien intentat ajornar. Aquest és el tràmit que el jutge havia de fer abans de fixar data per al judici, que farà seure Begoña Gómez al banc dels acusats per, presumptament, haver-se aprofitat de ser la parella de Pedro Sánchez per aconseguir la càtedra a la Universitat Complutense de Madrid. En un altre front judicial, en el cas Plus Ultra, un altre exdirigent de l'aerolínia rescatada pel govern espanyol també ha declarat que van pagar l'1% del rescat al grup Zapatero, en referència a l'expresident espanyol i al seu entorn. Ha explicat a la jutge que l'expresident espanyol els va oferir ajuda.
2: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
1: Molt i molt pendents avui dels ruixats, les tempestes que descarreguen i que continuaran descarregant de cara a les properes hores, sobretot aquesta matinada, primera hora d'aquest dimecres, amb avisos de nivell 5 sobre 6, al Baix Penedès, al Penedès i també al Garraf, i que de cara a les 8-9 del matí s'incrementarà també cap al Baix Llobregat i Vallès Occidental. Ruixats, tempestes localment intenses, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Poden anar acompanyades de temps violent, de ventades, de calamar, de pedra. Per tant, molta precaució, i no només en aquestes cinc comarques, sinó també en tot aquest sector del litoral i del prelitoral, Catalunya Central, Prepirineu, avisos de nivell alt o molt alt en aquestes comarques. Precipitacions intenses, vent que bufarà amb intensitat, tramuntana i mestral als dos extrems, mala mar a la Costa Brava i una refrescada general. Aquest descens contundent del termòmetre que notarem aquest migdia. Baixaran 8-10 graus a moltes comarques. Deixarem enrere els 40 com a valor més alt i costarà d'arribar aquest dimecres als 30 graus.
2: 3CAT Info.
0: Més qüestions, una dotzena de països prohibiran la importació de productes produïts als assentaments jueus a Cisjordània. Entre aquests països hi ha Espanya, que ja prenia mesures semblants, i el Regne Unit, França i el Canadà, que s'uneixen per pressionar Israel per la seva política expansionista contra els palestins. L'executiu britànic ha anat més enllà i ha acusat el govern de Netanyahu de fer els ulls grossos davant de la neteja ètnica perpetrada pels colons jueus. Londres, Quim Olivares.
21: El govern britànic prohibeix importar productes provinents dels assentaments jueus en territoris ocupats des del 1967 a Cisjordània i acusa el govern israelià de complicitat en la neteja ètnica per part dels colons. Sentim el ministre d'Exteriors, Ed Miliband, al Parlament.
22: El govern britànic està d'acord que hi ha una neteja ètnica de palestins en zones de Cisjordània perpetrada per colons terroristes i massa sovint el govern israelià ha fet els ulls grossos davant d'això i pitjor encara. Alguns dels seus membres han fet declaracions i han pres mesures per donar suport als desplaçaments forçats de palestins.
21: Miliband ha explicat que les sancions s'han adoptat de manera conjunta amb altres estats.
22: Puc dir a la cambra que avui França i el Canadà anuncien, juntament amb la Gran Bretanya, que també prohibiran la importació de béns per assentaments il·legals i s'uneixen així als Països Baixos, Irlanda, Bèlgica, Espanya i Noruega.
21: Miliband, els pares del qual es van exiliar al Regne Unit, fugint de la persecució nazi, insisteix que la mesura no va contra el poble israelià, sinó contra el seu govern.
22: Estic orgullós de ser jueu i del meu suport incondicional a l'estat d'Israel i no hi ha cap contradicció entre això i el meu suport a l'estat de Palestina.
21: El govern britànic és partidari de la creació de dos estats, a Israel i a Palestina, i demana el desmantellament total de Hamas, però recorda que combatre'l no justifica les accions d'Israel a Gaza.
0: Israel no ha trigat a contestar i ja ha pres represàlies especialment dures amb el Regne Unit. Ha anunciat, entre d'altres, que tancarà el consolat britànic a Jerusalem. Anem ara, doncs, cap a Jerusalem. Jordi Bresco.
23: La resposta israeliana ha arribat immediatament amb quatre mesures. La principal, la de tancar el consolat britànic a Jerusalem Est, però també la de prohibir l'entrada al país a 11 membres del Parlament britànic, inclòs l'exlíder laborista Jeremy Corbyn, expulsar els membres britànics del centre que coordina l'alto al foc a Gaza i, per últim, expulsar també els soldats britànics que estaven entrenant les forces de seguretat de l'autoritat palestina. Ho ha anunciat el ministre d'Exteriors israelià Gideon Saar, visiblement enfadat per les paraules del seu homòleg britànic, a qui ha acusat de mentir escandalosament i de representar un govern hostil amb Israel. Sar, a més, ha enviat un avís per a navegants.
3: El missatge és clar per qui actuï en contra d'Israel. Israel actuarà en contra seva i perdrà la influència i rellevància en aquesta regió. Les mesures en contra d'Israel no quedaran sense resposta.
23: Paraules, òbviament, dedicades als altres països que s'han sumat a la iniciativa, entre els quals Espanya.
0: També us expliquem que Benjamin Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas per part del president dels Emirats Àrabs 10 dies abans de l'atac del 7 d'octubre del 2023, segons una investigació que ha publicat un diari israelià. Segons un altre mitjà del país, Netanyahu va rebutjar a menys d'una setmana de l'atac la informació dels seus serveis secrets que li recomanaven que assassinés l'aleshores líder de Hamas. Tornem a Jerusalem. Jordi Brescó.
23: És una informació publicada al diari Haaretz i que ha provocat que els principals rivals de Netanyahu de cara a aquestes properes eleccions del mes vinent hagin sortit en tromba a demanar explicacions i a exigir una investigació independent d'aquells fets, que és una opció que Netanyahu fins ara sempre ha anat posposant. De fet, el que diu aquesta informació és que Netanyahu no hauria comunicat aquesta informació que va rebre del president d'Emirats Àrabs a ningú, tot i que, segons el Haaretz, aquest president dels Emirats Àrabs hauria insistit durant 45 minuts de conversa telefònica de la importància del que li estava explicant. Una altra informació de part del Jerusalem Post és que Netanyahu va rebutjar la recomanació dels seus serveis secrets d'assassinar l'aleshores líder de Hamas, Yahya Sinwar, a menys d'una setmana del 7 d'octubre. Tot plegat, òbviament, crea encara més ombres sobre l'actuació de Netanyahu en relació a aquells atacs, i és que la setmana passada el primer ministre israelià va arribar a dir que aquell dia no va poder fer-hi més perquè els seus oficials de seguretat el van despertar massa tard i que a sobre van fer de manera deliberada.
0: Més notícies. A les portes de la Diada, l'Assemblea Nacional Catalana reclama a tots els independentistes que s'uneixin i es rebel·lin davant del catilla de retrocés escandalós del país. El president de l'ANC, Josep Vila, i tots els seus predecessors han fet una crida per fer d'aquest 11 de setembre un punt d'inflexió després d'anys marcats per la repressió, les divisions i la desmobilització.
4: Implicar-se perquè el moment ens mostra nítidament que cal rebel·lar-se contra un deteriorament constant dels estàndards del nostre sistema de benestar, degut a la manca d'autogovern, mentre patim un espoli escandalós.
0: Aquest divendres s'han convocat manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta amb el lema "I soc, i som, pel present i pel futur, independència". I els actes institucionals de la Diada han començat aquest dimarts. El govern ha entregat la medalla d'or de la Generalitat a la física Caterina Viscari, després de 12 anys al capdavant del sincrotró Alba i el cuiner Ferran Adrià, referent mundial de la gastronomia.
5: Catalunya m'ha permès desenvolupar un projecte professional extraordinari i participar en una aventura científica que ha marcat la meva vida.
6: He de sentir molt reconeixement, però cap m'ha fet tant il·lusió com aquest.
0: I el president Salvador Illa els ha definit així.
24: Són transformadors de la realitat i són uns visionaris.
0: També ha agraït la projecció internacional que han fet de Catalunya.
2: 3CAT Info.
0: 3CAT estrena la temporada 2026-2027 amb novetats de ficció, nous drets esportius, el rellançament del Super 3 i l'aposta per l'actualitat per consolidar el paper de Catalunya Ràdio i TV3 com a referència informativa. La programació s'ha presentat aquest dimarts en un acte a l'Ideal Montjuïc. Aquesta tardor es reforça l'estratègia digital de 3CAT amb l'obertura de canals temàtics a YouTube per adaptar-se als hàbits de consum audiovisual actuals. 3CAT arrenca una nova temporada mantenint la llengua i el servei públic com a pilars bàsics. Sentim la presidenta de la CCMA, Rosa Romà.
25: Perquè realment és un moment que estem vivint que és molt estratègic, el consum s'ha diversificat enormement i per tant hem de portar el català allà on, si no hi som nosaltres, hi ha realment molt poca presència català. I crec que ho estem fent molt bé i que aquesta temporada també sorprendrem a tot el públic i a la nostra audiència, especialment amb continguts de moltíssima qualitat.
0: Ramon Pellicer es posa al capdavant del programa Vèrtex, que es podrà veure els diumenges després del 30 minuts, i Clara Molins presentarà el programa Nervi.
25: amb algunes novetats i algunes cares noves, veus noves, gent que ens interessa molt el seu punt de vista de la cultura i del món, com per exemple la Maria Rovira, l'Oia Sherman, que ha publicat un llibre fantàstic que es diu Irlanda. Amb ella estudiarem i analitzarem el fons de l'origen de les paraules, que ella és una apassionada d'això. També tindrem la Jana Jubert com a prescriptora cultural, que ens intentarà copsar una mica de què es parla els fenòmens culturals allà on la nostra mirada no arriba.
0: La Travessa VIP estarà presentada un cop més per Laura Escanes, però aquesta vegada amb 16 concursants de l'Star System català.
2: Esports.
0: Amb Joan Fitó.
7: El Barça arrenca la Champions aquest dimecres a 3:15 al Camp Nou contra el Feyenoord en la tercera temporada de Hansi Flick a la banqueta blaugrana. La Lliga de Campions és el principal somni.
8: A la fi, cada gran equip, cada gran club somia amb això, perquè aquesta és la millor competició. Tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí llarg i tot just acabem de començar i ho hem de demostrar, no només a la Champions League, també a la Lliga, i això és el que volem fer.
7: De la Champions també n'ha parlat Lamine Yamal.
10: Sí, jo crec que no hi ha més motivació que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i va venir aquest any.
7: Eric García es baixa per sanció. Aquest Barça Feyenoord a jugar a 6:45 i des d'una hora abans els pot sentir a la TDT de Catalunya Ràdio. Aquest dimarts precisament ha arrencat la Champions, s'han disputat 6 partits, destaca la victòria del Real Madrid per 2-1 contra l'Inter de Milà. Els blancs han aprofitat dos errors greus dels italians a la primera meitat per encarrilar la victòria. Mbappé i Valverde han fet els dos gols del Real Madrid. Al tram final l'Inter ha fet el 2-1 i el Madrid ha acabat patint. José Mourinho, tècnic blanc a Movistar.
11: Yo quiero dar crédito a los míos porque la presión se entrena, elegir los triggers para presionar, cómo presionar, dónde presionar, qué jugadores presionar.
12: ¿Eso ha funcionado?
11: Es trabajo y el gol de Valverde es trabajo. No solo críticas, alguna cosa viene a nosotros.
7: També jugats aquest dimarts, AEK d'Atenes 1, LASK 0, Bruges 2, Aston Villa 3, Borussia de Dortmund 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, amb dos gols del català Marc Bartra, i Porto 0, Manchester City 2.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Encara en futbol, el Barça ha situat Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri entre els candidats a guanyar la pilota d'or com a millor jugador. També hi ha els ex-blaugranes Lionel Messi i Ferran Torres, també el català del Real Madrid Marc Cucurella. El Barça femení també domina en el llistat de 30 nominades amb 6 futbolistes, Graham Hansen, Patrick Guijarro, Eva Peyor, Claudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks, més les ex-jugadores del Barça, Alexia Putellas i Mapi León. També hi és en aquesta llista Mariona Caldentei. El dilluns 26 d'octubre s'entregaran els diferents premis en una gala a Londres. I en bàsquet, el Barça ha presentat a la vegada les 11 incorporacions d'aquest estiu. El també nou director esportiu, Xevi Pujol, explica com ha confeccionat la plantilla.
13: Ha sigut un estiu molt intens pel club, amb molts canvis en totes les àrees, on tenim doncs, aquests 11 jugadors que responen a un perfil atlètic, amb cames fresques, bona mentalitat, amb ganes de créixer, d'adaptar-se quan abans a totes les característiques noves doncs, que té la Lliga CB, que té l'Eurolliga.
7: En bàsquet, aquest dimecres també comença la Lliga Catalana amb dos partits, l'Ilerna Lleida Azisa Joventut i l'Andorra Quitzenàs Manresa. I el Barça d'handbol ha anunciat l'ampliació del contracte del tècnic Carlos Ortega fins al 30 de juny del 2031. I en ciclisme, quart triomf a l'esprint en aquesta edició de la Vuelta per a Matthew Brennan, al Balear. Enric Mas segueix de líder amb 2 minuts i 6 segons de marge sobre l'austríac Gol.
2: Són 2:45.

0: Principals informacions a aquesta hora. El govern suspèn les classes i restringeix aquest dimecres la mobilitat a les comarques del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès pel risc de pluja torrencial. També suspèn l'activitat sanitària no urgent i recomana el teletreball. Es preveuen xàfecs localment molt intensos. La vaga dels docents el primer dia de curs ha tingut un seguiment baix del 12%, segons dades del govern, i del 30%, segons el sindicat USTEC. La consellera ha anunciat encara sense data un debat ampli amb tota la comunitat educativa. A partir d'ara us explicarem que Brussel·les presenta aquest dimecres la primera llei per fer front a la crisi de l'habitatge a la Unió Europea. Vol unificar criteris per regular lloguers turístics, però també evitar que les administracions intervinguin excessivament al mercat. Parlarem dels nous contractes de treball que hauran de detallar el salari base, els complements i les variables, les jornades i els torns, o els criteris per modificar els horaris segons la normativa aprovada pel govern espanyol. I ens fixarem en que Plataforma per la Llengua denuncia la falta d'implicació del govern de la Generalitat en el pacte pel català. L'entitat reclama que només s'han executat completament el 38,8% de les mesures previstes per al 2025. Esports. Pampito, què destaquem?
1: Que el Madrid ha debutat a la Champions amb victòria 2-1 contra l'Inter de Milà, gols d'Mbappé i Valverde. El Barça debuta aquest dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord.
0: I el temps, dimecres, canvi contundent. Ja de matinada cauran alguns primers ruixats localment intensos, més de 40 mil·límetres en 30 minuts entre el Penedès i el Vallès Occidental. També podran afectar moltes comarques interiors i del litoral i el prelitoral. Tramuntana i mestral, els dos extrems, i descens molt marcat de la temperatura. Aquest dimecres el govern suspèn tota l'activitat educativa a les escoles, l'activitat universitària a la UAB i també queda restringida la mobilitat en 5 comarques pel risc de pluges torrencials, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès. Són només algunes de les mesures que ha decretat el govern a les comarques on el risc per inundacions serà de 5 sobre 6. Les ha anunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
0: Protecció Civil, que ha activat en alerta el Pla Inuncat, fa una crida a extremar la prudència i evitar qualsevol desplaçament innecessari. Són declaracions d'Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, al Catalunya Nit.
3: Poden haver-hi pluges localment intenses, per tant, siguem curosos no només en aquestes comarques, sinó que quasi bé arreu del territori, on hi ha menys probabilitat que hi hagi pluges, és cap a la zona de l'oest, però quasi bé tot el territori té amb algun grau alguna probabilitat que pugui tenir pluges intenses.
0: De fet, per evitar els desplaçaments, també s'ha limitat l'activitat judicial i algunes universitats, com la UPF o la UBIC, també han demanat als treballadors i estudiants d'aquestes zones que evitin els desplaçaments. El Servei Meteorològic preveu xàfecs localment molt intensos que començaran aquesta matinada i que poden deixar fins a 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i acumulacions al sector central i prelitoral de 90 litres en 3 hores. La pertorbació avançarà al llarg del dia d'oest a est i també deixarà mala mar a l'Alt Empordà. La temperatura general baixarà entre 5 i 10 graus. La vaga educativa d'aquest dimarts, el primer dia de curs per més d'un milió d'alumnes catalans, ha tingut un seguiment baix. Segons el Departament d'Educació, ha estat del 12% i el sindicat majoritari USTEC l'ha elevat fins al 30%. Una mobilització que s'ha fet de manera descentralitzada. A primera hora del matí, els docents han fet talls de trànsit als accessos de Barcelona, també a les principals carreteres del país, i en alguns punts de la xarxa ferroviària, com l'alta velocitat a l'estació de Lleida Pirineus. A Barcelona, la manifestació ha aplegat gairebé 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana. Des dels diversos punts del país, els manifestants denunciaven que el curs ha començat amb les mateixes mancances que l'anterior.
4: Ens ha costat una mica aquesta decisió, si avui o no avui, però és el missatge. No comença el curs amb normalitat.
5: Necessitem un 6% d'inversió del PIB d'educació perquè el país funcioni.
6: Hem començat el curs igual que estàvem el curs passat, amb les mateixes ràtios, amb mancar d'aules d'acollida.
7: No hi ha manera d'ampliar els pressupostos, no hi ha manera de tenir una escola pública de qualitat.
0: Mentrestant, el distanciament entre el Departament d'Educació i els sindicats continua sense moure's ni un mil·límetre. La consellera Esther Niubó ha demanat un debat ampli amb tota la comunitat educativa i insisteix que amb els sindicats la negociació s'ha de cenyir a qüestions estrictament laborals.
8: Estem parlant de qüestions puntuals que tenen a veure amb temes estrictament salarials i laborals, que és lògic que parlem amb els sindicats, però altres qüestions que són de sistema les hem de poder debatre amb tota la comunitat educativa. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys, i això passa per parlar del model d'educació inclusiva, d'acollida, de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
0: Una trobada amb representants de direccions, docents, famílies i entitats pedagògiques que encara no té data. I també hem visitat una escola rural, la de Bovera, les Garrigues. El centre té 16 alumnes matriculats, tot i que aquest dimarts han començat la meitat. Lleida, Pere Joan Álvarez.
9: 8 nens i nenes, la majoria amb moltes ganes de tornar a les aules. Sentim el Pere i la seva mare, la Montse.
10: Trobeu a faltar els companys?
11: Bastant.
10: Clar, ells volien començar ahir. I els vaig dir no, ahir no, perquè era festa. Dic, dimarts tampoc, dic que hi ha vaga. I em van dir no, no, no, per aquí no. Diu, aquesta no la fem. Dic, bueno, posau cap a l'escola.
9: Les mestres de serveis mínims portaven les samarretes grogues reivindicatives dels docents. Una d'elles és la Xènia.
12: Nosaltres tenim la sort que som una escola petita, però tot i així també estem tenint retallades pel que fa a mestres. Reclamem igualment, com la resta de companys i companyes, que ens donin més recursos, no només físics, sinó també materials.
9: Tot i això, les famílies valoren molt la proximitat d'una escola rural. L'Ània, originària de Barcelona, hi porta els seus dos fills.
13: Arriba molt més, no?, l'educació, poden estar molt més per cada un d'ells. És com una família, al final, i estem molt contents.
9: Un curs que ha començat amb els ventiladors encesos.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dimecres la Comissió Europea presentarà la seva primera llei per fer front a la crisi de l'habitatge. La normativa permetrà regular els lloguers turístics i la compra de segones residències en zones d'habitatge tensionat. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
15: La llei serà de compliment opcional només per als governs que vulguin intervenir en el mercat, ja siguin estats, regions o ajuntaments. D'una banda, Brussel·les els donarà més cobertura legal davant de possibles demandes judicials de propietaris o patronals immobiliàries. Però d'altra banda, la Comissió Europea també fixarà nous límits i requisits a les administracions que regulin la habitatge. D'entrada, per considerar que una zona és tensionada, caldrà que el preu mitjà de l'habitatge sigui 8 cops més elevat que la renda mitjana dels habitants. Per restringir el lloguer turístic, les administracions hauran de demostrar de forma específica que els contractes de curta durada són perjudicials i qualsevol limitació haurà de ser proporcional per evitar que les mesures siguin més restrictives del compte. Tot plegat ho hauran de validar després el Parlament Europeu i els Estats.
0: L'Ajuntament de Barcelona considera que la proposta de llei de la Comissió Europea avala les seves polítiques d'habitatge i, en particular, la decisió del govern Collboni d'eliminar pisos turístics de la ciutat a partir del 2028. La primera tinenta d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, destaca que Brussel·les permet intervenir a les zones tensionades.
16: Reconeix que en aquestes àrees la presència de pisos turístics redueix la disponibilitat de pisos per viure-hi i, per tant, habilita els governs a prendre mesures per poder garantir aquest ús residencial.
0: En canvi, la patronal de pisos turístics a Partur ho veu diferent i entén que la Comissió Europea posa límits a l'Ajuntament de Barcelona per restringir la seva activitat. La seva presidenta és Marian Muro.
17: Era una normativa que va establir unes normes generals sense cap tipus de coneixement, d'anàlisi de cadascun de les situacions locals, etc. Què et ve a dir? Pues et ve a dir que tu no pots fer el que vulguis.
0: La patronal interpreta que abans d'acabar amb les llicències turístiques residencials, les administracions han d'esgotar primer altres vies per garantir l'accés a un habitatge assequible, com construir pisos públics de forma continuada. Els nous contractes de treball hauran de recollir més condicions laborals que fins ara. Hi hauran de constar, per exemple, el salari base, els complements i les variables, les jornades i els torns, o els criteris per modificar els horaris, entre altres conceptes. També es preveu que els treballadors amb un contracte en vigor puguin demanar tota aquesta informació i que l'empresa els hi hagi de facilitar en el termini d'un mes. Yolanda Díaz, vicepresidenta segona i ministra de Treball, ha justificat la necessitat d'aquesta normativa, que haurà d'entrar en vigor abans de final de mes.
11: És molt important, el 75% de les empreses cometen irregularitats.
0: En declaracions al Catalunya Nit, l'advocada laboralista Eugènia Prados ha aclarit que la reforma no augmenta els drets laborals.
18: Aquesta nova norma no és que doni necessàriament més drets, perquè no els dona, sinó que dona drets d'informació i de que les persones estiguin més preparades, siguin més conscients i tinguin més coneixements per dir, escolta, no, per aquí no passo o això no ho vull.
0: La normativa també endureix els períodes de prova, que no es podran allargar més de 6 mesos. Caldrà que les empreses detallin en què consisteix i què cal per superar-lo. A més, les companyies hauran d'informar els empleats si fan servir algoritmes informàtics per prendre decisions laborals, com assignar tasques, la promoció professional o l'extinció de contractes, i també els criteris amb què funcionen aquests algoritmes.
14: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'ex-cancellera alemanya Angela Merkel ha tret importància al fet que els partits polítics facin un cordó sanitari a l'extrema dreta per evitar que puguin governar, com pot passar a l'estat de Saxònia-Anhalt. L'antiga líder de la CDU creu que les formacions s'haurien d'obsessionar més en els propis programes que ha creat allà Fox, però en tot cas s'ha declarat commocionada per la victòria d'Alternativa per Alemanya en aquest land.
19: Això és un punt d'inflexió, un autèntic punt d'inflexió que estem vivint en la història de la República Federal d'Alemanya. I ara, per dir una cosa una mica més emocional, em sagna el cor. A mi com a membre de la CDU em sagna el cor, realment ho he de dir.
20: Das Herz, das muss ich wirklich sagen.
0: I és que precisament la CDU està en el punt de mira per la victòria de l'extrema dreta Saxònia-Anhalt. A més dels seus mals resultats, als conservadors se'ls ha obert un debat intern sobre què s'ha de fer amb Alternativa per Alemanya i si algun diputat transfuga li podria donar suport. Aquest dimarts han arrencat les negociacions per formar govern, però el partit guanyador no té la majoria absoluta i la resta de formacions no poden, per ara, conformar una opció alternativa. I encara en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha demanat per telèfon al seu homòleg rus, Vladimir Putin, que posi fi a la guerra a Ucraïna. Els dos dirigents han parlat durant una hora després d'un cap de setmana en què Trump ha intentat reprendre les negociacions a tres bandes amb un viatge dels seus enviats especials a Moscou i Kiev. Segons un assessor del Kremlin, Yuri Ushakov, Putin ha agraït a Trump els seus esforços i tots dos líders veurien bé una represa de les relacions econòmiques i comercials.
21: Donald Trump va expressar clarament la idea de la conveniència d'una fi ràpida del conflicte que obriria immediatament perspectives impressionants i a gran escala per al ple desenvolupament de les relacions entre els Estats Units i Rússia. Vladimir Putin va donar suport a aquest plantejament en el context del possible establiment d'una relació constructiva entre les dues grans potències.
0: Les negociacions per acabar amb la guerra d'Ucraïna estan congelades. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, s'ha mostrat disposat a fer una reunió a tres bandes aquest mateix mes de setembre, però Rússia considera que encara és massa aviat. El govern espanyol es disculpa per haver recollit informacions de gairebé 300 periodistes amb detalls sobre els mitjans per als quals treballen i el seu perfil ideològic. En alguns casos també s'hi afegeix si defensen posicions afins a l'executiu de Sánchez o si en són crítics. El document, elaborat per l'Oficina de Comunicació del Ministeri de l'Interior fa 2 anys i mig, té una finalitat consultiva, segons ha justificat el ministre Fernando Grande Marlaska, i sense intenció de censurar o limitar la feina de periodistes i mitjans.
22: Es un documento de trabajo simplemente para conocer y saber lo que se dice de la actuación y la actividad del ministerio. No tiene, según se me ha trasladado, y es así, ningún otro objetivo o finalidad.
0: Interior remarca que atén tots els mitjans de comunicació sense distinció de cap mena i respectant, diu, la pluralitat informativa.
14: 3CAT Info.
0: L'exconseller d'Agricultura, Josep Grau, ha mort aquest vespre als 80 anys, segons ha anunciat l'Ajuntament de Mollerussa, del qual en va ser alcalde. Grau va ser també president de la Diputació de Lleida, diputat al Congrés, i va estar al capdavant de la cartera d'Agricultura entre el 1999 i el 2003. De fet, va ser l'últim en ocupar aquest departament amb Jordi Pujol com a president. L'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ha lamentat la mort de Josep Grau i li ha agraït els anys de dedicació al municipi.
14: El temps.
0: Moment per la previsió de Gemma Puig.
1: Molt i molt pendents avui dels ruixats, les tempestes que descarreguen i que continuaran descarregant de cara a les properes hores, sobretot aquesta matinada, primera hora d'aquest dimecres, amb avisos de nivell 5 sobre 6, al Baix Penedès, al Penedès i també al Garraf, i que de cara a les 8-9 del matí s'incrementarà també cap al Baix Llobregat i Vallès Occidental. Ruixats, tempestes localment intenses, més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Poden anar acompanyades de temps violent, de ventades, de calamarsa, de pedra. Per tant, molta precaució. I no només en aquestes cinc comarques, sinó també en tot aquest sector del litoral i del prelitoral, Catalunya Central, Prepirineu, avisos de nivell alt o molt alt en aquestes comarques. Precipitacions intenses, vent que bufarà amb intensitat, tramuntana i mestral als dos extrems, mala mar a la Costa Brava i una refrescada general. Aquest descens contundent del termòmetre que notarem aquest migdia. Baixaran 8-10 graus a moltes comarques. Deixarem enrere els 40 com a valor més alt i costarà d'arribar aquest dimecres als 30 graus.
14: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Una variant al sistema de control aeri ha provocat un caos aquest dimarts als aeroports del Regne Unit. S'han hagut de cancel·lar més de 600 vols i centenars més han tingut retards que en alguns casos han superat les 7 hores. La policia ha hagut d'intervenir després que els passatgers d'un avió de Ryanair encallat a l'aeroport de Gatwick han amenaçat de començar a baixar de l'aparell. Aquest ha estat un dels aeròdroms més afectats juntament amb el de Heathrow. El Servei Britànic de Trànsit Aeri ja ha donat per solucionada l'avaria, però reconeix que es mantindran les afectacions. British Airways ha emès un comunicat en què explica que la gravetat de la situació significa que tindrà un impacte en cadena. Moltes companyies, com Iberia, han cancel·lat els vols que tenien previstos per aquest dimecres amb origen o destí a Londres.
14: Trescat Info. Trescat Info.
0: La jutgessa que va instruir el cas de l'accident ferroviari del 2013 a Santiago de Compostela, on van morir 80 persones, s'ha posicionat a favor de la petició d'indult del maquinista, condemnat a 2 anys i mig de presó, al descarrilament del tren. La magistrada considera que hi ha raons de justícia i equitat per concedir-li. Recorda que no té antecedents, que ja ha pagat la responsabilitat civil i que està jubilat, de manera que el risc de reincidència és nul. La sentència ja deixava clar que el maquinista va tenir una conducta delictiva greu, però en un espai molt limitat de temps, quan va atendre un interventor per telèfon, i que, a més, la tragèdia també es va multiplicar per la deficiència de senyalització del tram de l'accident. La Fiscalia també s'hi va mostrar a favor, parcialment, la setmana passada. I en parlava el sumari. Plataforma per la Llengua denuncia l'incompliment del Pacte per la Llengua un any i mig després que es signés. L'organització insta el govern a actuar amb urgència en àmbits claus com ara l'ensenyament, la salut, l'empresa i els mitjans públics. L'entitat assegura que només s'han executat completament el 38,8% de les mesures previstes per al 2025. És per això que l'organització reclama una revisió profunda del model actual, l'acció real de tota l'administració i l'impuls veritable del Pacte Nacional. El president de la plataforma, Òscar Escudé, apel·la a la màxima autoritat del país.
2: Apel·lo directament al president Salvador Illa a assumir aquesta responsabilitat, a prendre les regnes de l'aplicació del pacte i a fer-lo complir a tot el seu govern. El pacte no és només del Departament de Política Lingüística, és un pacte de govern i de país.
0: També critica la falta d'implicació de departaments com els de Salut, Empresa o Drets Socials i en posa exemples concrets.
2: Els drets lingüístics a Salut continuen vulnerant-se contínuament. O sigui, menys drets lingüístics equival a més inseguretat assistencial. Les comunicacions de tot el govern, i molt especialment del seu president, no són sempre en català, com tampoc ho són les altres administracions que s'han adherit al pacte, com l'Ajuntament de Barcelona. El català encara no és oficial a la Unió Europea. I a l'escola continuen sense aplicar-se els canvis necessaris per assegurar el ple domini del català quan els joves acaben l'escolarització obligatòria.
0: L'entitat, que forma part del pacte, assegura que en continuarà fiscalitzant els incompliments i confia no haver-ne de sortir.
14: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El govern espanyol destinarà 500.000 euros a restaurar la muralla de Tossa de Mar, a la Selva. Aquest estiu, el risc de despreniment d'una de les torres va obligar a tancar les terrasses de dos restaurants que hi ha a tocar. Girona, Núria Peraire.
3: El ministeri ha aprovat una actuació d'emergència i les obres les farà

0: d'octubre ja començàvem entrada de camions i fer l'actuació més important.
1: A finals de juny es va detectar que la torre de Ses Hores tenia risc d'esfondrament i es va decidir tancar les dues terrasses de restaurants que hi ha just a sota.
2: What about you two? How did you meet?
3: Yes.
4: All right. One day.
5: Penélope Cruz i Javier Bardem han estat les grans estrelles d'aquest dimarts a la catifa vermella de la Mostra de Venècia, amb el morbo afegit de veure com aquesta parella a la vida real interpreta a Bunker un matrimoni en crisi. Ell és un arquitecte que rep l'estrambòtic encàrrec de construir un búnquer de luxe per a un multimilionari, però el títol té altres sentits metafòrics. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
6: Javier Bardem fa el paper d'un arquitecte de renom internacional que ha fet carrera en projectes prestigiosos com hospitals o biblioteques. Viu a Londres amb la seva dona, interpretada per Penélope Cruz. La crisi larvada entre tots dos esclata quan ell rep un encàrrec multimilionari que ella rebutja perquè el troba immoral. La construcció d'un búnquer de supervivència amb tots els luxes per un magnat internacional convençut que s'acosta a una catàstrofe planetària. El refugi que projecta l'arquitecte aixeca murs invisibles en la parella, cada cop més distanciada del món exterior. Per altres qüestions que la pel·lícula aborda en clau de thriller psicològic, la por als altres, la gentrificació, la bunkerització d'unes cases farcides d'alarmes o l'aïllament dels adolescents darrere dels mòbils.
2: La pel·lícula habla de eso, estamos realmente en riesgo de perder la conexión humana y es una cosa que si no se entrena no se va a tener. Mi esperanza es que la gente joven creo que sí realmente se está dando cuenta de la manipulación y yo espero que reaccionen porque son muy inteligentes.
6: Bardem i Cruz han aprofitat la roda de premsa per expressar la seva alegria per estar al repartiment de les pel·lícules seleccionades als Oscars.
4: Tenemos tres películas, en una de ellas sale ella, en otra salgo yo, así que no hablamos mucho de eso en casa.
2: No es verdad.
5: El dramaturg català Joan Yago ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Literatura Dramàtica que concedeix el Ministeri de Cultura per l'obra La Brama del Cèrvol, que va estrenar al Teatre Lliure el 2025 amb la seva companyia, La Calòrica. El jurat ha destacat la potència del text i l'ha qualificat d'arriscat i deliberadament delirant. A més, ha assenyalat que Yago, a través de la seva mirada lúcida i la ploma afilada, burxa una vegada més en les esquerdes de la nostra societat a través d'un humor descarnat. Joan Yago ha explicat a Catalunya Ràdio que l'emociona especialment que el jurat hagi triat aquesta obra seva.
7: Perquè és una obra que no sempre gaudi de confiança i d'aplaudiment. I fins i tot jo mateix a vegades m'he arribat a dubtar. I jo moltes vegades durant el camí vaig dir, no, anem bé, jo crec que l'obra és bona, jo crec que està bé, jo crec que val la pena. I ara rebre aquest reconeixement, doncs, sincerament és molt xulo. A vegades anar pels camins que no són els camins habituals, doncs t'ajuden a arribar a llocs més únics.
5: El premi, que l'any passat va guanyar Victoria Spumberg amb el seu L'imperatiu categòric, està dotat amb 30.000 euros.
8: Esports.
5: Amb Joan Fitó.
9: El Barça arrenca a la Champions aquest dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord. Arrenca a la Champions la tercera temporada de Hansi Flick a la banqueta blaugrana i la Lliga de Campions és el principal somni.
10: A la fi, cada gran equip, cada gran club somia amb això, perquè aquesta és la millor competició. Tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí llarg i tot just acabem de començar i ho hem de demostrar, no només a la Champions League, també a la Lliga, i això és el que volem fer.
9: D'aquesta Lliga de Campions, de guanyar-la, també n'ha parlat Lamin Yamal.
11: Sí, jo crec que no hi ha més motivació que aquí la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i va venir aquest any.
9: Eric García es baixa per sanció. Aquest Barça Feyenoord es juga a 6:45 i es podrà seguir des d'una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. Precisament aquest dimarts ha arrencat la Lliga de Campions. S'han disputat 6 partits. Destaca la victòria del Real Madrid per 2-1 contra l'Inter de Milà. Els blancs han aprofitat dos errors greus dels italians a la primera meitat per encarrilar la victòria. Mbappé i Fede Valverde han fet els gols del Real Madrid. El tram final

0: L'Inter ha fet el 2-1 i el conjunt blanc ha acabat patint. José Mourinho, tècnic del Real Madrid.
1: No, resume que podia acabar 5-6-1 per nosaltres, podia acabar 6-6. No quiero decir el Inter ganar el partido porque nosotros hemos creado más y en momentos cruciales como el 3-0 en el último minuto del primer tiempo, el de Judes al inicio del segundo tiempo, pero partido loco, una locura que no me gusta.
0: També jugats aquest dimarts a la Champions, AEK Atenas 1, LASK 0, Bruges 2, Aston Villa 3, Borussia Dortmund 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, amb dos gols del català Marc Bartra, i Porto 0, Manchester City 2.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Encara en futbol, el Barça ha situat Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri entre els candidats a guanyar la pilota d'or. També hi ha els ex-blaugranes Lionel Messi i Ferran Torres, així com el català del Real Madrid, Marc Cucurella. Destaquen, però, les absències de Pedri i Rafinha. El Barça femení també domina la llista de les 30 nominades amb 6 futbolistes, Graham Hansen, Patrick Jarro, Eva Peyor, Claudia Pina, Cata Coll i Esme Brooks. També les exfutbolistes del Barça, Alexia Putellas i Mapi León. El dilluns 26 d'octubre s'entregaran els diferents guardons en una gala a Londres.
2: 3CAT Info.
0: En bàsquet, el Barça ha presentat a la vegada les 11 incorporacions d'aquest estiu. El també nou director esportiu, Xevi Pujol, explica com ha confeccionat la plantilla.
3: Ha sigut un estiu molt intens pel club, amb molts canvis en totes les àrees, on tenim doncs, aquests 11 jugadors que responen a un perfil atlètic, amb cames fresques, bona mentalitat, amb ganes de créixer, d'adaptar-se quan abans a totes les, característiques noves doncs, que té la Lliga CB, que té l'Eurolliga.
0: Mentrestant, el Joventut, Ricky Rubio, assegura que seguirà aquest any per ajudar a fer créixer el projecte de la penya.
4: Esportivament potser no estic parlant dels anys gloriosos perquè econòmicament pues, no sé on estaríem a CB, però estaríem pues, no entre els tres primers com hem quedat l'any passat segur, però hi ha coses que es poden millorar i és aquí on vaig demanar-ho i al final hi ha coses que sí, que tirem endavant i amb ganes de seguir en aquest projecte.
0: Aquest dimecres comença la Lliga Catalana amb la participació tant de Barça com de Penya, dos partits previstos, i l'Erna Lleida, Sisa Joventut i Andorra, Quitzenàs, Manresa. I el Barça d'handbol ha anunciat l'ampliació del contracte del tècnic Carlos Ortega fins al 30 de juny del 2031.
5: Normalmente los entrenadores no renuevan tantos años, ¿no? Esto significa sin duda confianza plena en mi persona y en mi staff, ¿no? Y bueno, espero estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Como creo que estos últimos años hemos estado, ¿no?
2: 3CAT Info.
0: A la Copa Catalunya masculina de waterpolo, partits dels quarts de final, dos partits d'anada, Mataró 8, Barcelona 14 i Terrassa 19, Rubí 11, un partit de tornada, Atlètic Barceloneta 21, Sant Andreu 8, el Barceloneta s'ha classificat d'aquesta manera per les semifinals. Jugaran aquestes semifinals contra el guanyador del Terrassa Rubí.
6: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6. Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: I comença el matí de Catalunya Ràdio pendents de la tempesta litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, en aquests moments les tempestes més fortes les tenim justament al litoral de Barcelona. A la zona del Garraf i on ara mateix veiem els aiguats més intensos. Recordem l'evolució de la pluja forta d'avui. Entra per litoral i prelitoral, que hi entra Barcelona i Tarragona. Arriba més tard a la Catalunya central. Arriba també al Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector oriental. I atenció durant tot el dia també al vent als dos extrems de Catalunya, Empordà i Terres de l'Ebre, i a la baixada de la temperatura, que tindrem de més de 10 graus en algunes zones.
0: I per això el govern demana en aquest cas que siguem curosos i que evitem desplaçaments que no siguin imprescindibles.
2: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
0: Això sobretot pel que fa a les pluges que s'esperen torrencials al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i a l'Alt i al Baix Penedès. Eloi, ara mateix estem pendents d'aquestes pluges, hem començat a fer una primera radiografia, però a quina hora podrien caure més pluges importants?
1: És aquesta franja del matí, és a dir, des d'ara fins al migdia, sobretot és quan tenim les tempestes més fortes que poden afectar en aquest tram del litoral i prelitoral. Ara mateix, més concentrades a prop de la costa, però a poc, a mesura que vagi passant el matí, anirem veient que van apareixent moltes més taques de precipitació fortes a les comarques de l'interior. Per tant, molt atents a això, especialment aquest matí, però també fins a mitja tarda, perquè els aiguats encara poden continuar caient una estona més.
0: Saludem ara a aquesta hora el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Mas Ramon, bon dia.
3: Bon dia.
0: I gràcies també per acompanyar-nos. Fins ara estaran tal com tot estava previst?
3: Fins ara sí, s'està desenvolupant la previsió que ens havia fet el Servei Meteorològic de Catalunya. Bé, en aquests moments ja tenim aquest primer front de precipitacions que s'està activant a la zona del litoral central i que en les properes hores s'espera doncs, que vagi afectant a les zones habitades a través del sistema d'alerta als mòbils i que estaven doncs, amb un grau d'afectació més important i ens agrada tota la zona del litoral i prelitoral de Catalunya.
0: És important, Xavier, també recordar a la gent que el que cal és tenir sentit comú, és a dir, més enllà de les alertes, perquè ahir, per exemple, es va enviar una alerta al mòbil a les 5 comarques on l'avís és més alt, però hi ha molta gent que, per exemple, potser viu a Barcelona i treballa al Baix Llobregat. Per tant, no han rebut alerta. Però el que cal és que sàpiguen és que en aquesta situació el que cal és tenir sentit comú. Si plou molt, doncs no ens desplacem.
3: Sí, sí, hem d'aplicar el seny, no?, en aquests casos, i sempre de forma preventiva, doncs mirar d'estar informats de la situació meteorològica i en cas que ens trobem de forma sobrevinguda, afectats per una tempesta o per una pluja molt intensa, doncs mirar d'autoprotegir-nos, no? Mirar de buscar refugi en un lloc segur, no travessar rius, rieres, ni passos inundables, no baixar garatges o zones baixes on pugui acumular-se l'aigua.
0: I al revés, és a dir, algú del Vallès, per exemple, que va a la Universitat de Barcelona, on en aquest cas les classes continuen amb normalitat, quina és la recomanació que fa des de Protecció Civil?
3: Des de Protecció Civil el que s'ha fet és aquesta resolució que s'ha aprovat des del Departament d'Interior, no? On sobretot en el que són aquestes 5 comarques principals afectades per aquest nivell vermell del Servei Meteorològic de Catalunya, s'ha doncs, fet una sèrie de prohibicions i limitacions, com és evitar els desplaçaments, aplicar el teletreball sempre que sigui possible, s'han suspès doncs, totes les activitats educatives, esportives a l'exterior i universitàries, s'han suspès també totes les activitats de serveis socials bàsics i especialitzats i les activitats sanitàries no essencials i no urgents.
0: Per tant, la recomanació seria que no anés a classe si està plovent fort al Vallès tal com hi ha la previsió.
3: Correcte, exactament.
0: Xavier Mas Ramon, seguirem parlant de Protecció Civil. Gràcies i estem pendents de l'estat del temps. Una abraçada, gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I excepte, com dèiem, a les 5 comarques amb classes suspeses per les pluges, a la resta de Catalunya, doncs avui hi ha segon dia de curs, ja sense vaga. Per afrontar també tots els reptes a l'ensenyament, els principals partits també s'emplacen a un acord de país. Ara falta concretar en què s'ha traduït tot plegat, però sentim el president Salvador Illa dilluns al matí de Catalunya Ràdio, Jordi Turull, de Junts, Capella d'Esquerra Republicana i el Viac dels Comuns.
4: El propòsit del govern és un debat sobre quina educació necessita el país, un debat en què estem convocats tots.
5: Afrontem un acord de país que pugui ser perdurable en el temps.
6: La necessitat d'un gran acord de país per reforçar l'escola catalana.
7: Generar un pacte nacional de país per l'educació.
0: I a Madrid avui també a les 9 seguirem el primer cara a cara entre Sánchez i Feijóo després de les vacances, això el dia en què es faran també públics els 40 informes del CNI i la Policia Nacional sobre l'entrada massiva a Ceuta. I el Barça debut avui en Champions en un horari estrany, és a 3:15 de la tarda, rep el Feyenoord al Camp Nou. El vestuari ja no amaga que guanyar la màxima competició europea és un objectiu.
7: Tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha i aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i va venir aquest any.
0: Podreu seguir la TDT de Catalunya Ràdio des d'una hora abans. I el Madrid va patir ahir per guanyar l'Inter 2-1 finalment. També aquesta nit Borussia Dortmund 3, Villarreal 2 i Lille 2, Betis 3. Sobre una...

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6 i 7. I ja ens actualitzem amb Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
1: I Silvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: No vaig veure ahir la festa del 3CAT. Vam fer una festa de presentació de tota la temporada.
4: Ja ho vaig veure.
1: No hi éreu.
4: A les xarxes, no.
1: No
4: vaig
1: dormir
3: aquella hora.
1: Era tard, era tard.
4: Sí, era tard.
1: I avui per sort. Sí. D'avui Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo tornen a veure les cares al Congrés.
5: Serà a partir de les 9 en la sessió de control i a poques hores que el govern espanyol faci públics els informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta. De la seva banda, la Casa Reial ha fet públic que dilluns el rei va reunir-se amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, i amb alguns militars per analitzar la situació a Ceuta.
6: Són 40 documents del CNI i la Policia Nacional de finals de juliol. La Moncloa assegura que no té res a amagar, però Feijóo acusarà Sánchez de tapar l'autoria del Marroc, una actitud que censura la ministra portaveu Elma Saiz.
7: I el senyor Feijóo haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar las teorías conspiranoicas.
6: Però més enllà de Ceuta hi ha el front judicial que l'oposició mirarà d'aprofitar. Avui declara la gerent del PSOE pel cas Leire, l'endemà que el jutge Peinado posés fi a la instrucció del cas Begoña Gómez pas previ per enviar-la a judici. Des de Madrid, Dani Sáenz Veja, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el Tribunal Suprem dona la raó a Vox i suspèn el dret de vot dels estrangers descendents d'espanyols exiliats per la Guerra Civil.
8: Són milers de nacionalitzats per la coneguda com a llei de nets. L'alt tribunal ha avalat la petició de Vox i els ha retirat la possibilitat de votar quan falta menys d'un any per les eleccions espanyoles. El PP i Vox ho han celebrat i acusen el govern espanyol de voler manipular el cens electoral donant veu a aquest col·lectiu. En canvi, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, demana una rectificació al tribunal.
9: Le pido respetuosamente al Tribunal Supremo que antes de los procesos electorales de 2027 resuelva el fondo de esta cuestión, porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto.
8: La llei de nets dona la nacionalitat i el dret a votar als descendents d'aquells que van haver de fugir d'Espanya entre el 1936 i el 1955.
1: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, demana comparèixer el dia 23 de setembre al Parlament per informar dels resultats de les proves PISA.
5: La petició d'Illa arriba enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i per la vaga de professors que ha marcat l'inici de curs. Sentim Jordi Turull de Junts, a la republicana Esther Capella, Jessica Albiach dels Comuns i la cupaire Pilar Castillejo.
10: L'informe PISA, com algun altre episodi ha passat a Catalunya, ens han fet sentir una mica de vergonya com a país. Jo crec que la consellera, per ella mateixa, hauria d'haver plegat.
11: Que es donin les explicacions pertinents. I si no són satisfactòries, Esquerra Republicana demanarà el que calgui.
12: Que siga el govern, que en lloc de demanar treves, es posa les piles.
13: La consellera Ningú ha venit, no per les proves PISA, només.
1: I el govern no valora aquests mals resultats de les proves PISA, però aposta per continuar millorant en coneixement de matemàtiques i comprensió lectora.
8: Els experts aposten per incrementar la lectura entre l'alumnat.
5: La consellera d'Educació, Esther Niubó, planteja recuperar les lectures obligatòries.
14: La possible recuperació de lectures obligatòries per tenir aquests referents compartits que en una societat doncs, creixentment fragmentada, no? Molt motivada per aquestes xarxes socials, per aquests algoritmes ràpids, doncs, fa que sigui més complicat, ha de ser fruit d'aquest nou consens.
5: I és que la lectura és la clau de la solució, segons el catedràtic en polítiques educatives de la Universitat Pompeu Fabra i analista de l'OCDE, Francesc Padró. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
15: Com més llegeixes, millor escrius, i com millor escrius, millor t'expreses oralment. També, doncs no hi ha altra manera que practicant, i això vol dir dedicar més espai a la lectura.
5: Padró assegura que els bons resultats als països asiàtics s'expliquen perquè hi impera la cultura de l'esforç i el respecte a l'autoritat. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: La vaga de docents al primer dia de curs acaba amb un seguiment baix. Segons el Departament d'Educació, la van seguir un 12% dels professionals, mentre que el sindicat majoritari USTEC ho ha elevat fins al 30%.
8: La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha demanat un debat ampli amb tota la comunitat educativa.
1: Ho amplia Maria Costa.
16: La negociació continua encara sense trobar el desllorigador. La consellera Esther Niubó admetia que la d'ahir és l'última manera en què li hauria agradat començar el curs. Diu que el canvi de rumb del sistema educatiu s'ha de debatre amb tothom, representants de direccions, docents, famílies i entitats pedagògiques, i que amb els sindicats el debat s'ha de cenyir a qüestions estrictament laborals.
17: Qüestions doncs, puntuals que tenen a veure doncs, amb temes estrictament salarials i laborals, que és lògic que parlem amb els sindicats, però altres qüestions que són de sistema doncs, les hem de poder debatre amb tota la comunitat educativa. Hem de veure quina educació volem per aquest país pels propers 10 anys. I això passa per parlar del model d'educació inclusiva, d'acollida, de la formació dels docents, d'aquest ús de les tecnologies a les aules.
16: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I els docents, atenció, del País Valencià, denuncien una persecució de la Conselleria d'Educació en l'inici del curs.
5: Els alumnes valencians tornen a les aules avui amb la polèmica per un canvi legal que es va aprovar aquest estiu i que habilita la inspecció educativa a vetllar per la neutralitat ideològica textualment i evitar qualsevol tipus d'adoctrinament. Marc Candela és el portaveu del Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià.
2: La primera repercussió és continuar intentant criminalitzar el professorat per fer creure la societat que nosaltres ens dediquem a doctrinar el nostre alumnat, no? I, per tant, posar sota sospita el professorat valencià.
5: Aquesta modificació la va introduir el govern del PP, presidit per Juanfran Pérez Llorca, com a exigència de Vox per aprovar-li els pressupostos. Tot això després que els autors catalans que no escriuen en valencià com Ramon Llull, Joan Salvat Pedraset, Mercè Rodoreda o Josep Pla hagin quedat arraconats del currículum.
1: A 3:15, a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, en parlarem avui amb Sònia Caparrós, que és professora de llengua i literatura en un institut. I atenció, perquè l'alcaldable d'Aliança Catalana a Vic era regidora de Cooperació Internacional.
8: Sí, fins al maig, Elisenda Carrera ocupava aquesta regidoria com a representant d'Aravic, marca local del PDeCAT, un departament que topa frontalment amb el discurs de la formació de Sílvia Oriol sobre immigració i cooperació internacional. El diari Ara explica que com a regidora Carrera promovia la migració en perspectiva de gènere i detalla que en els dos darrers exercicis es va dedicar a la cooperació internacional més de 90.000 euros. L'Ara reprodueix una piulada del compte oficial del partit d'extrema dreta que retregueix justament que la Generalitat destini fons al que considerava causes externes estrafolàries.
1: Un minut i serà 6:45 del matí. I avui la Comissió Europea presenta una llei que permetrà restringir els lloguers turístics i la compra també de segones residències en zones d'habitatge tensionat.
5: El govern comunitari, però, també posa límits i condicions perquè les administracions públiques puguin intervenir al mercat i planteja criteris comuns per decidir arreu de la Unió Europea quan es pot considerar que una zona està tensionada.
3: Amb aquesta llei, la Comissió Europea delimita el terreny de joc als estats, regions o ajuntaments que vulguin intervenir al mercat de l'habitatge. Per una banda, els dona més cobertura legal per blindar-los davant de possibles denúncies judicials de, per exemple, propietaris o patronals immobiliàries. Però, per una altra banda, Brussel·les també imposa noves condicions als governs que vulguin regular. D'entrada, per considerar que una zona és tensionada, caldrà que el preu mitjà de l'habitatge sigui 8 cops més elevat que la renda mitjana dels habitants. Per restringir el lloguer turístic, les administracions hauran de demostrar, de forma particular, que els contractes de curta durada són perjudicials i qualsevol limitació haurà de ser proporcional per evitar que les mesures siguin més restrictives del compte. Des de Brussel·les, Bruno Forte Amires, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I denuncien una agressió policial a un jove dilluns a la matinada durant la festa major de Sabadell.
8: La formació Crida per Sabadell ha publicat a les xarxes socials un vídeo en què es veu com un agent exhibe un cop de colze a un noi que acaba a terra i com després, entre tres policies, l'immobilitzen per detenir-lo.
4: Què fas, tio?
8: Segons el comunicat de la Crida, el noi va estar aïllat durant més de 24 hores a la comissaria del cos, una actuació que consideren desproporcionada i d'una violència innecessària. Per això demanen que es depurin responsabilitats i se suspengui l'agent implicat. En declaracions de l'Agència Catalana de Notícies, l'Ajuntament ha assegurat que està analitzant els fets.
1: I detinguts dos menors més relacionats amb l'apunyalament mortal de la setmana passada a Manresa.
5: Els fets, recordem-ho, van passar dimarts passat a la matinada, després de l'última nit de festa major a la capital del Bages. L'endemà els Mossos van detenir dos joves de 15 i 16 anys que ara són en un centre d'internament per a menors. Doncs bé, ja aleshores van advertir que la investigació continuava oberta i que no es descartaven noves detencions, i així ha sigut. Allí els agents van detenir també a Manresa dos menors més, també de 16 anys. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté oberta la investigació.
1: I nova escala, detenció a l'estret d'Hormuz.
8: La Guàrdia Revolucionària de l'Iran assegura que ha atacat dos vaixells nord-americans i 8 patrulliers del Golf Pèrsic. Segons els mitjans estatals iranians, l'ofensiva seria una resposta a un suposat atac dels Estats Units contra 5 patrulliers iranians. Teheran també afirma haver atacat 10 vaixells que intentaven travessar l'estret per una zona prohibida. De moment no hi ha confirmació independent dels atacs. L'estret d'Hormuz és una de les principals rutes mundials per al transport de petroli i aquesta tensió ha disparat el preu al barril de Brent. De referència a Europa s'acosta als $100.
1: I tot això quan s'ha sabut que Benjamin Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas per part del president dels Emirats Àrabs 10 dies abans del 7 d'octubre del 2023. Això segons una investigació que publica el diari israelià Haaretz.
5: El mitjà que avança les dades recopilades per un llibre indica que el primer ministre israelià no va traslladar la informació als serveis de seguretat ni va prendre cap mesura preventiva. Netanyahu ho ha negat, insisteix que mai va ser informat de l'atac en què van morir prop de 1.200 israelians i més de 70.000 palestins en l'ofensiva israeliana posterior, principalment a Gaza.
1: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
4: Molt bon dia.
1: La primera.

0: Aitana defensa la llengua catalana en el seu quart i últim concert al Palau Sant Jordi de Barcelona. La cantant ha dit que no parla habitualment en català, que li agradaria practicar-lo més i que és el més preuat que tenim. Les xarxes s'han omplert de comentaris de suport i molts demanen que ara faci un disc o una cançó com a mínim en català.
1: La segona.
0: Amaia, guitarrica de la Fuente, Olia Cali són algunes de les artistes que actuaran a la residència que farà Shakira a Madrid. La colombiana farà una residència de 12 dies que començarà el proper 12 de setembre i acabarà l'11 d'octubre.
1: I la tercera? I am gonna stay here for a while.
0: I just need to see you smile. I Quim Masferrer, presentador del programa El Foraster, torna al teatre amb l'espectacle Temps. El monòleg que es va estrenar fa 15 anys al Temporada Alta parteix de la següent premissa. Què faries si et quedessin 90 minuts de vida? L'obra es pot veure al Teatre Borràs des d'avui i fins al 18 d'octubre.
1: I en esport, Robert Prat?
2: El Barça debuta avui a la Champions contra el Feyenoord a 3:15. El Madrid pateix en el tram final, però guanya l'Inter 2-1. Derrota del Villarreal, victòria del Betis en l'estrena europea avui a partir de les 9. Liverpool, Atleti de Madrid i Nàpols, Arsenal. Mentre que Cubarsí, Lamine i Rodri, candidats a la pilota d'or, no hi són ni Pedri ni Rafinha. 6 jugadores del Barça opten al premi.
3: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Tot això avui que és dimecres 9 de setembre del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Maia amb 3 quilos 250 grams a casa seva, a Vilassar de Dalt. I pel que fa al temps, en aquests moments ja tenim aiguats forts a la zona del Garraf. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia, sí. A més, comencen a aparèixer ruixats ja a molts punts de les comarques de Barcelona, tant del litoral, prelitoral, com el sector més interior, fins i tot. Atenció també al sector del nord del Camp de Tarragona, Pirineu, Prepirineu, perquè durant el matí aniran apareixent precipitacions en aquest sector i precipitacions que poden ser fortes, especialment també al sector del Pirineu Oriental, i a les comarques de Girona, on no bufi la tramuntana. Recordem que avui tenim avisos d'intensitat de pluja, 40 litres en 30 minuts, i intensitat de pluja de 90 litres en 3 hores, de vent de més de 100 km per hora, mala mar a l'Empordà, i fa molt poca estona que s'acaba d'activar un avís de temps violent per la intensitat de precipitació que afecta la zona del Baix Llobregat, del Garraf, de l'Alt Penedès, del Baix Penedès, i és que ara mateix ja s'estan registrant, encara que siguin estacions no oficials, alguns valors de fins a 50 litres per metre quadrat a la zona de Vilanova i la Geltrú, al Garraf. Per tant, aiguats ja molt forts, localitzats de moment en aquest sector del Garraf, però a poc a poc es van estenent.
1: Anem informant avui des de la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya sobre la informació meteorològica. Gràcies, Eloi, fins ara.
4: Fins ara, adéu-siau.
3: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio,
5: nou, obrirem l'àgora molt pendents del ple del Congrés dels Diputats i dels efectes que puguin tenir les pluges arreu del país, sobretot en aquelles comarques on s'han suspès les classes, escoles i instituts. També analitzarem si a la tardor ens esperen molts més episodis d'aiguats amb el catedràtic emèrit d'Ecologia de la Universitat de Barcelona, Narcís Prats.
6: A 10:15 us explicarem els problemes per carregar els cotxes elèctrics. El 23% dels punts públics de recàrrega no funcionen a Catalunya.
5: A 10:15, entrevista a Mònica Bernabé, periodista especialitzada en l'Afganistan, que fa poc ha tornat del país on des de fa 5 anys governen els talibans.
6: I a les 11, secció de tele i sèries amb Mariola Cubells i Darío Porres. Repassarem totes les novetats de la nova temporada de 3CAT.
5: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Són les 6:21. I cada dia a aquesta hora volem voltar pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Des de París, Isabel Galí, bon dia, bonjour.
7: Bonjour.
1: A Brussel·les saludem a Bruno Fortea, bonjour.
8: Hola, bonjour.
1: Des de Washington, Oriol Serra, good morning.
9: Good morning, Ricard.
1: I a Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
10: Què tal, bon dia.
1: Comencem per París, Isabel, on s'han tancat en aquest cas la Torre Eiffel tot un dia per una protesta de treballadors. Un acte que no buscava pas millorar el sou, sinó protestar contra una decisió masclista.
11: Sí, de visita a França per inaugurar un enorme temple hinduista a l'est de París, el guru de la secta Babs va privatitzar dissabte al matí la Torre Eiffel per ell i un centenar d'acòlits. Té 93 anys i no fa res en presència de dones, així que va demanar limitar les treballadores fèmines al seu pas. Ens van convidar a abandonar el nostre lloc de treball, diu el text de protesta de les treballadores, que per denunciar aquesta violència sexista han fet un dia de vaga. L'empresa que contracta el personal de la Torre Eiffel s'ha disculpat davant les treballadores i els turistes, que podran recuperar l'import de les entrades.
1: I a Bèlgica, els fabricants de cervesa també estan en peu de guerra, en aquest cas contra el govern per una nova llei que limita la publicitat de l'alcohol, Bruno.
7: I a partir d'ara, tots els anuncis aniran acompanyats d'un avís categòric, si dirà una veritat, que l'alcohol és perjudicial per a la salut. Però això, al país de la cervesa, ha creat malestar. Els fabricants se senten estigmatitzats i ho consideren un menyspreu cap al patrimoni nacional. Tot plegat també ha desfermat una polèmica diplomàtica. L'ambaixador dels Estats Units a Brussel·les va criticar la nova llei i es va burlar del ministre de Salut belga, titllant-lo de perdedor. El govern de Bèlgica l'ha convocat per recriminar-li aquest estirabot.
1: I per estirar vots, dia sí, dia també, els del president dels Estats Units. Les sortides de tal Donald Trump no tenen aturador, especialment pel que fa a l'obsessió d'apropiar-se dels topònims, Oriol.
8: Això és un no parar, des del Golf de Mèxic, rebatejat com el Golf d'Amèrica, el llac Ontario com el llac d'Amèrica, o l'última, l'estat de Nou Mèxic, segons Trump, s'hauria de dir Nova Amèrica. Val a dir que encara no ha proposat renombrar cap topònim amb el seu propi nom. De moment, ho ha fet intentant canviar el nom d'institucions culturals com el Kennedy Center de Washington per Trump Kennedy Center, o posant el seu nom a un aeroport a l'estat de Florida. Fa un parell de dies, Trump es va tornar a superar publicant un mapa englobant Mèxic, els Estats Units i el Canadà sota la bandera nord-americana.
1: I d'un president controvertit pels seus actes a un altre que també ho és. Sapigueu que si us voleu comprar, en aquest cas, el famós àtic que ha estat la polèmica de l'estiu per Isabel Díaz Ayuso, ja aneu tard, Tània.
0: Sí, perquè aquesta setmana s'ha tancat el termini per presentar ofertes per l'immoble comprat d'amagades pel govern d'Ayuso, suposadament per fer-hi oficines, tot i que la normativa no deixa fer-ne. Davant la tempesta política i les sospites que el volgués com a residència oficial, l'han decidit vendre, això sí, més car que el van comprar. Les ofertes han de ser a partir de 6,7 milions i sense visitar l'immoble guanya l'oferta més alta i se sabrà la setmana que ve. Però demà arrenca el debat d'estat de la regió i d'això pescau res perquè segur que el tema serà protagonista.
1: Així tenim el món, falten 5 minuts per arribar al punt de 6:45 del matí. I aquesta setmana estem recordant també el 25è aniversari dels atemptats de l'11 de setembre, que recordaran, recordem, demà passat. Avui recordem el cas del poble de Gander, al Canadà. Frederic Vincent, bon dia.
9: Bon dia. Gander és a l'illa de Terranova, al Canadà. Té un aeroport que anys enrere, quan els avions no tenien la capacitat de travessar l'Atlàntic de cop, i paraven per reabastir-se. Quan els avions van millorar, és un aeroport que va caure en desús fins l'11 de setembre de 2001. Després de l'impacte dels avions, els Estats Units van tancar del tot l'espai aeri i es va donar l'ordre a tots els avions que hi havia volant que aterressin ja. Eren més de 4.000 avions que van rebre el missatge.
10: Okay, there's still a bit of traffic airborne. They're not all completely down. I imagine it's all low south of you.
9: Insistim que van haver d'aterrar 4.000 avions i l'aeroport de Gander en va rebre 38 avions. Per tant, més de 6.000 passatgers en una ciutat que amb prou feines en aquell moment tenia 10.000 habitants. Per tant, Gander va haver d'acollir gairebé la meitat de la seva població, o gairebé el doble de la seva població, sense saber fins quan. Allò va donar lloc al llibre el dia que el món va venir a la ciutat i, sobretot, a un musical que es diu Come From Away. Un cop aterrats a Gander, per seguretat, alguns passatgers van estar entre 20 o 30 hores dins l'avió. Un cop els van autoritzar a baixar, ja era 12 de setembre, i alguns van veure per televisió per primera vegada les imatges dels atemptats. En qualsevol cas, els 6.000 passatgers van esperar a Gander que reobrís l'espai aeri. Van ser entre 3 i 4 dies allotjats en escoles, esglésies o cases particulars. Aquell que està moltes històries, un britànic i un habitant de Gander, per exemple, que es van conèixer, enamorar i casar. Una dona que tenia un fill bomber a Nova York i que va saber que havia mort en les feines de rescat de l'11 de setembre. Un passatger d'un dels avions musulmà a qui van retenir a escorcollar. I la primera dona capitana d'American Airlines que també es va veure bloquejada a Gander.

I sobretot, el que ha passat a la història són les relacions entre els habitants de Gandar i aquells passatgers. 10 anys després es va organitzar una festa de reunió. Per cert, que el musical Come From Away el teniu a Apple TV.

0: Són les 6 i 27.
1: Al matí de Catalunya Ràdio.
2: Si vols fer la compra, ve a Tanacarrefour.
3: Brinda per la tornada a la llar amb el 30% de descompte en tots els vins de denominació d'origen qualificada Rioja. Que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats. Només el 9 de setembre.
4: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes?
5: Després de l'èxit al Festival Grec, al setembre arriba a la Villarroel primera llei de Newton, 10 Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
6: Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot.
5: Primera llei de Newton, quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
6: Fins al 4 d'octubre, improrrogable, entrades a la venda.

0: I ara esports, arriba l'esperat debut del Barça a la Champions. A 6:45 de la tarda, el Barça, amb més potencial que mai, Robert, rep el Feyenoord.
1: Expectatives altíssimes que ha generat el bon inici de temporada dels culers. El Barça comença aquesta aventura europea. La mínima mal.
2: Sí, jo crec que no hi ha més motivació que el que hi ha la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona, tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
1: El Madrid, que pateix en el tram final del partit, acaba guanyant, això sí, l'Inter 2-1, també a la Champions, Dortmund 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, dos gols de Marc Bartra, i Porto 0, City 2, doblet de Haaland. Avui destaquem, a partir de les 9, Liverpool, Atlètic de Madrid i Nàpols, Arsenal.
0: I presència massiva de jugadors del Barça entre els nominats a la pilota d'or.
1: Cubarsí, Lavín, Rodri, a més de Ferran Torres, destaquen absències, Pedri, Rafinha, entre les millors jugadores, Graham, Patrick Guijarro, Eva Pajor, Claudia Pina, Catacoy i Esme Brooks, a més d'Alexia Mapileón, Joan García i Catacoy, candidats a millors porters, Flick no figura entre els nominats a millor tècnic. Els premis el 26 d'octubre.
0: La Federació Espanyola de Futbol presenta l'acord amb una clínica per oferir tractaments de fertilitat a les jugadores que ho sol·licitin.
1: Diuen que és una iniciativa pionera a nivell mundial. Avui també comença la Lliga Catalana de Bàsquet amb l'Ilerna, Lleida, Joventut i l'Andorra Manresa. Debut al Barça a la Champions en bola, 8:45, davant l'Skanderborg de Dinamarca, amb el tècnic Carlos Ortega acabat de renovar.
0: En punt 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Galera, al Montsià, a les 7:33.
3: I es pondrà a les 8:17 del vespre.
0: I temperatures a aquesta hora?
4: A Constantí 23 graus, a Badalona 26 i al Pont de Suert 15.
0: Pel que fa al temps, quin és ara mateix l'estat de les pluges, Eloi Cordomí?
5: Doncs les tempestes van guanyant força a més comarques, sobretot la zona del Garraf i del Baix Llobregat. És aquí on tenim un sistema ja amb un caràcter violent que pot associar fenòmens forts com, per exemple, ventades, alguna calamarsada i també aiguats amb pluges que ja superen puntualment els 50 litres per metre quadrat. A la resta de Catalunya destaquem de les precipitacions que van apareixent també a molts llocs de les comarques de Barcelona, també a l'interior, i més que n'apareixeran també al sector del Pirineu, comarques de l'interior de Girona i altres punts del Camp de Tarragona.
0: I tenim també les carreteres i el transport públic a primera hora del matí. Maria Fernández Noguera, el tenim ple o el tenim bé?
6: Doncs ja comencem a veure molta densitat de cotxes a la ronda litoral, a l'altura del Poble Nou, i també a la ronda de dalt, al nus de la Trinitat, en tots dos casos en sentit Llobregat. També cues a la C-16 Terrassa en direcció a Barcelona per un accident. D'altra banda, davant la previsió de pluges torrencials a l'Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat i Vallès Occidental, el Servei Català de Trànsit demana extremar la prudència i evitar al màxim els desplaçaments en aquestes comarques. I pel que fa al transport públic, Adif avisa que hi ha hagut un robatori de cable entre Vilaseca i Reus i que això pot provocar retards. De fet, ja estem veient un retard de mitja hora en el tren de l'R15 que va de Reus cap a Barcelona.
0: I tot això avui, que és dimecres 9 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, el temporal.
7: Tenim el país en alerta, ara ho sentíem, el govern ha suspès classes i ha demanat que els restringeixi la mobilitat a les següents comarques: Baix Llobregat, Vallès Occidental, Garraf i els Penedès. Protecció Civil acaba d'alertar que al Garraf i al Baix Llobregat també hi pot haver pedra, fortes ratxes de vent i esclafits.
0: Llei de nets.
8: El Tribunal Suprem suspèn cautelarment, a petició de Vox, el dret de vot dels estrangers descendents d'espanyols exiliats per la Guerra Civil, una qüestió que aplanarà la sessió de control al govern espanyol al Congrés a partir de les 9.
0: I Salvador Illa.
7: El president demana comparèixer al Parlament el 23 de setembre per informar dels resultats de les proves PISA, una petició que arriba enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i també per la vaga de professors el primer dia de curs.
0: Manresa.
8: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat més de 16 anys a qui relacionen amb el crim de Manresa, en què un home va morir apunyalat l'última nit de festa major, l'1 de setembre. A banda, denuncien una agressió policial a un jove, en aquest cas durant la festa major de Sabadell, mitjançant un vídeo que Crida per Sabadell ha difós a les xarxes.
0: Habitatge.
7: La Unió Europea presenta avui la primera llei per fer front a la crisi de l'habitatge. L'objectiu de la norma és regular els lloguers turístics i les segones residències a zones tensionades, però també fixar límits per evitar una intervenció excessiva de les administracions.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Freddy?
9: Google, la plataforma va rebre una multa de 400 60 milions d'euros per afavorir els seus propis serveis, en compres o hotels, per exemple, i la comissió li va donar 60 dies perquè ho canvies. Google diu que ja ha fet aquests canvis, que els ha fet a contracor, fins al punt que Reuters cita fonts de la companyia que parlen de la reducció de qualitat del servei més gran de la seva història.
0: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
9: Doncs amb dues novetats sobre intel·ligència artificial. D'una banda, OpenAI, l'empresa del ChatGPT, ha assegurat que els seus models més recents han pogut resoldre un dels anomenats problemes del mil·lenni, un conjunt de preguntes matemàtiques fins ara sense resposta. I de l'altra, Meta ha llançat el seu assistent personal d'intel·ligència artificial, n'hi ha dit Muse, estarà disponible a WhatsApp, Instagram i Facebook, es podrà connectar a eines com correus electrònics i, segons Meta, permetrà demanar, doncs, per exemple, menjar o planificar cites, també.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
9: Amb un nou avís a Taiwan. Ha avisat aquesta mateixa nit que la reunificació és una tendència històrica, diu, imparable, i que per als taiwanesos és una qüestió obligatòria i, en qualsevol cas, no opcional.
0: I què diu la premsa? Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
10: Bon dia.
0: Centrada sobretot en l'informe PISA.
10: I amb paraules i expressions que denoten els mals resultats, com enfonsar o pitjor, o encara amb una connotació més negativa, com ara emergència, catàstrofe o d'alta baix. Qui ho resumeix tot plegat en menys paraules són El País i L'Ara. El primer diu l'educació tot a fons i el segon titula un lacònic emergència educativa. Mentrestant, El Periódico explica que Espanya s'enfonsa, La Vanguardia que és el pitjor resultat de la seva història i La Razón que certifica el d'alta baix educatiu espanyol. També en portada, per cert, suspeses les classes a la segona corona pel risc de pluja intensa. Ho llegim a L'Ara, això en un dia de portades farcides de fotos de canalla tornant a l'escola. I també en portada, Ricard Ceuta, la fiscalia va rebutjar veure les proves sobre el hackeig del mòbil de Pedro Sánchez. Ho llegim a l'ABC, això mentre la crisi humanitària s'agreuja, Ceuta, titula La Vanguardia.
0: I què hi trobem a la premsa comarcal, Lara García?
11: El Diari de Tarragona publica que Reus el nombre d'esglésies evangèliques ja frega el de catòliques. N'hi ha 22 davant les 27 catòliques. Pel que fa a les mesquites, n'hi ha 5. El diari diu que la pluralitat religiosa viu sense friccions a la ciutat, però que encara hi ha poca relació entre comunitats. El Diari de Girona assegura que els primers grans parcs de bateries antiapagades de Girona seran una realitat el 2027. Explica que es posaran en marxa infraestructures d'emmagatzematge de bateries independents de parcs solars i eòlics en municipis entre el Pla de l'Estany i el Gironès. I el Regió 7 destaca que la Generalitat Valenciana haurà d'indemnitzar amb 100.000 euros la família de Marta Pérez, una jove de Cardona que va quedar en estat vegetatiu el 2022 arran d'un xoc anafilàctic quan vivia a Alacant i que els serveis mèdics valencians no van saber identificar temps.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat.
1: Debut del Barça a la Champions contra el Feyenoord a 3:15. El Madrid pateix en el tram final, però guanya l'Inter 2-1. Derrota del Villarreal, victòria del Betis en l'estrena europea. Avui a partir de les 9, Liverpool, Atlètic de Madrid i Nàpols, Arsenal, Kubacil, Emini i Rodri candidats a la pilota d'or. No hi són ni Pedri ni Rafinha. 6 jugadores del Barça opten al premi, mentre que un grup argentí d'inversors, entre els quals hi ha Messi, ha arribat a un principi d'acord per comprar l'Aldenc de la segona divisió.
0: Passen 6 minuts de 6:45 del matí. De seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, pendents avui del temps i del temporal. Molta precaució si heu de sortir de casa. Però abans mirarem cap a les midterms. Són les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 55 dies i aquesta és l'anàlisi que em fa el Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
12: Good morning, Catalunya. A falta d'escoltar Donald Trump a la Convenció Republicana de demà a Dallas, moltes fonts del seu partit han subratllat un tema que tindrà relleu al seu discurs, la immigració. Si als mítings de la campanya presidencial anterior s'hi veien molts cartells que resaven deportació massiva ara, de fa mesos el president ha suavitzat aquesta retòrica. Trump no s'ha tornat progressista de sobte i s'espera que enalteixi la seva campanya de deportacions ordides per l'AIS com una de les claus de l'augment de la seguretat ciutadana. Però cada elecció és diferent i a estats com Texas, una bona part de l'economia, en aspectes com ara la construcció, encara depèn de la mà d'obra barata immigrada, molta de la qual ha adquirit la ciutadania gràcies a permisos de treball. El president sap que la meitat dels americans consideraven la seva política de detencions massa agressiva i també que, ara sí, necessita els vots dels immigrants.
13: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
13: Som 3CAT.
7: 6:45 del matí.
13: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
7: Catalunya es desperta pendent del cel. El govern ha suspès les classes, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i el Penedès, i també l'activitat sanitària no urgent i recomana fer teletreball.
4: A aquesta hora està descarregant amb força el temporal al Garraf. De fet, Protecció Civil acaba d'alertar que tant el Garraf com el Baix Llobregat hi pot haver pedra, fortes ratxes de vent i esclafits. Al llarg d'aquesta nit també hi ha hagut tempestes aïllades al Pirineu amb un nucli especialment intens al Pallars. El cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Marramon, acaba de parlar al matí de Catalunya Ràdio.
15: Evitar els desplaçaments, aplicar el teletreball sempre que sigui possible, s'han suspès doncs, totes les activitats educatives, esportives a l'exterior i universitàries, s'han suspès també totes les activitats de serveis socials bàsics i especialitzats i les activitats sanitàries no essencials i no urgents.
8: El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que les pluges puguin ser torrencials. S'ha activat el pla Inuncat. En aquest cas, en aquestes comarques, el risc d'inundacions serà de 5 sobre 6. Núria Parrón, consellera d'Interior.
16: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
7: Avui Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo tornen a veure les cares al Congrés a partir de les 9 en sessió de control.
8: Serà poques hores que el govern espanyol faci públics els informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Per la seva banda, la Casa Reial ha fet públic que dilluns el rei es va reunir amb la ministra de Defensa, Margarida Robles, i amb alguns militars per analitzar la situació a Ceuta.
7: Un segon front obert és el revés del Suprem amb la llei de nits.
8: Sí, el Suprem dona la raó a Vox i suspèn el dret de vot dels estrangers descendents d'espanyols exiliats per la Guerra Civil. La llei de nits és la que dona la nacionalitat i el dret a votar als descendents d'aquells que van haver de fugir d'Espanya entre el 36 i el 55, tot plegat quan falta menys d'un any per les eleccions espanyoles. El PP i Vox ho han celebrat i acusen el govern espanyol de voler manipular el cens electoral donant veu a aquest col·lectiu. En canvi, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, demana una rectificació.
17: Le pido respetuosamente al Tribunal Supremo que antes de los procesos electorales de 2027 resuelva el fondo de esta cuestión, porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto.
7: I encara un altre front obert per al PSOE és el judicial. Avui declara la gerent del partit davant del jutge per suposats pagaments a l'exmilitant Leire Díaz.
8: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, reprèn la declaració a la gerent Ana María Fuentes com a investigada, ofant la causa que vol esbrinar si des del PSOE es va pagar Díaz perquè maniobrés en contra de casos que poguessin afectar la formació directament Pedro Sánchez. En el mateix procés s'investiguen exdirigents socialistes com Santos Cerdán. Tot plegat arriba l'endemà que el jutge Juan Carlos Peinado fes l'últim pas abans d'enviar judici i Begoña Gómez amb una audiència preliminar. La dona de Pedro Sánchez s'hi ha oposat i demana la seva absolució.
7: I en crònica internacional, Espanya, el Regne Unit i una desena de països més vetaran la importació de productes produïts als assentaments jueus a Cisjordània.
8: Ho fan per pressionar Israel per la seva política expansionista contra els palestins.
7: Londres, Quim Olivares.
18: El govern britànic prohibeix importar productes dels assentaments jueus a Cisjordània, il·legals pel dret internacional. El ministre d'Exteriors, Ed Miliband, insistia que no va contra el poble israelià, sinó contra el seu govern, a qui acusa de complicitat en el que anomena neteja ètnica.
19: El govern britànic està d'acord que hi ha una neteja ètnica de palestins en zones de Cisjordània perpetrada per colons terroristes i massa sovint el govern israelià ha fet els ulls grossos davant d'això i pitjor encara. Alguns dels seus membres han fet declaracions i han pres mesures per donar suport als desplaçaments forçats de palestins.
18: Acompanyen al Regne Unit 11 estats més que consideren que l'expansió dels assentaments posa en perill la solució de dos estats, a Israel i a Palestina. Quim Olivares des de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
7: Més notícies, els nous contractes de treball hauran de detallar molt més les condicions laborals que fins ara.
8: Com el salari base, els complements i les variables, les jornades i els torns, o també els criteris per modificar els horaris.
7: Rafael de Ribot.
20: La nova normativa que entrarà en vigor abans de final de mes també preveu que els treballadors amb un contracte en vigor puguin demanar tota aquesta informació i que l'empresa els hagi de facilitar en un termini d'un mes. Yolanda Díez, vicepresidenta segona i ministra de Treball.
21: El 75% de les empreses cometen irregularidades.
20: La normativa també exigeix que s'especifiqui què cal per superar el període de prova, que no podrà durar més de 6 mesos. A més, les companyies hauran d'informar els empleats si fan servir algoritmes informàtics per prendre decisions laborals. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
7: El govern ha entregat la medalla d'or de la Generalitat al cuiner Ferran Adrià i a la científica Caterina Biscari.
8: Un lliurament que forma part dels actes previs a la celebració de la Diada. Tant el prestigiós cuiner com la física, que ha estat durant més de 10 anys al capdavant del sincrotró a Alba, han agraït el reconeixement.
22: Catalunya m'ha permès desenvolupar un projecte professional extraordinari i participar en una aventura científica que ha marcat la meva vida.
23: He de sentir molt reconeixement, però cap m'ha fet tant il·lusió com aquest.
7: Vèrtex, el nou programa de Ramon Pellicer, la travessa VIP amb Laura Escanes o la segona temporada de La Gran Cita són algunes de les apostes de la nova temporada de 3CAT.
2: Arnau París agafa el relleu a Marc Ribas a Joc de Cartes, mentre que Clara Molins serà la nova presentadora del programa cultural Nervi en substitució d'Andrea Gómez. Pel que fa a les noves produccions de ficció, aquesta temporada s'estrenarà la sèrie Gènesis sobre la revolució gastronòmica de Ferran Adrià i tornarem a tenir una altra temporada de Cites Barcelona.
7: Més detalls, Montse Pujol.
3: Aquesta tardor reforça l'estratègia digital de 3CAT amb l'obertura de canals temàtics a YouTube per adaptar-se als hàbits de consum audiovisual actuals. 3CAT inicia una nova temporada mantenint la llengua i el servei públic com a pilars bàsics. Sentim la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà.
5: Perquè realment és un moment que estem vivint que és molt estratègic. El consum s'ha diversificat enormement i per tant hem de portar el català allà on si no hi som nosaltres hi ha realment molt poca presència català. I crec que ho estem fent molt bé i que aquesta temporada també sorprendrem al tot el públic i a la nostra audiència, especialment amb continguts de moltíssima qualitat.
3: Ramon Pellicer presentarà el programa Vèrtex i Clara Molins presentarà el programa Nervi amb canvi respecte al programa de la temporada anterior. Montse Pujol pel matí de Catalunya Ràdio.
7: I parlem ara de teatre perquè el dramaturg català Joan Iago guanya el Premi Nacional de Literatura Dramàtica.
2: El Ministeri de Cultura premia concretament l'obra La Brama del Cérvol, que es va estrenar al Teatre Lliure el 2025. El jurat ha destacat la potència del text i l'ha qualificat d'arriscat i deliberadament delirant. Joan Iago, cofundador de la companyia La Calòrica, ha explicat a Catalunya Ràdio que l'emociona especialment que el jurat hagi triat aquesta obra.
23: Perquè és una obra que no sempre gaudi de confiança i d'aplaudiment, i fins i tot jo mateix a vegades n'he arribat a dubtar. I ara rebre aquest reconeixement, doncs, sincerament és molt xulo. A vegades anar pels camins que no són els camins habituals t'ajuden a arribar a llocs més únics.
2: El premi que l'any passat va guanyar Victoria Spumberg amb l'imperatiu categòric està dotat amb 30.000 euros.
7: I anem ara a Venècia perquè, com ja us avançàvem ahir, Penélope Cruz i Javier Bardem han estat les grans estrelles de la catifa vermella de la mostra de cinema.
2: Ahir van rebre una ovació de 15 minuts després de la projecció de la seva última pel·lícula Búnker, en què interpreten un matrimoni en crisi.
7: Crònica de l'enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
24: Javier Bardem fa d'arquitecte de renom internacional que viu a Londres amb una editora interpretada per Penélope Cruz, que veu la seva carrera eclipsada pels èxits del seu marit. La crisi entre tots dos esclata quan ell rep un encàrrec multimilionari que ella rebutja perquè el troba immoral. La construcció d'un búnker de luxe per un magnat.
25: La pel·lícula habla de eso, estamos realmente en riesgo de perder la conexión humana y es una cosa que si no se entrena no se va a tener.
24: Bardem i Cruz han aprofitat per expressar la seva alegria per estar a dues de les pel·lícules seleccionades als Oscars.
26: Tenemos tres pel·lícules, en una de ellas sale ella, en otra salgo yo, así que no hablamos mucho de eso en casa.
24: Es verdad. Des de Venècia, Òscar Callau per al Matí de Catalunya Ràdio.
7: 6:45 del matí, moment d'actualitzar-nos. Ara mateix els aiguats més forts es situen entre el Garraf i el Baix Llobregat. Cap on es dirigeixen aquestes tempestes, Eloi Cordomí?
27: Bon dia. Doncs mira, es dirigeixen cap a la zona del Vallès i del Barcelonès. Són tempestes que, a més, s'estan organitzant. És a dir, aquests nuclis que veiem entre el Garraf i Baix Llobregat s'estan ajuntant amb altres nuclis de precipitació molt forts, també, que creixen cap a la zona del Baix i de l'Alt Penedès i, a poc, doncs, van avançant pel litoral i per litoral de Barcelona. Paral·lelament, també es formen més nuclis de precipitació a les comarques de la Catalunya central. N'apareixeran també al nord del Camp de Tarragona, al Pirineu, especialment Pirineu Oriental, sud de les comarques de Girona també poden anar arribant, així que precaució, especialment en totes aquestes zones, on tenim avisos d'intensitat de pluja. Avisos també de vent als dos extrems de Catalunya, a l'Empordà i també a l'extrem sud del país, aquí amb un temps radicalment diferent, marcat pel vent, i per una baixada de la temperatura que avui notarem a tot arreu, no encara a aquesta hora perquè l'ambient és molt xafogós, però si al migdia hi haurà lloc sobretot del nord-est de Catalunya, on hi haurà valors 10-15 graus per sota dels que teníem ahir a la mateixa hora. Aquesta situació es mantindrà fins aquesta mitja tarda. A partir del vespre, les tempestes a poc aniran desapareixent.
7: És un matí per estar molt pendent de la ràdio, molt pendent de l'actualització de la previsió meteorològica i també de la mobilitat. Maria Fernández Noguera.
2: Doncs ja comencem a veure els primers embussos de cotxes a la ronda litoral a l'altura de Poblenou i també a la ronda de dalt al nus de la Trinitat. En tots dos casos, en sentit Llobregat, també cues a la C16 a Terrassa en direcció a Barcelona per un accident. D'altra banda, davant aquesta previsió de pluges torrencials en aquestes comarques, el Penedès, Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat i Vallès Occidental, el Servei Català de Trànsit demana extremar la prudència i evitar al màxim els desplaçaments en aquestes comarques. I pel que fa al transport públic, Adif avisa que hi ha hagut un robatori de cable de coure entre Vilaseca i Reus i, per tant, hi pot haver retards. De fet, ja veiem un retard de mitja hora en el tren de l'R15 que va de Barcelona cap a Reus.
13: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
0: Avui hem rebut el missatge de la Sara de Sabadell. Té un vehicle elèctric i es queixa de les dificultats que troba per poder-lo carregar a la ciutat.
1: Des del juny m'ha resultat impossible carregar el cotxe elèctric a Sabadell. Els carregadors públics no funcionen. Sempre tinc l'opció de carregar-lo a casa, però no entenc per què d'una banda les administracions promocionen el cotxe elèctric i de l'altra no hi ha manera de poder carregar-los en els punts públics.
0: L'Ajuntament explica que hi ha una incidència en els dos carregadors ubicats a la Fira Sabadell i que s'espera recuperar el funcionament normal d'aquests punts aviat. A banda, el consistori diu que treballa en un model per garantir el manteniment dels punts actuals i alhora ampliar la xarxa.
13: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
6: Bon dia, com esteu? Aquesta hora fem un cop d'ull als mercats. Els dubtes es mantenen a les borses europees. Ahir van tancar sense moviments significatius. L'IBEX 35 va acomiadar amb una retallada del 0,12% i va quedar per sota dels 20.000 punts. El preu del petroli segueix a l'alça. Aquesta hora el barril de Brent frega els $100. A Wall Street ahir els índexs van reobrir després del festiu de dilluns. El Dow Jones va perdre més d'un 1%. I pel que fa als mercats oberts aquesta hora, els asiàtics hi ha poc moviment. Els inversors són prudents davant la pujada del preu del cru, la borsa de Hong Kong cau un 0,20% i la de Xangai creix un modest 0,24%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
9: De pujar al sisè pis a visitar la sisena meravella, només hi ha un vol. Descobreix Llatinoamèrica des de 258 euros per trajecte volant amb Iberia. Reserva i consulta les condicions de viatges al Corte Inglés abans del 23 de setembre.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Des de 10 minutes i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
11: Bon dia.
7: Girona, Núria Paraire, bon dia.
12: Bon dia.
7: Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
14: Hola, bon dia.
7: I Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
28: Hola, bon dia.
7: Comencem, doncs, a les comarques de Barcelona, on l'actualitat passa encara, Marc, per Manresa.
11: Sí, les darreres hores s'han fet dos detinguts més relacionats amb l'apunyalament mortal de la setmana passada a la capital del Bages. L'endemà els Mossos van detenir dos joves de 15 i 16 anys que ara són en un centre d'internament per menors. Ja aleshores van dir que no s'escartaven noves detencions i així ha sigut. Ahir els agents van detenir també a Manresa dos menors més de 16 anys, tots dos, per cert, de nacionalitat espanyola. N'han informat de la nacionalitat als Mossos per desmentir possibles noves notícies falses, com va passar amb les primeres detencions.
7: Parlant de seguretat, saltem a les comarques gironines. El municipi de Roses instal·larà prop d'una quarantena de càmeres de videovigilància més, el doble de les actuals, Núria?
12: Doncs sí, fins ara hi havia 15 càmeres i ara en col·locarà 38 més. L'Ajuntament diu que així cobreix les necessitats del municipi davant l'augment notable de població durant una temporada turística que cada vegada va més

0: Els 40 graus amb rècord de temperatures en un setembre des de fa 86 anys. El 12 de setembre de 1958 havia fins ara registrat la temperatura més alta en un mes de setembre, amb 38 graus, un nivell superat aquest any en 2 graus. A més, recordem que aquest any també ha estat de rècord en dies on s'han assolit o superat els 40 graus en 17 dies, superant l'any passat que fins ara registrava el rècord en 8. Una refrescada, doncs, que serà benvinguda pels lleidatans.
1: Segur que sí, al sud del país avui escoltarem el sector dels cítrics de les Terres de l'Ebre. Reclamen un pla per replantar els arbres afectats per les altes temperatures, Ricard.
2: Sí, mireu, penseu que ells calculen que en l'última dècada han perdut més del 20% de la superfície de conreu, eh? Això significa unes 2.000 hectàrees. Les onades contínues de calor i l'envelliment dels arbres estan afectant la producció. Unió de Pagesos diu que la meitat de les clementines de les Terres de l'Ebre ho han patit. Per això demanen al govern un estudi que certifiqui l'impacte de la calor en els cítrics i un programa per poder plantar varietats més resistents a la sequera i la calor.
1: Així tenim el país, quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
1: I els esports, Robert Prat.
4: Debut del Barça a la Champions contra el Feyenoord a 3:15. El Madrid que pateix en el tram final, però guanya l'Inter 2-1. Derrota del Villarreal, victòria del Betis en l'estrena europea. Avui a les 9, Liverpool, Atlètic de Madrid i Nàpols-Arsenal. Cobercí, Lamin, Rodri, candidats a la pilota d'or. No hi són ni Pedri ni Rafinha. 6 jugadores del Barça obten el premi. I avui comença la Lliga Catalana de Bàsquet amb l'Ilerna Lleida Joventut i l'Andorra Manresa.
1: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
5: No patiu gens ni mica, que avui ja tenim tots els altaveus endollats per taladrar-nos fins al capdamunt amb el debut del Barça a la Champions versus Feyenoord. En sabrem de tot i més, que si el bloc baix, la cama canviada, tirar la línia, el fals nou, o el tòpic de que a les àrees és on es guanyen els partits, cada sospir gemec pentinat i els sons un corba, i si no, s'ho inventaran. Ja ho deia Johan Cruyff. N'hi ha molts que poden dir que un equip juga malament. N'hi ha pocs que poden dir per què juga malament. I n'hi ha poquíssims que poden dir el que cal fer perquè jugui millor. Ep, el tanto. No, puedo aquest només. Ep, el tanto, demà bàsquet. Estrenem la Lliga Catalana per la temporada més espaterrana i psicodèlica del món.
1: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
6: Final del partit. El Barça ha quedat eliminat de la Champions.
7: Després d'arribar a quarts de final, torna a començar el viatge de la Champions. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 6:45 de la tarda, la TDT del Barça Feyenoord a Catalunya Ràdio.
8: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
9: M'expliques un conte, papa?
10: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
11: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
8: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
1: Quan falten 5 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui sobre les crítiques del Consell Informatiu de Televisió Espanyola per l'entrevista a Pedro Sánchez aquest migdia a la cadena.
12: En un ratet, Televisió Espanyola entrevistarà el president del govern, Pedro Sánchez. No serà dins dels seus programes informatius de producció pròpia, sinó en Mañaneros, que el fa una productora aliena. No l'entrevistaran periodistes de la casa, sinó Jesús Tintora i Esther Palomera, que són els conductors del programa contractats per la productora. El Consell d'Informatius ha protestat. I jo no sé què pensar. Televisió Espanyola ha de deixar en mans dels seus professionals entrevistes d'esta envergadura?
1: I a la recomanació del dia, pendents també de les reivindicacions dels sindicats mèdics que es plantegen anar a una vaga indefinida a mitjans d'octubre. La Cristina Bordes ens recomana la sèrie The Resident.
13: Ideal per si algú té mono de The Pit, perquè tot i no tenir els seus padrins ni el ganxo temporal, és un drama mèdic amb molts paral·lelismes amb la sèrie multipremiada d'HBO. En aquest cas, el protagonista és un metge resident amb l'ego pels núvols, però en el fons amb un bon cor i molt talent a l'hora de fer els diagnòstics, que xoca frontalment amb el cap de cirurgia de l'hospital, que veu la sanitat com un negoci l'exercir abans que com un servei humanitari. Amb espai també per l'humor negre i les trames amoroses, The Resident té un total de 6 temporades disponibles.

0: Μην πας στο Netflix.
1: I ahir què ens deien els altres, Jovany?
2: Ahir al matí en Carlos Herrera ens va explicar gràficament per quin motiu Pedro Sánchez es resisteix a admetre la implicació del Marroc en l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
3: Porque tienen a Sánchez y alguno más cogido por la bolsa del escroto, que son fibras del músculo oblicuo menor descendentes.
2: També vam sentir un aficionat argentí desesperat perquè el seu equip de futbol no aixeca cap.
4: Estos hijos de puta perdieron 4-0 contra Atlético en Tucumán. Ahora viene y hace un tipa perón. Pagamos la cuota, pagamos el abono.
2: I també ens vam distreure comptant les vegades que Adama Traoré, jugador del Deportivo de La Coruña, repetia la paraula bàsicament.
5: El proyecto ha hecho que básicamente yo, pueda venir aquí. También hablé con Auba, básicamente, antes de venir aquí, que también me aconsejó, básicamente, me dijo...
2: A quarts d'onze, bàsicament, sentirem què diuen els altres avui.
5: També, bàsicament.
1: Gràcies, Jovany.
6: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
7: Amb un horari nou.
8: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
6: Catalunya nit.
7: Un informatiu en profunditat.
8: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
6: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
8: Amb horari nou.
7: De 9 del vespre a 11 de la nit.
8: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.

0: aquest moment.
1: De què?
0: No, doncs aquí, aquí mirant-vos així...
2: No, perquè cara... hi ha cançons que no sé mai quan he d'entrar, i aquesta em posa.
0: Estava aquí mirant aquí...
1: No, perquè sempre comentem amb la mirada, comentem les cançons, home.
0: No sigueu excloents.
1: Sembla que estigui gelós.
0: Ho estic.
2: Si tu encara no havies nascut quan van treure aquesta cançó.
0: Exacte. Mira, ara t'explicaré una cosa dels joves.
1: Va,
0: que els joves no haguem viscut coses no vol dir que no les coneguem.
1: Però aquesta no la coneixes, o no? Aquesta no la coneixes.
0: Un es pot informar...
2: Però no tens memòria sentimental d'aquesta cançó.
1: Ara!
0: No, jo no he viscut el feixisme, però sé què és el feixisme.
1: Home, no, m'entens aquí, Ricard.
0: Vull dir, estudies, aprens i saps el que ha passat.
1: Nosaltres tenim una playlist que ja ens entenem que són les nostres cançonetes. Aquesta no és.
2: Gràcies, bon dia.
1: Bon dia.
2: Californication.
1: Exactament.
2: Però si a mi m'agradava, a més a més.
1: No t'agradava. És que no fa gens per tu.
2: Ara.
1: Red Hot Chili Peppers, tal dia com avui, un 9 de setembre, però de l'any 1850, Califòrnia va ser admesa com l'estat número 31 dels Estats Units. Aquesta admissió va formar part del compromís del 1850. Va ser un conjunt de lleis que es van fer als Estats Units per tal de resoldre algunes tensions que van sorgir amb la colonització de Califòrnia, impulsada, això sí, per la febre de l'or.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Ja ha començat a descarregar la pluja que ens havien anunciat i que ha portat a suspendre les classes, recordem, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Penedès. El govern també demana que des d'ara mateix i fins a les 5 de la tarda, les empreses que puguin optin pel teletreball. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia.
0: I entrem ara ja en la franja del dia en què la pluja pot ser especialment intensa. Com està la situació, Eloi?
1: Doncs mira, aquest matí, la primera part de la tarda és quan les pluges poden ser més fortes, més violentes. Ara mateix, les tempestes més fortes les tenim al Garraf, a l'Alt Penedès, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental. Aquí ja tenim alguns registres no oficials, però que superen els 40 litres per metre quadrat. Puntualment arriben als 60-70 litres. En pròximes hores, aquestes tempestes, que ja tenen una certa organització, podrien escombrar qualsevol punt del litoral i prelitoral de Barcelona, podrien arribar al sud de la Costa Brava, però paral·lelament també se'n formen a la Catalunya Central, al Pirineu i Prepirineu Oriental, aquí n'aniran apareixent, compta també al nord del Camp de Tarragona, perquè podíem tenir tempestes fortes, i a més d'això, també tenim ventades als dos extrems de Catalunya, està entrant el vent del nord, el vent de Mestral, a l'Empordà i al sud del país, i s'espera una baixada de la temperatura que farà que en alguns llocs avui no passin dels 20 graus. Per tant, canvi rotund.
0: Sí, sí, canvi de temps. Seguirem pendents a l'oïda del temps, qualsevol cosa ho informarem aquí a la ràdio pública. Fins ara.
1: Fins ara, deixeu.
0: Fem també un cop d'ull al trànsit, com està tenint afectacions això a les carreteres. Maria Fernández Noguera, bon dia.
2: Bon dia, ara mateix ens despertem amb retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat, sobretot a la ronda litoral. També hi ha cua a la C16 a Terrassa, a la B23 a Sant Vicenç dels Horts, en sentit Barcelona a causa d'accidents. I davant la previsió de pluges torrencials, el Servei Català de Trànsit demana extremar la prudència i evitar al màxim desplaçaments en aquestes comarques que dèiem, el Baix i el Penedès, Garraf, Baix Llobregat i Vallès Occidental.
0: És aquí on s'ha concentrat també les recomanacions, com ens deia fa pocs minuts al matí de Catalunya Ràdio, el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Marramon.
3: Evitar els desplaçaments, aplicar el teletreball sempre que sigui possible, s'han suspès doncs, totes les activitats educatives, esportives a l'exterior i universitàries, s'han suspès també totes les activitats de serveis socials bàsics i especialitzats i les activitats sanitàries no essencials i no urgents.
0: Per tant, també molta precaució per les possibles inundacions que es puguin produir durant el dia d'avui. Saludem a aquesta hora l'alcalde accidental de Vilanova i la Geltrú, Gerard Llobet. Gerard, bon dia, alcalde.
4: Hola, molt bon dia.
0: I gràcies per acompanyar-nos. Com tenim el panorama ara mateix a Vilanova i la Geltrú?
4: Doncs mira, ara fins a 6:45 hem tingut un episodi de tempesta amb aigua, ara mateix a Vilanova no està plovent, i la tempesta que ve és que ara la tenim a la costa, davant de la ciutat, i veiem que s'està desplaçant, per tant ara a la ciutat no tenim aigua, però sí que tenim aquest avís de temps violent i a l'espera doncs, el que pugui passar a les properes hores i si la tempesta doncs, torna a tocar doncs, a terra.
0: Han pres alguna mesura extraordinària?
4: Sí, ja, nosaltres dilluns ja vam veient les previsions, ja vam activar doncs, a Vilanova, doncs està dividida per allà del tren, tot el que estan passant tot el dia, doncs els tenim preparats per si s'han de tancar, la brigada municipal està a l'espera, ahir doncs la companyia d'aigües està revisant doncs, les bombes per si en algun moment s'inunden aquests passos, doncs que les bombes estiguin en funcionament, i doncs estem tots en alerta, ara d'aquí una estona doncs el comitè d'emergències de l'Ajuntament, doncs ens posarem en contacte per valorar, hem tingut una estona de pluja, valorar doncs, que tot és correcte i a l'espera del que pugui passar les properes hores. Tenim el pla de protecció civil des d'ahir doncs, activat i per tant doncs, seguim les recomanacions i molta prudència.
0: Doncs alcalde, estarem pendents del que passi també a Vilanova i les Geltrú, un dels punts també importants on pot caure molta pluja, per tant, precaució també de cara als veïns. No sé si vol afegir també alguna recomanació més de cara als veïns que ens estiguin escoltant.
4: Sobretot ara no plou, però sí que és veritat que tenim aquesta tempesta molt doncs, davant de la costa, per tant, hi ha algun, doncs, ha de sortir doncs, moltíssima prudència i, per tant, doncs, demanem això, reduir al màxim la mobilitat, sobretot aquestes primeres hores del matí.
0: Alcalde, gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé.
4: A vosaltres, bon dia.
0: És important també dir que en aquest escenari Protecció Civil té activat el pla per inundacions en fase d'alerta. Frederic Pincet, bon dia.
5: Bon dia. I l'Ajuntament de Barcelona també en fase d'alerta té activat el pla per insuficiència drenant a la ciutat, allò que els carrers s'omplen d'aigua perquè les clavegueres no poden assumir tot el volum de pluja. Recordem que les comarques més afectades, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Garraf i el Penedès, les classes, l'activitat sanitària no urgent i tot el que es faci a l'aire lliure queda suspès avui, vaja. Si algú d'aquestes comarques treballa o estudia a Barcelona, la recomanació, també és important, que no es desplaci.
0: Ho han demanat universitats com, per exemple, la Pompeu Fabra.
5: Sí, la Pompeu no tancarà els seus campus de Barcelona, sí que ha sol·licitat i ha demanat, com deies, estudiants i professorat que vinguin de les comarques afectades que evitin qualsevol desplaçament que no sigui estrictament necessari. La Universitat de Barcelona, l'Autònoma o la Politècnica sí que han suspès tota l'activitat prevista per avui.
0: I pel que fa als treballadors, la UGT recorda que tenen dret a absentar-se de la feina si no poden arribar-hi.
5: Sí, en un comunicat, el sindicat ha reclamat a totes les empreses que apliquin l'Estatut dels Treballadors, que reconeix el permís de no anar a treballar en situacions de força major amb dret a remuneració.
6: 4 dies retribuïts, remunerats, pagats, quan el treballador, davant d'aquestes impossibilitats d'accedir al seu centre de treball, el que no existeix és un permís específic perquè el fill hagi estat afectat per aquestes circumstàncies.
5: És el que deia l'advocada laboralista Eugènia Prados en declaracions al Catalunya Nit.
0: També estarem pendents, evidentment, de la mobilitat. Tothom no se li escapa aquell últim descarrilament que va haver-hi de trens a Catalunya, provocat també per les pluges. Avui és un dia en què informarem minut a minut del que passi també a les carreteres, però també als trens de Catalunya. Benvinguts al Nou Matí. Bon dia, Catalunya.
7: Ricard Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 7 i 6. I a banda del temporal, repassem el que cal saber també d'aquest dimecres 9 de setembre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Forada. Bon dia.
8: Bon dia.
0: Amb aquest acord de país.
2: Govern i socis i oposició estan d'acord que la crisi a l'ensenyament mereix un debat i un gran pacte de país que abordi des de la situació dels mestres, l'escola inclusiva o com millorar els resultats acadèmics.
9: Ara falta veure com i en què s'acaba concretant. En parlava el president Illa dilluns en aquest programa i ahir després de l'inici de curs també s'hi referia Jordi Turull de Junts, Esther Capella d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
10: El propòsit del govern és obrir un debat sobre quina educació necessita el país, un debat en què estem convocats tots.
11: Afrontem un acord de país que pugui ser perdurable en el temps.
12: La necessitat d'un gran acord de país per reforçar l'escola catalana.
13: Generar un pacte nacional de país per l'educació.
14: També s'hi apunten els sindicats, Yolanda Segura, i també en aquest programa.
15: Que puguem obrir un debat, diguéssim, llarg, serè i profund de quin model d'escola volem per al nostre país.
0: La lectura.
16: Els alumnes espanyols han obtingut el pitjor resultat de la història de les proves PISA, reculada en matemàtiques, ciència i lectura, on es calcula que els alumnes han perdut un curs sencer.
2: En aquest punt, els experts assenyalen que l'ús de les pantalles fa que els joves tinguin menys capacitat d'atenció a l'hora de llegir i entendre tot el que no siguin textos curts.
9: Tot i que a Catalunya els resultats no són concloents, perquè se'n va excloure el 23% d'estudiants, la consellera Niubó ja apunta alguns canvis.
17: La consellera d'Educació, Esther Niubó, planteja recuperar les lectures obligatòries.
18: La possible recuperació de lectures obligatòries per tenir aquests referents compartits que en una societat doncs creixentment fragmentada, no? Molt motivada per aquestes xarxes socials, per aquests algoritmes ràpids, doncs fa que sigui més complicat. Ha de ser fruit d'aquest nou consens.
17: I és que la lectura és la clau de la solució, segons el catedràtic en polítiques educatives de la Universitat Pompeu Fabra i analista de l'OCDE, Francesc Pedrós. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
19: Com més llegeixes, millor escrius, i com millor escrius, millor t'expreses oralment també, doncs no hi ha altra manera que practicant. I això vol dir dedicar més espai a la lectura.
17: Pedro assegura que els bons resultats en els països asiàtics s'expliquen per què hi impera la cultura de l'esforç i el respecte a l'autoritat. Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Poc seguiment. Segons el Departament d'Educació, la vaga del primer dia de curs la van seguir ahir un 12% dels mestres i professors, mentre que el sindicat majoritari USTEC ho va fins al 30%. En polèmica.
16: Arrenca avui el curs al País Valencià. Una llei aprovada per PP i Vox habilita la inspecció educativa a vetllar per la neutralitat ideològica i evitar qualsevol tipus d'adoctrinament. Marc Candela, portaveu del Sindicat de Treballadors i Treballadores d'Ensenyament.
20: La primera repercussió és continuar intentant criminalitzar el professorat per fer creure la societat que nosaltres ens dediquem a adoctrinar el nostre alumnat, no? I per tant posar sota sospita al professorat valencià.
2: Han quedat arraconats els del currículum autors catalans que no escriuen en valencià, com Ramon Llull, Joan Sabat Papaseit, Mercè Rodoreda o Josep Pla.
0: En parlarem a partir de 3:15 a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. I encara sobre el català. Aitana, el defensa.
9: Ho va fer en el seu quart i últim concert al Palau Sant Jordi de Barcelona. La cantant ha dit que no el parla habitualment, però que li agradaria practicar-lo més.
21: I m'agradaria tornar a fer aquí, si de català m'agradaria mantenir la llengua, perquè és el més important que tenim també aquí a Catalunya.
0: Cara a cara.
14: En temps d'agora, a partir de les 9 seguirem la sessió de control avui al Congrés entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. Serà poques hores abans que el govern espanyol faci públics els informes sobre l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta.
1: Són 40 documents del CNI i la Policia Nacional de finals de juliol. La Moncloa assegura que no té res a amagar, però Feijóo acusarà Sánchez de tapar l'autoria del Marroc. Una actitud que censura la ministra portaveu, Elma Saiz.
8: I el senyor Feijóo haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar las teorías conspiranoicas.
1: Però més enllà de Ceuta hi ha el front judicial que l'oposició mirarà d'aprofitar. Avui declarar la gerent del PSOE pel cas Leire, l'endemà que el jutge Peinado posés fi a la instrucció del cas Begoña Gómez pas previ per enviar-la a judici. Des de Madrid, Dani Sainz Veja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Es disculpa.
16: El govern espanyol, després que el Confidencial publiqués l'existència d'una llista de gairebé 300 periodistes amb detalls com ara els mitjans pels quals treballen, el seu perfil ideològic o què en pensen de Pedro Sánchez.
2: El Ministeri de l'Interior s'ha disculpat davant d'aquells que s'hagin ofès, Fernando Grande Marlaska, però justificava així la mesura.
22: Es un documento de trabajo simplemente para conocer y saber lo que se dice de la actuación y la actividad del Ministerio. No tiene, según se me ha trasladado, y es así, ningún otro objetivo o finalidad.
0: I nova polèmica sobre la llei de nets, que obriria la porta a la nacionalitat espanyola als nascuts a l'estranger, però són familiars d'exiliats. El Suprem fa cas a Vox i per ara no podran votar.
9: És una de les conseqüències de l'aplicació de la llei de memòria democràtica. Sí que podran votar els que ja hagin pogut acreditar que són fills o nits de persones que van haver de marxar d'Espanya per raons polítiques o ideològiques.
14: La dreta ja fa mesos que denuncia que el govern espanyol procura així inflar el cens electoral. El que està fent el Suprem ara és suspendre cautelarment l'aplicació d'aquesta llei fins que resolgui el fons del recurs. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, demana una rectificació al tribunal.
23: Le pido respetuosamente al Tribunal Supremo que antes de los procesos electorales de 2027 resuelva el fondo de esta cuestión, porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto.
0: Es podran restringir.
16: La Comissió Europea presenta avui una nova llei per fer front a la crisi d'habitatge a les zones més tensionades. Els governs podran posar límits en cas de demostrar-se els efectes negatius d'algunes pràctiques i fixarà uns criteris comuns.
2: L'Ajuntament de Barcelona entén que aquest pas de Brussel·les va en la línia de les polítiques que s'apliquen o s'han anunciat a la capital catalana. Laia Bonet, primera tinenta d'alcaldia.
24: Reconeix que en aquestes àrees la presència de pisos turístics redueix la disponibilitat de pisos per viure-hi i, per tant, habilita els governs a prendre mesures per poder garantir aquest ús residencial.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, debutant.
25: El Barça s'estrena a la Champions a 6:45 davant el Feyenoord, Lamin Yamal.
26: Bueno, yo creo que solo hay que ver los últimos equipos que han ganado títulos. El PSG presionan todos, aquí en el Barça intentamos presionar a todos. Si no corres, pues te ganan todos los equipos, sea quien sea. Si queremos ganar, pues hay que correr, y si no corres, pues vas a perder.
25: El Madrid pateix, però acaba guanyant l'Inter 2-1, derrota del Villarreal, victòria del Betis, a les 9, Liverpool, Atlètic de Madrid, Cubarsí, Lamine i Rodri, candidats a la pilota d'or, no hi són ni Pedri ni Rafinha, sis jugadores del Barça opten al premi, mentre que un grup argentí d'inversors, entre els quals Messi, ha arribat en principi d'acord per comprar l'Aldenc de la segona divisió A.
0: D'aquí un minut serà un quart de vuit. Anem al quiosc.
27: Us saludem a aquesta hora des del quiosc del costat de la ràdio, aquí refugiats amb el Calet. Calet, molt bon dia.
28: Molt bon dia a tothom.
27: Tenies ganes ja que canvies el temps o què?
28: Oh, tenia ganes, no. Lo següent, de veritat, ja estic fins aquí de l'estiu, estic fins aquí dels calors. Estic ja molt content que canvi aquest temps.
27: Doncs fantàstic, a veure com evoluciona el dia. Avui, mentre estan aquí els diaris tots centrats en l'informe PISA, tots titulen amb adjectius molt negatius com emergència, catàstrofe o daltabaix. Un exemple el trobem al País, que ras i curt escriu: l'educació toca fons. Les crítiques pels resultats de l'informe PISA contrasten, però, amb les fotografies que veiem a les portades de molts diaris, en què veiem nens i nenes eufòrics tornant a l'escola. A La Vanguardia, la portada no és de nens, sinó d'una de les parelles del cinema més estimades, amb Penélope Cruz i Javier Bardem, ahir en la presentació de la seva nova pel·lícula Venècia, i escriuen: glamour espanyol a la mostra. L'ABC va per una altra banda i segueix amb la crisi de Ceuta, explicar que la Fiscalia va rebutjar veure les proves sobre el hackeig del mòbil de Pedro Sánchez, i en portada una fotografia molt freda d'un gendarme custodiant una porta que el Marroc ha soldat nova a la frontera amb Ceuta.
29: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
4: La veritat és que va sobre rodes.
3: Tan content estàs?
4: Això també.
3: Amb el nou Berlingo Banfers, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Consulta Citroën.es.
5: Què passa quan un jugador i un venedor de l'OMCE es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'OMCE per al seu futur.
6: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
5: Passa amb tots els rasques de l'OMCE, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
6: Apa.
5: Quan et trobes amb un venedor de l'OMCE, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
6: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
10: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit. Us informa Marc Corredor per les comarques de Barcelona. Tenim 19 graus a Mollà, 24 a Gelida i 26 a la capital. Carreteres, Maria Fernández Nopera.
2: Retencions a totes dues rondes, sobretot a la litoral en sentit Llobregat. També cua a la C-16 a Terrassa en direcció a Barcelona per un accident.
10: Detinguts dos menors més relacionats amb l'apunyalament mortal de la setmana passada a Manresa.
2: L'endemà els Mossos van detenir dos joves de 15 i 16 anys que ara són en un centre d'internament per menors. Ja aleshores van dir que no es descartaven noves detencions i així ha sigut. Tenir també a la capital del Bages dos menors més de 16 anys, tots dos de nacionalitat espanyola. N'han informat de la nacionalitat als Mossos per desmentir possibles noves notícies falses, com va passar amb les primeres detencions.
10: La investigació continua oberta i mentrestant a Sabadell han denunciat una agressió policial a un jove dilluns a la matinada durant la festa major.
2: Crida per Sabadell ha publicat a les xarxes socials un vídeo en què es veu com un agent exhibe un cop de colze a un noi que cau a terra i com després entre tres policies l'immobilitzen per detenir-lo. Segons el comunicat de la Crida, el noi va estar aïllat durant més de 24 hores a la comissaria del cos, una actuació que consideren desproporcionada i una violència innecessària. Per això demanen que es depurin responsabilitats i se suspengui l'agent implicat.
10: Més notícies. Al Garraf, la segona fase de la rehabilitació de Terramar de Sitges comença pel carrer de Ferran Casablanques.
2: Segons explica l'Eix Diari, les obres amb un pressupost de més de 3 milions d'euros s'allargaran durant 8 mesos i renovaran carrers, voreres i xarxes de servei d'aquest sector emblemàtic.
10: Al Bages, la nova coberta de Sallent genera polèmica pel seu impacte visual.
2: Alguns residents lamenten que l'estructura metàl·lica instal·lada a la plaça Sant Antoni Maria Claret canviï completament l'estètica d'un espai emblemàtic. Ho explica el regió 7.
10: I a Barcelona, Junts demana allargar l'obertura de les piscines municipals descobertes tot el mes de setembre.
2: Els de Jordi Martí reclamen al govern de Collboni que els calendaris d'aquests equipaments s'adaptin a la nova realitat climàtica.
10: I cultura. D'entrada, anem al teatre. I'm gonna stay here for a while. I just need to see you smile. Quim Mas Ferrer, presentador del Foraster, torna al teatre amb l'espectacle Temps. El monòleg, que es va estrenar fa 15 anys a la temporada alta, parteix de la premissa què faria si et quedessin 90 minuts de vida. El Teatre Borràs és d'avui fins al 18 d'octubre. I del Borràs al Fundal, perquè avui s'estrena 53 Domingos, l'obra de Cesc Gai sobre una reunió familiar que ho pot canviar tot, fins al 27, entrades a partir de 21 euros. Passen ara mateix 4 minuts, un quart de 8 del matí. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
7: El Matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
11: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
12: 14, 27, 34, 36 i 47, i els sols el 3 i el 4.
11: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
13: Professionals de la construcció i la reforma, sabem que sou perfeccionistes i no deixeu res a l'atzar. I per poder continuar fent els projectes amb la màxima qualitat, teniu al vostre costat Obramat, amb tot el que necessites per als teus projectes de reforma en un sol lloc, els millors preus del sector i amb estoc sempre disponible. 20 anys construint junts. Obramat.
7: El Matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
0: Ara són les 7 i 20 i avui és dimecres 9 de setembre del 2026. Un dia que sona així.
7: Els sons del matí.
2: Restringir la mobilitat
1: excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa.
8: Les tempestes van guanyar en força a més comarques, sobretot la zona del Garraf i del Baix Llobregat, ventades, alguna calamarsada.
15: Hem d'aplicar el seny sempre de forma preventiva, mirar d'estar informats de la situació meteorològica.
17: L'informe PISA, com algun altre episodi ha passat a Catalunya, ens han fet sentir una mica de vergonya com a país.
18: Que es donin les explicacions pertinents i si no són satisfactòries, Esquerra Republicana demanarà el que calgui.
19: Que siga el govern, que en lloc de demanar treves, es posa les piles.
0: Aquests són els sons del matí, ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia amb Francesc Soler. Nets.
9: Són els descendents de segon grau en línia recta. El govern espanyol va obrir un procediment perquè descendents d'exiliats obtinguin la nacionalitat que comporta la possibilitat de votar. La coneguda com a llei de nets ha quedat suspesa cautelarment a petició de Vox, que no sabem si sospita de les intencions del govern del PSOE a l'hora d'obrir-los la porta del seu país d'origen o en general dels descendents dels espanyols que van haver d'emigrar per la guerra civil o el franquisme.
0: Cooperació internacional.
9: Conjunt d'accions coordinades entre diferents actors globals, com governs i ONGs, per promoure el desenvolupament sostenible, reduir les desigualtats i fomentar la pau. Sovint és blanc de les crítiques de l'extrema dreta que caricaturitza qui s'hi dedica. Parlen de xiringuitos i les accions que fan titllar-les d'estrambòtiques. Avui l'Ara explica que l'alcaldable d'Aliança Catalana a Vic, justament fins al maig, era regidora de cooperació i que va dedicar milers d'euros a promoure la migració de gènere.
0: Advertència.
9: És un avís o consell que es dona a algú perquè faci o no faci alguna cosa, sovint amb una amenaça d'imposar una pena o sanció si es desobeeix. El diari Haaretz assegura que Benjamin Netanyahu havia estat avisat de l'atac de Hamas del 7 d'octubre del 23 un mes abans i que no va traslladar els serveis d'intel·ligència. Hi va morir 1.200 israelians i la campanya militar dels hebreus posterior més de 70.000 palestins.
0: Posem-hi ara tres xifres amb Mara García.
16: Sí. Són els patrullers iranians que asseguren haver destruït els Estats Units. Les dues forces han intercanviat nous atacs després que la Guàrdia Revolucionària obrís foc contra dos vaixells de guerra estatunidencs.
0: 12%.
16: És el percentatge de seguiment que va tenir la vaga de docents ahir, primer dia de curs, segons el Departament d'Educació. Per la seva banda, el sindicat majoritari USTEC calcula que van fer vaga un 30% dels professionals.
0: 80.
16: És l'edat amb què ha mort l'exconseller d'Agricultura, Josep Grau. Va ser l'últim a ocupar aquest càrrec amb Jordi Pujol com a president. Va estar al capdavant de la cartera entre el 1999 i el 2003. També va ser president de la Diputació de Lleida, diputat al Congrés i alcalde de Mollerussa.
0: I ara el veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig una taula rectangular presidida pel rei Felip VI, vestit de militar. A banda i banda, set persones més, entre elles la ministra de Defensa.
20: És la reunió que dilluns va tenir el rei amb la cúpula de l'exèrcit i la ministra Robles a la Zarzuela per abordar la crisi a Ceuta. És una imatge que veiem als diaris i que ha distribuït la mateixa casa del rei. La cita no apareixia dilluns a l'agenda pública.
0: A la segona hi veig en aquest cas un monoplaça, és un cotxe de Fórmula 1 de l'escuderia Red Bull circulant per uns rails de metro. De fet, les rodes que porta no són les habituals, sinó que són rodes per circular per les vies.
20: Sí, és la monoplaça de l'austríac Patrick Fieschacher, pilotant ahir el seu monoplaça pel metro de Madrid. Forma part dels actes de promoció de l'estrena de la Fórmula 1 al circuit de Mattering. Va ser el primer cop que un cotxe d'aquestes característiques circulava per les vies del transport públic. La imatge és impactant, la trobem a les pàgines centrals de l'Ara.
0: I a la tercera imatge hi veig el marc d'una porta de color blanc, amb dos porticons oberts de color blau. Està situat enmig d'un camp del terme municipal del Vendrell, al Baix Penedès. Ricard Buigas, què fa aquí?
21: Doncs mireu, precisament aquesta és la pregunta que s'estan fent els veïns des de fa uns dies, eh? Ara mateix tot és un misteri. Aquesta porta de la foto està ubicada en un camí de l'espai natural de les Madrigueres, però n'hi ha d'altres ubicades en altres punts del municipi, al nucli antic i també en camps com aquest. Dada important, els porticons porten el segell de l'Ajuntament del Vendrell, ara el consistori no ha obert boca de moment. Al principi vam pensar que es podria tractar d'una instal·lació artística, però veient que és una idea impulsada pel consistori, tot apunta que es podria tractar d'una campanya municipal.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui a la cara ve del temps volem aprofitar per recordar els consells de com hem d'actuar en cas d'inundacions. Hola, Cordomí, bon dia.
22: Bon dia. Sí, si estem a casa i entra aigua, Protecció Civil ens recorda que no hem de baixar el soterrani ni el garatge i hem de quedar-nos als pisos més alts de l'edifici. Fora de casa avui no hauríem de creuar rieres ni passos inundables, ni a peu ni en cotxe. I si estem en cotxe hem de tenir en compte que si l'aigua supera la meitat de la roda, el nostre vehicle ja podria ser arrossegat. De fet, en cas que ens arrossegués l'aigua, el procediment seria treure's el cinturó de seguretat, sortir del cotxe, si pot ser contracorrent, per evitar que el mateix cotxe ens pugui arrossegar, i en la mesura del possible sortir per la la finestreta. De fet, les portes ens costaria molt obrir-les i per la finestreta també podríem evitar el contacte amb el corrent d'aigua. Sigui com sigui, el més important un dia com avui és seguir els avisos i els llocs on hi ha avís vermell no fer desplaçament i els llocs on hi ha avís taronja minimitzar-los en la mesura del possible.
3: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
4: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
14: I dimarts l'Enigmàrius feia la lletra hebrea que navega i la resposta era iot. La iot, escrita amb D final, és la desena lletra dels alfabets hebreu i arameu. I un iot amb T final és una embarcació d'esbarjo. Avui dimecres, un Enigmàrius una mica pornogràfic. Mineral ferri que treu en les figures del déu Príap, de nou lletres. Mineral ferri que atreu en les figures del déu Príap, nou lletres.
4: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. Llencen un iPhone des de més de 30.000 metres d'alçada i no es trenca. Marc Amorós, bon dia.
23: Bon dia. La notícia diu que el llançament s'ha fet des de l'espai, en concret des d'una alçada de 30.607 metres. Per fer-nos una idea, és una altura tres vegades superior a la que agafa normalment un avió comercial. També diu la notícia que el mòbil triat va ser un iPhone 17 Pro i que el van llançar sense paracaigudes. Això sí, el mòbil duia una funda protectora, que va ser el primer que va impactar contra el terra. Durant la caiguda, el mòbil va haver de suportar temperatures sota zero i diversos canvis de pressió. El més curiós, diu la notícia, és que un cop va caure el mòbil de l'espai, els organitzadors d'aquest experiment no localitzaven on havia caigut i van haver de passar-se fins a 5 hores buscant-lo. Finalment, el van trobar i van descobrir que el mòbil no s'havia trencat.
0: Però això és real o fals?
3: El matí de Catalunya Ràdio. La Universitat Feu Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
24: La producció cinematogràfica catalana viu un moment de gran dinamisme. Segons l'últim informe de l'Observatori de la Producció Audiovisual, el sector ha assolit una nova xifra rècord i consolida el creixement del teixit de productores catalanes. En aquest context d'expansió del sector audiovisual, la Universitat Ceu Abat Oliva ofereix el màster universitari en postproducció audiovisual, una formació especialitzada i orientada a les necessitats reals del mercat professional.
3: Per la Universitat Ceu Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
23: Vinga, va, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que llencen un iPhone des de més de 30.000 metres d'alçada i no es trenca és una notícia real. L'experiment l'han fet al Centre Espacial de Suècia. És una iniciativa d'una empresa de fundes protectores que les fa basant-se en sistemes similars als airbags de cotxe o als sistemes d'amortiguació d'aire de les bambes. La caiguda d'aquest iPhone, a més, ha obtingut el rècord Guinness.
0: Gràcies, Marc.
23: Adéu, bon dia.

0: I per arribar al punt de 8:15, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Nerea Sanfe.
1: Avui el bon dia li dedicaré a la gent que fa vacances al setembre. Em veu moltíssima enveja. Podeu viatjar, però més barat. Visitar llocs amb la meitat de turistes, anar sense tanta pressa, no fer cues als museus o nedar a la mar veient peixets i no caps i coses de la gent. A més, en aquest mes, el clima se suposa que millora i ja no patiu la calor asfixiant dels mesos forts de l'estiu. Tots són privilegis, eh? Si comenceu vacances ara, no crec que estigueu escoltant aquest àudio tan pronte. Així que ànim a tots els matinadors i matinadores catalans.

0: Són 8:15. És dimecres 9 de setembre. Ens despertem amb 23 graus a Terrassa, 20 a Anglès i 25 a l'Aldea. El dia en què estem molt pendents del temps i entrevistarem també a partir de les 9 el catedràtic emèrit d'Ecologia de la UB, Narcís Prat. I què hem de saber el dia d'avui, Francesc Soler, Cèlia Solana, Robert Prat? Bon dia.
1: Bon dia.
2: Que les pluges més fortes cauen ara sobre el Baix Llobregat i el Vallès Occidental de matinada, on ha caigut més aigua. Ha estat el Garraf, amb uns 20 litres. També hem tingut nuclis de tempesta al Pirineu.
1: Des de les 7 del matí fins a 5 de la tarda, tota aquesta zona i el Penedès es recomana restringir la mobilitat. S'han suspès les classes a escoles, instituts i universitats i només es manté l'activitat sanitària urgent.
2: A partir de les 9, sessió de control al Congrés entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, poques hores abans que el govern espanyol desclassifiqui una quarantena d'informes sobre l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta.
1: A Brussel·les, la Comissió Europea presenta avui la seva proposta per limitar els pisos turístics o la compra de segona residències.
2: I avui al matí de Catalunya Ràdio avancem que un de cada quatre carregadors públics de vehicles elèctrics a Catalunya no funcionen i n'hi ha 15.500 punts de recàrrega que hi ha instal·lats i 3.500 estan fora de servei.
1: I aquest estiu no només hem tingut rècord de calor, també l'aigua del mar està més calenta que mai, 2,3 graus per sobre el que seria habitual. La temperatura mitjana ha estat 26,1 graus, però a Barcelona o l'Ebre alguns dies d'agost es van superar els 30.
3: Els esports, el Barça ha hagut a baixaments contra el Feyenoord a 3:15, el Madrid pateix en el tram final però guanya l'Inter 2-1, derrota del Villarreal, victòria del Betis en l'estrena europea, a les 9 Liverpool, Atlètic de Madrid i Nàpols Arsenal. I la Federació Espanyola de Futbol diu que la iniciativa d'oferir a les jugadores l'accés a la congelació d'òvuls i fecundacions in vitro és un pla pioner a nivell mundial.
0: Avui estarem pendents a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya del que passi al País de les Tempestes. Per tant, dia també de ràdio. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia.
0: I amb especial atenció al que pugui passar, per exemple, a la zona del Garraf. Ara mateix la tempesta estaria sobre el mar, però començaria a desplaçar-se.
4: Sí. De fet, hi ha un nucli sobre el mar, però també hi ha altres nuclis que es van reactivant, per exemple, a Baix Llobregat i que arriben ja al Barcelonès. El nucli més potent el tenim sobre el Vallès Occidental i es desplaça cap al Vallès Oriental. Hi ha hagut alguns registres ja de 40 litres per metre quadrat, puntualment 60-70, són estacions no oficials, però que testimonien el que està passant en aquests moments. Compte avui al nord del Camp de Tarragona, la Catalunya Central, perquè també s'estan desenvolupant tempestes, al Pirineu i a les comarques de Girona, on no faci vent. Hem de tenir en compte també que el gruix del front encara no ha arribat. Per tant, quan el moment que arribi a mig matí, segurament tornarà a reactivar moltes d'aquestes tempestes i tornarà a descarregar amb força.
0: Mobilitat també a aquesta hora amb limitacions de velocitat, per exemple, a l'R2 Sud a causa de les pluges. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia, sí, a causa dels aiguats els trens van més a poc del que és habitual a l'R2 Sud i hi ha menys trens també, només 2 per hora i sentit entre l'estació de França i Sant Vicenç de Caldes. D'altra banda, atenció també als usuaris de l'R4 perquè se circula per via única entre Castellbisbal i Martorell a causa d'una incidència a la infraestructura.
0: I a les carreteres, les habituals retencions a les rondes i també a l'entrada de Barcelona, Maria?
5: Sí, pel que fa al trànsit, hi ha retencions a totes dues rondes, en sentit Llobregat, en especial a la ronda litoral. També hi ha cua a la C58 d'entrada a Barcelona i a la C16 a Terrassa, en direcció a Barcelona, per un accident. I davant la previsió d'aquestes pluges torrencials, el Servei Català de Trànsit demana extremar la prudència, evitar al màxim els desplaçaments a l'Alt i al Baix Penedès, al Garraf, al Baix Llobregat i al Vallès Occidental.
0: Ho rematem amb les portades dels diaris. Marc Jurado.
6: Centrades, Ricard, sobretot en l'informe PISA i en paraules i expressions que denoten els mals resultats com enfonsar o pitjor o encara amb una connotació més negativa com ara emergència, catàstrofe o daltabaix. Qui ho resumeix tot plegat en menys paraules són el País i l'Ara. El primer diu l'educació toca fons i el segon titula un lacònic emergència educativa. Això en un dia de fotos de canalla tornant a l'escola i professors manifestant-se. També en portada avui, Ricard, Brussel·les s'obre a limitar pisos turístics i segones residències. I Penélope Cruz i Javier Bardem els veiem a la portada de La Vanguardia exhibint glamour espanyol, diuen a la mostra de Venècia.
0: Avui a l'Àgora comentarem tot plegat. Al matí de Catalunya Ràdio tindrem Montserrat Nebrera, David Medit, Nacho Corredor i Eva Pomarés. Quan són les 7:34. I aquesta hora obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui, unanimitat dels editorials, també dels principals diaris. Tots parlen d'educació i de l'informe PISA.
7: Per exemple, el periòdico que reclama que es faci una reflexió de fons sobre els objectius, l'organització i els recursos del sistema educatiu. L'Ara considera que el fracàs de PISA obliga a un pacte nacional i demana que l'educació deixi de ser una arma política, mentre que La Vanguardia diu que els resultats de PISA són alarmants i assegura que la pèrdua d'habilitats intel·lectuals entre els joves anuncia un futur ombrívol. El Mundo destaca que és un fracàs educatiu i polític i demana al govern espanyol que corregeixi una política educativa que, diu, pretenent no deixar ningú enrere, ha acabat fent retrocedir tots els alumnes. Mentrestant, el periodista Miquel Noguer escriu al País que Ustec ahir va fer molt de soroll i poca vaga. De fet, titlla la convocatòria de l'aturada de fracàs i diu que potser és hora de canviar el lideratge d'aquest sindicat.
8: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
9: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
10: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa pels avis...
11: Home, d'enhorabona!
12: Moltes gràcies.
11: Avi Bassas! L'avi en Toni!
12: Bueno, no cal insistir...
10: I les iaies...
13: Ets la iaia costurera.
14: Havia de portar uns pantalons aquesta setmana, t'ho dic de veritat.
10: Amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
11: A Madrid deia Fran, perquè dic, si dic Francesc...
15: Serà un lío.
11: Pues F-R-A-N, pues no. A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
16: Sex.
15: Francesc.
16: Sexca.
17: ¿Cómo?
11: Francesc.
18: ¡Fábregas, que no me sale!
19: O cada uno me llama como quiere.
10: La tarda de Catalunya Ràdio.
20: Vostè està aquí.
10: Amb Francesc Garriga.
21: Adiós.
22: Ara amb Lidl Plus, doble els teus punts Lidl. Fins al 13 de setembre, escaneja l'app a caixa. Acumula el doble de punts per cada compra i bescanvia'ls quan vulguis. Et podràs endur premis extra. Tu perdràs? Vine a la teva botiga i guanya el doble de punts. Lidl, val la pena.
23: Catalunya Ràdio.
0: Són les 7:37, repassem altres notícies que han trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Un altre robatori al Museu Francès.
24: Ara al Museu Renoir, dos lladres van aprofitar el canvi de torn dels guàrdies per irrompre en aquest museu dedicat al mestre impressionista i es van endur quatre obres d'art, dues de les quals les van deixar enrere quan fugien. L'alcalde de Caen-sur-Mer, a tocar de Niça, on hi ha el museu, va xifrar les obres en 10 milions de dòlars. Ho llegim a diversos digitals.
0: Ha dit prou.
1: Tarragona, que tanca el servei de lloguer de patinets elèctrics. L'Ajuntament admet que no ha funcionat. Argumenta que la decisió es basa en criteris tècnics i que ara, que havien de decidir si renovar o no el contracte, opten per no fer-ho. Llegim el diari Més, que hi ha hagut incompliments que afecten la seguretat viària, la convivència i l'espai públic.
0: I què es farà esperar?
24: L'estrena de l'orgue de Caral al Berguedà, que es torna a ajornar. L'instrument encara no està instal·lat al santuari i no serà possible posar-lo a prova. Els seus impulsors ara opten per no tornar a posar data al concert inaugural fins que estigui operatiu per no haver de tornar-lo a ajornar. Ho recull el Regió 7.
0: I fins on hem arribat?
1: Fins a fer apostes climàtiques sobre quan serà el pròxim desastre. Ho llegim al diari Oponés, que afegeix que els experts en clima adverteixen que la gamificació dels efectes del canvi climàtic suposa una deshumanització del que suposa i allunya també la solució d'aquesta emergència. Segons la plataforma financera Calci, aquestes apostes han crescut un 500% en un any.
0: Recte final per saber quin és el millor esmorzar de Forquilla.
24: Dos restaurants barcelonins es colen a la final del millor esmorzar de Forquilla de Catalunya. Llegim a BTV que són l'Andreueng i el Racó del Mercat, que han guanyat la semifinal de la demarcació de Barcelona de la Lliga del Porc i la Forquilla. Ara competiran amb els de Lleida, Girona i Tarragona a la final del 27 de setembre. L'Andreueng ja va guanyar l'any passat amb Botifarra de Perol, Mongetes del Ganxet i Sípia Bruta.
0: I si sou més de pizza?
1: Doncs heu de saber que els espanyols mengen 3 milions de pizzas a la setmana, més de la meitat, però de supermercat. I és que el consum de plats preparats va augmentar l'any passat un 5%, amb la pizza i les patates congelades a dalt de tot del podi. També hi ha hagut un fort impuls de les truites refrigerades i de les sopes i les cremes. Ho llegim al periòdico a partir de dades de l'Associació de Plats Preparats d'Espanya.
0: I ara els destacats en internació i economia amb Frederic Vincent i Lara García.
25: Segueix el terratrèmol a Israel després que el diari Haaretz publiqués que Benjamin Netanyahu va rebre una alerta sobre un atac imminent de Hamas per part del president dels Emirats Àrabs 10 dies abans de la massacre del 7 d'octubre. Netanyahu ho ha negat, però l'editorial del mateix diari avui demana una comissió d'investigació independent que examini tots aquests errors. El Haaretz també diu que és important que a les eleccions de finals d'octubre Netanyahu sigui substituït. El diari diu que el primer ministre estava despert, com va passar la matança, tot i que ell prefereixi que la gent parli només dels fracassos que passaven mentre ell dormia. A banda d'això, dues novetats sobre intel·ligència artificial. Al New York Times llegim que OpenAI ha assegurat que els seus models més recents han pogut resoldre l'anomenat problema programa del mil·lenni, un conjunt de preguntes matemàtiques fins ara sense resposta. De l'altra, el Financial Times es fa ressò que Meta ha llançat el seu assistent personal d'intel·ligència artificial, ni ha dit News, estarà disponible a WhatsApp, Instagram i Facebook, es podrà connectar, per exemple, al correu electrònic i, segons Meta, permetrà des de demanar menjar fins a planificar cites.
13: I atenció, perquè la premsa econòmica apunta que podria haver-hi una pujada del preu de l'electricitat i l'Economista explica que la Unió Europea busca millorar la resistència energètica davant l'augment d'amenaces físiques i cibernètiques. La reforma requerirà unes inversions que els operadors europeus traslladaran a les factures dels consumidors. Encara sobre subministraments, Cinco Días escriu que la indústria petroliera espera un hivern negre a Europa pels elevats preus dels combustibles. Els alts directius del sector refinador alerten que l'elevada demanda suma a la destrucció de l'oferta i mantindrà la tensió de preus en el dièsel i els carburants de l'aviació. I l'ON Economia es fixa en el buscador de pisos assequibles que ha llançat el govern espanyol, que es diu Casa 47, destaca que no tothom hi té accés, que depèn de la renda i que cal apuntar-s'hi per optar-hi. De moment no s'hi troben pisos a Barcelona ni a la seva àrea metropolitana. La major part dels 93 que hi ha a Catalunya es concentren a les comarques de Tarragona i a Osona.
0: Són les 7:41. I què destaquem avui a la premsa esportiva? Robert Prat.
3: Aquest debut del Barça a la Champions, enmig d'una eufòria descontrolada, els culers ja pensen allò d'aquest any sí. No.

0: d'Esport remarca les declaracions de Lamine: la Champions és la meva motivació més gran. Ningú com ell, referent-se al Barça, apunta al diari, que explica que els blaugranes obtenen un rècord de nominacions a la pilota d'or, 16. Pel Mundo Deportivo comença el gran somni, la gran hora d'aquest Barça en ratxa, mentre el Madrid acaben demanant l'hora davant l'Inter. Triomf i xiulets per l'equip al Bernabéu, Madrid que deixa molts dubtes. Un Inter que regala el partit, explica la Vanguardia. El periódico: aquesta Champions és la tercera temptativa de Flick, ha de ser la bona. Xavi Hernández, del diari Ara, es fixa en Rodri, que comentava a la banqueta que els jugadors del València eren molt dolents, mentre que València aplaudeixen la seva sinceritat, a Madrid el fustiguen pel que consideren un menyspreu. Diu Xavi Hernández que seguiran buscant Rodri per fer-li pagar el que realment importa, que triés jugar al Barça i rebutgés el Madrid. El País diu que aquest Madrid és un supervivent, aguanta la victòria contra l'Inter i escapa de si mateix. El Marca incideix que és només Courtois qui convalida el pla del Madrid en un Bernabéu que marxa realment preocupat, i Radio Marca apunta que Messi, amb un grup inversor argentí, té un preacord per ser el nou propietari de l'Aldenc de la segona divisió.
1: Ha de passar, Bobo.
2: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalies, bon dia.
3: Bon dia.
2: Gerard Jovany, bon dia.
4: Bon dia.
2: L'exalcalde d'un poble d'Almeria, retratat com Satanàs en un santuari.
5: Sí, el protagonista és Francisco Torrecillas, exalcalde d'Albox, Almeria. Mentre passejava pel seu poble va descobrir un fresc al santuari de El Saliente, on s'hi veia Satanàs amb la seva cara, mentre era trepitjada per l'arcàngel Sant Gabriel. L'exalcalde ha confessat que la situació no és agradable, però que quan has estat a la vida pública, de vegades passen aquestes coses. Ho hem vist a 20 minuts.
2: La Barcelona, atenció, d'Aina Clotet, diu: l'olor de pipí de la ciutat em posa molt trista.
6: En una entrevista a BTV, l'actriu ha explicat que és el que més i el que menys li agrada de la ciutat. De les que menys és la quantitat de turistes que hi ha a barris on va viure ella, com el Born, i sobretot l'olor de pipí a Barcelona. Ha dit que és horrorós, que la posa tan trista, i no pot entendre com la gent pot fer això.
2: I Sandra Bullock explica una cosa que feia anys que callava: hi ha naus alienígenes volant pel cel. Les he vist.
5: Sí, ho ha explicat en un podcast que es diu Not Gonna Lie i que recull el Huffington Post. L'actriu diu que els fets van passar mentre rodava a Sant Martín, al Carib. Una nit va sortir a fer unes birres amb uns companys de rodatge i mentre estaven estirats a la sorra mirant al cel van veure aparèixer cinc llums que després es veu que es van ajuntar, van sortir disparades a tota metge, bueno, totes coses. Bullock també pensa que són aquí els alienígenes mirant-nos i rient de nosaltres, però que són invisibles.
2: Es veu que sí. I qui fa anys avui, que no li has?
6: El presentador de televisió Jesús Vázquez en fa 61. També fa anys el cantant Michael Bublé, 51. L'actor Hugh Grant en fa 66. I acabem felicitant el periodista Ramon Besa, avui ho farà 68 espelmes.
2: Va, doncs des d'aquí una abraçada molt gran al Ramon Besa. I el santoral?
6: Doncs avui és Sant Gorgoni.
2: Acabem el repàs a la premsa en el Quios Vintage amb Albert Tom.
7: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai.
8: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
9: 9 de setembre de 1996, atenció, perquè el president d'Extremadura, el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, vol fer un referèndum una mica singular a la seva comunitat. Pujol i Aznar, Convergència i PP, han arribat a un acord per cedir el 30% de l'IRPF a Catalunya. I el que vol Ibarra és que el nou acord de finançament no s'aprovi si els extremenys no hi voten a favor en referèndum. Ara fa 30 anys, La Vanguardia denunciava el malson dels conductors a Barcelona amb aquest titular: la plaga de los limpia. Els limpia, una figura ja desapareguda, eren nois que quan t'aturaves al semàfor et netejaven el vidre de davant del cotxe tant si volies com si no. Les escenes de nervis eren freqüents i si no pagaves marxaves amb el vidre ben enllafernat. Acabo amb la gran gira musical de l'estiu de 1996, El gusto es nuestro, amb Serrat, Ana Belén, Víctor Manuel i Miguel Ríos. En tres nits seguides els van veure 50.000 persones a la plaça de toros Monumental.
10: No vaig saltar mai en paracaigudes. Li vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
11: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
12: Som 3CAT.
14: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important estar sempre actiu, fer exercici i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. d'Anacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
1: 45.712.
3: Em toca?
4: Això és el número de la loteria, ara?
3: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
12: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, atornem la diferència. Garantit. Condicions a Citroën.es.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Ara falten 14 minuts per arribar al punt de les 8 del matí. Repassem els bàsics, els titulars bàsics en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. El govern ha suspès classes al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf del Penedès i al Baix Penedès. Demanen restringir la mobilitat per la previsió d'aiguats.
15: Ja ha descarregat amb força el Garraf. De fet, Protecció Civil alerta que al Garraf i al Baix Llobregat també hi pot haver pedra, fortes ratxes de vent i esclafits. Núria Parlon, consellera d'Interior.
16: Restringir la mobilitat, excepte que siguin causes de força major o per serveis essencials, aplicar el teletreball, suspendre l'activitat educativa, suspendre també aquella activitat sanitària que no és urgent.
2: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo es tornen a veure les cares a la sessió de control del Congrés.
17: Serà a les 9, poques hores abans que el govern espanyol faci públic els informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La Casa del Rei ha fet públic que el rei va reunir-se dilluns amb la ministra de Defensa i amb alguns militars per analitzar la situació.
2: I el Suprem suspèn cautelarment la llei de nets a petició de Vox.
15: És el dret de vot dels estrangers descendents d'espanyols exiliats per la Guerra Civil.
2: També Salvador Illa demana comparèixer al Parlament per informar dels resultats de les proves PISA.
17: Serà el 23 de setembre, arriba enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i per la vaga de professors al primer dia de curs.
2: També és dient que us expliquem que la Unió Europea fa el primer pas per limitar els lloguers turístics i segones residències a zones tensionades.
15: Presenta la primera llei per fer front a la crisi de l'habitatge. Brussel·les, però, també posa límits a les administracions perquè no puguin fer i desfer sense control.
2: Vèrtex, el nou programa de Ramon Pellicer, la travessa VIP o la segona temporada de La Gran Cita són algunes de les apostes de la nova temporada del 3CAT.
17: Arnau París agafa el relleu a Marc Ribas de Jordà Cartes. A la ficció s'estrenarà la sèrie Gènesi sobre la revolució gastronòmica de Ferran Adrià i hi haurà una altra temporada de Cites Barcelona.
2: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
18: Què tal, bon dia.
2: Des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
19: Bon dia.
2: Anem a Lleida també. Estela Bussons, bon dia.
20: Molt bon dia.
2: I a Tarragona saludem Manel Sastre, bon dia.
21: Hola, bon dia.
2: Avui, la crònica de les comarques de Barcelona passa per Manresa i també Sabadell, Marc.
18: Sí, a les darreres hores s'han fet dues detencions més relacionades amb l'apunyalament mortal de la setmana passada a la capital del Bages. L'endemà dels fets, els Mossos van detenir dos joves de 15 i 16 anys que ara són en un centre d'internament per menors. Doncs bé, ahir els agents van detenir també a Manresa dos menors més a 16 anys, tots dos, per cert, de nacionalitat espanyola. I a Sabadell han denunciat una agressió policial a un jove dilluns a la matinada durant la festa major. Un vídeo mostra com un agent etziba un cop de colze a un noi que cau a terra i com després entre tres policies l'immobilitzen per detenir-lo. Denuncien que va estar aïllat més de 24 hores a la comissaria.
2: I parlant de seguretat, a les comarques de Girona, el municipi de Roses instal·larà prop de 40 càmeres de videovigilància més, que són el doble de les actuals. Fèlix.
22: Sí, fins ara hi havia 15 càmeres i en posaran 38 més. L'Ajuntament diu que així poden detectar incidències davant de l'augment de població a l'estiu, que cada cop és més llarg. Roses té uns 20.000 habitants al cens, però poden arribar a puntes de més de 100.000 persones. Això al nord de la Costa Brava. Si ens anem al sud, a Tossa de Mar, per fi ha arribat una inversió que fa temps que esperaven. El govern espanyol destina de mig milió d'euros a restaurar la muralla. Aquest estiu, recordem, el risc de despreniment d'una de les torres va obligar a fer uns treballs a urgència i també tancar les terrasses de dos restaurants que hi ha a tocar.
2: I a Lleida ha mort Josep Grau, una de les figures polítiques més rellevants dels últims anys en aquestes comarques, Estela.
20: Sí, referent de Convergència Democràtica de Catalunya, va ser 12 anys alcalde de Mollerussa, també president de la Diputació de Lleida i conseller d'Agricultura de l'últim govern de Jordi Pujol. Va passar també pel Congrés i el Parlament. El 2010 va deixar la política per dedicar-se al sector privat i ahir al vespre va morir amb 80 anys. D'altra banda, les comarques de Lleida quedaran al marge del gruix del temporal que afectarà la resta del país, però sí que hauríem de notar que avui el termòmetre queda molt més frenat després d'uns quants dies encara fregant els 40 graus. Per tant, una refrescada molt esperada.
2: I acabem també a les Terres de l'Ebre perquè Unió de Pagesos reclama al govern un pla per replantar els cítrics i recuperar també el potencial productiu. Manel.
23: Sí, és un efecte directe de l'emergència climàtica i l'envelliment dels arbres que estan afectant les produccions, per això demanen replantar amb noves varietats. La meitat de plantacions de cítrics de Catalunya són a les Terres de l'Ebre. Avui també és notícia que l'Ajuntament de Tarragona ha rescindit el contracte amb l'operadora de el servei de patinets elèctrics compartits pels incompliments reiterats del contracte. I de la nova temporada d'Arts Escèniques de Tarragona destaquem la preestrena de la producció de l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, inspirada en Pau Casals, el 26 de setembre, que estrenarà la programació.
2: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona, que tingueu molt bon dia. Gràcies. Tingueu molt bon dia. Gràcies.
17: Adéu, bon dia. Adéu.

0: aquells xocs de vent que són l'espurna de l'inici de moviments verticals que encenen les tempestes, els continuem veient durant tot el matí en aquestes zones que comentàvem, per tant se'n poden generar de noves, i el front pròpiament que ens ha de creuar durant aquest matí encara no ens ha arribat. Així que compte, les pròximes hores, en aquests sectors que dèiem, també el Pirineu Oriental, comarques de Girona, hi haurà ventades també, que bufen a la Costa Brava, a l'extrem sud del país. Aquí, per exemple, al sud de Catalunya, encara es podria arribar als 30 graus, potser 30 graus a les comarques de Ponent, però hi haurà llocs del nord-est de Catalunya que avui no passaran dels 20 graus, baixada brusca als termòmetres. I aquest vespre ja s'acaba tota la precipitació.
1: S'esperen, per tant, com dèiem, pluges torrencials, sobretot precaució al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Penedès, i és aquí on s'estan concentrant les recomanacions, com ens deia aquest mateix matí, des de les 6 del matí, el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Barramon.
2: Evitar els desplaçaments, aplicar el teletreball sempre que sigui possible, s'han suspès doncs, totes les activitats educatives, esportives a l'exterior i universitàries. S'han suspès també totes les activitats de serveis socials bàsics i especialitzats i les activitats sanitàries no essencials i no urgents.
1: I pel que fa al trànsit i la mobilitat, complicacions també doncs, als trens i també a l'aeroport per aquestes pluges. Maria Fernández Noguera.
3: Doncs sí, les pluges estan afectant ja l'aeroport de Barcelona. Els vols d'arribada estan fent esperes fins que puguin aterrar, segons ens indica AENA, i els de sortida s'enlairen d'acord amb els criteris dels controladors que espaien l'operativa. Pel que fa al transport públic, els trens van més a poc a l'R2 Sud i amb menys trens també, només dos per hora i sentit entre l'estació de França i Sant Vicenç de Calders. D'altra banda, atenció també als usuaris de l'R4 perquè se circula per via única entre Castellbisbal i Martorell a causa d'una incidència a la infraestructura. I pel que fa al trànsit, hi ha retencions a totes dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, sobretot a la ronda litoral, i també cues a aquesta hora a la B23 al Nus del Papiol en direcció a Barcelona.
4: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable. Fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de l'IU, de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola Bressol Municipal Charlot, a Barcelona. Es queixa del que considera una manca de resposta de l'Ajuntament davant del mal estat de diversos elements del centre. Per exemple, el parquet afectat per una fuita d'aigua des del juny, o també els aparells d'aire condicionat.
7: Que treguin el parquet que està bufat i que no requereix les condicions perquè els infants puguin fer l'activitat amb seguretat, que revisin els aires condicionats i facin que totes les estances tinguin una bona climatització, que revisin i millorin l'estat dels tèrmits que es van detectar farà dos cursos.
6: Des de l'Ajuntament responen que van considerar viable mantenir el parquet, però que continuen avaluant el seu estat, mentre que asseguren que l'actuació per reparar els aparells d'aire es farà durant el primer trimestre. Des de l'AFA insisteixen en la necessitat que l'Ajuntament escolti de manera immediata les seves demandes per garantir el bon funcionament de l'escola.
5: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. Qualsevol queixa o denúncia al 636 36 06 09. I com cada dia aquesta hora, 4 minuts per arribar al punt de les 8 del matí, repassem el preu de les coses. Avui, segon dia de curs, analitzem els preus dels menjadors escolars. Lara García.
8: El menjador és un dels serveis escolars que costen més diners a les famílies. Es pot enfilar fins als 100 euros al mes. Els pares de l'escola Paco Candel, de l'Hospitalet de Llobregat, lamenten en declaracions d'aquest programa que cada any sigui més car. Sentim la Lorena.
9: El preu dia de menjador fixa és 7,50 i l'esporàdic són 8 euros al dia. És un preu que va pujant cada any, no sabem el motiu, no tenim explicació.
8: En una escola pública de Girona hi trobem preus més econòmics, això sí, també han pujat una mica els preus d'acord amb l'increment anual de l'IPC. Ens ho explica l'Helena.
10: El meu fill va a l'escola pública Joan Bruguera de Girona i som dels que es quedem a dinar cada dia. Aquest any ens costa 6,62. Si ens quedéssim de forma puntual voldria 7,34. Vam entrar fa dos anys i ha augmentat uns 30 cèntims.
8: Si ens fixem en els centres concertats, els preus són més elevats. Per exemple, en una escola concertada de Sarrià a Sant Gervasi, el preu mensual del menjador escolar per als alumnes fixos s'enfila fins als 190 euros. Per alumnes no habituals, el menú és de 12 euros al dia. Aquestes tarifes també inclouen fruita per berenar.
11: Són 190 euros mensuals al menjador,

0: Més o menys, doncs serien uns 10 euros al dia.
1: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, també ens fixem on van a parar els nostres impostos. Avui dimecres, què costa climatitzar les aules? Ot Serra, bon dia.
2: Bon dia. Ha començat l'escola amb temperatures molt elevades i l'Ajuntament de Terrassa posarà ventiladors en diversos centres públics. La licitació s'acaba d'obrir i tindrà un cost aproximat de 75.000 euros per adquirir i instal·lar 234 ventiladors. Els que són de sostre i de mida gran costen 372 euros per unitat i els de mida mitjana 352. I els ventiladors de paret, 281 euros.
3: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
4: Hi ha professionals que es fan i altres que venen de sèrie. Com els vehicles comercials de Volkswagen, amb múltiples solucions de carrossats de fàbrica, gran capacitat de càrrega i motoritzacions TDI, elèctrica o híbrida, amb fins a 620 km d'autonomia combinada i etiqueta zero. Si busques un company de feina, deixa de buscar. Entra a volkswagen-comerciales.es. Professionals de sèrie.
1: I què destaquem a la xarxa que s'ha fet viral avui? Elisenda Pineda, bon dia.
5: Bon dia, doncs hem d'anar fins a Austràlia. Els protagonistes d'avui són una parella d'uns 65 anys que seran avis ben aviat. La seva filla els ha demanat que la felicitin en un vídeo que es projectarà a la Baby Shower. La Baby Shower és una festa prenaixement del plançó. Davant l'absurditat de la proposta, els futurs avis fan el que poden, tu. Intenten gravar un vídeo com Déu mana, però passa això, atenció.
6: Hi, abuela. Hope you're having a wonderful time. Won't be long now till you're old. You're old. Baby. Oh, sorry, love. We're not used to making videos. I know everything
1: will be fine.
5: Són dos minuts i mig de hi-hi's que fas, Ricard? Sempre l'equip d'aquests avis desitjant que el seu sol pèlvic estigui tu com la fòrmica de la cuina i no hagin patit fuites.
1: Gràcies, Elisenda.
5: Adéu.

0: En punt les 8 del matí. El Penedès i el Garraf reben les primeres pluges d'un episodi que s'ha d'intensificar de cara al migdia i que ha comportat la suspensió preventiva de tota l'activitat educativa i sanitària no urgent d'aquestes comarques i del Baix Llobregat i el Vallès Occidental. L'últim és alert enviat per Protecció Civil, alerta de forts vents, pedra i possibles escaflits. Veiem com afecta tot plegat a la mobilitat. Equip diari, Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, comencem amb el transport públic. A causa de les condicions meteorològiques, els trens de les línies R2 Sud, R13, R14, 15, 16, 17 i RT2 circulen amb limitacions de velocitat o amb menys freqüència de pas. I a les línies de Rodalies R4 i R8, per una incidència en la infraestructura, se circula per via única entre Castellbisbal i Martorell. Això fa que els trens puguin quedar aturats més temps de l'habitual quan s'arriba al tram afectat. Pel que fa al trànsit, hi ha retencions a la P7 al Papiol en sentit Girona per un accident que talla un carril i a la 2 s'ha incendiat un vehicle a Bell-lloc d'Urgell i queda un carril tallat, fet que provoca cua. Als accessos a Barcelona, el trànsit és lent a les dues rondes, a la C58, la C32 i la B23.
0: El Tribunal Suprem suspèn cautelarment el dret de vot dels nacionalitats espanyols descendents d'exiliats per la Guerra Civil. Són milers de nascuts a l'estranger que s'han acollit a la coneguda com a llei de nets. El Tribunal ha avalat la petició de Vox. El govern espanyol demana una rectificació. Avui Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo tornaran a veure al Congrés a partir de les 9 d'aquí a una hora a la sessió de control i el mateix dia que el govern espanyol farà públics els informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Avui els òrgans del Parlament poden acabar de definir la compareixença del president Salvador Illa per informar del cas Pisa. La petició és per fer-la el dia 23. Davant els mals resultats de l'informe que es van saber ahir, els experts mantenen que la millora passa per recuperar el temps dedicat a la lectura. Nova escalada de tensió a l'estat d'Hormuz. L'Iran assegura que ha atacat dos vaixells nord-americans i 8 petroliers al Golf Pèrsic en resposta a un suposat atac dels Estats Units. Els combats fan pujar el preu del petroli. El barril de Brent ja s'acosta de fet als $100. L'Unió de Pagesos reclama al govern un pla per replantar els cítrics i recuperar el potencial productiu del sector. El sindicat agrari calcula que l'última dècada s'han perdut fins a 2.000 hectàrees dedicades als cítrics, afectades bàsicament per l'emergència climàtica que altera el creixement del fruit i acaba caient de l'arbre.
2: Esports.
0: Montserrat Raia, bon dia.
3: Hola, bon dia. El Barça debuta avui a la Champions de futbol contra el Feyenoord a 6:45 en transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio. Els blaugranes, Cobercí, Lamine Yamal i Rodri, candidats a la pilota d'or, no hi són ni Pedri ni Rafinha. 6 jugadores del Barça opten al premi. També a la Champions, el Madrid pateix en el tram final per guanyar l'Inter 2-1, derrota del Villarreal i victòria del Betis en l'estrena europea de futbol. També debut avui a la Champions el Barça d'handbol a 8:45 del vespre contra l'Horus Danès i a Tarragona comença la Lliga Catalana de Bàsquet amb els partits i l'Erna Lleida Joventut i l'Andorra Manresa.
0: I com us dèiem, avís de perill per pluges torrencials de més de 40 mil·límetres en 30 minuts entre el Penedès i el Vallès Occidental fins al migdia. Ruixats i tempestes localment intenses en més comarques interiors i del litoral i el prelitoral. Tramuntana i mestral als dos extrems del país i descens molt contundent de la temperatura.
4: 3CAT Info.
0: 8 i 4 minuts, us informe Carme Clàries. Bon dia a tothom, benvinguts. Doncs bé, pendents de les pluges que ja han descarregat el Penedès i el Garraf i que avancen en sentit nord. Hi ha 5 comarques en alerta nivell 5/6. Són el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Penedès. El govern ha suspès les classes en aquestes comarques i ha demanat que fins les 5 de la tarda les empreses que puguin optin pel teletreball. Protecció Civil ha alertat aquest matí que les tempestes poden anar acompanyades de pedra, fortes ratxes de vent i esclafits. Tenim avisos a bona part del país, però es preveu que les pluges siguin torrencials al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Penedès. És aquí on s'han concentrat les recomanacions, com ens explicava al matí de Catalunya Ràdio aquest mateix matí el cap de guàrdia de Protecció Civil, Xavier Marramon.
5: Evitar els desplaçaments, aplicar el teletreball sempre que sigui possible. S'han suspès doncs, totes les activitats educatives, esportives a l'exterior i universitàries. S'han suspès també totes les activitats de serveis socials bàsics i especialitzats i les activitats sanitàries no essencials i no urgents.
1: L'alcalde accidental de Vilanova i la Geltrú, Gerard Llobet, ha explicat que ha plogut força i que ara al matí es reuniran per veure com evoluciona la tempesta i avaluar possibles danys.
2: Doncs estem tots en alerta, ara d'aquí una estona doncs, el Comitè d'Emergències de l'Ajuntament doncs, ens posarem en contacte per valorar, hem tingut una estona de pluja, valorar doncs, que tot és correcte i a l'espera del que pugui passar les properes hores. Tenim el pla de protecció civil des d'ahir doncs, activat i per tant doncs, seguint les recomanacions i molta prudència.
1: A més de l'activitat educativa, el govern també ha suspès l'activitat sanitària no urgent. Demana que s'evitin desplaçaments i recomana, com us explicàvem, el teletreball. Les restriccions també afecten els centres de dia de persones grans i amb discapacitat. I pel que fa a l'aeroport del Prat de Barcelona, AENA alerta que les tempestes podrien provocar retards i recomana consultar amb les companyies l'estat dels vols.
4: 3CAT Info.
1: El Tribunal Suprem dona la raó a Vox i suspèn el dret de vot dels nacionalitzats espanyols nascuts a l'estranger descendents d'exiliats per la Guerra Civil. Són milers de nacionalitzats per la coneguda com a llei de nets. El tribunal ha avalat la petició de Vox i els ha retirat la possibilitat de votar quan falten menys d'un any per les eleccions espanyoles. El PP i Vox ho han celebrat i acusen el govern espanyol de voler manipular el cens electoral donant veu a aquest col·lectiu. En canvi, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, demana una rectificació a l'alt tribunal.
6: Le pido respetuosamente al Tribunal Supremo que antes de los procesos electorales de 2027 resuelva el fondo de esta cuestión, porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto.
1: La llei de nets dona la nacionalitat i el dret a votar als descendents d'aquells que van haver de fugir d'Espanya entre el 1936 i el 1956. Tot plegat el dia que Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo tornen a veure les cares al Congrés. Serà a partir de les 9, d'aquí una hora aproximadament a la sessió de control i a poques hores que el govern espanyol faci públics els informes sobre l'entrada massiva d'emigrants a Ceuta. Madrid, Anaïs Sainz de Aja.
7: Són 40 documents del CNI i la Policia Nacional de finals de juliol. La Moncloa assegura que no té res a amagar, però Feijóo acusarà Sánchez de tapar l'autoria del Marroc. Una actitud que censura la ministra portaveu, Elma Saiz.
8: I el senyor Feijóo haría bien en comportarse como un verdadero líder de la oposición, un hombre de Estado, y se colocara al lado del gobierno con responsabilidad y con prudencia y dejara de abrazar las teorías conspiranoicas.
7: Però més enllà de Ceuta hi ha el front judicial que l'oposició mirarà d'aprofitar. Avui declarar la gerent del PSOE pel cas Leire l'endemà que el jutge Peinado posés fi a la instrucció del cas Begoña Gómez pas previ per enviar-la al judici.
1: 8 i 8 minuts, el president de la Generalitat, Salvador Illa, demana comparèixer el dia 23 de setembre al Parlament per informar dels resultats de les proves PISA. La petició d'Illa arriba enmig de les crítiques de l'oposició pel fiasco dels exàmens i per la vaga de professors que han marcat l'inici de curs. Sentim Jordi Turull de Junts, la republicana Esther Capella, Jessica Albiach dels Comuns i la CUP Aida Pilar Castillejo.
9: L'informe PISA, com algun altre episodi ha passat a Catalunya, ens han fet sentir una mica de vergonya com a país. Jo crec que la consellera, per ella mateixa, hauria d'haver plegat.
10: Que es doni les explicacions pertinents i si no són satisfactòries, Esquerra Republicana demanarà el que calgui.
11: Que siga el govern, que en lloc de demanar treves, es posa les piles.
12: La consellera Ningú ha de dimitir, no per les proves PISA només.
1: Els experts apunten que com a causes d'aquests mals resultats són, per exemple, l'aturada per la pandèmia i l'ús de les pantalles amb les xarxes socials i la intel·ligència artificial. El catedràtic de Polítiques Educatives de la UPF i analista de la OCDE, Francesc Padró, té clar com millorar aquests resultats.
13: Com més llegeixes, millor escrius, i com millor escrius, millor t'expreses oralment també, doncs no hi ha altra manera que justament practicant. I això vol dir dedicar més espai a la lectura.
4: 3CAT Info. Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
14: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
15: Emma Vilarassau i Jordi Buixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
16: Fins al 18 d'octubre seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
15: Entrades a teatrepoliorama.com.
4: 3CAT Info.
1: Avui la Comissió Europea presenta una llei que permetrà restringir els lloguers turístics i la compra de segones residències en zones d'habitatge tensionat. El govern comunitari, però, també posarà límits i condicions perquè les administracions públiques puguin intervenir al mercat i plantejarà criteris comuns per decidir arreu de la Unió Europea
0: quan es pot considerar que una zona està tensionada. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
17: Amb aquesta llei, la Comissió Europea delimita el terreny de joc als estats, regions o ajuntaments que vulguin intervenir al mercat de l'habitatge. Per una banda, els dona més cobertura legal per blindar-los davant de possibles denúncies judicials de, per exemple, propietaris o patronals immobiliàries. Però per una altra banda, Brussel·les també imposa noves condicions als governs que vulguin regular. D'entrada, per considerar que una zona és tensionada, caldrà que el preu mitjà de l'habitatge sigui 8 cops més elevat que la renda mitjana dels habitants. Per restringir el lloguer turístic, les administracions hauran de demostrar, de forma particular, que els contractes de curta durada són perjudicials i qualsevol limitació haurà de ser proporcional per evitar que les mesures siguin més restrictives del compte.
0: L'Ajuntament de Barcelona considera que la proposta de llei de la Comissió Europea avala les seves polítiques d'habitatge i, en particular, la decisió del govern de Jaume Collboni d'eliminar pisos turístics de la ciutat a partir del 2028. La primera tinent d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, destaca que Brussel·les permet intervenir a les zones tensionades.
18: Reconeix que en aquestes àrees la presència de pisos turístics redueix la disponibilitat de pisos per viure-hi i, per tant, habilita els governs a prendre mesures per poder garantir aquest ús residencial.
0: En canvi, Marian Muro, presidenta de la patronal dels pisos turístics a Partur, creu que Brussel·les posa límits a l'Ajuntament. Interpreta que abans d'acabar amb les llicències turístiques hauria d'escoltar altres vies, garantir l'accés a l'habitatge, com ara la construcció de pisos públics.
19: Establir unes normes generals sense cap tipus de coneixement, d'anàlisi de cadascuna de les situacions locals, etc. Què et ve a dir? Pues et ve a dir, tu no pots fer el que vulguis.
0: Nova escalada de tensió a l'estret d'Hormuz. La Guàrdia Revolucionària de l'Iran assegura que ha atacat dos vaixells nord-americans i 8 petroliers al Golf Pèrsic. Segons els mitjans estatals iranians, l'ofensiva seria una resposta a un suposat atac dels Estats Units contra 5 petroliers iranians. Teheran també afirma haver atacat 10 vaixells que intentaven travessar l'estret per una zona prohibida. De moment no hi ha confirmació independent dels atacs. L'estret d'Hormuz és una de les principals rutes mundials pel transport de petroli i aquesta tensió n'ha disparat el preu. El barret de Brent, el de referència a Europa, ja s'acosta als 100 dòlars. L'ex-cancellera alemanya, Angela Merkel, defineix la victòria de l'extrema dreta a l'estat de Saxònia-Anhalt com un punt d'inflexió a la història d'Alemanya. Ha dit que li sagna el cor de veure el resultat dels comicis, però dubte que sigui efectiu fer un cordó sanitari per evitar que l'extrema dreta pugui governar. Merkel creu que les formacions s'haurien d'obsessionar més en els propis programes que ha creat tallafocs.
20: Això és un punt d'inflexió, un autèntic punt d'inflexió que estem vivint en la història de la República Federal d'Alemanya. I ara, per dir una cosa una mica més emocional, em sagna el cor. A mi, com a membre de la CDU, em sagna el cor. Realment ho he de dir.
21: Das muss ich wirklich sagen.
0: En canvi, el president nord-americà Donald Trump ha celebrat que la formació alternativa per a Alemanya gaudís d'una molt bona nit electoral. Per cert, que el president Trump ha demanat per telèfon al seu homòleg rus, Vladimir Putin, que posi fi a la guerra a Ucraïna. Els dos dirigents han parlat durant una hora després d'un cap de setmana en què Trump ha intentat reprendre les negociacions a tres bandes, amb un viatge dels seus enviats especials a Moscou i Kiev. Segons un assessor del Kremlin, Uri Ushakov, els dos líders veurien bé una represa de les relacions econòmiques i comercials.
22: Donald Trump va expressar clarament la idea de la conveniència d'una fi ràpida del conflicte, que obriria immediatament perspectives impressionants i a gran escala per al ple desenvolupament de les relacions entre els Estats Units i Rússia. Vladimir Putin va donar suport a aquest plantejament en el context del possible establiment d'una relació constructiva entre les dues grans potències.
0: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky s'ha mostrat disposat a celebrar una reunió a tres bandes aquest mateix mes de setembre, però Rússia considera que encara és massa aviat. I encara un altre punt de l'àmbit internacional, els Estats Units anuncien que refaran les relacions amb Colòmbia i auguren una nova etapa de cooperació sense precedents. El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio s'ha reunit amb el president colombià Abelardo de la Espriella en la seva primera visita al país i ha certificat la bona sintonia entre els dos, pronosticant una època daurada pels dos països.
23: Vamos a utilizar esta oportunidad que tenemos ahora, que los enlaces entre nuestros gobiernos son tan fuertes, para asegurarnos que no solamente vamos a enfocarnos en el tema de seguridad, pero sino también enfocarnos en lo que es la oportunidad de crear una prosperidad que ayude al pueblo norteamericano y obviamente también ayude al pueblo colombiano.
0: Rubio ha explicat que Washington vol donar suport a Colòmbia en la lluita contra el narcotràfic i també enfortir els llaços comercials. Un quart de nou del matí, fem atenció ara al trànsit i a la previsió meteorològica importantíssima avui. Comencem per fer un cop d'ull a carreteres i transports públics en un dia de pluges. Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, Carme. Doncs ara mateix un accident a la P7 al Papiol en sentit Girona talla un carril i provoca retencions. Aquesta cua fa que també s'aturin els vehicles que circulen per la B23 i volen accedir en aquesta P7 en sentit nord. Els accessos a Barcelona, el trànsit també és lent a les dues rondes, sobretot en sentit Llobregat, a la C58 a Montcada i a la C32 a Esplugues. Finalment, al Pla d'Urgell s'ha incendiat un vehicle a l'autovia Via 2 a Belllloc i hi ha un carril tallat fet que provoca 2 quilòmetres de cua. Pel que fa al transport públic, a causa de les condicions meteorològiques, els trens de les línies R2 Sud, R13, R14, 15, 16, 17 i RTT2 circulen amb limitacions de velocitat o amb menys freqüència de pas. I a les línies de Rodalies R4 i R8, per una incidència en la infraestructura, s'ha circulat per via única entre Castellbisbal i Martorell. Això fa que els trens puguin quedar aturats més temps de l'habitual quan s'arriba en aquest tram afectat. Això és tot. Renovem dades als titulars de 8:45.
2: El temps.
0: Amb l'Enric Cagut.
3: Tot evoluciona molt ràpid. Les tempestes que ja s'han format, ja de bon matí i a primeres hores durant la matinada, cap al Garraf, al Penedès, al Baix Llobregat, han anat avançant i ara arriben al Vallès Oriental i s'anien cap a comarques de Girona. Se'n poden tornar a formar algunes i algunes ser fortes. Encara es manté aquest avís de precipitació intensa i en algunes comarques es manté l'avís vigent de perill molt alt a comarques del Penedès, Garraf, al Baix Llobregat i també al Vallès Occidental, però de moment els nuclis han passat molt ràpid. De moment els registres més importants són el de Sitges, on s'han superat els 40 litres. Com deia, al llarg d'aquest matí encara alguns ruixats poden caure amb força, tot i que també és veritat que en d'altres la pluja serà modesta. Són ruixats els forts locals, però que poden caure i deixar a mitja hora en grans quantitats de pluja. Encara hi ha aquesta previsió fins a migdia. A la tarda rebaixa el perill a moderat o alt i ja no serà molt alt. En canvi, a comarques de Lleida, excepte el Pirineu i també de bona part de Tarragona, no plourà. Sí que un ruixat serà testimonial. També vent de tramuntana, vent de mestral, que farà baixar la temperatura al llarg del dia. De moment les mínimes no han baixat, excepte alta muntanya. Avui les màximes quedaran clarament més curtes, entre 5 i 10 graus més baixes, localment per sota, per exemple, al Pirineu podem caure 15 graus respecte a les d'ahir.
2: Fresca info.
5: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
6: T'ha anat bé de gust la rutina?
5: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
6: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
5: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
24: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
25: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
26: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
25: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: Fresca info.
0: Un quart de 9 i 4 minuts, més coses denuncien una agressió policial a un jove la matinada de dilluns durant la Festa Major de Sabadell. La formació Crida per Sabadell ha publicat a les xarxes socials un vídeo on es veu com un agent etziba un cop de colze a un noi que cau a terra i com després entre tres policies l'immobilitzen per detenir-lo.
27: Què fas, tio?
0: Segons el comunicat de la Crida, el noi va estar aïllat durant més de 24 hores a la comissaria del cos, una actuació que considerem desproporcionada i d'una violència innecessària. Per això demanem que es depurin responsabilitats i se suspengui l'agent implicat. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, l'Ajuntament ha assegurat que està analitzant els fets. I s'han detingut dos menors més relacionats amb l'apunyalament mortal de la setmana a Manresa. Va ser la matinada de dimarts, l'última nit de la Festa Major de la capital del Bages. Els Mossos van detenir l'endemà dos joves de 15 i 16 anys que ara ja estan en un centre d'internament per menors. Ja aleshores es va advertir que la investigació continuava oberta i que no es descartaven més detencions. I així ha estat, ahir els agents van detenir també a Manresa dos menors de 16 anys. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté oberta la investigació. Unió de Pagesos reclama al govern un pla per replantar els cítrics i recuperar el potencial productiu del sector. L'emergència climàtica en forma de calor i altes temperatures i també l'enlluviment dels arbres estan afectant les produccions. Tortosa, Jordi Barranca.
7: El sindicat calcula que en l'última dècada s'han perdut més del 20% de la superfície de cítrics, que gairebé 2.000 hectàrees. Les cada cop més freqüents onades de calor han fet tensionar els fruits. Això a la pràctica es tradueix en el fet que el fruit no es desenvolupa del tot i acaba caient a terra. Jaume Gardell, responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos, aquí a 3Cat Info.
8: Varietats que s'han quedat molt antiquades, puguin renovar amb varietats molt més bones, que no acabem perdent els quilos que estem perdent els últims anys, per problemes que no són problemes que siguin una mala gestió nostra, acaben sortint varietats més resistents a la calor, a l'estrès hídric, a les diferents plagues malalties.
7: La meitat de les clementines a les Serres de l'Ebre ho han patit, sobretot afecta les varietats més primerenques, com ara les clamanules i també algunes taronges. Per això reclamen al departament que ho planifiqui.
8: Que posen els mecanismes adients. Reclamem, primer, que ho estudiïn, perquè ha passat tots aquests problemes que han estat passant en aquests últims anys, i més pel tema dels quallats i de les altres temperatures, i després que puguem fer un pla de reconversió varietal en el sentit que puguem anar a buscar peus i varietats més resistents tant a la calor com a l'estrès hídric.
7: I per si no n'hi hagués prou, també cal afegir dos factors més que agreugen la situació. Primer, l'augment dels costos de producció en els últims anys i també la competència de països extracomunitaris.
0: La població de Roses a l'Alt Empordà ha instal·lat a prop de 40 noves càmeres de videovigilància per cobrir les necessitats del municipi. Això davant l'augment notable de població durant una temporada turística cada vegada més llarga. Fins ara hi havia 15 càmeres i des de l'Ajuntament es considerava una xifra insuficient. I Girona, Maria Rovira.
9: Més que un problema d'augment d'inseguretat, es tracta de respondre a les necessitats d'una població que augmenta molt al municipi i ja no només els mesos de juliol i agost. Ens ho explicava el regidor de l'àrea de Seguretat Ciutadana, Josep Maria Martínez.
10: Al tenir aquesta temporada més llarga, els serveis s'han d'estirar també, no? Abans teníem molta concentració els mesos de juliol i agost i ara, en canvi, des del mes març-abril ja comencem a tenir visitants, per tant, hem d'oferir aquests serveis. Què vol dir això? Doncs que les incidències també en proporció del que s'estira la temporada, potser sí que hi ha algun tipus d'incidències com poden ser els furts, que a vegades pugen una mica, no és una cosa estable d'un any per l'altre, però sí que hi ha hagut moments que els furts han fet un repunt a l'alça.
9: Afegeix que d'aquesta manera supleix la incapacitat de poblacions com Roses d'augmentar per llei el nombre d'efectius policials i es complementa la seva tasca. El regidor remarca l'efecte dissuasiu de les càmeres i que s'aprofitarà per incorporar un nou sistema de reconeixement de matrícules i gestió d'avisos.
10: Només en disposàvem de 15 càmeres en tot el municipi. A més, que el pas del temps ha anat quedant una miqueta obsolet i això amb el creixement poblacional, amb el creixement de la desestacionalització i sobretot amb un increment desmesurat de trànsit rodat, bueno, ha fet que ens plantegem no només aquestes 15 que teníem, sinó incorporar-ne 38 més.
9: El projecte compta amb un pressupost de prop de 650.000 euros.
0: El govern espanyol destinarà 500.000 euros a restaurar la muralla de Tossa de Mar a la Selva. Aquest estiu el risc de despreniment d'una de les torres va obligar a tancar les terrasses de dos restaurants que hi ha a tocar. Tornem a Girona ara amb la Núria Peraire.
11: El Ministeri ha aprovat una actuació d'emergència i les obres les farà l'Institut de Patrimoni Cultural. Es repararan les tres torres i diferents trams del recinte de la muralla. L'alcalde de Tossa, Martí Pujals, ja havia alertat del deteriorament i mentre l'Estat, que és el propietari de la muralla, no aprovava les obres, s'havien col·locat unes malles de manera preventiva a l'entorn de la part superior de dues de les torres per evitar la caiguda de pedres. La muralla es troba en una de les zones més turístiques i el trànsit de gent no permet fer grans actuacions a l'estiu. Ho explica l'alcalde.
12: Ara ja s'està fent alguna actuació puntual, ja hi ha els contractistes aquí i a l'octubre ja començàvem a entrar de camions i fer l'actuació més important.
20: A finals de juny es va detectar que la Torre de Ses Hores tenia risc d'esfondrament i es va decidir tancar les dues terrasses de restaurants que hi ha just a sota.
0: El jove escriptor suís Nelio Biedermann, de 23 anys, ha presentat a Barcelona la novel·la Làser, que l'ha convertit en l'autor revelació de l'any a Europa. El llibre fa un recorregut pel convuls segle XX europeu a través d'una saga hongaresa inspirada en la seva família aristocràtica que es va haver d'exiliar. L'obra, que barreja èpica amb un to oníric, descriu un món que s'enfonsa. L'oblit i la bogeria són dos temes recurrents a l'obra.
4: La bogeria té les seves connotacions negatives, però també és una sortida, una fugida. És una amenaça, però també pot suposar llibertat. I pel que fa a l'oblit, justament jo escric contra l'oblit. He hagut d'acceptar que hi ha coses que es perden per sempre. I precisament aquesta és la tasca de l'art, crear records que estan a prop de la realitat, però que no són ni poden ser la realitat.
0: Publicada fa un any als països de llengua alemanya, ha venut més de 200.000 exemplars, es traduirà a 30 països i s'adaptarà també al cinema.
2: Esport.
0: Montse, Raia, bon dia.
13: Hola, bon dia.
14: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
13: Arriba l'esperat debut del Barça a la Champions de futbol masculina. A 6:45, el Barça amb més potencial que mai rep el Feyenoord. Amb unes expectatives molt altes que ha generat el bon inici de temporada a la Lliga, els Blaugrana comencen l'aventura europea i amb un nou capità, Lamine Yamal.
15: Sí, jo crec que no hi ha més motivació que el que di la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
13: Avui es farà pública la llista de convocats del Barça per a partit on no hi serà el lateral Eric García per sanció. El Feyenoord l'entrena un vell conegut de l'afició del Barça, l'exjugador Gio Van Bronckhorst, que veu així el joc de l'equip blaugrana.
16: El Barça ha començat molt bé la temporada, serà molt difícil. No es tracta de posar l'autobús, hem de ser valents. El que més m'agrada d'aquest Barça és que juguen al futbol que tothom vol veure. És un equip que fa que el públic vulgui anar a l'estadi.
13: També avui a la Champions destaquen els partits Liverpool-Atlètic de Madrid i Nàpols-Arsenal a partir de les 9 del vespre. I el Madrid va patir ahir en el tram final del partit, però va acabar guanyant 2-1 a l'Inter de Milà. Els blancs van aprofitar dues errades greus dels italians per fer els dos gols de Mbappé i Valverde. José Mourinho ho analitza.
17: Un resum que podia acabar 5-6-1 per nosaltres, podia acabar 6-6. No quiero decir el Inter ganar el partido porque nosotros hemos creado más. Una locura que no me gusta.
13: Jugats ahir a la Champions, Borussia Dortmund 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, dos gols de Marc Bartra, i Porto 0, Manchester City 2, doblet de Haaland.
2: 3CAT Info.
13: Presència massiva de jugadors del Barça entre els nominats a la pilota d'or. Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri, a més de Ferran Torres, destaquen les absències de Pedri i Rafinha. Entre les millors jugadores, Graham, Patrick Guijarro, Eva Pejor, Clàudia Pina, Catacoll i Esme Brooks, a més d'Alexia i Mapi León. Joan García i Catacoll són candidats a millors porters. Hansi Flick no figura entre els nominats a millor tècnic. El dilluns, dia 26 d'octubre, s'entregaran els guardons. I encara en futbol, la Federació Espanyola presenta l'acord amb una clínica per oferir tractaments de fertilitat a les jugadores que ho sol·licitin. Aquest pla inclou fecundació in vitro i congelació d'òvuls i, segons la Federació, és una iniciativa pionera a nivell mundial. Marta Perarnau és la presidenta del Sindicat de Futbolistes. Són declaracions al programa Les Dones i els Dies de Catalunya Ràdio.
18: Aquí l'important és que la jugadora sigui la que decideixi en total llibertat sobre què es fa amb el seu cos, quan es fa i com es fa, no? No només una jugadora de futbol, ja parlem de qualsevol dona en aquest món. Crec que aquí s'està confonent una mica amb la imposició.
13: També debuta avui a la Champions el Barça d'handbol a 8:45 davant l'Horus de Dinamarca amb el tècnic Carlos Ortega, acabat de renovar.
19: Partint de zero, jo crec que hi ha molts equips, molts clubs que han fet una gran aposta per arribar any tras any,
1: Nosaltres hem arribat els últims 6 anys a la Final Four, però...
13: A la Lliga Femenina d'Handbol, el Granollers debut avui a casa contra l'Oviedo, i a Tarragona avui comença la Lliga Catalana de Bàsquet amb els partits i l'Erna Lleida es disa Joventut a 6:45 i Andorra Kitchener Manresa a 9:00.
3: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem? Data Planning.
13: Dos quarts de 9 del matí fem un repàs de les informacions més destacades d'aquest dimecres 9 de setembre. El Penedès i el Garraf reben les primeres pluges d'un episodi que s'ha d'intensificar de cara al migdia i que ha comportat la suspensió preventiva de tota l'activitat educativa i sanitària no urgent d'aquestes comarques i del Baix Llobregat i el Vallès Occidental. Les principals afectacions s'han detectat a l'aeroport i al servei ferroviari. Situació a aquesta hora, equip viari, Mireia Sala, bon dia.
5: Bon dia. Els trens de les línies regionals que connecten Tarragona amb Barcelona i la línia de Rodalies i R2 Sud circulen amb limitacions de velocitat o amb menys freqüència de pas a causa de les condicions meteorològiques. I per una incidència en la infraestructura, les línies de Rodalies R4 i R8 circulen per via única entre Castellbisbal i Martorell. A més, els trens AVE van amb retard per una incidència en el subministrament elèctric entre Sant Vicenç dels Horts i el Prat de Llobregat, que segons Adif treballen per solucionar el més ràpid possible. Pel que fa al trànsit, problemes sobretot a l'AP7, al Papiol en sentit Girona, a causa d'un accident, però als accessos a Barcelona avui es nota menys volum de trànsit del que és habitual.
13: El Tribunal Suprem suspèn cautelarment el dret de vot dels estrangers descendents d'espanyols exiliats per la Guerra Civil. Són milers de nacionalitzats per la coneguda com a Llei de Nets. L'alt tribunal avala la petició de Vox i els retira la possibilitat de votar. El govern espanyol ha demanat una rectificació. Tot això quan avui, d'aquí una mitja hora, Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez es tornaran a veure al Congrés. Serà en la sessió de control i el mateix dia que el govern espanyol farà públics els informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta. De tot plegat n'hem parlat aquesta primera mitja hora. A partir d'ara també us volem explicar que Castelló de Tor reclama el reconeixement com a nucli de població. L'Ajuntament del Pont de Suert, al qual pertany, ja ha fet la petició a la Generalitat que comportaria que la capital de l'Alta Ribagorça pugui optar ajudes i bonificacions contemplades a l'Estatut Rural. I Venècia rendeix a la parella Penélope Cruz i Javier Bardem la mostra projecte de la pel·lícula Búnker, dirigida per Florian Zeller, on Cruz i Bardem interpreten un matrimoni en crisi. I anar als esports, Montse.
6: Barça, Feyenoord, debut a la Champions masculina de futbol a 6:45 amb transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio. A Madrid pateix en el tram final, però guanya l'Inter per 2-1. I també debut avui a la Champions al Barça d'handbol a 8:45 al vespre contra l'Horus de Més.
13: I tal com us estem explicant, hi ha avís de perill per pluges torrencials de més de 40 mil·límetres en 30 minuts entre el Penedès i el Vallès Occidental fins al migdia. Ruixats i tempestes localment intenses en més comarques interiors i del litoral i el prelitoral, tramuntana i mestral als dos extrems del país i descens molt contundent de la temperatura. Dos quarts de 9:03, doncs bé, parlem d'això, pendent d'aquestes pluges que ja han descarregat el Penedès i el Garraf i que avancen en sentit nord. Hi ha 5 comarques en alerta nivell 5/6, són el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Penedès. El govern ha suspès les classes en aquestes comarques i ha demanat que fins les 5 de la tarda les empreses que puguin optin pel teletreball. Protecció Civil ha alertat aquest matí que les tempestes poden anar acompanyades de pedra, fortes ratxes de vent i esclafits. De moment, les tempestes no han provocat danys importants, com ha explicat al matí de Catalunya Ràdio el cap de guàrdia de Protecció Civil, Xavier Marramon.
21: Vingut aquestes primeres tempestes que han afectat a part de la zona avisada del Garraf, Baix Llobregat i Baix Penedès, i esperem que les properes hores es continuïn reactivant aquests nuclis i continuïn mantenint segons aquesta afectació sobre aquestes zones avisades, que també és possible que s'afecti sobre zones que no estan dintre de l'avís, amb els quals també s'ha de demanar especial prudència i precaució a tota la població.
0: L'alcalde accidental de Vilanova i la Geltrú, Gerard Llobet, ha explicat que ha plogut força i que ara al matí es reuniran per veure com evoluciona la tempesta i avaluar possibles danys.
7: Doncs estem tots en alerta, ara d'aquí una estona doncs, el comitè d'emergències de l'Ajuntament doncs, ens posarem en contacte per valorar, hem tingut una estona de pluja, valorar doncs, que tot és correcte i a l'espera del que pugui passar les properes hores. Tenim el pla de protecció civil des d'ahir doncs, activat i per tant doncs, seguim les recomanacions i molta prudència.
0: Com us dèiem, s'han suspès les classes als centres educatius i també a les universitats, és el cas de l'Autònoma, la Universitat de Barcelona i la Politècnica. A més, el govern també ha suspès l'activitat sanitària no urgent, tot i que es mantenen les urgències a l'atenció primària i hospitals. A més, també es demana teletreballar i evitar desplaçaments, com recorda Xavier Marramon.
21: Evitar els desplaçaments en la mesura que sigui possible, el màxim que sigui possible evitar els desplaçaments, perquè la major part de les incidències que tenim amb situacions d'inundacions i de tempestes són amb persones que estan fent desplaçaments in itinere, amb vehicle principalment, i els hem d'intentar minimitzar-los en la mesura que sigui possible.
0: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya també ha suspès l'activitat judicial als partits judicials afectats per l'emergència o poblacions com Martorell, Cornellà, Terrassa o Vilafranca, entre d'altres. I pel que fa al transport, hi ha retards, sentíem a la Mireia, la línia R2 Sud i regionals de Rodalies per les tempestes i a l'aeroport del Prat de Barcelona. Aena recomana consultar amb les companyies l'estat dels vols per possibles demores. Notícia destacada del dia, n'estarem molt pendents, però n'hi ha d'altres, com que el Suprem doni la raó a Vox i suspèn el dret de vot dels nacionalitzats espanyols nascuts a l'estranger, descendents d'exiliats per la Guerra Civil. Són milers de nacionalitzats per la coneguda com a llei de nets. L'alt tribunal ha avalat la petició de Vox i els ha retirat la possibilitat de votar quan falta menys d'un any per les eleccions espanyoles. El PP i Vox ho han celebrat i acusen el govern espanyol de voler manipular el cens electoral donant veu a aquest col·lectiu. En canvi, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, demana una rectificació a l'alt tribunal.
8: Le pido respetuosamente al Tribunal Supremo que antes de los procesos electorales de 2027 resuelva el fondo de esta cuestión, porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto.
0: Tot plegat el dia que Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo tornen a veure les cares al Congrés. Serà a partir de les 9, la sessió de control, i a poques hores que el govern espanyol faci públics els informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El govern espanyol es disculpa per haver fet una llista de gairebé 300 periodistes amb detalls com ara els mitjans pels quals treballen, el seu perfil ideològic o a vegades el seu posicionament sobre l'executiu de Pedro Sánchez. El document el va elaborar fa 2 anys i mig l'Oficina de Comunicació del Ministeri de l'Interior. El ministre Grande Marlaska s'ha justificat dient que la llista no es va fer amb cap intenció de censurar o limitar la feina dels professionals.
22: Es un documento de trabajo simplemente para conocer y saber lo que se dice de la actuación y la actividad del ministerio. No tiene, según se me ha trasladado, y es así, ningún otro objetivo o finalidad.
0: 2:15 de la nit.
2: 3CAT Info.
0: Rússia i Ucraïna continuen intercanviant atacs amb drons. L'exèrcit ucraïnès manté com a principals objectius les ciutats portuàries del Mar Negre i ha matat 4 persones en un dels atacs en què han danyat un vaixell militar rus. Moscou assegura que ha interceptat uns 600 drons ucraïnesos durant la nit en diverses regions russes. Rússia, mentrestant, ha continuat bombardejant Kiev, on ha destruït una planta de processament d'aliments i ha provocat diversos incendis. Moscou assegura que han destruït una nau industrial d'una companyia de drons i embarcacions no tripulades. Els atacs russos també han matat un civil a la ciutat d'Izum, pròxima al front del Donbass, on continuen els combats. Encara en crònica internacional, una dotzena de països, entre ells Espanya i el Regne Unit, vetaran la importació dels productes produïts als assentaments jueus a Cisjordània per pressionar Israel per la seva política expansionista contra els palestins. Londres, Quim Olivares.
23: El govern britànic prohibeix importar productes dels assentaments jueus a Cisjordània, il·legals pel dret internacional. El ministre d'Exteriors, Ed Miliband, insistia que no va contra el poble israelià, sinó contra el seu govern, a qui acusa de complicitat en el que anomena neteja ètnica.
24: El govern britànic està d'acord que hi ha una neteja ètnica de palestins en zones de Cisjordània perpetrada per colons
9: terroristes i massa sovint el govern israelià ha fet els ulls grossos davant d'això i pitjor encara. Alguns dels seus membres han fet declaracions i han pres mesures per donar suport als desplaçaments forçats de palestins.
23: Acompanyen al Regne Unit 11 estats més que consideren que l'expansió dels assentaments posa en perill la solució de dos estats, a Israel i a Palestina.
0: Doncs bé, Israel no ha tardat a contestar i ja ha donat represàlies especialment dures, ja ha adoptat represàlies especialment dures amb el Regne Unit, ha anunciat, entre d'altres, que tancarà el consolat britànic a Jerusalem. Anem cap allà, Jordi Brascó.
10: Israel va respondre amb rapidesa i contundència a l'anunci del Regne Unit tancant el consolat britànic de Jerusalem Est. Ho va anunciar el ministre d'Exteriors, Gideon Saar, visiblement enfadat amb el seu homòleg britànic, a qui va acusar de mentir escandalosament.
11: El missatge és clar per qui actuï en contra d'Israel. Israel actuarà en contra seva i perdrà la influència i rellevància en aquesta regió. Les mesures en contra d'Israel no quedaran sense resposta.
10: A més, Saar va anunciar que prohibirà l'entrada al país a 11 membres del Parlament britànic, inclòs l'exlíder laborista Jeremy Corbyn, per va dir el seu antisemitisme i retòrica anti-israeliana.
0: 5 minuts per 3 quarts de 9.
2: Trescat Info. Última hora.
0: Acabem de saber que Josep Lluís Trapero ha dimitit com a director general de la Policia de Catalunya després de 2 anys en el càrrec. Una dimissió que ha avançat La Vanguardia i ha confirmat aquesta emissora. Segons La Vanguardia, Sílvia Catà serà nomenada comissària en caps en la primera dona que ocupa el càrrec. Trapero deixa la responsabilitat política de la policia després d'una etapa marcada per la lluita contra la multireincidència i per les polèmiques pels agents infiltrats en assemblees de professors i per la iniciativa d'introduir policies a les escoles. Continuem amb més informacions. Els aeroports del Regne Unit miren de recuperar-se del caos d'ahir quan una avaria en el sistema de control aeri va obligar a cancel·lar més de 1.300 vols. Les conseqüències de la fallada encara s'arrosseguen avui amb desenes de vols cancel·lats, segons el portal especialitzat Flight Radar 24. L'avaria va afectar especialment les sortides des dels principals aeroports de Londres com Heathrow o Gatwick. En un comunicat a la xarxa X, el proveïdor de serveis del control aeri, NATS, ha informat que el problema ja està resolt i que estan treballant intensament per recuperar la normalitat. També han explicat que la xarxa d'aviació trigarà temps a recuperar-se de la interrupció i recomanen als passatgers que abans de viatjar al Regne Unit que comprovin abans el seu estat de vol.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Ha mort als 80 anys l'exconseller d'Agricultura Josep Grau. Va ser l'últim a ocupar aquest càrrec amb Jordi Pujol com a president. Va estar al capdavant de la cartera d'Agricultura entre el 1999 i el 2003. També va ser president de la Diputació de Lleida, diputat al Congrés i alcalde de Mollerussa. De fet, la notícia de la seva mort l'ha comunicat a l'Ajuntament d'aquest municipi del Pla d'Urgell. El seu alcalde actual, Marc Solsona, ha lamentat la pèrdua de Josep Grau i li ha agraït els anys de dedicació al municipi. 2 ferits greus en una explosió probablement de gas en una joieria de Cerdanyola del Vallès. Va passar ahir a la tarda i la deflagració va fer caure el sostre del local i va afectar l'habitatge de sobre. Gerard Valls és cap d'intervenció dels bombers.
12: L'explosió s'ha produït en uns baixos i l'afectació ha sigut en aquests baixos i en la vivenda que havia sobre d'aquests baixos. Sembla ser que alguna víctima era una veïna de l'edifici, era una persona veïna, i l'altra persona està relacionada amb l'activitat del local.
0: Els bombers van desallotjar preventivament el bloc afectat i els dos adjacents, però després de revisar-ne l'estructura, es va permetre el retorn dels veïns.
2: 3CAT Info.
0: Castelló de Tora, a l'Alta Ribagorça, vol tornar a ser poble administrativament parlant. L'Ajuntament de Pont de Suert, al qual pertany, ha demanat a la Generalitat que deixi de considerar-lo només un grup de cases disseminades i el reconegui com a nucli de població. Seria el desè municipi el mínim exigit per poder optar les ajudes i bonificacions de l'Estatut Rural. El Pont de Suert, Pau Rovira.
20: Castelló de Torre és un poble mil·lenari, documentat per primera vegada l'any 1018, però la Generalitat actualment no el considera un nucli de població. Per això, l'Ajuntament ha aprovat iniciar els tràmits per canviar-ne la catalogació. El consistori defensa que Castelló compleix els requisits. Els habitatges estan agrupats i tenen continuïtat urbanística. Hi ha una trajectòria històrica com a poble i actualment hi ha 13 persones censades. Però darrere de la reivindicació històrica també hi ha un objectiu pràctic. El Pont de Suert tenia 22 nuclis agregats, però amb el canvi de normativa del govern n'ha passat a tenir-ne reconeguts només 9. Si Castelló de Tor s'hi incorpora, doncs en serien 10 el mínim necessari per acollir-se a aquestes ajudes del règim específic de l'Estatut Rural. Sentim l'alcaldessa Carme Yolanda Ferran.
4: Que amb la classificació aquesta, doncs només n'hi ha 9 i la resta són considerats disseminats. Llavors vam veure que Castelló de Tor podíem considerar que no només pel número d'habitatges, sinó perquè té una identitat històrica i una identitat territorial i té una trama urbana amb carrers, d'església, de cementiri, té una història, no és un poble de recent creació, i vam pensar doncs, que és de justícia canviar de disseminat a nucli de població.
20: L'Ajuntament ja ha enviat al govern l'informe que justifica la petició, paral·lelament continua reclamant que el conjunt del municipi sigui inclòs al catàleg de municipis rurals.
0: Tres quarts de nou del matí, moltíssima atenció al trànsit i a la previsió meteorològica. Sapiguem quina és la situació a carreteres i a transport públic en un dia delicat per la pluja. Mireia Sala, bon dia.
5: Bon dia, Carme. Doncs aquest matí hi ha molt menys volum de trànsit als accessos a Barcelona del que és habitual a aquesta hora. Només hi ha lentitud a la ronda dalt de Can Vidalet a Pedralbes i a la ronda del litoral a la zona del Port, en sentit Besòs en els dos casos. I un accident a la P7 al Papiol en sentit Girona provoca també lentitud perquè hi ha un carril tallat. On hi ha més incidències és el transport públic. Els trens de les línies regionals que connecten Tarragona amb Barcelona i la línia de Rodalies R2 Sud circulen amb limitacions de velocitat o amb menys freqüència de pas a causa de les condicions meteorològiques. I per una incidència en la infraestructura, les línies de Rodalies R4 i R8 circulen per via única entre Castellbisbal i Martorell. Això provoca retards de 20 minuts. A més, els trens AVE van amb retard per una incidència en el subministrament elèctric entre Sant Vicenç dels Horts i el Prat de Llobregat, que segons Adif treballen per solucionar el més ràpid possible. Això és tot. Renovem dades als titulars de les 9.
2: El temps.
0: Molt atents a la previsió meteorològica de l'Enric Agut.
14: Els ruixats i les tempestes han començat ben aviat al Garraf, al Penedès, al Baix Llobregat i després han anat avançant per altres comarques del litoral i del prelitoral de Barcelona. També s'han format algunes al Berguedà, Ripollès i van avançant per l'interior de les comarques de Girona. Són tempestes que van molt ràpid i no els dona temps de deixar grans quantitats de precipitació, tot i que alguna, de manera local, deixa pluja forta i plou a bots i barrals. Encara es manté el perill molt alt a 5 comarques, Penedès, el Garraf, també a l'àrea del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, altres el perill és alt, tot va evolucionar molt ràpid per això i encara fins a migdia poden caure aquests aiguats. A la tarda encara algun ruixat cap al Pirineu, però Pirineu Oriental sobretot, interior de les comarques de Girona, punts també del nord-est de Barcelona, costa central, algun ruixat i tempesta es pot repetir. En canvi, a Ponent, a bona part de Tarragona, comarques de Lleida, excepte el Pirineu, no ha de ploure, així que algun ruixat puntual. Entrada a la tramuntana, del mestral, als dos extrems del país, i la temperatura màxima avui es quedarà més curta. Els valors es quedaran a bona part del territori per sota dels 30 graus.
15: 10 minuts per saber què hi ha darrere d'un fenomen social, d'una decisió política, d'un conflicte internacional, d'una història sorprenent. Cada dia t'expliquem un tema d'actualitat en menys de 10 minuts.
2: El Radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
15: Cada dia trobaràs un nou capítol del Radar al web i l'app de 3Cat Info, perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
16: What about you two? How did you meet?
17: Yes. All right. One day...
0: Penélope Cruz i Javier Bardem van ser les grans estrelles a la catifa vermella de la Mostra de Venècia amb el morbo afegit de veure com aquesta parella en la vida real interpreta a Bunker de Florian Zeller un matrimoni en crisi. Ell és un arquitecte que rep l'estrambòtic encàrrec de construir un búnker de luxe per a un multimilionari, però el títol té altres sentits metafòrics. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
25: Javier Bardem fa el paper d'un arquitecte de renom internacional que ha fet carrera en projectes prestigiosos per a edificis públics com hospitals o biblioteques. Viu a Londres amb la seva dona, interpretada per Penélope Cruz, una editora que sospita que no podrà ascendir a la feina a la capital britànica. La crisi larvada entre tots dos esclata quan ell rep un encàrrec multimilionari que ella rebutja perquè el troba immoral: la construcció d'un búnquer de supervivència amb tots els luxes per un magnat internacional convençut que s'acosta a una catàstrofe planetària. El refugi que projecta l'arquitecte aixeca murs invisibles en la parella, cada cop més distanciada del món exterior, per altres qüestions que la pel·lícula aborda en clau de thriller psicològic: la por als altres, la gentrificació, la bunkerització d'unes cases farcides d'alarmes o l'aïllament dels adolescents darrere dels mòbils.
1: Yo tenía muchas ganas de trabajar con Florian, de volver a trabajar con Javier, que tampoco lo hacemos muy a menudo. Había varios temas que me interesaban, el poder darle voz a esta mujer que dice tantas cosas que se parecen mucho a lo que yo pienso. Cada vez somos más utilizados como marionetas.
3: La historia que cuenta es una historia que nos afecta a todos. Seas pareja, seas amigo, seas padre e hijo, seas hermanos, es dejarte afectar por el otro y humanizar al otro.
25: Florian Zeller, Oscar 2021 pel guió adaptat del Padre, admet que ha triat la parella Penélope Javier pel realisme que el matrimoni podia aportar als personatges.
6: I thought it would be a unique way.
13: Vaig pensar que seria una manera única de captar una cosa especial, ja que són una parella de debò. Per afegir capes a totes les escenes de la pel·lícula i per intentar acostar-me a l'autenticitat ardent de la veritat.
6: Authenticity of the truth.
25: Bardem i Cruz han aprofitat la roda de premsa per expressar la seva alegria per estar al repartiment de les pel·lícules seleccionades als Oscars.
0: Gràcies, Òscar. Teresca, t'estrena la temporada 2026-27 amb novetats de ficció, nous drets esportius, el rellançament del Super 3 i l'aposta per l'actualitat per consolidar Catalunya Ràdio i TV3 com a referència informativa. Entre els programes nous destaquen el que conduirà Ramon Pellicer, Vèrtex, i la nova versió de Nervi, ara presentat per Clara Molins. Ens ho explica la Montse Pujol.
18: Aquesta tardor reforça l'estratègia digital de 3CAT amb l'obertura de canals temàtics a YouTube per adaptar-se als hàbits de consum audiovisual actuals. 3CAT inicia una nova temporada mantenint la llengua i el servei públic com a pilars bàsics. Sentim la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà.
19: Tindríem una proposta tant a TV3 com a Catalunya Ràdio, com a la plataforma, com als entorns digitals. Crec que molt important, perquè realment és un moment que estem vivint que és molt estratègic. El consum s'ha diversificat enormement i per tant hem de portar el català allà on, si no hi som nosaltres, hi ha realment molt poca presència català. I crec que ho estem fent molt bé i que aquesta temporada també sorprendrem a tot el públic i a la nostra audiència, especialment amb continguts de moltíssima qualitat.
18: Ramon Pellicer es posa al capdavant del programa Vèrtex, que es podrà veure els diumenges després del 30 minuts. Pellicer ha explicat els trets bàsics del nou espai.
26: Aportem una miqueta de pausa amb la visió dels experts, amb diferents gèneres, amb el reportatge, per exemple, per tenir de prop els testimonis de les coses que passen en primera persona, amb una entrevista i amb un video wall per analitzar les dades i donar eines per qui vulgui interpretar-les.
18: I Clara Molins conduirà el programa Nervi amb alguns canvis respecte al que es va poder veure la temporada passada.
27: Es regira una mica amb algunes novetats i algunes cares noves, veus noves, gent que ens interessa molt el seu punt de vista de la cultura i del món, com per exemple la Maria Rovira, l'Oia Sherman, que ha publicat un llibre fantàstic que es diu Irlanda. Amb ella estudiarem i analitzarem el fons, l'origen de les paraules, que ella és una apassionada d'això. També tindrem la Jana Jubert com a prescriptora cultural, que ens intentarà copsar una mica de què es parla, els fenòmens culturals allà on la nostra mirada no arriba.
18: La travessa en format VIP estarà presentada un cop més per la Laura Escanes, però aquesta vegada amb 16 concursants de l'Star System català.
0: En un futur no massa lluny,

0: Però per ser-ho, abans han de garantir tenir el que anomenen relleu. Ho estableix la llei, que és implacable. No hi pot haver una nova vida si no mor algú altre. Per això s'han creat unes llistes on es registren tots els que han mort. Però si es vol anar més ràpid, també se li pot demanar el sacrifici a un amic o a un familiar, o bé recórrer al mercat negre. Ghost planteja així moltes preguntes.
1: Què faim davant d'això? Què passa quan decidir tenir un fill, duem una nova vida, implica cercar que algú mori perquè tu puguis dur a terme aquest desig, no? Què passa per davant, no? Aquí tenim, com deies, dicotomia. Egoisme individual o aspiració personal, voluntat de realització de parella versus responsabilitat col·lectiva o empatia social.
0: La història avança mentre creix la tensió pel dilema moral a què s'enfronta la parella en una societat justament amoral.
1: Inevitablement també hi ha un punt de deshumanització latent, no? O fins i tot no deixes de tenir un punt, pot ser pervers o ambigu, pensar que tu tinguis la potestat de decidir a partir de quina edat aquella persona més o menys ja ha complert. Ja està. Mira, ja te toca, has viscut 70 anys, no demanis més.
0: El llibre és una distopia, però en el fons, explica l'autora, s'emmiralla en el món actual.
1: És una història que no se pot entendre sense tenir presents aquests temes actuals, com són, per exemple, la gestió de recursos limitats, el canvi climàtic, l'envelliment de la població, la superpoblació, el debat sobre qui i com se determina quanta gent pot viure en un determinat territori.
0: El Preu de néixer es publica en català i castellà amb temes d'hoy. L'any que ve es publicarà en 6 llengües més, com l'anglès, el francès o el turc. I a més, ja s'han venut els drets per fer-ne una pel·lícula amb una productora amb seu a Los Angeles i Mèxic, el nom de la qual encara no es vol fer pública.
2: I el dramaturg català Joan Llagó guanya el Premi de Literatura Dramàtica que atorga el Ministeri de Cultura i que el premia concretament per l'obra La Brama del Cérvol, que es va estrenar al Teatre Lliure el 2025. El jurat ha destacat la potència del text i l'ha qualificat d'arriscat i deliberadament delirant. El premi que l'any passat va guanyar Victoria Spungler amb el seu imperatiu categòric està dotat amb 30.000 euros. Montse Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia. El Barça debuta avui a la Champions masculina de futbol a 6:45. L'equip blaugrana, amb més potencial que mai, rep el Feyenoord. Amb unes expectatives molt altes que ha generat el bon inici de temporada, l'equip de Hansi Flick comença l'aventura europea.
4: A la fi, cada gran equip, cada gran club somia amb això, perquè aquesta és la millor competició. Tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí llarg i tot just acabem de començar i ho hem de demostrar. No només a la Champions League, també a la Lliga, i això és el que volem fer.
3: Avui es farà pública la llista de convocats del Barça per aquest partit, on no hi serà el lateral Eric García per sanció. El Feyenoord l'entrena un vell conegut de l'afició del Barça, l'exjugador Gio van Bronckhorst. Y juega un otro explorador, el terrassenc Mica Mármol.
5: Creo que siempre es uno de los favoritos para llevarse esta competición. Pero bueno, respecto a la primera pregunta, creo que el Barça siempre ha sido un club que apuesta por la cantera y se está demostrando todos los jugadores que están saliendo.
3: També avui a la Champions hi destaquen els partits Liverpool, Atlètic de Madrid i Nàpols, Arsenal a les 9 del vespre. Per la seva banda, Madrid pateix en el tram final del partit, però acaba guanyant 2-1 a l'Inter de Milà. Els blancs aprofiten dos errors greus dels italians per fer els dos gols d'Mbappé i Valverde. Al final es van sentir agunxolets al Bernabéu cap als seus mateixos jugadors. Josep Mourinho, el tècnic blanc, ho veu així.
6: Yo no comento reacciones del público cuando él ha sido sustituido. Le he dado un beso y para mí el beso significa respeto por el trabajo que ha hecho para el equipo.
3: Xulets quan va ser canviat. Mbappé, explicava Mourinho. Jugats ahir a la Champions, Borussia 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, dos gols de Marc Bartra, i Porto 0, Manchester City 2, amb doblet de Haaland.
7: 3CAT Info.
3: Presència massiva de jugadors de Barça entre els nominats a la pilota d'or. Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri, a més de Ferran Torres, destaquen les absències de Pedri i Rafinha. El mataroní defensa la seva candidatura a aquesta pilota d'or.
8: El primer jo crec que no depèn de mi, depèn de vosaltres. Jo crec que el treball que hem fet tant amb l'equip, amb el Barça, com amb la selecció ha sigut increïble aquest any i si passa, el primer que faré serà agrair al meu equip i a la meva selecció. Llavors jo crec que tinc moltes possibilitats perquè he fet

0: un gran any, però ja veurem.
1: Entre les millors jugadores candidates a la pilota d'or, Graham, Patrick Guijarro, Eva Pallor, Clàudia Pina, Catacoll i Esme Brooks, a més de l'exe Mapi León. Joan Garcia i Catacoll són candidats a millors porters. Hansi Flick no figura entre els nominats a millor tècnic. El dilluns 26 d'octubre s'entregaran aquests guardons. I encara en futbol, la Federació Espanyola presenta l'acord amb una clínica per oferir tractaments de fertilitat a les jugadores que ho sol·licitin. Aquest pla inclou fecundació in vitro i congelació d'òvuls i, segons la federació, és una iniciativa pionera a nivell mundial. Marta Perarnau és la presidenta del Sindicat de Futbolistes. Són declaracions al programa Les Dones i els Dies de Catalunya Ràdio.
2: Estic amb l'Aina en que tot sigui des de la protecció de la jugadora i el donar-li el dret a decidir. Que en el moment en el que això no sigui així hi hagi una imposició, jo no em canso de dir-ho, nosaltres serem les primeres que aixecarem la mà, o en el cas, per exemple, que estàs parlant, no, de la Maica, i dir, ep, aquí està passant alguna cosa, això no pot ser, una cosa és un servei i una facilitat, que ens sembla meravellós, però no confondre amb imposició o amb coacció.
1: També debuta avui a la Champions el Barça d'handbol a 8:45 davant l'Horus de Dinamarca, amb el tècnic Carlos Ortega acabat de renovar.
3: Partint de zero, jo crec que hi ha molts equips, molts clubs que han fet una gran aposta per arribar, any tras any. Nosaltres hem arribat els últims 6 anys a la Final Four, però...
1: A la Lliga Femenina d'handbol, el Granollers debuta avui a casa contra l'Oviedo. A Tarragona comença la Lliga Catalana de Bàsquet amb els partits Hilerna Lleida, 6 a Joventut, a 7:15, i l'Andorra Kitzen es Manresa a les 9 del vespre. Avui, 17a etapa de la Vuelta, 185 quilòmetres plans entre Dos Hermanes i Sevilla, ideal novament per als sprinters. El balear Enric Mas surt de nou de líder amb 2 minuts i 6 segons sobre Gal. Quart triomf ahir per a Matthew Brennan. A l'Open dels Estats Units de tenis, Mercè Granollers i Horacio Ceballos s'han classificat per als quarts de final en superar els argentins González i Molteni en un doble 6-3.
4: 3CAT Info.

0: Bon dia, són les 9. Pendents de la sessió de control al Congrés dels Diputats, us destaquem que Josep Lluís Rodríguez Josep Lluís Trapero dimiteix com a director general de la Policia de Catalunya després de 2 anys en el càrrec. Paral·lelament, Sílvia Catà serà nomenada comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, la primera dona que ocupa aquest càrrec. El pas del primer front de pluges deixa incidències menors però afectacions a la mobilitat, bàsicament al servei ferroviari i també a l'aeroport, on s'han hagut d'espaiar les operacions previstes i hi ha cancel·lacions i retards. Protecció Civil manté l'alerta al Garraf, al Baix Llobregat, al Penedès i al Vallès Occidental. Sapiguem quin és l'estat de les carreteres, equip viari.
1: Pocs problemes de trànsit aquest matí, es nota molta menys circulació del que és habitual a aquesta hora. On hi ha més incidències és el transport públic. Els trens de les línies regionals que connecten Tarragona amb Barcelona i la línia de Rodalies i Rodó Sud circulen amb limitacions de velocitat o amb menys freqüència de pas a causa de les condicions meteorològiques. Per una incidència en la infraestructura, les línies de Rodalies R4 i R8 circulen per via única entre Castellbisbal i Martorell i els trens AVE van amb retard per una incidència en el subministrament elèctric entre Sant Vicenç dels Horts i el Prat del Llobregat.
0: Tal com dèiem, avui Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo tornaran a veure el Congrés. Serà ara, en pocs minuts, en la sessió de control i el mateix dia que el govern espanyol farà públics els informes sobre l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El Tribunal Suprem suspèn cautelarment el dret de vot dels nacionalitzats espanyols descendents d'exiliats per la Guerra Civil. Són milers de nascuts a l'estranger que s'han acollit a la coneguda com a llei de nets. I el Tribunal ha avalat la petició de Vox. El govern espanyol ha demanat una rectificació. Nova escalada de tensió a l'Orient Mitjà. L'Iran assegura que ha atacat 2 vaixells nord-americans i 8 patrulliers al Golf de Mèxic en resposta a un atac dels Estats Units que ha destruït 5 patrulliers iranians. El preu del petroli s'acosta als $100. Mor als 73 anys l'actor, director, dramaturg i poeta Manuel Dueso, cofundador de la Sala Beckett, va dirigir o participar en més d'un centenar d'obres de clàssics com Shakespeare o Molière i també era conegut per papers a la televisió en sèries com Nit i Dia i al cinema.
2: Esports. El Barça debuta avui a la Champions masculina de futbol contra Feyenoord a 6:45 amb transmissió a la TDT de Catalunya Ràdio. Els blaugranes Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri, candidats a la pilota d'or, no hi són ni Pedri ni Rafinha. 6 jugadors del Barça opten a premi. A Madrid pateix en el tram final però guanya l'Inter de Milà per 2-1. Derrota del Villarreal i victòria del Betis en l'estrena europea de futbol. I també debut avui a la Champions a Barça d'handbol a 8:45 del vespre contra l'Horus danès.
0: I en aquests moments nosaltres el que farem serà anar al Congrés dels Diputats.
3: 3CAT Info.
0: Comença ara mateix la sessió de control.
4: De todo el país se vacían de conocimiento y las mochilas de los alumnos de Ceuta se llenan de sprays de pimienta. La degradación de su proyecto afecta ya a los niños de este país, lo cual es intolerable. El problema es que usted no está pendiente. No está pendiente de la vivienda, no está pendiente de la calidad educativa, no está pendiente de la huelga sanitaria, no está pendiente del funcionamiento de la alta velocidad, ni de que las familias no lleguen a fin de mes. Usted solo está pendiente de manipular el censo con la ley de nietos y parece que esto tampoco le va a salir bien. Su preocupación en el día de hoy, señorías del Partido Socialista, son las preguntas que en la Audiencia Nacional se le hace o se le hagan a la gerente del Partido Socialista y lo que la gerente del Partido Socialista responde ante el juzgado sobre la financiación de su partido. Su problema es que el futuro político y procesal del presidente del gobierno depende del silencio de demasiadas personas. Si la gerente canta, usted se va. Si Ábalos canta, usted se va. Si Zapatero canta, usted se va. Si Julio Martínez, si Gertrudis, si la directora general de la Guardia Civil canta, usted se va. Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre. Un presidente que no vale para proteger la cuarta economía del euro de una agresión consentida o impulsada por Marruecos. O un presidente, eso sí, que hace listas de periodistas a modo de ficha policial. Respóndame, señor Sánchez, si mañana volvieran a entrar 80.000 personas en Ceuta, ¿usted qué haría? Muchas gracias, señoría.

0: Muchas gracias, señor presidente. Vamos ahora a las preguntas dirigidas al señor vicepresidente.
1: I fins ara hem pogut escoltar les preguntes que li han fet a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal i Gabriel Rufián. Nosaltres a Trescat Info continuem amb la informació del dia a dia i en breus minuts podrem fer-vos un petit resum de com està avançant aquesta sessió de control del Congrés.
2: Trescat Info.
3: Doncs ja s'acaba l'estiu.
4: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
3: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
4: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
3: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
5: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. Jo, se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
8: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Info.
1: Continuem amb la informació, destacar-vos la notícia amb què obríem aquest informatiu. Josep Lluís Trapero ha dimitit com a director general de la Policia de Catalunya després de 2 anys en el càrrec. Trapero deixa la responsabilitat política de la policia després d'una etapa marcada per la lluita contra la multireincidència, per les polèmiques pels agents infiltrats en assemblees de professors i per la iniciativa d'introduir policies a les escoles. Dilluns passat, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, deia això al matí de Catalunya Ràdio.
9: El director general de la policia s'hauria de canviar, ja està. Perquè no pot ser que hi hagi un policia fent de polític, de la mateixa manera que no tenia cap sentit posar un polític fent de comissari o d'inspector. Bueno, doncs ja està, la nostra posició és clara.
1: Ferran López serà el nou director general de la policia en substitució de Josep Lluís Trapero. López, comissari dels Mossos i actual responsable de la delegació del cos a Madrid, ja va ser comissari en cap entre el 2017 i el 2018. Serà el segon canvi important dins del cos que avui es farà públic paral·lelament. Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra en substitució de Miquel Esquius, que es jubila. Catà, fins ara comissària de la regió policial de Girona, serà la primera dona que assumeix el màxim comandament del cos. Ampliarem tota aquesta informació i totes les altres a partir de 2:15, ara però la informació esportiva.
2: Esports.
1: David Ubach, bon dia.
10: Bon dia. Esports, que arrenquem parlant del Barça i del partit que té aquest vespre. Un Barça que debuta avui doncs, a la Lliga de Campions masculina de futbol serà en horari de tarda, a partir de 6:45, quan l'equip blaugrana rebi el Feyenoord, amb unes expectatives molt altes que ha generat el bon inici de temporada. L'equip de Hansi Flick comença el seu camí europeu doncs, rebent el conjunt neerlandès i d'aquesta competició n'ha parlat precisament el tècnic blaugrana.
11: A la fi, cada gran equip, cada gran club somia amb això, perquè aquesta és la millor competició. Tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí llarg i tot just acabem de començar i ho hem de demostrar. No només a la Champions League, també a la Lliga, i això és el que volem fer.
10: Avui es farà publicar la llista de convocats del Barça de cara a aquest partit, on això sí, no hi serà el lateral Eric García, que està sancionat, arrossega una sanció de la temporada passada. El Feyenoord l'entrena un vell conegut de l'afició del Barça, l'exjugador Gio van Bronckhorst. I també hi juga un altre exblaugrana com és el terrassenc Mica Mármol.
12: Creo que siempre es uno de los favoritos para llevarse esta competición. Pero bueno, respecto a la primera pregunta, creo que el Barça siempre ha sido un club que apuesta por la cantera y se está demostrando todos los jugadores que están saliendo.
10: També avui a la Champions hi destaquen els partits Liverpool, Atlètic de Madrid, Nàpols, Arsenal, tots dos a les 9 del vespre. Per la seva banda, el Madrid pateix en el tram final del seu partit d'ahir contra l'Inter de Milà, però acaba guanyant per 2-1. Els blancs van aprofitar dos errors greus dels italians per fer els seus dos gols, obra d'Mbappé primer i de Fede Valverde després. Al final es van sentir alguns xiulets al Bernabéu cap a Mbappé. Josep Mourinho, el tècnic blanc, ho ha valorat així.
13: Yo no comento reacciones del público cuando él ha sido sustituido
2: le he dado un beso. Y para mí el beso significa respeto por el trabajo que ha hecho para el equipo.
10: Jugats ahir a la Champions també, el Borussia Dortmund 3, Villarreal 2, el Lilla 2, Betis 3, amb dos gols de l'ex-Barça Marc Bartra, i el Porto 0, Manchester City 2, amb un doblet de Haaland. També en futbol destaquem la presència nodrida de jugadors del Barça entre els nominats a la pilota d'or. Són Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri, a més de Ferran Torres. Destaquen les absències de Pedri i Rafinha. El mataroní defensa la seva candidatura a la pilota d'or.
13: El primer jo crec que no depèn de mi, depèn de vosaltres. Jo crec que el treball que hem fet tant amb l'equip, amb el Barça, com amb la selecció ha sigut increïble aquest any, i si passa, el primer que estaré serà agraït al meu equip i a la meva selecció. Llavors jo crec que tinc moltes possibilitats perquè he fet un gran any, però ja veurem.
10: Entre les millors jugadores, Caroline Graham, Patrick Guijarro, Eva Pajor, Claudia Pina, Catacoll i Esmei Brooks, a més d'Alexia i Mapi León. Joan Garcia i Catacoll són candidats a millors porters. Hansi Flick no figura entre els nominats a millor tècnic, però el dilluns 26 d'octubre s'entregaran els guardons. I encara en futbol, la Federació Espanyola ha presentat l'acord amb una clínica per oferir tractaments de fertilitat a les jugadores que ho sol·licitin. Aquest pla inclou fecundació in vitro i congelació d'òvuls, i segons la Federació, és una iniciativa pionera a nivell mundial. Marta Perarnau és la presidenta del Sindicat de Futbolistes. Són declaracions del programa Les Dones i els Dies de Catalunya Ràdio.
14: Estic amb l'Aina en que tot sigui des de la protecció de la jugadora i el donar-li dret a decidir. Que en el moment en el que això no sigui així hi hagi una imposició, jo no em canso de dir-ho, nosaltres serem les primeres que aixecarem la mà, o en el cas, per exemple, que estàs parlant, no, de la Maica, i dir, ep, aquí està passant alguna cosa, això no pot ser, una cosa és un servei i una facilitat, que ens sembla meravellós, però no confondre amb imposició o amb coacció.
10: A l'Espanyol femení, mentrestant, el club ha comunicat que la portera Paula Cova haurà de passar pel quiròfan per poder superar una alteració detectada en les proves mèdiques prèvies a l'inici de temporada. No han entrat en més detalls i Cova serà intervinguda dilluns vinent.
15: 3CAT Info.
10: Un minut encara per explicar que també avui debuta a les Champions el Barça d'handbol. Serà 8:45 davant de l'Horus de Dinamarca amb el tècnic Carlos Ortega acabat de renovar.
16: Partint de zero, jo crec que hi ha molts equips, molts clubs que han fet una gran aposta per arribar any tras any. Nosaltres hem arribat els últims 6 anys a la Final Four, però no és gairebé fàcil. Volem continuar així, però és difícil.
10: A la Lliga Femenina d'handbol, el Granollers debuta avui a casa contra l'Oviedo. I a Tarragona avui comença la Lliga Catalana de Bàsquet amb els partits Silerna Lleida a 6a Joventut a 6:45 i l'Andorra Kitzenes Manresa a 9:00. En ciclisme avui es disputa la 17a etapa de la Vuelta, 185 km entre Dos Hermanes i Sevilla, propicis per a l'esprint. Enric Mas lidera la general.

0: Són 2:15, fins ara hem estat pendents del fet que Josep Lluís Trapero ha dimitit com a director general de la Policia de Catalunya després de 2 anys en el càrrec. Paral·lelament, Sílvia Catà serà nomenada comissària en cap dels Mossos d'Esquadra. Serà la primera dona que ocupa aquest càrrec. I també hem seguit els primers minuts de la sessió de control al Congrés. Hem sentit en directe les preguntes del popular Alberto Núñez Feijóo, de Santiago Abascal de Vox i de Gabriel Rufián d'Esquerra Republicana. El líder dels populars ha carregat contra Pedro Sánchez pels resultats de l'informe PISA i la crisi migratòria al Marroc i li ha demanat que convoqui eleccions. El president del govern espanyol ha refermat que acabarà la legislatura. I el pas del primer front de pluges deixa incidències menors però afectacions a la mobilitat, bàsicament al servei ferroviari i també a l'aeroport, on s'han hagut d'espaiar les operacions previstes i hi ha cancel·lacions i retards. Protecció Civil, recordem-ho, manté l'alerta al Garraf, al Baix Llobregat, al Penedès i al Vallès Occidental. I a partir d'ara el govern espanyol demana disculpes per haver fet una llista de gairebé 300 periodistes amb detalls com ara el seu perfil ideològic, el mitjà on treballen o què opinen sobre l'executiu de Pedro Sánchez. El document el va elaborar l'oficina de comunicació del Ministeri de l'Interior fa 2 anys i mig i segons el ministre Fernando Grande Marlaska no es va fer amb cap intenció de censurar o limitar la feina dels periodistes. Els Estats Units anuncien una nova etapa de cooperació sense precedents amb Colòmbia. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, s'ha reunit amb el president colombià, Abelardo de la Espriella, i ha explicat que Washington vol donar suport a Colòmbia en la lluita contra el narcotràfic i també enfortir els llaços comercials. I pel que fa als esports, David?
1: Destaquem que el Barça debuta avui a la Champions masculina de futbol contra el Feyenoord. Serà a partir de 6:45 PM amb transmissió, com sempre, a la TTT de Catalunya Ràdio. Els blaugranes Escobar, sí, Lamine Yamal i Rodri figuren entre els candidats a guanyar la pilota d'or. No hi són ni Pedri ni Rafinha, però, i també hi ha 6 jugadores del Barça que opten el premi en categoria femenina.
0: I pel que fa al temps, avís de perill per pluges torrencials de més de 40 mil·límetres en 30 minuts entre el Penedès i el Vallès Occidental fins al migdia. Ruixats i tempestes localment intenses en més comarques interiors i del litoral i el prelitoral. Tramuntana mestral als dos extrems i descens molt contundent de la temperatura. Passen 3 minuts de 9:15 del matí. Ho dèiem fa un moment. Josep Lluís Trapero ha dimitit com a director general de la Policia de Catalunya després de 2 anys en el càrrec. Trapero deixa la responsabilitat política de la policia després d'una etapa marcada per la lluita contra la multireincidència, per les polèmiques pels agents infiltrats en assemblees de professors i per la iniciativa d'introduir policies a les escoles. Ferran López serà el nou director general de la policia en substitució de Josep Lluís Trapero. López, comissari dels Mossos i actual responsable de la delegació del cos a Madrid, ja va ser comissari en cap entre el 2017 i el 2018. Serà el segon canvi important dins el cos que avui es para públic. Paral·lelament, Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, en aquest cas en substitució de Miquel Esquius, que es jubila. Catà fins ara era comissària de la regió policial de Girona i serà la primera dona que assumeixi el màxim comandament del cos. Alberto Núñez Feijóo carrega contra Pedro Sánchez pels resultats de l'informe PISA i la crisi migratòria al Marroc i li demana que convoqui eleccions. El president del govern espanyol ha refermat que acabarà la legislatura i ha lamentat que el Suprem hagi suspès el vot electoral dels nacionalitzats espanyols per la llei de nets, que són els nascuts a l'estranger, fills d'exiliats pel franquisme, i que el PP ho celebri. Cara a cara en la sessió del control del Congrés.
2: Su lealtad está comprometida, señor Sánchez. No me responde sobre Marruecos, no me responde sobre las listas negras. Ha desprotegido a su país y su país se lo hará pagar. Señoría, ponga fecha y nos vemos en las urnas. Muchas gracias.
3: Aquellos a los que a sus padres y madres les obligaron sus antepasados al exilio, ustedes quieren robarles el principal derecho de ciudadanía, que es el derecho al voto. Nos veremos en las urnas y les volveremos a ganar.
0: Des d'Esquerra, Gabriel Rufián ha recordat a Sánchez que cada cop té menys suport i ha alertat del perill d'un govern entre el PP i Vox per a les pensions, els drets socials i la pluralitat nacional. I a aquesta hora seguim pendents de les pluges que ja han descarregat el Penedès i el Garraf i que avancen en sentit nord. Hi ha 5 comarques en alerta nivell 5 sobre 6, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Penedès. El govern ha suspès les classes en aquestes comarques i ha demanat que fins a les 5 de la tarda les empreses que puguin optin pel teletreball. Protecció Civil ha alertat aquest matí que les tempestes poden anar acompanyades de pedra, fortes ratxes de vent i esclafits. De moment, les tempestes no han provocat danys importants, com ha explicat al matí de Catalunya Ràdio el cap de Guàrdia de Protecció Civil, Xavier Masramon.
4: Ha tingut aquestes primeres tempestes que han afectat part de la zona avisada del Garraf, Baix Llobregat i Baix Penedès, i esperem que les properes hores es continuïn reactivant aquests nuclis i continuïn mantenint-se doncs, aquesta afectació sobre aquestes zones avisades, que també és possible que s'afecti sobre zones que no estan dintre de l'avís, vale, amb els quals també s'ha de demanar especial prudència i precaució a tota la població.
0: L'alcalde accidental de Vilanova i la Geltrú, Gerard Llobet, ha explicat que ha plogut força i que ara al matí es reuniran per veure com evoluciona la tempesta i per avaluar possibles danys.
5: Doncs estem tots en alerta, ara d'aquí una estona doncs, el comitè d'emergències de l'Ajuntament doncs, ens posarem en contacte per valorar, hem tingut una estona de pluja, valorar doncs, que tot és correcte i a l'espera del que pugui passar les properes hores. Tenim el pla de protecció civil des d'ahir doncs, activat i per tant doncs, seguim les recomanacions i molta prudència.
0: Com us dèiem, s'han suspès les classes als centres educatius i també a les universitats. És el cas de l'Autònoma, la Universitat de Barcelona i la Politècnica. A més, el govern també ha suspès l'activitat sanitària no urgent, tot i que es mantenen les urgències a l'atenció primària i als hospitals. A més, també es demana prioritzar el teletreball i evitar desplaçaments, com recorda Xavier Masramon.
4: Evitar els desplaçaments en la mesura que sigui possible, el màxim que sigui possible evitar els desplaçaments, perquè la major part de les incidències que tenim amb situacions d'inundacions i de tempestes són amb persones que estan fent desplaçaments in itinere, amb vehicle principalment, i els hem d'intentar minimitzar-los en la mesura que sigui possible.
0: El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya també ha suspès l'activitat judicial als partits judicials afectats per l'emergència en poblacions com Martorell, Cornellà de Llobregat, Terrassa o Vilafranca del Penedès, entre d'altres. I mentrestant, a l'aeroport de Barcelona hi ha retards generalitzats i una trentena de vols cancel·lats, la majoria com a conseqüència del mal temps. Les males condicions meteorològiques han obligat a espaiar més les operacions, sobretot a l'hora punta de les sortides, i això ha generat els retards que ara mateix es mantenen. Anem fins allà per saber-ne l'última hora. Aeroport del Prat, David Àngela, bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs l'aeroport del Prat va recuperant aquesta operativitat després d'aquest episodi tempestuós. T'hem parlat amb en Josep i amb en Marc, que són dos joves que els han cancel·lat el vol dues vegades i que a hores d'ara encara no saben si avui podran marxar o acabaran perdent dos o tres dies de vacances.
7: Nosaltres anàvem a Ibiza a les 8:30 del matí o 8:40 i ens l'han canviat per un de les 10 i algo, però també l'han acabat cancel·lant i al final ens han donat aquest de les 6 de la tarda.
8: L'aplicació anava ficant 10, 11, o sigui, l'aplicació s'ha anat movent les hores, fins que al final ha tornat a les 8 l'horari inicial i llavors s'ha cancel·lat.
6: Les males condicions, com dèieu, han obligat a espaiar les operacions i, de fet, alguns avions han hagut de fer temps sobrevolant al voltant de l'aeroport. Això ha coincidit justament amb l'hora punta, entre les 7 i les 8 del matí, i ha calgut aturar tota l'operativa durant uns minuts. Tot plegat comportarà uns retards que es podran arrossegar possiblement durant tot el matí. Aena, per la seva banda, adverteix que aquesta situació operativa està condicionada també les pròximes hores per l'evolució de les tempestes.
0: Gràcies, David. Bon dia.
6: Adéu, bon dia.
0: I pel que fa als trens, el mal temps fa que hi hagi retards a la línia R2 sud de Rodalies i a les regionals cap al sud. 3CAT Info. El govern espanyol es disculpa per haver fet una llista de gairebé 300 periodistes amb detalls com ara els mitjans per als quals treballen, el seu perfil ideològic o, a vegades, el seu posicionament sobre l'executiu de Pedro Sánchez. El document el va elaborar fa 2 anys i mig l'Oficina de Comunicació del Ministeri de l'Interior. El ministre Fernando Grande Marlaska s'ha justificat dient que la llista no es va fer amb cap intenció de censurar o limitar la feina dels professionals.
9: És un documento de trabajo simplemente para conocer y saber lo que se dice de la actuación y la actividad del ministerio. No tiene, según se me ha trasladado, y es así, ningún otro objetivo o finalidad.
0: Una dotzena de països, entre els quals Espanya i el Regne Unit, vetaran la importació dels productes produïts als assentaments jueus a Cisjordània per pressionar Israel per la seva política expansionista contra els palestins. Des de Londres ens n'informa en Quim Olivares.
10: El govern britànic prohibeix importar productes dels assentaments jueus a Cisjordània, il·legals pel dret internacional. El ministre d'Exteriors, Ed Miliband, insistia que no va contra el poble israelià, sinó contra el seu govern, a qui acusa de complicitat en el que anomena neteja ètnica.
11: El govern britànic està d'acord que hi ha una neteja ètnica de palestins en zones de Cisjordània perpetrada per colons terroristes i massa sovint el govern israelià ha fet els ulls grossos davant d'això i pitjor encara. Alguns dels seus membres han fet declaracions i han pres mesures per donar suport als desplaçaments forçats de palestins.
10: Acompanyen al Regne Unit 11 estats més que consideren que l'expansió dels assentaments posa en perill la solució de dos estats, a Israel i a Palestina.
0: Israel, per la seva banda, no ha tardat a contestar i ja ha adoptat represàlies especialment dures amb el Regne Unit. Ha anunciat, entre d'altres, que tancarà el consulat britànic a Jerusalem. Jordi Brascó.
12: Israel va respondre amb rapidesa i contundència a l'anunci del Regne Unit tancant el consulat britànic de Jerusalem Est. Ho va anunciar el ministre d'Exteriors, Gideon Saar, visiblement enfadat amb el seu homòleg britànic, a qui va acusar de mentir escandalosament.
13: El missatge és clar per qui actuï en contra d'Israel. Israel actuarà en contra seva i perdrà la influència i rellevància en aquesta regió. Les mesures en contra d'Israel no quedaran sense resposta.
12: A més, Saar va anunciar que prohibirà l'entrada al país a 11 membres del Parlament britànic, inclòs l'exlíder laborista Jeremy Corbyn, per va dir el seu antisemitisme i retòrica anti-israeliana.
0: Nous atacs creuats entre els Estats Units i l'Iran, cosa que fa pujar el petroli fins a gairebé els $100 al barril de Brent. La Guàrdia Revolucionària de l'Iran assegura que ha bombardejat 2 vaixells nord-americans i 10 patrullers al Golf Pèrsic i ha atacat també una base utilitzada pels Estats Units a Jordània. El règim de Teheran ha justificat els atacs com a resposta a l'acció de Washington contra 5 patrullers iranians que ha destruït. En una nova escalada ràpida de la guerra a l'Orient Mitjà, que dura des de fa més de 6 mesos, hi ha nous riscos que el conflicte s'amplia a la regió amb més atacs els últims dies dels rebels hutis del Iemen, aliats de l'Iran, contra l'Aràbia Saudita. Ahir van reivindicar 30 atacs a diferents regions del país. La inestabilitat a l'estret d'Hormuz, que és una de les principals rutes mundials per al transport de petroli, en torna a disparar el preu. El barril de Brent, el de referència a Europa, puja més d'un 2% i ha tornat a superar els $100. Els Estats Units han anunciat que refaran les relacions amb Colòmbia i auguren una nova etapa de cooperació sense precedents. El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio s'ha reunit amb el president colombià Abelardo de la Espriella en la seva primera visita al país i ha certificat la bona sintonia entre ells dos, pronosticant una etapa daurada per als dos països.
14: Vamos a utilizar esta oportunidad que tenemos ahora, que los enlaces entre nuestros gobiernos son tan fuertes, para asegurarnos que no solamente vamos a enfocarnos en el tema de seguridad, pero sino también enfocarnos en lo que es la oportunidad de crear una prosperidad que ayude al pueblo norteamericano y obviamente también ayude al pueblo colombiano.
0: Rubio ha explicat que Washington vol donar suport a Colòmbia en la lluita contra el narcotràfic i també enfortir els llaços comercials. Ha mort als 80 anys l'exconseller d'Agricultura, Josep Grau. Va ser l'últim a ocupar aquest càrrec amb Jordi Pujol com a president. Va estar al capdavant de la cartera d'Agricultura entre el 1999 i el 2003. També va ser president de la Diputació de Lleida, diputat al Congrés i alcalde de Mollerussa. De fet, la notícia de la seva mort l'ha comunicat l'Ajuntament d'aquest municipi. El seu alcalde actual, Marc Solsona, ha lamentat la pèrdua de Josep Grau i li ha agraït els anys de dedicació al municipi. I una altra defunció, el de l'actor, director, dramaturg i poeta Manel Dueso, als 73 anys, a l'Hospital de Sant Pau, després d'una llarga malaltia. Va representar i dirigir més de 100 hores de Shakespeare, Molière o Chekhov. També va treballar al cinema i la televisió com a director d'interpretació, guionista i actor. Va participar a sèries com La Riera, Laberint d'ombres o Cuéntame cómo pasó i pel·lícules com El cos o Salvador. Com a autor havia escrit més de 20 obres estrenades en teatres com ara la Sala Beckett, que va cofundar el Festival Grec, el Mercat de les Flors o la Villarroel. També va estrenar a Madrid, Cuba, Colòmbia i Anglaterra. A finals de l'any passat va dirigir l'obra Jean Boboana al Teatre Nacional de Catalunya, de la qual també era autor.
15: 3CAT Info.
0: I amb aquesta informació hem arribat al punt de 3:15. Moment d'obrir l'àrea de servei, ho fem com sempre amb la informació del trànsit. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
15: Bon dia, Anna. A aquesta hora la circulació és totalment fluida, es nota molt menys volum de trànsit que altres dies. L'únic punt amb intensitat és la C31 a Badalona en sentit Barcelona. En canvi, el mal temps provoca retards a tots els regionals que van cap al sud i també a la línia de Rodalies R2 Sud. A les línies que van cap a Tarragona, els trens circulen amb limitacions de velocitat i a la R2 Sud hi ha menys freqüència de pas, 2 trens per hora i paren a totes les estacions. A més, per una incidència en la infraestructura, les línies de Rodalies R4 i R8 circulen per via única entre Castellbisbal i Martorell, fet que provoca retards d'uns 20 minuts. Finalment, els trens AVE van també amb retards de 15 minuts per una incidència en el subministrament elèctric entre Sant Vicenç dels Horts i el Prat del Llobregat. Això és tot, renovem dades d'aquí a mitja hora.
0: El temps. Crònica de l'Enric Agut.
16: Els ruixats i les tempestes han començat ben aviat al Garraf, al Penedès, al Baix Llobregat i després han anat avançant per altres comarques del litoral i del prelitoral de Barcelona. També s'han format algunes al Berguedà, Ripollès i van avançant per l'interior de les comarques de Girona. Són tempestes que van molt ràpid i no els dona temps de deixar grans quantitats de precipitació, tot i que alguna, de manera local, deixa pluja forta i plou a bots i barrals. Encara es manté el perill molt alt a 5 comarques, Penedès, el Garraf, també a l'àrea del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, altres el perill és alt, tot va evolucionar molt ràpid per això i encara fins a migdia poden caure aquests aiguats. A la tarda encara algun ruixat cap al Pirineu, però Pirineu Oriental sobretot, interior de les comarques de Girona, punts també del nord-est de Barcelona, costa central, algun ruixat i tempesta es pot repetir. En canvi, a Ponent, a bona part de Tarragona, comarques de Lleida, excepte el Pirineu, no ha de ploure, així que algun ruixat puntual. Entrada a la tramuntana, del mestral, als dos extrems del país, i la temperatura màxima avui es quedarà més curta. Els valors es quedaran a bona part del territori per sota dels 30 graus.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Els nous contractes de treball hauran de recollir més condicions laborals que fins ara. Seguint el que marquen les directives europees, l'executiu espanyol ha aprovat un reial decret que obliga les empreses a fer constar en els nous contractes aspectes com el salari base, els complements, les jornades i també els criteris per modificar els horaris. En el cas dels treballadors que ja tenen un contracte en vigor, podran reclamar a l'empresa que els doni tots aquests detalls en un termini màxim d'un mes. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, justifica la mesura que entrarà en vigor a finals de mes.
17: És molt important, el 75% de les empreses cometen irregularitats.
0: En declaracions al Catalunya Nit, l'advocada laboralista Eugènia Prados ha aclarit que la reforma no augmenta els drets laborals.
18: Dóna drets d'informació i de que les persones estiguin més preparades, siguin més conscients i tinguin més coneixements per dir, escolta, no, per aquí no passo o això no ho vull.
0: La normativa també endureix els períodes de prova que no es podran allargar més de 6 mesos si no està justificat. Unió de Pagesos reclama al govern un pla per replantar els cítrics i recuperar el potencial productiu del sector. L'emergència climàtica en forma de calor i altres temperatures i l'envelliment dels arbres estan afectant les produccions. Des de Tortosa ens amplia aquesta informació en Jordi Barranca.
19: El sindicat calcula que en l'última dècada s'han perdut més del 20% de la superfície de cítrics, gairebé 2.000 hectàrees. Les cada cop més freqüents onades de calor han fet tensionar els fruits. Això a la pràctica es tradueix en el fet que el fruit no es desenvolupa del tot i acaba caient a terra. Jaume Gardenyes, responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos, aquí a 3CAT Info.
20: Veritat. Que van quedar molt antiquades, puguin renovar amb varietats molt més bones, que no acabem perdent els quilos que estem perdent els últims anys, per problemes que no són problemes que siguin una mala gestió nostra, acaben sortint varietats més resistents a la calor, a l'estrès hídric, a les diferents plagues malalties.
19: La meitat de les clementines a les Serres de l'Ebre ho han patit, sobretot afecta les varietats més primerenques, com ara les clamenules i també algunes taronges. Per això reclamen al departament que ho planifiqui.
20: Que posa els mecanismes adients. Reclamem primer, que ho estudiïn, perquè ha passat tots aquests problemes que han estat passant aquests últims anys, i més pel tema dels quallats i de les temperatures, i després que puguem fer un pla de reconversió varietal en el sentit que puguem anar a buscar peus i varietats més resistents tant a calor com a l'estrès hídric.
19: I per si no n'hi hagués prou, també cal afegir dos factors més que agreugen la situació. Primer, l'augment dels costos de producció en els últims anys i també la competència de països extracomunitaris.
0: Castilla de Tor, a l'Alta Ribagorça, vol tornar a ser poble administrativament parlant. L'Ajuntament del Pont de Suert, al qual pertany, ha demanat a la Generalitat que deixi de considerar-lo només un grup de cases disseminades i que el reconegui com a nucli de població. Seria el desè del municipi el mínim exigit per poder optar a algunes ajudes i a bonificacions de l'estat rural. El Pont de Suert, Pau Rovira.
1: Hola, Estel, bon dia. Exacte. Castilla de Tor és un poble mil·lenari, documentat per primera vegada l'any 1018, però la Generalitat actualment no el considera un nucli de població. Per això, l'Ajuntament ha aprovat iniciar els tràmits per canviar-ne la catalogació. El consistori defensa que Castilló compleix els requisits. Els habitatges estan agrupats i tenen continuïtat urbanística. Hi ha una trajectòria històrica com a poble i actualment hi ha 13 persones censades. Però darrere de la reivindicació històrica també hi ha un objectiu pràctic. El Pont de Suert tenia 22 nuclis agregats, però amb el canvi de normativa del govern n'ha passat a tenir reconeguts només 9. Sí, Castilló de Tor s'hi incorpora, doncs, en serien 10 el mínim necessari per acollir-se a determinades ajudes del règim específic de l'Estatut Rural. Sentim l'alcaldessa Carme Yolanda Ferran.
21: Que amb la classificació aquesta, doncs, només n'hi ha 9 i la resta són considerats disseminats. Llavors vam veure que Castilló de Tor podíem considerar que no només pel número d'habitatges, sinó perquè té una identitat històrica i una identitat territorial i té una trama urbana amb carrers, d'església, de cementiri, té una història, no és un poble de recent creació, i vam pensar, doncs, que és de justícia canviar de disseminat a nucli de població.
1: L'Ajuntament ja ha enviat al govern l'informe que justifica la petició, paral·lelament continua reclamant que el conjunt del municipi sigui inclòs al catàleg de municipis rurals.
0: I el govern espanyol destinarà 500.000 euros a restaurar la muralla de Tossa de Mar a la Selva. Aquest estiu, el risc de despreniment d'una de les torres va obligar a tancar les terrasses de dos restaurants que hi ha a tocar. Girona, Núria Paraire.
22: El Ministeri ha aprovat una actuació d'emergència i les obres les farà l'Institut de Patrimoni Cultural. Es repararan les tres torres i diferents trams del recinte de la muralla. L'alcalde de Tossa, Martí Pujals, ja havia alertat del deteriorament i mentre l'Estat, que és el propietari de la muralla, no aprovava les obres, s'havien col·locat unes malles de manera preventiva a l'entorn de la part superior de dues de les torres per evitar la caiguda de pedres. La muralla es troba en una de les zones més turístiques i el trànsit de gent no permet fer grans actuacions a l'estiu. Ho explica l'alcalde.
23: Ara ja s'està fent alguna actuació puntual, ja hi ha els contractistes aquí i a l'octubre ja començàvem entrada de camions i fer l'actuació més important.
22: A finals de juny es va detectar que la torre de Ses Hores tenia risc d'esfondrament i es va decidir tancar les dues terrasses de restaurants que hi ha just a sota.
0: En un futur no gaire llunyà, el món està tan

0: que anomenen relleu. Ho estableix la llei, que és implacable. No hi pot haver una nova vida si no mor algú altre. Per això s'han creat unes llistes on es registren tots els que han mort. Però si es vol anar més ràpid, també se li pot demanar el sacrifici a un amic o a un familiar o bé recórrer al mercat negre. Ghost planteja així moltes preguntes.
1: Què faim davant d'això? Què passa quan decidir tenir un fill, dur-me una nova vida, implica cercar que algú mori perquè tu puguis dur a terme aquest desig, no? Què passa per davant, no? Aquí tenim, com deia, la dicotomia. Egoisme individual o aspiració personal, voluntat de realització de parella versus responsabilitat col·lectiva o empatia social.
0: La història avança mentre creix la tensió pel dilema moral a què s'enfronta la parella en una societat justament amoral.
1: Inevitablement també hi ha un punt de deshumanització latent, no? Fins i tot no és just de tenir un punt per ser pervers o ambigu, pensar que tu tinguis la potestat de decidir a partir de quina edat aquella persona, més o menys ja complet, ja està, mira, ja te toca, has viscut, 70 anys, no demanis més.
0: El llibre és una distopia, però en el fons, explica l'autora, s'emmiralla en el món actual.
1: És una història que no se pot entendre sense tenir presents aquests temes actuals, com són, per exemple, la gestió de recursos limitats, el canvi climàtic, l'envelliment de la població, la superpoblació, el debat sobre qui i com se determina quanta gent pot viure en determinat territori.
0: El preu de néixer es publica en català i castellà amb temes d'hoy. L'any que ve es publicarà en 6 llengües més com l'anglès, el francès o el turc. I a més, ja s'han venut els drets per fer-ne una pel·lícula amb una productora amb seu a Los Angeles i Mèxic, el nom de la qual encara no es vol fer pública.

0: esports.
1: Fins a les 10 amb en David Ubach. David, bon dia.
2: Bon dia, esports que arrenquem amb una última hora, pendents també del partit que el Barça ha jugat aquest vespre al Camp Nou, debut blaugrana a la Champions contra el Feyenoord, de seguida en parlem. Àmpliament, però abans l'última hora passa per l'Open dels Estats Units de tenis i per la derrota del murcià Carlos Alcaraz en partit de quarts de final. Ben recent ha estat a mans del nord-americà Ben Shelton en aquest duel de quarts que s'ha resolt en 5 sets. 6 a 7 ha guanyat el que ha perdut el primer set Shelton, els dos següents els ha guanyat el nord-americà. 6 a 1, 6-3, Alcaraz s'ha endut el quart per 6 a 1 i el cinquè definitiu s'ha resolt al tiebreak, el desempat per un 7 a 6, doncs, favorable a Shelton, que li dona l'accés a les semifinals. Per tant, el murcià, que reapareixia en aquest Open dels Estats Units de tenis després de 4 mesos de baixa per lesió, cau eliminat als quarts de final en una derrota doncs, que és d'última hora fa uns minuts. Pel que fa al quadre de dobles masculins, hem d'afegir que Marcel Granollers i Horacio Ceballos s'han classificat per als quarts de final en superar els argentins Máximo González i Andrés Molteni en 2 sets per un doble 6-3. Granollers i Ceballos van superar la segona ronda per l'abandonament dels seus rivals. Ara sí, parlem d'aquest Barça Feyenoord d'aquest vespre al Camp Nou, com sempre en transmissió a la TDT de Catalunya Ràdio. El partit arrencarà a la primera finestra d'enfrontaments, la de tarda vespre, a 6:45, amb l'equip blaugrana, que té unes expectatives altes en la competició arran també del bon inici de la temporada. Hansi Flick s'ha referit a l'arrencada, com dèiem, d'aquest camí europeu del seu equip.
3: A la fi, cada gran equip, cada gran club somia amb això, perquè aquesta és la millor competició. Tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí llarg i tot just acabem de començar i ho hem de demostrar, no només a la Champions League, també a la Lliga, i això és el que volem fer.
2: Avui es farà pública la llista de convocats del Barça de cara a aquest partit, on no hi serà, per cert, el lateral Eric García, que arrossega encara una sanció de la temporada passada. Pel que fa al Feyenoord, l'entrena un vell conegut de l'afició del Barça, l'exjugador blaugrana Jovan Bronckhorst, i a la plantilla hi té també un altre ex-Barça, com és el terrassenc Mika Marmo. També avui a la Champions destaquem els partits Liverpool-Atlètic de Madrid i Nàpols-Arsenal, tots dos a les 9 del vespre. Per la seva banda, ahir el Madrid va patir en el tram final del partit per derrotar l'Inter de Milà per la mínima 2-1. Els blancs van aprofitar dues errades rivals per avançar-se amb un 2-0 al marcador, gols d'Mbappé i Valverde, però al final doncs, van haver de sentir xulets de la grada del Bernabéu, en gran mesura adreçats a Mbappé. El tècnic blanc, José Mourinho, s'hi va referir en acabat.
4: Yo no comento reacciones del público cuando él ha sido sustituido. Le he dado un beso

0: E para mim o Benzo significa respeto por el trabajo que ha hecho para el equipo.
1: Juga ja a la Champions, el Borussia Dortmund 3, Villarreal 2, el Lilla 2, Betis 3, amb dos gols de Marc Bartra, i el Porto 0, Manchester City 2, amb un doblet de Haaland.
2: 3CAT Info.
1: També en futbol destaquem la nodrida presència de jugadors del Barça entre els nominats a la pilota d'or. En categoria masculina, Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri, a més de Ferran Torres, que la temporada passada la va jugar al Barça, en canvi absències de Pedri i Rafinha, el Mataroni defensa la seva candidatura a la pilota d'or en declaracions a la prèvia del partit de Champions.
3: El primer jo crec que no depèn de mi, depèn de vosaltres. Jo crec que el treball que hem fet tant amb l'equip, amb el Barça, com amb la selecció ha sigut increïble aquest any, i si passa, el primer que estaré serà agrair al meu equip i a la meva selecció. Llavors jo crec que tinc moltes possibilitats perquè he fet un gran any, però ja veurem.
1: Entre les candidates a la pilota d'or millor jugadora hi ha Caroline Graham, Patrick Ejarro, Eva Pajor, Claudia Pina, Cata Coll i Esmei Brooks, a més de les ja exblaugranes Alexia i Mapi León. I encara en futbol, apuntem que la Federació Espanyola ha presentat l'acord amb una clínica per oferir tractaments de fertilitat a les jugadores que ho sol·licitin. Aquest pla inclou fecundació in vitro i congelació d'òvuls, i segons la Federació és una iniciativa pionera a nivell mundial.
2: 3CAT Info. Trescat Info.

0: En punt les 10 del matí. Josep Lluís Trapero dimiteix com a director general de la Policia de Catalunya després de 2 anys en el càrrec. Ferran López, que ja va ser comissari en cap entre el 2017 i 18, ocuparà la posició. En paral·lel, Sílvia Catà serà nomenada comissària en cap dels Mossos d'Esquadra. És la primera dona que ocupa aquest càrrec. Alberto Núñez Feijóo carrega contra Pedro Sánchez pels resultats de l'informe PISA i la crisi migratòria a Ceuta i li demana que convoqui eleccions. El president del govern espanyol ha refermat que acabarà la legislatura. Poques incidències relacionades amb la pluja de primera hora, malgrat que es manté l'alerta 5 sobre 6 al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf, l'Alt Penedès i el Baix Penedès, on s'han suspès les classes i s'ha demanat que s'evitin desplaçaments. Els bombers han fet 18 serveis i els 112 han rebut 180 trucades per incidents, com deien, poc importants. La nova escalada d'atacs entre l'Iran i els Estats Units situa el petroli per damunt dels 100 euros per primera vegada des del juliol. Teheran assegura que ha atacat 2 vaixells nord-americans i 8 petroliers al Golf Pèrsic en resposta a un atac dels Estats Units que ha destruït 5 petroliers iranians. Unió de Pagesos reclama al govern un pla per replantar els cítrics i recuperar el potencial productiu del sector. El sindicat agrari calcula que l'última dècada s'han perdut fins a 2.000 hectàrees dedicades als cítrics, afectades bàsicament per l'emergència climàtica que altera el creixement del fruit i acaba caient de l'arbre. Una recerca arqueològica al jaciment de Minferri a Juneda, les Garrigues, constata que la producció de plom a la plana de Lleida és el més antic de la península i molt abans del que es pensava. Fins ara se situava amb l'arribada dels fenicis 8 segles després. Mor als 73 anys l'actor, director, dramaturg i poeta Manel Dueso, cofundador de la Sala Beckett, va dirigir participant més d'un centenar d'obres de clàssics com Shakespeare o Molière i també reconegut per papers a la televisió en sèries com La Riera o Laberint d'Ombres. Irene Serra rendeix a la parella Penélope Cruz i Javier Bardem la mostra projecte en la pel·lícula Búnker, dirigida per Florian Zeller, on Cruz i Bardem interpreten un matrimoni en crisi.
1: Esports.
0: David Ubach, bon dia.
2: Bon dia. El Barça debuta avui a la Champions masculina de futbol contra el Feyenoord. Serà al Camp Nou a partir de 6:45 amb transmissió a la TTT de Catalunya Ràdio. Afegim d'altra banda que els veuran a Escobarcí, Lamine Yamal i Rodri, figuren entre els candidats a guanyar la pilota d'or, així com també nombroses jugadores del Barça femení en categoria femenina. També de la Champions, el Madrid pateix en el tram final del seu partit contra l'Inter de Milà, però acaba guanyant per 2-1. Derrota del Villarreal i victòria del Betis en l'estrena a la Champions de futbol de tots els conjunts d'aquesta temporada. I a l'Open dels Estats Units de tenis, Carlos Alcaraz ha quedat eliminat en quarts de final després de perdre fa ben poca estona en 5 sets contra el nord-americà Ben Shelton.
0: I el temps, matí de ruixats i tempestes irregulars a comarques de Girona, Barcelona i Pirineu, localment fortes i de caràcter torrencial. Descens marcat de la temperatura, sobretot a comarques d'interior i al Pirineu. Tramuntana i mestral forts al nord de l'Empordà i Terres de l'Ebre.
3: Trescat Info. Viu la ràdio. Ràdio Argentona t'acompanya.
4: Bon dia, Argentona, són les 10:04.
5: De dilluns a divendres, de 10 a 1, Tic-Tac, el batec d'Argentona.
6: Tic-Tac, el batec d'Argentona. Franzina Suari.

Avui el temps ens recorda una vegada més que el nostre territori està viu i que la natura no entén de calendaris. Després de mesos en què hem parlat sovint de sequera, calor i risc d'incendis, avui mirem cap al cel i veiem arribar la pluja. Una pluja que sempre és benvinguda, especialment quan arriba després d'un període de poca precipitació, però que també ens recorda la força i la imprevisibilitat de la natura. I precisament avui volem posar el focus en les ADF, les agrupacions de defensa forestal. Sovint les recordem quan hi ha foc, quan les flames avancen pel bosc i cal actuar amb rapidesa. Però la seva feina va molt més enllà d'aquell moment d'emergència. Les ADF són persones que coneixen el territori, que en tenen cura, que treballen en la prevenció i que estan preparades per actuar quan més se les necessita. Una tasca moltes vegades silenciosa, voluntària i poc visible, però imprescindible per protegir els nostres boscos i el nostre entorn. Avui, amb la pluja com a protagonista, pot semblar que parlar d'incendis queda lluny, però no oblidem, la prevenció dels incendis forestals es fa tot l'any. Per això avui volem conèixer millor qui són, com treballen i què hi ha darrere de les ADF, perquè conèixer-los també és una manera de valorar i reconèixer una feina que, en definitiva, és de tots, tenir cura del territori que compartim. Bon dia, comencem una nova edició del Tic-Tac de Ràdio Argentona i avui ho fem amb una bona combinació d'actualitat, reflexió, cultura i històries que val la pena escoltar. Parlarem de benestar emocional i comunitari amb el psicòleg del CAP d'Argentona, Ricard Jorge. Avui posarem el focus en l'insomni, perquè ens costa dormir. Quins factors poden alterar els nostres descans? I què podem fer per millorar la qualitat del son? També iniciem temporada amb l'Espai La Revista, un espai que ens acosta a l'actualitat, al cor i aquelles històries que deixen empremta de la mà de Pep Femades. I avui, com ja he anunciat a l'editorial, posarem el focus en un tema especialment important, les ADF, les agrupacions de defensa forestal, i la seva tasca en la prevenció i la lluita contra els incendis. Coneixerem més a prop la feina de l'ADF Serra de Marina en una entrevista amb el seu cap d'operatius, Àlex Navarro. Però abans escoltarem un podcast elaborat pel tècnic de Ràdio Argentona i membre de les ADF, Joan Ferrés, on descobrirem els orígens, el funcionament i l'estructura d'aquestes agrupacions. A dos quarts d'una arriba un dels moments més esperats per als amants de la lectura, la recomanació de llibres que ens porta la bibliotecària d'Argentona, Gemma Bravo. I avui, a més, volem que sigueu vosaltres qui ens recomaneu lectures. Obrirem els telèfons perquè compartiu amb nosaltres aquells llibres que us han agradat especialment i que voleu recomanar als nostres oients. A partir de dos quarts d'una podeu trucar en directe a Ràdio Argentona al 93 15 50. Obrirem línia, doncs, a partir de dos quarts d'una. I acabarem el programa, abans de l'informatiu de la una, mirant enrere i recuperant alguns dels fets i personatges que formen part de la nostra història amb les efemèrides de tal dia com avui. Tot això i molt més, avui, als matins, aquí, al Tic-Tac de Ràdio Argentona.

0: I ara toca parlar del temps i mirem el cel, perquè avui tenim canvi de temps a Argentona. Aquest dimecres 9 de setembre es presenta amb una jornada marcada pels núvols, els ruixats i les tempestes. Al matí el cel estarà molt ennuvolat i a mesura que avancin les hores augmentarà la inestabilitat. Entre el migdia i la tarda és quan es preveu la situació més complicada amb tempestes i episodis de pluja que poden ser intensos. Les temperatures també baixaran respecte dels darrers dies. Començarem la jornada al voltant dels 26 graus i a la tarda els termòmetres aniran baixant fins als 23 graus aproximadament. Cap al vespre la situació tendirà a anar-se calmant, tot i que encara hi haurà núvols i alguns plugins. Per tant, avui, si sortiu de casa, millor fer-ho amb el paraigua a mà i amb precaució, especialment durant les hores centrals del dia. Un canvi de temps que després de la calor dels darrers dies ens porta una jornada molt més fresca i passada per aigua. I ara anem cap al Servei Meteorològic de Catalunya per conèixer la previsió del temps a tot el territori.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Continuem immersos en aquesta situació d'inestabilitat durant el dia d'avui. De cara a demà i demà passat la situació serà totalment diferent, però avui sí que parlem d'aquesta situació força delicada i és que ja hem tingut xàfecs destacats en punts del sector central del litoral i prelitoral i de cara a aquestes pròximes hores també tindrem altres zones afectades, sobretot la zona del Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i de nou també aquest sector del litoral i prelitoral. Precaució, atenció, seguiu les instruccions que us anem donant des de Protecció Civil i també la predicció des de Climateucat i és que tindrem en poques hores l'actualització dels avisos pel que fa a aquesta intensitat dels xàfecs i d'altra banda també atenció perquè part d'aquests xàfecs podran anar acompanyats també de temps violent. Això és...

Pel que fa al trànsit al Maresme, aquest matí hi ha diverses afectacions per obres i treballs de manteniment. A la Nacional 2 hi ha restricció de calçada en tots dos sentits a Montgat, entre els quilòmetres 631 i 639 per obres. A més, avui s'hi afegeixen treballs d'enllumenat a Cabrera de Mar en sentit nord, entre en el punt quilomètric 643. També hi ha afectacions a la BP-5002 a Alella, on es mantenen diversos trams amb la calçada restringida. Hi ha treballs de neteja entre els quilòmetres 1 i 15 i durant la nit treballs de jardineria en el quilòmetre 3 des de les 10 de la nit a les 6 del matí. També continua la construcció d'una rotonda a l'accés a la C-32. A la C-32, entre Vilassar de Dalt i Cabrera de Mar, hi ha restriccions en tots dos sentits per treballs de sondeig. I finalment, a Sant Pol de Mar, la Nacional 2 també presenta restricció de calçada en tots dos sentits per obres.

Encetem el quiosc amb el repàs de les notícies més destacades dels principals diaris de Catalunya. La Vanguardia d'aquest dimecres diu que els resultats de l'informe PISA encenen les alarmes sobre l'educació a Espanya. El diari destaca que els alumnes espanyols han obtingut els pitjors resultats de la sèrie històrica de la PISA, una avaluació internacional que analitza les competències dels estudiants de 15 i 16 anys en àmbits com les matemàtiques, la comprensió lectora i les ciències. La dada obre de nou el debat sobre què està passant a les aules, el paper de la lectura, l'ús dels mòbils, els hàbits d'estudi i, sobretot, sobre quines eines necessita el sistema educatiu per revertir aquesta tendència. I de l'educació passem a una notícia molt més amable. La moda espanyola és protagonista al Festival de Venècia. La portada destaca la presència de grans noms del cinema i de la moda espanyola amb Javier Bardem i Penélope Cruz com a protagonistes de la imatge principal. El periòdico publica un titular contundent. Espanya s'enfonsa en l'informe PISA amb el pitjor resultat de la seva història. Les proves internacionals mostren un empitjorament dels resultats dels alumnes en competències com les matemàtiques, la lectura i les ciències. En el cas de Catalunya, però, hi ha un element especialment destacat. Els resultats no es poden considerar vàlids per un problema en la mostra d'alumnes que van participar en les proves. L'altra gran notícia de la portada del periòdico, tornada a l'escola a batzegades. Més d'un milió d'alumnes han tornat aquests dies a les aules catalanes en un inici de curs marcat per la polèmica educativa, les reivindicacions del professorat i també les dificultats per garantir unes condicions adequades als centres. El nou curs arrenca amb més personal educatiu, però també amb conflictes encara oberts. Els sindicats reclamen millores en les ràtios, la climatització dels centres, la burocràcia i les condicions laborals. De fet, la primera jornada de curs va estar marcada per una vaga de professors, tot i que el seguiment va ser limitat. La portada de l'Ara d'aquest dimecres posa el focus en una emergència educativa arran dels resultats de les proves PISA. A Espanya obté els pitjors resultats de la seva història i baixa nivells en tots els àmbits avaluats. A Catalunya, l'Ara destaca que no s'ha pogut descartar que hi hagués una mostra d'alumnes excessivament bona, fet que podria haver alterat els resultats. I la segona notícia destacada del diari Ara és el temporal de pluja que afecta Catalunya. L'Ara porta a portada que se suspenen les classes aquest dimecres a diverses comarques per risc de pluges intenses. En concret, el diari assenyala el Vallès Occidental i el Baix Llobregat entre les zones afectades. El Meteocat manté l'avís per risc d'aiguats torrencials en diversos punts del país. La portada del Punt Avui d'aquest dimecres destaca en primer lloc un inici de curs escolar marcat per la protesta dels docents. El diari titula Inici de curs sacsejat i posa el focus en la vaga educativa convocada coincidint amb la tornada a les aules. Els mestres reclamen més recursos i millores per al sistema públic enmig també de la polèmica pels resultats de les proves PISA. La segona gran notícia de portada és precisament la vaga del professorat i el debat sobre el finançament de l'educació pública. Una de les pancartes que recull el diari reclama que el pressupost educatiu arribi al 6% del PIB. La mobilització evidencia el malestar dels sindicats amb les condicions del sistema educatiu i arriba després d'uns resultats de PISA que han tornat a posar el nivell acadèmic dels alumnes al centre del debat.

I després de repassar les principals notícies dels diaris de Catalunya, el que fem és repassar els titulars de les notícies que ens afecten aquí a Argentona. El primer dia de classe ahir, 8 de setembre, va estar marcat per la vaga d'educació al nostre municipi i va haver ahir un seguiment desigual a les diferents escoles. A l'escola Bernat Riudameia, la incidència de la vaga va ser baixa tant entre el professorat com els alumnes. Van assistir a classe gairebé un 80% dels mestres i més d'un 70% dels alumnes. A l'escola Sant Miquel del Cros el seguiment entre els mestres va ser més elevat, ja que un 37% del professorat es va sumar a la vaga. Pel que fa a l'alumnat, un 73% dels infants van assistir al centre el primer dia de curs. L'escola Les Fonts no va facilitar xifres concretes, però sí que confirma que la plantilla en actiu es va situar per sobre dels serveis mínims. El pròxim 22 de setembre s'obren les inscripcions per optar a un dels 20 habitatges cooperatius en cessió d'ús del projecte de Can Serrallador al carrer Josep Domingo Vallalta. Es tracta d'una iniciativa conjunta de l'Ajuntament d'Argentona i la cooperativa Sostre Cívic. L'edifici se situarà en un solar municipal cedit per a 75 anys i oferirà habitatges de protecció oficial i espais col·lectius. La cistella a casa continua a Argentona amb un servei gratuït de repartiment de la compra a domicili per a persones grans o amb dificultats de mobilitat. El projecte compta amb la col·laboració de la Fundació Maresma i diversos establiments del municipi. Com a novetat, el servei passa a oferir-se els dimarts i divendres de 10 a 12 del matí. Per utilitzar-lo només cal fer la compra en un dels establiments adherits i indicar-hi l'adreça i l'horari de lliurament. El pròxim divendres 11 de setembre, tot i ser festiu, comptarem amb el mercat setmanal al carrer Gran i la plaça Nova. Des de fa alguns mesos, l'Ajuntament aposta per mantenir les parades els dies festius per així donar a conèixer el mercat i també donar servei a aquelles persones que habitualment no hi poden assistir els dies laborables. L'Ajuntament d'Argentona, amb el suport del Consell Comarcal del Maresme, posa en marxa un nou grup de suport emocional i ajuda mútua adreçat a persones cuidadores no professionals d'infants amb discapacitat. El grup es durà a terme de l'1 d'octubre al 3 de desembre, tots els dijous, de 9:45 a.m. a 12:15 a.m. a la sala d'actes de l'Ajuntament d'Argentona.

I acabarem aquest espai de serveis d'aquí del programa Tic Tac de Ràdio Argentona amb el repàs de l'agenda. Aquest dijous comencen els actes de la Diada Nacional de Catalunya. Els Amics del Ball organitzen una ballada de sardanes amb la Cobla Moreneta. Serà a les 7 de la tarda a la Plaça Nova. Divendres 11 de setembre la Diada començarà amb la 51a trobada de plaques de cava al costat del tramvia. Hi trobareu els Amics de les Plaques de Cava del Maresme a partir de les 8 del matí. L'ANC i el Consell per la República organitzen, com cada any, els actes més reivindicatius de la Diada a partir de 9:45 del matí, concentració a la plaça de l'Església i tot seguit toc de sometent. A continuació, anada cap a la plaça Ballot, a l'ofrena floral, que començarà a les 11 del matí. Les autoritats i entitats de la vila commemoraran aquesta jornada amb una ofrena al monument de Rafael Casanova i Comas. Després, concert amb Black Power i Vermut. El mateix divendres 11 de setembre, però a la tarda, l'ANC i el Consell per la República organitzen l'anada a la manifestació de Barcelona. L'autobús sortirà del camp de futbol a 4:45 de la tarda. Diumenge, 13 de setembre, nova edició de la Festa del Viver. De 10 del matí a 8 del vespre hi haurà entrada lliure amb música, art, literatura, patrimoni i activitats familiars en aquest espai d'interès patrimonial. Diumenge 13 de setembre també tenim el ball d'embalat al Saló de Pedra. Començarà a les 6 de la tarda. I amb motiu de la Setmana de la Gent Gran, durant tot el cap de setmana hi haurà servei de trenet. Dissabte el recorregut serà per la vila, mentre que diumenge anirà fins al Viver per traslladar aquelles persones que hi vulguin assistir. Tots dos dies la sortida serà des del davant del tramvia. I acabem l'agenda amb la proposta de cinema que ens fa el Centre Parroquial aquesta setmana i que no és altra que Cronos. Convertida ja en la millor estrena catalana de la història als cinemes, Cronos explica l'operatiu policial després dels atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona. La podreu veure dijous a les 8 del vespre, divendres a les 5 de la tarda i a 7:45. I també dissabte a 7:45 i diumenge a les 5 i a 7:45 del vespre, aquí al Centre Parroquial. Són les 10:24, avui és dimecres 9 de setembre i això és el Tic Tac de Ràdio Argentona.

0: El benestar emocional i comunitari és cosa de tots.
1: I justament perquè el benestar emocional i comunitari és cosa de tots, volem parlar aquí als micròfons del TIC-TAC i ho fem amb el psicòleg Ricard Jorge. Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Ets psicòleg referent de benestar emocional i comunitari de l'Àrea Bàsica de Salut d'Argentona i et tenim aquí avui per parlar d'un tema que segur que afecta molts dels oients del TIC-TAC i és el tema del no puc dormir.
2: Exacte.
1: Per què no puc dormir?
2: El tema de l'insomni, sí. Que és un tema, el son és un tema molt important, diguéssim que és vital per la integritat psicològica, per la recuperació física, per la maduració del sistema nerviós, per la integració de memòries. És una funció que ocupa un terç de la nostra vida. O sigui, això de que no serveix per res no és veritat. És a dir, és una funció de vital importància i és una funció que és espontània, que és orgànica, és involuntària.
1: Per què és involuntària? Ara me deixes així una mica incògnita. Involuntària? Perquè nosaltres ens posem a dormir, no? Perquè volem anar a dormir.
2: Sí, però la son és una cosa que ens ve a nosaltres. O sigui, la inducció al son és una cosa ens ve a nosaltres. Nosaltres, quan més la busquem, més se'ns escapa. És com, Francina, imagina't que estàs en una habitació a les fosques, vale? I hi ha un gat negre per l'habitació. Com agafaries aquest gat negre?
1: Doncs si té els ulls oberts encara el podria reconèixer d'alguna manera, però si no seria difícil.
2: I com ho faries?
1: Ah, clar, mira, vas acostant. Clar, el gat se m'escapa, no?
2: Sí.
1: ja veig per on vas.
2: Vale. Llavors, com ho faries? Si anant activament a buscar el gat, què faries per poder estar amb el gat, per poder agafar-lo?
1: Doncs acostar-me cap a ell i intentar perseguir-lo.
2: S'escapen els gats. Doncs segurament esperar a que, sense fer res, i que el gat vingui, no? Doncs el son és igual. Són funcions automàtiques del cos i a l'inici del son no és un acte voluntari, sinó que ens sobrevé, ens ve, vale? I aquí és on rau poden començar els problemes d'insomni, amb tot allò que fem voluntàriament per dormir, però que amb les millors intencions obtenim els pitjors resultats.
1: La pregunta és per què volem voluntàriament dormir? Perquè ens sentim cansats.
2: Exacte.
1: I clar, aquesta contradicció, estic cansat, sí. Vull anar a dormir per recuperar forces, per sentir-me millor,
2: sí.
1: Però no puc.
2: Exacte. Sí. O sigui, a veure, per veure quan l'insomni és un problema d'insomni amb una rellevància clínica, és a dir, que realment és un problema de salut, han de passar 3 mesos on 3 dies a la setmana hagis tingut problemes importants per dormir. Això seria un problema d'insomni.
1: Perdona que et talli.
2: Digues.
1: Quan hi ha problemes per dormir vol dir que no m'adormo o que quan m'he adormit em desperto i em estic 1 hora o 2 hores desperta fins que no em torno a dormir.
2: Clar, això és un... O sigui, hi ha un insomni de conciliació del son, aquest seria un tipus, un altre que serien desvetllaments durant la nit.
1: I això es considera també insomni.
2: També són insomnis, o un altre que et despertes, et desvetlles abans que et soni l'alarma.
1: Ah, això també.
2: Sí, sí. Però, clar, avui també m'agradaria com especificar quan és insomni un problema de salut, amb clínica, o sigui, que és un problema de salut així com a tal, i quan és una cosa normal, que no es considera una dificultat momentània, però que no és un problema de salut.
1: Quan parlem de problema de salut, no et refereixes a l'estrès? No és l'estrès o això
2: sí,
1: és un problema,
2: per exemple,
1: de salut?
2: O sigui, si tens unes setmanes més estressat i no dorms bé, pot ser normal.
1: És normal, això sí, és normalitat, no és que
2: sí,
1: tinguis una malaltia.
2: El que no dorms aquell dia, doncs potser ho dorms el dia següent.
1: Es pot recuperar el son?
2: Sí, el son és, es va compensant. Mm. Vale? També no és el mateix les hores de son que requereix un nen, un adolescent, que és de 12, de 10 a 12, més o menys, que una persona adulta de la nostra edat, diguéssim, seria 7-8 anys, ai, 7 o 8 hores, disculpa, sí. O una persona gran, que necessita 6 hores, 5-6 hores, ja fa la funció, el son.
1: És a dir, que quan el meu fill adolescent està dormint a les 12 del migdia, encara que s'ha anat a dormir, no sé, a les 10 o les 11, no m'haig de preocupar, que és que ja ho necessita. No és que sigui un gandul pobret que no fa res.
2: No.
1: És que realment els adolescents necessiten dormir més. Això és que és un tema que també preocupa molts pares.
2: Sí.
1: Escolta, aquest nen tot el dia està dormint.
2: Sí, o sigui, és fonamental per al creixement, el son. Hi ha una maduració cerebral, com deia al principi, s'integra els aprenentatges que han fet durant el dia, hi ha la integració de la memòria i també ajuda el cervell i el cos a fer aquesta regulació emocional. O sigui que és bàsic. Només cal pensar, també, Francina, que molts cops les tortures que s'han realitzat a moltes persones ha sigut la privació de son.
1: Sí.
2: O sigui, evitar del son a algú és una tortura. Per tant, les persones que passen una època o tenen un problema d'insomni, ho passen realment fatal. I llavors, el bo és que hi ha maneres d'abordar-ho, no només a partir de fàrmacs, sinó que jo crec, i està definit així com amb les guies recomanades d'abordatge de l'insomni, és un problema psicològic. Per tant, s'ha d'abordar com a problema psicològic.
1: Ah.
2: No com un problema només. De vegades sí que és orgànic. O sigui, hi ha algunes afectacions que és orgànic el problema, llavors s'ha de donar una resposta orgànica, farmacològica. Però el ser de naturalesa, en el 90% dels casos, 90% dels casos és psicològic, s'ha de donar una resposta de la mateixa naturalesa.
1: Sí, perquè si et prens la pastilla per anar a dormir i no soluciones aquella causa psicològica, doncs estaràs amb les pastilles doncs, tota la vida, no? Perquè no estàs solucionant el problema d'origen, no? És aquest raonament, no?
2: I no només això, sinó que també les benzodiazepines, que són els ansiolítics que recepten o s'han receptat tradicionalment per dormir, si s'allarguen molt en el temps, poden empitjorar el problema d'insomni. És a dir, és contraproduent.
1: Sí.
2: Vale?
1: També hi ha unes pastilles homeopàtiques que diu que ajuda a calmar i que et pot ajudar a anar a dormir bé.
2: Sí, hi ha gent que li van bé.
1: Però aquestes no perjudicarien després el teu son més endavant?
2: A veure, com va dir Heràclit... Heràclit, no, perdona, que tenia aquí una cita que no és. Bueno, hi havia una sobre això de l'homeopatia, que no dic que sigui així, hi ha molta gent que li va bé, vale? Però que els millors verins també són naturals. O sigui, que no per ser natural de vegades ha d'ajudar, perquè de vegades potser deixes de segregar melatonina. Si t'estàs prenent una melatonina suplementària. I això s'està estudiant. Vale? Però sí que es veu que té menys impacte negatiu. Això ho ha d'explicar més aviat un metge.
1: Ja.
2: Vale? Perquè són coses de medicació, però bueno...
1: Ja que has tret el tema, doncs he volgut comentar, perquè, esclar, parlàvem d'això, dels efectes negatius de prendre't la pastilla per poder dormir, però clar, llavors hi ha gent que diu, doncs agafem aquesta, és que no passarà res, i potser també s'ha d'anar en compte, també potser s'ha de consultar al metge.
2: Sí, sobretot, perquè ja et dic que de vegades ens pensem que tot lo natural és... superguaridor i de vegades no.
1: Sí. Abans que m'entris amb les tècniques, que segur com explicaràs les tècniques, almenys espero,
2: els hàbits més aviat d'higiene.
1: Per poder anar a dormir més fàcilment. Però torno al tema de l'adolescència, perquè justament vaig llegir, però ara no recordo qui ho va dir, un pedagog bastant important, que va dir que...
2: Heràclit no era perquè...
1: No era Heràclit, Heràclit encara és viu. Però va dir que això em va impactar, que els escolars, estudiants, doncs, no tenen un nivell gaire elevat, és a dir, que el nivell escolar ha baixat en comparació amb altres anys, i una de les causes és la falta de son. És a dir, que avui els adolescents, és que això que deies, necessiten dormir 12 hores. Això crec que no ho tenim en consciència els adults, que els adolescents han de dormir tantes hores. Sempre es pensa amb els bebès o amb els nens petits, però un adolescent 12, 13, 14, 15 anys, 16, necessita dormir 12 hores i
2: ho estan fent
1: de 10 a 12 hores. Comença l'escola a les 8 del matí. A quina hora se'n van a dormir? Entre activitats extraescolars, entre sopar i entre, ja ho sabem tots, el mòbil i el que sigui, se'n van a dormir tardíssim. Per tant, també és una apel·lació, no?, a tenir en compte de pares, que és important el son, però jo que deies, no?, que és quan tot el que has après o assimilat durant el dia se't queda dins la memòria o ho assimiles, no?
2: Sí, exacte. Integres. Els aprenentatges, o tant siguin escolars com el que has après durant el dia en la teva vida, es consolida aquestes memòries a la fase REM del son.
1: Imagina't, doncs és molt més important del que potser ho estem valorant.
2: Sí.
1: Seguim, doncs, amb el tema de no puc dormir, què faig?
2: A veure, primer et proposo una cosa que és al revés, perquè és què evitar fer o què fem amb les millors de les intencions, però com deia el Nietzsche, obtens els resultats més catastròfics. O sigui, de vegades els problemes psicològics es construeixen i es mantenen en el temps perquè estem fent coses volent-lo solucionar, que es diuen solucions intentades disfuncionals, però que acaben empitjorant-los.
1: Sí, això no anem bé.
2: Que no anem bé. Per exemple, en el cas del son, són coses que volem fer per dormir, amb l'obsessió, que es pot tornar una obsessió, perquè la gent ho passa molt malament,
1: sí,
2: i està molt torturada per aquest insomni. Llavors, intenta fer coses que, en comptes de relaxar i tenir un estat òptim perquè el son vingui, encara l'activen més.
1: Quines són aquestes coses?
2: Per exemple, voler dormir. El simple fet de forçar a dormir un acte que és involuntari, quan més ens volem provocar voluntàriament, doncs més desperts estem.
1: Home, saps que l'endemà t'has de llevar a les 7 del matí.
2: Sí.
1: Doncs dius, home, estic cansadíssima.
2: Sí.
1: Va, vaig a dormir a les 10, però no hi ha manera.
2: Exacte.
1: No, però estàs cansat.
2: Sí, sí, que te'n vas a dormir i que generis unes condicions per tenir un bon son, això sí que ho pots fer. Estem parlant de, quan estàs dormint, de dir, d'obsessionar-te i dir, vull dormir. Llavors, jo el que proposo és, en comptes de dir, vull dormir, perquè humanament és impossible decidir quan t'adorms, tu no pots, aquest pas de la vigília al son,
1: tu no
2: el pots controlar. Llavors, saber això ja és molt. Vale?
1: Sí.
2: Llavors, el que sí que pots fer és dir, vaig a reposar, vaig a descansar, i encara que no pugui dormir, intentaré estar en el llit el més relaxat possible per descansar, perquè també reposar i descansar també té efectes molt beneficiosos, encara que no entris en les fases del son.
1: No, això està molt bé. És a dir, no estressar-nos, posar-nos tranquils, tanques els ulls, doncs mira, no t'adones, però vas pensant en les teves coses. Puc anar pensant en les meves coses?
2: Sí, clar, perquè si encara intentes controlar el teu pensament, com que també el pensament és automàtic, encara et fiques més nerviós.
1: Clar, dius, no puc pensar,
2: per això,
1: perquè si no m'adormiré.
2: Compte amb aquestes paradoxes fisiològiques que es diuen. És com si intentessis controlar la sensació d'ansietat, que aquí és quan es creen de vegades els atacs de pànic, que això ja ho vam explicar amb el Miquel. Quan més intentes controlar la por, més es descontrola, perquè són coses espontànies, involuntàries. Llavors entres, encara estàs construint un problema, vale? Llavors la son et ve, és un acte automàtic. Vale? O per exemple, el que deies tu, Francina, dic, no he de pensar en res. No es pot no pensar.
1: Això.
2: Per tant, voler no pensar és pensar allà amb allò que no volem pensar. Vale? És a dir que...
1: Estàs fent una bola.
2: És a dir que és una bola, efecte de bola de neu, que sí, que acabes sense poder dormir encara.
1: Sí.
2: He de relaxar-me. Pues de vegades també intentar relaxar-te també et fica nerviós.
1: Exacte. Escolta, és que m'està llegint el pensament, eh?
2: Per això. És que, clar, vivim el paradigma de que la racionalitat i la part voluntària del pensament i la ciència ho pot controlar tot. Però hi ha coses en la vida que són involuntàries i que venen soles. Una d'elles és el son.
1: Ho volem controlar tot.
2: Sí.
1: I el nostre cos no el podem controlar.
2: Algunes coses sí,
1: algunes coses
2: la musculatura sí, el que
1: això.
2: Diem, el que pensem, però una digestió no la pots controlar.
1: Sí.
2: Per exemple, o si et funciona bé el fetge o et funciona bé els ronyons.
1: Exacte.
2: Pues, lo semblant.
1: Doncs el servei per anar a dormir tampoc.
2: No. Aleshores, una altra cosa que fem, mirar l'hora.
1: Ai, sí.
2: Mirar l'hora quan no pots dormir. Tots hem passat, moments d'insomni.
1: Fa
2: és
1: una hora que estic intentant dormir, no hi ha manera.
2: Vale. Doncs una de les coses que encara t'activa més i et fica més nerviós.
1: Sí, no mirem
2: l'hora. Per tant, no mirem l'hora.
1: No mirem l'hora.
2: El que es recomana és posar l'alarma, o sigui, el mòbil fora de l'habitació, si pot ser, i poses l'alarma. I només aixecar-te per quan soni l'alarma.
1: Al matí.
2: Sí, vale? Es recomana estar estirat, reposant, com dèiem, amb els ulls tancats, i fins que no t'aixeques, fins que no sona l'alarma. I això, si ho vas repetint el teu dia a dia, el son s'acaba regulant. Vale? És ficar unes condicions perquè el son s'acabi regulant sol. Vale?
1: És a dir, d'alguna manera doncs sí que el podem controlar, és a dir, que
2: sí.
1: El controlem quan li ensenyem. És com els nens petits, els bebès, no? Que
2: totalment.
1: Els hem d'anar ensenyant a dormir.
2: Totalment.
1: Doncs de grans també hem d'aprendre a dormir.
2: Sí.
1: Perquè hi ha hagut alguna cosa que ens ha fet alguna cosa en la nostra vida que ens ha passat, que ens ha fet descontrolar aquest son. Hem d'aprendre a dormir, potser seria el titular també d'adults.
2: Més aviat, Francesc, i perdona, que no ho digui exactament igual, perquè dormir no s'aprèn, és algo que ja naixem aprenent, ningú ens ha ensenyat a dormir, com deien, que
1: sí.
2: És algo automàtic. El que sí que podem aprendre són quines són les condicions per afavorir el son.
1: Val.
2: I nosaltres, de manera activa, sí que podem ficar unes condicions perquè el nostre son es reguli.
1: Regular el
2: son. I estic molt d'acord amb tu que és això, que els nens petits necessiten aquesta regularitat, aquests hàbits, i es va regulant sol els seus ritmes circadians i del menjar.
1: Doncs hem de fer igual com de bebès, però també de grans. Regular el nostre son.
2: Exacte. Hi ha gent que també fa molt d'esport al vespre per cansar-se, però l'esport al vespre encara t'activa més.
1: Ah, sí.
2: Llavors es recomana també això, que si tens un problema d'insomni, de fer-lo una miqueta abans a la tarda, si és possible, si la vida t'ho permet. Tot el tema pantalles, són molt activadors i estimulants, això que deies amb els adolescents,
1: sí.
2: La llum blava, ja ho sabem, no? que li diu a la teva, a totes les glàndules de, crec que és la glàndula pineal, ara no me recordo quina és, la glàndula que segrega la melatonina i que regula els ritmes circadians, li està dient que encara és de dia.
1: Mm.
2: O sigui, el nostre rellotge biològic li va molt bé saber què és de dia mirant el sol i què és de nit sabent que, o sigui, sortint, o sigui, veient, llavors es va regulant sol.
1: Per tant, també recomanes potser que tinguem les persianes baixades o les cortines tancades, que no entri llum a l'hora d'anar a dormir.
2: Sí, clar, sí, si no hi ha llum,
1: vull dir,
2: millor.
1: Ara per aquestes èpoques,
2: sí,
1: no?
2: Sí,
1: el dia
2: sí.
1: Més llarg.
2: Sí, sí, és millor anar amb la naturalesa.
1: Com tens la lluna plena ja com un far penjada,
2: sí, sí,
1: doncs
2: sí.
1: Millor tancar la cortina.
2: Exacte.
1: Perquè així no es pensin que és de dia.
2: O altres llumetes també.
1: Sí.
2: O sigui, es recomana que l'habitació estigui totalment fosca.
1: Uh-huh.
2: Vale? I llavors això, no cal posar-se al llit quan estiguem molt cansats, sinó que si tenim regularitat, sempre ens fiquem més o menys a la mateixa hora i ens aixequem més o menys a la mateixa hora, això també ajuda a regular el ritme circadià.
1: Sí.
2: Vale?
1: Això passa de vegades, que et lleves a les 7 del matí cada dia i al cap de setmana, apa, també et lleves a les 7 del matí perquè
2: sí.
1: Ja estàs acostumat, no?
2: Sí,
1: i voldries
2: sí.
1: Dormir més per allò de recuperar el son, però
2: exacte.
1: El cos ja...
2: Exacte. Per tant, això, que aquestes coses que hem anat dient, algunes s'han d'evitar, perquè són activadores. Llavors, amb la intenció de dormir-te, t'estàs activant més, per tant, estàs dormint menys. Aquest és el missatge.
1: El missatge, ho hem
2: tingut clar. I aquí és on
1: clar.
2: Sempre hem amb aquests bucles que deies, amb aquestes boles de neu que deies, aquí és on hem d'intervenir en el tractament psicològic de l'insomni. Vale? Per tant, en resum, solucions funcionals per poder dormir. Preparar una alarma per a que soni a les 7-8 hores, vale? Si som adults. Apagar la llum i estirar-se al llit sense fons de soroll, ni llumíniques, vale? Que estiguis en silenci, i estirar-te amb la intenció de reposar amb els ulls tancats, vale? Evitar dormir amb animals, també, que tenen...
1: Ah, sí?
2: Sí, sí, perquè es desperten, tal, bueno, et poden també molestar. Si tens nens petits, doncs primer ajudar-los a regular el son amb ells i després regular el teu, vale? Perquè això ja és inevitable, no? Aquestes nits més d'insomni, no?
1: Sí.
2: I això, reposar al màxim. Nosaltres, com a humans, no podem ficar-nos objectiu de vaig a dormir, però sí que podem ficar-nos objectiu de vaig a reposar. Llavors, dintre el que cap, doncs pots descansar, vale? Evitar mirar el despertador, no fer siesta, no fer migdiada. Val?
1: Ah, ni 10 minuts?
2: Ara diuen que no, sobretot si tens un problema d'insomni. Val? Ah,
1: estem parlant de quan tens un problema d'insomni. A veure, que si tu tens vas a dormir bé,
2: sí.
1: Si pots fer potser migdiada, 10 minuts, si et va bé, 20 minuts,
2: sí, sí.
1: Ho proves. Després sí. No pots anar a dormir. Ja
2: exacte. I evitar utilitzar el llit durant el dia. Vale? O sigui, només a la nit, en aquestes hores que t'estires i tanques els ulls. Val? Llavors, una miqueta, Francina, amb això, no? Comentar, només per acabar, que en el cap obrirem algun grup d'abordatge de l'insomni, i que sobretot de persones, això ho farem amb un metge i una persona de farmàcia, sobretot les persones que estan vivint, o sigui, que estan prenent medicació per dormir, però que ara s'està veient que més de 2-4 setmanes els ansiolítics ja no és convenient, es transformen en un problema. Vale? Això ho explicaria millor el doctor Martínez, que és el referent d'aquest tema del son, i s'ha receptat durant molts anys i ara s'està fent una de prescripció d'aquests ansiolítics per anar a dormir.
1: Això és el que deies al principi, no? Que millor intentar deixar les pastilles,
2: sí.
1: I tractar el problema de fons. I aquí,
2: sí.
1: Ve també la vostra feina, no? Dels psicòlegs, aquesta...

0: també és normal que els primers mesos et costi dormir o estiguis molt ansiós perquè tens una ansietat molt, molt potent i estàs molt obsessionat amb això i, bueno, llavors sí que s'ha d'anar a veure quin és el problema principal i començar a abordar el problema principal.
1: De vegades, però, segurament els hi deu passar a algun dels oients que ens escolten que la vida ens va bé, tu. Anem passant, qui dia passa any empeny,
0: sí.
1: Però no pots dormir. I et pregunten, però què et passa, no? Trobar la causa.
0: Sí,
1: no, tot està bé. És a dir, que una mateixa persona de vegades no s'adona quin és el seu problema interior, no?
0: Clar, clar. I de vegades, Francina, buscar la causa, com que hi poden haver-hi tantes causes associades i que no sabrem mai perquè quan anem a buscar el passat a veure quina és la causa d'avui en dia que m'està causant l'insomni, si és perquè tinc un trauma de la infància, ens perdem perquè hi ha moltes opcions. I llavors el que hem d'anar a veure per solucionar el problema és què està mantenint el problema actualment. Llavors, si és un cas només d'insomni molt exclusiu, doncs miraríem si la persona està aplicant qualsevol d'aquestes solucions, intentar dormir, forçar-se a dormir, mirant tot el rato el despertador, tot el que hem dit avui.
1: S'ha de poder distingir si és la causa de l'insomni una falta d'hàbits correctes,
0: sí.
1: O si hi ha una causa més profunda, més interior, que podria ser una causa de fa anys que t'està sortint ara i no te n'adones.
0: O... Sí, i això es tracta diferent. Si és un tema
1: diferent.
0: Traumàtic, un tema de culpabilitat, de remordiment, hi ha coses que no et deixen dormir, això també... Es tracta d'una altra manera.
1: Però sí que podríem recomanar als nostres oients que si pateixen insomni i estan fent servir hàbits correctes, com el que tu has presentat, doncs que acudeixin al CAP, al seu metge de capçalera, i que els recomani potser el camí a seguir i que
0: Totalment.
1: Que no perduri l'insomni, la falta de son, perquè com molt bé has dit al principi, perjudica el teu dia a dia, desenvolupament dels nens, però també a la vida adulta, la teva capacitat.
0: Estàs més irritable. Estàs fatal, no retens, no sostens l'atenció. És horrorós. La gent que passa en aquestes èpoques i que ja arrosseguen durant anys,
1: Exacte.
0: Ho passen fatal.
1: Es tracta d'evitar d'arrossegar aquest problema durant anys.
0: Sí.
1: Si va doncs, al metge de capçalera que pugui recomanar la vostra atenció psicològica.
0: Exacte,
1: doncs...
0: sí, psicològica. I després mirar una miqueta la part farmacològica, si es pot ajustar o ja està sent contraproduent, perquè generen molta dependència. Aquests fàrmacs ansiolítics generen dependència i llavors ja es transforma en un problema de síndrome d'abstinència.
1: Exacte.
0: I llavors que no et permet dormir.
1: Ens estem aquí enganxant a una cosa que no hauria de ser.
0: Sí.
1: Aquestes
0: sí,
1: contradiccions,
0: sí.
1: No?
0: Que ara s'està veient, ara s'està estudiant i ara es vol tirar cap enrere. Però que durant molts anys s'ha receptat amb la millor de les intencions.
1: Bé, anem evolucionant i anem aprenent i anem descobrint nous mons. Ricard Jorge, psicòleg referent de benestar emocional i comunitari de l'àrea bàsica de salut d'Argentona, moltes gràcies per aquesta xerrada sobre el tema No puc dormir, com tractar l'insomni. Crec que ha sigut molt pedagògic i instructiu, però tenim cada 15 dies aquí al Tic Tac de Ràdio Argentona. T'esperem d'aquí 15 dies per un nou tema que segur que serà igual o més interessant que el d'avui.
0: Moltes gràcies, Francina. Que vagi molt bé. Ens veiem en 15 dies.

0: Bon dia, són les 11. La consellera Núria Parlon atribueix a una decisió estrictament personal la renúncia de Josep Lluís Trapero com a director general de la Policia de Catalunya i subratlla que el govern volia la seva continuïtat. Ferran López ocuparà el seu càrrec a partir de la setmana que ve. Un altre canvi anunciat és el nomenament de Sílvia Catà com a nova comissària en cap dels Mossos en lloc de Miquel Esquius, que es jubila. Baixa el perill per les pluges a les 5 comarques on s'han suspès les classes i l'activitat sanitària i on ha caigut menys aigua de l'esperada. La consellera d'Interior defensa les decisions preses i recomana mantenir la prudència perquè l'episodi, que ara es desplaça cap al nord, encara no s'ha acabat. Alberto Núñez Feijóo carrega contra Pedro Sánchez pels resultats de l'informe PISA i la crisi migratòria a Ceuta i li demana que convoqui eleccions. El president del govern espanyol ha refermat que acabarà la legislatura. La líder d'Alternativa per a Alemanya reclama l'expulsió d'un milió de migrants del país en la primera intervenció al Parlament després de la victòria regional del seu partit diumenge. El conseller Friedrich Merz ho rebutja i ho defineix com un pla de neteja ètnica. La nova escalada d'atacs entre l'Iran i els Estats Units situa el petroli per damunt dels 100 euros per primera vegada des del juliol. Teheran assegura que ha atacat dos vaixells nord-americans i 8 petroliers al Golf Pèrsic en resposta a un atac dels Estats Units que ha destruït 5 petroliers iranians. Una recerca arqueològica al jaciment de Minferri a Juneda, a les Garrigues, constata que la producció de plom a la plana de Lleida com el més antic de la península i molt abans del que es pensava. Fins ara se situava amb l'arribada dels fenicis 8 segles després. Venècia rendeix a la parella Penélope Cruz i Javier Bardem. La mostra projecta la pel·lícula Bunker, dirigida per Fabian Zeller, on Cruz i Bardem interpreten un matrimoni en crisi.
1: Esports. Barça Feyenoord, debut a la Champions masculina de futbol a 7:15 amb transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio. Eric García no pot jugar partit per sanció. El Bernabéu dedica alguns xulets a Madrid, que pateix per superar ahir l'Inter de Milà per 2-1, també a la Champions. També ahir derrota del Villarreal i victòria del Betis. I a l'Open dels Estats Units de tenis, eliminació del defensor del títol Carlos Alcaraz als quarts de final a mans del nord-americà Ben Shelton en 5 sets. A Murcia reapareixia després de 4 mesos lesionat.
0: I pel que fa al temps, matí de ruixats i tempestes irregulars a comarques de Girona, Barcelona i Pirineu, localment forts i de caràcter torrencial. Descens marcat de la temperatura, sobretot a comarques d'interior i al Pirineu, tramuntana i mestral forts al nord de l'Empordà i Terres de l'Ebre.
2: 3CAT Info. Viu la ràdio.
3: Ràdio Argentona t'acompanya.

0: De dilluns a divendres, de 10 a 1, Tic-Tac, el batec d'Argentona.
1: Tic-Tac, el batec d'Argentona. Franzina Suari.

0: Són les 11:04, això és el tic-tac de Ràdio Argentona i avui als estudis tenim una en Pep Famades.
1: Sí.
0: Hola, bon dia, Pep.
1: Què tal? El Bobby, jo m'anuncio com el Bobby.
0: Ets el Bobby, molt bé. Iniciem temporada, eh? I però tu ja ets un veterà de la
1: veterà,
0: casa, eh?
1: Sí.
0: Vull dir que...
1: La premsa del cor i magazine, també. Fem una mica de tot, perquè la premsa del cor de vegades és molt pesada, diguem-ho així, totes les tonteries que es diu i tot, i llavors jo, com que tinc la vessant històrica, pues, disfruto. Bueno, doncs pues mira, ja, si em permets, començo, sempre començava, pues, avui, 9 de setembre, el temps, ja diuen que estem amb alerta roja, hi ha zones, comarques i tot, després del temps que hem tingut un estiu sec, no cal dir res més, esperem pluges que ens arribin i no facin mal, sobretot. Després també els sants, pues, com sempre, pues, mira, hi havia ahir la mare de Núria, les verges trobades, que en diuen, la de Núria, la de Meritxell, que és la patrona d'Andorra, després ja hi ha hagut Sant Pere Clavé, que és el defensor dels negres a Amèrica, també d'allò, diguéssim, i després la Mare de Déu del Viver, que també serà l'endemà de l'11 de setembre, diguéssim, que també és molt coneguda, es fa la festa tot, doncs saludem tot, i també posen com a festa, doncs, l'11 de setembre, que també, doncs, saludem, que tots celebrem la viada, cadascú que la celebri de la seva manera, i és una diada de tots els catalans. Només vull dir així. Ah, i també m'ha fet nom el nom de Càndida, que és el Càndida, i també la Mare Déu del Claustre. Jo tenia una clienta, deia, ai, quin nom és aquest? Maria del Claustre. Doncs, i Aranxa, també. Vull dir, tots van sortint. De vegades hi ha noms que són, agraden més o no, que desgraciadament avui dia ja no es compleixen els rituals d'abans, però bueno. I després, abans de tot, pues, com ja vam deixar el programa, ja fa més de 2 mesos i mig, doncs, que han passat molts temes, desgraciadament continuem igual amb les guerres aquestes de Gaza, el Líbano, l'estret d'Hormuz, tot, i cada dia es complia la d'Ucrània, i desgraciadament només veiem que desgràcies per les i a més ara faltava poc, s'ha dit d'aquesta d'allò d'invasió o tot el que es digui d'aquests migrants de Ceuta. Doncs també una cosa que hem dit que desgraciadament hem de comentar, pues que hi han hagut 38 o 39 dones assassinades, vull dir, cada dia més. I a més de fa poc també va haver-hi un assassinat d'una bona persona a Manresa, d'aquestes bandes de joves. Hem de fer un esforç tots per evitar aquesta violència que hi ha a tot arreu, vull dir, tots, eh? Jo el primer, vull dir, la violència que hi ha, que més agafen ganivets i tot per matar. Bé, ara ja hem dit tot això una mica, i després també hi ha hagut els esdeveniments, hi ha hagut l'eclipse, aquest del 12 d'agost, també va ser important, hi va haver un terratrèmol a Colòmbia, després hi ha hagut els incendis, que també, per sort, després dels que van haver-hi, no hi ha hagut ni molt pocs morts i tot, i a Catalunya també hem dit que podem dir que ha fet els deures i esperem que no hi hagi cap incendi el que queda de temps. Vull dir, es va fer una política bastant bona sobre això i cada dia hem de mirar més perquè el temps canvia, desgraciadament. I, bueno, doncs ja he dit tots els esdeveniments més importants, podem haver deixat algun, i diguéssim, també ara ja se celebra també el Festival de Venècia, que està ple de, bueno, hi ha hagut la Penélope Cruz, el Bardem, i el Xavier Bardem, i ell ha presentat el Búnquer, diguéssim, una pel·lícula sobre els milionaris aquests actuals que volen, per si mai han de desaparèixer, doncs es construeixen un burg a Hawaii. I ha també estrenat una pel·lícula que fa d'un pare i una filla que es retroben amb una mica de polèmica. Doncs també a les revistes també parlen de tot el glamour que hi ha la Susan Sarandon, en George Clooney i molts artistes i tots passen per la passarel·la i és maco.
0: Escolta'm, Pep,
1: digues.
0: És la primera vegada que en Javier Bardem i la Penélope Cruz actuen junts?
1: Bueno, cadascú en diferent pel·lícula.
0: Ah, sí? No es fa sí. una pel·lícula que és un matrimoni?
1: Em sembla que l'última vegada... El Búnquer.
0: Sí.
1: Bueno, el Búnquer sí, perdona. Ah. És que el Búnquer encara no l'he... No l'he mirat.
0: No l'hem vist, no.
1: No, i l'última vegada, bueno, aquella pel·lícula de tants anys, que encara eren joves, que fa Jamón Jamón, em sembla, que sí que van actuar...
0: Ah, és veritat.
1: Sí, sí llavors, però raó, encara no eren parella ni molt menys,
0: exacte,
1: diguéssim.
0: Exacte, és veritat, no eren parella.
1: I el Búnquer l'hem mirat per sobre una mica i deuen treballar junts, diguéssim. Sí, doncs bueno, és una experiència maca. A veure, bueno, el cine ja saps que cada dia es va... Hi ha pel·lícules que jo abans dic, aquesta pel·lícula no l'he de veure, i tenim l'avantatge que de vegades al centre que podem anar a veure, que no ens hem de moure d'Argentona.
0: Tenim una sort.
1: Una sort fantàstica, oh. Vull dir que...
0: Fan pel·lícules molt actuals.
1: Sí, perquè escolta, anar al centre, anar al cine fora, desplaçat-te i tot, costa, vull dir, anar-hi, i aquí ho tens un moment. Bueno, si tu veus alguna cosa que et faci gràcia per comentar...
0: No, és que això que em feia gràcia del Búnquer, que sí que actuen junts, i després hi ha aquesta altra pel·lícula que dius que en Javier Bardem també ha presentat, que,
1: sí.
0: que de fet la vam veure aquí al Centre Parroquial la setmana passada, que és El Ser Querido,
1: sí,
0: que surt una actriu catalana,
1: sí,
0: que és la... mallorquina, però ha viscut,
1: sí,
0: aquí, ha viscut a Barcelona molts anys.
1: Ara no sé com es diu, em sembla, sí, també treballa molt bé. Sí, fa gràcia perquè fan una novel·la també a la televisió i també hi ha una relació de pare i fill a matar, que es volen conèixer i no hi ha manera, com són tants anys i tot.
0: Sí,
1: però bueno, coses que passen actualment.
0: Victoria Luengo es diu ella.
1: Victoria Luengo.
0: És una pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen i que sembla, vaig sentir que ella comentava que l'Steven Spielberg li havia enviat un missatge a en Javier Bardem dient-li que bé que havia treballat aquesta noia, que és
1: d'allò.
0: Molt bona actriu,
1: sí, sí.
0: I ella ho comentava per les xarxes socials que estava... Bueno, que no s'ho podia creure que l'Steven Spielberg li hagués fet un comentari tan positiu,
1: sí.
0: No? Per tant, tenim una actriu revelació aquí
1: catalana.
0: No,
1: ja vull dir, aquí catalanes, vull dir... Ara canviant de tema també, vull mirar a les revistes aquí, que hi ha una quantitat de personatges que estan a la televisió a Madrid i tot, del Temps, Dos Homes del Temps, tot, fan programes a tot arreu. Vull dir, hi ha un moviment de tot arreu. I això ho hem de cultivar-ho, perquè, és clar, els mitjans de comunicació, tot el món va evolucionant, però jo sempre ara em dedueixo, es pot viure sense informació. Hi ha gent que, jo de vegades els hi comento, ai, que sou feliços, que no us entereu de res, però jo sempre dic, el meu vici és llegir el diari, i m'agrada llegir la, no de notícies, no m'agrada llegir el paper, i de vegades dic, això ja ho llegiré amb calma perquè no ho entenc gaire, però jo he nascut d'aquesta manera, i necessito, bueno, i a més vinc a la ràdio i tot, i es pot viure sense personatges sobre els temes, per exemple, el campionat del que participes, el Mundial, tot això, participes de l'alegria, de tot, i passar de tot, no ho sé, és així.
0: Però a veure, jo... Pep, hi ha notícies molt variades a diferents àmbits,
1: sí.
0: I camps. Vull dir que hi ha gent que està interessada més en l'esport i altra gent que més,
1: sí.
0: en la política. De notícies,
1: sí.
0: Pot interessar a tothom,
1: sí.
0: perquè hi ha tanta varietat.
1: Varietat que no dones l'abast, vull
0: clar,
1: dir que sí.
0: Clar, que cadascú es va centrant.
1: Jo també, per exemple, fa gràcia, per exemple, jo del món de l'esport, però, per exemple, hi ha el, diguéssim, el campió ara que ha sigut el Toni Bou, que ha sigut campió de trial 40 vegades mundialment. Pues és clar, dius, bueno, aquí és aquest el trial i tot, llavors m'assabento jo, veiem el que és el Toni Bou,
0: sí.
1: d'allò, després també ara va haver-hi la volta, bueno, encara continua la volta a Espanya, hi havia el ciclista esloven en Podocar, però pobre va tenir un accident, diguéssim, i ara estava a ser campió de la volta, i desgraciadament un petit accident s'ha tingut de retirar. O, per exemple, el tennis, sempre jo tinc preferència... Ai, què fa la Paula Badosa, que és una d'allò, tenista, que és de Girona, i sempre em fa gràcia. Ai, què fa la Paula Badosa? I ara l'altre dia vaig mirar, mira, està per Estats Units, i diu, van suspendre el partit d'una pluja. I llavors diu, estàvem amb el Carlos Alcaraz, vull dir. Llavors, esclar, aficiones a veure tot el món de l'esport, de la política... De tot arreu, de les artistes, la vida privada, tot, per exemple, mira, doncs ja també hi ha hagut hi ha hagut dues coses, que per exemple hi ha hagut la mort del del Josep Cusí, que era un senyor de la burgesia catalana, que era amic del rei, i del rei emèrit, i el va visitar, el rei el va visitar tranquil·lament, es va desplaçar a Barcelona, i va tornar a marxar, i diu que es trucaven cada setmana, parlava, ell parlava amb ell de la situació, com estava, de salut, i diguéssim que la, i ara ja la, després llegiré un altre dia, la història es veia que si eren germanastres o tot, perquè s'assemblaven molt, però mirant la història no és de la burgesia catalana, tot, i bueno, va ser esportiu, esclar, la vida d'aquella època doncs, s'hi podien dedicar els que tenien possibles.
0: És bueno, que m'estàs dient digues... que el rei emèrit es passeja per Barcelona i ningú se n'adona.
1: No, exacte, no, que vull dir, tot això ja va ser normal. Per exemple, jo si s'ha estat per Barcelona sé que l'hauria conegut, però la majoria de la gent, si ha estat per Barcelona un moment, ni haurien fet cas, perquè és el canvi de generació, vull dir. Ara, el moment que algú diu, el rei està allà, està passejant-se per allà, doncs de seguida...
0: Es crida l'atenció, eh?
1: Sí, però vull dir que a casa hem de fer les coses normals, que no cal donar importància. Vull dir, jo a vegades em trobo que de vegades trobo, dic, que ets tu la persona, perquè és clar, conec a molta gent, dic que ets tu la que surt per televisió, diu sí, ah, bueno, ja està, perquè és clar, m'hi fixo molt en persones, però que canvien molt una persona veure-la per televisió, el natural. Mm. Jo per també tinc la meva neboda, que és la Mireia Oriol, que també és artista, no? I de vegades que el comento dic, escolta, mira l'artista, ai sí, el que sigui, però és clar, també m'introdueixo en el món de la faràndula, que dic jo. Bueno, tu feia gràcia també, i a mi també, t'explicaré ràpidament, perquè saps que el temps,
0: sí,
1: de la mort, que ara a aquesta hora deuen fer els funerals a Oslo, del funeral del Harald
0: de
1: Noruega, Hills, és històricament, perquè és cap a l'edat que tinc jo, aquests tenien 10 anys, igual que el rei emèrit, i és clar, tota l'època seva de joventut, jo la seguia, diguéssim, perquè sempre m'ha agradat la part històrica, i llavors et diré una cosa, que molta gent, gràcies a les revistes, especialment les senyores, tenen una d'allò històrica, perquè durant la dictadura, doncs esclar, no eren, explicaven una mica les formes de vida, aquí tenim una dictadura, però explicaven la història de la monarquia anglesa, la Segona Guerra Mundial, a Bèlgica, tot això, i llavors rebien informació d'una mica d'història que quasi bé aquí no es permetia. Pues el Harald de Noruega, històricament, vaig ràpidament, el 1905, s'independitza de Suècia amb un fill d'allò i forma la dinastia noruega. Però fixeu-s'hi bé, ells no renuncien i al Premi Nobel de Literatura, i en vez de barallar-se i tot, el Premi Nobel de la Pau el donen a Oslo, i els altres premis els donen a Estocolmo. Les companyies són de la SAR, les línies escandinaves, i tot, no hi ha cap problema. Instaura la nova dinastia, surt l'Alcon VII, em sembla, i es casa també amb una d'allò princesa sueca, que dona la causalitat, que era la seva germana, és la reina Astrid, que és la que es va casar amb el Leopoldo de Bèlgica, que va morir d'accident, el pare del Balduino i tot. O sigui que les famílies aquestes estan emparentades, que avui ho veurem al funeral, amb els avis i tot, tots per part d'un i l'altre, tots són famílies, vull dir, es relacionen. I llavors aquest, també històricament, que van fer una pel·lícula, és històricament també això de les monarquies, quan han de complir els deures, el poble els aprecia i els respecta. Aquí hauríem de parlar una mica especial el tema d'aquí, però ell, quan arriba la Segona Guerra Mundial i els alemans invadeixen Holanda, hi ha un dictador també, i fa pressions perquè el rei l'ajudi i accepti la dictadura. Ell el que fa amb el seu fill Olaf, el pare del Harald, marxen a l'exili abans de pactar amb els nazis a Noruega. La reina, la reina Marta, que era també, diguéssim, era filla de Suècia, també marxa amb el Harald i les dues filles, la Cristina i la Raragil, que ara fa 2 anys va morir a 90 anys al Brasil. I ara l'hem vist a la Cristina, que ha més de 90 anys, el número de fotografia. Doncs marxen, ell marxen a Londres, exiliats, i llavors tornen a acabar de la Segona Guerra Mundial i el poble els hi agraeix. Després abans hi ha el Harald, que està enamorat de la Sonia Skralsen, que és una filla d'un comerciant d'Oslo, i és clar, llavors s'han de casar, diguéssim, amb princeses i tot el que sigui. Llavors hi va haver-hi una fe que diu que la Sofia, la reina d'aquí, estava enamorada del Harald, però el rei ja feia temps que sortia amb la Sonia, diu que va tenir un desengany i tot. Jo això me'n recordo, però a més fa gràcia perquè acceptaven que es casés, perquè la mare de la reina, la Federica, era l'amant autèntica, intrigant i casamentera, tot el que podia. Doncs, com que li van demanar el dot a Grècia, i Grècia era un país bastant pobre, no ho va tenir, es va deixar córrer. O sigui, una història amorosa i una història financera. Fins que va arribar el Harald, que ara ha tingut actualment, es va casar també el fill, el Ragnar, també, amb una princesa, amb la Mette Mari, que porta molts problemes, perquè hi ha el cas a Epstein, que diu que va estar ella, després era divorciada, doncs ja després no té gaire salut, vull dir, no sé
0: si... Oh, i el fill gran condemnat.
1: Exacte, el fill Maus, també vols allò, també, vull dir, que ara sembla mentida que poder ara, actualment, la que té una mica de prestigi nostre, ha tornat a agafar el caire després de l'època de les aventures del rei Joan Carles. Sembla que hi ha una mica aquí, s'ha tornat a agafar una mica, que jo ja sabeu que jo no som monàrquic ni molt menys, jo defenso la forma de funcionar aquest país, però jo estic en contra de la meva... A més, cada dia es van socialitzant, ja veieu la reina Letícia, que cada dia va més a activitats socials, perquè ella és filla de... ella és normal, s'ha criat a l'ambient, no de la realesa ni molt menys.
0: El que sí que trobo és que les famílies reals europees tenen molta relació entre elles.
1: Sí, per famílies.
0: Per famílies, però sí. L'espanyola no tant. Tot i que també per família...
1: Sí, però per exemple l'Espanyola està emparentada amb els de Grècia, perquè el Constantino, que era el germà de la Sofia, després amb Anglaterra, per la reina Isabel, perquè la reina la dona de la reina Victòria Eugènia era neta de la Victòria, la reina Victòria d'Anglaterra, vull dir, era neta, diguéssim, i llavors els alemans també, per part de la iaia de la reina Sofia, va ser la filla de l'últim Kaiser d'Alemanya, vull dir, s'emparenten tot. Ara, és clar, amb els belgues no hi ha parentès, però hi va estar la reina Fabiola, també venia d'origen d'aquí, d'Espanya, vull dir. I llavors, per exemple, ara jo, mira, ja li busco un pretendent, jo, l'altre mirant així, dic, soc una mica de Celestino, i li hem de buscar parella.
0: Aquí,
1: vull
0: a la Leonor, ara.
1: A Leonor. Ah. I mira, el que seria bo seria els de Bèlgica, que són quatre fills, són dos nois i dues noies, un estudia a l'Acadèmia Militar, és ros, és catòlic, tot, no hi hauria problema. I que veiem si ens apego, perquè el de Suècia també és de la seva edat, però ja és de Suècia, hi ha problemes i tot. Jo voto per el de Bèlgica, la millor es casa amb un de normal aquí, vull dir... No.
0: Ara començar la universitat.
1: Sí, la Carlos III.
0: Vull dir, doncs potser un company de...
1: Sí, bueno,
0: d'estudis.
1: De fet, és normal, quan tens 18 o 19 anys, doncs tens el primer amor o el que sigui, tot, però després, clar, hi ha el protocol. Vull dir, al final tu veus que també de les famílies de les classes altes, també a l'hora de la veritat, també es casen amb la seva relació i tot.
0: Però el Felipe es va casar amb una divorciada.
1: Exacte.
0: I de periodista, però vaja, que no...
1: La
0: Letícia, si l'han deixat casar, doncs la Leonor també la deixaran casar, amb qui s'enamori, no?
1: Exacte. Vull dir
0: que ara no podem fer el joc aquell de les reialeses.
1: Jo sempre dic que nosaltres estem en una monarquia republicana, perquè la reina Letícia és neta d'un republicà,
0: sí.
1: Vull dir, de la història. I a mi m'agrada cada dia que socialment es vagi igualant les coses. Ara, mantenir unes normes, però vull dir, això que hi ha a l'època d'història i tot això, ja s'ha acabat, evidentment. I quan ells han d'adaptar-se a la situació actual, vull dir, i encara ella, la Letícia, les té massa d'allò agafades, que haurien de fer més vida social. relacionar-se més, a veiem, però bueno, amb 18 anys no poso
0: que... Jo crec que fan vida social, però en el seu entorn, a Madrid, no?
1: A Madrid, una mica.
0: Tenen molta vida privada, també, que bueno, això, la Letícia mica... també ho ha potenciat,
1: però,
0: no?
1: Però ella les ha parat una mica, esclar, no oblidem que ella també, ara a poc a poc va agafant, però esclar, era com una intrusa, què fa aquesta aquí? D'on te ve?
0: No s'ho devia passar bé al principi.
1: Ara ella és periodista i és una dona intel·ligenta, també val molt, vull dir... I vas a d'allò, el Felip és més bon d'això, així més cap a xap, però vull dir que de moment, la vida privada que faci el que vulgui, de moment formen un tàndem bastant bé, diguéssim. Doncs bueno, a veiem la setmana que ve, veurem tota la realesa. No crec que hi hagi el de Marroc també, perquè és clar, el Marroc també és una monarquia.
0: Sí, poder però el conviden aquí a Europa?
1: Oh, segurament, home, és clar, estan... No ho sé, veiem el protocol o com va.
0: El que sí que hi ha llegit és que el de Japó ve el príncep.
1: Sí, el Japó, i després venen els de Jordània, també.
0: Aquests sí que estan sovint per aquí.
1: Sí, aquests es mou. Ara la reina Rània, que va durar una època que...
0: Ui, no parava.
1: No parava de glamour i tot, que l'acusaven malgastadora, perquè era un país bastant pobre, però ara ja és àvia i tot, i a més és d'origen palestí. Vull dir que ara ha agafat el tema social i es mou molt pel país amb activitats i amb coses socials, eh? Vull dir que ha agafat el
0: tema. No, ja fa temps que ha frenat perquè sí. Deien que era massa occidental. Ja.
1: Sí, vull dir... aquesta gent, igual que a Anglaterra, que tenen ara... Ai, per cert, ara ja deixem el Harold, la setmana que ve ho comencem a continuar, però ha tornat a Harry el Sucio. Jo li dic el Harry el Sucio.
0: Estem parlant de la corona britànica.
1: De corona anglesa. I també ara han tornat allà. No tenia d'haver marxat. Jo ja vaig comentar-ho i no has de marxar, tu has de defensar la família, tot. Ja li va passar al seu oncle, que va presentar la dimissió de rei, l'Eduardo VIII, es va casar amb la Wally Simpson i va ser sempre un PNL. Anava perdut por ahí per tota Europa, en casinos i tot, i no, ara ha tornat a Anglaterra, ja veurem què en fa. Però es va equivocar, bueno... I ara, esclar, i el germà i tot, tothom està fent la seva cosa. Però la monarquia anglesa és molt tradicional, és molt tradicional, però també té un sentit d'estat molt... ho tenen sagrat, això. I és el que funciona, vull dir. Perquè a Anglaterra no hi ha Constitució. En fi, bueno...
0: Pep, moltes gràcies per haver vingut. Sembla estrany com el temps ha passat tan ràpid.
1: No,
0: escoltant-te, ens has posat, és que has fet un repàs general.
1: Sí, podríem dir, mira, havia apuntat, però és que esclar, en dos mesos hi ha hagut molta cosa, vull dir... No,
0: a veure, Pep, t'hem de deixar perquè arribem a dos quarts,
1: però tu
0: sempre demanes una cançó, he sentit.
1: Sí, avui ja que hem dit que és l'11 de setembre, pues una cançó que tots els catalans ens emociona quan la sentim. Bueno, amics, pues a reveure i fins a la pròxima.
0: Doncs moltes gràcies,
1: vale.
0: Pep, per haver vingut.
1: Bueno,
0: i això,
1: també,
0: com dius.
1: Pues, celebrem ja que tu siguis aquí i que ens puguem, bueno, puguem anar fent la tertúlia durant tot l'any. Val.
0: Doncs fins la setmana que ve, Pep, que passis un bon dia.
1: Vale, gràcies. A reveure.

0: Són les 11:31 minuts, hem escoltat la puntaire d'en Ramon Calduc i ara el que farem és escoltar un podcast elaborat pel tècnic de Ràdio Argentona i membre de les ADF, Joan Ferrés, on descobrirem els orígens, el funcionament i l'estructura d'aquestes agrupacions. I després, després de tocar les 12 del migdia, escoltarem l'entrevista amb el cap d'operacions de les ADF, Serra de Marina, a l'Àlex Navarro.
1: Estàs escoltant un podcast divulgatiu de l'ADF Serra de Marina. Sota el nom ADF Serra de Marina, es constitueix una agrupació de defensa forestal a l'empara de la llei 6/88 de 30 de març, Forestal de Catalunya, i de l'ordre de 6 d'octubre de 1986. A l'any 1988 es va fundar l'agrupació de defensa forestal Vila d'Argentona i la Roca del Vallès, amb el suport i àmbit d'actuació d'aquests dos municipis, quedant registrada a la Generalitat de Catalunya amb el número 172. Posteriorment, a l'any 1990, es va agregar als municipis d'Arenys de Munt, Dosrius, Mataró i Vilanova del Vallès, que s'havia separat de la Roca del Vallès, i es va canviar a l'actual nom ADF Serra de Marina. Finalment, a l'any 2012, l'ADF Òrrius es va dissoldre i el municipi d'Òrrius va ser agregat a l'ADF Serra de Marina a l'any 2013. Així doncs, l'àmbit territorial de l'ADF Serra de Marina comprèn els termes municipals d'Arenys de Munt, Argentona, Dosrius, la Roca del Vallès, Mataró, Òrrius i Vilanova del Vallès, sumant una mica més de 10.000 hectàrees de bosc. La nostra principal tasca, que ens ocupa pràcticament el 80% del temps, és la prevenció d'incendis forestals. A l'ADF Serra de Marina treballem per reduir el risc d'incendi forestal. Per això, arrangem el ferm de camins i pistes forestals perquè l'accés en vehicle en cas d'emergència sigui viable. Netegem també la vegetació de les vores dels camins i pistes forestals per evitar la propagació del foc a peu de carretera. Revisem l'estat dels hidrants per disposar d'aigua i la dissuasió d'activitats que malmeten el medi natural, entre d'altres coses. L'altre 20% el dediquem a la vigilància i estat d'alerta per si es produeix qualsevol incendi de vegetació i així intervenir ràpidament en la seva extinció donant suport al cos de bombers de la Generalitat de Catalunya. Som gent compromesa amb el nostre territori i per això fem tasques de sensibilització de respecte al bosc, repartint tríptics, fent xerrades i sessions informatives. Vigilem tot el nostre territori d'actuació. També realitzem una important tasca de silvicultura preventiva actuant en camins, franges, tallafocs i punts d'aigua. Així mateix, fem una permanent revisió dels punts d'aigua vetllant per la seva operativitat, tant dels hidrants com de les basses antiincendis. Coneixedors com som del nostre territori, també ajudem en la recerca de persones desorientades o perdudes en zones forestals i rurals.
2: S'activa recerca per persona desapareguda a Dosrius.
1: Col·laborem també en sinistres naturals ajudant a la gent del territori que defensem dels possibles efectes causats per fenòmens naturals com ventades, riuades o nevades. Detectem amb precisió geogràfica i tècnica qualsevol tipus de columna de fum que es pugui esdevenir en un incendi forestal.
2: ADF a la Conreria ens informa d'una columna de fum a la Roca del Vallès.
1: I en cas de que s'iniciï un incendi forestal, col·laborem amb tots els mitjans que tenim al nostre abast sota la direcció dels efectius dels bombers de la Generalitat de Catalunya.
3: Atenció a totes les unitats ADF! S'activa servei d'emergència. Repeteixo, s'activa servei d'emergència. Sortida immediata.
2: Agents rurals ens confirmen que hi ha un foc de canyes a Vilanova del Vallès, a Santa Quitèria.

Però ara que ja saps què fem a l'ADF Serra Marina, t'expliquem què són les ADFs. Les Agrupacions de Defensa Forestal, ADFs, són associacions sense ànim de lucre formades per propietaris forestals i agrícoles, masovers i entitats relacionades amb la conservació del bosc, persones voluntàries i ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial, i tenen com a finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals. Les ADFs es van regular l'any 1986 com a conseqüència del programa Foc Verd elaborat pel DARP, Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. Ara bé, el seu origen cal cercar-lo en els antics grups d'extinció d'incendis i auxili immediat que es varen començar a formar a principis dels anys 60 a Catalunya. Els objectius i finalitats de les ADFs són elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d'incendis forestals, col·laboració activa en l'organització, el control i l'execució de mesures dictades o que es dictin per la Direcció General de Medi Natural en matèria de prevenció, o amb qualsevol altre organisme que tingui autoritat i competència en la lluita contra incendis forestals. Realització de campanyes de divulgació entre els titulars de terrenys forestals sobre les actuacions de prevenció i lluita contra els incendis forestals. Sensibilització i educació ambiental a la població rural i urbana en el territori de l'ADF. Execució de plans de prevenció, creació i manteniment d'infraestructura, xarxa de camins i punts d'aigua. Protecció de la natura, protegint la flora i la fauna salvatge. Restauració d'espais degradats, recuperació de fonts naturals, plantació d'arbres i arbusts i extinció d'incendis forestals. Has escoltat un podcast divulgatiu de l'ADF Serra de Marina, amb la producció de Sonora Global Media i la realització de Joan Ferrés, membre de l'ADF Serra de Marina.

Doncs hem escoltat aquest podcast sobre l'ADF Serra de Marina i després de les 12, després del butlletí informatiu de Catalunya Ràdio, seguirem parlant dels ADFs de Serra de Marina, com hem dit, amb el seu director d'operacions, l'Àlex Navarro, però serà a partir de les 12, perquè ara ens toca parlar d'un altre tema, i és el dia de les portes obertes del Viver d'Argentona. I per fer-ho entrevistarem la coordinadora de responsables de la Fundació Setbank i ho fem tot seguit.

0: El Viver d'Argent tornarà a obrir les portes el diumenge 13 de setembre a motiu de la Festa del Viver 2026, una jornada cultural, artística i festiva, gratuïta i oberta a tots els públics. Al llarg del dia, la finca acollirà música, arts visuals, literatura, tallers familiars, patrimoni i gastronomia en un entorn natural i arquitectònic declarat bé cultural d'interès local. Per conèixer millor les activitats que es porten a terme en aquesta jornada, tenim a l'altre punt del fil telefònic a la Maria Budó, responsable dels projectes de la Fundació Setba. Hola, bon dia, Maria.
1: Bon dia.
0: Estem encantats de tenir-te aquí, almenys pel telèfon, de poder parlar amb la Fundació sobre aquesta jornada de portes obertes que realment s'ha convertit en una activitat imprescindible aquí a Argentona.
1: Doncs la veritat és que sí, i bueno, l'intenció que és des del Viver i des de totes les persones que estan implicades en aquesta festa és que cada any puguem dir que és una mica millor, i és el que intentem fer any rere any.
0: Sabeu quants anys ja teniu comptabilitzats de festa?
1: Moltíssims.
0: Moltíssims, no?
1: Moltíssims, o sigui, no, centenars podríem dir quasi. Sí, la tradició de celebrar la Festa del Viver ja n'és de fa molts, molts anys amb motiu del Dia de la Mare de Déu, de les Verges Trobades, no? que és aquesta data tan senyalada a principis de setembre, i des de llavors i arrel de l'ermita, no?, que es troba dintre la finca, doncs ja es va començar a fer aquesta celebració, evidentment amb un format molt diferent i crec que molt més senzill del que fem ara, però bé, estem encantades des de la Fundació Setba de posar el nostre granet de sorra en tota l'organització dels actes que es porten a terme aquest diumenge.
0: Perquè any rere any heu anat incrementant la quantitat d'activitats que oferiu als argentonins i argentonines, no? És un programa molt extens que va de 10 del matí a 8 del vespre. Explica'ns les novetats d'enguany.
1: Doncs les novetats d'enguany, que sàpigues primer de tot que el que intentem és una mica escoltar, no?, a tota aquesta gent que ens visita cada any, i nosaltres som tot orelles, i a vegades, doncs això, no?, recordo perfectament l'any passat que algú va venir a dir que hi ha algú que expliqui tot el que hi ha en aquesta finca, i vam dir, ostres, seria una gran oportunitat, doncs, poder fer una visita guiada, que nosaltres, per nosaltres és una de les joies d'aquest any, no?, poder comptar amb la gent de Fòrum Maresme, que farà dues visites guiades en horari de dematí, que haig de dir per això que la primera visita guiada, que comença a 10:45, ja està completa i que ens queden algunes places per la visita d'un quart d'una. I és això, és una visita que durarà una hora i mitja i explicarà no només la història de la finca, sinó tots els seus secrets, els secrets dels jardins, dels edificis. Serà una visita guiada molt interessant.
0: Encara tenen oportunitat per apuntar-s'hi als nostres oients per aquesta segona visita. Com ho han de fer?
1: Doncs ho han de fer a través d'un formulari que està a la pàgina web del mateix Viver d'Argentona. Ja hi haurà un lloc, allà ho diu Festa, i allà hi ha un enllaç i posa visita comentada i es poden apuntar. Però és això, ens en queden poquetes i és per la visita d'un quart d'una.
0: Molt bé, doncs ho apuntem, que s'espavilin els nostres oients així que escoltin aquesta entrevista, a veure si encara hi ha places. També la jornada diu que culminarà amb el concert d'Enric Nederman i Catalatin Bands, a veure si ho he dit bé,
1: Catalatin Bands. Sí, l'Enric Nederman ens oferirà aquest concert de pop rock llatí, de fusió, és un concert en català i és això, i ens animaran, diguéssim, aquest final de festa doncs això, no?, amb una mica de ritme a la plaça principal. És l'acte en certa manera, és l'acte per fer la cloenda d'aquesta jornada.
0: Ja fa anys que ho organitzeu i si ho seguiu fent és per la bona acceptació dels argentonins i argentonines, no?
1: Exacte. Ens consta que els argentonins estan encantats. També ens consta que hi ha molta gent dels pobles del voltant del Maresme, del voltant d'Argentona, que també venen, perquè tothom coneix. O sigui, algú del Maresme en algun moment de la seva vida sempre ha passat per aquesta recta que surt o entra a Argentona i ha vist la finca i sempre és sorprenent, no? Pues tenir l'oportunitat, sobretot, que algú obri les portes de casa seva i no només que obri les portes, sinó que s'organitzin totes aquestes activitats. Vull dir, perquè parlàvem de la visita guiada, parlàvem del concert, però bueno, només a dintre, durant aquell dia, hi hauran 4 exposicions diferents. També vull dir que tenim una mica de tot. O sigui, sempre embolcallat per aquest punt cultural, no? Que és el que ens interessa, no només a la Fundació Setba, sinó també el seu president i propietari de la finca del Viver, el Darío Lahortua.
0: Sí que és sorprenent que estigui disposat a obrir les portes al públic, és entrada gratuïta i que ofereixi tanta varietat d'activitats que, com tu dius, de música, d'exposicions, les visites guiades, però també hi ha activitats familiars. A què és degut aquesta obertura de les portes?
1: Bé, doncs d'entrada crec que hi ha, potser m'equivoco, i algú em corregirà, però crec que pel fet de tenir una finca catalogada com bé cultural d'interès local, hi ha una certa, entre cometes, obligació de poder ensenyar aquest bé cultural. En el fons és tota la finca és patrimoni, diguéssim, no?, històric i arquitectònic de Catalunya. Tot i així, doncs, bé, el fet d'amenitzar una mica, de que no sigui, doncs, vaig allà i donc una volta als jardins, vull dir, que també seria molt interessant, doncs, clar, la multiplicació del públic que ha anat venint any rere any ha sigut tan important que crec que l'any passat quasi vam rossar les 3.000 persones, és a dir, que són molta gent, llavors, dius, doncs, a més, no?, doncs, el senyor Lahortua, que sempre ha tingut aquesta passió per la cultura i per fer arribar la cultura a llocs recòndits, doncs ell va voler fer això, no? Vam començar amb algunes activitats i realment crec que haig de dir que aquest any és un dels anys que, diguéssim, que la programació està més ajustada, no?, per això, per totes aquestes exposicions, concerts, el que deies tu també, aquests tallers familiars, és a dir, tenim una mica de tot i per tots els públics.
0: Qui organitza és la Fundació Setba. Setba, d'on ve aquest nom, sí. Setba?
1: Setba és curiós. Setba és una fundació que va crear el senyor Lahortua ja fa molts anys. Estem ubicats a Barcelona, en un lloc molt privilegiat, podríem dir, perquè estem a la plaça Reial, al bell mig de la plaça Reial. I el nom curiós, que molta gent li costa de pronunciar, ve de perquè la fundació té 7 balcons que miren a la plaça Reial i d'aquí ve el nom de Setba, no? Aquest quasi impronunciable nom, però bueno, podem dir que tenim unes bones vistes, diguéssim, des de les nostres sales de reunions.
0: Doncs molt bé, sí, interessant i curiosa l'explicació del nom Setba. M'interessa ara, per això, conèixer la Fundació, que a més d'aquesta jornada aquí a Argentona del Viver, què més organitzeu?
1: Doncs des de la Fundació el que fem és impulsar i crear, sobretot creem, impulsem i desenvolupem projectes culturals amb valor social. És a dir, que el que fem és intentar portar la cultura a llocs on és difícil que hi arribi o hi ha poques eines que hi arribin. Nosaltres des de la Fundació ara mateix tenim 4 projectes dirigits a 4 grups en risc d'exclusió social. Són, per un costat, tenim un projecte que és per persones amb discapacitat intel·lectual, un altre per persones que conviuen amb trastorns mentals i llavors 2 grups més de persones que es troben privades de llibertat. Un són les dones privades de llibertat i els joves, és a dir, grups que es troben en centres penitenciaris.
0: Creieu que la cultura ajuda a millorar la qualitat de vida de les persones?
1: El nostre lema de la Fundació és la cultura ens salva, aquí o on sigui. I nosaltres creiem que sí, creiem que la cultura millora, pot millorar el benestar emocional de les persones i amb això l'autoestima i evidentment comporta, diguéssim, un creixement personal que sobretot en aquests àmbits, no?, en aquests àmbits del risc d'exclusió social és molt important. És això, no?, que arribi la cultura. La cultura és educació, la cultura és coneixement i nosaltres sempre que puguem el seguirem portant allà on ens deixin i on puguem i més enllà, si podem.
0: I coneixeu al llarg dels anys casos concrets de sortir del pou o de sortir de situacions complicades gràcies a la cultura?
1: Moltíssims, moltíssims. I bé, nosaltres una de les coses que més importants, creiem que més importants que fem a la Fundació és avaluar l'impacte, no?, dels nostres projectes sobre les persones i la veritat és que quan llegeixes les dades et quedes a pedra, no?, perquè, no sé, per exemple, en un dels nostres projectes, que va dirigit a entitats que treballen amb persones que conviuen amb trastorns mentals, és un projecte que es diu Natura és Cultura, i, per exemple, al final de l'edició que vam fer l'any passat, doncs va venir una usuària i ens va dir, podeu que sapigueu, que diu, després d'estar amb vosaltres, després de tota la confiança que he agafat al realitzar el vostre projecte, ara em veig amb cor d'anar-me'n a viure sola. I això són passos que realment, jo crec que vam esclatar a plorar totes les de l'equip, perquè realment aquests passos, que per molta gent poden semblar molt petits, per altra gent són molt grans i importants, i nosaltres estem orgulloses, no, d'haver portat això, no, aquest granet de sorra a que la gent s'estimi una mica més i guanyin confiança, que és molt important.
0: Sí, us ajuda a seguir endavant, no?, amb aquests projectes que no deu ser fàcil d'implementar i no deu ser fàcil tampoc de desenvolupar en zones més conflictives o situacions més complicades, no? Mm. Perquè sempre, sovint es parla de cultura i quan es pensa en cultura es pensa, doncs, en les grans obres d'art, els grans teatres, no? Les òperes, o posem per cas això, no?, que la cultura és cara i de vegades hi tenen accés, això, gent amb poder adquisitiu. Vosaltres, perquè clar, la cultura és un terme molt general. Quina és la cultura específica que ajuda a les persones realment?
1: No sabria dir-te una paraula clau, però lo important és que, primer de tot, en els nostres projectes, i és una cosa imprescindible, és que nosaltres sempre treballem amb artistes professionals. Nosaltres sempre ho hem dit, un artista pot estar amb nosaltres avui a la presó de Brianzo fent un taller de fotografia i demà pot estar agafant un avió a París per anar a inaugurar una exposició. És a dir, aquesta repercussió és molt important per nosaltres. És a dir, no portem a gent amb recorregut i amb reconeixement dintre del món artístic i cultural de Catalunya. Si s'ha de fer una activitat de dansa, tenim els millors ballarins. Si s'ha de fer un taller de fotografia, tenim a les millors fotògrafes, els millors pintors, almenys per nosaltres. I una de les coses que també han de tenir els nostres artistes és la capacitat empàtica. És molt important. El món, com deies abans, no?, de la cultura, a vegades sembla que estigui relegat a certes èlits, no? Parlem de l'art, no? Doncs no tothom té diners per anar-se a una galeria d'art i comprar-se una peça que tinguin allà, però a vegades no cal. La cultura és molt més bàsica que això, almenys la que nosaltres intentem transmetre. Aquest coneixement, aquesta autoestima, aquest aprenentatge va molt més enllà de la cultura de classes o dels estereotips, diguéssim, que ens marca la societat.
0: M'has parlat de quatre projectes. N'hi ha cap d'aquests que es porti a terme al Maresme?
1: Doncs al Maresme, nosaltres no treballem concretament a cap lloc, nosaltres el que fem és treballar amb entitats. Al Maresme tenim la sort de tenir moltes entitats. La primera que em ve al cap ara mateix és, i no recordaré el nom perquè evidentment, és una que està just al costat del Viver d'Argentona, que és la Fundació, i em sortirà després.
0: Fundació Maresme?
1: Fundació Maresme, clar que sí,
0: Fundació Maresme. És que també venen a la ràdio a parlar a la Fundació Maresme, també ens tenim de, convidats
1: ara,
0: sovint.
1: Ara, vull dir, Santa Llúcia. Doncs sí,

0: fiança, sobretot en aquesta, per nosaltres el que és molt important, no? Que aquesta expressió, que s'expressin, que extreguin tot el que tenen a dintre i ho portin en un paper, en aquest cas, no?
1: Molt bé, ho trobo fantàstic, aquests projectes que esteu portant a terme des de la Fundació Setba. Tornem a aquesta jornada de Quirgentona uh-huh. del Viver. Només ja per acabar, què ens recomanaries tu durant la jornada? Alguna activitat excepcional? Ja sé que hem parlat de les novetats, però allò que dius, algun edifici o algun racó de la zona que no ens podem deixar passar?
0: Mira, jo ho recomanaria, o sigui, i vaig a ser molt sincera, i semblarà que escombro cap a casa, però jo ho recomanaria que el dia us el reserveu per anar-vos deixant caure per la finca, perquè des de les 10 del matí que obrirem les portes, tenim moltíssimes activitats al matí, no només hi ha, evidentment, hi ha la missa solemne ja, que es farà a l'ermita del Viver, que per cert està molt sol·licitada i sempre hem de posar cadires extres, vull dir que està a tope. Després hi ha la demostració de música dels alumnes de l'aula de música d'Argentona, hi ha un taller familiar de la Fundació per la Paràlisi Cerebral, tenim escultors, tenim una mostra d'escultors del Maresme i que no són del Maresme també, allà al mig, és a dir, tenim una mica de tot, les sardanes, que és un clàssic, no ens el deixem mai, la ballada de sardanes, i a la tarda doncs tenim més música. Tenim molta música, de fet. Tenim un duet que estarà a la llotja, tenim una mostra d'escriptors i poetes d'Argentona que pot ser molt interessant i acabarem amb el concert principal. Tot això amenitzat amb una exposició de la Fundació Catalana Paràlisi Cerebral, la mostra dels escultors que ja us he dit, una mostra també del Museu del Canti d'Argentona, que també és una altra novetat i de la qual estem molt contentes d'haver fet aquesta col·laboració, que la podreu veure a l'espai al costat del Centre d'Interpretació i al Centre d'Interpretació d'Argentona, que ja coneixeu, amb la figura del Julià Serra, que estarà allà per explicar-vos qualsevol curiositat de totes les eines que hi tenim, i dir-vos també que aquest any hem ampliat el fons del museu amb una donació dels amics del Museu de la Pageria d'Argentona. I a més, hi haurà food trucks, i a més, hi haurà una barra de vins solidaris Lacrima Bacus. És a dir, que jo crec que n'hi ha per tot el dia.
1: A veure, Maria, jo t'havia preguntat per una activitat extraordinària, però ja veig que és impossible, que
0: no.
1: Totes són extraordinàries i que no ens podem perdre cap d'elles.
0: No puc triar-ne una, perquè és això, tot serà distret. És això, en principi, baixen les temperatures, farà bon dia, o sigui que jo crec que és un dia ideal per reservar-lo per això, no? Doncs per lo que hi ha activitats a totes hores, per doncs, el que et vingui de gust, per tots els públics i res, aquí, al vell mig de... Res, a la sortida d'Argentona, al vell mig del Maresme.
1: Aquí mateix, que per cert, hi ha un trenet que surt de la plaça Nova, per aquells que no vulguin fer aquest trajecte a peu, doncs hi ha el trenet també des de la plaça Nova cap al Viver. Et voldria acomiadar, però abans he sentit que heu contribuït a l'ampliació del fons del Museu del Canti. Això m'interessa. Quines peces dius que hi heu aportat?
0: No, els amics del Museu de la Pagesia d'Argentona han fet una donació d'objectes, doncs això, no? d'objectes històrics de la pagesia, no només a Catalunya, sinó del Maresme. No puc desvetllar gaire cosa. Les vaig veure l'altre dia perquè s'està acabant d'arreglar aquest espai nou, que vull dir, perquè és això, aquesta ampliació del museu on hi ha totes aquestes peces. I
1: ho veurem el diumenge, ho veurem el
0: ho
1: diumenge
0: veureu,
1: allà al Viver.
0: No vull dir res.
1: No fem spoiler ara. Va.
0: Exacte, no fem spoiler i així us enganxo perquè vingueu a veure no només aquesta mostra,
1: que...
0: sinó tot el que vulgueu.
1: Jo crec, Maria, que ens has enganxat ja amb moltes coses diferents, perquè no, ningú es pot quedar indiferent davant d'aquesta festa. És el dia, l'oportunitat, un cop l'any, d'entrar a la finca del Viver d'Argentona, a Patrimoni Cultural de la Humanitat, això... per patrimoni... perdó, ara m'he passat,
0: Patrimoni...
1: Bé
0: local. És un bé cultural d'interès
1: bé,
0: local.
1: Això, bé cultural d'interès local. De la humanitat també podria ser, perquè
0: sí,
1: és preciós.
0: Exacte.
1: I a més, si fem
0: no
1: aquesta festa,
0: exacte,
1: per nosaltres ho és. Doncs moltes
0: exacte.
1: Gràcies, Maria Budó, per aquesta explicació. Esperem que sigui el diumenge un dia d'èxit.

0: i esperem també tornar-te a tenir aquí el micròfon de Ràdio Argentona per explicar-nos doncs, més activitats que feu des de la Fundació CETBA que són prou interessants.
1: Perfecte, doncs moltes gràcies a vosaltres per escoltar-nos cada any i tenir-nos presents. Gràcies, de veritat.
2: Tic-tac, el batec d'Argentona.
3: Trescat Info.

0: Han punt les 12 del migdia. Interromput el servei d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid a resultes d'una incidència provocada per l'episodi de pluges. La caiguda d'un llamp ha afectat la catenària i ha obligat a circular per via única, amb acumulació de retards de més d'una hora que han aconsellat aturar el servei fins a acabar la reparació. Justament baixa el perill per les pluges a les 5 comarques on s'han suspès les classes i l'activitat sanitària i on ha caigut menys aigua de l'esperada. La consellera d'Interior defensa les decisions preses i es recomana mantenir la prudència perquè l'episodi, que ara es desplaça cap al nord, encara no ha acabat. Barcelona atribueix a una decisió estrictament personal la renúncia de Josep Lluís Trapero com a director general de la Policia de Catalunya i subratlla que en volia la continuïtat. Ferran López ocuparà el càrrec i Sílvia Catà serà la nova comissària en cap. El sindicat majoritari al cos, CEPOL, admet la sorpresa pels canvis. En declaracions a 3Cat Info, el seu portaveu anuncia que demanaran explicacions perquè considera que el degoteig de relleus no aporta l'estabilitat necessària. El president Salvador Illa compareixerà finalment el dia 23 d'aquest mes per donar explicacions per la polèmica del cas PISA i l'exclusió dels resultats dels estudiants catalans. Els òrgans del Parlament han confirmat aquest matí la data. La líder d'Alternativa per Alemanya reclama l'expulsió d'un milió de migrants del país en la primera intervenció al Parlament després de la victòria regional del seu partit diumenge. El canceller Friedrich Merz ho rebutja i ho defineix com un pla de neteja ètnica. Una recerca arqueològica al jaciment de Minferri a Juneda de les Garrigues constata que la producció de plom a la plana de Lleida és el més antic de la península i molt abans del que es pensava. Fins ara se situava amb l'arribada dels fenicis 8 segles després. Mor als 73 anys l'actor, director, dramaturg i poeta Manel Dueso, cofundador de la Sala Beckett, va dirigir o participar en més d'un centenar d'obres de clàssics com Shakespeare o Molière i també reconegut per papers a la televisió en sèries com La Riera o Laberint d'Ombres.
1: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. Barça, Feyenoord, debut dels blaugranes a la Champions masculina de futbol a 7:15 amb transmissió a la TDT a Catalunya Ràdio. Eric García no jugarà per sanció. Xiulets al Bernabéu perquè Madrid pateix per guanyar 2-1 a l'Inter de Milà. Avui a la Champions hi destaquen els partits Liverpool, Atlètic de Madrid i Nàpols-Arsenal, tots dos a les 9 del vespre. I a l'Open dels Estats Units de tenis, eliminació del defensor del títol, Carlos Alcaraz, als quarts de final a mans del nord-americà Shelton en 5 sets.
0: I al temps s'instal·la el descens general de temperatura. La propera nit serà fresca a la costa i freda al Pirineu, fins i tot en alguns punts de l'interior. Tarda a les comarques de Girona i Barcelona de tempestes molt intermitents, de distribució irregular i localment intenses. A partir de demà, sol, calor molt suau de dia i nits ja clarament més fresques.
3: Viu la ràdio.
4: Ràdio Argentona. Il·lusiona't.

0: Avui posem el focus en una tasca sovint discreta, però essencial per protegir el nostre entorn, la prevenció i l'actuació davant dels incendis forestals. Parlem avui amb l'Àlex Navarro, és el coordinador operatiu de les ADF Serra de Marina, per conèixer com treballen, com s'organitzen i, sobretot, en quin estat es troben els boscos d'Argentona i si estem prou preparats per afrontar el risc d'incendi. Bon dia, Àlex.
1: Hola, molt bon dia.
0: Encantada de tenir-te aquí avui amb nosaltres als estudis de Ràdio Argentona.
1: Molt de gust estar aquí també.
0: Ja per començar, t'hem presentat com el coordinador operatiu ADF Serra de Marina. Serra de Marina, què vol dir? Això quin territori abarca?
1: Això és de la fundació de les ADFs. Les ADFs som les agrupacions de defensa forestal. Vale, som personal voluntari que en l'any 90 i pic, 94 o així, va haver el gran incendi del 94, llavors la Generalitat va voler fer incrementar tota la part preventiva, prevenció d'incendis forestals i també la part d'intervenció, i per tant va crear el que són unes associacions civils, en aquest cas amb el nom d'agrupació, això va escriure una mica d'aquell dubte, no? Llavors l'agrupació de defensa forestal és el nom de totes les ADFs de tot Catalunya, i les ADFs van començar a sectoritzar els municipis que van agregar, poden ser d'un sol municipi, de dos, tres, hi ha ADFs d'un sol poble i per tant seríem, per exemple, no la nostra, la fundació va ser Argentona i la Roca del Vallès.
0: Ah, llavors, que es va originar aquí
1: Argentona. Sí, som municipi, el poble d'Argentona, sou fundadors, som fundadors de l'ADF Serra Marina. Uh-huh. Llavors, l'agrupació defensa forestal Vila d'Argentona, la Roca del Vallès, va ser els orígens, era un nom massa llarg, llavors l'any 98 es va agregar pobles al costat, ja vam agregar Mataró, Dosrius, es va agregar també no, Vilanova del Vallès, Arenys de Munt, Òrrius, doncs tots aquests pobles, clar, si fos els noms de tots els pobles molt llarg. I es va decidir que aquí tenim la Serra Litoral, i es coneix com la Serra de Marina, i per això van posar el nom de l'ADF Serra de Marina.
0: Dius que és una iniciativa que va tenir la Generalitat de Catalunya, però vosaltres treballeu com a voluntariat.
1: És correcte. Les ADFs, tot el personal de les ADF som personal civil, format, organitzat, som voluntaris, és a dir, no som remunerats, no cobrem res de res, i fem una tasca altruista per conservar l'entorn natural. La Generalitat, quan va veure que amb els recursos propis que tenien, no, també va crear el cos d'agents rurals, que no existien en aquell moment, hi havia, vaig molt enrere, hi havia els icones del Ministeri, llavors del Ministeri d'Agricultura de l'Estat, del Govern d'Espanya, va donar les competències a les comunitats autònomes, llavors Catalunya va decidir crear el cos d'agents rurals, va professionalitzar molt bé el cos de bombers de la Generalitat en extincions d'incendis forestals, i llavors hi havia gent que quan havia un incendi tocaven el campanar al poble i demanaven ajuda, i aquells civils, no, ciutadans del poble que volen defensar casa seva, agafaven galledes o el que tenien i anaven a apagar foc. La Generalitat va dir, bueno, doncs aquest personal que té molt bona voluntat els anem a organitzar, i van crear el que es deia el programa Foc Verd, que era personal organitzat, no, civil però format i organitzat, per col·laborar en les tasques d'extincions d'incendis.
0: Clar, perquè Argentona, com tu dius, la seu dels ADFs d'aquí la Serra de Marina, perquè no hi ha parc de bombers.
1: Bueno, va ser una de les històries, no? Els parcs de bombers estan repartits de forma distàncies més o menys equitatives per poder donar cobertura a tot Catalunya. Llavors, tots els pobles no tenen un parc de bombers. Aquí, el poble més gran i que tenen parc de bombers seria Mataró, el més proper, teníem el parc de Granollers, teníem Badalona. Llavors, una reivindicació sí que era tenir uns bombers propis, que havia el cos de bombers voluntaris també, es va reivindicar molt Argentona, però clar, es va dir que està molt a prop i que donen cobertura i que no feia falta, que era els recursos que es podien donar aquí al poble ja estaven assignats amb els de Mataró i no feia falta. Allò que sí que les ADFs, com que són personal propi dels pobles, quasi tots els municipis tenen una ADF que poden ser, com he dit abans, o municipal o supermunicipal, uh-huh, de diversos ajuntaments, però al final cadascú viu a casa seva i tu dones suport des de casa teva.
0: Doncs és una necessitat que ha sortit per cobrir això, no? La proximitat d'un cas, d'una situació de perill. Però quina és realment, en concret, la vostra actuació?
1: Clar, nosaltres només és a l'àmbit forestal, seria natural, no? Seria prevenció i extinció d'incendis forestals, incendis de vegetació.
0: O sigui, extinció també?
1: Sí, prevenció, fem prevenció gairebé durant tot l'any, però estem capacitats, tenim mitjans, tenim formació per fer extinció, una petita intervenció ràpida, també els recursos són limitats. Nosaltres el que tenim són vehicles lleugers, no és com el camió de bombers, que porta un camió més gran amb molta més aigua, els ADFs portem 4x4, vehicles lleugers, és un tot terreny, amb una cuba d'aigua, 500 litres, bombers porten uns 3.000 litres d'aigua. Llavors, el primer atac, aquella contenció de flames, la podem fer perfectament les ADFs, i en el cas que faci més gran, doncs treballem sempre en coordinació amb el cos de bombers de la Generalitat.
0: I els agents rurals?
1: Els agents rurals es dediquen tot l'any, és policia ambiental, que es dediquen a tasques preventives, però clar, hi ha moltes més emergències que no pas només l'incendi forestal. Igual que el cos de bombers no només apaga foc forestal, sinó que també fan, no?, un incendi de vivenda, d'indústria, de vehicle, rescats de muntanya. Bombers fan moltes, moltes actuacions que no pas... Hi ha gent que a vegades confon, no?, com preguntaves abans, els bombers i les ADFs, que no tenim res a veure. Sí que treballem de forma conjunta, però una ADF no és un bomber. I, per tant, ni una ADF és un agent rural tampoc. L'agent rural, com a policia administrativa i judicial, poden aixecar actes, poden fer detencions, fer investigació d'incendis, fer conservació de flora i fauna. El que sí que les ADFs, donem suport als agents rurals, a les tasques de prevenció, i donem suport al cos de bombers a les tasques d'extinció.
0: Com feu? Has parlat de la prevenció, que també és una actuació que feu, però com preveniu?
1: Les ADFs sí que es van fundar per donar suport a l'extinció, però el 80-90% de la nostra feina són tasques preventives, ja siguin de forma indirecta o directa. Nosaltres podem estar en punts de bona visibilitat i veient què passa a l'entorn, no? Podem detectar des de la columna de fum en cas d'incendi, podem veure que està fent una actuació il·lícita, un abocament de residus, doncs això comunicaríem a les policies. El que sí que fem és l'arranjament de camins. Nosaltres tenim eines i capacitat per arreglar els camins, però petites intervencions. Igual que l'incendi, doncs, si un camí està una mica trencat, amb un pic i una pala es pot arreglar, però si hem de fer tot un camí sencer, fa falta una maquinària. I això, la competència és municipal, els ajuntaments són els que tenen la potestat de mantenir tota la seva xarxa de camins en bon estat, i les ADFs sí que fem és un suport i una coordinació amb l'Ajuntament propi de com estan aquells camins. Som assessors, diguéssim, una miqueta, no? Com que estem tot el dia donant voltes per la muntanya, podem dir, doncs mira, aquest camí està en molt males condicions perquè ha plogut i s'hauria de prioritzar el seu arranjament, i aquell camí que està pressupostat, potser només tallen quatre branques, no cal, i posem una mica d'ordre tot això d'aquí.
0: Després parlarem en concret de la situació de la zona forestal aquí a Argentona. Ens interessa, segurament els nostres oients estan pendents després d'aquest estiu que estem passant, però encara vull centrar-me en l'estructura i el funcionament de les ADFs. Actueu en diferents municipis, com bé has explicat. Quanta gent, quants voluntaris formeu part de la Serra de Marina?
1: Actualment som 35 voluntaris. Tenim uns 25 voluntaris capacitats per fer prevenció i extinció d'incendis i uns 10-12 voluntaris que només fan tasques de prevenció. I aquí estem una mica limitats, no? Com hem dit, som la societat organitzada i formada, coordinada també, i tenim una formació. No és jo vull col·laborar i me'n vaig i vaig ajudar.
0: Tenim aquesta és l'altra. Quan parles de voluntariat, estic mirant...
1: Clar, voluntaris, aquí a Catalunya som un país de voluntaris. Tenim Creu Roja, tenim Protecció Civil, que són cossos d'emergència, però hi ha molts voluntaris. La protectora, la gossera municipal ja té voluntaris que van a passejar gossos. Hi ha casals d'avis que tenen voluntaris que van ajudar, van a fer cures, van a passejar amb els avis també. Llavors, és un país que altruista. A Catalunya som així, no? Doncs les ADFs volem col·laborar amb la conservació i la protecció dels boscos, però això s'ha de fer d'una forma estructurada i organitzada. Què fem? Es fa un curs bàsic de formació en cartografia, comunicacions, estructura, no? Hem de parlar tots una mica el mateix idioma i hem de tenir uns coneixements mínims de conservació de la natura. Doncs això es fa una formació prèvia, que seria la part de prevenció, i quan es vol fer extinció d'incendis cal una formació molt més específica i professionalitzada, en el sentit de fer-ho ben fet, i llavors qui ens ho fa és el cos de bombers de la Generalitat. Els voluntaris anem a l'escola de bombers, a l'Institut de Salut Pública de Catalunya, i reben formació específica d'extinció d'incendis forestals. Es fan unes pràctiques, es fan unes proves, quan això es supera, llavors ja podem col·laborar en les tasques d'extinció.
0: Quin perfil tenen els voluntaris de les ADFs?
1: Doncs mira, el maco de les ADFs és que el perfil és tot el ventall possible, a viure per haver, que diuen. Des dels 16 anys fins als 80 anys.
0: Des dels 16 anys?
1: Des dels 16 anys es pot fer prevenció. Fins que no tinguem els 18 no es podria entrar en el cos d'extinció, i fins als 70 anys es pot fer extinció, i als 70 als 80 sí que només es permeten fer prevenció. Llavors, en el ventall de 16 a 80 es pot col·laborar amb l'ADF. Hi ha moltes formes de col·laborar amb l'ADF. No només és anar a primera línia de foc o anar a primera línia a tallar arbres. Podem passejar, bueno, podem mirar els camins, podem fer punts estàtics de vigilància, podem ser conductors de vehicles perfectament. Es pot donar suport que quan hi ha un incendi també no només és apagar el foc, que és el que es veu sempre, no? s'han de subministrar els vehicles amb aigua. Necessitem una persona amb un hidrant, una boca d'incendis, donant aigua i carregant els vehicles. Això pot fer perfectament la gent si té una capacitat mínima i una formació.
0: Com bé has dit, un 80% de la vostra feina consisteix en això, en la prevenció, no? Potser hi ha algun oient que digui, això m'interessaria, però és clar, l'acció ve quan hi ha el foc, però això no passa, gràcies sí, a Déu, tan no, sovint. Però vull dir
1: clar, que... La filosofia nostra, l'idea és que el foc no comenci. Llavors, el que hem de fer és evitar per totes que aquell foc comenci. Llavors aquell 80-90% serà vigilància, serà dissuasió d'activitats que comporten risc d'incendi, no només és el cremar per cremar, sinó l'ús d'una barbacoa de forma indebuda, seria fer gestió forestal quan no toca, seria desbrossar, diem, no, és que tenim el jardí ple d'herbes, doncs vaig a treure les herbes, bueno, hem de mirar quan es pot fer i quan no, hem de conèixer la normativa, s'ha d'explicar la normativa. Això ens agrada molt a nosaltres, sobretot donar a la ciutadania que no té per què saber tota la normativa, que sí que la saber, però bueno, si estàs vivint sobretot a Argentona, en un municipi tan forestal com és Argentona, no? Doncs anem cap allà, informem aquell personal del que es pot fer, el que no es pot fer, el que hem dit abans, si detectem un abocament, si és petit el retirem, ja no per la part estètica, sinó que pot concórrer un risc d'incendi. Un abocament de runes en zona forestal fa lleig, però un abocament de pneumàtics en zona forestal incrementaria molt en cas d'incendi forestal.
0: Perillós.
1: No? És molt perillós. Doncs es retirem amb mitjans propis si podem, i si no, doncs parlem amb qui correspongui, no? Amb l'Ajuntament.
0: Aquests abocaments passen aquí al territori d'Argentona.
1: Ui, sí, Argentona, i diria que potser a tot Catalunya i podríem anar més enllà. Això és una cosa endèmica ja, és no sabem per què, s'hauria d'estudiar, podríem fer un monogràfic només parlant del tema de gestió de residus a Catalunya, i l'incivisme, ja no pas la gestió de residus, sinó l'incivisme de la societat. No entenem el per què cada vegada estem detectant més abocaments, ja no només en zona forestal, sinó en zones periurbanes, és un continu. I aboquen, l'Ajuntament amb els recursos municipals allò ho retira, o porten a l'enginyeria i al cap d'una setmana torna a abocar allà mateix. Llavors, clar, la policia sí que hi van, s'enganxa algun, es fan inspeccions, s'enganxa amb un altre, però hi tornen. Llavors sí, és recurrent. I ara estem detectant molts abocaments en els darrers anys.
0: Doncs és ben curiós perquè no només és una falta d'això d'incivisme, però també és un risc de provocar incendis o qualsevol altre...
1: Correcte, és greu, és un greu. Tema greu, i aquí sí que incitem a tota la societat, no? Si veiem alguna persona sospitosa que pugui en una furgoneta, un camió o un vehicle particular que estigui fent un abocament, doncs que no dubtin, que truquen al 112 i anirà la policia cap allà i a veure si enganxem algun més.
0: Apel·lem doncs a la iniciativa ciutadana per intentar ajudar a prevenir també aquests abocaments. On són les zones on es fan més abocaments? Ho teniu controlat?
1: Hi ha cert punts més recurrents, sobretot és això, és on acaba l'últim carrer d'una urbanització i comença la part forestal, amb pistes forestal prou planeres, aquí al Maresme sí que tenim forces muntanyes, però també hi ha zones molt planes, llavors hi ha zones on tu arribes amb el vehicle, descarreguen i marxen de forma ràpida.
0: I són més aviat amb empreses o particulars?
1: Hi ha de tot, jo crec que hi ha de tot una miqueta, tant particulars com empreses.
0: Bueno.
1: O sou d'empreses, per entendre's millor.
0: Un tema més que tracteu i que bé que cal combatre, però també és aquest incivisme, no? Que fa de vegades crear situacions de perill. Vosaltres amb aquestes actuacions de prevenció i els informeu a les persones que veieu que estan infringint una norma, us fan cas?
1: A vegades fan cas, a vegades no, i a vegades els diuen d'una forma, i si no ho entenen d'aquella forma, doncs hem de trucar al final als cossos policials, que és qui tenen la competència, en el que serien els agents rurals mateixos, les policies locals, i el cos de Mossos d'Esquadra també, que tenen unitat específica de medi ambient. Doncs nosaltres som, com som ciutadans, ja ho hem dit, no? Informem, vostè sap que això no ho pot fer, evidentment que ja sap que no ho pot fer, se li demana que ho reculli i que ho porta a deixeria. També he de dir que costa a vegades enganxar infraganti, però bueno, al final sí que s'ha vist algun. I llavors els fem allà, truquem a la policia i quan ve la policia nosaltres marxem i ells ja fan les seves gestions corresponents.
0: Perquè hem parlat dels abocaments, però quines són les altres infraccions que us trobeu més sovint?
1: Hi hauria l'accés motoritzat, aquest també és un recurrent, que estan en força a la baixa també. Aquí tenia, hi ha hagut un moment que era les pistes forestals per poder transitar són uns 3 metres mínim. I en corriols i camins petits que no és d'accés motoritzat per vehicles, s'està fent servir doncs, motos de trial, de cross, i això rebenten els camins. Llavors el problema de la gent diu, no, si estem obrint, perquè en cas d'incendi podeu passar. Diu, bueno, és que el problema no és aquest. El problema és que les escorrenties d'aigua, els camins d'aigua estan estudiats, els camins tenen unes sortides d'aigua per on te desaigua i no trenquem el camí, perquè en cas d'emergència es pot accedir a un camió de bombers o un vehicle, no, de les ADFs, o una ambulància, si és una assistència sanitària. Clar, quan aquests corriols els estem trencant i s'està fent obertura, l'aigua al final marxa per tot arreu, i és un tema també que aquí sí que el cos de Mossos d'Esquadra i les policies locals s'ha fet una feina força gran, això ha anat molt a la baixa, i ara el que hem vist és un increment molt gran de bicicletes elèctriques, sobretot en zona forestal. Llavors, clar, sí, baixen d'una cosa a l'altra, però bueno.
0: I home, després, les bicicletes elèctriques diuen, sí, que és una cosa molt natural,
1: sí,
0: i ecològica.
1: També tinc, bueno, hi ha alguna que sencer és una miqueta i ha creat un risc d'incendi, per això encara està per regular i estem així. I després, sobretot, és en zones particulars, en les cases de la gent, doncs el típic, fem servir una radial quan no toca, és una negligència, que això és molt greu també. Potser a l'hivern no passa res, però en època d'estiu, si estem arranjant la porta de ferro i fem guspires, es pot originar un incendi forestal. L'ús de barbacoes també, a Catalunya estan regulades les barbacoes, del 15 de març al 15 d'octubre es fa complir normativa, del 15 d'octubre al 15 de març, doncs és més laxa, però també s'ha de conèixer quan es pot fer foc, quan no, si no demana permís, si no. La crema de restes vegetals, fa 2 anys que s'han prohibit totalment la crema de restes vegetals.
0: És una cosa que es feia molt abans.
1: Es feia molt abans, que aquí no
0: entro en
1: el debat,
0: i...
1: també, aquest seria el debat, a més, no també, clar, si estem incentivant que la gent tingui endreçat casa seva, que gestioni, que talli la vegetació, que no estigui tocant de la casa, perquè en cas d'incendi, si tenim les branques tocant la casa, podem cremar la casa, si tenim una franja de 10 metres de protecció, això que evitem, però clar, què fem amb aquella herba? Només una casa de 100 metres quadrats que una finca d'una hectàrea. Llavors, aquesta gestió de residus, què fas amb ella? No pots anar a la deixeria, amb 1 metre cúbic cada dia tampoc. Llavors, s'ha de trinxar, s'ha de picar, s'ha de tenir maquinària agrícola...
0: I clar, això, particulars no ho tenen a disposició,
1: no tenen a disposició
0: i és molt més fàcil. És, doncs,
1: era molt més fàcil cremar i ja està. Doncs s'ha de fer aquesta gestió ara, s'ha d'agafar una saca, s'ha de portar a la deixeria, s'ha de gestionar perquè és un residu. Europa va considerar que això era un residu, ja no pas pel risc d'incendi, sinó per contaminació, per emissió de gasos, i no es pot fer, llavors no pot cremar. Doncs això també s'ha d'anar informant la gent. Bueno, són aquestes cosetes que costen, i quan ja la gent coneix la normativa, doncs ara li canvien i tornem a començar. Doncs aquí estem les ADEFES.
0: Vosaltres que us passeu això, el 100% de la vostra activitat al bosc?
1: Al bosc. Nosaltres,
0: fora,
1: abans he comentat, no, els bombers tenen una seu, tenen un par de bombers que estan centrats allà, a la caserna, a la policia local sí que volten més, no? Els agents rurals igual tenen una seu i també fan les seves patrulles. Les ADEFES, seu com a tal, no tenim.
0: No
1: la Serra Marina no tenim,
0: no
1: un parc.
0: No us podem anar a buscar.
1: No us podeu anar a buscar. Sí que tenim més en una zona, tenim uns vehicles aparcats allà, però la nostra idea és que si estem allà no veiem el territori. Llavors les guàrdies nostres, és agafem el vehicle, ens posem en zones, punts estratègics de bona visibilitat, de recurrència de personal i sobretot a peu de carretera, en cas d'incendi, per estar disponibles, que si t'arriba un avís de columna de fum o incendi forestal, poder anar ràpids i actuar de forma immediata, que al final la filosofia de les ADEFES és aquesta, no? És intervenir de forma immediata i ràpida per contenir el foc, que aquell quedi el més petit possible i no es faci gran.
0: Com estan els boscos d'Argentona?
1: Com estan els boscos d'Argentona?
0: Hem de patir, hem de...
1: A dia d'avui?
0: Perquè de moment hem registrat aquí a Argentona un incendi.
1: Argentona portem 4 incendis.
0: 4 incendis, aquest estiu.
1: Aquest estiu 4 incendis.
0: Però...
1: Petits, per sort s'han atacat de forma ràpida. Com hem dit, no? Argentona és un poble molt forestal, la gent ho ha de conèixer també. El 84-85% del territori d'Argentona és forestal. Dius, hem de conèixer, és que tot és forestal.
0: Sí, té molt de territori.
1: Tenim molt de territori i hi ha molt de forestal.
0: Tinc aquí la dada i tot del territori.
1: Si
0: 1.845 hectàrees de superfície forestal. És correcte?
1: Estem gairebé a les 2.000. Són 25 quilòmetres quadrats, no? Són 24 de territori de terme municipal, i diria que estem quasi a les 2.300-2.400 hectàrees forestals i agrícoles. Clar, hi ha zones que no només són forestals, però actualment sembla un bosc, perquè tenim tot allò periurbà que s'està creixent i la vegetació creix moltíssim en zones agrícoles. Aquí a Argentona tenim la sort encara mantenir, encara que sigui el part de l'autopista, la zona agrícola, però s'està perdent molt. Això la gent més veterana ho explica, no? Allò que diuen, tot això eren vinyes.
0: Tot això eren vinyes, ho hem vist últimament amb fotografies, i ens
1: fotografies
0: sorprèn.
1: Molt xules, hi ha una fotografia que es veu tota la vall d'Argentona, de la ria Argentona, que en aquestes vinyes, que ara tot és forestal.
0: I ara si es talla un arbre, la gent
1: clar,
0: doncs pateix,
1: entrem, no?
0: Però abans...
1: Aquesta pedagogia que s'ha de continuar fent i fent, la gent cada vegada està una mica més conscienciada que tenim un excés de massa forestal al territori, ja no només pel foc forestal, sinó els mateixos arbres i a la competència que es diu. Ara, com estan els boscos? Avui millor que fa un any, i fa millor que 5. Hem tingut una sequera molt forta.
0: Anem millorant.
1: La meteorologia, el canvi climàtic és així, existeix, i qui digui que no, les dades ho demostren. Hem patit una sequera molt forta durant 5 anys. Aquesta sequera ha debilitat molt tota la vegetació, tant arbustiva com herbària, de sobretot d'Argentona. Aquí a la vall és una vall que està molt a soler i afecta molt, no? S'escalfa amb el sol. Què passa? Que aquell arbre que està debilitat, si no plou, no pot veure, no pot menjar, es mor, o queda tocat, queda dèbil. Hi ha insectes. Aquí vam tenir una plaga d'un insecte berrinador que va fer molt de mal. Aquell arbre que estava mig mort el va acabar de matar, el tomicus. Llavors, amb aquest barrinador, sí que la Generalitat va donar uns fons de subvenció que va anar molt bé per fer gestió forestal, que al final és la base, és la panacea dels incendis, i gestió forestal. Com més tinguem endreçat el territori, com la vegetació estigui més sana, menys virulents seran els incendis forestals. Llavors, si tota aquella vegetació que està morta o mig morta es retira, aquell arbre que queda es farà sa i fort i molt més resilient en cas d'incendi forestal.
0: I el sotabosc, que en diuen, s'ha de netejar.
1: Com que no plovia, estava molt erm, com que ara ha plogut, penses, oh, mira que bé que ha plogut, els arbres que estaven mig secs els hi costa molt recuperar tota aquella aigua que els hi falta, el que sí que el subsol té aigua, per tant la vegetació arbustiva creix i hem tingut molta herba i molts arbustos.
0: Això va bé o no?
1: S'asseca i tenim un risc d'incendi més elevat que no pas si continuem amb sequera.
0: És a dir, que la pluja provoca que hi hagi risc d'incendi.
1: És un arbre doble filo que diuen, no? Clar, incrementa el risc d'incendi si hi hagués... El que tenim amb el canvi climàtic, tenim episodis de pluja que ara hem viscut la setmana passada, molt intensos, amb unes hores, ja no un dia, sinó en hores, caiuen 100 litres, baixa la riera, i això per retenir la vegetació li costa molt. Ara aquella pluja, no?, que va fent mica en mica, és el que va bé, i ara encara falta per hidratar la vegetació, que és el que ens importa. Llavors, aquests quatre incendis que hem parlat abans aquí a Argentona, quasi tot ha sigut d'arbustiu, a metre, metre i mig, de sotabosc. Així que ha agafat algun arbre, però bueno, sobretot sotabosc.
0: Sotabosc que ha crescut, mira que maco, és de color verd, però que s'asseca i això provoca... Doncs,
1: i això, si sumim les negligències de la gent, perquè hem tingut un que estava fent una crema de restes vegetals, va encendre, l'altre va ser, sí que va ser una línia elèctrica, que va ser un accident al final, no? Sí que la companyia elèctrica s'ha de fer el manteniment d'aquella, però bueno, és una sobretensió, l'institut un tirà d'aire condicionats, cables elèctrics van una mica més carregats, va fer una guspira, va encendre, vam tenir. L'altre sí que està en investigació encara, va ser a peu de carretera, pot ser perfectament una borilla, pot ser qualsevol història, que amb la vegetació, com que està tan seca, doncs va encendre.
0: Sí, qualsevol imprevist que pensem, que això no em passarà a mi, doncs sí, et pot passar. Jo quan penso en aturar incendis, de vegades em ve al cap els tallafocs.
1: Correcte, això és fonamental.
0: És fonamental.
1: Com hem dit, la gestió forestal es fa en el propi bosc, que és treure peus, que es diu, és baixar la densitat arbòria, sobretot que no es toquin els arbres. Si no es toquen, pot cremar un arbre, però no cremar-lo del costat, o li costarà molt més.
0: Yeah.
1: Doncs això és tal qual. I els tallafocs aquí tal qual no n'hi ha, això als Estats Units sí que per un tallafoc ha de tenir potser molt, és que ha estat saltant, hi ha hagut incendis aquest estiu que han saltat els 6 carrils d'una autopista. Llavors aquí podem veure la distància que hem
0: de tenir. Clar, això és que sorprèn.
1: Clar. Ara, cada vegada, el mateix, si no fem gestió forestal, cada vegada hi ha més vegetació, el que parlàvem abans, l'abandonament rural, no hi ha un aprofitament d'aquella fusta, d'aquella llenya, per tant el propietari forestal no té un rendiment, no fa una gestió forestal d'aquell bosc, es va creixent, va creixent, va creixent. Els incendis actuals són molt més potents que el que teníem ara fa 10, 15, 20 anys.
0: Sí que es parla d'això.
1: I llavors els tallafocs, si és una eina fonamental, que sí que tenim una cosa que va molt, molt bé, i això és per llei i s'ha de tenir, que són les franges de protecció. I no és un tallafoc com a tal, que són molts quilòmetres sense vegetació, el que sí que tenim són uns 25, 30, 40, 50 metres on acaba la urbanització, no? L'última casa urbanitzada, i comença el bosc, aquell espai sí que ha d'estar gestionat, no a ras com un tallafoc, sinó com una zona de baixa càrrega, que és que s'han de treure molts més arbres, han d'estar separats 6 metres, ha d'estar el terra net de vegetació arbustiva per evitar que aquell incendi entri amb molta força a casc urbà i defensem les cases. I en el cas que hem viscut aquest any també, un municipi d'aquí al costat, un foc d'indústria va propagar a zona forestal, i aquí també ara aquest estiu vam tenir una indústria, sí que no era forestal però era vegetació, que va cremar a dintre la fàbrica i va sortir i va haver afectació a l'autopista. Llavors, clar, les franges de protecció són fonamentals.
0: Tenim franges de protecció aquí a Argentona perquè hi ha moltes urbanitzacions. Estem protegits?
1: Tenim les franges de protecció i no només és tenir-les, sinó que s'han de mantenir. S'ha de fer un manteniment. La llei diu bianual, anual seria l'ideal, i aquí s'ha de fer una tasca tant l'administració com les propietats. Hem de recordar que la responsabilitat de les franges de protecció, en el cas de les urbanitzacions, són els propietaris d'aquelles cases, no és l'Ajuntament.
0: Això et volia preguntar, qui se n'ha d'ocupar?
1: Si cada propietari hauria de buscar una empresa que li gestioni el seu trosset, això seria inviable, ja econòmicament, sinó la gestió d'això. Llavors, què fan els ajuntaments? Donen suport a aquesta gestió, es contracta empreses que fan aquesta feina, i pot ser amb taxa o amb preu públic, se li fa pagar a la gent que viu en aquelles urbanitzacions, i en part d'allò que estan... No? La recaptació va íntegrament a fer l'execució. aquí és on de fer una feina una miqueta.
0: S'ha de fer potser encara feina aquí a Argentona?
1: S'ha de fer feina, s'ha de fer, les franges s'haurien de fer cada any, potser aquella taxa s'hauria d'augmentar, i els veïns han de ser conscients de que han de pagar, doncs, que 100 euros, 200 euros d'una franja de protecció, si han de recuperar la casa, doncs que la gent que faci números cada casa seva el que val. No?
0: Després del que ha passat i les imatges que hem vist per la televisió, potser caldria.
1: I ara sí que aquest any s'està aplicant, el 2014 va canviar la llei de protecció de prevenció d'incendis i deia que a més de cases aïllades i urbanitzacions, el casc urbà també ha de tenir condicions de franja de protecció en aquells carrers on acaba la zona urbanitzada i comença el bosc. Llavors, el casc urbà, qui és la competència? Sí que és l'Ajuntament.
0: Ah.
1: Llavors, aquí, Diputació de Barcelona ha tret una línia d'ajuts aquest any que ha ajudat molt els ajuntaments, i aquí tothom que m'estigui escoltant que treballi a l'Ajuntament, doncs que agafi la cartera de serveis, poden contractar i poden fer obertura i manteniment de les franges de protecció de tot el casc urbà. Perquè ara el que estem tenint, molts incendis no són tant d'urbanitzacions, la gent cada vegada està més conscienciada d'on viu, allò que parlàvem, però la gent del poble no està tan conscienciada com la gent que viuen, que tenen casa seva en una urbanització. Llavors, molts incendis són periurbans.
0: Tenim molts de pins. El pi és l'amic del foc.
1: Bueno, al final el pi és un ésser viu més.
0: Ho dic perquè l'alzina...
1: Sí, és més piròfila, com diuen, no? Crema més facilitat.
0: Exacte.
1: El que sí, que diu l'alzina crema menys. Bueno, però crema.
0: Ja.
1: I quan tenim tot un alzinar, aquí el problema és que la vegetació que sigui tota la mateixa. Aquí tenim problemes, perquè el foc és amic de tothom.
0: Clar.
1: Algun potser farà amistat més tard o més d'hora.
0: És que el pi ens ha monopolitzat els boscos.
1: El pi el que fa és que s'asseca molt ràpid, sí. Les fulles molt primeta, per lluitar contra més prim, més petitet, més crema, el que sí que fa és que crema molt ràpid i propaga molt ràpid. A més té les pinyes, el pi, el pi pinyoner, aquí hi ha 3 o 4 tipus de pins, però bueno, el pi pinyoner, ell que diu, ui, que m'estic morint, expulso la pinya, te l'envia a 500 metres...
0: Com una bomba.
1: I aquella pinya, que és la seva forma de, de reforestar i de tornar a néixer un pi d'aquella pinya, d'aquell pinyó cremat, al final que fas que sobra, la llavor, què fa? Que et crema més. Posem totes les alzines. Bueno, quan crema una alzina, l'alzina al costat cremarà també. I quan tot és una alzina i tot és la mateixa vegetació, també crema. Aquí l'ideal és tenir el mosaic. Ja no només forestal, sinó agroforestal. És a dir, aquests canvis de dinàmica, canvis de vegetació. Si d'alzina passa una roureda, després passa un pineda, després passa una alzina
0: sorera... Per què tenim tants pins?
1: Els pins, per què? És barat. I és així,
0: I creix més ràpid?
1: Quan les vinyes es van abandonar,
0: sí.
1: Es van replantar força zones, perquè era un arbre de ràpid creixement, la fusta es feia servir sobretot per carboneres i tal, com que crema molt bé, es feia molt de carbó, tothom abans tenia el gas, no estava tant al dia d'avui, no?
0: Sí,
1: estic parlant uns quants anys enrere.
0: Sí.
1: Al final, què passa? Que aquell pic es va replantar per una finalitat, tampoc s'està fent servir perquè també s'està abandonant.
0: Clar,
1: així com fustes més bones feia servir per fer fustes per mobles, ara tampoc se'n fan tants mobles,
0: tampoc,
1: o per fer palers, perquè importem mobles d'altres països de més nòrdics.
0: Fusta més bona, de més bona qualitat.
1: Bueno, més bona o més barata, al final la gent mira molt el caler.
0: També,
1: potser una fusta feta d'un roure català, aquella taula val X, i és molt més car que no pas importar-la de fora.
0: Hem d'anar acabant, una pregunta, però això tinc. Els boscos d'aquí a Argentona són públics o són privats?
1: Hi ha de tot, hi ha públic, hi ha privat, la gent sí que ha de conèixer que és d'algú. Quan parlem públic, és que vol dir que és de l'administració, sigui local o sigui de la pròpia Generalitat.
0: Però és l'hora de demanar responsabilitats del manteniment.
1: El 90% són privats.
0: 90% són privats.
1: I aquí la propietat privada, que ella sola, si no, com dèiem, no hi ha un rendiment i fer aquesta activitat encara li correspon posar diners, el que sí que hi ha, i és molt important, les associacions de propietaris forestals. Si els propietaris s'uneixen entre ells, igual que el veí de l'organització s'agrupen entre ells i es pot contractar de forma unitària entre tots, doncs la zona forestal igual. Si un propietari de 5 hectàrees, l'altre que té 15, l'altre que té 20, l'altre que té una hectàrea només, s'ajunten entre tots, es contracta una empresa que gestioni aquestes 50 hectàrees juntes, som molt millor de preu. I aquí al Maresme tenim 3 associacions de propietaris forestals, doncs és bo adherir-se amb ells. Per què? Perquè ells poden...
0: I no estan
1: poden...
0: adherits als d'Argentona, els propietaris?
1: I en què sí i en què no. Llavors, clar, això també és clar, la propietat...
0: Però
1: aquí...
0: l'Ajuntament o la Diputació té alguna manera de fer pressió perquè...
1: Donen subvencions, incentiven aquesta gestió forestal. El que sí que creen una línia d'ajuts, que llavors les administracions públiques com les propietats privats es poden adherir a aquesta subvenció i amb aquests diners de la subvenció poden contractar l'empresa, executar i fer la feina. I al final, si és una part burocràtica que s'ha de fer, que si el seu propietari t'ho gestiona la pròpia associació, que no cobra res al propietari, que li està gestionant el seu bosc a un cost zero. Llavors, això és molt important.
0: Cal tenir-ho en compte, cal i estar-hi a sobre, perquè depèn doncs, el nostre patrimoni forestal aquí a Argentona.
1: La gent que no té el bosc, tu veus que el bosc és el teu paisatge, és molt maco, però la gent que hi viu i treballa al bosc s'ha de tenir en condicions. Per això la vegetació ha d'estar endreçada, els camins han d'estar transitables, això també és competència municipal, hi ha la xarxa bàsica de camins públics per extinció d'incendi, no els privats per accedir a casa teva, que això s'ha de refer cadascú, però la xarxa bàsica de camins és molt important i això és competència municipal, juntament amb la Diputació de Barcelona i l'assessorament de l'ADEFA, que hem de vetllar perquè els camins estiguin bé i no hem de deixar perdre les subvencions tampoc, perquè si no aquells camins que estan malament, en cas d'una emergència, no podríem accedir als vehicles d'emergència.
0: S'estan deixant perdre les subvencions?
1: Algun s'està deixant perdre per diverses coses que passen, però s'estan recuperant, s'estan fent i ens estem posant al dia.
0: Des d'aquí Ràdio Argentona apel·lem al civisme dels ciutadans, apel·lem als propietaris de bosc forestal a que facin la seva feina per mantenir-los en condicions, apel·lem a l'Ajuntament d'Argentona doncs, també per estar-hi a sobre i per fer aquesta feina de... com ho podríem...
1: L'Ajuntament al final és el coordinador tot
0: coordinar,
1: i de vetllar pel compliment
0: sobre,
1: exacte, de tot.
0: Sí. Per vetllar-hi. I per acabar ja l'entrevista, podríem estar parlant molta més estona, però hem de tancar molt, molt interessant. Àlex Navarro, coordinador operatiu de l'ADF Serra de Marina, moltes gràcies per haver vingut aquí, però moltes gràcies a tu i a tots els voluntaris de l'ADF Serra de Marina per la feina que esteu fent. Us ho volem agrair perquè bé, m'adono després d'aquesta entrevista que sense vosaltres la gestió dels boscos no seria el que és.
1: Bueno, som un granet més, no? I això sí, donar-nos les
0: gràcies a
1: vosaltres
0: important,
1: també,
0: important.
1: No? Per donar-nos veu, que és el que diem, no? Arribar, contra més arribem a la població, doncs fantàstic, molt bona feina, gràcies.
0: Molt bé, gràcies i que passis un bon dia.

0: Són les 12 i 35 minuts, això és el tic-tac de Ràdio Argentona. Continuem amb la nostra programació i aquesta nova temporada encetem també una secció que és la secció de la recomanació de la bibliotecària d'aquí, de la Biblioteca d'Argentona, la Gemma Bravo, que cada setmana els dimecres ens recomanarà un llibre. Escoltem la recomanació que ens té preparada per al dia d'avui.
1: La nostra recomanació és El dia que va morir en Niels Bic, de Frode Gritten, publicat per l'Alta Editorial en català i per Anagrama en castellà. No podem pas tenir el soterrani ple de passat. És una de les darreres coses que Niels Bic recorda de la Marta, tot just a l'inici del que el lector ja sap des de la primera línia d'aquesta preciosa carta de comiat, que és l'últim dia de vida del protagonista. En Niels s'ha passat tota la vida discretament ajudant tant veïns com forasters que han transitat pel fiord on viu. Allà es dedica a transportar-los des de la incomunicació i l'aïllament fins a una riba que de vegades pot ser la de l'esperança i la d'uns futurs més prometedors. A bord d'aquest transbordador que ha solcat amunt i avall des dels 14 anys, acompanyat de la seva fidel gossa, el darrer dia de la seva vida ens acosta a unes existències senzilles i alhora plenes de complexitat. Tot plegat amb un to compassat per l'estela tranquil·la del vaixell que ell mateix patroneja i governa, tal com ha estat la seva vida, discreta i fidel amb tothom que d'alguna manera ha format part del seu trajecte vital. I sempre acompanyats de la majestuositat del fiord com a testimoni de les vides viscudes. Esperem que us agradi aquest llibre. A nosaltres ens ha agradat molt.
0: Bé, doncs hem escoltat la recomanació de la Gemma Bravo el dia que va morir a Niels Bic, un autor noruec, en Frode Gritten, i ara el que ens agradaria és escoltar les vostres recomanacions. Heu llegit aquest llibre, us ha agradat? Teniu algun altre llibre per recomanar? Algun altre llibre que digueu, ostres, seria bo que la gent sapigués que és un llibre que val la pena? Doncs truqueu-nos, obrim les línies al 93 197 1550. Us volem escoltar. Mantindrem la línia oberta durant uns 10 minuts per escoltar les vostres recomanacions i mentrestant us esperem a escoltar música.

tal dia com avui. Viatgem enrere en el temps per descobrir alguns dels fets, personatges i moments que han deixat empremta en la nostra història. Dates que potser ens són conegudes, d'altres que ens sorprendran, però que avui recuperem per entendre una mica millor d'on venim. Repassem les efemèrides. El 9 de setembre de 1932, les Corts de la Segona República Espanyola van aprovar l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, una fita fonamental en la història contemporània del país. El text, que tenia el seu origen en l'Estatut de Núria, va permetre recuperar un marc institucional d'autogovern després de dècades sense institucions pròpies. L'Estatut establia un Parlament de Catalunya, president de la Generalitat i un Consell Executiu i consolidava la recuperació de la Generalitat restaurada l'any anterior. L'aprovació va arribar després d'un intens debat polític a Madrid i amb importants retallades respecte del projecte inicial aprovat a Catalunya. Finalment, el president de la República, Niceto Alcalá Zamora, el va promulgar el 15 de setembre de 1932. El 9 de setembre de 1776, el Congrés Continental va adoptar oficialment el nom de United States of America, és a dir, Estats Units d'Amèrica. Fins aleshores, les 13 colònies que s'havien rebel·lat contra la Gran Bretanya s'havien referit oficialment a elles mateixes com les United Colonies, les Colònies Unides. El canvi de nom es va produir pocs mesos després de la Declaració d'Independència, aprovada el 4 de juliol, i va contribuir a consolidar la identitat del nou país independent. Una curiositat, el nom Estats Units d'Amèrica ja havia aparegut en documents anteriors, però el 9 de setembre de 1776 va ser adoptat formalment pel Congrés com a denominació oficial.

0: De dilluns a divendres, de 10 a 1, Tic-Tac, el batec d'Argentona.
1: Tic-Tac, el batec d'Argentona. Transina Suari.

I nosaltres ho deixem aquí per avui. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí, per escoltar-nos i per fer-nos costat durant aquestes 3 hores de programa. Si us heu perdut alguna entrevista o alguna de les seccions d'avui, no patiu, les podeu recuperar en format podcast al web de Ràdio Argentona, a radioargentona.cat. Demà tornem a ser aquí amb més ràdio, més actualitat i més ganes de passar una bona estona amb vosaltres. Ara arriba l'informatiu de la una. Gràcies per ser-hi, que passeu un molt bon dia i fins demà.

Bona tarda. Avui estem en alerta taronja per intensitat de pluja, però tot i això segueixen preocupant els incendis forestals. Argentona tanca un estiu complicat amb un total de 4 focs registrats al municipi. Demà dijous a les 9 del matí l'Ajuntament d'Argentona ha convocat un ple extraordinari urgent. Se celebrarà a la sala de plens. Només hi haurà un punt a l'ordre del dia. Us l'explicarem. Alerta per una nova onada de trucades fraudulentes que reclamen falsos pagaments a nom de l'Ajuntament. La policia local demana extremar la precaució, evitar qualsevol pagament per telèfon i contactar immediatament amb els agents davant qualsevol sospita. Ahir va començar el curs escolar amb relativa normalitat a Argentona. Van assistir als centres més del 80% del professorat. El curs comença amb prop de 780 alumnes a l'institut i gairebé 800 a les escoles. Diumenge torna la Festa del Viver i ho fa amb novetats. Al matí es podran fer dues visites guiades als jardins de la finca per conèixer la història i l'arquitectura. A la tarda, la literatura i la música prendran el relleu. I el temps. Aquesta tarda s'esperen xàfecs localment de caire tempestuós que podran afectar qualsevol punt de la comarca. Aquestes precipitacions seran de forta intensitat, però de curta durada. Les temperatures màximes baixaran i no superarem els 25 graus. Comencem.

0: En un dia en què estem en avís taronja per fortes pluges i tempestes, fem una mirada als boscos. Argentona tanca un estiu complicat pel que fa als incendis forestals, amb un total de 4 focs registrats al municipi. Una xifra que preocupa els serveis d'emergència, especialment en una jornada com la d'avui, marcada per l'alerta taronja per a intensitat de pluja. Aquestes pluges torrencials no són la solució definitiva que el bosc necessita. Així ho adverteix el coordinador operatiu de les ADF Serra de Marina, Àlex Navarro, que assenyala que el xàfec de curta durada pot generar una falsa sensació de seguretat.
1: El que tenim amb el canvi climàtic, tenim episodis de pluja molt intensos, en unes hores, ja no un dia, sinó en hores, caiuen 100 litres, baixa la riera, i això per retenir la vegetació li costa molt. Ara aquella pluja, no, que va fent mica en mica, és el que va bé, i ara encara falta per hidratar la vegetació, que és el que ens importa. Llavors, aquests 4 incendis que hem parlat abans aquí a Argentona, quasi tot ha sigut d'arbustiu, a metre, metre i mig, de sotabosc. Així que ha agafat algun arbre, però bueno, sobretot sotabosc.
0: Més enllà del factor meteorològic, l'origen del foc continua vinculat a l'activitat humana. Des de les ADF recorden que la majoria d'incendis s'hi sumen les negligències individuals, les cremes de restes vegetals no autoritzades o, en algun cas, el manteniment deficient de les línies elèctriques. Per fer front a aquesta amenaça, la gestió del territori és clau. Tot i que a la zona no hi ha tallafocs tradicionals, els equips de prevenció insisteixen que la prioritat absoluta ha de ser la gestió forestal continuada. Des dels ADFs segueixen insistint en la necessitat d'un manteniment rigorós de les franges de protecció al voltant de les urbanitzacions i zones habitades per garantir la seguretat del veïnat. Podeu escoltar tota l'entrevista a redargentona.cat. I demà dijous a les 9 del matí l'Ajuntament d'Argentona ha convocat un ple extraordinari urgent. Se celebrarà a la sala de plens. L'únic punt de l'ordre del dia és la resolució d'un recurs de reposició contra un acord d'un ple anterior. Es tracta de l'acord de ple de juny en què se suspenia durant un any la tramitació de plans urbanístics i projectes de gestió urbanística del sector sud del Collell. Segons informa l'Ajuntament, l'objectiu d'aquest acord era estudiar la convivència i oportunitat de formular una modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. I la policia local d'Argentona ha demanat extremar la precaució davant la detecció d'alguna temptativa d'estafa electrònica telefònica al municipi. En els darrers dies, algun establiment comercial ha tornat a rebre trucades fraudulentes en què els estafadors es fan passar per l'Ajuntament d'Argentona per reclamar el pagament d'un suposat deute o pagaments endarrerits. Es tracta d'un modus operandi que ja s'havia registrat anteriorment a la vila. Tot i que de moment no consta cap denúncia formal, la policia local insisteix a no facilitar mai dades personals o bancàries ni realitzar cap mena de pagament per via telefònica. Davant de qualsevol trucada sospitosa, es recomana penjar immediatament i posar-se en contacte amb la policia local d'Argentona per verificar la informació. El telèfon d'atenció directa és el 93 797 1313. I ahir va començar el curs escolar amb relativa normalitat a Argentona. A les escoles, els docents que van fer vaga van ser entre un 15 i un 20% de la plantilla, mentre que l'institut va comptar amb gairebé tot el professorat. Aquest curs ha començat diferent a la resta, però amb una gran quantitat d'alumnes als centres d'Argentona. L'Institut d'Argentona comença amb prop de 780 alumnes, uns 500 a la secundària i més de 280 a la postobligatòria, tots ells atesos per una vuitantena de docents. A primer d'ESO s'ha creat un grup extraordinari amb recursos propis i dotat pel departament per tal de rebaixar ràtios i millorar l'acollida dels nois i noies més joves. Entre les principals novetats pedagògiques de l'Institut destaca la posada en marxa del projecte CIEI de suport intensiu per l'alumnat amb discapacitat intel·lectual, que s'afegeix a la consolidació del Batxibac i dels grups de formació professional i PFI a les antigues escoles del Cros. Així mateix, l'Institut ha estrenat també un pla d'actuació davant les onades de calor que inclou la instal·lació de climatització a la biblioteca, la sala d'actes i la zona de docents, la plantada de nous arbres al pati i un protocol per traslladar l'alumnat a la planta baixa en cas de temperatures extremes. Per la seva banda, les 4 escoles de primària de la vila, la Bernat de Ridomeia, Sant Miquel del Cros, Escola Argentona i Les Fonts, acullen entre totes prop de 800 alumnes repartits en 40 grups i una vuitantena de mestres. Les Fonts és el centre més alumnat, amb 283 infants, seguit de l'Escola Argentona, amb 271, la Bernat de Riudameia, amb 180 i Sant Miquel del Cros, amb 48. L'inici de curs a la primària ve marcat per un acord unificat de totes les direccions i el suport de l'Ajuntament davant les mobilitzacions del professorat. No es faran sortides de tot el dia ni colònies que impliquin desplaçament fora del poble i hores extres no remunerades. L'única excepció serà el tradicional viatge de final d'etapa de sisè que es manté a totes les escoles, així com les sortides locals que no alterin l'horari lectiu. A més de tasques de manteniment i pintura realitzades durant l'estiu, els centres incorporen noves iniciatives pedagògiques. En el cas del Bernat de Riudameia, amplia el projecte intergeneracional amb el casal d'avis incorporant un taller d'escriptura. L'Escola Argentona estrena una zona de pati tranquil, promoguda per l'AFA i els alumnes, i l'Escola Sant Miquel del Cros preveu posar en marxa un projecte de ràdio escolar per fomentar l'ús del català. Aquest diumenge 13 de setembre, el Viver d'Argentona torna a obrir les seves portes amb una nova edició de la Festa del Viver. Entre les 10 del matí i les 8 del vespre, aquest espai d'interès patrimonial acollirà una completa jornada de música, art, literatura i activitats familiars amb entrada lliure. Enguany, la festa incorpora novetats destacades, com dues visites guiades als jardins de la finca a càrrec de l'Hisenda Lleonart, de Fòrum Maresme, per conèixer la història i l'arquitectura. La responsable dels projectes de la Fundació Setba, Maria Budó, explica que aquesta iniciativa neix precisament d'una proposta ciutadana.
2: Recordo perfectament l'any passat que algú va venir a dir que hi ha algú que expliqui tot el que hi ha en aquesta finca i vam dir, ostres, seria una gran oportunitat doncs, poder fer una visita guiada que nosaltres, per nosaltres és una de les joies d'aquest any, no? Poder comptar amb la gent de Fòrum Maresme que farà dues visites guiades en horari de matí i és això, és una visita que durarà una hora i mitja i explicarà no només la història de la finca sinó tots els seus secrets, els secrets dels jardins, dels edificis. Serà una visita guiada molt interessant.
0: Les places són limitades i ja en queden poques. Al matí, a més, també s'hi presentarà la tercera mostra d'escultures, comissariada per Catherine Lorton, que reunirà les obres de 23 escultors professionals repartides pels jardins, entre els quals destaquen Rosa, Serra i Madola. A la tarda, la literatura i la música prendran el relleu. A les 5, la sala del piano acollirà una trobada d'escriptors i poetes locals. I més tard serà el torn de les actuacions musicals de Magnolia Guitar Duo i el concert de Cluenda d'Enric Nederman i Català Tin Band. A més, durant tot el dia es podran visitar diverses exposicions, entre les quals n'hi ha una de nova del Museu del Canti, i gaudir també d'opcions gastronòmiques, sardanes i activitats infantils. Per facilitar els desplaçaments hi haurà un servei de trenet des de la plaça Nova. I amb la Festa del Viver donem pas a la informació de serveis. La Cistella a Casa continua a Argentona amb un servei gratuït de repartiment de la compra a domicili per persones grans o amb dificultats de mobilitat. El projecte compta amb la col·laboració de la Fundació Maresme i diversos establiments del municipi. Com a novetat, el servei passa a oferir-se els dimarts i divendres de 10 a 12 del matí. Per utilitzar-lo només cal fer la compra en un dels establiments adherits i indicar-hi l'adreça i l'horari de lliurament. El pròxim divendres 11 de setembre, tot i ser festiu, comptarem amb el mercat setmanal al carrer Gran i la plaça Nova. Des de fa alguns mesos l'Ajuntament aposta per mantenir les parades els dies festius. L'Ajuntament d'Argentona, amb el suport del Consell Comarcal del Maresme, posa en marxa un nou grup de suport emocional i ajuda mútua, el GESAM, adreçat a persones cuidadores no professionals d'infants amb discapacitat. El grup es durà a terme de l'1 d'octubre al 3 de desembre, tots els dijous, de 3:15 del matí a 11:45, a la sala d'actes de l'Ajuntament d'Argentona. Les sessions estaran dinamitzades per professionals especialitzades en acompanyament emocional i treball comunitari. Les persones interessades a formar part del grup han de formalitzar la seva inscripció a través del web de l'Ajuntament d'Argentona. I ja hi ha data d'inscripció per optar a un dels 20 habitatges cooperatius en cessió d'ús de Can Serra a Lladó. El termini s'obre el 22 de setembre i el mateix dia 22 hi haurà una sessió informativa presencial. Pels que no hi puguin assistir, n'hi haurà una de virtual el 29 de setembre. El termini d'inscripcions finalitzarà el 5 d'octubre. Per optar-hi, cal ser soci de Sostre Cívic, que amb l'Ajuntament promouen la construcció i gestió d'aquesta vintena d'habitatges assequibles. I els joves d'entre 18 i 29 anys que s'hagin establert com a treballadors autònoms poden sol·licitar un ajut de més de 17.000 euros. La subvenció està destinada a joves que hagin iniciat o vulguin iniciar una activitat per compte propi entre el 23 de setembre de l'any passat i el 22 de setembre d'aquest any. A més, s'han de comprometre a mantenir durant un mínim de 18 mesos. La sol·licitud s'ha de presentar telemàticament abans del 22 de setembre. Obrim agenda. Demà dijous a les 9 del matí, ple extraordinari urgent a l'Ajuntament d'Argentona. Se celebrarà a la sala de plens. Demà comencen els actes també de la Diada Nacional de Catalunya. Els Amics del Ball organitzen una ballada de sardanes amb la Copla Moreneta. Serà a les 7 de la tarda a la plaça Nova. Divendres 11 de setembre, la Diada començarà amb la 51a trobada de plaques de cava al costat del tramvia. Hi trobareu els Amics de les Plaques de Cava del Maresme a partir de les 8 del matí. L'ANC i el Consell per la República organitzen com cada any els actes més reivindicatius de la Diada. A partir de 3:15 del matí, concentració a la plaça de l'Església i tot seguit toc de sometent. A continuació, anada cap a la plaça Ballot a l'ofrena floral que començarà a les 11 del matí. Les autoritats i entitats de la vila commemoraran aquesta jornada amb una ofrena al monument de Rafael Casanova i Comas. Després, concert amb Blood Power i Vermut. El mateix divendres 11 de setembre, però a la tarda, l'ANC i el Consell per la República organitzen l'anada a la manifestació de Barcelona. L'autobús sortirà del camp de futbol a 3:15 de la tarda. Diumenge 13 de setembre, nova edició de la Festa del Viver. De 10 del matí a 8 del vespre hi haurà entrada lliure amb música, art, literatura, patrimoni i activitats familiars en aquest espai d'interès patrimonial. També diumenge, dia 13, Vall d'en Balat al Saló de Pedra. Començarà a les 6 de la tarda. A motiu de la Setmana de la Gent Gran, durant tot el cap de setmana hi haurà servei de trenet. Dissabte el recorregut serà per la vila, mentre que diumenge anirà fins al Viver per traslladar aquelles persones que hi vulguin assistir. Tots dos dies la sortida serà des de davant del tramvia. I acabem l'agenda amb la proposta de cinema que ens fa el Centre Parroquial aquesta setmana i que no és altra que Cronos.
3: Necesitamos refuerzos en las Ramblas con Boquería.
4: Acaba de pasar algo en las Ramblas, 5 ambulancias.
5: ¿Y Puntal 4 para 0? ¿Qué ha pasado en las Ramblas?
4: ¿Qué cojones están pasando?
6: Puntal 4 para 0, que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen. Buscamos al conductor.
7: ¿Qué pensamos?
8: De momento lo único que tenemos es caos.
9: S'ha activat l'operació Cronos.
0: Convertida ja en la millor estrena catalana de la història als cinemes, Cronos explica l'operatiu policial després dels atemptats del 17 d'agost de 2017 a Barcelona. La podreu veure el dijous a les 8 del vespre, divendres a les 5 de la tarda i a 7:15, i també dissabte a 7:45 i diumenge a les 5 i 7:15 del vespre. I el temps. Aquesta tarda el cel es mantindrà molt ennuvolat a tota la comarca, amb xàfecs intensos i de curta durada a qualsevol punt i que poden ser localment tempestuosos. Les temperatures màximes van en descens i no superarem els 25 graus. Dijous de matinada s'esperen xàfecs a la costa que s'aniran buidant abans del matí. El dia començarà molt ennuvolat, però les clarianes aniran guanyant terreny i ja no plourà més. Les temperatures mínimes se situaran entre els 14 i els 22 graus i les màximes baixaran fins als 24 o 27 graus. I sembla que, a diferència dels darrers anys, la Diada estarà marcada pel temps estable i assolellat, sense pluja. Les temperatures es mantindran estables, amb mínimes d'entre 13 i 18 graus i màximes d'entre 24 i 26 graus. I anem fins al Meteocat per conèixer la previsió del temps de tot Catalunya.
10: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Continuem immersos en aquesta situació d'inestabilitat durant el dia d'avui. De cara a demà i demà passat la situació serà totalment diferent, però avui sí que parlem d'aquesta situació força delicada i és que ja hem tingut xàfecs destacats en punts del sector central del litoral i prelitoral i de cara a aquestes pròximes hores també tindrem altres zones afectades, sobretot la zona del Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i de nou també aquest sector del litoral i prelitoral. Precaució, atenció, seguiu les instruccions que us anem donant des de Protecció Civil i també la predicció des de Climateocat i és que tindrem en poques hores l'actualització dels avisos pel que fa a aquesta intensitat dels xàfecs i d'altra banda també atenció perquè part d'aquests xàfecs podran anar acompanyats també de temps violent. Això és tot de moment.
0: Moltes gràcies. Abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dimecres 9 de setembre.

Avui estem en alerta taronja per intensitat de pluja, però tot i això segueixen preocupant els incendis forestals. Argentona tanca un estiu complicat amb un total de 4 focs registrats al municipi. Demà dijous a les 9 del matí, l'Ajuntament d'Argentona ha convocat un ple extraordinari urgent. Se celebrarà a la sala de plens. Només hi haurà un punt a l'ordre del dia. També us hem explicat que hi ha una alerta per una nova onada de trucades fraudulentes que reclamen falsos pagaments a nom de l'Ajuntament. La policia local demana extremar la precaució, evitar qualsevol pagament per telèfon i contactar immediatament amb els agents davant de qualsevol sospita. Ahir va començar el curs escolar amb relativa normalitat a Argentona. Van assistir als centres més del 80% del professorat. El curs comença amb prop de 780 alumnes a l'institut i gairebé 800 a les escoles. I diumenge torna la Festa del Viver i ho fa amb novetats. Al matí es podran fer dues visites guiades als jardins de la finca per conèixer la història i l'arquitectura. A la tarda, la literatura i la música prendran el relleu. L'informatiu acaba aquí, el control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció Maria Rosa Martínez i qui us parla, Elisenda Fernández. Ens trobem demà, bona tarda.

0: Dimiteix Josep Lluís Trapero. L'exdirector de la policia és el cinquè al càrrec del govern substituït en 10 dies. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: El major Trapero dimiteix, i ho fa, diu la consellera d'Interior, per motius personals. Feia 2 anys que era al càrrec, un temps en què hi ha hagut diversos episodis controvertits. Els Mossos infiltrats en assemblees de professors o la presència de policies a les escoles, però també uns anys marcats per la lluita contra la multireincidència. En tot cas, Trapero és el cinquè al càrrec del govern que plega o fan plegar en tot just els últims 10 dies, Natàlia Ramon.
2: S'afegeix als canvis professionals.

0: Fins al Departament d'Interior ja va plegar el secretari general o també el canvi de la número 2 d'Educació arran de la crisi per les proves PISA i les vagues de mestres. Ara bé, la consellera Parlon diu que tot i algunes desavinences s'hauria estimat més que Trapero no plegués.
1: M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entrarem en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat.
2: Però avui hem de parlar de la polèmica que comença a ser habitual sobre quan s'han d'enviar alertes a la població i fins i tot aturar les classes a les escoles quan previsiblement ha de ploure fort. Justament la consellera Parlon ha mantingut que les mesures adoptades pel seu departament han estat encertades.
0: Ara s'han aixecat la majoria de les restriccions que hi havia a les comarques del voltant de Barcelona, però és que de fet el fenomen de pluges fortes ha estat molt menys intens del que es preveia. La realitat, però, és que 300.000 alumnes avui s'han quedat sense classe.
2: De fet, ha plogut més a les comarques del nord, a Girona, que no pas al voltant de Barcelona. Barcelona, Montse Poblet.
3: I avui ja no hi tornaran perquè, tot i que s'aixequen les restriccions a la mobilitat i es reprèn l'activitat sanitària, les escoles ja no reobriran. Finalment, l'episodi no ha provocat problemes perquè la pluja ha estat menys intensa i més dinàmica del que es preveia, però tant el Meteocat com Protecció Civil defensen que amb la informació que tenien ahir s'havien d'activar alertes i restringir activitats.
2: A Alemanya el debat puja de to després del triomf de l'extrema dreta a Saxònia-Anhalt i avui el canceller Friedrich Merz i la líder d'Alternativa per Alemanya han xocat frontalment al Parlament alemany.
0: La líder del partit xenòfob, Alice Weidel, ha fet una crida a una expulsió massiva de migrants i el canceller l'ha acusat de planificar una neteja ètnica.
2: Berlín, Jordi Regàs.
4: El Bundestag a Berlín assisteix després de les eleccions de Saxònia-Anhalt a un encès debat de pressupostos en el que l'extrema dreta i el govern s'han tirat els plats pel cap. Alternativa per Alemanya dona el govern per acabat mentre Friedrich Merz els retreu el discurs contrari a la immigració i destaca tant les reformes del govern com el suport a Ucraïna.
2: I en temps de cultura, aportació rècord de la Generalitat en ajuts a les arts escèniques. Barcelona, Marta Vives.
5: El Departament de Cultura fa una aposta decidida per les arts escèniques amb una aportació rècord, com ha dit la consellera de Cultura, Sònia Rat.
6: Anunciem la dotació més alta de la història de les línies de subvencions triennals de suport al teatre, la dansa i al circ.
5: L'objectiu de les ajudes és reforçar l'estabilitat, la professionalització i la capacitat creativa de les empreses del sector.
2: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
7: Bon dia.
2: Amb el debut del Barça a la Champions avui.
7: El Barça rep el Feyenoord a partir de 3:15 de la tarda. S'esperen rotacions a Hansi Flick, sobretot a la defensa, on té la baixa d'Eric per sanció, i pendents també del temps per saber la previsió de pluja que tindrem a l'hora del partit. I encara a la Champions, el Madrid va guanyar 2-1 en el seu debut amb l'Inter, però el Bernabéu va tornar a xiular l'equip pel seu mal joc.
2: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Montse Mas, bon dia.
8: Bon dia, doncs pocs problemes de trànsit aquest matí amb menys circulació que altres dies per la restricció de mobilitat. Però pel que fa al transport públic ja funciona el servei d'alta velocitat que havia quedat interromput entre Barcelona i Madrid durant 2 hores per reparar els danys en una catenària causats per un llamp. Encara hi ha retards, però, a la línia R2 Sud i els regionals que connecten Barcelona amb Tarragona.
2: I ens falta el temps, que avui té més interès que mai.
9: Esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: Francesc Mauri, bon dia.
10: Bon dia.
2: A veure, obre el paraigües, mai més ben dit. I què ha passat? No ha plogut el que preveieu a l'àrea metropolitana i en canvi ha plogut en altres zones on potser no us ha sorprès? O què ha passat?
10: Sí, podríem dir que el que menys ens ha sorprès són aquests 50, 60, fins a 90 litres d'Alpens, al nord del Lluçanès, entre el Ripollès i el Berguedà, aquest corró, aquesta línia de 60, 90 litres, que ha anat acompanyada a calamar-se, ha estat violent, etc. Aquesta era esperable, vist taronja i els models ho donaven. De tota manera, l'àrea d'avís vermell, clarament, ahir tots els models hi coincidien, quantitats previstes, depenent del model, entre 90 i 150 litres, que imagina't que haguessin caigut els 150 litres, com ja va passar en l'anterior episodi de Castelldefels, aquell de la inundació a la C-32, a l'aeroport del Prat, etc., que va ser realment caòtic. En aquest sentit, ha fallat aquesta llengua de pluja, ni n'hi ha hagut una dins del mar, etc. I la distribució també erràtica, irregular i sobretot molt dinàmica, molt ràpida, doncs ha acabat de donar aquesta sensació de predicció molt i molt coixa. Però els mapes del temps, en aquest cas, tots coincidien en aquesta situació. A partir d'aquí, respirar una mica a fondo, amb tota la comprensió del món per part de la gent doncs, que ha patit les conseqüències de suspensió de segons què, i sempre endavant en el món científic, amb la investigació, en el pronòstic i sobretot amb aquestes sorpreses sovint cada cop més grans que ens portarà l'escalfament global.
2: A la segona hora hem quedat amb el Francesc Mauri, per tal que segur que és un tema de tertúlia i per tant també ho comentarem amb els nostres convidats. El que ha passat, com han anat les prediccions i amb els alerts, etc. El quedem a segona hora. Fins ara, Francesc.
10: Fins ara i a gaudir de la fresca en molts casos.
2: Molt bé, això farem.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Les 2:07. Josep Lluís Trapero deixa la Direcció General de la Policia després de 2 anys al càrrec. La consellera d'Interior, Núria Parlon, diu que és una decisió estrictament personal i ja ha anunciat que el substituirà Ferran López, qui ja va ocupar aquest càrrec entre els anys 2017 i 2018. També ha anunciat que Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos i es converteix així en la primera dona que assumeix aquest càrrec, Toni Fortesa.
11: Trapero va comunicar a finals d'agost a la consellera la seva voluntat de deixar el càrrec. Parlon, consellera d'Interior, ha assegurat que li hauria agradat que continués fins a acabar el mandat. La consellera no ha volgut entrar en les raons que l'han portat a dimitir i ha elogiat la feina feta durant aquests 2 anys.
1: Ha estat voluntat seva la de cessar en les responsabilitats com a director general de la policia i hem escollit per continuar, però també posar la seva pròpia empremta al comissari Ferran López.
11: El comissari serà el nou director general de la policia. López estava actualment al capdavant de la delegació del cos a Madrid i ja havia estat director general entre el 17 i el 18. En aquell cas, López també va substituir Trapero en el càrrec.
2: Però com dèiem avui, també s'ha anunciat un altre canvi important dins de l'estructura del cos dels Mossos.
11: Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra en substitució de Miquel Esquiu, que jubila. Catà, que és una aposta personal de Núria Parlon, fins ara comissària de la Regió Policial de Girona, serà la primera dona que assumeixi el màxim comandament del cos. N'ha parlat la consellera.
1: Que és la primera dona comissària en cap del cos, amb una trajectòria coneguda sobretot per l'aposta que ha fet sempre per treballar des de les àrees bàsiques policials en les quals ha estat al capdavant com a comandament i també des de la Regió Policial de Girona, amb un model fonamentat en la proximitat.
11: Des d'Interior asseguren que la nova direcció mantindrà una línia continuista amb el focus en la lluita contra la multireincidència i el crim organitzat.
2: Doncs aquesta dimissió de Trapero, òbviament, ha portat, ja no només després, sinó també abans del seu cessament o del seu comiat, reaccions. De fet, en el terreny polític, un dels últims que havia demanat el cap de Josep Lluís Trapero és el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Va ser aquesta mateixa setmana al Matí de Catalunya Ràdio.
12: El director general de la policia s'hauria de canviar, ja està. Perquè no pot ser que hi hagi un policia fent de polític, de la mateixa manera que no tenia cap sentit posar un polític fent de comissari o d'inspector. Bueno, doncs ja està, la nostra posició és clara.
2: Això va ser fa uns dies, però avui l'oposició i els socis parlamentaris del govern han celebrat que Trapero hagi plegat i li han recordat al president Illa que va ser una aposta personal seva anunciada en plena campanya electoral. Junts i la CUP continuen demanant a la consellera Parlon que plegui i critiquen que el relleu de Trapero sigui qui va dirigir els Mossos durant el 155. Parlament, Jordi Corbalán, bon dia.
13: Què tal, bon dia? Josep Lluís Trapero ja va haver d'escoltar les crítiques de l'oposició a finals de l'últim curs polític quan va haver de comparèixer 2 vegades aquí al Parlament per la infiltració de 2 agents en una assemblea de docents. Avui han celebrat que hagi plegat i han demanat a la consellera Parlon que vingui a explicar-ne els motius. L'independentisme discrepa, però, sobre el nom de Ferran López per rellevar Trapero. Des de Junts, Salvador Vergés recorda que és qui va dirigir els motius Mossos durant el 155. En canvi, la republicana Esther Capella li fa un vot de confiança.
14: Personifica l'aplicació d'això, del 155, al cos de Mossos d'Esquadra, i ho personifica per la seva trajectòria, per la seva agenda, pels seus objectius i per les seves conviccions.
15: És un perfil amb llarga trajectòria i és evident que compta amb experiència, coneixements, formació, reconegut per tothom, i en funció també de la seva gestió nosaltres doncs valorarem.
13: Des de la CUP, la formació més beligerant entre Pero, el diputat Xavier Pellicer fa aquest advertiment a la consellera d'Interior.
16: Vulnerar de forma sistemàtica els drets a la mobilització popular. Vostè, consellera, donarà les excuses que vulgui, però aquestes són les polítiques que han fet caure Trapero i que la faran caure a vostè i el seu govern, si no les atura, de forma immediata.
13: Des dels comuns, David Cid remarca la provisionalitat del govern.
17: No la setmana, no la crisi. Fa la sensació que tenim un govern que viu instal·lat en la provisionalitat.
13: Pel PP, el govern està en descomposició i Vox hi veu un naufragi. La majoria de grups han qüestionat que es torni a posar un mosso a la direcció política del cos i han celebrat que per primera vegada una dona estigui al capdavant de la prefectura.
2: Això pel que fa referència als polítics, però els sindicats dels Mossos d'Esquadra s'han mostrat sorpresos per aquesta dimissió de Josep Lluís Trapero. Lamenten els canvis continus a la cúpula del cos que consideren que perjudiquen els Mossos, Marriera.
3: El portaveu del sindicat majoritari dels Mossos, FEPOL, Toni Castejón, ha explicat a 3CAT Info que demanaran explicacions a la conselleria per saber els motius reals d'aquest canvi i també de la marxa a finals d'agost del segon de la Conselleria d'Interior.
18: Però sí que és veritat que en pocs dies ha dimitit el secretari general d'Interior, ara dimiteix el director general, tornem a tindre canvis i al final és veritat que en aquesta prefectura el cos de Mossos es fa molt complicat tindre una continuïtat, tot i que siguin molt professionals els que entrin, com eren els que marxaven. Però sempre tenim aquest xup-xup que, bueno, no beneficia el cos.
3: En aquest mateix sentit s'expressava al matí de Catalunya Ràdio Fermín Gallard de la USPAC, que considera que els canvis continuats generen inestabilitat al cos i demana separar la gestió política de la dels comandaments policials.
19: Sí que hi hauria d'haver una independència clara, no?, entre el que serien els càrrecs polítics i després el funcionament de el que seria la direcció general de la policia, no?, del comissari en cap. Però també les polítiques de marcades de seguretat sempre venen des del Departament d'Interior. Llavors, bueno, ens agradi o no, sempre hi haurà aquesta relació político-policial doncs bastant directa.
3: A més, Gallard reconeix que dins el mateix cos hi ha un sector molt crític amb Trapero.
2: Però no només els sindicats dels Mossos. Un altre sindicat, la USTEC, el majoritari dels mestres, i que també es va veure afectat per una de les polèmiques que ha esquitxat el mandat de Trapero als Mossos, també ha parlat d'aquesta dimissió del major Trapero.
3: Sí, en un comunicat asseguren que continua oberta la via judicial sobre la filtració policial en una assemblea d'aquest sindicat. Diuen que la marxa de Trapero no taparà el cas i que pensen arribar fins al final per saber qui va donar l'ordre i que una actuació així no es pugui repetir.
2: D'aquí un minut serà 3:15 de la tarda. Protecció Civil aixeca algunes de les mesures restrictives en relació amb l'escenari de pluges que hem tingut durant aquest matí. S'acaben, doncs, les limitacions de la mobilitat i de l'activitat sanitària al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf, a l'Alt Penedès i al Baix Penedès. Es manté, però, una alerta més baixa d'intensitat de pluja a bona part del país fins a primera hora d'aquesta tarda. Barcelona, Montse Poblet, bon dia.
20: Bon dia. L'alerta ha passat de vermella a taronja i Protecció Civil considera que ja es poden aixecar les restriccions a la mobilitat i reprendre l'activitat normal a caps i hospitals. El que ja no reobriran avui són les escoles. A la pregunta de si calien aquestes restriccions per un episodi de pluges que finalment no ha estat tan intens com s'anunciava, Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències, defensa que amb la informació que tenien ahir s'havien de prendre mesures.
21: A nosaltres ens sembla més correcte poder avisar perquè la gent a primera hora del matí sàpiga quina és la situació i que es pugui organitzar quan hem vist que aquest nivell elevat, doncs amb aquest canvi que hi ha hagut de models i amb aquesta situació que tenim ara nova ja no requereix aquesta situació, doncs de la mateixa manera també volem avisar la població que aquestes mesures doncs ja no són necessàries.
20: En la mateixa línia, Santi Segalà, cap de l'àrea de prediccions del Meteocat, recorda que amb el canvi climàtic la previsió és cada cop més complexa i que es produeixen canvis sobtats en poques hores que tant poden millorar la situació, com ha passat avui, com empitjorar-la.
22: El que estem observant és que cada cop aquest tipus de pertorbacions doncs venen en moments que no toca, o que cada cop les tempestes, sobretot aquestes tan locals, doncs acaben passant de manera més inesperada. Els models meteorològics, tot i que van millorant, a vegades no veuen ni l'exactitud del lloc, ni de la temporalitat, ni de la intensitat.
20: Avui les precipitacions s'han mogut més ràpid del que es preveia i, a més, bona part de l'aigua ha caigut sobre el mar. Això ha fet que pràcticament no hi hagi hagut incidències. Els bombers només han hagut de fer una cinquantena de serveis centrats al Garraf, al Baix Penedès i la Garrotxa.
2: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquests efectes molt menors del que es preveia ahir i sobre aquest debat de la utilització dels S-alerts i de les prediccions meteorològiques. En tot cas, afectacions n'hi ha hagut, però des de la una s'ha reprès la circulació de trens d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona, que s'havia aturat a les 11. S'ha hagut de reparar la catenària que la tempesta havia malmès a Sant Vicenç dels Horts. Durant les dues hores que no hi ha hagut servei, han quedat afectats 21 trens i gairebé 7.000 viatgers. A la línia de Rodalies R2 Sud només circulen els trens regionals que paren a totes les estacions, això sí. També a l'aeroport de Barcelona s'han aturat les operacions uns minuts a primera hora del matí i això ha comportat retards que encara s'arrosseguen. S'han cancel·lat 30 vols i dos s'han desviat a Madrid. I encara una cosa més abans de la publicitat, perquè el sindicat majoritari Metges de Catalunya crida a una vaga indefinida als facultatius a partir de mitjans d'octubre, Mònica Mas.
0: Sí, segons el sindicat català, així ho han acordat juntament amb la confederació de 7 sindicats mèdics més espanyols de recent creació, la UMIF. Xavier Llaunar és el secretari general de Metges de Catalunya.
4: Es farà una convocatòria de vaga indefinida absolutament coincident amb la convocatòria estatal per mirar de mostrar i de visibilitzar aquesta unitat d'acció, però, a més, distingint i culpabilitzant el govern de la Generalitat, que és el darrer i el màxim responsable de solucionar aquesta situació a nivell català.
0: Recordem que els metges volen un estatut propi que reguli les seves condicions laborals al marge de l'estatut marc de les professions sanitàries que ha aprovat recentment el govern espanyol i que ara està en tràmit al Congrés dels Diputats. Justament avui la ministra de Sanitat, Mònica García, ha assegurat que un marc estatut específic pels metges només té cabuda si abans s'aprova l'estatut marc general de totes les professions sanitàries.
2: Passen 18 minuts de les dues. Fem una pausa i de seguida anem a la informació internacional.
6: Catalunya migdia.
23: Bé, ja som a casa.
24: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
23: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
24: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
23: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
25: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
26: 205 cavalls i només 4,3 litres?
27: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
28: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
29: El dia que vaig intentar aixecar 50 quilos al gimnàs vaig patir molt menys que el dia que vaig intentar donar-me'n de baixa.
30: Descobreix el cas sencer a 3cat.cat equip 012.
31: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes d'EPI i seguretat a la feina i, a més, amb personalització del vestuari laboral.
32: 20 anys construint junts. Obramat.
2: Catalunya migdia. Passant gairebé 20 minuts de les dues. A Alemanya avui s'han vist les cares. Per primera vegada, el canceller Friedrich Merz i la líder d'Alternativa per Alemanya després de la victòria dels extremistes a les eleccions de Saxònia-Anhalt diumenge passat. I han xocat per les polítiques anti-immigració de l'extrema dreta. Merz qualifica aquests plans de neteja ètnica. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
33: Bon dia. Sessió del voltatge al Bundestag. Enmig de constants interrupcions, xiulades i crits, sobretot des de la bancada de l'extrema dreta, Alice Weidel ha obert foc.
34: Creia
1: Sachsen-Anhalt.
5: Els votants de Sachsen-Anhalt li han comunicat a vostè amb tota claredat en la llengua de la sobirania democràtica que la coalició de govern està acabada. A les pròximes eleccions la gent donarà a Alternativa per Alemanya un encàrrec de govern clar i nosaltres ens prendrem aquest encàrrec seriosament.
33: La líder de l'extrema dreta ha aprofitat també per reafirmar-se en la política contrària a la immigració.
5: A Alemanya hi viuen més d'un milió de refugiats a qui s'han denegat les sol·licituds d'asil en més d'una ocasió. Què hi fan encara aquestes persones en aquest país? Haurien de ser deportades.
33: Friedrich Merz li ha respost destacant la importància dels immigrants.
7: Si les persones que treballen a Alemanya es veuen obligades a abandonar el país perquè heu convertit la remigració en la vostra consigna, aleshores el sector dels oficis qualificats a Alemanya deixarà de funcionar. No hi haurà cap residència de gent gran que pugui operar, cap hospital a Alemanya podrà funcionar i cap restaurant a Alemanya podrà mantenir-se obert.
33: La defensa de suport a Ucraïna i la necessitat de les reformes han estat una altra de les línies argumentals del canceller, un Merz que ja només aprova el 13% dels alemanys.
2: Per cert, que el govern alemany ha posposat sense data la trucada prevista entre el canceller Merz i Donald Trump amb motiu de l'aniversari dels atacs de l'11S a Nova York. Les autoritats alemanyes no han donat el motiu que s'hagi posposat aquesta trucada, però el canvi es produeix després que el president dels Estats Units hagi celebrat la victòria precisament de l'extrema dreta a l'est d'Alemanya diumenge. Seguim amb la informació internacional perquè els intensos atacs dels Estats Units i de l'Iran a les últimes hores han tornat a situar el petroli per damunt dels $100 al barril de Brent per primera vegada des del mes de juliol, Vicent Mifsud.
8: Sí, la Guàrdia Revolucionària de l'Iran ha atacat dos vaixells nord-americans, 8 petroliers i una desena d'embarcacions de càrrega al Golf Pèrsic. Gran part dels vaixells han patit danys que els impedeixen navegar. A més, les forces iranianes han atacat una base dels Estats Units a Jordània. Ha estat la resposta a la destrucció de 5 petroliers iranians per part de l'armada nord-americana en aigües del Golf i del Mar d'Oman. Teheran ha denunciat aquest atac davant l'ONU i ha anunciat que respondran a noves agressions. El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio, per la seva banda, també ha advertit l'Iran.
9: L'intercanvi és bastant senzill. L'Iran continua intentant atacar els nostres vaixells de guerra i cada vegada que ho facin o intentin fer-ho perdran petroliers.
8: És una de les escalades més importants d'una guerra que ja ha fet mig any i que està estenent-se a altres punts de la regió, amb atacs dels Houthis del Iemen, aliats de l'Iran, contra l'Aràbia Saudita. El preu del petroli ha pujat avui més d'un 3% i se situa en el punt màxim de l'últim mes i mig.
2: I mentrestant, la Xina commemora el 50è aniversari de la mort de Mao Zedong amb actes d'homenatge a la seva ciutat natal i cues de partidaris al mausoleu que hi ha a Pequín. Mig segle després, la Xina rivalitza amb els Estats Units com a potència mundial, amb una política econòmica, això sí, molt allunyada dels postulats de Mao, però amb una fèrria estructura jeràrquica de poder i amb falta de llibertats. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
10: Bon dia, m'he arribat al mercat pequinès de Panjiayuan, on entre centenars de parades d'antiguitats, o més aviat coses velles, Mao Zedong atrau nostàlgics i turistes. 50 anys després de la desaparició física del gran timoner, el maoisme perviu en pòsters, pins, bustos, estàtues a tota la Xina, però no només. Mao Zedong va proclamar la República Popular el 1949 i és considerat, per tant, el pare de la Xina comunista de manera indiscutible, malgrat els milions de morts que van provocar les seves polítiques durant l'anomenat Gran Salt Endavant o la Revolució Cultural. Després va venir l'obertura que va dur la Xina a l'actual estatus de potència, malgrat que la bona vida de la qual gaudeix la Deng, jubilada pequinesa, té a veure amb les reformes capitalistes, em diu al parc on es reuneix per cantar amb els amics que ella adora a Mao.
5: Quan era petita vaig viure la revolució cultural. En aquella època el poble xinès admirava molt el president Mao. Ja fa molts anys que no hi és, però per la gent de la meva generació, tot i que no puc dir que fos un déu, sempre viurà als nostres cors.
10: Concentració de poder, culte a la personalitat, purga dels dirigents rivals, són característiques del maoisme que, salvant les distàncies, els sinòlegs detecten en la Xina de Xi Jinping, que, a més, com la de Mao Zedong, busca en el nacionalisme el factor cohesionador.
2: Anem a Madrid perquè la precampanya electoral marca l'arrencada de curs al Congrés dels Diputats. A la primera sessió de control, el Partit Popular i Vox han fet pinça contra Pedro Sánchez per la crisi a Ceuta i l'acusen d'estar venut al Marroc, un xantatge que Sánchez torna a negar. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
1: Bon dia. Si Ceuta continua alimentant la maquinària electoral dels partits, s'ha vist clar avui al Congrés on l'aturada estival no ha endolcit, sinó al contrari, el to de les intervencions en moments com aquests entre Feijóo i Sánchez.
3: Y si Marruecos canta, usted se va. Ha desprotegido a su país y su país se lo hará pagar. Ponga fecha y nos vemos en las urnas. Muchas gracias.
11: Nos veremos en las urnas y les volveremos a ganar.
1: I s'hi ha afegit el portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, que ha advertit que sense ordre l'esquerra del PSOE de guanyar res.
12: ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Con quién va a sumar? Nunca mejor dicho. ¿Con quién va a poder? Nunca mejor dicho. A mí los números es que no me salen.
1: Diu Sánchez que es votarà el 2027, però no ha garantit que esgoti el mandat. Escollirà el millor moment, afirma, en favor de l'interès general. Descarta el maig per evitar coincidir amb les municipals i autonòmiques. A la pressió del PP s'hi ha sumat Vox. Santiago Abascal ha parlat de Sánchez com un titella de Rabat. Sánchez s'hi ha tornat.
11: Mire, le digo una cosa, señora Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
1: Segons el president espanyol, ningú, cap poder ni país està fent xantatge a Espanya i l'única autocrítica que ha fet és reconèixer que cal preparar millor la intel·ligència espanyola per detectar, sobretot a les xarxes, moviments que organitzen entrades massives com la del juliol. La Moncloa farà públics aquesta tarda una quarantena de documents, informes policials del CNI i també comunicacions entre ministeris d'entre l'1 de juliol i l'1 d'agost per demostrar, diu Sánchez, que ningú va detectar la magnitud del que va passar.
2: Però a la pressió que ha de sostenir Pedro Sánchez per Ceuta, s'hi sumen també els fronts judicials que hi ha oberts contra el PSOE. Avui, la gerent del Partit Socialista ha declarat com a imputada pel cas Leire. Ha culpat Santos Cerdán d'haver pagat amb diners del partit les maniobres de l'exmilitant Leire Díez per anar contra els jutges i policies que investigaven el PSOE. Seguim a Madrid, ara amb Paula Urejat. Bon dia.
13: Bon dia. Els investigadors situen la gerent del PSOE com la peça clau per finançar la trama des del partit, però ella s'exculpa i diu que es limitava a seguir ordres d'un superior. Santos Cerdán manava i ella acatava. Anna Fuentes és l'únic càrrec del Partit Socialista imputada pel cas Leire. Ha reconegut avui davant del jutge que va pagar viatges de tren i avió a Leire Díaz i que va fer factures a dos advocats afins a la trama, però diu que en desconeixia la finalitat. Eren ordres de Cerdán, que recordeu ja està expulsat del partit, i eren pagaments ordinaris que no havia de supervisar ningú més. A banda del cas Leire, però, el PSOE també està sota la lupa per pagaments en metàl·lic de l'època d'Ábalos. Pedro Sánchez veu possible que el partit acabi imputat, però si passa serà sense motius, diu, perquè no hi ha cap irregularitat.
14: Yo le digo que si nos imputan, iremos a defender nuestra inocencia y las cosas bien hechas. Hemos hecho un ejercicio de striptease donde hemos dado las facturas, los recibos, todo. Lo que quiero decir con esto es que no hay financiación irregular del Partido Socialista. No la hay.
13: Eren declaracions de Pedro Sánchez en una entrevista a Televisió Espanyola on ha deixat clar que no pensa dimitir si el partit acaba investigat.
2: I una mica més d'un minut, seran 2:45 de la tarda. El Ministeri de l'Interior ha obert un expedient per una falta greu o molt greu al policia que va apallissar un aficionat del Barça abans del partit contra l'Elx per portar una estelada a Pilar García.
5: Sí, ho ha anunciat al Congrés el ministre Fernando Grande Marlaska responent a preguntes de la diputada de Junts, Marta Madrenas.
15: O no sap controlar la seva policia o ja li va bé el que fan. Si no la controla és un inútil al capdavant del ministeri. I si ja li va bé, n'és còmplice.
16: Ja s'ha acordado la apertura de un expediente por infracción muy grave o grave. Por entender que no se justifica en modo alguno la actuación a la que hace referencia.
5: Marlaska ha afegit que és absolutament legítim portar banderes com l'estelada en un estat de dret i ha promès que s'anirà fins al final per depurar responsabilitats. Diumenge també hi va haver una agressió policial al Corcón contra un aficionat de l'Europa que duia una estelada i el ministre ha dit que els fets són diferents.

0: La Comissió Europea assegura que el nou reglament europeu d'habitatge permetrà que els governs limitin la compra especulativa de pisos tal com pretén fer Catalunya. La llei catalana és en tràmits al Parlament després d'haver rebut un revés del Consell de Canàries de Garanties Estatutàries que alertava que la norma vulnerava el dret de la propietat privada, entre d'altres, Laia Ortega.
1: Així, el comissari d'habitatge Dan Jorgensen diu que el nou reglament europeu vol donar més cobertura legal perquè els governs puguin limitar la compra especulativa d'habitatge, tal com pretén fer la Generalitat. El comissari ho ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio i l'Agència Catalana de Notícies.
2: El que volem amb aquesta proposta és fer possible que els governs lluitin contra la compra especulativa d'habitatges quan els compren i després no els utilitzen com habitatges.
1: La nova norma europea permetrà que estats, regions o ajuntaments restringeixin la compra de segones residències en zones d'habitatge tensionat, com explicàvem ahir, i posarà condicions perquè les administracions puguin intervenir al mercat. Ara mateix, la llei catalana contra la compra especulativa d'habitatge s'està tramitant, com deies, Òscar, al Parlament, tot i que ha rebut al revés del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, que ha advertit que la proposició de llei que limita la compra especulativa d'habitatges vulnera diversos articles tant de l'Estatut com de la Constitució i els drets a la propietat privada, a l'herència i a la llibertat d'empresa, entre d'altres.
0: Passa un minut de 2:45 de la tarda. La companyia Google ha anunciat la major inversió que ha fet fins ara mai a Europa. En els pròxims 2 anys, la tecnològica invertirà 13.000 milions d'euros a Finlàndia per millorar la infraestructura que dona suport a la seva divisió i d'intel·ligència artificial, Núria Har.
3: Sí, segons ha informat Google en un comunicat, els plans de l'empresa són construir i ampliar 4 centres de dades que donaran suport al seu nou model d'intel·ligència artificial Gemini, al seu motor de cerca Google Maps i YouTube. La companyia també ha firmat amb Finlàndia el seu primer contracte amb una nuclear de fora dels Estats Units per comprar la meitat de l'energia d'una de les 2 plantes fineses fins al 2050. De fet, el país escandinau és un pol d'atracció de la intel·ligència artificial. Microsoft i TikTok, per exemple, també hi tenen centres de dades perquè el clima els permet reduir el cost energètic de mantenir les màquines en marxa. El govern finlandès ha celebrat el pacte amb Google, que, segons l'empresa, suposarà milers de llocs de treball i una inversió equivalent a l'1,14% del PIB del país.
0: Passen 2 minuts de 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la cultura.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
6: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia Pones o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ocasión Plus.
9: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Ocasión Plus. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
5: Catalunya migdia.
0: Passant 3 minuts de 2:45. El Departament de Cultura fa una aposta decidida per les arts escèniques i destinarà una aportació rècord de més de 31 milions d'euros al seu pressupost. Això suposa que en els pròxims 3 anys un centenar d'empreses i companyies es beneficiaran d'aquests ajuts, Marta Vives.
10: Sí, el nombre de beneficiaris es multiplica per més de 3 des de la primera convocatòria dels ajuts al 2014. D'aquesta manera, dels 30 inicials ara en són 103 i un 66% més de la dotació respecte al període anterior. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, parla de l'objectiu d'aquesta xifra històrica.
11: Dotarà les arts escèniques, sobretot, jo crec que de major estabilitat. Amb aquests ajuts contribuïm de manera significativa a que les companyies pugueu planificar, com us deia, amb més seguretat, desenvolupar projectes a llarg termini i créixer tant en qualitat com en ambició artística i, per tant, econòmica, naturalment.
10: Aquests ajuts plurianals permeten enfortir el sector empresarial, el reforç de les estructures de les companyies, l'augment de les produccions i que s'hi puguin destinar més recursos. En el cas del teatre s'incorporen aquest trienni un total de 18 sales productores i companyies més, en l'àmbit de la dansa passen de 8 a 28 i el circ multiplica per 4 els beneficiaris. La inversió pública en les arts escèniques garanteix al sector una estabilitat i professionalització en els pròxims anys i consolida les arts escèniques del país com un dels puntals de la cultura catalana.
0: Record, per tant, d'inversió pública en les arts escèniques. Ara anem a cinema i aquests dies parlar de cinema vol dir parlar de la Mostra de Venècia.
12: He's all alone in the world, Emmett.
13: Probably good reason for that.
12: He has nowhere to go.
0: El cineasta Casey Affleck ha presentat a la secció oficial de la Mostra de Venècia la seva tercera pel·lícula com a director, Company. Un western amb ressons gòtics i misteris familiars crepusculars explicat com un conte dins d'un conte. Enviat especial a la Mostra de Venècia, Òscar Callau.
14: Company la protagonitzen noms com Nick Nolte, Ben Mendelsohn o Adelaida Clemens. Al repartiment també debuten dos dels fills del director, Atticus i Indiana, cosa que assegura la pervivència de la família actoral encapçalada per Ben Affleck, que ahir, per cert, va fer acte de presència a la Catifa Vermella, just en una pel·lícula que entrellaça relats orals sobre una nissaga de l'oest americà. En aquest cas, però, es tracta dels lligams malignes que uneixen els seus membres de generació en generació, narrats a la vora del foc per personatges misteriosos apareguts del no-res. Sentim el director, Casey Affleck.
15: Tracta dels relats, perquè les històries ens ajuden a modelar la identitat i fem servir les narratives de manera que acaben formant una part de qui som, no tant com a individus, sinó a través del temps, les generacions i les cultures. Hem intentat explorar sobre la nostra identitat, no la sobrenatural, sinó l'humana.
14: Contes, dins de contes, inquietants però tediosos.
0: Vaja, doncs tediosos. Parlant de contes, anem a un llibre. Què passaria si el món estigués tan superpoblat que, per cada nou naixement, una altra persona hagués de morir, matemàticament? Aquest és el plantejament inquietant que fa l'escriptora mallorquina Laura Gost al seu llibre El preu de néixer, una de les grans apostes d'aquesta tardor, Montse Camps.
1: Sí, situat en un futur no tan llunyà, Gost ens endinsa en una societat on s'obliga per llei que només es pot tenir un fill si s'aconsegueix el que anomenen relleu, és a dir, algú disposat a morir perquè arriba una nova vida. Gost planteja així moltes preguntes.
16: Què fem davant d'això? Què passa quan decidir tenir un fill implica cercar que algú mori? Aquí tenim com és dicotomia. Egoisme individual o aspiració personal, voluntat de realització de parella versus responsabilitat col·lectiva o empatia social. Inevitablement també hi ha un punt de deshumanització latent, no?
1: El llibre és una distopia, però en el fons explica l'autora, s'emmiralla en el món actual.
16: És una història que no se pot entendre sense tenir presents aquests temes actuals, com són, per exemple, la gestió de recursos limitats, el canvi climàtic, l'envelliment de la població, la superpoblació.
1: El preu de néixer, publicat per Proa i Temes d'EOI en castellà, també es traduirà a 6 llengües més i ja s'han venut els drets per fer-ne una pel·lícula.
0: I ara, un comiat.
17: M'estranya tant, don Ernest.
18: No, jo tampoc m'ho esperava.
17: I què penses fer? Li trucaràs o...?
0: Aquesta és la veu de l'actor, director, dramaturg i poeta Manel Dueso, que ha mort a Barcelona als 73 anys a conseqüència d'una llarga malaltia.
1: Dueso va ser una figura destacada del panorama teatral català, va ser cofundador de la Sala Beckett i va escriure més d'una vintena d'obres que es van estrenar en teatres com la Villarroel o el Festival Grec. Com a actor i director va representar i dirigir més d'un centenar d'obres. També va treballar en pel·lícules com El cos i en sèries de televisió com La Riera, El cor de la ciutat o Cuéntame cómo pasó.
0: I ara, música. Quin lloc li queda la música en un concert en directe? Aquesta és una de les preguntes que posarà en escena Lucía del Greco al concert inaugural del Mercat de Música Viva de Vic que s'acaba de presentar. Barcelona, Marc Ruiz.
19: La dramaturga Lucía del Greco treballarà la posada en escena a partir del disc Una longuíssima ombra de l'italià Andrea Laszlo de Simone. És un autor que no fa concerts en directe i la incògnita sobre què passarà a l'escenari del Teatre de l'Atlàntida de Vic forma part de les preguntes que volen traslladar al públic. què és un concert, quin espai hi té la música, ha de ser en directe o pot ser gravada, cal que hi hagi una gran posada en escena o només amb la música n'hi ha prou. Lucia del Greco.
20: Culturalment ens estem movent cap a camins on passa en segon pla el que és la música, posant al centre el que és el cantant o l'ídol o la persona de referència, que és quasi el canal a través del qual a la gent li arriba la música. Llavors també a mi em semblava interessant preguntar-nos quin és allò que queda per la música en tot això.
19: El Mercat de Música Viva de Vic se celebrarà del 16 al 20 de setembre.
0: I una cosa més abans dels esports. Una recerca arqueològica situa el jaciment de Minferri a Juneda, a les Garrigues, com el més antic de tota la península en la producció de plom. La troballa constata la seva manufactura a la plana de Lleida fa gairebé 4.000 anys, molt abans del que es pensava fins ara, i que situava la introducció del plom al territori 8 segles després, amb l'arribada dels fenicis. Lleida, Pere Joan Álvarez.
21: L'anàlisi d'escòries de residus de la mineria i de gressols, que són els vasos que s'utilitzaven per reduir i fondre el metall, han permès, juntament amb la datació per carboni 14, identificar la seva antiguitat. A diferència d'altres jaciments on s'han trobat objectes de plom més antics, Minferri revela la fosa de plom més antiga. Sentim l'arqueòleg d'Andreu Molla, de l'empresa Il Tirta, que també ha participat en la investigació.
22: La singularitat de Minferri és que es demostra, diguem-ne, amb el que s'ha analitzat, perquè no tenim l'objecte, sinó que el que tenim són les deixalles, d'alguna manera, de l'activitat vinculada al plom. S'ha provat, diguem-ne, que a la zona doncs, s'estava treballant o s'estava, diguem-ne, obtenint plom.
0: Catalunya migdia. Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
23: Bona tarda.
0: D'aquí a només 4 hores, el Barça debuta a la Champions.
23: En aquest horari de tarda, 3:15, Barça-Feyenoord, amb la incertesa de la pluja.

0: Champions és el gran objectiu que s'ha marcat el vestidor del Barça per aquesta temporada. Ahir sentíem Lamine reconeixent que el títol europeu és la gran motivació per aquest any. I el primer pas és avui, a 3:15. Els blaugranes reben el Feyenoord de Gio van Bronckhorst, partit d'alt risc, per tant amb moltes mesures de seguretat. I també amb l'afició, que estarà pendent del temps. Plourà aquesta tarda? De seguida li preguntarem al Francesc Mauri. Però a aquesta hora s'està fent el dinar de directives, ha parlat el president del Barça, Joan Laporta. Què ha dit Ramon Salmorri?
1: Doncs bàsicament que té ganes de Champions, ha aprofitat per reivindicar la feina que s'ha fet aquest estiu des de la Secretaria Tècnica, apuntat a la tercera lliga consecutiva, però també la Champions com a gran objectiu de la temporada.
2: I espero que hi hagi un gran partit propi de la millor competició de clubs del món, que és la Champions, i nosaltres hem començat molt bé aquesta temporada i espero que exhibim el bon joc que estem exhibint a tots els partits.
1: Joan Laporta ha tret pit per la nominació blaugrana a la pilota d'or, nou jugadors i jugadores, a més de Pere Romeu, i menció especial també per Lamine Yamal.
2: És un home molt madur, és un jugador que és genial, jo el tinc per un geni. També quan fa les declaracions és extraordinari, perquè jo crec que tots us ho passeu molt bé, i a més hauríeu encara de treure més suc, perquè Lamine té és polifacètic i molt versàtil en aquests temes i molt ocurrent. La seva nominació entenc que és més que merescuda, i jo estaria encantat que el guanyés. Com et dic, que estaria encantat que el guanyi qualsevol jugador del Barça o jugadora, i sobretot doncs, el Lamine, que està nominat i és un dels favorits. A mi m'encantaria que guanyés la pilota d'or.
0: Doncs les paraules de Joan Laporta, la prèvia d'aquest partit de Champions entre el Barça i el Feyenoord. L'equip s'ha concentrat aquest matí a l'hotel de concentració i, de fet, la convocatòria també l'hem sabut fa poca estona.
1: Sí, tenim una baixa, que és la d'Eric García, que està sancionat per la targeta vermella contra l'Atlètic de Madrid la temporada passada en l'eliminatòria de Champions. No pot jugar, a més va rebre el cop al nas en el partit contra el València, i aquesta setmana ha entrenat amb màscara. Tot això se sumen a les de Frenkie de Jong i Rooney Bardaggi. A partir d'aquí, alguns interrogants a l'11 de Hansi Flick. Jo crec que pocs dubtes amb que Koundé serà el lateral dret per suplir precisament Eric. Veurem què passa al lateral esquerre i en aquesta posició que es disputen entre Fermín i Olmo a la mitja punta, i si Rodri o torna a reaparèixer Marc Bernal a l'eix del mig del camp.
0: Doncs aquesta és l'última hora del Barça, i el rival com arriba? Perquè els blaugranes s'enfrontaran a un Feyenoord que té passat blaugrana, començant per la banqueta de Vitovac.
3: Allà precisament hi trobarem algú que coneix molt bé el Camp Nou. Es tracta del neerlandès Gio van Bronckhorst, que va ocupar el lateral esquerre blaugrana 4 temporades, del 2003 al 2007. Van Bronckhorst, de 51 anys ara, afronta la primera temporada de la seva segona etapa com a entrenador del Feyenoord. Ja va dirigir l'equip de Rotterdam des del 2014 fins al 2019. Van Bronckhorst ha descartat que el Barça els atemoreixi avui, però sí que ha lloat el joc dels de Hansi Flick.
4: El Barça ha començat molt bé la temporada, serà molt difícil. No es tracta de posar l'autobús, hem de ser valents. El que més m'agrada d'aquest Barça és que juguen al futbol que tothom vol veure. És un equip que fa que el públic vulgui anar a l'estat.
3: L'ara tècnic del Feyenoord compta a les seves files amb un altre ex-Barça, el terrassenc Mica Mármol.
0: I quina previsió meteorològica hi ha a aquesta hora pel partit del Barça? Hi ha molts aficionats ara pendents del temps. Doncs tenim la persona perfecta per fer-li aquesta pregunta. Francesc Mauri, plourà aquesta tarda al Camp Nou?
5: Doncs mireu, no és gens fàcil. Jo ja sé que ara quedarem en aquell 50% de que potser sí, pot haver alguna tempesta, ruixat, fort, sobtat, intens i de curta durada, però tenim un altre 50% que és que seran irregulars i per tant potser no caurà res. Per tant, és d'aquells dies en què la incertesa és màxima i per tant, per si de cas, capelina o paraigües.
0: Doncs ja ho heu sentit, feu cas al Mauri, paraigües, aquells petitons, o capelina, que també ocupa menys, i si plou, doncs ja anirem ben coberts, i si no plou i tenim la sort, doncs podrem gaudir més tranquils del partit. Per cert, que la UEFA Youth League, la Champions Juvenil, havien de jugar avui el partit entre el Barça i el Feyenoord, però es va ajornar i jo va comunicar al club. S'havia de jugar al migdia al Johan Cruyff, però es va suspendre per l'alerta de fortes pluges i temporal, i aquest partit es jugarà demà al matí. parlant de la Champions i del debut d'ahir a la nit del Real Madrid, que és cert que va guanyar 2-1 contra l'Inter de Milà, però vaja, aquesta victòria tampoc ha fet millorar gaire la relació que té el Bernabéu amb l'equip, perquè es van tornar a sentir xiulets Marcos García i especialment crític el Bernabéu amb Mbappé i Vinícius.
3: Doncs sí, com dius, la relació entre equip i afició al Madrid segueix al punt de mira. El Bernabéu té memòria, la falta de títols dels darrers anys encara pesa i molt. Mourinho sobre els xiulets del Bernabéu a Vinícius.
6: No critico afició, no hablo de afició, hablo con entrenador y de mi relación con él. Merece todo mi respeto. No está a tope, es una cosa que lo ves tú, lo veo yo, lo vemos todos, pero él lo sabe, es el primero que lo sabe, y está trabajando mucho para ser este Vinicius que decide partidos.
3: Ara mateix no decideix partits Vinícius, però Mourinho de moment es queda amb la seva feina i el brasiler va recuperar 9 pilotes. Per les crítiques a Mbappé, Mou també va dir més del mateix, respecta molt el francès i fa la feina que l'equip necessita. El Madrid, sigui com sigui, i com dius, va guanyar amb gols d'Mbappé i Valverde. Neves va retallar distàncies al minut 77 pels italians i abans del gol italià i ja fins al final tots aquests xiulets al Bernabéu. Ahir Mourinho va tornar a demostrar una cosa que no està convençut amb Diomandé. El fitxatge estrella, el més car d'aquest estiu al Madrid, va ser suplent a l'estrena de la Champions i només va jugar el darrer quart d'hora.
0: I per cert que ahir sentíem Mourinho parlant de l'acció del penal del camp, al camp del Betis, sí. Partit de Lliga, i avui podem sentir, o ara vaja, la resposta del protagonista d'aquesta acció, que és Marc Bartra.
3: Sí, Bartra demana que a Madrid no manipulin les imatges. Tenia clar Bartra que ell no trepitjava l'àrea abans del xut de penal d'Mbappé i que per tant no s'havia de repetir l'acció.
7: És bastante grave cuando se manipulan imágenes para presionar los árbitros, lo bueno que hay muchas cámaras y CCT ha sacado una imagen, porque yo estaba completamente seguro que no lo había pisado, calculé los tiempos perfecto, puse el pie en el límite, yo lo estaba viendo en casa, pero lo veía con tranquilidad, porque digo, si sacan la que es, sé que no estoy pisando.
3: Ahí explicaba Malto Costa que el Comité Técnico de Árbitros va a publicar una nueva edición a tiempo de revisión y es confirmaba que el Madrid no té raó, la jugada está bien xiulada pel col·legiat i pel VAR.
0: I si sentíem Joan Laporta parlant precisament dels nominats a la Pilota d'Or, de Lamine Yamal, de la gran representació blaugrana que hi ha en aquest premi, i a la tarda ahir ja vam saber tots els nominats al guardó que premia els millors jugadors de l'any a títol individual. Quins noms del Barça hi trobem, David Gallofré?
8: Doncs mira, en clau blaugrana hi ha Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Rodri, destacant les absències de Pedri i Rafinha. També els exblaugranes Leo Messi, Ferran Torres i els jugadors del Madrid, Marc Cucurella, Vinicius, Kylian Mbappé i Jude Bellingham. D'altra banda, hi ha 6 jugadores del Barça entre les 30 candidates a la Pilota d'Or, que són Caroline Graham, Patrick Jarro, Eva Pajor, Claudia Pina, Cata Coll i Esmei Brooks. També hi són Alexia Putellas i Mapi Leo, ja ex-Barça.
0: Champions, perquè a banda d'aquest Barça-Feyenoord que juga a 6:45, des d'una hora abans a la TDT, hi ha un parell d'enfrontaments més força destacables, Eudald Serra.
9: Sí, són el que jugarà Anfield entre el Liverpool i l'Atlètic de Madrid i d'altra banda el Nàpols-Arsenal, l'actual subcampió de la competició. Per la seva banda, el vigent campió de la Champions en les dues últimes edicions, el Paris Saint-Germain, rep a casa l'Slovan de Bratislava, entrenat per l'ex-blaugrana Yaya Touré, que s'estrena com a primer entrenador. Els altres dos partits que completaran aquesta primera jornada de la Lligueta de la Champions són l'Sporting de Portugal, Galatasaray, i l'Stuttgart Viking de Noruega.
0: Això avui, i repassem ara els partits ahir, a banda de la victòria del Madrid, davant de l'Inter de Milà, quins altres destaquem, Eudald?
9: Doncs bàsicament la victòria del Manchester City al camp del Porto per 0-2 amb un doplet de Haaland, o la victòria també a domicili del Betis al camp del Lilla per 2-3, remuntant un 2-1 en contra, i amb dos gols també de l'ex-blaugrana Marc Bartra. Per la seva part, el Villarreal va començar la Champions amb una derrota per 3-2 al camp del Borussia Dortmund. L'Aston Villa va guanyar 2-3 a Bruges i l'AEK d'Atenes va superar per 1-0 el LASK austríac.
0: Aquest mig dia han pogut sentir el millor jugador sub-23 del mes d'agost escollit per la Lliga, Sergi Andreu.
10: Sí, és Javi Hernández, el jugador del planter que va estar cedit la temporada passada al Mirandés, ara l'ha recuperat Manolo i sens dubte és un dels millors jugadors en aquest tram inicial de l'Espanyol, màxim assistent, amb 3 assistències. dels màxims assistents també de la Lliga, avui ha reconegut que li cal millorar de cara a porteria i fent autocrítica ha explicat el que també li falta a l'equip per fer un pas endavant.
11: Los ritmos de presión están más juntos a veces, pero yo no creo que sea una mala dinámica. El día del Levante se hizo un partidazo, el día del Madrid también, el día de la Real sí que es verdad que ahí estuvimos un poco más flojos, y el día del Sevilla, pues igual si no anulan el gol de Omar, pues estaríamos hablando de otra cosa.
0: Ho hem anat explicant aquesta setmana. La Federació Espanyola de Futbol fa un pas endavant en el camí de la maternitat i l'esport. La federació va presentar ahir l'acord amb una clínica per oferir tractaments de fertilitat a les jugadores que ho demanin. La setmana passada ja ho explicàvem, que s'estaven tancant els detalls d'aquest acord i ara és una realitat.
3: Sí, és un acord pioner que oferirà suport en tractaments de fertilitat per a les jugadores de futbol, també futbol sala, també àrbitres i assistents. Marta Perarnau, que és la presidenta del sindicat de futbolistes, en parlava en declaracions ahir a les dones i als dies de Catalunya Ràdio.
12: Aquí l'important és que la jugadora sigui la que decideixi amb total llibertat sobre què es fa amb el seu cos, quan es fa i com es fa, no? No només una jugadora de futbol, ja parlem de qualsevol dona en aquest món. Crec que aquí s'està confonent una mica amb la imposició.
3: Aquest pla inclourà fecundació in vitro i també congelació d'òvuls. La Federació Espanyola de Futbol destaca la llibertat i també diu la confidencialitat que tindran les dones per part de la pròpia federació i també del centre mèdic que ho farà, que serà la Clínica Tambre a Madrid.
0: Menys de 8 minuts i les 3 de la tarda. Fem una pausa i després... Alcaraz s'acomiada abans d'hora i entre aplaudiments, com esteu sentint, del US Open.
13: Catalunya migdia.
14: Final del partit. El Barça ha quedat eliminat de la Champions.
15: Després d'arribar a quarts de final, torna a començar el viatge de la Champions. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 5:45 de la tarda, la TDT del Barça Feyenoord a Catalunya Ràdio.
13: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
16: M'expliques un conte, papa?
17: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
18: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
13: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.

0: Doncs ho sentíem abans de la pausa. Carlos Alcaraz ha dit adeu a l'Open dels Estats Units. Entre aplaudiments, el murcià reapareixia a Nova York després de 4 mesos de baixa per una lesió al canell i s'ha hagut de conformar a arribar als quarts de final, David Ubach.
1: Alcaraz ha caigut, això sí, en 5 sets contra l'estatunidenc Ben Shelton en un partit igualadíssim que s'ha resolt al Super Tie Break del cinquè parcial i que ha durat en total 4 hores i mitja. El marcador final ho diu tot. 6-7, 6-1, 6-3, 1-6 i 7-6 final. Tot i l'eliminació als quarts d'un torneig que ha guanyat dues vegades Alcaraz, marxa satisfet de Flushing Meadows.
2: Lo más importante era salir del torneo con partidos jugados, con ritmo alto jugado y sobre todo sanos. Nos vamos sanos y con ganas de seguir mejorando, de volver a las pistas y ya pensando en lo que queda de temporada, que ya hay ganas.
1: Ara Shelton jugarà les semifinals contra el seu compatriota Francesc Tiafoe, que ha eliminat als quarts el també estatunidenc Alex Mikkelsen, després de remuntar-li 2 sets en contra. De matinada també s'ha classificat per a semifinals el quadre femení, la nord-americana Jessica Pegula, que ha superat la seva compatriota Emma Navarro en 3 sets i jugarà les semifinals contra la bielorussa Arina Sabalenka. I els dobles masculins, Marcel Granollers i Horacio Ceballos, s'han classificat per als quarts de final en superar els argentins Máximo González i Andrés Molteni per un doble 6-3.
0: I el Barça d'handbol, actual campió de la Lliga de Campions, s'estrena a casa aquest vespre contra l'Arus danès, l'endemà de la renovació del seu entrenador Carlos Ortega.
3: Ortega renova amb el Barça fins al 2031. Va arribar fa 5 temporades i des d'aleshores ha guanyat 3 Champions i ha disputat totes les Final Four possibles. El tècnic blaugrana es troba molt satisfet amb la seva renovació.
4: Normalmente los entrenadores no renovan tantos años, ¿no? Esto significa sin duda confianza plena, la confianza plena en mi persona y en mi staff, ¿no? Bueno, espero

0: les seves jugadores aquest curs.
1: Bé, home, el primer és que òbviament s'ho deixin tot, vull dir, al final, si algú ens ha de guanyar, que sigui perquè ho fan millor, no perquè estan més intenses, no? I a partir d'aquí els demano molta disciplina i molt de treball col·lectiu, no?
0: Aquesta serà la 13a temporada consecutiva del Granollers a la màxima categoria femenina de l'handbol. La temporada passada va acabar a la 8a posició final.
2: Avui comença a disputar-se a Tarragona la Lliga Catalana. Es juguen els dos primers partits amb el format habitual els últims anys. Carles Vila.
3: Són dos grups de tres equips d'on han de sortir els finalistes. Per diumenge, el primer partit el jugaran a partir de 6:45 l'Ilerna Lleida i la sisa Joventut, el subcampió de la passada edició. Escoltem a Bertinegre, Ricky Rubio.
4: Esportivament, potser no estic parlant dels anys gloriosos, perquè econòmicament, pues, no sé on estaríem a CB, però estaríem, pues, no entre els tres primers com hem quedat l'any passat segur, però hi ha coses que es poden millorar i és aquí on vaig demanar-ho, i al final hi ha coses que sí, que tirem endavant i amb ganes de seguir en aquest projecte.
3: Els dos equips han tingut molt poc temps, de fet com la resta, per preparar aquesta primera competició. El Girona és el tercer equip en aquest grup. A les 9, l'Andorra s'enfrontarà al Manresa. El Barça tanca aquest grup. De fet, els blaugranes i els gironins debutaran demà dijous.
2: I en ciclisme, la Vuelta afronta avui la 17a etapa, que en principi ha de ser l'última de treva, l'última tranquil·la d'aquesta edició per als candidats a guanyar la Ronda Espanyola. Isaac Vilalta.
5: Doncs sí, Laia, etapa plana avui en final a Sevilla, que s'hauria de resoldre l'esprint, i amb Matthew Brennan com a clar candidat a guanyar. A partir de demà, tres etapes que decidiran la Vuelta, una crono i dues jornades de muntanya. Ho analitzem tot a Ràdio Volta amb el Fletxa, en un programa en què també entrevistem Alex Molenaar, el neerlandès d'Olot, que va vestir el mallot de la muntanya del passat Tour, però que va haver d'abandonar per culpa d'una caiguda. Aquesta setmana, dos mesos després, ha tornat a competir.
6: No, jo crec que puc fer un bon final de temporada, no? Al final, ostres, el Tour, pues, he tingut molt bones sensacions i jo crec que aquest punt de forma no l'he acabat de perdre, no? L'he intentat mantenir el millor possible i jo crec que, ostres, jo aspiro a fer bons resultats aquest final de temporada.
5: Ràdio Volta ja disponible a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
2: Altres informacions del dia. David, el Mundial Femení de Bàsquet, la selecció espanyola sabrà aquesta nit el seu rival als quarts de final.
7: Que sortirà de l'enfrontament de vuitens entre Austràlia i Itàlia. Avui a 8:45 del vespre, abans a 6:45 hi haurà el Puerto Rico-Xina, d'on sortirà el rival de França també als quarts de final. Els altres partits de quarts ja han quedat definits, es jugaran demà també i seran l'Estats Units-Hongria i el Bèlgica-Alemanya. Jugats ahir, de vuitens, l'Hongria 84, Japó 63 i l'Alemanya, que és la selecció anfitriona, 94, Corea del Sud 56.
2: I en waterpolo, la Copa Catalunya, que va fent camí fins a les finals aquest cap de setmana.
7: En homes, l'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per a les semifinals, en superar ahir el Sant Andreu 21-8 a la tornada dels quarts. També ahir es van jugar els partits de quarts de l'anada, Mataró 8, Barcelona 14 i Terrassa 19, Rubí 11. Aquest vespre, els quarts tornada de la Copa Catalunya masculina, tindrem el Sabadell Mediterrani. I a la competició femenina aquest vespre també hi ha anades dels quarts de final amb el Sant Feliu Mataró, el Mediterrani Terrassa, el Catalunya Sant Andreu i l'Atlètic Barceloneta Sabadell.
2: Fins aquí el repàs als esports. Aquesta tarda no hi ha tot costa ja la TDT Barça Feyenoord. Seguim al Catalunya Migdia amb Òscar Fernández.
8: Viu la ràdio.
9: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.

Bona tarda. Avui estem en alerta taronja per intensitat de pluja, però tot i això segueixen preocupant els incendis forestals. Argentona tanca un estiu complicat amb un total de 4 focs registrats al municipi. Demà dijous a les 9 del matí l'Ajuntament d'Argentona ha convocat un ple extraordinari urgent. Se celebrarà a la sala de plens. Només hi haurà un punt a l'ordre del dia. Us l'explicarem. Alerta per una nova onada de trucades fraudulentes que reclamen falsos pagaments a nom de l'Ajuntament. La policia local demana extremar la precaució, evitar qualsevol pagament per telèfon i contactar immediatament amb els agents davant qualsevol sospita. Ahir va començar el curs escolar amb relativa normalitat a Argentona. Van assistir

I als centres més del 80% del professorat. El curs comença amb prop de 780 alumnes a l'institut i gairebé 800 a les escoles. Diumenge torna la Festa del Viver i ho fa amb novetats. Al matí es podran fer dues visites guiades als jardins de la finca per conèixer la història i l'arquitectura. A la tarda, la literatura i la música prendran el relleu. I el temps. Aquesta tarda s'esperen xàfecs localment de caire tempestuós que podran afectar qualsevol punt de la comarca. Aquestes precipitacions seran de forta intensitat, però de curta durada. Les temperatures màximes baixaran i no superarem els 25 graus. Comencem.

0: En un dia en què estem en avís taronja per fortes pluges i tempestes, fem una mirada als boscos. Argentona tanca un estiu complicat pel que fa als incendis forestals, amb un total de 4 focs registrats al municipi. Una xifra que preocupa els serveis d'emergència, especialment en una jornada com la d'avui, marcada per l'alerta taronja per a intensitat de pluja. Aquestes pluges torrencials no són la solució definitiva que el bosc necessita. Així ho adverteix el coordinador operatiu de les ADF Serra de Marina, Àlex Navarro, que assenyala que el xàfec de curta durada pot generar una falsa sensació de seguretat.
1: El que tenim amb el canvi climàtic, tenim episodis de pluja molt intensos, en unes hores, ja no un dia, sinó en hores, caiuen 100 litres, baixa la riera, i això per retenir la vegetació li costa molt. Ara, aquella pluja, no?, que va fent mica en mica, és el que va bé, i ara encara falta per hidratar la vegetació, que és el que ens importa. Llavors, aquests 4 incendis que hem parlat abans aquí a Argentona, quasi tot ha sigut d'arbustiu, a metre, metre i mig, de sotabosc. Així que ha agafat algun arbre, però bueno, sobretot sotabosc.
0: Més enllà del factor meteorològic, l'origen del foc continua vinculat a l'activitat humana. Des de les ADF es recorden que la majoria d'incendis, si sumen les negligències individuals, les cremes de restes vegetals no autoritzades o, en algun cas, el manteniment deficient de les línies elèctriques. Per fer front a aquesta amenaça, la gestió del territori és clau. Tot i que a la zona no hi ha tallafocs tradicionals, els equips de prevenció insisteixen que la prioritat absoluta ha de ser la gestió forestal continuada. Des dels ADFs segueixen insistint en la necessitat d'un manteniment rigorós de les franges de protecció al voltant de les urbanitzacions i zones habitades per garantir la seguretat del veïnat. Podeu escoltar tota l'entrevista a radioargentona.cat. I demà dijous a les 9 del matí l'Ajuntament d'Argentona ha convocat un ple extraordinari urgent. Se celebrarà a la sala de plens. L'únic punt de l'ordre del dia és la resolució d'un recurs de reposició contra un acord d'un ple anterior. Es tracta de l'acord de ple de juny en què se suspenia durant un any la tramitació de plans urbanístics i projectes de gestió urbanística del sector sud del Collell. Segons informa l'Ajuntament, l'objectiu d'aquest acord era estudiar la convivència i oportunitat de formular una modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. I la policia local d'Argentona ha demanat extremar la precaució davant la detecció d'alguna temptativa d'estafa electrònica telefònica al municipi. En els darrers dies, algun establiment comercial ha tornat a rebre trucades fraudulentes en què els estafadors es fan passar per l'Ajuntament d'Argentona per reclamar el pagament d'un suposat deute o pagaments endarrerits. Es tracta d'un modus operandi que ja s'havia registrat anteriorment a la vila. Tot i que de moment no consta cap denúncia formal, la policia local insisteix en no facilitar mai dades personals o bancàries ni realitzar cap mena de pagament per via telefònica. Davant de qualsevol trucada sospitosa, es recomana penjar immediatament i posar-se en contacte amb la policia local d'Argentona per verificar la informació. El telèfon d'atenció directa és el 93 797 1313. I ahir va començar el curs escolar amb relativa normalitat a Argentona. A les escoles, els docents que van fer vaga van ser entre un 15 i un 20% de la plantilla, mentre que l'institut va comptar amb gairebé tot el professorat. Aquest curs ha començat diferent a la resta, però amb una gran quantitat d'alumnes als centres d'Argentona. L'Institut d'Argentona comença amb prop de 780 alumnes, uns 500 a la secundària i més de 280 a la postobligatòria, tots ells atesos per una vuitantena de docents. A primer d'ESO s'ha creat un grup extraordinari amb recursos propis i dotat pel departament per tal de rebaixar ràtios i millorar l'acollida dels nois i noies més joves. Entre les principals novetats pedagògiques de l'Institut destaca la posada en marxa del projecte CIEI de suport intensiu per l'alumnat amb discapacitat intel·lectual, que s'afegeix a la consolidació del Batxibac i dels grups de formació professional i PFI a les antigues escoles del Gros. Així mateix, l'Institut ha estrenat també un pla d'actuació davant les onades de calor que inclou la instal·lació de climatització a la biblioteca, la sala d'actes i la zona de docents, la plantada de nous arbres al pati i un protocol per traslladar l'alumnat a la planta baixa en cas de temperatures extremes. Per la seva banda, les 4 escoles de primària de la vila, la Bernat de Ridomeia, Sant Miquel del Cros, Escola Argentona i Les Fonts, acullen entre totes prop de 800 alumnes repartits en 40 grups i una vuitantena de mestres. Les Fonts és el centre amb més alumnat, amb 283 infants, seguit de l'Escola Argentona, amb 271, la Bernat de Ridomeia, amb 180 i Sant Miquel del Cros, amb 48. L'inici de curs a la primària ve marcat per un acord unificat de totes les direccions i el suport de l'Ajuntament davant les mobilitzacions del professorat. No es faran sortides de tot el dia ni colònies que impliquin desplaçament fora del poble i hores extres no remunerades. L'única excepció serà el tradicional viatge de final d'etapa de sisè que es manté a totes les escoles, així com les sortides locals que no alterin l'horari lectiu. A més de tasques de manteniment i pintura realitzades durant l'estiu, els centres incorporen noves iniciatives pedagògiques. En el cas del Bernat de Riudameia, amplia el projecte intergeneracional amb el casal d'avis incorporant un taller d'escriptura. L'Escola Argentona estrena una zona de pati tranquil, promoguda per l'AFA i els alumnes, i l'Escola Sant Miquel del Cros preveu posar en marxa un projecte de ràdio escolar per fomentar l'ús del català. Aquest diumenge 13 de setembre, el Viver d'Argentona torna a obrir les seves portes amb una nova edició de la Festa del Viver. Entre les 10 del matí i les 8 del vespre, aquest espai d'interès patrimonial acollirà una completa jornada de música, art, literatura i activitats familiars amb entrada lliure. Enguany, la festa incorpora novetats destacades, com dues visites guiades als jardins de la finca a càrrec de l'Hisenda Lleonard, de Fòrum Maresme, per conèixer la història i l'arquitectura. La responsable dels projectes de la Fundació Setba, Maria Budó, explica que aquesta iniciativa neix precisament d'una proposta ciutadana.
2: Recordo perfectament l'any passat que algú va venir a dir que hi ha algú que expliqui tot el que hi ha en aquesta finca i vam dir, ostres, seria una gran oportunitat doncs, poder fer una visita guiada que nosaltres, per nosaltres és una de les joies d'aquest any, no? Poder comptar amb la gent de Fòrum Maresme que farà dues visites guiades en horari de dematí i és això, és una visita que durarà una hora i mitja i explicarà no només la història de la finca sinó tots els secrets dels jardins, dels edificis. Serà una visita guiada molt interessant.
0: Les places són limitades i ja en queden poques. Al matí, a més, també s'hi presentarà la tercera mostra d'escultures, comissariada per Catherine Lorton, que reunirà les obres de 23 escultors professionals repartides pels jardins, entre els quals destaquen Rosa, Serra i Madola. A la tarda, la literatura i la música prendran el relleu. A les 5, la sala del piano acollirà una trobada d'escriptors i poetes locals. I més tard serà el torn de les actuacions musicals de Magnolia Guitar Duo i el concert de Cluenda d'Enric Nederman i Catalatin Band. A més, durant tot el dia es podran visitar diverses exposicions, entre les quals n'hi ha una de nova del Museu del Canti, i gaudir també d'opcions gastronòmiques, sardanes i activitats infantils. Per facilitar els desplaçaments hi haurà un servei de trenet des de la plaça Nova. I amb la Festa del Viver donem pas a la informació de serveis. La Cistella a Casa continua a Argentona amb un servei gratuït de repartiment de la compra a domicili per persones grans o amb dificultats de mobilitat. El projecte compta amb la col·laboració de la Fundació Maresme i diversos establiments del municipi. Com a novetat, el servei passa a oferir-se els dimarts i divendres de 10 a 12 del matí. Per utilitzar-lo, només cal fer la compra en un dels establiments adherits i indicar-hi l'adreça i l'horari de lliurament. El pròxim divendres 11 de setembre, tot i ser festiu, comptarem amb el mercat setmanal al carrer Gran i la plaça Nova. Des de fa alguns mesos, l'Ajuntament aposta per mantenir les parades els dies festius. L'Ajuntament d'Argentona, amb el suport del Consell Comarcal del Maresme, posa en marxa un nou grup de suport emocional i ajuda mútua, el GESAM, adreçat a persones cuidadores no professionals d'infants amb discapacitat. El grup es durà a terme de l'1 d'octubre al 3 de desembre, tots els dijous, de 9:45 del matí a 11:45, a la sala d'actes de l'Ajuntament d'Argentona. Les sessions estaran dinamitzades per professionals especialitzades en acompanyament emocional i treball comunitari. Les persones interessades a formar part del grup han de formalitzar la seva inscripció a través del web de l'Ajuntament d'Argentona. I ja hi ha data d'inscripció per optar a un dels 20 habitatges cooperatius en cessió d'ús de Can Serra a Lladó. El termini s'obre el 22 de setembre i el mateix dia 22 hi haurà una sessió informativa presencial. Pels que no hi puguin assistir, n'hi haurà una de virtual el 29 de setembre. El termini d'inscripcions finalitzarà el 5 d'octubre. Per optar-hi, cal ser soci de Sostre Cívic, que amb l'Ajuntament promouen la construcció i gestió d'aquesta vintena d'habitatges assequibles. I els joves d'entre 18 i 29 anys que s'hagin establert com a treballadors autònoms poden sol·licitar un ajut de més de 17.000 euros. La subvenció està destinada a joves que hagin iniciat o vulguin iniciar una activitat per compte propi entre el 23 de setembre de l'any passat i el 22 de setembre d'aquest any. A més, s'han de comprometre a mantenir durant un mínim de 18 mesos. La sol·licitud s'ha de presentar telemàticament abans del 22 de setembre. Obrim agenda. Demà dijous a les 9 del matí, ple extraordinari urgent a l'Ajuntament d'Argentona. Se celebrarà a la sala de plens. Demà comencen els actes també de la Diada Nacional de Catalunya. Els Amics del Vall organitzen una ballada de sardanes amb la Copla Moreneta. Serà a les 7 de la tarda a la plaça Nova. Divendres 11 de setembre, la Diada començarà amb la 51a trobada de plaques de cava al costat del tramvia. Hi trobareu els Amics de les Plaques de Cava del Maresme a partir de les 8 del matí. L'ANC i el Consell per la República organitzen com cada any els actes més reivindicatius de la Diada. A partir de 3:15 del matí, concentració a la plaça de l'Església i tot seguit toc de sometent. A continuació, anada cap a la plaça Ballot a l'ofrena floral que començarà a les 11 del matí. Les autoritats i entitats de la vila commemoraran aquesta jornada amb una ofrena al monument de Rafael Casanova i Comas. Després, concert amb Blood Power i Vermut. El mateix divendres 11 de setembre, però a la tarda, l'ANC i el Consell per la República organitzen l'anada a la manifestació de Barcelona. L'autobús sortirà del camp de futbol a 3:15 de la tarda. Diumenge 13 de setembre, nova edició de la Festa del Viver. De 10 del matí a 8 del vespre hi haurà entrada lliure amb música, art, literatura, patrimoni i activitats familiars en aquest espai d'interès patrimonial. També diumenge, dia 13, Vall d'en Balat al Saló de Pedra. Començarà a les 6 de la tarda. A motiu de la Setmana de la Gent Gran, durant tot el cap de setmana hi haurà servei de trenet. Dissabte el recorregut serà per la vila, mentre que diumenge anirà fins al Viver per traslladar aquelles persones que hi vulguin assistir. Tots dos dies la sortida serà des de davant del tramvia. I acabem l'agenda amb la proposta de cinema que ens fa el Centre Parroquial aquesta setmana i que no és altra que Cronos.
3: Necesitamos refuerzos en las Ramblas con Boquería.
4: Acaba de pasar algo en las Ramblas, 5 ambulancias.
5: Y un tal 4 para 0, ¿qué ha pasado en las Ramblas?
6: ¿Qué cojones están pasando?
7: Un tal 4 para 0, que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen. Buscamos al conductor.
8: ¿Qué pensamos?
9: De momento lo único que tenemos es caos.
10: S'ha activat l'operació Cronos.
0: Convertida ja en la millor estrena catalana de la història als cinemes, Cronos explica l'operatiu policial després dels atemptats del 17 d'agost de 2017 a Barcelona. La podreu veure el dijous a les 8 del vespre, divendres a les 5 de la tarda i a 7:15, i també dissabte a 7:45 i diumenge a les 5 i 7:15 del vespre. I el temps. Aquesta tarda el cel es mantindrà molt ennuvolat a tota la comarca, amb xàfecs intensos i de curta durada a qualsevol punt i que poden ser localment tempestuosos. Les temperatures màximes van en descens i no superarem els 25 graus. Dijous de matinada s'esperen xàfecs a la costa que s'aniran buidant abans del matí. El dia començarà molt ennuvolat, però les clarianes aniran guanyant terreny i ja no plourà més. Les temperatures mínimes se situaran entre els 14 i els 22 graus i les màximes baixaran fins als 24 o 27 graus. I sembla que, a diferència dels darrers anys, la diada estarà marcada pel temps estable i assolellat, sense pluja. Les temperatures es mantindran estables, amb mínimes d'entre 13 i 18 graus i màximes d'entre 24 i 26 graus. I anem fins al Meteocat per conèixer la previsió del temps de tot Catalunya.
11: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Continuem immersos en aquesta situació d'inestabilitat durant el dia d'avui. De cara a demà i demà passat la situació serà totalment diferent, però avui sí que parlem d'aquesta situació força delicada i és que ja hem tingut xàfecs destacats en punts del sector central del litoral i prelitoral i de cara a aquestes pròximes hores també tindrem altres zones afectades, sobretot la zona del Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i de nou també aquest sector del litoral i prelitoral. Precaució, atenció, seguiu les instruccions que us anem donant des de Protecció Civil i també la predicció des d'aquí el Meteocat i és que tindrem en poques hores l'actualització dels avisos pel que fa a aquesta intensitat dels xàfecs i d'altra banda també atenció perquè part d'aquests xàfecs podran anar acompanyats també de temps violent. Això és tot de moment.
0: Moltes gràcies. Abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dimecres 9 de setembre.

0: Avui estem en alerta taronja per intensitat de pluja, però tot i això segueixen preocupant els incendis forestals. Argentona tanca un estiu complicat amb un total de 4 focs registrats al municipi. Demà dijous a les 9 del matí, l'Ajuntament d'Argentona ha convocat un ple extraordinari urgent. Se celebrarà a la sala de plens. Només hi haurà un punt a l'ordre del dia. També us hem explicat que hi ha una alerta per una nova onada de trucades fraudulentes que reclamen falsos pagaments a nom de l'Ajuntament. La policia local demana extremar la precaució, evitar qualsevol pagament per telèfon i contactar immediatament amb els agents davant de qualsevol sospita. Ahir va començar el curs escolar amb relativa normalitat. A Argentona van assistir als centres més del 80% del professorat. El curs comença amb prop de 780 alumnes a l'institut i gairebé 800 a les escoles. I diumenge torna la Festa del Viver i ho fa amb novetats. Al matí es podran fer dues visites guiades als jardins de la finca per conèixer la història i l'arquitectura. A la tarda, la literatura i la música prendran el relleu. L'informatiu acaba aquí. El control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció Maria Rosa Martínez i qui us parla, Elisenda Fernández. Ens trobem demà. Bona tarda.
1: Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Els teus moments a Ràdio Argentona. You said you hated the ocean, but you're surfing.

heu dit que faci una cançó de coses impossibles, de tonteries molt divertides i d'altres sense sentit, de coses que em fan vergonya i d'alguns secrets que no explicaré. He provat de dir-ho tot, de no dir res i d'incloure bromes que potser només ho entendré.

Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies. El programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Darrere d'un equip de futbolistes que s'entrena, competeix i ho dona tot, sovint hi ha una realitat que pesa. La pressió de rendir, el sacrifici constant, la por a les lesions, la por a perdre el lloc, la lluita per ser valorades en un entorn que encara dubta si han de cobrar el que mereixen. Un psicòleg esportiu és qui acompanya quan el cap no pot més, quan el cos diu prou, quan les crítiques no cessen i el silenci dins el vestidor fa mal. És qui ajuda a gestionar l'ansietat abans d'un penal decisiu, qui fa costat quan les xarxes esclaten amb comentaris, qui sosté, escolta i interpreta i, sobretot, i el més important, mai jutja. Però sabeu què? Molts equips encara no tenen psicòloga esportiva i si en tenen és a mitja jornada o compartida amb altres seccions. Com si el malestar mental fos menys important que una sobrecàrrega muscular o com si la confiança, l'autoestima o la resiliència es poguessin improvisar. En el futbol femení, la psicologia no és un luxe, és una necessitat, perquè moltes d'aquestes jugadores han hagut de lluitar contra tot, la invisibilització, el masclisme, les lesions mal diagnosticades, el greu

0: comparatiu constant. I tot i això, companys i companyes, també deixa marques. Marques que no es veuen en una ressonància, però que també pesen. I que poden acabar amb una carrera abans d'hora o amb un somni trencat abans de començar. Avui, parlar de psicologia en el futbol femení no és nada modern. És parlar de drets i de salut i també de respecte, de tractar-les com el que són. Atletes d'èlit que mereixen tot el suport, també emocional. Per això és important obrir espais per escoltar, per entendre i sobretot per aprendre a mirar més enllà de les botes, la pilota i el marcador. Perquè pots tenir un bon peu, pots tenir velocitat i pots tenir visió de joc. Però si arrossegues pressió, si et bloqueja l'ansietat, si et pesa el que pensaran, si t'enfonses quan no surten les coses, no hi ha entrenament físic que t'hi salvi. Un psicòleg ajuda a gestionar l'error, a convertir la frustració en aprenentatge, a entendre que no cal ser perfecte sinó has de ser constant, que caure també forma part del procés i que aixecar-se doncs també. Hi ha qui encara es pensa que anar al psicòleg és símptoma de feblesa, i no ho és. És símptoma de responsabilitat, de voler millorar, de cuidar-se per dins per poder competir per fora i fer-ho al màxim. Ja veureu com al capítol d'avui no parlaré de músculs, ni de genolls operats, ni tampoc d'entrenaments de força, ni de dietes altament planificades. Avui volem parlar d'una altra part del cos, una que no surt a les ecografies però que també es pot trencar igual, el cap, la salut mental. Perquè un esportista del rendiment és molt més que un cos preparat. És una persona exposada, exigida, observada i també jutjada. Amb la pressió d'estar sempre a l'altura, de no fallar i també de ser exemple, de rendir quan tot va bé i també quan la vida privada doncs cau a trossos. I això no és fàcil i encara és més complicat doncs si ets jove. Amb el Francisco Arévalo ens ha quedat clar la importància de cuidar-nos per tal de poder rendir al màxim.
1: Francisco, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Parla'ns una mica de tu. Qui ets i d'on és aquesta inquietud per fer psicologia esportiva?
2: De fet, jo vaig començar com a entrenador nacional de bàsquet. Després me vaig desenvolupar i vaig començar els estudis de la llicenciatura de psicologia i després el màster de psicologia de l'esport. I em vaig interessar per, bueno, per tot tipus d'esports, especialment en bàsquet, futbol, equips, esports d'equip.
1: Quins són els factors psicològics clau per poder rendir bé o per un bon rendiment d'un futbolista o de qualsevol esportista?
2: Si hem de posar a nivell de, com una piràmide, jo crec que el principal factor és l'autoeficàcia. És a dir, l'autoconfiança, l'autoeficàcia, aquest sentit de que sóc capaç de poder assolir els reptes que em planteja l'esport. Aquesta seria la variable número 1, però després tindríem una sèrie de variables que influeixen en el rendiment esportiu, com poden ser la motivació, l'activació i regulació emocional, la presa de decisions, el control de pensament.
1: Es treballen moltes coses, una d'elles suposo que també és la concentració. Com es pot entrar en aquesta situació o la manera, a l'hora de prendre les decisions, doncs, decidir la correcta en aquest cas?
2: Bueno, variarà molt de l'esportista. Sempre hem d'intentar fer una tasca individualitzada amb l'esportista i per això, primer de tot, per fer una tasca rigorosa hem de fer una primera avaluació ben feta per detectar que el context on coneix una mica més l'esportista, el context on desenvolupa l'esport, les característiques individuals de l'esportista i després a nivell més concret del treball de la concentració treballaríem els processos atencionals relacionats en què ha d'estar atent, a què estímul s'ha d'estar atent l'esportista i a quins no.
1: Sovint es diu que tu jugues depenent de si tens confiança en tu mateix o no. Com treballes tu el tema de la confiança?
2: És una mica el mateix. Hem de detectar quina és la base de la manca de confiança de la persona, no? Si és la manera en què es parla, si és que no té definit uns objectius clars. Llavors, segons el que veiem en cada esportista, treballem més la part de control de pensament, la part de motivació cap a l'esport a través d'establiment d'objectius.
1: Perquè estem veient que hi ha una relació directa entre l'esport, el rendiment i la psicologia, però exactament tu com a expert, quina és aquesta relació?
2: La relació és clau, no? O sigui, normalment, si te fixes, a l'esport se treballa o s'ha treballat des de sempre el que és la part tècnica i tàctica, després ha arribat la part de preparació física i ara estem una mica a lo que és l'era de lo que és l'era mental, no? De la psicologia, no? Tots els diferents aspectes psicològics que intervenen i que fan marcar la diferència entre una bona execució i una execució que no sigui de rendiment, no?
1: Podríem dir que hi ha diferències entre la manera de gestionar potser psicològicament un equip masculí i un equip femení en qualsevol disciplina esportiva?
2: Sí, definitivament sí. S'han de mirar els aspectes concrets que hi ha, no de capacitat, sinó els aspectes que, contextuals que tenen a veure amb a cada tipus d'esport. No? Per exemple, el tema de relació social, el tema de la manera en què veuen l'esport, no? I models que tenen de referència en l'esport femení, bueno, l'estigma que pot haver-hi, no? Al voltant de lo que és l'esport femení i, sobretot, el tema de les interaccions relacionals que hi ha entre els esportistes, que acostuma a ser una mica diferent que amb l'esport masculí.
1: I suposo que també les pressions són diferents, les que reben un equip femení que un equip masculí, no?
2: És el que marca la diferència. O sigui, l'esportista femenina està sotmesa a molta més pressió social que un esportista masculí. No només és la pressió esportiva, sinó la pressió social de què fas fent tu esport, aquest esport no és de dones, no? És d'homes, aquest tipus de pressió, no?
1: Amb la pandèmia hem vist que s'ha donat més importància a tot el tema de la salut mental. Creus que realment la figura d'un psicòleg a un club hauria de ser obligatòria?
2: Sí, sí. De fet, nosaltres ara des del col·legi estem impulsant, juntament aquí amb el patronat d'esports de Tarragona, un conveni per intentar desenvolupar la figura del psicòleg de l'esport a totes les entitats esportives, perquè creiem que és essencial. És essencial no només per al treball dels esportistes, sinó sobretot per al suport dels entrenadors perquè tinguin les habilitats necessàries per poder manegar les diferents situacions que els planteja l'entrenament i la competició. Pensa que, precisament, un dels principals problemes que tenim a l'esport femení i també al masculí és la base, la qualitat dels entrenadors que, en aquest cas, hauria de millorar i hauria de treballar aspectes com, per exemple, el psicològic, no?
1: Potser cal una mica també de consciència i pedagogia de cara als clubs o de cara als entrenadors, en aquest cas.
2: Sí, sí, sí, cal picar molt de pedra. Ho estem fent, eh? I cada cop rebem més atenció, però cal que les entitats s'ho creguin, no? I entenguin que les persones que entrenen no només han de buscar el rendiment esportiu i de resultats, sinó el benestar psicològic, no?
1: Parlem una mica de futur ja per anar acabant. Com creus que evolucionarà el rol de la psicologia dins del futbol en els pròxims anys, a curt termini?
2: Jo penso que ja és determinant i serà determinant perquè, sobretot, treballem en àmbits que els entrenadors ens reclamen molt, no? Són aquests aspectes on l'entrenador es veu incapaç de poder ocupar-se, de gestionar. També hi ha l'àmbit de les famílies, que és un àmbit que encara no s'ha començat a treballar en el sentit de rendiment. És a dir, nosaltres veiem a nivell, des de la psicologia de l'esport, veiem els pares com una eina i molt important en el rendiment dels seus fills si fan ben les coses, sobretot en el treball d'aquesta autoeficàcia que hem parlat abans i de l'autonomia.
1: I ja per acabar, aprofitant que tenim un micròfon, no sé, parlar una mica d'aquests mites o potser aquests malentesos que la ciutadania ens creiem, també suposo que per no ser coneixedors del tema, perquè n'hi ha bastants, em sembla.
2: Respecte a la psicologia, molts, perquè al final pensa que la gent quan parla de psicòleg pensa que va al loquero, no? És que jo estic bé, no necessito un psicòleg, no? En aquest cas, penso que tothom en la psicologia el que treballa és el rendiment tant personal com a nivell, en aquest cas, l'esportiu. No? S'ha de treballar molts aspectes, i en l'esport de la dona, sobretot aspectes relacionats a nivell més concretament amb la famosa triada de la dona esportista, no? Que no només té a veure amb aquesta part fisiològica, com pot ser la deficiència calòrica o el dèficit menstrual o a nivell oci, no? Sinó que hi ha altres problemàtiques a nivell social i d'autoeficàcia personal, no? per poder participar en un esport com cal. No?
1: Doncs gràcies, Francisco, per atendre'ns.
2: A vosaltres.
0: Abans de marxar, només volem recordar una cosa bàsica. El cap també s'entrena. Masses vegades exigim rendiment a esportistes que no tenen ni espai per respirar. No hi ha rendiment sense confiança. No hi ha èxit si hi ha por i no hi ha victòria si tot es fa des de l'angoixa. Perquè cuidar el cap ja no és cap opció. Ara és una necessitat. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de No hi ha distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: t'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Viu la ràdio.
2: Ràdio Argentona, la més pròxima. Ràdio Argentona, la nostra ràdio, 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6. Ràdio Argentona, quina, si no, 104.6 FM.

encara que sembli estrany submergir-nos en aquests dos gots de vi. I a la vora del mar trobar l'acord que ens doni un nou sentit.

definir on ens portarà el destí, però les ganes de seguir fa que encara hi siguem aquí. Encara que sembli estrany, sento que la pressa ha perdut sentit.

Ens vam conèixer per casualitat. Treies el goix, jo passava pel parc. L'ombra era forta, el sol estava a dalt. I des d'aquell dia que crec en la

minuts més junts. Escoltar a classe per tenir els apunts i que me'ls demanis i si som a punts. I la vida seria difícil sense tu aquí al meu costat. Queda't fins que ens surtin canes quan no estiguem enamorats. Toc, toc, toc, toc, baixes a jugar. Veí s'enfadarà si ens quedem més al portal. Oh, oh, oh, oh, no vull que ens fem grans.

0: Viu la ràdio.
1: Els teus moments a Ràdio Argentona.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: El 1954, la científica Dorothy Emma Horseman, una de les ments que va ajudar a derrotar la poliomielitis, escrivia: "Les vacunes no només salven vides, transformen societats." I és fascinant, i també una mica descoratjador, observar com gairebé 70 anys després, en plena era de la informació, un virus anomenat Covid va desfermar no només una pandèmia biològica, sinó també una pandèmia de conspiracions. Perquè, si bé el coronavirus ens va obligar a tancar-nos a casa, també va obrir les portes a tota mena d'imaginació desbordada. Que si el virus era una arma biològica fabricada en un laboratori, que si les antenes de 5G activaven alguna cosa dins nostre, que si les vacunes implantaven microxips per controlar-nos, que si eren massa ràpides per ser segures, o que tot plegat era un pla de governs, farmacèutiques o qui toqués aquella setmana. I com sempre passa, les conspiracions van créixer més ràpid que el virus mateix. Entre el 2020 i el 2021, mentre els laboratoris corrien contra rellotge, els rumors ho feien encara més de pressa. I sí, les vacunes de la Covid van arribar ràpid. Però no per art de màgia, sinó perquè mai abans a la història tants governs, tants diners i tants científics havien treballat alhora en un mateix objectiu. Tot plegat, mentre les agències reguladores es van saltar burocràcies, que no pas garanties, i van prioritzar recursos per validar-les en mesos i no en anys. Això sí, el preu d'aquesta velocitat fou monumental. Els governs van pagar preus astronòmics, alguns multiplicats per 2 o per 3 segons el contracte i la companyia. I encara avui hi ha informes que discuteixen si aquell cost era inevitable, excessiu o senzillament fruit d'una situació d'emergència mundial. Enmig d'aquest camp de batalla entre por i dades, entre mems i metges, entre desinformació i evidència, el moviment antivacunes no només va créixer, sinó que es va institucionalitzar. Ja no era només la típica veïna que ho ha llegit a un fòrum, sinó que eren influencers, polítics, tertulians i fins i tot professionals de la salut que amplificaven dubtes sense fonament científic. Per això avui aquí, com sempre amb humor, rigor i una mica de paciència, que també és un recurs limitat, parlarem d'un tema que combina ciència, psicologia, política i, sobretot, molta narrativa. Benvinguts a La Terra no és plana, el programa on la ciència i el misteri conviuen. Però les pseudociències no tenen ni codi QR, ni pauta completa, ni passaport sanitari.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Així que comencem saludant el nostre geòleg de confiança, divulgador de geologia, professor i promotor de la plataforma geòleg.cat. Jordi, què tal? Com estàs? Què és aquest soroll?

0: què estàs estic... fent? Sempre em sorprens, què estàs fent? Què fas?
1: No, és que veient això, jo estava ara provant uns imants, perquè jo fa temps, jo em vaig posar una dosi de la vacuna de la Covid.
0: Sí.
1: I deien que portava grafè i que s'enganxaven els imants, i ara volia mirar, m'estava provant.
0: Ai. Va, encara prendràs mal, serà pitjor el remei que la malaltia. Va.
1: Escolta, no se m'han enganxat, eh?
0: No, eh? De moment no. Va. Escolta, doncs, tira una mica tot plegat com és això de les vacunes, d'on surten, què són, una mica, explica'ns-ho.
1: Anem a mirar primer què és un virus, per entendre exactament què és un virus. Que a vegades diuen, un virus és una cosa que no té vida, que és... Bueno, és un virus està allà entre un ésser viu i una cosa inerta. Està... No funciona si no està dins d'un hoste. Hi ha virus fets amb ADN, que són bastant estables genèticament. Hi ha virus que estan fets a base d'ARN, que muten molt, que tenen alta mutabilitat, com són, en aquest cas, el del Covid o el virus de la grip, que diuen, oi, cada any és nou, muta molt ràpidament.
0: Sí, sí, això es diu molt. De fet, home, i amb la de la Covid, que et sortien soques noves cada setmana, pràcticament, eh?
1: Sí, per això, perquè és un virus fet amb ARN, té una alta mutabilitat. A dins tot aquest ARN o aquest ADN està encapsulat a dins d'una closca de proteïna que protegeix aquest genoma, que a més li dona forma. I alguns d'ells tenen una envoltura feta de lípids, és a dir, de grasses.
0: De greix.
1: Això ens ho explicarà més bé un biòleg, saps que jo sóc més de coses inertes, eh?
0: Però bé, sí, tu ets més de pedres, diguem.
1: Sí. Doncs aquests que tenen aquesta envoltura lípidica són aquests que els pots combatre rentant-te bé les mans amb sabó, perquè saps que el sabó desfà tot el que són els greixos, no?
0: Els greixos.
1: En aquest cas, el coronavirus té una envoltura lipídica, és una envoltura que ha robat de la cèl·lula hoste. Com viuen aquests? Quin és el cicle viral?
0: Estem parlant d'uns éssers que són molt, molt petits, molt, molt microscòpics, que això només es veuen amb un microscopi, eh? Una cosa tremendament petita.
1: Sí, molt petits, són molt petits. Són més petits que una cèl·lula perquè hi han d'entrar a dins. Alguns són més grossos, eh? Però bé, és a dir, els que ens fan mal a les nostres cèl·lules han de ser per nassos més petitonets.
0: I recordo que en algun capítol, si no recordo malament, el del Chemtrails, ens vas explicar, sembla que ho vas dir tu mateix, que per infectar tota la humanitat amb una petita cullereta de virus n'hi hauria prou, oi que sí? Que ens havies dit
1: això? Es va calcular que la carga viral de totes les persones en un moment, la punta màxima de la Covid, si tu haguessis agafat tots els virus i els haguessis posat tots en un potet, haguessis aconseguit la mida de mitja cullereta de cafè.
0: Imagina't si és petit el bitxo aquest, eh? I el mal que pot arribar a fer, eh?
1: Sí, i allà dins hi haurien milions de milions de milions de virus petitonets. Si te la barreges amb el cafè i t'ho veus, eh, allò?
0: Clar, això, mal assumpte, eh? Mala idea.
1: Sí, tindries una mala idea. No sé que ho barreges amb sabó. Llavors...
0: Llavors potser encara el guanyes i tot.
1: Sí. Mira, què fa un virus? Mira, d'entrada, quan busca una cèl·lula hoste, a vegades sona ara a l'hivern amb aquests refredats i aquestes grips que tenim, entren els virus, troben una cèl·lula que té una mica amb el fred, les cèl·lules també es desgasten una miqueta més, són més vulnerables, el virus pot entrar dins. Per això a l'hivern hi ha més refredats que a l'estiu. No perquè faci fred, has d'agafar un refredat, eh? Un refredat és un virus. Això que ho diuen les mares. Abriga't que agafaràs un refredat. No. Però el que passa és que si tens fred i t'hi fa fred, les cèl·lules sí es debiliten una mica més i permeten l'entrada dels virus.
0: Ah, veus? Fixa't. O sigui, no és un tema de que faci fred, sinó que és un tema de debilitat de les membranes cel·lulars, diguem.
1: Sí, tenen raó en part les nostres mares i les nostres àvies.
0: Sempre entenen, eh?
1: Sí. No diré que no.
0: Són veritats inamovibles, eh?
1: Sí, la sabatilla a casa, si no.
0: Faltaria.
1: Doncs s'uneixen en una cèl·lula, tenen unes proteïnes que com una clau o un pany entren en aquesta cèl·lula i es queden adherides allà, penetren i alliberen el genoma a dins de la cèl·lula. I aquest genoma el que fa és segrestar la maquinària cel·lular i es dedica, bàsicament, aquest genoma a replicar el propi virus, a fer-ne moltíssimes còpies d'ell mateix, fins que la cèl·lula aquesta, doncs, explota o allibera els virus de forma controlada i deixa anar més virus per infectar més cèl·lules i s'acaba.
0: I és una cadena i es va estenent, no?, això, precisament. Exacte. El virus, no?, per això es diu així també.
1: Ah, això. Aquest seria, doncs, el mecanisme d'actuació d'un virus. Els virus sempre els pots tenir voltant tu. De fet, n'hi haurà milers de diferents segurament a dins del teu cos ara mateix. Alguns que són capaços d'infectar-te, d'altres que no poden infectar-te perquè aquella proteïna no encaixa bé amb les teves cèl·lules i encaixa bé amb cèl·lules d'una planta, per exemple, o un insecte. Per això hi ha virus que afecten a certs organismes, virus que n'afecten a d'altres. No tots t'han d'afectar a tu, ni per res del món. Però sempre ha estat un problema. Els virus fa milions d'anys que estan sobre la Terra i és un mecanisme per tant, que funciona, un mecanisme biològic que té continuïtat i que és probable que gràcies a ells doncs, nosaltres haguem incorporat parts de virus dins el nostre propi genoma humà i ara hi ha una teoria que diu, per exemple, que la parla humana és deguda a incorporar cadenes d'algun virus
0: Carai.
1: que ha fet evolucionar la consciència. Imagina't, eh? Però això són teories, eh? Ho deixo aquí, jo ho deixo més pels biòlegs, això. Ara potser no sé si m'estic entrant
0: Sí.
1: jo en el terreny més conspiranoic encara.
0: Bueno, és interessant en tot cas, però és clar, aquí parlem de vacunes, eh? És a dir, ens has definit què és un virus, que a més, sembla com has dit abans, no? Que poden ser éssers molt resistents, fins i tot virus que queden com aquell qui diu en una mena de suspensió adormits, no? I que poden estar doncs,
1: Sí.
0: segles fins i tot. I això ens ho explicarà l'Albert, però ben bé un virus pot ser un ésser que està, no es pot definir ben bé com un ésser viu, no? Depèn de com, sinó
1: Sí,
0: que
1: sí.
0: només
1: Però,
0: per viure necessita l'hoste, no?
1: sí, de fet hi ha aquell problema que diuen és que si es desglacen els pols, l'aigua que hi ha allà dalt, sortiran els virus que hi ha encapsulats. I això
0: Sí,
1: sí,
0: sí, sí.
1: passar. Sí, perquè els
0: Això s'havia
1: virus
0: dit
1: que hi ha
0: inclús
1: allà...
0: de les tombes dels egipcis, no? De fet, deien allò
1: Sí.
0: de la maledicció de Tutankamon, que podia tenir a veure amb algun virus que estava latent en aquella tomba, no? I que després es van
1: Virus i
0: infectar, no?
1: bactèries, sí. Alguna bactèria, em sembla que era més aviat Ebola, ara no me'n recordo. Sí. Quin era el problema, però sí, la maledicció de les mòmies egípcies era precisament que t'estaves menjant, que circulaven
0: Clar,
1: per el Regne Unit,
0: respiraven de cop.
1: sí, tot de materials contaminats. Pensa que feien servir les venes de les mòmies per embolicar la carn als mercats,
0: Tremendo,
1: de
0: sí.
1: tantes que n'hi havia.
0: Sí.
1: És una mica
0: El
1: demencial, eh?
0: saqueig va ser espectacular, sí.
1: Sí, però mira, el 1796 un metge anglès, l'Edward Jenner, va mirar que les lleteres, que les persones que cuidaven les vaques i
0: Els
1: feien la
0: ramaders,
1: llet,
0: diguem, sí.
1: sí, havien passat una malaltia, que és la verola de la vaca. És a
0: Sí, que
1: dir, hi
0: els
1: havia la
0: mateixos
1: va...
0: grangers, diguem-ne, ho havien passat, ho havien patit.
1: Sí. Una cosa era la verola i
0: Sí.
1: l'altra cosa era la verola de la vaca. Una versió light. La versió light de la verola, vale? Per entendre'ns. Va veure que els que havien passat la verola de la vaca no agafaven l'altra verola, la més greu, la que podria provocar-te fins i tot la mort. Què va fer? Jenner amb picardia va agafar un nen, perquè en aquella època doncs, potser ens agafaven nens per fer coses.
0: Per experimentar,
1: Agafar
0: vols dir?
1: per experimentar. Un nen que es deia James Phipps
0: Déu-n'hi-do.
1: i li va inocular una lesió de verola d'una lletera, eh? Que es deia Sarah Nelms. És a dir, la Sarah Nelms tenia la verola, tenia una lesió a la pell, una lesió cutània, va agafar el nen i li va agafar li va agafar un tros de lesió, li va donar amb el nen, i el
0: Pobre
1: nen
0: nano.
1: va agafar la verola de la vaca.
0: Se'l va infectar, diguem.
1: El va infectar directament, el va infectar. Després va dir, vale, ara ja tinc el nen infectat, deixem passar uns dies, el va exposar més tard a la verola de veritat. És a dir, el va
0: A la verola
1: exposar...
0: humana que tots coneixem
1: Sí,
0: com
1: sí,
0: aquesta
1: sí, sí, sí.
0: malaltia tan agressiva, no?
1: I el nen doncs, no va emmalaltir, no va agafar la verola agressiva. És a
0: Clar.
1: dir, que s'havia immunitzat. I d'aquí ve la paraula vacuna, que ve de vaca.
0: Ah, fixa't, veus?
1: Veus? Doncs,
0: Clar, veus? O sigui,
1: això...
0: l'origen etimològic és perquè es va descobrir que una versió atenuada d'una malaltia podia
1: Sí.
0: fer que la malaltia més agressiva no tingués efectes, no?
1: I en base a això doncs, s'han anat fent altres versions de vacunes per erradicar altres malalties.
0: O sigui, aquest
1: Sí,
0: és el
1: però...
0: principi del principi, eh?
1: Sí, aquest és el principi.
0: Déu-n'hi-do. És
1: Però mira,
0: interessant, eh?
1: la verola, de fet, va matar 300 milions de persones
0: Sí,
1: només en
0: senyor.
1: el segle XX, eh?
0: Sí, va ser
1: Abans
0: una pandèmia.
1: de ser eliminada. Veure això també és interessant pensar, mira, la vacuna, en aquest cas, va permetre que no morís més gent de la verola.
0: Sí,
1: I aquí et
0: realment
1: pots
0: va
1: preguntar.
0: salvar moltes vides, no?
1: És clar, i aquí et pots preguntar, doncs, que les vacunes, sí, hi ha vacunes que han matat a gent, sí, això és veritat, hi ha vacunes que han tingut efectes secundaris greus, però també és interessant preguntar quanta gent creus que hauria de morir ara mateix de verola si no s'hagués vacunat.
0: Clar, sí,
1: És a dir, encara hi
0: evidentment.
1: hauria verola avui.
0: Sí.
1: Per tant, importantíssim.
0: Va, escolta, passem una mica del món sòlid i rocós teu de sempre, Jordi, a un altre que també és igualment fascinant, que és el de la biologia, perquè darrere del moviment antivacunes no només hi ha dades malenteses, sinó que hi ha emocions, hi ha pors, hi ha un mecanisme psicològic que fa que alguns discursos de vegades siguin irresistibles. Donem la benvinguda, com sempre, al nostre biòleg i convidat resident, divulgador, responsable d'institucional del Centre Beta. Albert Palou, què tal, Albert? Com estàs?
2: Ja, hola.
0: Ja t'has vacunat de la grip aquest any o què?
2: Sí, home, sí. Jo em vacuno de la grip cada any.
0: Ah, sí?
2: O sigui, sí, sí.
0: Ho tens d'aquests que compleixes com un rellotge suís, eh?
1: Sí, sí. I l'agafes o no l'agafes?
2: Saps, quantes vegades he agafat la grip a la meva vida?
0: A veure.
1: Quantes?
2: Cap.
0: Ah.
1: Ho dius de veritat?
2: Sí, sí. He tingut més vegades la Covid que la grip, sí.
0: Ets un fenomen. Ah, anava a dir Superman, però no. Vale, si has tingut la Covid, no crec que Superman agafi la Covid, però... Molt bé. I això és perquè compleixes amb el ritual de posar-te la vacuna sempre, no?
2: Sí, no, jo...
0: Creus?
2: Penso que és una cosa que s'ha de fer per responsabilitat.
0: Sí.
2: I també que si t'ofereixen un medicament que funciona i t'estalvia posar-te malalt, doncs també està tontos no aprofitar-ho.
0: Clar, però ja saps que hi ha qui pensa que això no és així, eh? Que les vacunes potser no són medicaments eficaços, sinó que són d'altres coses. Però escolta, en tot cas, entrem una mica en matèria també que ens explicava en Jordi d'on prové etimològicament la vacuna, però tu que ets biòleg, escolta, com es fa una vacuna? Què ens en pots dir del procediment de la producció, de com, una mica com funciona això?
2: La vacuna al final és reproduir aquest fenomen que va observar en una vaca intuïtivament, és el mateix. Tens unes línies cel·lulars sobre les quals cultivar un virus i aquest virus després inactivar-lo per extreure'n l'antigen, que és el que el nostre sistema immunitari detecta. Les vacunes el que porten és l'antigen, activa el sistema immunitari i fa que passem a estar defensats contra aquest virus.
0: Uh-huh.
2: És un sistema relativament simple, és bastant fàcil. És complicat moltes vegades desenvolupar-la, perquè els virus... Són aquests organismes que estan bastant en el límit de què és un ésser viu o no. No deixa de ser una miqueta d'ADN embolcallat amb quatre proteïnes i alguna coseta més, que tenen la capacitat d'entrar i d'aprofitar-se d'altres organismes per replicar-se a si mateixos. I a vegades hi ha virus d'aquests que són més estables que altres, els que són més estables. Tu pots desenvolupar una vacuna, o sigui, obtens un antigen i a partir d'aquest antigen generes una vacuna que et permeti ja per sempre erradicar-les, però hi ha altres virus que són molt més inestables o que tenen genomes més grossos, amb més gens i això, que després les mutacions poden ser més ràpides i que has de gairebé fer una cursa contra ell per anar actualitzant la vacuna constantment per poder lluitar contra ell. I això és el que passa amb la grip. O sigui,
0: clar,
2: sí.
0: Que va mutant de forma molt ràpida i, per tant, de vegades... la vacuna de l'any passat ja no és efectiva aquest any, no?
2: Sí, amb la grip s'ha hagut de muntar tot un sistema mundial que coordina l'OMS. L'OMS coordina una xarxa mundial de laboratoris i d'hospitals que es dediquen constantment a agafar les mostres de tots els pacients amb grip i van identificant. I després aquesta xarxa permet fer una anàlisi global de tots els virus de la grip que circulen.
0: Uh-huh.
2: Intenten detectar i especular i fer hipòtesis de quins d'aquests virus poden ser variants emergents, o sigui, variants que de cop puguin créixer i expandir-se molt, molt ràpidament, o intenten detectar patrons epidèmics a partir d'aquests virus.
0: Clar. Llavors, així, si entenc que hi ha un acord, diguem-ne, governamental a la OMS, no? Que el que fa, com ho fa? És a dir, intenta incentivar les farmacèutiques perquè vagin fent aquesta recerca i aboquen diners públics? O com va això? Ho saps?
2: No, això la OMS ja ho té estructurat. O sigui, la OMS no decideix, no té capacitat legislativa, simplement coordina tot això. Llavors, entre el febrer i el setembre, són els dos moments en què la OMS es reuneix i fan les recomanacions a les farmacèutiques de quin tipus de vacuna de la grip han de fabricar aquell any. Ho fan al febrer i al setembre perquè al febrer preveuen la grip que hi haurà a l'hemisferi nord i al setembre la grip que hi haurà a l'hemisferi sud, que les estacions no coincideixen.
0: Però clar, parteixen d'una vacuna que ja existeix i és una petita modificació sobre l'existent, diguem-ne.
2: No, ells miren tots els virus de la grip que circulen i fan l'aposta de aquest serà el que causarà la...
0: Ah. Com la... una estadística, sí. Probabilitat i tal.
2: Aquest serà el que tindrà, èxit.
1: Quants virus de la grip hi hauria ara mateix, clar, per exemple, per posar-ne milers, no?, de diferents, segur.
2: Sí, però alguns són mutacions que desapareixen ràpid, o sigui, per això detecten...
0: Que són poc estables, no?
2: Intenten veure patrons epidèmics per veure si en algun moment alguns realment tenen el potencial per escampar-se ràpid. De fet, la vacuna que ens posem cada any de la grip, que dic, cada any és la mateixa, feta a partir de les recomanacions de l'OMS. Vull dir, aquella gent té la responsabilitat d'encertar-ho. Sol tenir antígens contra 3 o 4 variants de la grip. Sí, no és
0: que deuen cobrir un percentatge molt alt de...
2: Sí.
0: però majoritari llavors, del que hi ha, no?
2: Sí. El que passa a vegades és que un cop tens això en marxa, perquè clar, fabricar vacunes tarda uns quants mesos. Ells prenen la decisió al febrer, molts mesos abans de que es faci la campanya de vacunació. El que pot passar és que hi hagi una mutació inesperada que es torni majoritària. I això ha passat algun any, quan s'ha parlat de l'herència de la grip A i això. I això dona tales moltes vegades a, no sé si conspiranoics o el que es coneix popularment com a comentaris de cunyat, que no sé, la vacunació de la grip, no sé si al vostre entorn us passa, quan dius, bueno, t'has vacunat de la grip? Hi ha molta gent que diu, no, això no serveix per res, perquè ja,
1: sí.
2: La gent que ho passa és perquè es vacunen, o sigui, és la vacuna el que et causa la d'això.
0: Sí, home, això és un clàssic, és el típic comentari, de dir, sí. No, jo conec un que se la va posar i mai havia estat tan fotut com abans que no se l'havia posat mai. Sí, sí, és així.
2: Bueno, ja, sí, no hi ha cap vacuna, i la de la grip menys, que tingui un 100% d'eficàcia. O sigui, potser n'hi ha que tenen més eficàcia que la de la grip, però per aquesta casuística. Al final, hi ha uns molts mesos abans, hi ha una gent que han de tirar una mica, s'han de mullar per dir com fas la vacuna, i en aquests mesos que entre que decideixen i que es fa la campanya, doncs pot passar alguna cosa, que el virus canviï i que aquell any doncs l'eficàcia de la grip, de la vacuna de la grip, sigui del 60%, per exemple. Tot i això, encara que l'eficàcia sigui baixa, el que sí sempre aconsegueixen les vacunes de la grip és reduir el risc de que sigui greu o de tenir coses com ara pneumònies secundàries, cosa que mata més gent del que ens pensem. Una grip no és un refredat. O sigui,
0: grip... clar, és un refredat molt premium o molt plus. Sí, sí.
2: Sí, sí.
1: Els incas, els maies, aquesta gent.
2: Sí, sí, sí.
1: De fet, més morts de grip que no pas de guerra, quan van arribar els espanyols allà.
0: No, no, les grans pandèmies sempre han estat, llevat de la pesta, diguem, no? Han estat sempre virus respiratoris, no? Que produeixen aquest tipus d'afeccions molt similars a tot arreu, no?
2: Sí.
1: És la més fàcil, la via més fàcil.
0: I Albert, una pregunta que també es fa molt i que crec que poques coses han abonat tant la conspiració com és l'absoluta rapidesa amb la que es va arribar a tenir una vacuna contra la Covid. De fet, contra la rapidesa, i es va posar molt al damunt de la taula, dir, és que no l'han provada prou, els efectes es veuran d'aquí uns anys, jo no me'n refio perquè estem parlant de que hi ha vacunes que sí que abans no les posen al mercat, passen anys, i en canvi és que aquesta, coi, va ser gairebé qüestió de mesos, no? Llavors jo crec que això va donar moltes ales a la conspiració. Com és que es va poder fer tan de pressa?
2: Sí. Hi ha una cosa que és important que la gent tingui clara de la vacuna del Covid i de com es va aconseguir. I és que no es va saltar ningú cap pas dels que ha de seguir qualsevol vacuna per posar-se al mercat. O sigui, els passos que s'han de seguir per posar una vacuna al mercat, les vacunes contra la Covid les van complir
0: totes.
2: Altra cosa és que no es van complir en les mateixes condicions.
0: Ah, a veure, expliqueu això. Què vols dir?
2: No sé si... Ja, potser val la pena fer una prèvia de... Si ara, imagina que ets... No sé... Tenim diners, però no sé si prou com per muntar una farmacèutica.
0: Jo diria que no, però bueno, no sé tu, però...
1: Jo t'hi puc posar 500 euret.
2: Bueno, una mica, unes pipetes ja les compraríem. Però bueno, imagina't que muntes una farmacèutica i dius, va, anirem a fer una vacuna. Heu de pensar que això són tres fases. Fase preclínica, assajos i fase d'autorització. Fase preclínica, bàsicament, és provar-ho en cèl·lules i en teixits, només per veure si allò matarà algú. És només per veure si allò és segur, després provar-ho en humans. Un cop tu demostres que això serà segur provar-ho en humans, et deixen passar a la fase d'assajos. I els assajos els has de fer també en tres fases. Fase 1, fase 2, fase 3. A la primera, màxim provar-ho amb unes desenes de persones, només per valorar la seguretat. A la segona ja et deixen provar amb uns centenars de persones, per seguir valorant la seguretat i per començar a avaluar la dosi òptima de la vacuna. I a la fase 3 ja et deixen provar amb milers de persones, per seguir provant la seguretat, veure ja els efectes secundaris i... a fer estudis de comparació amb placebo.
0: Clar, vale. I quan dius que les condicions van ser diferents, a què et refereixes exactament? És a dir, a les condicions estàndards, entenc que et refereixes també a la pressió ambiental que hi havia, no? I a l'emergència, no?
2: Clar, perquè, diguem que, una vegada has fet totes aquestes fases d'experimentació i d'assaig, llavors entra en joc l'administració que t'autoritza a posar al mercat això. En aquest cas, és la Unió Europea, és una agència que es diu Agència Europea del Medicament, que si algú recorda fa uns anys Barcelona va intentar tenir i que després se'n va anar a Amsterdam, és un tema és molt ja del tripartit això, però bueno. Tu has d'anar a aquesta agència, has de presentar un dossier amb tots els teus resultats, explicar tots els plans de producció que faràs, ells t'ho posen a avaluació d'un comitè científic format per moltíssimes persones persones que fan tota la valoració que faci falta, i un cop t'ho aproven, tu ja pots...
0: Vendre-la, diguem.
2: Ja la pots vendre.
0: Subministrar-la, no?
2: Assumint que després hauràs de fer vigilància en el mercat i seguir recopilant informació per actualitzar constantment els efectes adversos que tu puguis anar detectant per incorporar-ho en el prospecte, que és aquell paper enorme que ningú sap com plegar.
0: O sigui, el prospecte es va construint a mesura que ja es va utilitzant.
2: Sí, sí. Tu mai has de deixar de fer control de...
0: D'anar-lo avaluant de forma sistemàtica. O sigui que no... que en general no hi ha cap vacuna que surti directament al mercat amb el prospecte tancat, perquè ens entenguem, sinó cap... que es va modificant de forma dinàmica en base al que es va descobrint.
2: Cap medicament, a mesura que tu l'apliques a la població, poden aparèixer efectes secundaris en proporcions molt, molt, molt, molt, molt baixes, però com que són molt baixes, però un cop l'estàs distribuint a tothom, apareix, llavors tens l'obligació de recollir-ho, estudiar-ho, analitzar-ho i incorporar-ho. Això és el dibuix.
0: Per tant, això una mica, dona la raó una mica als conspiranoics o aquests cunyats del ui, els efectes es veuran d'aquí molts anys, jo no me'n fio. Una mica dona la raó.
2: Sí, però de qualsevol medicament.
0: Sí, clar, sí, d'acord. Però en aquest cas...
2: I ja l'has posat al mercat, havent provat amb milers de persones que no hi ha uns efectes greus.
0: Bueno, i a més, hi ha una altra casuística aquí, i és que de cop se subministra a milions de persones, a una població infinita. Per tant, el que en un medicament més o menys normal veuries al cap de molts anys, aquí ja s'hagués vist molt abans, segurament, no?
2: Llavors, si tornem al Covid i a com es va trobar la vacuna, tot aquest dibuix que he fet de tot aquest procés, de tots aquests passos i tot això que has de fer per acabar tenint l'autorització, tot això es va fer. O sigui, que quedi clar.
0: L'únic
2: que,
0: va ser rigorós.
2: Sí, aquí va haver uns coses que algunes van ajudar, com ara que la fase preclínica no s'havia de fer perquè ja s'havia fet, perquè ja feia molts anys que hi havia centres investigant amb coronavirus, amb el SARS-CoV-1, amb el MERS. Tota aquesta fase, molts laboratoris ja l'havien fet. Ja hi havien estudis començats de vacunes contra coronavirus.
0: O sigui, ja s'havia fet, ja hi havia una feina prèvia.
2: Sí, hi havia un coneixement previ, però clar, doncs arriba el moment que arriba la pandèmia i què tens? Aquest coneixement previ i de cop tens inversions massives per una emergència mundial i la necessitat de tirar endavant. Llavors aquí el que es va canviar respecte al procés habitual és que se'ls va deixar solapar les fases d'assaig. Les fases, el que deia, la fase 1 i la fase 2, pràcticament es van solapar. Com que hi havia
0: Estava feta, hi havia literatura anterior, diguem.
2: No, diguem, la fase preclínica estava feta, els primers assajos en humans, a part de que els van fer moltes empreses en paral·lel i a molts llocs, es van solapar amb els de la fase 2, o sigui, petits mostrejos amb desenes de persones i mostrejos ja amb centenars de persones per anar avaluant seguretat i dosi, això es va solapar. I se'ls va deixar passar a la fase 3, de ja provar-ho en milers de persones, sense necessitat de que estigués tot publicat científicament havent seguit el procés. O sigui, a partir dels resultats preliminars, ja se'ls va deixar passar a la fase 3.
0: Clar, això, per tant, és això que diem, no? No es van saltar cap pas, però es van, diguem-ne, que van flexibilitzar la burocràcia.
2: Sí, es va buscar la forma que anessin a la idea. Tant que, per exemple, l'Agència del Medicament es va inventar un sistema que ens van dir la Rolling Review. És, escolta, no m'enviïs, no ho facis tot i m'enviïs un informe al final, sinó que ves-me informant en directe de tot el que vagis fent i tindrem el comitè d'avaluadors actiu permanentment avaluant tot el que arribi a l'instant. O sigui, en comptes d'esperar a tenir-ho tot, a fer l'informe i enviar-ho i reunir els comitès, el comitè estava permanentment activat, veient tot el que arribava en tot moment, per anar-ho avaluant sobre la marxa.
0: Clar, i a tota velocitat per aconseguir les dosis tan aviat com es va poder, no?
2: I una última cosa és que les empreses que hi treballaven van tenir una autorització especial per començar a produir totes les vacunes abans d'acabar el procés.
0: Clar, aquí és on es genera més el pol de desconfiança, entenc, segurament, no?
2: Sí.
0: Perquè hi va haver molta pressa, no?, per tot plegat.
2: Sí. O sigui, ells comptaven, diu, bueno, tot això sembla que funcioni, doncs mira, abans d'acabar-ho tot, mira, tu tingueu ja tot ja produït, per quan jo...
0: Clar, no te les deixaré subministrar fins que no acabis el procés, però si vols, comença-les a fer.
2: Que aquí hi ha moltes empreses que es van menjar amb patates molta producció. Però, comentari, o sigui, i potser és la crítica que sí es podria fer de veritat, és que tot això es va fer amb els governs assumint el risc. O sigui, totes aquestes empreses anaven respatllades fent inversions multimilionàries en investigació i en producció de vacunes que no sabien si funcionarien, perquè en molts casos estaven recolzats per avals públics de finançament que cobrien aquest risc.
0: Clar. Que això potser la investigació privada a fons perdut no ho hagués fet, no?
2: No, segur.
0: Clar, evidentment. Escolta, Jordi, tipus de vacunes... És que això em deies abans que li havies estat donant una volta al tema.
1: Sí, clar, perquè aquí ara veuràs que per fer una vacuna, com deia l'Albert, s'ha de seguir tota una sèrie de passos que són molt estrictes, però les solucions, hi ha diferents tipus de vacunes, i les solucions jo penso que són unes solucions molt elegants. Com funcionen, eh? Per exemple, i ara t'enumeraré i t'explicaré una mica com, quin tipus de vacunes hi ha. Les vacunes que porten directament el virus, però el porten atenuat, eh? Com dèiem al principi, aquella versió de la verola amb menys força, diguem així, que et genera... Què fa amb tu? Doncs te l'inoculen el virus directament, et genera tota una sèrie, una reacció que genera anticossos i el teu cos, diguéssim, ja està preparat per rebre la verola més potent. Eh?
0: Clar,
1: Perquè
0: fa que el
1: tu
0: teu
1: ja
0: sistema
1: has...
0: immunitari es
1: Sí.
0: prepari, no? Tot
1: Sí.
0: l'exèrcit que tens de defenses, que es diu, no? Estigui a
1: Exacte. I
0: punt.
1: aquesta és la base de totes les vacunes, és preparar el cos, és preparar el sistema immunitari, diguéssim. Els has d'ensenyar una foto als policies que tens a dintre, no?
0: Ah, exacte.
1: Anem
0: Això.
1: els ensenyar les fotos. Com els hi podem ensenyar aquestes fotografies? Doncs de diferents maneres. Una és posant directament l'organisme viu, eh? Però atenuat.
0: Sí.
1: L'altra és posar el virus també, però inactivat. Pots inactivar-lo, doncs, fent servir calor, fent servir productes químics, però tu el que estàs fent és inocular directament un virus que no et causarà un efecte, perquè aquell virus no pot replicar-se, però sí que té els components, els mateixos, té la cadena de proteïnes, té el seu RNA, té tots els
0: Que
1: seus
0: el teu
1: components
0: sistema
1: típics.
0: immunitari el detecta, diguem-ne, d'alguna manera, no? Perquè es pugui
1: El
0: preparar, allò
1: detecta
0: que dèiem.
1: i el combat, sí, el
0: T'he
1: combat.
0: de dir que explicat així fa una mica de coses. És a dir, que et diguin, no, t'he d'inocular una mica de virus, no?
1: Sí, però
0: Clar,
1: és que
0: quan
1: és la
0: parlem
1: manera de fer-ho.
0: de virus molt agressius, que tots tenim a la ment, no? El virus de l'èbola o coses d'aquestes, dius, ostres, a mi m'han dit inocular una mica de virus, fa una mica de por, no? Però sí.
1: Sí, però clar, està inactiu el virus aquí. Està inactiu. Ha de
0: Ah, però
1: seguir, això
0: fia-te'n,
1: sí.
0: també. Fia-te'n que està inactiu,
1: No,
0: diguem.
1: però ha d'estar... Aquí hi ha uns controls molt estrictes de, per exemple, cadenes de fred, no es poden trencar, han de mantenir unes certes temperatures, etcètera, eh? Ja és molt estricte, tot plegat. Què més? Vacunes que tenen trossets de l'envoltura proteica del virus,
0: Ah,
1: vale?
0: també.
1: Aquí no tens el virus pròpiament dit, però tens com el virus matxacadet, eh? No tens... No, no, evidentment no és capaç de replicar-se ni fer-te absolutament res,
0: Però
1: però tens...
0: és suficient codi com perquè també el sistema immunitari ja detecti que hi
1: Sí,
0: ha aquella gent, no?
1: detecta un cos estrany i el combat. I en base a aquest combatre'l, doncs, genera tota la immunologia respecte a aquell virus.
0: Entès.
1: Què més? Què més? Aquestes, ara te'n dic una, que van ser molt polèmiques durant el Covid, precisament, que són les vacunes de vector viral. Aquestes són divertides, però és que jo trobo que és una solució molt elegant. Porten un adenovirus. No es pot replicar, però és vehiculador. És a dir, aquest adenovirus porta un gen que entra dins les cèl·lules com si fos el virus, i replica no el virus, però sí replica una sèrie de proteïnes. Les nostres cèl·lules generen aquestes proteïnes, les alliberen al cos, i això també és una manera de que el cos vegi que hi ha tota una sèrie de cossos que no són propis i els combati.
0: Estranys.
1: No és un virus, per tant, tampoc pot passar
0: No és
1: res.
0: agressiu, diguem-ne, no fa mal, diguem.
1: No,
0: És innocu.
1: té risc baix, però sí que pot produir efectes secundaris. En aquest cas, aquest sí, per exemple,
0: És
1: per
0: aquell que et
1: exemple,
0: produeix febre, diguem.
1: bueno, febre. Febre te'n produeixen pràcticament tots, febrícules, etc. Però aquests, en concret, poden produir trombosis.
0: Ah,
1: Doncs clar,
0: vinga,
1: són
0: ja és més fotut,
1: casos
0: això.
1: aïlladíssims. Això són les vacunes, per exemple, AstraZeneca, que
0: Sí.
1: no sé si vas veure que la gent gran li diu AstraZeneca.
0: AstraZeneca, sí. Sí, però
1: AstraZeneca.
0: s'havia dit, això dels trombos, jo ho recordo que aquí hi havia hagut
1: Sí.
0: gent que... Sí, és veritat.
1: La Janssen també, l'Sputnik, que és la russa també. La vacuna de l'Ebola és també un tipus de vacuna d'aquest estil. I després hi ha la que a mi m'agrada molt i que també és l'estrella, estrella, és el malson dels conspiranoics,
0: A
1: que és
0: veure.
1: les vacunes d'ARN missatger.
0: Aviam.
1: És a dir, es dona un fragment d'ARN missatger envoltat de nanopartícules lipídiques, és a dir, una envoltura de lípids.
0: Allò
1: Aquest
0: de greixos que deies.
1: Sí, aquesta greixos, eh? Aquest ARN no entra al nucli, no pot entrar al nucli. Per tant, no pot modificar l'ADN, que els conspiranoics deien, és que ens modifica
0: Modifiquen
1: l'ADN.
0: l'ADN, efectivament,
1: Et
0: sí.
1: modifiquen l'ADN. No, no, no, les vacunes d'ARN no poden modificar l'ADN. Això és bioquímica bàsica. Si algú diu el contrari, és que no sap com funcionen les cèl·lules.
0: Clar,
1: Aquestes
0: però...
1: cèl·lules què fan? Temporalment produeixen la proteïna i el sistema immunitari la reconeix. Aquesta és la Pfizer, per exemple, la Moderna. Hi ha altres vacunes que fan això. És una solució, realment, que jo trobo que és molt elegant. El disseny que deia l'Albert, doncs, que es va molt ràpid, és molt ràpid, en dies o setmanes pots arribar a
0: Es pot
1: fer
0: fer.
1: una vacuna d'aquest estil. Això sí, té com a limitació que necessiten una cadena de fred extrema. És a dir, no pots perdre-la en cap moment perquè l'envoltura lipídica, si no, perdria l'efecte, això. Efectes secundaris en té, són rars, però en té, miocarditis, per exemple, pot arribar a generar, però també passa que l'ARN aquest que s'inocula també es degrada amb facilitat i després és quan et diuen és que t'has de posar el recordatori.
0: Ah, exacte.
1: Perquè la
0: Has de posar
1: cèl·lula
0: una...
1: continuï generant aquelles d'espai. Després hi ha vacunes d'ADN on s'inocula directament un plasmidi amb ADN que porta el gen de la proteïna de l'antigen. Entra al nucli, però en cap moment s'integra amb el genoma humà i la cèl·lula produeix una proteïna que també genera la resposta immune. És a dir, aquí hi ha
0: Hi ha
1: moltes
0: moltes,
1: cosetes.
0: hi ha una amalgama molt àmplia de
1: Sí, sí,
0: diverses
1: sí, sí.
0: maneres de crear aquests antígens, no? I que el nostre, diguem, el sistema immunitari reaccioni. I
1: Sí.
0: escolta, quan has entrat al programa, ens deies que fèiem una mica la conyeta de que estaves veient a veure si el grafè que t'havies injectat
1: Va.
0: tenia algun efecte, no? Explica'ns això.
1: Home,
0: Per què es
1: i
0: deia que
1: tant.
0: hi havia grafè a les vacunes?
1: Mira, perquè el grafè s'està estudiant com a adjuvant. Ojo la paraula, eh? Un adjuvant. T'explico
0: Adjuvant.
1: el que és un adjuvant. Un adjuvant és un amplificador de la vacuna. Hi ha vacunes que tu les pots injectar, però el teu sistema immunològic no les veu. Simplement passen desapercebudes, el cos les processa, les elimina i com no hagués passat res. No has generat anticossos, no ha passat absolutament res dins el teu cos. Què necessites? Provocar una mica el teu cos. Provocar-lo, provocar-li una inflamació, provocar-li febre, provocar-li malestar perquè s'activi tot el sistema immunològic. I això és el que fan els adjuvants. Normalment són sals d'alumini. Són nanopartícules, eh? Nanopartícules, que tu les injectes i no sé si t'ha passat mai. És que m'han deixat el braç, fa 3 dies que em van posar la vacuna i tinc una bola
0: Sí,
1: aquí,
0: i et deixa,
1: una
0: sí.
1: inflamació.
0: Sí, et deixa
1: Això és
0: com un morat,
1: l'adjuvant.
0: eh? I fa
1: Sí,
0: mal,
1: això és
0: sí.
1: l'adjuvant. És el que et produeix aquesta irritació. Vale? I què passa? Que el grafè està en fase d'estudi també com a adjuvant.
0: A veus?
1: Però hi va haver, no pot ser d'altra manera, hi va haver un científic espanyol que li va arribar un vial de la vacuna i va publicar que en aquest vial havia trobat nanopartícules de grafè.
0: I a partir d'aquí ja tot va sol.
1: Saps què passa? Que el van desmentir.
0: Ah,
1: El van
0: però és
1: desmentir per
0: igual,
1: diverses coses.
0: això.
1: Una, perquè era un sol vial. L'altra, perquè el mateix científic va reconèixer que no sap d'on l'havia tret. Vale? Per tant, no es tenia ni punyetera idea d'on havia arribat aquest vial ni
0: Clar.
1: què era. Sí. I
0: Per tant,
1: l'altra
0: no en sabia
1: cosa...
0: l'origen, no sabia si realment provenia d'aquestes vacunes o no, diguem.
1: Exacte. I l'altra cosa és que s'han analitzat i s'analitzen periòdicament tots i cada un dels lots de les vacunes que surten i en cap d'ells s'hi ha trobat grafè i l'analitzen tots els països.
0: I mai...
1: I
0: Però,
1: laboratoris
0: pa,
1: independents.
0: però
1: I, en fi...
0: el desmentiment no arriba, eh? Arriba més ràpid
1: No!
0: la conspiració, eh? Allò que dèiem.
1: Home, home, i tant, i tant.
0: Està clar, està
1: Doncs
0: clar.
1: aquest, doncs, esclar, els experts en materials i vacunes van desmuntar ràpidament aquesta interpretació.
0: Està
1: Fixa't que
0: clar.
1: si tinguéssim grafè a la sang en quantitats significatives, primer tindríem un problema toxicològic bastant seriós.
0: Clarament.
1: I l'altre és
0: Escolta.
1: que seria un escàndol monumental. Però no n'hi ha...
0: I no n'hi ha, no n'hi ha, perquè això és gairebé com si detectéssim mercuri, quasi bé, a la sang.
1: Sí.
0: Albert, va, per acabar, eh? I el microxip que ens injectaven amb la vacuna? Abans ha parlat de la
2: Hombre.
0: Pfizer, en Jordi, recordo
2: Sí,
0: una
2: va.
0: determinada actriu que va parlar de l'Spider, eh? Si us en recordeu. Que li mete el microxip.
2: Els microxips de Bill Gates o uns altres, perquè...
0: No ho sé,
1: Clar,
0: jo em
1: molts,
0: vaig
1: no?
0: perdre. No sé per què, tampoc, ben
2: Sí,
0: bé.
2: home, això és fantàstic, pensar que algú vol controlar-te posant petits microxips a dins, no sé si per jugar als Sims o algun tipus de joc. Tot i que trobo que se n'ha anat tot molt tecnològic. El grafè és com el blockchain, que la gent en parla i no sap ben bé exactament ni què és, ni per què serveix de veritat. Sí. I suposo que a vegades parlar de coses tecnològiques ajuda com a donar un aire més interessant. Passa que em vaig estar buscant remeis naturals contra la grip, que fan servir la gent antivacunes, i n'hi ha un que tenia ganes de comentar-lo al Jordi, perquè m'ha semblat fascinant.
0: Que és que... Va, que no queda gaire estona. Si ho fem ràpid, endavant, va.
2: Bueno, un pas previ. No sé si algú ha provat mai de posar una ceba sota el llit, que és una de les coses que es diu que funciona.
1: Jo sí.
2: Però a tu, Jordi, et recomano que provis els cristalls antivírics.
0: Ah, existeixen els cristalls antivírics?
1: Sí. No saps la quantitat de minerals que tinc a casa.
2: I a més, segur que ho tens.
1: Quin he de posar? Perquè digue-m'ho, perquè ho faré.
2: Per la mucositat, quarts rosa, i per la tos...
1: En tinc molt.
2: Per la tos, ametista.
1: Doncs no sé. Mira, he anat a comprar, ara t'ho dic en sèrio. Tinc aquí al meu costat, uns 2 metres de mi, 1,5 quilos d'ametistes.
0: Ep.
2: Doncs ja està.
1: I estic tossint.
0: Home. I, tio, potser, no va, ara resultarà no que seràs al·lèrgic a l'ametista, doncs. Mira,
1: sí,
0: veus?
1: Sí.
0: Pitjor el remei que la malaltia, això.
1: No funciona.
2: No sé.
0: Punyet, home.
2: Pots provar...
0: Ara que ens havies descobert la sopa d'all...
2: Jo crec que és un tema... No les has activat prou bé.
0: Vale. Sempre hi ha, eh? És que necessites un expert.
1: Falta el cuenco tibetano i... Necessites un expert. I a vibrar.
0: O sigui, que no funcionen, Jordi? Aquesta, l'ametista no va.
1: No. Jo sé que hi ha minerals allò amb els poders. Haurem de fer programa, un dia, d'això.
2: Sí.
0: Home. Yeah.
1: Com també l'hem de fer, per cert, de la Terra no és plana.
2: Sí.
0: Bueno, però ara que heu dit el de les pedres, també té interès, no? Millor?
2: Bueno,
0: no sé, o què?
2: No sé.
1: Vols fer primer el de les pedres?
0: Bueno, sí, aquest que mola més. Sí, home, sí. Si tu en deus tenir un munt de pedres curatives.
2: Sí, jo fot 8 setmanes que tinc preparat l'altre, però, bueno, no sé.
0: Bueno, però tu, Albert, tens fondo i en tens, bueno, en tens per donar i per vendre de programes. Estic segur que tens per parlar de tot. Va, escolteu, anem a la part més immunoresistent del programa avui. Saludem el nostre tècnic, el muntador i el nostre vigilant i conservador del Museu dels Invents Més Rocambolescos. Xavi Gorro, què tal?
3: Hola, molt bones. Què tal?
0: T'has bé o què?
3: Bueno, sí.
0: Tu, refredat, no.
3: De moment, no.
0: Tu aquí ho aguantes fort.
3: No prometo res, però de moment, no.
0: No? O sigui, tu estàs ben resguardat aquí a l'Empordà del grip.
3: Treballar des de casa ajuda.
0: Treballar des de casa ajuda. Bueno, no sé que algú que vingui des de fora te'l porti, eh?
3: Falta que el deixi entrar, també.
0: Això també, també és veritat. Bueno, tu, com a molt, algun virus informàtic pots pillar.
3: Sí.
0: Això també. Bueno, va, què ens portes avui?
3: Doncs avui parlarem, més que d'invents estranys, parlarem de campanyes de vacunació que van estar en perill per culpa dels negacionistes o perquè no, o que directament no van funcionar, que van anar malament.
0: Ah.
3: Bàsicament, això dels antivacunes, per això que heu parlat abastament, no és un fenomen nou, No us penseu que això és un invent ara de l'internet i del Twitter i del segle XXI, O sigui, l'any 1796, algunes persones ja havien manifestat que això de vacunar gent, a veure, que no estava demostrat científicament. I dic
0: que no feia falta,
3: que no calia. I dic 1796...
1: No feien servir nens.
3: Bueno, exacte, sí. Però no es queixaven perquè feien servir nens, sinó es queixaven els nens. Jo crec que ells també es feien fer perquè era més fàcil fer treballar nens, no?, que fer treballar adults. No sé, queixaven menys. A l'any 1796 no és un any a l'atzar, perquè va ser quan un metge, l'Edward Jenner, un metge britànic, va crear la vacuna pel virus de la varola fent servir una vaca, allò que ho he explicat abans, vale?
0: Sí,
3: allò d'un virus d'una vaca, més d'habilitat i tal.
0: T'ha explicat el Jordi amb el nen i tal.
3: Exacte. Aquí és on apareix, diguem, el procés de vacunació. On s'inventa, això ho he dit, s'inventa la vacunació. Vale. La primera vacuna... I aquí, bàsicament, ja apareixen els antivacunes, que diuen, a veure, amb què m'has de ficar aquí el virus d'una vaca, no? Això, no m'estàs donant...
0: O sigui, els antivacunes apareixen ja amb la primera idea de la vacuna.
3: Sí. O sigui, no es queixaven pel wifi, perquè no hi havia wifi, però clar, deien, a veure si me van salir cuernos i coses així, saps?
0: Clar.
3: No tinc proves, però tampoc tinc dubtes de que algú segur que ho va dir. Val?
0: Conta-hi.
3: Vale. La primera vacunació obligatòria, s'ha de dir, la primera campanya de vacunació obligatòria va ser a l'any 1853, també al Regne Unit, i també pel virus contra la varola, que va ser obligatòria per tots els nens aquell any. O sigui, tots els nens s'havien de vacunar de varola perquè eren el rang d'edat que aquesta malaltia els hi podia causar més mal. Però aquesta obligatorietat, com us he dit, si ja l'any 1796, quan es va inventar la primera vacuna, la gent es va oposar, quan a sobre t'obligaven, quan el govern del Regne Unit va obligar a que la gent es fiqués la vacuna, això ja va despertar, va ser terrible i va sortir...
0: Això ja ens sona, Sí. Tot això ens sona,
3: Sí, sí. Però que molta gent va al·legar motius religiosos, que segurament també et sona, i... Sí. També va al·legar atemptats contra la llibertat individual, que també us sona bàsicament del 2020-2021. I estem parlant del 1853, Doncs bé, a l'any 1898, el govern britànic, per estalviar-se problemes, va dir, mira, escolteu una cosa, ficarem aquí una clàusula de la consciència, això està a la llei britànica, i qui es vulgui vacunar, que el vacuni, i qui no, doncs mira, que el petin.
0: Clar.
3: Aquí, no sé si això és positiu o és negatiu. Jo no sé, jo no ho hagués fet, però no sé vosaltres què penseu, si s'hauria de fer o no.
0: Home, la idea és que si tu vols generar aquesta immunitat general, no? Que és el que promou, és a dir, fa que la malaltia es talli, no? Entenc que permetre que n'hi hagi que sí i n'hi hagi que no, ostres, ho complica una mica, no? Sí. Però de fet, amb la de la grip... Clar, però la de la grip sí que és voluntària, no? Almenys fins a certes edats i tot plegat, per tant, entenc que es fa tot arreu, no?
3: Doncs bueno, però si no vols, bueno, sí, no es pot. Sí. L'any 1886...
0: Perquè Albert, perdó, o sigui, Albert, és cert això, no? Que tu has dit abans, jo em vacuno per responsabilitat, perquè per la immunitat de ramat, que se'n diu, no?
2: Sí, clar, hi ha una cosa molt temptadora d'aquestes coses que és pensar de, bueno, doncs el que no es vacuni, doncs el seu problema, però lamentablement no és així, perquè al final, quan una persona no es vacuna, també deixes de ser comences a ser transmissor del virus cap a altres persones. Vull dir que tothom estigui vacunat i poses una persona al mig que no estigui vacunada, aquesta persona està protegida perquè estan vacunats els altres.
0: Clar, s'aprofita que els altres sí que s'han vacunat, efectivament. Que des del seu marc mental, de que els altres sí que s'han arriscat o han pres un determinat risc, des del seu marc, insisteixo, Xavi, continua, digues.
3: Va, això de les vacunes també va generar problemes uns anys abans, a un senyor que es deia Louis Pasteur, que l'any 1885 aquest senyor va inventar la vacuna contra la ràbia.
0: Sí.
3: I aquí va vacunar a un nen que es deia Joseph Meister, que l'havia mossegat un gos. Però bueno, ho va fer per una bona causa, perquè el nen l'havia mossegat un gos jo vull creure que el gos el va mossegar per accident, que no va, el senyor no va forçar...
0: Clar, que no el va exposar allà, pobret.
3: Es creia que el gos tenia la ràbia i, bueno, va dir, ja que estem, provem, no?, la vacuna aquesta que m'acabo d'inventar contra la ràbia amb el nen aquest que l'ha mossegat un gos que potser té la ràbia. Però això va provocar desconfiança de molta gent, perquè va dir que, en vida del senyor Pasteur, el que havia fet era fabricar una ràbia de laboratori per guanyar diners.
0: Això es va dir, això és un rumor.
3: Sí, home, no,
2: està tot inventat. Està tot inventat.
3: Sí. Més casos. Després d'inventar-se la vacuna contra el tifus, que això va ser en el segle XIX, ja a principis del segle XX, el 1920, va aparèixer la vacuna contra la tuberculosi, el 23 contra el tètanus i el 26 contra la tosferina, que eren malalties que a l'època eren molt greus. I en aquests anys 20 també es van començar a utilitzar una mena de sals d'alumini a les vacunes per potenciar la seva eficàcia. Però clar, això què va provocar? Quan hem dit alumini, la gent va dir, hòstia, m'estan ficant aquí alumini, m'estan ficant alumini, no? Uah, això...
1: Adjuvant.
3: Clar, i això sobretot va ser a França, on va provocar més desconfiança. S'ha de dir que aquestes sals d'alumini no és alumini, no et foten un tall d'alumini allà, saps?
0: No, home.
3: Doncs la gent es pensava...
1: Bon, l'entrepà.
3: Exacte. La gent es pensava que sí, i aquesta sals d'alumini el que fa és potenciar, com he dit, la resposta a tumor de les vacunes. Els detectors van dir que ja tenen toxines que injectaven a dins, que provocava malalties com, atenció, que també us sonarà, l'autisme o l'asma.
0: Home, fixa't.
1: Però això també es diu ara.
3: Sí. També es deia 100 anys abans.
2: Tot inventat.
3: Tot inventat.
0: Ja està tot fet, això, I encara hi som, saps?
3: Sí.
0: Vull dir que és curiós que són... És ben prevalent, això de la conspiració, I es va repetint, És tant com els virus, que sempre van ressorgint, també. Sí. És ben curiós.
3: Ara anem per una vacuna, per una campanya de vacunació que no va sortir del tot bé. Perquè la vacuna més típica, la que coneixem tots, és la de la grip, no? La més comuna. La primera campanya de vacunació contra la grip va ser als anys 1944 i 1945, coincidint amb el que ja hi havia al final de la Segona Guerra Mundial, però amb l'entrada d'Estats Units a la Segona Guerra Mundial, i bàsicament es va vacunar als soldats nord-americans que venien a combatre a Europa. 30 anys després, es va fer a Estats Units, es va fer una gran campanya de grip, en concret l'any 1976, però que va acabar amb desastre. I aquesta campanya de grip, de vacunació contra la grip, es va fer per un brot de grip porcina, no sé si també potser us sona una mica.
0: Mira, sona això. Sí.
3: Que va afectar a 230 soldats d'un destacament de Fort Dix, que és un campament militar que estava a l'estat de Nova Jersey.
1: Has dit el nom? Fort Dix.
3: Mm. Sí.
2: Vale.
1: Vale. Res, només volia sentir el nom. Ja està. No, no.
3: Doncs bé, aquest esclat infecciós es va produir al gener, i dos mesos després que els soldats aquests es contaminessin, el president del moment, que era Gerald Ford, va anunciar un pla per vacunar a tots els nord-americans, ja que bueno, diu, era un virus, que era un virus porcí, que aquest sí que es transmetia a les persones,
0: havia saltat
3: a les persones, homes, sí. I que, clar, podia ser molt greu. Però s'ha de dir que fins al moment aquest virus només havia matat un militar, que era un senyor que es deia David Lewis. O sigui, havia matat 230, però només havia matat un. Però bueno, van dir, anem a vacunar-los a tots. A l'octubre va començar aquesta campanya per distribuir 45 milions de dosis. És més, el president Ford es va vacunar davant de les càmeres de televisió i sabeu què va passar? Que es va començar la vacunació, però dos mesos després el virus aquest de por si va desaparèixer, ningú es va contaminar més, no es va donar...
0: Ningú es va infectar.
3: No, no. I bàsicament el pla oficial per vacunar massivament, com a mínim, tota la part est dels Estats Units va quedar... Bueno, va quedar desactivat... Però, desafortunadament, aquesta vacuna va provocar que algunes persones, molt poques, contraguessin un síndrome que es diu Guillain-Barré, que bàsicament el que provoca són problemes nerviosos a les extremitats. I clar, què va passar? Doncs, bueno, desconfiança a la gent, que això del virus, que no n'estan matant con les vacunes, bueno, lo típic.
0: És a dir, que aquesta vacuna va ser fallida, no? Sí. I a més, inútil.
3: Bueno, fallida no, perquè... Només va provocar molt poca gent, o sigui, va ser molt puntual la gent que li va provocar aquesta malaltia.
0: No, però fallida vull dir perquè no era necessària, no era necessari. Tant que el virus ja es havia diguem-ne, absorbit o volatilitzat o metabolitzat, o diguem-li, com vulguem.
3: Jo no vull pensar que potser hi havia un acord entre farmacèutiques i el govern dels Estats Units. No sé jo que ho digui.
0: Aquí estàs donant ales al tema, eh?
3: Jo no ho diré.
1: Això és el que se li deia la grip espanyola? O no? O és una altra cosa?
0: No, és una altra, és una altra. El 18, no recordo malament.
3: Parlarem de la grip espanyola, Parlarem de la grip espanyola. Vale?
1: Ui, a veure.
3: Perquè ara anem amb un fracàs, no un boicot, però sí que, diguem que, un fracàs amb una vacuna que al final no es va haver de fer servir, que es va haver de destruir massivament. Us en recordeu que l'any 2009 va haver una pandèmia de grip, que era l'H1N1, sí. Que també era un tipus de... Bueno, em sembla que això crec que era la gripe A, no?
0: Sí, és la gripe A. Sí. De fet, ho anava a dir, correcte. Sí, sí.
3: Doncs bé, aquesta grip era de la mateixa família que la grip del 1918, que és la coneguda com la grip espanyola. I clar, l'OMS, aquella grip va tenir una gran alta mortalitat, va començar una campanya massiva sobretot fabricar vacunes i vacunar la gent. S'ha dit que el virus va causar 284.400 morts a tot el món, que sembla molta gent, però clar, si ho mires en conjunt global, doncs bueno, tampoc són tantes, tot i que és molta gent, eh?
0: Cada any mor molta gent de grip, realment.
3: Sí. Doncs d'aquesta, que tampoc va ser molt superior a el que va ser normalment, i de passar a ser una gran pandèmia mundial, no? Que havia de ser aquesta grip A, va passar a ser una grip més que va provocar la mortalitat, la taxa de mortalitat més o menys similar que causa la grip. Però què passa? Que d'aquesta variant de la grip es van produir una gran quantitat de vacunes, les que es van fabricar, volien vendre als estats perquè vacunessin la gent, però quan es va veure que aquesta malaltia potser no era una pandèmia mundial, què va passar? Doncs que aquestes vacunes van fer malbé. La gent no es va vacunar massivament i al final va acabar destruint-se.
0: Sí, recordo que l'estat espanyol es va fer un proveïment milionari de vacunes i no se'n va parlar mai més.
3: Clar, això el que va provocar va ser desconfiança entre el que hem dit abans, els Estats Units, entre la gent de peu i els interessos, per dir-ho d'alguna manera, entre les farmacèutiques que fabriquen les vacunes i els estats, i va començar a crear una miqueta de mal rotllo de que si estan fent vacunes perquè ells guanyin diners i en veritat no serveixen per res. I si et sembla, acabo l'any 2020, però no parlant del 2020 de sempre, del que hauríem de parlar el 2020, sinó parlant d'un complot de la vacuna contra la polio.
0: A veure.
3: La polio és una malaltia que oficialment es va erradicar a l'agost del 2020 a l'Àfrica. I es va erradicar a l'Àfrica gràcies a un procés de vacunació. Es va vacunar molta gent i la malaltia ja està erradicada a Europa, està erradicada bé a tot el món, i es va erradicar a l'Àfrica. Però aquesta malaltia encara existeix a Àsia, Pakistan i Afganistan. I sobretot és una malaltia que provoca una sèrie de paràlisis i malformacions en els nens. Doncs bé, aquestes campanyes de vacunació massiva en aquests països, que us he dit, països de l'Àsia, com el Pakistan i l'Afganistan, no van funcionar, sobretot no van funcionar a les zones rurals, i atenció per què? Per la creença d'algunes persones de que aquest procés de vacunació era un complot per acabar amb els musulmans.
0: Ah, O sigui, que era un procés d'extermini,
3: sí,
0: diguem-ne.
3: Sí, però només a musulmans,
0: eh? Pensaven que anava per aquí.
3: De...
0: Ja, ja, bueno, que tenia, que era un virus, diguem-ne, racial. O racial.
3: Bueno, era una vacuna selectiva, que ets musulmat, ui, voy a por ti. I et transformava, suposo, no ho sé. I ja està, i si, bueno, no hem parlat de la Covid, perquè ja heu parlat vosaltres, seria lo típic, però bueno, no sé, si us heu vacunat i teniu 5G, doncs de puta mare, perquè
0: sí, clar,
3: no heu de pagar. O sigui...
0: No de... Exacte,
1: jo sóc una antena, jo sóc com una antena. Sí, sí,
3: sí. A més, Bill Gates sap on esteu.
0: I radiem wifi.
3: Jo m'imagino això, a Bill Gates, sentat a casa seva, anar mirant, mira, hòstia, mira, Déu, no està aquest, eh? Aquest ha, ha sortit a casa seva a les 8 i encara no ha arribat, eh? Ha pringat.
0: Els milers de milions de persones s'ho estan mirant de lluny, sí, sí. Bueno, escolta, doncs gràcies, eh? Gràcies perquè... perquè ho hem trufat tot molt bé, tot això, eh? Amb aquesta, jo crec que amb aquesta dosi de ciència, de pensament crític i algun, algun que altre antídot contra la desinformació, crec que hem de tancar l'episodi d'avui, eh? Gràcies, Jordi, Albert, Xavi, per ajudar-nos a separar el soroll del senyal, la dada del rumor i l'evidència de la fantasia. Recordeu, les vacunes no són perfectes. De fet, cap eina humana ho és, però han evitat milions de morts. Han eliminat malalties i han donat temps i vida a generacions senceres. La por és natural. La desinformació és viral. I el pensament crític és sempre la millor immunització. Nosaltres continuarem buscant respostes, les bones preguntes i algun acudit que ens ajudi a pair-ho tot plegat. Això és La Terra no és plana. Fins ben aviat. I si pot ser, amb la cartilla de vacunació al dia.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

Bona tarda. Avui estem en alerta taronja per intensitat de pluja, però tot i això segueixen preocupant els incendis forestals. Argentona tanca un estiu complicat amb un total de 4 focs registrats al municipi. Demà dijous a les 9 del matí l'Ajuntament d'Argentona ha convocat un ple extraordinari urgent. Se celebrarà a la sala de plens. Només hi haurà un punt a l'ordre del dia. Us l'explicarem. Alerta per una nova onada de trucades fraudulentes que reclamen falsos pagaments a nom de l'Ajuntament. La policia local demana extremar la precaució, evitar qualsevol pagament per telèfon i contactar immediatament amb els agents davant qualsevol sospita. Ahir va començar el curs escolar amb relativa normalitat a Argentona. Van assistir als centres més del 80% del professorat. El curs comença amb prop de 780 alumnes a l'institut i gairebé 800 a les escoles. Diumenge torna la Festa del Viver i ho fa amb novetats. Al matí es podran fer dues visites guiades als jardins de la finca per conèixer la història i l'arquitectura. A la tarda, la literatura i la música prendran el relleu. I el temps. Aquesta tarda s'esperen xàfecs localment de caire tempestuós que podran afectar qualsevol punt de la comarca. Aquestes precipitacions seran de forta intensitat, però de curta durada. Les temperatures màximes baixaran i no superarem els 25 graus. Comencem.

0: En un dia en què estem en avís taronja per fortes pluges i tempestes, fem una mirada als boscos. Argentona tanca un estiu complicat pel que fa als incendis forestals, amb un total de 4 focs registrats al municipi. Una xifra que preocupa els serveis d'emergència, especialment en una jornada com la d'avui, marcada per l'alerta taronja per a intensitat de pluja. Aquestes pluges torrencials no són la solució definitiva que el bosc necessita. Així ho adverteix el coordinador operatiu de les ADF Serra de Marina, Àlex Navarro, que assenyala que el xàfec de curta durada pot generar una falsa sensació de seguretat.
1: El que tenim amb el canvi climàtic, tenim episodis de pluja molt intensos, en unes hores, ja no un dia, sinó en hores, caiuen 100 litres, baixa la riera, i això per retenir la vegetació li costa molt. Ara, aquella pluja, no?, que va fent mica en mica, és el que va bé, i ara encara falta per hidratar la vegetació, que és el que ens importa. Llavors, aquests 4 incendis que hem parlat abans aquí a Argentona, quasi tot ha sigut d'arbustiu, a metre, metre i mig, de sotabosc. Així que ha agafat algun arbre, però bueno, sobretot sotabosc.
0: Més enllà del factor meteorològic, l'origen del foc continua vinculat a l'activitat humana. Des de les ADF es recorden que la majoria d'incendis, si sumen les negligències individuals, les cremes de restes vegetals no autoritzades o, en algun cas, el manteniment deficient de les línies elèctriques. Per fer front a aquesta amenaça, la

0: gestió del territori és clau. Tot i que a la zona no hi ha tallafocs tradicionals, els equips de prevenció insisteixen que la prioritat absoluta ha de ser la gestió forestal continuada. Des dels ADFs segueixen insistint en la necessitat d'un manteniment rigorós de les franges de protecció al voltant de les urbanitzacions i zones habitades per garantir la seguretat del veïnat. Podeu escoltar tota l'entrevista a redargentona.cat. I demà dijous a les 9 del matí l'Ajuntament d'Argentona ha convocat un ple extraordinari urgent. Se celebrarà a la sala de plens. L'únic punt de l'ordre del dia és la resolució d'un recurs de reposició contra un acord d'un ple anterior. Es tracta de l'acord de ple de juny en què se suspenia durant un any la tramitació de plans urbanístics i projectes de gestió urbanística del sector sud del Collell. Segons informa l'Ajuntament, l'objectiu d'aquest acord era estudiar la convivència i oportunitat de formular una modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. I la policia local d'Argentona ha demanat extremar la precaució davant la detecció d'alguna temptativa d'estafa electrònica telefònica al municipi. En els darrers dies, algun establiment comercial ha tornat a rebre trucades fraudulentes en què els estafadors es fan passar per l'Ajuntament d'Argentona per reclamar el pagament d'un suposat deute o pagaments endarrerits. Es tracta d'un modus operandi que ja s'havia registrat anteriorment a la vila. Tot i que de moment no consta cap denúncia formal, la policia local insisteix a no facilitar mai dades personals o bancàries ni realitzar cap mena de pagament per via telefònica. Davant de qualsevol trucada sospitosa, es recomana penjar immediatament i posar-se en contacte amb la policia local d'Argentona per verificar la informació. El telèfon d'atenció directa és el 93 797 1313. I ahir va començar el curs escolar amb relativa normalitat a Argentona. A les escoles, els docents que van fer vaga van ser entre un 15 i un 20% de la plantilla, mentre que l'institut va comptar amb gairebé tot el professorat. Aquest curs ha començat diferent a la resta, però amb una gran quantitat d'alumnes als centres d'Argentona. L'Institut d'Argentona comença amb prop de 780 alumnes, uns 500 a la secundària i més de 280 a la postobligatòria, tots ells atesos per una vuitantena de docents. A primer d'ESO s'ha creat un grup extraordinari amb recursos propis i dotat pel departament per tal de rebaixar ràtios i millorar l'acollida dels nois i noies més joves. Entre les principals novetats pedagògiques de l'Institut destaca la posada en marxa del projecte CIEI de suport intensiu per l'alumnat amb discapacitat intel·lectual que s'afegeix a la consolidació del Batxibac i dels grups de formació professional i PFI a les antigues escoles del Gros. Així mateix, l'Institut ha estrenat també un pla d'actuació davant les onades de calor que inclou la instal·lació de climatització a la biblioteca, la sala d'actes i la zona de docents, la plantada de nous arbres al pati i un protocol per traslladar l'alumnat a la planta baixa en cas de temperatures extremes. Per la seva banda, les quatre escoles de primària de la vila, la Bernat de Ridomeia, Sant Miquel del Cros, Escola Argentona i Les Fonts, acullen entre totes prop de 800 alumnes repartits en 40 grups i una vuitantena de mestres. Les Fonts és el centre amb més alumnat, amb 283 infants, seguit de l'Escola Argentona, amb 271, la Bernat de Ridomeia, amb 180 i Sant Miquel del Cros, amb 48. L'inici de curs a la primària ve marcat per un acord unificat de totes les direccions i el suport de l'Ajuntament davant les mobilitzacions del professorat. No es faran sortides de tot el dia ni colònies que impliquin desplaçament fora del poble i hores extres no remunerades. L'única excepció serà el tradicional viatge de final d'etapa de sisè que es manté a totes les escoles, així com les sortides locals que no alterin l'horari lectiu. A més de tasques de manteniment i pintura realitzades durant l'estiu, els centres incorporen noves iniciatives pedagògiques. En el cas del Bernat de Ridomeia, amplia el projecte intergeneracional amb el casal d'avis incorporant un taller d'escriptura. L'Escola Argentona estrena una zona de pati tranquil, promoguda per l'AFA i els alumnes, i l'Escola Sant Miquel del Cros preveu posar en marxa un projecte de ràdio escolar per fomentar l'ús del català. Aquest diumenge 13 de setembre, el Viver d'Argentona torna a obrir les seves portes amb una nova edició de la Festa del Viver. Entre les 10 del matí i les 8 del vespre, aquest espai d'interès patrimonial acollirà una completa jornada de música, art, literatura i activitats familiars amb entrada lliure. Enguany la festa incorpora novetats destacades, com dues visites guiades als jardins de la finca a càrrec de l'Hisenda Lleonard, de Fòrum Maresme, per conèixer la història i l'arquitectura. La responsable dels projectes de la Fundació Setba, Maria Budó, explica que aquesta iniciativa neix precisament d'una proposta ciutadana.
1: Recordo perfectament l'any passat que algú va venir a dir que hi ha algú que expliqui tot el que hi ha en aquesta finca i vam dir, ostres, seria una gran oportunitat doncs, poder fer una visita guiada que nosaltres, per nosaltres és una de les joies d'aquest any, no? Poder comptar amb la gent de Fòrum Maresme que farà dues visites guiades en horari de matí i és això, és una visita que durarà una hora i mitja i explicarà no només la història de la finca sinó tots els seus secrets, els secrets dels jardins, dels edificis. Serà una visita guiada molt interessant.
0: Les places són limitades i ja en queden poques. Al matí, a més, també s'hi presentarà la tercera mostra d'escultures, comissariada per Catherine Lorton, que reunirà les obres de 23 escultors professionals repartides pels jardins, entre els quals destaquen Rosa, Serra i Madola. A la tarda, la literatura i la música prendran el relleu. A les 5, la sala del piano acollirà una trobada d'escriptors i poetes locals. I més tard serà el torn de les actuacions musicals de Magnolia Guitar Duo i el concert de Cluenda d'Enric Nederman i Català Tin Band. A més, durant tot el dia es podran visitar diverses exposicions, entre les quals n'hi ha una de nova del Museu del Canti, i gaudir també d'opcions gastronòmiques, sardanes i activitats infantils. Per facilitar els desplaçaments hi haurà un servei de trenet des de la plaça Nova. I amb la Festa del Viver donem pas a la informació de serveis. La Cistella Casa continua Argentona amb un servei gratuït de repartiment de la compra a domicili per persones grans o amb dificultats de mobilitat. El projecte compta amb la col·laboració de la Fundació Maresme i diversos establiments del municipi. Com a novetat, el servei passa a oferir-se els dimarts i divendres de 10 a 12 del matí. Per utilitzar-lo, només cal fer la compra en un dels establiments adherits i indicar-hi l'adreça i l'horari de lliurament. El pròxim divendres 11 de setembre, tot i ser festiu, comptarem amb el mercat setmanal al carrer Gran i la plaça Nova. Des de fa alguns mesos l'Ajuntament aposta per mantenir les parades els dies festius. L'Ajuntament d'Argentona, amb el suport del Consell Comarcal del Maresme, posa en marxa un nou grup de suport emocional i ajuda mútua, el GESAM, adreçat a persones cuidadores no professionals d'infants amb discapacitat. El grup es durà a terme de l'1 d'octubre al 3 de desembre, tots els dijous, de 9:45 del matí a 11:45, a la sala d'actes de l'Ajuntament d'Argentona. Les sessions estaran dinamitzades per professionals especialitzades en acompanyament emocional i treball comunitari. Les persones interessades a formar part del grup han de formalitzar la seva inscripció a través del web de l'Ajuntament d'Argentona. Ja hi ha data d'inscripció per optar a un dels 20 habitatges cooperatius en cessió d'ús de Can Serra a Lladó. El termini s'obre el 22 de setembre i el mateix dia 22 hi haurà una sessió informativa presencial. Pels que no hi puguin assistir, n'hi haurà una de virtual el 29 de setembre. El termini d'inscripcions finalitzarà el 5 d'octubre. Per optar-hi, cal ser soci de Sostre Cívic, que amb l'Ajuntament promouen la construcció i gestió d'aquesta vintena d'habitatges assequibles. I els joves d'entre 18 i 29 anys que s'hagin establert com a treballadors autònoms poden sol·licitar un ajut de més de 17.000 euros. La subvenció està destinada a joves que hagin iniciat o vulguin iniciar una activitat per compte propi entre el 23 de setembre de l'any passat i el 22 de setembre d'aquest any. A més, s'han de comprometre a mantenir durant un mínim de 18 mesos. La sol·licitud s'ha de presentar telemàticament abans del 22 de setembre. Obrim agenda. Demà dijous a les 9 del matí, ple extraordinari urgent a l'Ajuntament d'Argentona. Se celebrarà a la sala de plens. Demà comencen els actes també de la Diada Nacional de Catalunya. Els Amics del Ball organitzen una ballada de sardanes amb la Copla Moreneta. Serà a les 7 de la tarda a la plaça Nova. Divendres 11 de setembre, la Diada començarà amb la 51a trobada de plaques de cava al costat del tramvia. Hi trobareu els Amics de les Plaques de Cava del Maresme a partir de les 8 del matí. L'ANC i el Consell per la República organitzen com cada any els actes més reivindicatius de la Diada. A partir de 3:15 del matí, concentració a la plaça de l'Església i tot seguit toc de sometent. A continuació, anada cap a la plaça Ballot, a l'ofrena floral, que començarà a les 11 del matí. Les autoritats i entitats de la vila commemoraran aquesta jornada amb una ofrena al monument de Rafael Casanova i Comas. Després, concert amb Black Power i Vermut. El mateix divendres 11 de setembre, però a la tarda, l'ANC i el Consell per la República organitzen l'anada a la manifestació de Barcelona. L'autobús sortirà del camp de futbol a 3:15 de la tarda. Diumenge 13 de setembre, nova edició de la Festa del Viver. De 10 del matí a 8 del vespre hi haurà entrada lliure amb música, art, literatura, patrimoni i activitats familiars en aquest espai d'interès patrimonial. També diumenge, dia 13, Vall d'en Balat al Saló de Pedra. Començarà a les 6 de la tarda. A motiu de la Setmana de la Gent Gran, durant tot el cap de setmana hi haurà servei de trenet. Dissabte el recorregut serà per la vila, mentre que diumenge anirà fins al Viver per traslladar aquelles persones que hi vulguin assistir. Tots dos dies la sortida serà des de davant del tramvia. I acabem l'agenda amb la proposta de cinema que ens fa el Centre Parroquial aquesta setmana i que no és altra que Cronos.
2: Necesitamos refuerzos en las Ramblas con boquería.
3: Acaba de pasar algo en las Ramblas, 5 ambulancias.
4: ¿Y Puntal 4 para 0? ¿Qué ha pasado en las Ramblas?
3: ¿Qué cojones están pasando?
5: Puntal 4 para 0, que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen. Buscamos al conductor.
6: ¿Qué pensamos?
7: De momento lo único que tenemos es caos.
8: S'ha activat l'operació Cronos.
0: Convertida ja en la millor estrena catalana de la història als cinemes, Cronos explica l'operatiu policial després dels atemptats del 17 d'agost de 2017 a Barcelona. La podreu veure el dijous a les 8 del vespre, divendres a les 5 de la tarda i a 7:15, i també dissabte a 7:45 i diumenge a les 5 i 7:45 del vespre. I el temps. Aquesta tarda el cel es mantindrà molt ennuvolat a tota la comarca, amb xàfecs intensos i de curta durada a qualsevol punt i que poden ser localment tempestuosos. Les temperatures màximes van en descens i no superarem els 25 graus. Dijous de matinada s'esperen xàfecs a la costa que s'aniran buidant abans del matí. El dia començarà molt ennuvolat, però les clarianes aniran guanyant terreny i ja no plourà més. Les temperatures mínimes se situaran entre els 14 i els 22 graus i les màximes baixaran fins als 24 o 27 graus. I sembla que, a diferència dels darrers anys, la Diada estarà marcada pel temps estable i assolellat, sense pluja. Les temperatures es mantindran estables, amb mínimes d'entre 13 i 18 graus i màximes d'entre 24 i 26 graus. I anem fins al Meteocat per conèixer la previsió del temps de tot Catalunya.
9: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Continuem immersos en aquesta situació d'inestabilitat durant el dia d'avui. De cara a demà i demà passat la situació serà totalment diferent, però avui sí que parlem d'aquesta situació força delicada i és que ja hem tingut xàfecs destacats en punts del sector central del litoral i prelitoral i de cara a aquestes pròximes hores també tindrem altres zones afectades, sobretot la zona del Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i de nou també aquest sector del litoral i prelitoral. Precaució, atenció, seguiu les instruccions que us anem donant des de Protecció Civil i també la predicció des d'aquí el Meteocat i és que tindrem en poques hores l'actualització dels avisos pel que fa a aquesta intensitat dels xàfecs i d'altra banda també atenció perquè part d'aquests xàfecs podran anar acompanyats també de temps violent. Això és tot de moment.
0: Moltes gràcies. Abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dimecres 9 de setembre.

0: Avui estem en alerta taronja per intensitat de pluja, però tot i això segueixen preocupant els incendis forestals. Argentona tanca un estiu complicat amb un total de 4 focs registrats al municipi. Demà dijous a les 9 del matí, l'Ajuntament d'Argentona ha convocat un ple extraordinari urgent. Se celebrarà a la sala de plens. Només hi haurà un punt a l'ordre del dia. També us hem explicat que hi ha una alerta per una nova onada de trucades fraudulentes que reclamen falsos pagaments a nom de l'Ajuntament. La policia local demana extremar la precaució, evitar qualsevol pagament per telèfon i contactar immediatament amb els agents davant de qualsevol sospita. Ahir va començar el curs escolar amb relativa normalitat. Argentona van assistir als centres més del 80% del professorat. El curs comença amb prop de 780 alumnes a l'institut i gairebé 800 a les escoles. I diumenge torna la Festa del Viver i ho fa amb novetats. Al matí es podran fer dues visites guiades als jardins de la finca per conèixer la història i l'arquitectura. A la tarda, la literatura i la música prendran el relleu. L'informatiu acaba aquí, el control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció Maria Rosa Martínez i qui us parla, Elisenda Fernández. Ens trobem demà, bona tarda.
1: Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
2: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't, gaudeix a Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona. Quina, si no?
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona. 104.6 FM.

0: Esteu escoltant Temps de Jazz
1: a Ràdio Argentona
0: amb l'Abel Rogés.
2: Hola, bona tarda. Sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició del Temps de Jazz, l'espai que s'ocupa de la música de jazz aquí a Ràdio Argentona cada dimecres entre les 8 i les 9 del vespre. I començarem el programa d'avui, que dona inici a la nova temporada del Temps de Jazz 2026-2027, recordant la figura de la cantant Cassandra Wilson, que malauradament ens va deixar fa una setmana, el dia 2 de setembre, per causes encara no esclarides. Cassandra Wilson, una de les grans renovadores del jazz vocal contemporani, doncs serà la primera protagonista del Temps de Jazz d'avui. A ella dediquem els primers minuts, els primers temes, que siguin doncs un homenatge des d'aquí, molt sentit, perquè Cassandra Wilson realment és una de les meves cantants preferides. I a ella, doncs, dediquem aquests primers quatre temes del Temps de Jazz d'avui.

des del temps de jazz, recordant la figura i la veu de Cassandra Wilson, que ens deixava la setmana passada, i aquí dediquem els primers minuts. Cassandra Wilson, amb la seva veu inconfusible, fosca, càlida i sempre extraordinàriament expressiva, i amb aquest estil tan especial que barreja el jazz, el blues, el folk, la música fins i tot electrònica. En definitiva, sempre una música atractiva, suggerent i preciosa. Continuem, doncs, escoltant Cassandra Wilson.

0: I fins aquí aquests primers quatre temes del temps de jazz d'avui, aquests primers moments, aquests primers minuts que hem dedicat a la veu, a la figura, al record de la gran Cassandra Wilson.
1: Si t'agrada el jazz i no saps on escoltar-lo, no busquis més. A Ràdio Argentona hi trobaràs el programa Temps de Jazz, les seleccions de jazz més interessants i més atractives, preparades i presentades per l'Abel Rogés. Temps de Jazz, a Ràdio Argentona.

Aquesta era la pianista nord-americana Jessica Williams, al costat del contrabaixista Dave Captain i el bateria Mel Brown, un trio que ens ha portat una gravació del 2007 amb una interpretació magistral d'un tema original de Dexter Gordon titulat Cheesecake. I precisament Dexter Gordon, aquest extraordinari saxofonista, és el següent convidat del Temps de Jazz d'avui.

I després d'escoltar el saxo avellutat i preciós de Dexter Gordon, ara us proposo d'escoltar a un altre saxofonista, Branford Marsalis, amb una gravació de l'any 1987. En aquella ocasió, un jove Branford Marsalis era convidat per Mercer Ellington, el fill de Duke Ellington, per enregistrar el tema Take the Train en un disc d'homenatge que Mercer Ellington va fer al seu pare, reunint una big band de luxe que va fer la reinterpretació actualitzada de molts dels estàndards de Duke Ellington. En aquest cas, Take the Train, amb Branford Marsalis com a solista principal.

fantàstica, fabulosa, la veu i l'energia de la cantant Esther Phillips amb aquest disc enregistrat en directe l'any 1970 i el tema Makin' Whoopee. I deixem ara el jazz vocal i passem a escoltar el trio clàssic de Kenny Barron. Kenny Barron al piano, George Martz al contrabaix i Ben Riley i a la bateria, amb un enregistrament de l'any 2009 amb un tema preciós titulat Beautiful Love.

I ara continuem el programa El Temps de Jazz d'avui amb una mica de jazz europeu, jazz que ens arriba des de França, amb Geraldine Laurent, la saxofonista, acompanyada de Noé Huchard al piano i els germans Moutin, que són François al contrabaix i Louis a la bateria, que fan una revisitació en format de quartet d'un clàssic de Fats Waller titulat Ein Mitz Behavin.

0: Això és Temps de Jazz.
1: I tancarem el Temps de Jazz d'avui tal com l'hem començat, amb el record, l'homenatge, la veu i la música de Cassandra Wilson. Fins aquí el Temps de Jazz d'avui. Espero que hagi estat del vostre gust i espero que ens torneu a acompanyar la setmana vinent a les zones de Ràdio Argentona amb més jazz. Que passeu molt bona setmana. A reveure.

Ràdio Argentona. Il·lusiona't. Viu la ràdio. Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.

sol dissident amallat dins els nívols. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els nívols.

Bon dia, amor meu. M'agrada que pensar en moments difícils sempre ajuda moltíssim tenir una referència a Déu. Sempre és la família en primer lloc i no en primer lloc, diria que en primer lloc sempre és Déu i després la família. La família és tan important, carinyo. La família sempre és important. Portes un camí que és una mica complicat. Quan me'l miro, penso que complicat és el món en què s'ha ficat la Rosalia. Però bé, si ets feliç, jo també sóc feliç.

desolada, enmig de l'horitzó, sota la tempesta del meu infern interior. Tant de temps, lluitant per un imperi, perquè tot quedi en records, i sense voler, havia deixat perdre la meva felicitat. Pensant que no era allò el que m'estava ofegant, s'havia aturat el món, i sense adonar-me'n, jo seguia jugant. Ajuda'm a retrobar el sentit pel qual viure, sota la pell, on recordem les nostres ferides. Fem-nos persones i busquem.

0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

a 4 focs registrats al municipi. Demà dijous a les 9 del matí l'Ajuntament d'Argentona ha convocat un ple extraordinari urgent. Se celebrarà a la sala de plens. Només hi haurà un punt a l'ordre del dia. Us l'explicarem. Alerta per una nova onada de trucades fraudulentes que reclamen falsos pagaments a nom de l'Ajuntament. La policia local demana extremar la precaució, evitar qualsevol pagament per telèfon i contactar immediatament amb els agents davant qualsevol sospita. Ahir va començar el curs escolar amb relativa normalitat a Argentona. Van assistir als centres més del 80% del professorat. El curs comença amb prop de 780 alumnes a l'institut i gairebé 800 a les escoles. Diumenge torna la Festa del Viver i ho fa amb novetats. Al matí es podran fer dues visites guiades als jardins de la finca per conèixer la història i l'arquitectura. A la tarda, la literatura i la música prendran el relleu. I el temps. Aquesta tarda s'esperen xàfecs localment de caire tempestuós que podran afectar qualsevol punt de la comarca. Aquestes precipitacions seran de forta intensitat, però de curta durada. Les temperatures màximes baixaran i no superarem els 25 graus. Comencem.

0: En un dia en què estem en avís taronja per fortes pluges i tempestes, fem una mirada als boscos. Argentona tanca un estiu complicat pel que fa als incendis forestals, amb un total de 4 focs registrats al municipi. Una xifra que preocupa els serveis d'emergència, especialment en una jornada com la d'avui, marcada per l'alerta taronja per a intensitat de pluja. Aquestes pluges torrencials no són la solució definitiva que el bosc necessita. Així ho adverteix el coordinador operatiu de les ADF Serra de Marina, Àlex Navarro, que assenyala que el xàfec de curta durada pot generar una falsa sensació de seguretat.
1: El que tenim amb el canvi climàtic, tenim episodis de pluja molt intensos, en unes hores, ja no un dia, sinó en hores, caiuen 100 litres, baixa la riera, i això per retenir la vegetació li costa molt. Ara, aquella pluja, no?, que va fent mica en mica, és el que va bé, i ara encara falta per hidratar la vegetació, que és el que ens importa. Llavors, aquests 4 incendis que hem parlat abans aquí a Argentona, quasi tot ha sigut d'arbustiu, a metre, metre i mig, de sotabosc. Així que ha agafat algun arbre, però bueno, sobretot sotabosc.
0: Més enllà del factor meteorològic, l'origen del foc continua vinculat a l'activitat humana. Des de les ADF es recorden que la majoria d'incendis, si sumen les negligències individuals, les cremes de restes vegetals no autoritzades o, en algun cas, el manteniment deficient de les línies elèctriques. Per fer front a aquesta amenaça, la gestió del territori és clau. Tot i que a la zona no hi ha tallafocs tradicionals, els equips de prevenció insisteixen que la prioritat absoluta ha de ser la gestió forestal continuada. Des dels ADFs segueixen insistint en la necessitat d'un manteniment rigorós de les franges de protecció al voltant de les urbanitzacions i zones habitades per garantir la seguretat del veïnat. Podeu escoltar tota l'entrevista a radioargentona.cat. I demà dijous a les 9 del matí l'Ajuntament d'Argentona ha convocat un ple extraordinari urgent. Se celebrarà a la sala de plens. L'únic punt de l'ordre del dia és la resolució d'un recurs de reposició contra un acord d'un ple anterior. Es tracta de l'acord de ple de juny en què se suspenia durant un any la tramitació de plans urbanístics i projectes de gestió urbanística del sector sud del Collell. Segons informa l'Ajuntament, l'objectiu d'aquest acord era estudiar la convivència i oportunitat de formular una modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. I la policia local d'Argentona ha demanat extremar la precaució davant la detecció d'alguna temptativa d'estafa electrònica telefònica al municipi. En els darrers dies, algun establiment comercial ha tornat a rebre trucades fraudulentes en què els estafadors es fan passar per l'Ajuntament d'Argentona per reclamar el pagament d'un suposat deute o pagaments endarrerits. Es tracta d'un modus operandi que ja s'havia registrat anteriorment a la vila. Tot i que de moment no consta cap denúncia formal, la policia local insisteix en no facilitar mai dades personals o bancàries ni realitzar cap mena de pagament per via telefònica. Davant de qualsevol trucada sospitosa, es recomana penjar immediatament i posar-se en contacte amb la policia local d'Argentona per verificar la informació. El telèfon d'atenció directa és el 93 7.

0: 97 13 13. I ahir va començar el curs escolar amb relativa normalitat a Argentona. A les escoles, els docents que van fer vaga van ser entre un 15 i un 20% de la plantilla, mentre que l'institut va comptar amb gairebé tot el professorat. Aquest curs ha començat diferent a la resta, però amb una gran quantitat d'alumnes als centres d'Argentona. L'Institut d'Argentona comença amb prop de 780 alumnes, uns 500 a la secundària i més de 280 a la postobligatòria, tots ells atesos per una vuitantena de docents. A primer d'ESO s'ha creat un grup extraordinari amb recursos propis i dotat pel departament per tal de rebaixar ràtios i millorar l'acollida dels nois i noies més joves. Entre les principals novetats pedagògiques de l'Institut destaca la posada en marxa del projecte CIEI de suport intensiu per l'alumnat amb discapacitat intel·lectual, que s'afegeix a la consolidació del Batxibac i dels grups de formació professional i PFI a les antigues escoles del Gros. Així mateix, l'Institut ha estrenat també un pla d'actuació davant les onades de calor que inclou la instal·lació de climatització a la biblioteca, la sala d'actes i la zona de docents, la plantada de nous arbres al pati i un protocol per traslladar l'alumnat a la planta baixa en cas de temperatures extremes. Per la seva banda, les quatre escoles de primària de la vila, la Bernat de Riudomeia, Sant Miquel del Cros, Escola Argentona i Les Fonts, acullen entre totes prop de 800 alumnes repartits en 40 grups i una vuitantena de mestres. Les Fonts és el centre amb més alumnat, amb 283 infants, seguit de l'Escola Argentona, amb 271, la Bernat de Riudomeia, amb 180 i Sant Miquel del Cros, amb 48. L'inici de curs a la primària ve marcat per un acord unificat de totes les direccions i el suport de l'Ajuntament davant les mobilitzacions del professorat. No es faran sortides de tot el dia ni colònies que impliquin desplaçament fora del poble i hores extres no remunerades. L'única excepció serà el tradicional viatge de final d'etapa de sisè que es manté a totes les escoles, així com les sortides locals que no alterin l'horari lectiu. A més de tasques de manteniment i pintura realitzades durant l'estiu, els centres incorporen noves iniciatives pedagògiques. En el cas del Bernat de Riudomeia, amplia el projecte intergeneracional amb el casal d'avis incorporant un taller d'escriptura. L'Escola Argentona estrena una zona de pati tranquil, promoguda per l'AFA i els alumnes, i l'Escola Sant Miquel del Cros preveu posar en marxa un projecte de ràdio escolar per fomentar l'ús del català. Aquest diumenge 13 de setembre, el Viver d'Argentona torna a obrir les seves portes amb una nova edició de la Festa del Viver. Entre les 10 del matí i les 8 del vespre, aquest espai d'interès patrimonial acollirà una completa jornada de música, art, literatura i activitats familiars amb entrada lliure. Enguany, la festa incorpora novetats destacades, com dues visites guiades als jardins de la finca a càrrec de l'Hisenda Lleonard, de Fòrum Maresme, per conèixer la història i l'arquitectura. La responsable dels projectes de la Fundació Setba, Maria Budó, explica que aquesta iniciativa neix precisament d'una proposta ciutadana.
1: Recordo perfectament l'any passat que algú va venir a dir que hi ha algú que expliqui tot el que hi ha en aquesta finca i vam dir, ostres, seria una gran oportunitat doncs, poder fer una visita guiada que nosaltres, per nosaltres és una de les joies d'aquest any, no? Poder comptar amb la gent de Fòrum Maresme que farà dues visites guiades en horari de matí i és això, és una visita que durarà una hora i mitja i explicarà no només la història de la finca sinó tots els seus secrets, els secrets dels jardins, dels edificis. Serà una visita guiada molt interessant.
0: Les places són limitades i ja en queden poques. Al matí, a més, també s'hi presentarà la tercera mostra d'escultures, comissariada per Catherine Lorton, que reunirà les obres de 23 escultors professionals repartides pels jardins, entre els quals destaquen Rosa, Serra i Madola. A la tarda, la literatura i la música prendran el relleu. A les 5, la sala del piano acollirà una trobada d'escriptors i poetes locals. I més tard serà el torn de les actuacions musicals de Magnolia Guitar Duo i el concert de Cluenda d'Enric Nederman i Catalatin Band. A més, durant tot el dia es podran visitar diverses exposicions, entre les quals n'hi ha una de nova del Museu del Canti, i gaudir també d'opcions gastronòmiques, sardanes i activitats infantils. Per facilitar els desplaçaments hi haurà un servei de trenet des de la plaça Nova. I amb la Festa del Viver donem pas a la informació de serveis. De Cistella a casa, continua Argentona amb un servei gratuït de repartiment de la compra a domicili per persones grans o amb dificultats de mobilitat. El projecte compta amb la col·laboració de la Fundació Maresme i diversos establiments del municipi. Com a novetat, el servei passa a oferir-se els dimarts i divendres de 10 a 12 del matí. Per utilitzar-lo, només cal fer la compra en un dels establiments adherits i indicar-hi l'adreça i l'horari de lliurament. El pròxim divendres 11 de setembre, tot i ser festiu, comptarem amb el mercat setmanal al carrer Gran i la plaça Nova. Des de fa alguns mesos, l'Ajuntament aposta per mantenir les parades els dies festius. L'Ajuntament d'Argentona, amb el suport del Consell Comarcal del Maresme, posa en marxa un nou grup de suport emocional i ajuda mútua, el GESAM, adreçat a persones cuidadores no professionals d'infants amb discapacitat. El grup es durà a terme de l'1 d'octubre al 3 de desembre, tots els dijous, de 3 quarts de 10 del matí a 1 quart de 12, a la sala d'actes de l'Ajuntament d'Argentona. Les sessions estaran dinamitzades per professionals especialitzades en acompanyament emocional i treball comunitari. Les persones interessades a formar part del grup han de formalitzar la seva inscripció a través del web de l'Ajuntament d'Argentona. I ja hi ha data d'inscripció per optar a un dels 20 habitatges cooperatius en cessió d'ús de Can Serra a Lladó. El termini s'obre el 22 de setembre i el mateix dia 22 hi haurà una sessió informativa presencial. Pels que no hi puguin assistir, n'hi haurà una de virtual el 29 de setembre. El termini d'inscripcions finalitzarà el 5 d'octubre. Per optar-hi, cal ser soci de Sostre Cívic, que amb l'Ajuntament promouen la construcció i gestió d'aquesta vintena d'habitatges assequibles. I els joves d'entre 18 i 29 anys que s'hagin establert com a treballadors autònoms poden sol·licitar un ajut de més de 17.000 euros. La subvenció està destinada a joves que hagin iniciat o vulguin iniciar una activitat per compte propi entre el 23 de setembre de l'any passat i el 22 de setembre d'aquest any. A més, s'han de comprometre a mantenir durant un mínim de 18 mesos. La sol·licitud s'ha de presentar telemàticament abans del 22 de setembre. Obrim agenda. Demà dijous a les 9 del matí, ple extraordinari urgent a l'Ajuntament d'Argentona. Se celebrarà a la sala de plens. Demà comencen els actes també de la Diada Nacional de Catalunya. Els Amics del Ball organitzen una ballada de sardanes amb la Cobla Moreneta. Serà a les 7 de la tarda a la plaça Nova. Divendres 11 de setembre, la Diada començarà amb la 51a trobada de plaques de cava al costat del tramvia. Hi trobareu els Amics de les Plaques de Cava del Maresme a partir de les 8 del matí. L'ANC i el Consell per la República organitzen com cada any els actes més reivindicatius de la Diada. A partir de 3 quarts de 10 del matí, concentració a la plaça de l'Església i tot seguit toc de sometent. A continuació, anada cap a la plaça Ballot a l'ofrena floral que començarà a les 11 del matí. Les autoritats i entitats de la vila commemoraran aquesta jornada amb una ofrena al monument de Rafael Casanova i Comas. Després, concert amb Blood Power i Vermut. El mateix divendres 11 de setembre, però a la tarda, l'ANC i el Consell per la República organitzen l'anada a la manifestació de Barcelona. L'autobús sortirà del camp de futbol a 3:45 de la tarda. Diumenge 13 de setembre, nova edició de la Festa del Viver. De 10 del matí a 8 del vespre hi haurà entrada lliure amb música, art, literatura, patrimoni i activitats familiars en aquest espai d'interès patrimonial. També diumenge, dia 13, Vall d'en Balat al Saló de Pedra. Començarà a les 6 de la tarda. A motiu de la Setmana de la Gent Gran, durant tot el cap de setmana hi haurà servei de trenet. Dissabte el recorregut serà per la vila, mentre que diumenge anirà fins al Viver per traslladar aquelles persones que hi vulguin assistir. Tots dos dies la sortida serà des de davant del tramvia. I acabem l'agenda amb la proposta de cinema que ens fa el Centre Parroquial aquesta setmana i que no és altra que Cronos.
2: Necesitamos refuerzos en las Ramblas con Boquería.
3: Acaba de pasar algo en las Ramblas, 5 ambulancias.
4: ¿Y un tal 4 para 0? ¿Qué ha pasado en las Ramblas?
3: ¿Qué cojones están pasando?
5: Un tal 4 para 0, que los TEDx vayan a la furgoneta y la revisen. Buscamos al conductor.
6: ¿Qué pensamos?
7: De momento lo único que tenemos es caos.
6: s'ha activat l'operació Cronos.
0: Convertida ja en la millor estrena catalana de la història als cinemes, Cronos explica l'operatiu policial després dels atemptats del 17 d'agost de 2017 a Barcelona. La podreu veure el dijous a les 8 del vespre, divendres a les 5 de la tarda i a 7:15, i també dissabte a 8:15 i diumenge a les 17:15 del vespre. I el temps. Aquesta tarda el cel es mantindrà molt ennuvolat a tota la comarca, amb xàfecs intensos i de curta durada a qualsevol punt i que poden ser localment tempestuosos. Les temperatures màximes van en descens i no superarem els 25 graus. Dijous de matinada s'esperen xàfecs a la costa que s'aniran buidant abans del matí. El dia començarà molt ennuvolat, però les clarianes aniran guanyant terreny i ja no plourà més. Les temperatures mínimes se situaran entre els 14 i els 22 graus i les màximes baixaran fins als 24 o 27 graus. I sembla que, a diferència dels darrers anys, la diada estarà marcada pel temps estable i assolellat, sense pluja. Les temperatures es mantindran estables, amb mínimes d'entre 13 i 18 graus i màximes d'entre 24 i 26 graus. I anem fins al Meteocat per conèixer la previsió del temps de tot Catalunya.
7: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Continuem immersos en aquesta situació d'inestabilitat durant el dia d'avui. De cara a demà i demà passat la situació serà totalment diferent, però avui sí que parlem d'aquesta situació força delicada i és que ja hem tingut xàfecs destacats en punts del sector central del litoral i prelitoral i de cara a aquestes pròximes hores també tindrem altres zones afectades, sobretot la zona del Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i de nou també aquest sector del litoral i prelitoral. Precaució, atenció, seguiu les instruccions que us anem donant des de Protecció Civil i també la predicció des de Climateocat i és que tindrem en poques hores l'actualització dels avisos pel que fa a aquesta intensitat dels xàfecs i d'altra banda també atenció perquè part d'aquests xàfecs podran anar acompanyats també de temps violent. Això és tot de moment.
0: Moltes gràcies. Abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dimecres 9 de setembre.

0: Avui estem en alerta taronja per intensitat de pluja, però tot i això segueixen preocupant els incendis forestals. Argentona tanca un estiu complicat amb un total de 4 focs registrats al municipi. Demà dijous a les 9 del matí, l'Ajuntament d'Argentona ha convocat un ple extraordinari urgent. Se celebrarà a la sala de plens. Només hi haurà un punt a l'ordre del dia. També us hem explicat que hi ha una alerta per una nova onada de trucades fraudulentes que reclamen falsos pagaments a nom de l'Ajuntament. La policia local demana extremar la precaució, evitar qualsevol pagament per telèfon i contactar immediatament amb els agents davant de qualsevol sospita. Ahir va començar el curs escolar amb relativa normalitat. A Argentona van assistir als centres més del 80% del professorat. El curs comença amb prop de 780 alumnes a l'institut i gairebé 800 a les escoles. I diumenge torna la Festa del Viver i ho fa amb novetats. Al matí es podran fer dues visites guiades als jardins de la finca per conèixer la història i l'arquitectura. A la tarda, la literatura i la música prendran el relleu. L'informatiu acaba aquí. El control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció Maria Rosa Martínez i qui us parla, Elisenda Fernández. Ens trobem demà. Bona tarda.
1: Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Ràdio Argentona, il·lusiona't. Viu la ràdio. Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.

El CNI va advertir als governs espanyol i marroquí que hi havia crides a saltar a Ceuta per terra i mar en grups de 180.000 seguidors a les xarxes. Són avisos que es van fer el dia abans amb trucades i whatsapps entre càrrecs menors. La Moncloa defensa que no es va alertar de la magnitud

0: Socis del govern han celebrat la dimissió de Josep Lluís Trapero. Junts i la CUP demanen que la consellera Parlon s'aparti i critiquen que el substitut de Trapero sigui Ferran López, que va dirigir els Mossos durant el 155. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de xàfecs localment intensos a la Catalunya Central i al Ripollès. L'episodi de pluges que ha obligat a restringir la mobilitat, les classes i l'activitat sanitària al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Baix i al Penedès no ha deixat incidències destacables i les autoritats defensen les mesures preventives. El canceller alemany Friedrich Merz i la líder d'Alternativa per Alemanya xoquen al Parlament per les polítiques antiimmigració del partit d'extrema dreta, que demana l'expulsió del país d'un milió de demandants d'asil. Merz les ha qualificat de plans de neteja ètnica. Més d'un miler de persones reclamen a Manresa més seguretat després de la mort violenta d'un veí de la comarca a mans, presumptament, d'un grup de menors. Els últims dos joves detinguts estan en llibertat vigilada, mentre que els altres dos arrestats continuen en un centre d'internament. L'alcalde de la capital del Bages demana un pacte de país per lluitar contra les armes blanques. Maria del Mar Bonet tornarà al Teatre Olímpia de París per celebrar el 50è aniversari de la seva actuació dins del festival Cançons en Llibertat. La cantautora mallorquina ha reeditat el disc gravat durant aquell cèlebre recital compartit amb Ovidi Montlló i Toti Soler i l'11 d'octubre tornarà a cantar al Temple de la Cançó Protesta.
1: Esports.
2: Golejada del Barça en el debut a la Champions, els blaugranes s'han imposat per 5-1 al Feyenoord amb dos gols de Rafinha, un de Adeyemi, un altre de Lamin i l'últim de Gabriel Jesús. Entre altres resultats destaquen el PSG 6, Slovan de Bratislava 1 amb hat-trick de Ferran Torres. A Tarragona ha començat la Lliga Catalana de Bàsquet amb victòries del Lleida davant del Joventut i del Manresa contra l'Andorra. I a la Champions d'handbol, el Barça ha debutat amb victòria davant de l'Horus de Dinamarca per 39-28.
0: I el temps dijous torna a l'estabilitat amb un matí amb sol i alguna boirina a l'interior i ambient fresc o fred al Pirineu. Tramuntana i mestral als dos extrems. A la tarda creixerà alguna nuvolada. Termòmetre normalitzat amb les màximes més altes tocant els 30 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Els serveis d'intel·ligència espanyols van informar al govern espanyol, la Guàrdia Civil i el Marroc d'una crida a les xarxes per entrar a Ceuta, difosa en grups de 180.000 seguidors. Ho van fer el dia abans de l'inici de la crisi, però amb trucades i missatges de WhatsApp dirigits a càrrecs menors. És el que es desprèn de documents policials, militars i d'altres departaments que el govern espanyol ha fet públics aquest dimecres, que també destaquen la inacció dels agents marroquins. Àlex Giral Robert.
3: Segons es recull els papers, el 29 de juliol al migdia, un membre del CNI escriu per WhatsApp a la delegació del govern espanyol a Ceuta que hi ha una crida a les xarxes per assaltar per terra i mar la frontera l'endemà, dia 30, aprofitant la festa del tron al Marroc. Hi ha dos grups amb un total de 180.000 seguidors, perquè et facis a la idea de l'abast de la difusió, li diu. I al vespre es truquen durant 11 minuts, però no ha transcendit què es diuen. També el dia abans, el CNI intenta trucar i escriu a un comandament de la Guàrdia Civil sobre la difusió de la sala a les xarxes, que li respon que és fora i li facilita els contactes dels que estan operatius. I llavors, trucada de telèfon de més de 7 minuts. I ja el 29 a mitja tarda, el CNI emet una nota als serveis d'intel·ligència marroquins informant-los que han detectat grups a les xarxes amb noms com Assal a la tanca de Ceuta que estan viralitzant la convocatòria i els demanen col·laboració. Tot plegat, doncs, contactes informals que encaixen amb la defensa que la ministra Margarita Robles ha fet del paper del Centre Espanyol d'Intel·ligència.
4: Los servicios de inteligencia operan y actúan de muchas maneras. No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos.
3: I que ha xocat amb la versió del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
5: No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso.
3: A banda, entre els documents desclassificats n'hi ha diversos de la Guàrdia Civil i de l'Exèrcit que recullen la passivitat dels cossos i les forces de seguretat del Marroc, una actitud que, segons els escrits, contrasta amb la proactivitat i col·laboració del dia anterior a l'entrada massiva.
0: El govern espanyol s'embolica i no aconsegueix rebaixar els dubtes

0: sobre la seva gestió a Ceuta amb la publicació dels informes. La Moncloa minimitza aquest avís que el CNI va donar per WhatsApp sobre les 180.000 persones i nega que fos oficial. És la tesi que també ha defensat Pedro Sánchez en un missatge a les xarxes. Per l'oposició, els informes evidencien que el president espanyol ha mentit. Madrid, Paula Brugets.
1: La Moncloa insisteix que no tenia notícies de la magnitud de l'entrada a Ceuta i en culpa el CNI assegura que l'avís del moviment a les xarxes socials es va enviar per WhatsApp, un mitjà impropi, diuen, per elevar una alerta important i tampoc va escalar a cap superior, ni a la ministra de Defensa, ni es va comunicar a Pedro Sánchez. També ho ha criticat el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, que és dels pocs que va rebre el WhatsApp del CNI.
2: Cuando el CNI tiene una alerta, se hace un informe, lo entrega en un sobre lacrado, un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta.
1: I en un gest poc habitual, el CNI ha reaccionat en un comunicat en què assegura que va fer bé la seva feina i reconeix que la seva informació no anticipava la magnitud de l'entrada. El PP i Vox creuen que els documents demostren que Sánchez ha mentit. Esther Muñoz, portaveu del PP al Congrés.
3: Es evidente que el gobierno hizo una dejación de funciones manifiesta y dolosa. Tenían la información.
1: I els socis de Sánchez com Esquerra i Sumar posen en dubte la feina del CNI i apunten que hi ha sectors de l'Estat que van contra el president espanyol.
4: Corroboran el hecho de que hay una parte del Estado que va en contra del gobierno, en este caso el CNI.
5: Nosotros siempre lo hemos dicho, estamos muy preocupados con la estrategia que lanzó el señor Aznar de sabotaje del funcionamiento de la administración del Estado para desgastar al gobierno.
1: Tot i les crítiques, els socis coincideixen amb el govern espanyol que ningú va avisar de l'arribada de milers de persones a la frontera.
0: El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, dimiteix per sorpresa 2 anys després d'assumir el càrrec. El major del cos ha presentat la renúncia irrevocable per sorpresa i adduint motius personals. Era una aposta del govern de Salvador Illa que el va situar en aquest càrrec més polític. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que Trapero el va informar de la decisió a finals d'agost i que li hauria agradat que continués fins a acabar el mandat. Parlon no ha volgut entrar en les raons que l'han portat a dimitir i ha elogiat la feina feta durant aquests 2 anys.
6: És una decisió personal que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entrarem en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat, això sí, amb l'empremta pròpia de la comissària en cap i del director general de la policia, el Ferran López, per entomar la feina que crec que aquests 2 anys s'ha fet molt bé.
0: Com sentíem, el comissari Ferran López tornarà a assumir el càrrec de director general que ja va exercir entre el 2017 i el 2018. Actualment estava al capdavant de la delegació del cos a Madrid. A banda d'aquest nomenament, Interior també ha comunicat un altre canvi. El cos policial tindrà per primer cop una dona com a comissari en cap. Serà Sílvia Catà, que ocuparà el càrrec que fins ara tenia Miquel Esquius, que es jubila. Catà, que és una aposta personal de Parlon, fins ara era comissària de la Regió Policial de Girona.
6: És la primera dona comissària en cap del cos i amb una trajectòria coneguda sobretot per l'aposta que ha fet per treballar des de les àrees bàsiques policials en les quals ha estat al capdavant i també des de la Regió Policial de Girona amb un model fonamentat en la proximitat.
0: Des d'Interior asseguren que la nova direcció mantindrà una línia continuista amb el focus en la lluita contra la multireincidència i el crim organitzat. I l'oposició i els socis de govern aplaudeixen la dimissió de Trapero, però hi veuen la debilitat del govern d'Illa. Junts i la CUP demanen el cap de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i critiquen que el substitut de Trapero sigui Ferran López, que va dirigir els Mossos durant l'aplicació del 155. Junts reclama que Parlon doni explicacions al Parlament i carrega fort contra López, mentre que Esquerra Republicana li dona un vot de confiança. Sentim primer Esther Capella i després el juntaire Salvador Vergés.
7: Personifica l'aplicació d'això, del 155, al cos de Mossos d'Esquadra i ho personifica per la seva trajectòria, per la seva agenda, pels seus objectius i per les seves conviccions.
8: Compta amb experiència, coneixements, formació, reconegut per tothom i en funció també de la seva gestió nosaltres valorarem.
0: El diputat de la CUP, Xavier Pellicer, també pronostica el final de la consellera Parlon, per vulnerar de manera sistemàtica, diu, els drets a la mobilització popular.
7: Aquestes són les polítiques que han fet caure Trapero i que la faran caure a vostè i al seu govern si no les atura de forma immediata.
0: I des dels comuns, David Cid remarca la provisionalitat del govern.
9: És evident que estem un govern que va a crisi per setmana. No la setmana, no la crisi. I per tant, fa la sensació que tenim un govern que viu instal·lat en la provisionalitat.
0: El PP i Vox van més enllà. El primer veu en la dimissió de Trapero un govern en descomposició i el segon un naufragi. I els sindicats de Mossos es mostren sorpresos per la dimissió de Trapero i lamenten els canvis continus en la direcció del cos policial. El portaveu del sindicat majoritari SAPFEPOL, Toni Castejón, ha explicat a 3CAT Info que demanaran explicacions a la conselleria per saber els motius d'aquest relleu.
10: Però sí que és veritat que en pocs dies ha dimitit el secretari general d'Interior, ara dimiteix el director general, tornem a tindre canvis i al final és veritat que en aquesta prefectura el cos de Mossos es fa molt complicat tindre una continuïtat, tot i que siguin molt professionals els que entrin com eren els que marxaven. Però sempre tenim aquest xup-xup que, bueno, no beneficia el cos.
0: També des de la USPAC asseguren que els canvis continuats a la cúpula del cos generen inestabilitat. És per això que Fermín Gallard, portaveu del sindicat, demanava a Catalunya Ràdio que no es polititzi la direcció dels Mossos.
11: Sí que hi hauria d'haver una independència clara, no?, entre el que serien els càrrecs polítics i després el funcionament de lo que seria la direcció general de la policia, no?, del comissari en cap. Però també les polítiques de mercades de seguretat sempre venen des del Departament d'Interior. Llavors, bueno, ens agrada o no, sempre hi haurà aquesta relació político-policial, doncs, bastant directa.
0: I el sindicat USTEC, el majoritari de mestres i professors, avisa que la dimissió de Trapero no taparà el cas de la filtració policial en una assemblea docent i que manté la via judicial per arribar fins al final per saber qui va donar aquesta ordre.
12: 3CAT Info.
0: L'episodi de pluges intenses que ha obligat a restringir la mobilitat i a suspendre les classes al Baix Llobregat, al Garraf, l'Alt i al Baix Penedès i al Vallès Occidental ja ha superat la fase més complicada. Es manté, però, en alerta l'Inuncat, perquè encara poden aparèixer ruixats intensos a la Catalunya Central i al Ripollès. El telèfon d'emergències ha atès unes 300 trucades per incidències relacionades amb les pluges. Ho reconeixia la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, en declaracions a 3CAT Info.
13: De la zona de Barcelona, també de Sabadell, també del Vendrell, de la zona del Baix Penedès, i aquestes trucades han sigut bàsicament d'entrades d'aigua en baixos, també d'algun rescat d'algun vehicle, però no han revestit gravetat.
0: Bona part de l'aigua ha caigut sobre el mar i això ha permès aixecar les mesures abans del previst. Al migdia, les restriccions de mobilitat i l'activitat sanitària no urgent i a les 5 de la tarda s'ha donat llum verda a les activitats educatives. Imma Soler ho justificava així.
13: Ha caigut força, però no amb quantitat com podíem esperar. I doncs ha estat possible, tal com fem quan demanem les mesures, que veiem una necessitat perquè la probabilitat és alta, quan aquesta baixa doncs, també podem retirar aquestes mesures.
0: La pertorbació ha deixat registres localment intensos d'entre 80 i 90 litres per metre quadrat cap al Ripollès, al Berguedà i al nord d'Osona, i a la façana litoral han descarregat entre 40 i 50 litres en punts del Baix Llobregat i el Garraf. I les tempestes també han dificultat l'operativa de l'aeroport del Prat. La gran majoria dels vols programats per aquest dimecres han acumulat retards i en alguns moments les esperes han sigut de més d'una hora. També s'han hagut de cancel·lar una seixantena de vols pel mal temps. La circulació de trens també ha estat complicada. L'alta velocitat entre Barcelona i Madrid s'ha hagut d'aturar 2 hores al migdia perquè la tempesta havia malmès la catenària a Sant Vicenç dels Horts. Això ha afectat 21 trens i gairebé 7.000 passatgers. I a la línia del Garraf, durant bona part del matí, els trens de l'R2 Sud no circulaven i només hi passaven els trens regionals, que paraven a totes les estacions.
12: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
14: De matinada encara alguna gota pot fregar a la mateixa línia de la costa, però clarament marxen aquests ruixats, s'afluixa la inestabilitat i tindrem un dijous fresc o fred, fins i tot cap al Pirineu, temperatures mínimes que poden quedar doncs, per sota d'aquests 5 graus, a alta muntanya, alguna tímida glaçada, i aquests valors també baixos cap a comarques interiors, cap a Ponent, 10, 11, 12 graus de mínima. Refrescada general, també la costa. Deixarem enrere fins i tot les mínimes tropicals, potser en algun sector de la
0: costa central. Alguna boirina matinal, bandes de núvols prims, moltes estones de sol i a la tarda també aquest cel estones enterbolit, encara amb vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems i temperatures semblants, les màximes contingudes, els valors més alts tocant els 30.
12: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: En parlàvem en titulars, el canceller alemany Friedrich Merz i la líder d'Alternativa per Alemanya han protagonitzat una sessió tensa al Parlament coincidint amb el seu primer cara a cara després de la victòria dels extremistes a les eleccions de Saxònia-Anhalt. Merz ha qualificat les polítiques antiimmigració de l'extrema dreta de plans de neteja ètnica. Berlín, Jordi Regàs.
15: Aquest dimecres, en el marc del debat de pressupostos, s'ha produït una agra picabaralla al Bundestag després de la victòria de l'extrema dreta a Saxònia-Anhalt. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
16: Els votants de Saxònia-Anhalt li han comunicat a vostè amb tota claredat en la llengua de la sobirania democràtica que la coalició de govern està acabada.
15: Amb les eleccions d'aquí a dos caps de setmana a dos altres estats federals, Biden ha aprofitat per tornar a subratllar les seves prioritats en immigració.
16: A Alemanya hi viuen més d'un milió de refugiats a qui s'han denegat les sol·licituds d'asil en més d'una ocasió. Què hi fan encara aquestes persones en aquest país? Haurien de ser deportades.
15: Merz ha contraatacat criticant la política migratòria de l'extrema dreta.
17: Si es fa realitat el que vostès proposen seria una remigració, que no és res més que una neteja ètnica basada en el color de la pell i la procedència. No és res més que això.
15: Finalment, el canceller ha defensat el suport alemany a Ucraïna i ha criticat el silenci d'Alternativa per Alemanya per totes les ingerències russes dels mesos passats.
0: Més d'un miler de persones s'han tornat a manifestar pels carrers de Manresa per exigir més seguretat i justícia després de la mort d'un home la setmana passada apunyalat presumptament per un grup de menors. El jutge ha deixat en llibertat vigilada els últims dos detinguts en relació amb el cas, mentre que els altres dos continuen en un centre d'internament. L'alcalde de la capital del Bages demana un pacte de país per lluitar contra les armes blanques. Manresa, Nàtia Vell.
18: Manresa ha tornat a dir prou a la violència, a l'incivisme i a la indiferència, i prou també a usar la por per escampar l'odi. Han dit que volen els organitzadors una Manresa on la gent pugui caminar tranquil·la pel carrer. Volen recuperar la confiança amb un pla de seguretat amb calendaris, pressupost, responsables i objectius mesurables. Escoltem un fragment del manifest on posen diferents exemples del que no compten les estadístiques. La percepció d'inseguretat.
19: No compta els pares i mares que truquen als seus fills per saber si han arribat bé. No compta les persones grans que habiten determinats carrers a determinades hores. No compta el cansament acumulat després de petits episodis d'incivisme, amenaces, conflictes o intimidacions, que n'estem cansats.
18: Crits demanant justícia després de la intervenció emotiva de la germana de la víctima, la Yolanda, recordant el Carles i dient que la seva mort s'hauria pogut evitar.
20: Tothom hi ha perdut. Estem venguts. Si no fem el no estem venguts. Volem justícia! Volem justícia!
18: Des de la Unitat de Comerciants i Botigues de Manresa, Toni Daura deia això.
21: Tampoc voldria que s'entengués que Manresa és, en fi, és el Far West, no? Que tots sabeu que això lamentablement passa arreu del país.
18: En aquest context, l'alcalde Marc Eloi ha demanat un pacte de país contra les armes blanques.
22: Penso que és inconcebible que els nostres adolescents vagin amb navalles, amb armes blanques, pel carrer. Per tant, em sembla que és urgent que hi hagi un pacte de país per erradicar l'ús de l'arma blanca entre els joves.
18: Davant els fets, ha dit que els pròxims dies es convocarà una taula de seguretat extraordinària.
0: El Ministeri de l'Interior ha obert un expedient al policia que va pagar a Elx un aficionat del Barça que portava una estelada. L'investiguen per una falta greu o molt greu, segons ha anunciat al Congrés el ministre Fernando Grande Marlaska, perquè va ser, diu, una agressió injustificada.
23: Ja s'ha acordado la apertura de un expediente por infracción muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno la actuación a la que hace referencia.
0: El ministre ha promès depurar responsabilitats per aquest cas, que ha diferenciat de l'agressió policial a un seguidor de l'Europa, Alcorcón, que també duia una estelada.
12: 3CAT Info.

0: 11 d'octubre, Maria del Mar Bonet tornarà a l'Olímpia de París, la sala de música on fa 50 anys va tocar en un històric festival que portava el nom de Cançons en Llibertat. D'aquell recital, compartit amb Ovidi Montllor i Toti Soler, en va fer un disc que ara ha reeditat i remesclat. Però no només hi cantarà cançons de protesta, també temes del seu últim disc, París, Isabel Galí.
1: Me n'aniré a casa per es camí desfer.
2: Havíem vingut un parell de dies abans, havíem passejat per París. Va venir també el Toni Catany per fer les fotos del disc, l'Amèrica Sánchez per fer la portada, la meva mare, que li feia molta il·lusió perquè també era el meu cumpleanys.
0: D'aquell 27 d'abril de 1975, Maria del Mar Bonet en té records inoblidables. El concert al Temple de la Música de Protesta, com defineix la Sala Olímpia, és un referent en la seva carrera. I tornarà l'11 d'octubre amb el toc just de nostàlgia. Li fa il·lusió repetir aquell repertori, però també tocar els temes del seu nou disc, L'aigua no cansa.
2: Jo no he sigut mai una cantant de cançons de protesta, com es diu, no? Jo crec que les cançons sempre ho són, totes les cançons d'amor també. No, la qüestió és dir la veritat en les teves cançons, sigui el que sigui que parles. No?
0: Als seus 79 anys, Maria del Mar Bonet celebra que la veu no l'hagi abandonat. Només en aquest cas deixaria de cantar, diu. En el que serà el segon Olímpia de la seva carrera, tindrà Borja Penalba de taloner. I ara us parlem d'una recerca arqueològica que s'ha fet al jaciment de Minferri, a Juneda, a les Garrigues. L'estudi ha permès datar-lo com el més antic de la península en la producció de plom fa uns 4.000 anys. Això són 8 segles abans del que es pensava fins ara, amb la introducció que en van fer els fenicis. Lleida, Pere Joan Albrecht.
3: L'anàlisi d'escòries, que són residus de la mineria, i de gressols, que són els vasos que s'utilitzaven per reduir i fondre el metall, han permès, juntament amb la datació per carboni 14, identificar la seva antiguitat. A diferència d'altres jaciments on s'han trobat objectes de plom més antics, Minferri revela la fosa de plom més antiga. Sentim l'arqueòleg Andreu Moya, de l'empresa Il Tirta, que ha participat en la investigació.
4: La singularitat de Minferri és que es demostra, diguem-ne, amb el que s'ha analitzat, perquè no tenim l'objecte, sinó que el que tenim són les deixalles, d'alguna manera, de l'activitat vinculada al plom. S'ha provat, diguem-ne, que a la zona doncs, s'estava treballant o s'estava, diguem-ne, obtenint plom.
3: L'estudi, que s'ha publicat en una revista especialitzada, l'ha liderat la Universitat de Granada i ha comptat també amb la participació de la Universitat de Lleida i la de Cambridge, al Regne Unit.
0: I abans dels esports, encara us expliquem que Apple presenta el primer iPhone plegable, el Duo. A finals d'octubre arribarà a les botigues i tindrà un preu, segons les versions, entre els 2.340 i els 3.840 euros, i es convertirà en l'iPhone més car de la història. La mida de l'aparell és semblant a la d'un passaport, que s'obre en horitzontal, però que també es pot servir en vertical. Apple assegura que han aconseguit que es pugui fer servir d'una manera tan intuïtiva com l'iPad. El nou conseller delegat del gegant tecnològic, John Termos, ha presentat els nous models com a centres d'intel·ligència personal.
5: The new iPhone Duo.
6: El nou iPhone Duo, l'iPhone 18 Pro i l'iPhone 18 Pro Max han estat dissenyats per actuar com el teu centre personal intel·ligent, amb un rendiment i unes capacitats per oferir les experiències que més t'importen.
0: Assegura també que els nous productes incorporen una tecnologia que aconsegueix una profunda comprensió del context personal. Fins a les quarts, amb Sergi Andreu.
7: El Barça ha golejat el Feyenoord per 5-1 al Camp Nou en el debut de la Champions, partit corresponent a la primera jornada de la Lligueta. L'equip de Flick ha estat molt superior al seu rival i el descans ja dominava per 2-0. Els gols els han fet el primer Rafinha, al minut 3, culminant una bona jugada individual. El 22 a Adeyemi, gràcies a un bon xut des de la frontal amb la dreta. Ja a la segona part, el tercer l'ha fet Rafinha, al 56, el 77 Lamine, de falta directa, ha fet el quart, i Gabriel Jesús, de cap, al 85, ha fet el cinquè, quan feia pocs minuts que era al camp. El gol del Feyenoord l'ha fet Stein, al 82. Podem sentir la valoració del tècnic, Hansi Flick, que reconeix que la temporada genera molta il·lusió.
8: Estem al començament de la temporada i sé, i tu saps també, que queda molt de camí per aquí. Però de moment és cert que fa molt bona pinta i és perquè estem entrenant molt bé, molt dur, i que tothom a més té aquesta gana, aquesta fam de millorar. I això té un impacte sobre l'equip. Aquesta intensitat és el que necessitem.
7: Després del partit, Rodri s'ha disculpat per les seves paraules criticant el joc del València fa uns dies a Mestalla. El migcampista madrileny, d'altra banda, ha reconegut que l'inici de temporada del Barça és immillorable.
5: Está claro que es importante empezar bien. Yo siempre digo que lo más importante es cómo se acaban las temporadas, pero evidentemente que hemos empezado con un gran nivel, sobre todo con una gran predisposición al sacrificio, a correr, a generar una cultura de esfuerzo, de juego, y donde todos los jugadores, los que juegan, están comprometidos. Eso es lo más importante, crear esa idea colectiva. Y lo que dices, estamos haciendo las cosas muy bien al principio, así que hay que seguir la línea.
7: Aquest dimecres s'han disputat 5 partits més de la Lliga de Campions amb aquests resultats. PSG 6, Slovan de Bratislava 1, amb hat-trick de Ferran Torres. Liverpool 2, Atlètic de Madrid 1. Julián ha estat titular i ha jugat tot el partit. Nàpols 0, Arsenal 1. Stuttgart 3, Viking Stavanger 1. I Sporting de Portugal 3, Galatasaray 1.
9: 3CAT Info.
7: A Tarragona ha començat la Lliga Catalana de Bàsquet amb els dos primers partits. I l'Erna Lleida 89, a Sisa i Joventut 84. I Andorra 74, Quinzenàs Manresa 83. Victòries, per tant, del Manresa i del Lleida. Podem sentir justament el tècnic dels lleidatans, Gerard Encuentra.
10: Juguem moltes situacions que jugàvem la temporada passada. L'únic que canvia és alguns jugadors, no? I això fa que pues, a vegades tinguis un punt de més encert, més amenaça de 3, més focus ofensius. Jo crec que l'equip creu en el que estem fent. I...
7: també podem sentir les valoracions del tècnic del Manresa, Diego Ocampo.
11: Poco a poco, los jugadores me han ido aguantando a mí, nos hemos ido metiendo en el partido y creyendo en lo que hicimos. Y durante el partido hemos ido mejorando. Primero desde la presión al balón, después sobre las líneas de pase, porque hemos recuperado muchos balones y no recuperado sus pérdidas. Eso nos da mucha confianza. Contento de la presión del equipo dentro del partido, pero ya tenemos que dejar de decir, es la última vez que lo digo, de que hay jugadores nuevos.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: En ciclisme, cinquè triomf i segon consecutiu per Matthew Brennan en aquesta edició de la Vuelta, després dels 185 quilòmetres entre Dos Hermanes i Sevilla, corresponents a la 17a etapa. El balear Enric Mas manté un dia més el mallot vermell de líder amb 2 minuts i 6 segons sobre Fèlix Gal. Demà, 18a etapa, 32 quilòmetres de contrarrellotge individual entre el Puerto de Santa Maria i Jerez de la Frontera. Enric Mas reconeix que la d'aquest dijous és probablement la crono més important de la seva vida.
12: Puede ser que la afronte así. Al final, ya sabes lo que me estoy jugando y tendré que sacar mi mejor Enric. Concentrados estamos en todo momento, lo que sí que tenemos que estar mentalizados y con confianza. Hemos hecho mucho trabajo durante muchos años y tenemos una buena oportunidad para intentar ganar la vuelta.
7: I aquest dimecres ha debutat a la Champions el Barça d'handbol. Ho ha fet amb victòria davant de l'Horus de Dinamarca per 39 a 28. També ha debutat el Granollers a la Lliga Femenina d'handbol amb victòria ajustada 16 a 15 contra l'Oviedo.
0: Són 2:15.

0: Principals informacions a aquesta hora. El CNI va advertir als governs espanyol i marroquí que hi havia crides a assaltar Ceuta per terra i mar en grups de 180.000 seguidors a les xarxes. La Moncloa, però, defensa que no es va alertar de la magnitud ni de la fiabilitat de l'entrada, cosa que el CNI admet. El PP parla de mentida d'estat. Plega per sorpresa el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. El Departament d'Interior assegura que la dimissió es deu a motius personals. El substituirà Ferran López, que ja ho va fer durant l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. A partir d'ara us explicarem que el sindicat Metges de Catalunya anuncia una vaga indefinida que començarà a mitjans d'octubre. També que Brussel·les assegura que el nou reglament europeu d'habitatge permetrà que governs com el de la Generalitat limitin la compra especulativa de pisos amb més garanties jurídiques. I que el Departament de Cultura destinarà més de 31 milions d'euros a les arts escèniques, un centenar d'empreses i companyies es beneficiaran de les ajudes durant els pròxims 3 anys. Esports.
1: El Barça golejat el Feyenoord en el debut a la Champions al Camp Nou, ha guanyat per 5-1 amb dos gols de Rafinha, un de Bellini i un altre de Lamin, i l'últim de Gabriel Jesús, també a la Champions. El PSG ha golejat 6-1 l'Slovan de Bratislava amb un hat-trick de Ferran Torres.
0: I el temps, dijous, torna a l'estabilitat amb un matí amb sol i alguna boirina a l'interior i ambient fresc o fred al Pirineu. Tramuntana i mestral, als dos extrems. A la tarda creixerà alguna nuvolada. Termòmetre normalitzat, amb les màximes més altes, tocant els 30 graus. Els serveis d'intel·ligència espanyols van informar al govern espanyol, la Guàrdia Civil i el Marroc d'una crida a les xarxes per entrar a Ceuta, difosa en grups de 180.000 seguidors. Ho van fer el dia abans de l'inici de la crisi, però amb trucades i missatges de WhatsApp dirigits a càrrecs menors. És el que es desprèn dels documents policials, militars i d'altres departaments que el govern espanyol ha fet públics aquest dimecres, que també destaquen la inacció dels agents marroquins. Àlex Giral Robert.
2: Segons es recull els papers, el 29 de juliol al migdia, un membre del CNI escriu per WhatsApp a la delegació del govern espanyol a Ceuta que hi ha una crida a les xarxes per assaltar per terra i mar la frontera l'endemà, dia 30, aprofitant la festa del tron al Marroc. Hi ha dos grups amb un total de 180.000 seguidors, perquè et facis a la idea de l'abast de la difusió, li diu. I al vespre es truquen durant 11 minuts, però no ha transcendit què es diuen. També el dia abans, el CNI intenta trucar i escriu a un comandament de la Guàrdia Civil sobre la difusió de la sala a les xarxes, que li respon que és fora i li facilita els contactes dels que estan operatius, i llavors trucada de telèfon de més de 7 minuts. I ja el 29 a mitja tarda, el CNI emet una nota als serveis d'intel·ligència marroquins informant-los que han detectat grups a les xarxes amb noms com Assal, a la tanca de Ceuta, que estan viralitzant la convocatòria i els demanen col·laboració. Tot plegat, doncs, contactes informals que encaixen amb la defensa que la ministra Margarita Robles ha fet del paper del Centre Espanyol d'Intel·ligència.
3: Los servicios de inteligencia operan y actúan de muchas maneras. No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos.
2: I que ha xocat amb la versió del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
4: No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso.
2: A banda, entre els documents desclassificats n'hi ha diversos de la Guàrdia Civil i de l'Exèrcit que recullen la passivitat dels cossos i les forces de seguretat del Marroc, una actitud que, segons els escrits, contrasta amb la proactivitat i col·laboració del dia anterior a l'entrada massiva.
0: Més qüestions. La gerent del PSOE descarrega en Santos Cerdán la responsabilitat pel cas Leire. En la seva declaració com a imputada davant de l'Audiència Nacional, ha assegurat que va ser l'exnúmero 3 del partit qui va ordenar pagar les suposades maniobres contra jutges i fiscals. Madrid, Dani Sainz de Aja.
5: La UCO situa la gerent del PSOE com el vincle entre el partit i la trama de Leire 10, però Ana Fuentes no només assegura que no coneix l'exmilitant, sinó que en tot moment seguia ordres de Santos Cerdán. Segons fonts judicials, li ha dit al jutge Pedraz que era l'exsecretari d'organització qui li manava pagar els viatges de Díez i contractar dos advocats amb els quals s'hauria finançat la trama. Va considerar que eren pagaments ordinaris, assegura, i desconeixia la seva finalitat. No és l'única causa on s'investiga la caixa del PSOE, també hi ha el cas dels pagaments en efectiu de l'època d'Ábalos, Pedro Sánchez insisteix que si el partit acaba imputat serà sense motiu.
6: Yo le digo que si nos imputan, iremos a defender nuestra inocencia y las cosas bien hechas. Hemos hecho un ejercicio de striptease donde hemos dado las facturas, los recibos, todo. Lo que quiero decir con esto es que no hay financiación irregular del Partido Socialista. No la hay.
5: Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola, on ha tornat a reivindicar també la innocència de l'expresident Zapatero.
0: Al Congrés, el curs polític ha arrencat amb una primera sessió de control amb to de precampanya electoral i marcada per la crisi de Ceuta. El PP i Vox han assenyalat el president espanyol per actuar, diuen, condicionat pel Marroc. Sentim el líder del PP, Albert Núñez Feijó, i Pedro Sánchez, que ha negat cap xantatge.
7: Y si Marruecos canta, usted se va. Ha desprotegido a su país y su país se lo hará pagar. Ponga fecha y nos vemos en las urnas. Muchas gracias.
8: Este gobierno, señoría, no acepta el chantaje de ningún partido, ningún país, ni por supuesto tampoco de ningún poder. Volveremos en las urnas y les volveremos a ganar.
0: El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, dimiteix per sorpresa 2 anys després d'assumir el càrrec. El major del cos ha presentat la renúncia irrevocable adduint motius personals. Era una aposta del govern de Salvador Illa que el va situar en aquest càrrec més polític. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que li hauria agradat que Trapero continués fins a acabar el mandat i no ha volgut entrar en les raons que l'han dut a dimitir.
9: És una decisió personal que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entrarem en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat, això sí, amb l'empremta pròpia de la comissària en cap i del director general de la policia, el Ferran López, per entomar la feina que crec que aquests 2 anys s'ha fet molt bé.
0: El comissari Ferran López tornarà a substituir Trapero després que ja ho fes durant l'aplicació del 155. A banda d'aquest nomenament, Interior també ha comunicat un altre canvi. El cos policial tindrà per primera vegada una dona com a comissària en cap. Serà Sílvia Catà, que ocuparà el càrrec que fins ara tenia Miquel Esquius, que es jubila. I la sortida de Trapero de la cúpula d'Interior és un canvi molt rellevant, però no és un fet aïllat. Se suma a una cascada de relleus a la segona fila del govern de Salvador Illa des que ha tornat de vacances. En només 10 dies han canviat 5 alts càrrecs. Albert Prat.
10: Aquesta setmana al matí de Catalunya Ràdio el president Salvador Illa descartava fer una gran remodelació del seu govern ara que ha superat l'equador del mandat.
11: Crec que el govern el que ha de fer és treballar i la gent vol canvis i canvis. El que s'ha de fer és també un punt d'assossegament i donar temps. Necessiten estabilitat o salvar-se de decisió per poder desplegar aquestes polítiques i és el que intento generar aquest entorn d'estabilitat també en el meu govern.
10: El president no vol fer canvis de cara a la galeria, però hi ha hagut relleus importants a la segona línia. A més de Trapero, l'altre canvi sonat ha sigut el de la secretària general d'Educació. Recordem que Esther Niubó va destituir la seva número 2 arran del fiasco amb les proves PISA. Fa 10 dies el Departament d'Interior va plegar el secretari general per motius personals, però no perdem de vista que era l'alt càrrec que hi havia jeràrquicament entre la consellera Parlon i Trapero. També ha renunciat el director general de Justícia Juvenil. És l'home que gestionava els centres d'internament dels menors que delinqueixen. I tot això coincideix en plena crisi per l'assassinat de Manresa. Ara bé, el govern diu que aquest relleu ja estava pactat de fa temps i que no té res a veure. I el Departament d'Empresa ha canviat el director del SOC, el Servei d'Ocupació. Aleguen també per motius personals.
0: El govern ha commemorat el 50è aniversari de la Diada de Sant Boi, la primera que es va celebrar després del franquisme i que va aplegar milers de catalans. L'acte ha reivindicat els valors democràtics i el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha remarcat que cal seguir-los defensant davant els autoritarismes.
12: El compromís democràtic. El compromís democràtic. I de què s'alimenta el compromís democràtic? S'alimenta en primer lloc de conviccions, és a dir, idees inscrites en el més profund del nostre pensament, de conviccions. Les conviccions no es canvien.
0: També ha intervingut en l'acte l'advocat Miquel Roca, un dels oradors de la Diada del 76, que afirma que 50 anys després cal seguir preservant la llibertat, sumant-hi totes les sensibilitats.
13: Unitat en la lluita per la llibertat, amb el missatge integrador d'una Catalunya diversa que necessita de tota la seva gent per fer front als reptes que la llibertat recuperada ens plantejava de futur en aquell moment i ara.
0: L'acte també l'ha seguit el president del Parlament, Josep Rull, a més dels consellers del govern. La Coral Sant Jordi l'ha conclòs amb l'himne dels Segadors. El sindicat majoritari Metges de Catalunya ha convocat una vaga indefinida a partir de mitjans d'octubre. L'aturada, que encara no té data concreta, la farà juntament amb 6 sindicats de metges més d'arreu de l'estat espanyol. Els facultatius han complert l'amenaça de la setmana passada després que el govern espanyol aprovés al Consell de Ministres el nou Estatut Marc dels Serveis de Salut. Els facultatius insisteixen que volen un marc regulatori propi i consideren que el que s'ha aprovat no millora les seves condicions laborals. Xavier Lleonart és el secretari general de Metges de Catalunya.
14: Es farà una convocatòria de vaga indefinida, absolutament coincident amb la convocatòria estatal, per mirar de mostrar i de visibilitzar aquesta unitat d'acció, però, a més, distingint i culpabilitzant el govern de la Generalitat, que és el darrer i el màxim responsable de solucionar aquesta situació a nivell català.
0: Un anunci de convocatòria que ha servit també per presentar la Unió Mèdica i Facultativa, l'UMIF. És la nova confederació de sindicats d'arreu de l'Estat, també Metges de Catalunya, que servirà com a instrument per convocar mobilitzacions.
15: 3CAT Info.
0: Més qüestions. Brussel·les diu que el nou Reglament Europeu d'Habitatge crea el marc legal necessari perquè Catalunya pugui limitar la compra especulativa de pisos. Per aconseguir-ho, el govern i els grups d'esquerres impulsen una llei que ara mateix està encallada al Parlament, perquè segons el Consell de Garanties Estatutàries, la proposta vulnera el dret a la propietat privada. Amb el nou reglament europeu a la mà, però, les autoritats comunitàries esperen posar una mica d'ordre enmig d'aquests conflictes per l'habitatge. Brussel·les, Bruno Fortegamiras.
16: Gràcies al nou reglament d'habitatge, Brussel·les creu que Catalunya tindrà ara més cobertura legal per restringir la compra especulativa de pisos. Ho ha assegurat el màxim responsable d'habitatge de la Comissió Europea, el socialista danès Dan Jorgensen, en declaracions a Catalunya Ràdio i a l'Agència Catalana de Notícies.
17: El que volem amb aquesta proposta és fer possible que els governs lluitin contra la compra especulativa d'habitatges quan els compren i després no els utilitzen com a habitatges.
16: Aquest reglament europeu vol que les administracions puguin restringir la compra de segones residències en zones d'habitatge tensionat i limitar-hi també el lloguer turístic. Això sí, amb condicions per evitar que les mesures siguin més restrictives del compte i que es regeixin per un criteri de proporcionalitat. Però com que el nou reglament europeu no tindrà caràcter retroactiu, aquestes disposicions no afectaran els plans de l'Ajuntament de Barcelona d'eliminar de soc arrel tot el lloguer turístic d'aquí 2 anys.
0: En plana internacional, la ciutat texana de Dallas ha arrencat una inèdita convenció del Partit Republicà, destinada a convertir-se en un bany de masses de Donald Trump amb la vista posada en les eleccions de mig mandat. El president dels Estats Units ha acusat l'Iran de voler influir en aquests comicis i ha vaticinat que la guerra s'acabarà just després. Enviat especial a Dallas, Oriol Serra.
18: La convenció inèdita de 2 dies que el Partit Republicà està fent a Dallas, a Texas, ha començat marcada pels canvis a l'agenda per ordre del mateix Donald Trump. El president dels Estats Units ha decidit que serà el protagonista no només en la cloenda d'aquest dijous, sinó en la mateixa arrencada de la convenció. Trump, tot just abans d'emprendre el vol cap a Dallas, ha aprofitat per intentar desacreditar el Partit Demòcrata, insinuant que votar-lo és votar pels interessos del règim iranià.
19: I think the war will end.
20: Crec que la guerra acabarà immediatament després de les eleccions, perquè ja no poden aguantar més. Estan desesperats per intentar influir en les eleccions, perquè hi arribi un grup de gent dèbil i així els deixin tranquils i puguin tenir la seva arma nuclear.
18: La convenció republicana és insòlita perquè mai abans s'havia celebrat a les portes d'unes eleccions de mitja legislatura. Recordem que tindran lloc a principis de novembre. Als carrers de Dallas, alguns activistes pels drets civils i contraris a Trump han deixat sentir les seves veus. És el cas del Luke, contrari a l'existència de la policia d'immigració i duanes, coneguda com a ICE.
21: La immigració és un gran tema. Estic molt a favor d'abolir l'ICE. Penso que no podem tenir una agència que actuï així. Aquest país ha existit gairebé 250 anys sense l'ICE. L'ICE és més jove que jo i en tinc 23. No necessitem l'ICE. Hi ha millors maneres de gestionar la immigració.
18: La convenció també té per objectiu insistir en la campanya de demonització del Partit Demòcrata, al qual el trumpisme titlla d'estar dominat pel comunisme l'enemic públic número 1 dels Estats Units.
0: I el petroli supera els $100 al barril per culpa de la guerra de l'Iran. Els atacs de les últimes hores han fet enfilar el preu del Brent. Els iranians han bombardejat una vintena de vaixells al Golf Pèrsic, entre els quals dos de nord-americans i bases dels Estats Units a Jordània, mentre que Washington ha enfonsat 5 petroliers iranians. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha llançat més amenaces.
1: L'intercanvi és bastant senzill. L'Iran continua intentant atacar els nostres vaixells de guerra i cada vegada que ho facin o intentin fer-ho perdran petroliers.
0: Mentrestant, l'Aràbia Saudita ha llançat aquest dimecres més de 50 atacs aèris contra els rebels hutis del Iemen, segons han informat aquests aliats de l'Iran. D'aquesta manera, en resposta a l'onada de bombardejos que els hutis van executar dimarts i que van fer desenes de ferits.
15: El temps.
0: Sentim la previsió del temps de Gemma Puig.
22: De matinada encara alguna gota pot fregar a la mateixa línia de la costa, però clarament marxen aquests ruixats, s'afluixa la inestabilitat i tindrem un dijous fresc o fred, fins i tot cap al Pirineu, temperatures mínimes que poden quedar doncs, per sota d'aquests 5 graus, a alta muntanya, alguna tímida glaçada, i aquests valors també baixos cap a comarques interiors, cap a Ponent, 10, 11, 12 graus de mínima. Refrescada general, també la costa. Deixarem enrere fins i tot les mínimes tropicals, potser en algun sector de la costa central. Alguna boirina matinal, bandes de núvols prims, moltes estones de sol i a la tarda també aquest cel estones enterbolit, encara amb vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems i temperatures semblants, les màximes contingudes, els valors més alts tocant els 30.
15: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: La Xina ha commemorat aquest dimecres el 50è aniversari de la mort de Mao Zedong, pare del socialisme xinès, fundador de la República Popular i líder del gegant asiàtic durant 27 anys. El país que va llegar Mao ha canviat molt en aquest mig segle, sobretot pel que fa a l'economia, però manté el culte a la seva figura i la fèrria estructura de partit únic. Pequín, Francesc Canals.
23: M'he arribat al mercat pequinès de Panjiayuan, on entre centenars de parades d'antiguitats, o més aviat coses velles, Mao Zedong atrau nostàlgics i turistes. 50 anys després de la desaparició física del gran timoner, el maoisme perviu en pòsters, pins, bustos, estàtues a tota la Xina, però no només. Mao Zedong va proclamar la República Popular el 1949 i és considerat, per tant, el pare de la Xina comunista de manera indiscutible, malgrat els milions de morts que van provocar les seves polítiques durant l'anomenat Gran Salt Endavant o la Revolució Cultural. Després va venir l'obertura que va dur la Xina a l'actual estatus de potència, malgrat que la bona vida de la qual gaudeix la Deng, jubilada pequinesa, té a veure amb les reformes capitalistes, em diu al parc on es reuneix per cantar amb els amics, que ella adora a Mao.
24: Quan era petita vaig viure la Revolució Cultural. En aquella època, el poble xinès admirava molt el president Mao. Ja fa molts anys que no hi és, però per la gent de la meva generació, tot i que no puc dir que fos un déu, sempre viurà als nostres cors.
23: Concentració de poder, culte a la personalitat, purga dels dirigents rivals, són característiques del maoisme que, salvant les distàncies, els sinòlegs detecten en la Xina de Xi Jinping, que, a més, com la de Mao Zedong, busca en el nacionalisme el factor cohesionador.
0: Coincidint amb aquesta efemèride, s'ha editat en català una traducció del llibre Roig de Mao, el recull de cites del líder. Publicat el 1964, ha esdevingut un dels llibres més famosos de la història. La traductora del llibre al català, Núria Barberà, i la seva prologuista, Laura Llevadot, han explicat al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio què significa per elles aquesta obra.
25: Aprens no només a entendre el personatge, aprens també en quin moment estàvem, no? I quina Xina era la Xina d'aquell moment, no? Era una Xina més aviat pobra, no? D'uns 600 milions d'habitants i ha canviat molt, no? Llavors, clar, amb aquest llibre transportes una mica també en aquest passat.
26: És sobretot com un llibre objecte, un llibre que orienta, que va ser com un símbol més aviat, però que d'alguna manera ens porta a una crítica del present, no? I en aquest sentit, doncs, és molt valuós tenir-lo en català perquè no hi era.
15: 3Cat Info.
0: Dos científics acusen de plagi OpenAI, que ha anunciat que ha resolt un dels problemes més difícils de la matemàtica moderna. Un científic de la competència, d'Anthropic, i un altre de la Universitat de Nova York, diuen que l'empresa s'ha aprofitat de càlculs que havien fet ells mateixos amb l'ajuda de ChatGPT. La polèmica està servida i té una derivada a les borses. Núria Har.
2: Doncs sí, perquè la fita d'OpenAI l'haurien aconseguit tard o d'hora els humans. En l'última dècada, la comunitat matemàtica internacional havia fet avenços molt importants en aquest problema, que ara la intel·ligència artificial diu haver resolt. El catedràtic de la UB, Xavier Rosotón, es pregunta de qui és el mèrit.
3: I es costa una mica d'acabar de veure com ha anat tot això, perquè el model d'OpenAI té mèrit, evidentment, perquè és el primer que resol el problema, però s'ha beneficiat de totes les idees que encara eren privades d'aquests altres dos matemàtics que ho estaven a punt de fer-ho, i aquests dos matemàtics que estaven a punt de fer-ho s'han beneficiat, evidentment, de tots els avenços dels últims anys.
2: La controvèrsia s'ha d'entendre en el marc econòmic, perquè les companyies OpenAI i Anthropic estan a punt de sortir a borsa, i les dues ho volen fer més fortes que mai.
3: I llavors volen demostrar als seus inversors que el seu model és millor que el de la competència. I què han fet per intentar demostrar això? Doncs s'han agafat una mica a la matemàtica teòrica per competir i mostrar que el seu model és millor que el de la competència.
2: Si tot va bé, Anthropic podria debutar a borsa a finals del mes que ve, a finals d'octubre, amb una sortida rècord.
0: El Departament de Cultura fa una aposta decidida per les arts escèniques i destinarà una aportació rècord de més de 31 milions d'euros del seu pressupost. Això suposa que en els pròxims 3 anys un centenar d'empreses i companyies es beneficiaran dels ajuts. El nombre de beneficiaris es multiplica per més de 3 des de la primera convocatòria dels ajuts al 2014. D'aquesta manera, dels 30 inicials, ara són 103 i un 66% de la dotació més respecte al període anterior. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, parla de l'objectiu d'aquesta xifra històrica.
4: Dotarà les arts escèniques, sobretot, jo crec que de major estabilitat. Amb aquests ajuts contribuïm de manera significativa a que les companyies pugueu planificar, com us deia, amb més seguretat, desenvolupar projectes a llarg termini i créixer tant en qualitat com en ambició artística i, per tant, econòmica, naturalment.
0: Els ajuts permeten enfortir el sector empresarial, el reforç de les estructures de les companyies, l'augment de produccions i que s'hi puguin destinar més recursos. La inversió pública en arts escèniques garanteix al sector una estabilitat i professionalització en els pròxims anys i consolida les arts escèniques del país com un dels puntals de la cultura catalana. I el Mercat de Música Viva de Vic arrencarà amb un concert inaugural provocador que qüestionarà què és la música en directe. La dramaturga Lucía del Greco ha creat una posada en escena a partir de la música d'Andrea Laszlo de Simone, un compositor italià que mai fa concerts. Marc Ruiz.
5: El títol del concert és ben explícit, Non Concerto, i està dedicat al disc Una longuíssima ombra, que té molt a veure amb els sentits, amb títols com Ricordo Tàctile o Rifrazione. Tant Lucía del Greco com el Mercat de Música Viva de Vic han volgut ocultar què hi passarà, perquè l'expectativa també forma part dels concerts. I és que volen provocar la reflexió sobre què és aquesta experiència que anomenem concert i quin és el paper que hi té la música. Ha de ser en directe, pot ser gravada, cal que hi hagi una persona al centre de l'escenari i que tot giri al seu entorn. Per del Greco, la clau és l'emoció.
6: No ens quedem només en el pla atmosfèric de la música, sinó hi ha una reflexió al darrere que intenta no respondre a la pregunta de què és la música en directe, però sí generar potser més preguntes al voltant d'això, posant en el centre la reflexió sobre què passa si l'emoció està en l'espectador, independentment de la veritat de l'emoció del que passa en escena.
5: El Mercat de Música Viva de Vic se celebrarà del 16 al 20 de setembre i s'hi podran veure més de 70 propostes d'artistes com Quimi Portet, Marina Herlop, Nacho Vegas o Ginestà, entre d'altres.
0: La mostra de Venècia ha presentat aquest dimecres un dels projectes més singulars, experimental i alhora monumental de tota la secció oficial a concurs, la pel·lícula russa Dau, que culmina una macrocreació artística dedicada durant 20 anys a retratar tant la figura del físic atòmic de l'era soviètica i premi Nobel, Lev Landau, com la vida a l'URSS sota la dictadura comunista.
7: Aquesta pel·lícula de més de 3 hores del director rus Ilya Krasanovsky és la peça central que culmina el projecte gegantí Dau, començat a crear fa 2 dècades. El llargmetratge estrenat al Lido és l'últim lliurament d'una quinzena de cintes experimentals que van començar a estrenar-se el 2019, com ara Dau Regeneration, Dau Natasha o Dau Conformis. Tot el material està consagrat al científic soviètic Lev Landau, un desenvolupador de la bomba atòmica guardonat amb el Nobel l'any 1961. Ens ho explica el creador del projecte, Ilya Krasanovsky.
20: Primer de tot, és important diferenciar el projecte DAW del que és la pel·lícula DAW. Fa 20 anys em vaig concentrar sobretot en el projecte artístic DAW, en pel·lícules experimentals, instal·lacions, llibres i altres formats. I vaig necessitar un temps per no tocar la cinta original fins a fer la pel·lícula que podeu veure ara, que té un estil diferent, diàlegs, una història més clara.
7: Krasanovsky, per cert, s'ha desmarcat per la polèmica a Venècia pel fet que la Bienal ha permès l'exhibició d'un film rus en plena guerra amb Ucraïna. El protagonista que dona vida a DAW és el prestigiós director d'orquestra Teodor Currensis.
0: Esports. Amb Sergi Andreu.
8: Golejada del Barça en l'estrena a la Champions davant del Feyenoord al Camp Nou per 5-1. Els de Flick han estat molt superiors a l'equip neerlandès i el descans ja dominaven per 2-0 gràcies a dos grans gols de Rafinha i de Adeyemi. A la segona part, els blaugranes han completat la golejada amb un altre gol de Rafinha, un de Lamine de falta directa al minut 77 i un cinquè de Gabriel Jesús de cap quan feia pocs minuts que era al camp i faltaven 5 minuts per acabar el partit. Sentim la valoració de Hansi Flick, que ha posat en valor que té una plantilla, diu, molt completa.
9: Bé, és el que veig. De fet, l'entrenador, tenim una gran qualitat a l'entrenament, que sempre es tracta d'això, de competir entre ells a l'entrenament. En cada posició tenim una gran qualitat i per nosaltres està molt bé veure això, que fem canvis i que l'equip segueix amb la mateixa idea, amb com volem jugar, i és una cosa fantàstica.
8: Hola. Olmo ha explicat d'aquesta manera el gran inici de temporada de l'equip.
10: No, para nosotros sí puede ser normal, ¿no? Tenemos que trabajar, te diría. O sea, somos un equipo con mucha llegada, que quiere tener siempre la iniciativa, que crea muchas ocasiones, y al final tenemos la calidad necesaria arriba para acabar marcando esos goles que a lo mejor pueden parecer muchos, pero al final creamos esas ocasiones y tenemos ocasiones claras para marcar, y las difíciles también porque tenemos esa calidad que de sobra para realizarlas.
8: Després del partit, Rodri s'ha disculpat per les seves paraules criticant el joc del València fa uns dies a la banqueta de Mestalla. Aquest dimecres s'han disputat 5 partits més de la Lliga de Campions amb aquests resultats. PSG 6, Slovan Bratislava 1, amb hat-trick de Ferran Torres. Liverpool 2, Atlètic de Madrid 1. Julián ha estat titular i Araujo ha donat l'assistència d'esperó del primer gol del Liverpool. Nàpols 0, Arsenal 1. Stuttgart 3, Viking Stavanger Noruec 1. I Sporting de Portugal 3, Galatasaray 1. Més qüestions, parlem ara de bàsquet.
15: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
8: A Tarragona ha començat la Lliga Catalana de Bàsquet amb els dos primers partits ja disputats i l'Arna Lleida 89, a Sisa Joventut 84 i Andorra 74, Morabanc Andorra 74, Quinzenàs Manresa 83. Aquest dijous es disputen aquests dos partits, Girona-Lleida a 6:45 i Barça-Andorra a 9:00. D'altra banda, l'Espar Girona ha comunicat la baixa d'Axel Mercedón. La jugadora té un esguinç de grau 3 al lligament del turmell esquerre. En ciclisme, cinquè triomf i segon consecutiu per Matthew Brennan en aquesta edició de la Vuelta. Després dels 185 quilòmetres entre dos germanes i Sevilla, corresponents a la 17a etapa. El balear Enric Mas manté un dia més el mallot vermell de líder amb 2 minuts i 6 segons d'avantatge sobre Fèlix Gal. Aquest dijous, 18a etapa, és una contrarrellotge de 32 quilòmetres individual entre el Puerto de Santa Maria i Jerez de la Frontera. Més qüestions, aquest dimecres s'ha debutat a la Champions al Barça d'handbol. Ho ha fet en victòria davant de l'Horus de Dinamarca per 39-28. També ha debutat el Granollers a la Lliga Femenina d'handbol. Ho ha fet també en victòria, en aquest cas més ajustada, per 16-15 contra l'Oviedo. I el Granollers masculí, el d'handbol, ha confirmat la lesió del jugador Bruno Reguard. Té un esquinç de grau 3 al turmell.

El CNI va advertir als governs espanyol i marroquí que hi havia crides a saltar Ceuta per terra i mar en grups de 180.000 seguidors a les xarxes. Són avisos que es van fer el dia abans amb trucades i whatsapps entre càrrecs menors. La Moncloa defensa que no es va alertar de la magnitud ni de la fiabilitat de l'entrada, cosa que el CNI admet i el PP parla de mentida d'estat. Plega per sorpresa el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. El Departament d'Interior assegura que la dimissió es deu a motius personals i nega desavinences. El substituirà Ferran López, que ja va substituir Trapero durant l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Interior també incorpora Sílvia Catà com a nova comissària en cap del cos. Serà la primera dona a assumir aquest càrrec. L'oposició i els socis del govern han celebrat la dimissió de Josep Lluís Trapero. Junts i la CUP demanen que la consellera parli

0: Merz i la líder d'Alternativa per Alemanya xoquen al Parlament per les polítiques antiimmigració del partit d'extrema dreta, que demana l'expulsió del país d'un milió de demandants d'asil. Merz les ha qualificat de plans de neteja ètnica. Més d'un miler de persones reclamen a Manresa més seguretat després de la mort violenta d'un veí de la comarca a mans, presumptament, d'un grup de menors. Els últims dos joves detinguts estan en llibertat vigilada, mentre que els altres dos arrestats continuen en un centre d'internament. L'alcalde de la capital del Bages demana un pacte de país per lluitar contra les armes blanques. Maria del Mar Bonet tornarà al Teatre Olímpia de París per celebrar el 50è aniversari de la seva actuació dins del festival Cançons en Llibertat. La cantautora mallorquina ha reeditat el disc gravat durant aquell cèlebre recital compartit amb Ovidi Montlló i Toti Soler i l'11 d'octubre tornarà a cantar al Temple de la Cançó Protesta.
1: Esports.
2: Golejada del Barça en el debut a la Champions, els blaugranes s'han imposat per 5-1 al Feyenoord amb dos gols de Rafinha, un de Adeyemi, un altre de Lamine i l'últim de Gabriel Jesús. Entre altres resultats destaquen el PSG 6, Slovan de Bratislava 1 amb hat-trick de Ferran Torres. A Tarragona ha començat la Lliga Catalana de Bàsquet amb victòries del Lleida davant del Joventut i del Manresa contra l'Andorra. I a la Champions d'handbol, el Barça ha debutat amb victòria davant de l'Horus de Dinamarca per 39-28.
0: I el temps dijous torna a l'estabilitat amb un matí amb sol i alguna boirina a l'interior i ambient fresc o fred al Pirineu. Tramuntana i mestral als dos extrems. A la tarda creixerà alguna nuvolada. Termòmetre normalitzat amb les màximes més altes tocant els 30 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Els serveis d'intel·ligència espanyols van informar al govern espanyol, la Guàrdia Civil i el Marroc d'una crida a les xarxes per entrar a Ceuta, difosa en grups de 180.000 seguidors. Ho van fer el dia abans de l'inici de la crisi, però amb trucades i missatges de WhatsApp dirigits a càrrecs menors. És el que es desprèn de documents policials, militars i d'altres departaments que el govern espanyol ha fet públics aquest dimecres, que també destaquen la inacció dels agents marroquins. Àlex Giral Robert.
3: Segons es recull els papers, el 29 de juliol al migdia, un membre del CNI escriu per WhatsApp a la delegació del govern espanyol a Ceuta que hi ha una crida a les xarxes per assaltar per terra i mar la frontera l'endemà, dia 30, aprofitant la festa del tron al Marroc. Hi ha dos grups amb un total de 180.000 seguidors, perquè et facis a la idea de l'abast de la difusió, li diu. I al vespre es truquen durant 11 minuts, però no ha transcendit què es diuen. També el dia abans, el CNI intenta trucar i escriu a un comandament de la Guàrdia Civil sobre la difusió de la sala a les xarxes, que li respon que és fora i li facilita els contactes dels que estan operatius. I llavors, trucada de telèfon de més de 7 minuts. I ja el 29 a mitja tarda, el CNI emet una nota als serveis d'intel·ligència marroquins informant-los que han detectat grups a les xarxes amb noms com Assal a la tanca de Ceuta que estan viralitzant la convocatòria i els demanen col·laboració. Tot plegat, doncs, contactes informals que encaixen amb la defensa que la ministra Margarita Robles ha fet del paper del Centre Espanyol d'Intel·ligència.
4: Los servicios de inteligencia operan y actúan de muchas maneras. No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos.
3: I que ha xocat amb la versió del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
5: No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso.
3: A banda, entre els documents desclassificats n'hi ha diversos de la Guàrdia Civil i de l'Exèrcit que recullen la passivitat dels cossos i les forces de seguretat del Marroc, una actitud que, segons els escrits, contrasta amb la proactivitat i col·laboració del dia anterior a l'entrada massiva.
0: El govern espanyol s'embolica i no aconsegueix rebaixar els dubtes sobre la seva gestió a Ceuta amb la publicació dels informes. La Moncloa minimitza aquest avís que el CNI va donar per WhatsApp sobre les 180.000 persones i nega que fos oficial. És la tesi que també ha defensat Pedro Sánchez en un missatge a les xarxes. Per l'oposició, els informes evidencien que el president espanyol ha mentit. Madrid, Paula Brugets.
6: La Moncloa insisteix que no tenia notícies de la magnitud de l'entrada a Ceuta i en culpa el CNI assegura que l'avís del moviment a les xarxes socials es va enviar per WhatsApp, un mitjà impropi, diuen, per elevar una alerta important i tampoc va escalar a cap superior ni a la ministra de Defensa ni es va comunicar a Pedro Sánchez.

0: També ho ha criticat el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, que és dels pocs que va rebre el WhatsApp del CNI.
1: Cuando el CNI tiene una alerta, se hace un informe, lo entrega en un sobre lacrado, un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta.
0: I en un gest poc habitual, el CNI ha reaccionat en un comunicat en què assegura que va fer bé la seva feina i reconeix que la seva informació no anticipava la magnitud de l'entrada. El PP i Vox creuen que els documents demostren que Sánchez ha mentit. Esther Muñoz, portaveu del PP al Congrés.
2: Es evidente que el gobierno hizo una dejación de funciones manifiesta y dolosa. Tenían la información.
0: I els socis de Sánchez com Esquerra i Sumar posen en dubte la feina del CNI i apunten que hi ha sectors de l'Estat que van contra el president espanyol.
3: Corroborar el hecho de que hay una parte del Estado que va en contra del gobierno, en este caso el CNI.
4: Nosotros siempre lo hemos dicho, estamos muy preocupados con la estrategia que lanzó el señor Aznar de sabotaje del funcionamiento de la administración del Estado para desgastar al gobierno.
0: Tot i les crítiques, els socis coincideixen amb el govern espanyol que ningú va avisar de l'arribada de milers de persones a la frontera.
5: El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, dimiteix per sorpresa 2 anys després d'assumir el càrrec. El major del cos ha presentat la renúncia irrevocable per sorpresa i adduint motius personals. Era una aposta del govern de Salvador Illa que el va situar en aquest càrrec més polític. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que Trapero el va informar de la decisió a finals d'agost i que li hauria agradat que continués fins a acabar el mandat. Parlon no ha volgut entrar en les raons que l'han portat a dimitir i ha elogiat la feina feta durant aquests 2 anys.
6: És una decisió personal que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entraré en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat, això sí, amb l'empremta pròpia de la comissària en cap i del director general de la policia, el Ferran López, per entomar la feina que crec que aquests 2 anys s'ha fet molt bé.
5: Com sentíem, el comissari Ferran López tornarà a assumir el càrrec de director general, que ja va exercir entre el 2017 i el 2018. Actualment estava al capdavant de la delegació del cos a Madrid. A banda d'aquest nomenament, Interior també ha comunicat un altre canvi. El cos policial tindrà per primer cop una dona com a comissària en cap. Serà Sílvia Catà, que ocuparà el càrrec que fins ara tenia Miquel Esquius, que es jubila. Catà, que és una aposta personal de Parlon, fins ara era comissària de la Regió Policial de Girona.
6: És la primera dona comissària en cap del cos, amb una trajectòria coneguda sobretot per l'aposta que ha fet per treballar des de les àrees bàsiques policials en les quals ha estat al capdavant i també des de la Regió Policial de Girona, amb un model fonamentat en la proximitat.
5: Des d'Interior asseguren que la nova direcció mantindrà una línia continuista amb el focus en la lluita contra la multireincidència i el crim organitzat. I l'oposició i els socis de govern aplaudeixen la dimissió de Trapero, però hi veuen la debilitat del govern d'Illa. Junts i la CUP demanen el cap de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i critiquen que el substitut de Trapero sigui Ferran López, que va dirigir els Mossos durant l'aplicació del 155. Junts reclama que Parlon doni explicacions al Parlament i carrega fort contra López, mentre que Esquerra Republicana li dona un vot de confiança. Sentim primer Esther Capella i després el juntaire Salvador Vergés.
7: Personifica l'aplicació d'això, del 155, al cos de Mossos d'Esquadra i ho personifica per la seva trajectòria, per la seva agenda, pels seus objectius i per les seves conviccions.
8: Compta amb experiència, coneixements, formació, reconegut per tothom i en funció també de la seva gestió nosaltres valorarem.
5: El diputat de la CUP, Xavier Pellicer, també pronostica el final de la consellera Parlon per vulnerar de manera sistemàtica, diu, els drets a la mobilització popular.
9: Aquestes són les polítiques que han fet caure Trapero i que la faran caure a vostè i al seu govern si no les atura de forma immediata.
5: I des dels comuns, David Cid remarca la provisionalitat del govern.
10: És evident que estem un govern que va a crisi per setmana. No la setmana, no la crisi. I per tant, fa la sensació que tenim un govern que viu instal·lat en la provisionalitat.
5: El PP i Vox van més enllà. El primer veu en la dimissió de Trapero un govern en descomposició i el segon un naufragi. I els sindicats de Mossos es mostren sorpresos per la dimissió de Trapero i lamenten els canvis continus en la direcció del cos policial. El portaveu del sindicat majoritari Sap Fer Pol, Toni Castejón, ha explicat a 3Cat Info que demanaran explicacions a la conselleria per saber els motius d'aquest relleu.
11: Però sí que és veritat que en pocs dies ha dimitit el secretari general d'Interior, ara dimiteix el director general, tornem a tindre canvis i al final és veritat que en aquesta prefectura el cos de Mossos es fa molt complicat tindre una continuïtat, tot i que siguin molt professionals els que entrin, com eren els que marxaven. Però sempre tenim aquest xup-xup que, bueno, no beneficia el cos.
5: També des de la USPAC asseguren que els canvis continuats a la cúpula del cos generen inestabilitat. És per això que Fermín Gallart, portaveu del sindicat, demanava a Catalunya Ràdio que no es polititzi la direcció dels Mossos.
12: Sí que hi hauria d'haver una independència clara, no?, entre el que serien els càrrecs polítics i després el funcionament de lo que seria la direcció general de la policia, no?, del comissari en cap. Però també les polítiques de mercades de seguretat sempre venen des del Departament d'Interior. Llavors, bueno, ens agrada o no, sempre hi haurà aquesta relació político-policial, doncs, bastant directa.
5: I el sindicat USTEC, el majoritari de mestres i professors, avisa que la dimissió de Trapero no taparà el cas de la filtració policial en una assemblea docent i que manté la via judicial per arribar fins al final per saber qui va donar aquest ordre.
13: 3Cat Info.
5: L'episodi de pluges intenses que ha obligat a restringir la mobilitat i a suspendre les classes al Baix Llobregat, al Garraf, l'Alt i al Baix Penedès i al Vallès Occidental ja ha superat la fase més complicada. Es manté, però, en alerta l'Inuncat, perquè encara poden aparèixer ruixats intensos a la Catalunya Central i al Ripollès. El telèfon d'emergències ha atès unes 300 trucades per incidències relacionades amb les pluges. Ho reconeixia la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, en declaracions a 3Cat Info.
14: De la zona de Barcelona, també de Sabadell, també del Vendrell, de la zona del Baix Penedès, i aquestes trucades han sigut bàsicament d'entrades d'aigua en baixos, també d'algun rescat d'algun vehicle, però no han revestit gravetat.
5: Bona part de l'aigua ha caigut sobre el mar i això ha permès aixecar les mesures abans del previst. Al migdia, les restriccions de mobilitat i l'activitat sanitària no urgent i a les 5 de la tarda s'ha donat llum verda a les activitats educatives. Imma Soler ho justificava així.
14: Ha caigut força, però no amb quantitat com podíem esperar. I doncs ha estat possible, tal com fem quan demanem les mesures, que veiem una necessitat perquè la probabilitat és alta, quan aquesta baixa doncs, també podem retirar aquestes mesures.
5: La pertorbació ha deixat registres localment intensos d'entre 80 i 90 litres per metre quadrat cap al Ripollès, al Berguedà i al nord d'Osona, i a la façana litoral han descarregat entre 40 i 50 litres en punts del Baix Llobregat i el Garraf. I les tempestes també han dificultat l'operativa de l'aeroport del Prat. La gran majoria dels vols programats per aquest dimecres han acumulat retards i en alguns moments les esperes han sigut de més d'una hora. També s'han hagut de cancel·lar una seixantena de vols pel mal temps. La circulació de trens també ha estat complicada. L'alta velocitat entre Barcelona i Madrid s'ha hagut d'aturar 2 hores al migdia perquè la tempesta havia malmès la catenària a Sant Vicenç dels Horts. Això ha afectat 21 trens i gairebé 7.000 passatgers. I a la línia del Garraf, durant bona part del matí, els trens de l'R2 Sud no circulaven i només hi passaven els trens regionals que paraven a totes les estacions.
13: El temps.
5: És moment per la previsió de Gemma Puig.
15: De matinada encara alguna gota pot fregar a la mateixa línia de la costa, però clarament marxen aquests ruixats, s'afluixa la inestabilitat i tindrem un dijous fresc o fred, fins i tot cap al Pirineu, temperatures mínimes que poden quedar doncs, per sota d'aquests 5 graus, a alta muntanya, alguna tímida glaçada, i aquests valors també baixos cap a comarques interiors, cap a Ponent, 10, 11, 12 graus de mínima. Refrescada general, també la costa. Deixarem enrere fins i tot les mínimes tropicals, potser en algun sector de la costa central. Alguna boirina matinal, bandes de núvols prims, moltes estones de sol i a la tarda també aquest cel estones enterbolit, encara amb vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems i temperatures semblants, les màximes contingudes, els valors més alts tocant els 30.
13: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
5: En parlàvem en titulars, el canceller alemany Friedrich Merz i la líder d'Alternativa per Alemanya han protagonitzat una sessió tensa al Parlament coincidint amb el seu primer cara a cara després de la victòria dels extremistes a les eleccions de Saxònia-Anhalt. Merz ha qualificat les polítiques antiimmigració de l'extrema dreta de plans de neteja ètnica. Berlín, Jordi Regàs.
16: Aquest dimecres, en el marc del debat de pressupostos, s'ha produït una agra picabaralla al Bundestag després de la victòria de l'extrema dreta a Saxònia-Anhalt. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
17: Els votants de Saxònia-Anhalt li han comunicat a vostè amb tota claredat en la llengua de la sobirania democràtica que la coalició de govern està acabada.
16: Amb les eleccions d'aquí a dos caps de setmana a dos altres estats federals, Biden ha aprofitat per tornar a subratllar les seves prioritats en immigració.
17: A Alemanya hi viuen més d'un milió de refugiats a qui s'han denegat les sol·licituds d'asil en més d'una ocasió. Què hi fan encara aquestes persones en aquest país? Haurien de ser deportades.
16: Merz ha contraatacat criticant la política migratòria de l'extrema dreta.
18: Si es fa realitat el que vostès propugnen seria una remigració, que no és res més que una neteja ètnica basada en el color de la pell i la procedència. No és res més que això.
16: Finalment, el canceller ha defensat el suport d'Alemanya-Ucraïna i ha criticat el silenci d'Alternativa per Alemanya per totes les ingerències russes dels mesos passats.
5: Més d'un miler de persones s'han tornat a manifestar pels carrers de Manresa per exigir més seguretat i justícia després de la mort d'un home la setmana passada apunyalat presumptament per un grup de menors. El jutge ha deixat en llibertat vigilada els últims dos detinguts en relació amb el cas, mentre que els altres dos continuen en un centre d'internament. L'alcalde de la capital del Bages demana un pacte de país per lluitar contra les armes blanques. Manresa, Nati Arell.
19: Manresa ha tornat a dir prou a la violència, a l'incivisme i a la indiferència i por també a usar la por per escampar l'odi. Han dit que volen els organitzadors una Manresa on la gent pugui caminar tranquil·la pel carrer. Volen recuperar la confiança amb un pla de seguretat amb calendaris, pressupost, responsables i objectius mesurables. Escoltem un fragment del manifest on posen diferents exemples del que no compten les estadístiques. La percepció d'inseguretat.
20: No compta els pares i mares que truquen als seus fills per saber si han arribat bé. No compta les persones grans que habiten determinats carrers a determinades hores. No compta el cansament acumulat després de petits episodis d'incivisme, amenaces, conflictes o intimidacions, que n'estem cansats.
19: Crits demanant justícia després de la intervenció emotiva de la germana de la víctima, la Iolanda, recordant el Carles i dient que la seva mort s'hauria pogut evitar.
21: Tothom hi ha perdut. Estem venguts. Si no fem alguna cosa, estem venguts. Volem justícia! Volem justícia!
19: Des de la unitat de comerciants i botigues de Manresa, Toni Daura deia això.
22: Tampoc voldria que s'entengués que Manresa és, en fi, és el Far West, no? Que tots sabeu que això lamentablement passa arreu del país.
19: En aquest context, l'alcalde Marc Eloi ha demanat un pacte de país contra les armes blanques.
23: Penso que és inconcebible que els nostres adolescents vagin amb navalles, amb armes blanques, pel carrer. Per tant, em sembla que és urgent que hi hagi un pacte de país per erradicar l'ús de l'arma blanca entre els joves.
19: Davant els fets, ha dit que els pròxims dies es convocarà una taula de seguretat extraordinària.
5: El Ministeri de l'Interior ha obert un expedient al policia que va pagar a Elx un aficionat del Barça que portava una estelada. L'investiguen per una falta greu o molt greu, segons ha anunciat al Congrés el ministre Fernando Grande Marlaska, perquè va ser, diu, una agressió injustificada.
24: Ya se ha acordado la apertura de un expediente por infracción muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno la actuación a la que hace referencia.
5: El ministre ha promès depurar responsabilitats per aquest cas, que ha diferenciat de l'agressió policial a un seguidor de l'Europa, al Corcón, que també duia una estelada.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: L'11 d'octubre, Maria del Mar Bonet tornarà a l'Olímpia de París, la sala de música on fa 50 anys va tocar en un històric festival que portava el nom de Cançons en Llibertat. D'aquell recital, compartit amb Ovidi Montllor i Toti Soler, en va fer un disc que ara ha reeditat i remesclat. Però no només hi cantarà cançons de protesta, també temes del seu últim disc, París, Isabel Galí.
25: Quan aniré de casa per el camí desfer.
26: Havíem vingut un parell de dies abans, havíem passejat per París,
0: va venir també el Toni Catany per fer les fotos del disc, l'Amèrica Sánchez per fer la portada, la meva mare, que li feia molta il·lusió perquè a més era el meu cumpleanys.
1: D'aquell 27 d'abril de 1975, Maria del Mar Bonet en té records inoblidables. El concert al Temple de la Música de Protesta, com defineix a la Sala Olímpia, és un referent en la seva carrera. I tornarà l'11 d'octubre amb el toc just de nostàlgia. Li fa il·lusió repetir aquell repertori, però també tocar els temes del seu nou disc, L'aigua no cansa.
0: Jo no he sigut mai una cantant de cançons de protesta, com es diu, no? Jo crec que les cançons sempre ho són, totes les cançons d'amor també, no? La qüestió és dir la veritat en les teves cançons, sigui el que sigui que parles, no?
1: Als seus 79 anys, Maria del Mar Bonet celebra que la veu no l'hagi abandonat. Només en aquest cas deixaria de cantar, diu. En el que serà el segon Olímpia de la seva carrera, tindrà Borja Penalba de taloner.
5: I ara us parlem d'una recerca arqueològica que s'ha fet al jaciment de Minferri, a Juneda, a les Garrigues. L'estudi ha permès datar-lo com el més antic de la península en la producció de plom fa uns 4.000 anys. Això són 8 segles abans del que es pensava fins ara, amb la introducció que en van fer els fenicis. Lleida, Pere Joan Albrecht.
2: L'anàlisi d'escòries, que són residus de la mineria, i de gressols, que són els vasos que s'utilitzaven per reduir i fondre el metall, han permès, juntament amb la datació per carboni 14, identificar la seva antiguitat. A diferència d'altres jaciments on s'han trobat objectes de plom més antics, Minferri revela la fosa de plom més antiga. Sentim l'arqueòleg Andreu Moya, de l'empresa, i el Tirta, que ha participat en la investigació.
3: La singularitat de Minferri és que es demostra, diguem-ne, amb el que s'ha analitzat, perquè no tenim l'objecte, sinó que el que tenim són les deixalles, d'alguna manera, de l'activitat vinculada al plom, s'ha provat, diguem-ne, que a la zona s'estava treballant o s'estava, diguem-ne, obtenint plom.
2: L'estudi, que s'ha publicat en una revista especialitzada, l'ha liderat la Universitat de Granada i ha comptat també amb la participació de la Universitat de Lleida i la de Cambridge, al Regne Unit.
5: I abans dels esports, encara us expliquem que Apple presenta el primer iPhone plegable, el Duo. A finals d'octubre arribarà a les botigues i tindrà un preu, segons les versions, entre els 2.340 i els 3.840 euros, i es convertirà en l'iPhone més car de la història. La mida de l'aparell és semblant a la d'un passaport, que s'obre en horitzontal, però que també es pot fer servir en vertical. Apple assegura que han aconseguit que es pugui fer servir d'una manera tan intuïtiva com l'iPad. El nou conseller delegat del gegant tecnològic, John Termos, ha presentat els nous models com a centres d'intel·ligència personal.
4: The new iPhone Duo.
6: El nou iPhone Duo, l'iPhone 18 Pro i l'iPhone 18 Pro Max han estat dissenyats per actuar com el teu centre personal intel·ligent, amb un rendiment i unes capacitats per oferir les experiències que més t'importen.
5: Assegura també que els nous productes incorporen una tecnologia que aconsegueix una profunda comprensió del context personal.
13: Esports.
5: Fins a dos quarts amb Sergi Andreu.
26: El Barça ha golejat el Feyenoord per 5-1 al Camp Nou en el debut de la Champions, partit corresponent a la primera jornada de la Lligueta. L'equip de Flick ha estat molt superior al seu rival i el descans ja dominava per 2-0. Els gols els han fet el primer Rafinha, al minut 3, culminant una bona jugada individual. El 22 a Adeyemi, gràcies a un bon xut des de la frontal amb la dreta. Ja a la segona part, el tercer l'ha fet Rafinha, al 56. El 77, Lamine, de falta directa, ha fet el quart. I Gabriel Jesús, de cap, al 85, ha fet el cinquè, quan feia pocs minuts que era al camp. El gol del Feyenoord l'ha fet Stein, al 82. Podem sentir la valoració del tècnic Hansi Flick, que reconeix que la temporada genera molta il·lusió.
27: Estem al començament de la temporada i sé, i tu saps també, que queda molt de camí per aquí. Però de moment és cert que fa molt bona pinta. I és perquè estem entrenant molt bé, molt dur, i que tothom a més té aquesta gana, aquesta fam de millorar. I això té un impacte sobre l'equip. Aquesta intensitat és el que necessitem.
26: Després del partit, Rodri s'ha disculpat per les seves paraules criticant el joc del València fa uns dies a Mestalla. El migcampista madrileny, d'altra banda, ha reconegut que l'inici de temporada del Barça és immillorable.
28: Está claro que es importante empezar bien, yo siempre digo que lo más importante es cómo se acaban las temporadas, pero evidentemente que hemos empezado con un gran nivel, sobre todo con una gran predisposición, al sacrificio, a correr, a generar una cultura de esfuerzo, de juego, y donde todos los jugadores, los que juegan, están comprometidos. Eso es lo más importante, crear esa idea colectiva. Y lo que dices, estamos haciendo las cosas muy bien al principio, así que hay que seguir la línea.
26: Aquest dimecres s'han disputat 5 partits més de la Lliga de Campions amb aquests resultats. PSG 6, Slovan de Bratislava 1, amb hat-trick de Ferran Torres. Liverpool 2, Atlètic de Madrid 1. Julián ha estat titular i ha jugat tot el partit. Nàpols 0, Arsenal 1. Stuttgart 3, Viking Stavanger 1. I Sporting de Portugal 3, Galatasaray 1.
19: 3CAT Info.
26: A Tarragona ha començat la Lliga Catalana de Bàsquet amb els dos primers partits. Ilerna Lleida 89, Assisa Joventut 84 i Andorra 74, Quitzenàs Manresa 83. Victòries, per tant, del Manresa i del Lleida. Podem sentir justament el tècnic dels lleidatans, Gerard Encuentra.
4: Juguem moltes situacions que jugàvem la temporada passada, l'únic que canvia és pues, alguns jugadors, no? I això fa que pues, a vegades tinguis un punt de més encert, més amenaça de 3, més focus ofensius. Jo crec que l'equip creu en el que estem fent. I...
26: També podem sentir les valoracions del tècnic del Manresa, Diego Campo.
7: Poco a poco, los jugadores me han ido aguantando a mí, nos hemos ido metiendo en el partido y creyendo en lo que hicimos. Y durante el partido hemos ido mejorando. Primero desde la presión al balón, después sobre las líneas de pase, porque hemos recuperado muchos balones y los no recuperados son pérdidas. Eso nos da mucha confianza. Contento de la presión del equipo dentro del partido, pero ya tenemos que dejar de decir, eso es la última vez que lo digo, de que hay jugadores nuevos.
19: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
26: En ciclisme, 5è triomf i 2è consecutiu per Matthew Brennan en aquesta edició de la Vuelta, després dels 185 quilòmetres entre dos germanes i Sevilla, corresponents a la 17a etapa. El balear Enric Mas manté un dia més el mallot vermell de líder amb 2 minuts i 6 segons sobre Fèlix Gal. Demà, 18a etapa, 32 quilòmetres de contrarrellotge individual entre el Puerto de Santa Maria i Jerez de la Frontera. Enric Mas reconeix que la d'aquest dijous és probablement la crono més important de la seva vida.
8: Puede ser que la afronte así. Al final ya sabes lo que me estoy jugando y tendré que sacar mi mejor Enric. Concentrados estamos en todo momento, lo que sí que tenemos que estar mentalizados y con confianza. Hemos hecho mucho trabajo durante muchos años y tenemos una buena oportunidad para intentar ganar la vuelta.
26: I aquest dimecres ha debutat a la Champions el Barça d'handbol, ho ha fet amb victòria davant de l'Horus de Dinamarca per 39-28. També ha debutat el Granollers a la Lliga Femenina d'handbol amb victòria ajustada, 16-15 contra l'Oviedo.
19: Són dos quarts d'una.

0: Principals informacions a aquesta hora. El CNI va advertir als governs espanyol i marroquí que hi havia crides a assaltar Ceuta per terra i mar en grups de 180.000 seguidors a les xarxes. La Moncloa, però, defensa que no es va alertar de la magnitud ni de la fiabilitat de l'entrada, cosa que el CNI admet. El PP parla de mentida d'estat. Plega per sorpresa el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. El Departament d'Interior assegura que la dimissió es deu a motius personals. El substituirà Ferran López, que ja ho va fer durant l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. A partir d'ara us explicarem que el sindicat Metges de Catalunya anuncia una vaga indefinida que començarà a mitjans d'octubre. També que Brussel·les assegura que el nou reglament europeu d'habitatge permetrà que governs com el de la Generalitat limitin la compra especulativa de pisos amb més garanties jurídiques. I que el Departament de Cultura destinarà més de 31 milions d'euros a les arts escèniques, un centenar d'empreses i companyies es beneficiaran de les ajudes durant els pròxims 3 anys. Esports.
1: El Barça golejat el Feyenoord en el debut a la Champions. Al Camp Nou ha guanyat per 5-1 amb dos gols de Rafinha, un de Bellini, un altre de Lamine i l'últim de Gabriel Jesús, també a la Champions. El PSG ha golejat 6-1 l'Slovan de Bratislava amb un hat-trick de Ferran Torres.
0: I el temps, dijous, torna a l'estabilitat amb un matí amb sol i alguna boirina a l'interior i ambient fresc o fred al Pirineu. Tramuntana i mestral, als dos extrems. A la tarda creixerà alguna nuvolada. Termòmetre normalitzat, amb les màximes més altes, tocant els 30 graus. Els serveis d'intel·ligència espanyols van informar al govern espanyol, la Guàrdia Civil i el Marroc d'una crida a les xarxes per entrar a Ceuta, difosa en grups de 180.000 seguidors. Ho van fer el dia abans de l'inici de la crisi, però amb trucades i missatges de WhatsApp dirigits a càrrecs menors. És el que es desprèn dels documents policials, militars i d'altres departaments que el govern espanyol ha fet públics aquest dimecres, que també destaquen la inacció dels agents marroquins. Àlex Giral Robert.
2: Segons es recull els papers, el 29 de juliol al migdia, un membre del CNI escriu per WhatsApp a la delegació del govern espanyol a Ceuta que hi ha una crida a les xarxes per assaltar per terra i mar la frontera l'endemà, dia 30, aprofitant la festa del tron al Marroc. Hi ha dos grups amb un total de 180.000 seguidors, perquè et facis a la idea de l'abast de la difusió, li diu. I al vespre es truquen durant 11 minuts, però no ha transcendit què es diuen. També el dia abans, el CNI intenta trucar i escriu a un comandament de la Guàrdia Civil sobre la difusió de la sala a les xarxes, que li respon que és fora i li facilita els contactes dels que estan operatius, i llavors trucada de telèfon de més de 7 minuts. I ja el 29 a mitja tarda, el CNI emet una nota als serveis d'intel·ligència marroquins informant-los que han detectat grups a les xarxes amb noms com Assalt a la tanca de Ceuta que estan viralitzant la convocatòria i els demanen col·laboració. Tot plegat, doncs, contactes informals que encaixen amb la defensa que la ministra Margarita Robles ha fet del paper del Centre Espanyol d'Intel·ligència.
3: Los servicios de inteligencia operan y actúan de muchas maneras. No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos.
2: I que ha xocat amb la versió del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
4: No hubo ningún informe. Y tendré que utilizar también la palabra ni aviso.
2: A banda, entre els documents desclassificats n'hi ha diversos de la Guàrdia Civil i de l'Exèrcit que recullen la passivitat dels cossos i les forces de seguretat del Marroc, una actitud que, segons els escrits, contrasta amb la proactivitat i col·laboració del dia anterior a l'entrada massiva.
0: Més qüestions. La gerent del PSOE descarrega en Santos Cerdán la responsabilitat pel cas Leire. En la seva declaració com a imputada davant de l'Audiència Nacional, ha assegurat que va ser l'ex número 3 del partit qui va ordenar pagar les suposades maniobres contra jutges i fiscals. Madrid, Dani Sainz de Aja.
5: La UCO situa la gerent del PSOE com el vincle entre el partit i la trama de Leire Díez, però Ana Fuentes no només assegura que no coneix l'exmilitant, sinó que en tot moment seguia ordres de Santos Cerdán. Segons fonts judicials, li ha dit al jutge Pedraz que era l'exsecretari d'organització qui li manava pagar els viatges de Díez i contractar dos advocats amb els quals s'hauria finançat la trama. Va considerar que eren pagaments ordinaris, assegura, i desconeixia la seva finalitat. No és l'única causa on s'investiga la caixa del PSOE, també hi ha el cas dels pagaments en efectiu de l'època d'Ábalos, Pedro Sánchez insisteix que si el partit acaba imputat, serà sense motiu.
6: Yo le digo que si nos imputan, iremos a defender nuestra inocencia y las cosas bien hechas. Hemos hecho un ejercicio de striptease donde hemos dado las facturas, los recibos, todo. Lo que quiero decir con esto es que no hay financiación irregular del Partido Socialista. No la hay.
5: Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola, on ha tornat a reivindicar també la innocència de l'expresident Zapatero.
0: Al Congrés, el curs polític ha arrencat amb una primera sessió de control amb to de precampanya electoral i marcada per la crisi de Ceuta. El PP i Vox han assenyalat el president espanyol per actuar, diuen, condicionat pel Marroc. Sentim el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i Pedro Sánchez, que ha negat cap xantatge.
7: Y si Marruecos canta, usted se va. Ha desprotegido a su país y su país se lo hará pagar. Ponga fecha y nos vemos en las urnas. Muchas gracias.
8: Este gobierno, señoría, no acepta el chantaje de ningún partido, ningún país, ni por supuesto tampoco de ningún poder. Volveremos en las urnas y les volveremos a ganar.
0: El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, dimiteix per sorpresa 2 anys després d'assumir el càrrec. El major del cos ha presentat la renúncia irrevocable adduint motius personals. Era una aposta del govern de Salvador Illa que el va situar en aquest càrrec més polític. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que li hauria agradat que Trapero continués fins a acabar el mandat i no ha volgut entrar en les raons que l'han dut a dimitir.
9: És una decisió personal que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entrarem en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat, això sí, amb l'empremta pròpia de la comissària en cap i del director general de la policia, el Ferran López, per entomar la feina que crec que aquests 2 anys s'ha fet molt bé.
0: El comissari Ferran López tornarà a substituir Trapero després que ja ho fes durant l'aplicació del 155. A banda d'aquest nomenament, Interior també ha comunicat un altre canvi. El cos policial tindrà per primera vegada una dona com a comissària en cap. Serà Sílvia Catà, que ocuparà el càrrec que fins ara tenia Miquel Esquius, que es jubila. I la sortida de Trapero de la cúpula d'Interior és un canvi molt rellevant, però no és un fet aïllat. Se suma a una cascada de relleus a la segona fila del govern de Salvador Illa des que ha tornat de vacances. En només 10 dies han canviat 5 alts càrrecs. Albert Prat.
10: Aquesta setmana al matí de Catalunya Ràdio el president Salvador Illa descartava fer una gran remodelació del seu govern ara que ha superat l'equador del mandat.
11: Crec que el govern el que ha de fer és treballar i vegem molt canvis i canvis. El que s'ha de fer és també un punt d'assossegament i donar temps. Necessiten estabilitat als òrgans de decisió per poder desplegar aquestes polítiques i és el que intento generar aquest entorn d'estabilitat també en el meu govern.
10: El president no vol fer canvis de cara a la galeria, però hi ha hagut relleus importants a la segona línia. A més de Trapero, l'altre canvi sonat ha sigut el de la secretària general d'Educació. Recordem que Esther Niubó va destituir la seva número 2 arran del fiasco amb les proves PISA. Fa 10 dies el Departament d'Interior va plegar el secretari general per motius personals, però no perdem de vista que era l'alt càrrec que hi havia jeràrquicament entre la consellera Parlon i Trapero. També ha renunciat el director general de Justícia Juvenil. És l'home que gestionava els centres d'internament dels menors que delinqueixen. I tot això coincideix en plena crisi per l'assassinat de Manresa. Ara bé, el govern diu que aquest relleu ja estava pactat de fa temps i que no té res a veure. I el Departament d'Empresa ha canviat el director del SOC, el Servei d'Ocupació. Aleguen també per motius personals.
0: El govern ha commemorat el 50è aniversari de la Diada de Sant Boi, la primera que es va celebrar després del franquisme i que va aplegar milers de catalans. L'acte ha reivindicat els valors democràtics i el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha remarcat que cal seguir-los defensant davant els autoritarismes.
12: El compromís democràtic. El compromís democràtic. I de què s'alimenta el compromís democràtic? S'alimenta, en primer lloc, de conviccions. És a dir, idees inscrites en el més profund del nostre pensament, de conviccions. Les conviccions no es canvien.
0: També ha intervingut en l'acte l'advocat Miquel Roca, un dels oradors de la Diada del 76, que afirma que 50 anys després cal seguir preservant la llibertat, sumant-hi totes les sensibilitats.
13: Unitat en la lluita per la llibertat, amb el missatge integrador d'una Catalunya diversa que necessita de tota la seva gent per fer front als reptes que la llibertat recuperada ens plantejava de futur en aquell moment. I ara.
0: L'acte també l'ha seguit el president del Parlament, Josep Rull, a més dels consellers del govern. La Coral Sant Jordi l'ha conclòs amb l'himne dels Segadors. El sindicat majoritari Metges de Catalunya ha convocat una vaga indefinida a partir de mitjans d'octubre. L'aturada, que encara no té data concreta, la farà juntament amb 6 sindicats de metges més d'arreu de l'estat espanyol. Els facultatius han complert l'amenaça de la setmana passada després que el govern espanyol aprovés al Consell de Ministres el nou Estatut Marc dels Serveis de Salut. Els facultatius insisteixen que volen un marc regulatori propi i consideren que el que s'ha aprovat no millora les seves condicions laborals. Xavier Lleonart és el secretari general de Metges de Catalunya.
14: Es farà una convocatòria de vaga indefinida, absolutament coincident amb la convocatòria estatal, per mirar de mostrar i de visibilitzar aquesta unitat d'acció, però, a més, distingint i culpabilitzant el govern de la Generalitat, que és el darrer i el màxim responsable de solucionar aquesta situació a nivell català.
0: Un anunci de convocatòria que ha servit també per presentar la Unió Mèdica i Facultativa, l'UMIF. És la nova confederació de sindicats d'arreu de l'Estat, també Metges de Catalunya, que servirà com a instrument per convocar mobilitzacions.
15: 3CAT Info.
0: Més qüestions. Brussel·les diu que el nou Reglament Europeu d'Habitatge crea el marc legal necessari perquè Catalunya pugui limitar la compra especulativa de pisos. Per aconseguir-ho, el govern i els grups d'esquerres impulsen una llei que ara mateix està encallada al Parlament, perquè segons el Consell de Garanties Estatutàries, la proposta vulnera el dret a la propietat privada. Amb el nou Reglament Europeu a la mà, però, les autoritats comunitàries esperen posar una mica d'ordre enmig d'aquests conflictes per l'habitatge. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
16: Gràcies al nou reglament d'habitatge, Brussel·les creu que Catalunya tindrà ara més cobertura legal per restringir la compra especulativa de pisos. Ho ha assegurat el màxim responsable d'habitatge de la Comissió Europea, el socialista danès Dan Jorgensen, en declaracions a Catalunya Ràdio i a l'Agència Catalana de Notícies.
17: El que volem amb aquesta proposta és fer possible que els governs lluitin contra la compra especulativa d'habitatges quan els compren i després no els utilitzen com a habitatges.
16: Aquest reglament europeu vol que les administracions puguin restringir la compra de segones residències en zones d'habitatge tensionat i limitar-hi també el lloguer turístic, això sí, amb condicions per evitar que les mesures siguin més restrictives del compte i que es regeixin per un criteri de proporcionalitat. Però com que el nou reglament europeu no tindrà caràcter retroactiu, aquestes disposicions no afectaran els plans de l'Ajuntament de Barcelona d'eliminar de soc arrel tot el lloguer turístic d'aquí 2 anys.
0: En plana internacional, a la ciutat texana de Dallas ha arrencat una inèdita convenció del Partit Republicà destinada a convertir-se en un bany de masses de Donald Trump amb la vista posada en les eleccions de mig mandat. El president dels Estats Units ha acusat l'Iran de voler influir en aquests comicis i ha vaticinat que la guerra s'acabarà just després. Enviat especial a Dallas, Oriol Serra.
1: La convenció inèdita de 2 dies que el Partit Republicà està fent a Dallas, a Texas, ha començat marcada pels canvis a l'agenda per ordre del mateix Donald Trump. El president dels Estats Units ha decidit que serà el protagonista no només en la cloenda d'aquest dijous, sinó en la mateixa arrencada de la convenció. Trump, tot just abans d'emprendre el vol cap a Dallas, ha aprofitat per intentar desacreditar el Partit Demòcrata, insinuant que votar-lo és votar pels interessos del règim iranià.
18: I think the war will end. Crec que la guerra acabarà immediatament després de les eleccions, perquè ja no poden aguantar més. Estan desesperats per intentar influir en les eleccions perquè hi arribi un grup de gent dèbil i així els deixin tranquils i puguin tenir la seva arma nuclear.
1: La convenció republicana és insòlita perquè mai abans s'havia celebrat a les portes d'unes eleccions de mitja legislatura. Recordem que tindran lloc a principis de novembre. Als carrers de Dallas, alguns activistes pels drets civils i contraris a Trump han deixat sentir les seves veus. És el cas del LUC, contrari a l'existència de la policia d'immigració i duanes, coneguda com a ICE.
19: La immigració és un gran tema. Estic molt a favor d'abolir l'ICE. Penso que no podem tenir una agència que actuï així. Aquest país ha existit gairebé 250 anys sense l'ICE. L'ICE és més jove que jo i en tinc 23. No necessitem l'ICE. Hi ha millors maneres de gestionar la immigració.
1: La convenció també té per objectiu insistir en la campanya de demonització del Partit Demòcrata, al qual el trumpisme titlla d'estar dominat pel comunisme l'enemic públic número 1 dels Estats Units.
0: I el petroli supera els $100 al barril per culpa de la guerra de l'Iran. Els atacs de les últimes hores han fet enfilar el preu del Brent. Els iranians han bombardejat una vintena de vaixells al Golf Pèrsic, entre els quals dos de nord-americans i bases dels Estats Units a Jordània, mentre que Washington ha enfonsat 5 petroliers iranians. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha llançat més amenaces.
15: L'intercanvi és bastant senzill. L'Iran continua intentant atacar els nostres vaixells de guerra i cada vegada que ho facin o intentin fer-ho perdran petroliers.
0: Mentrestant, a l'Aràbia Saudita ha llançat aquest dimecres més de 50 atacs aèries contra els rebels hutis del Iemen, segons han informat aquests aliats de l'Iran. D'aquesta manera han respost a l'onada de bombardejos que els hutis van executar dimarts i que van fer desenes de ferits.
20: El temps.
0: Sentim la previsió del temps de Gemma Puig.
21: De matinada encara alguna gota pot fregar a la mateixa línia de la costa, però clarament marxen aquests ruixats, s'afluixa la inestabilitat i tindrem un dijous fresc o fred, fins i tot cap al Pirineu, temperatures mínimes que poden quedar doncs, per sota d'aquests 5 graus, a alta muntanya, alguna tímida glaçada, i aquests valors també baixos cap a comarques interiors, cap a Ponent, 10, 11, 12 graus de mínima. Refrescada general, també la costa. Deixarem enrere fins i tot les mínimes tropicals, potser en algun sector de la costa central. Alguna boirina matinal, bandes de núvols prims, moltes estones de sol, i a la tarda també aquest cel estones enterbolit, encara amb vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems, i temperatures semblants, les màximes contingudes, els valors més alts tocant els 30.
20: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: La Xina ha commemorat aquest dimecres el 50è aniversari de la mort de Mao Zedong, pare del socialisme xinès, fundador de la República Popular i líder del gegant asiàtic durant 27 anys. El país que va llegar Mao ha canviat molt en aquest mig segle, sobretot pel que fa a l'economia, però manté el culte a la seva figura i la fèrria estructura de partit únic. Pequín, Francesc Canals.
22: M'he arribat al mercat pequinès de Panjiayuan, on entre centenars de parades d'antiguitats, o més aviat coses velles, Mao Zedong atrau nostàlgics i turistes. 50 anys després de la desaparició física del gran timoner, el maoisme perviu en pòsters, pins, bustos, estàtues a tota la Xina, però no només. Mao Zedong va proclamar la República Popular el 1949 i és considerat, per tant, el pare de la Xina comunista de manera indiscutible, malgrat els milions de morts que van provocar les seves polítiques durant l'anomenat Gran Salt Endavant o la Revolució Cultural. Després va venir l'obertura que va dur la Xina a l'actual estatus de potència, malgrat que la bona vida de la qual gaudeix la Deng, jubilada pequinesa, té a veure amb les reformes capitalistes, em diu al parc on es reuneix per cantar amb els amics, que ella adora a Mao.
23: Quan era petita vaig viure la Revolució Cultural. En aquella època, el poble xinès admirava molt el president Mao. Ja fa molts anys que no hi és, però per la gent de la meva generació, tot i que no puc dir que fos un déu, sempre viurà als nostres cors.
22: Concentració de poder, culte a la personalitat, purga dels dirigents rivals, són característiques del maoisme que, salvant les distàncies, els sinòlegs detecten en la Xina de Xi Jinping, que, a més, com la de Mao Zedong, busca en el nacionalisme el factor cohesionador.
0: Coincidint amb aquesta efemèride, s'ha editat en català una traducció del llibre Roig de Mao, el recull de cites del líder. Publicat el 1964, ha esdevingut un dels llibres més famosos de la història. La traductora del llibre al català, Núria Barberà, i la seva prologuista, Laura Llevadot, han explicat al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio què significa per elles aquesta obra.
24: Aprens no només a entendre el personatge, aprens també en quin moment estàvem, no? I quina Xina era la Xina d'aquell moment, no? Era una Xina més aviat pobra, no? D'uns 600 milions d'habitants i ha canviat molt, no? Llavors, clar, amb aquest llibre transportes una mica també en aquest passat.
25: És sobretot com un llibre objecte, un llibre que orienta, que va ser com un símbol més aviat, però que d'alguna manera ens porta a una crítica del present, no? I en aquest sentit, doncs, és molt valuós tenir-lo en català perquè no hi era.
20: 3Cat Info.
0: Dos científics acusen de plagi OpenAI, que ha anunciat que ha resolt un dels problemes més difícils de la matemàtica moderna. Un científic de la competència, d'Anthropic, i un altre de la Universitat de Nova York, diuen que OpenAI s'ha aprofitat de càlculs que havien fet ells mateixos amb l'ajuda de ChatGPT. La polèmica està servida i té una derivada a les borses. Núria Hart.
2: Doncs sí, perquè la fita d'OpenAI l'haurien aconseguit tard o d'hora els humans. En l'última dècada, la comunitat matemàtica internacional havia fet avenços molt importants en aquest problema, que ara la intel·ligència artificial diu haver resolt. El catedràtic de la UB, Xavier Rosotón, es pregunta de qui és el mèrit.
3: I es costa una mica d'acabar de veure com ha anat tot això, perquè el model d'OpenAI té mèrit, evidentment, perquè és el primer que ha resolt el problema, però s'ha beneficiat de totes les idees que encara eren privades d'aquest altre. Els dos matemàtics que ho estaven a punt de fer-ho i aquests dos matemàtics que estaven a punt de fer-ho s'han beneficiat, evidentment, de tots els avenços dels últims anys.
2: La controvèrsia s'ha d'entendre en el marc econòmic perquè les companyies OpenAI i Anthropic estan a punt de sortir a borsa i les dues ho volen fer més fortes que mai.
3: I llavors volen demostrar als seus inversors que el seu model és millor que el de la competència. I què han fet per intentar demostrar això? Doncs s'han agafat una mica a la matemàtica teòrica per competir i mostrar que el seu model és millor que el de la competència.
2: Si tot va bé, Anthropic podria debutar a borsa a finals del mes que ve, a final d'octubre amb una sortida rècord.
0: El Departament de Cultura fa una aposta decidida per les arts escèniques i destinarà una aportació rècord de més de 31 milions d'euros del seu pressupost. Això suposa que en els pròxims 3 anys un centenar d'empreses i companyies es beneficiaran dels ajuts. El nombre de beneficiaris es multiplica per més de 3 des de la primera convocatòria dels ajuts al 2014. D'aquesta manera, dels 30 inicials, ara són 103 i un 66% de la dotació més respecte al període anterior. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, parla de l'objectiu d'aquesta xifra històrica.
4: Dotarà les arts escèniques, sobretot, jo crec que de major estabilitat. Amb aquests ajuts contribuïm de manera significativa a que les companyies pugueu planificar, com us deia, amb més seguretat, desenvolupar projectes a llarg termini i créixer tant en qualitat com en ambició artística i, per tant, econòmica, naturalment.
0: Els ajuts permeten enfortir el sector empresarial, el reforç de les estructures de les companyies, l'augment de produccions i que s'hi puguin destinar més recursos. La inversió pública en arts escèniques garanteix al sector una estabilitat i professionalització en els pròxims anys i consolida les arts escèniques del país com un dels puntals de la cultura catalana. I el Mercat de Música Viva de Vic arrencarà amb un concert inaugural provocador que qüestionarà què és la música en directe. La dramaturga Lucía del Greco ha creat una posada en escena a partir de la música d'Andrea Laszlo de Simone, un compositor italià que mai fa concerts. Marc Ruiz.
5: El títol del concert és ben explícit, Non Concerto, i està dedicat al disc Una longuíssima ombra, que té molt a veure amb els sentits, amb títols com Ricordo tàctile o Rifrazione. Tant Lucía del Greco com el Mercat de Música Viva de Vic han volgut ocultar què hi passarà, perquè l'expectativa també forma part dels concerts. I és que volen provocar la reflexió sobre què és aquesta experiència que anomenem concert i quin és el paper que hi té la música. Ha de ser en directe, pot ser gravada, cal que hi hagi una persona al centre de l'escenari i que tot giri al seu entorn. Per del Greco, la clau és l'emoció.
6: No ens quedem només en el pla atmosfèric de la música, sinó hi ha una reflexió al darrere que intenta no respondre a la pregunta de què és la música en directe, però sí generar potser més preguntes al voltant d'això, posant en el centre la reflexió sobre què passa si l'emoció està en l'espectador, independentment de la veritat de l'emoció del que passa en escena.
5: El Mercat de Música Viva de Vic se celebrarà del 16 al 20 de setembre i s'hi podran veure més de 70 propostes d'artistes com Quimi Portet, Marina Herlop, Nacho Vegas o Ginestà, entre d'altres.
0: La mostra de Venècia ha presentat aquest dimecres un dels projectes més singulars, experimental i alhora monumental de tota la secció oficial a concurs, la pel·lícula russa Dau, que culmina una macrocreació artística dedicada durant 20 anys a retratar tant la figura del físic atòmic de l'era soviètica i premi Nobel, Lev Landau, com la vida a l'URSS sota la dictadura comunista.
7: Aquesta pel·lícula de més de 3 hores del director rus Ilya Krasanovsky és la peça central que culmina el projecte gegantí Dau, començat a crear fa 2 dècades. El llargmetratge estrenat al Lido és l'últim lliurament d'una quinzena de cintes experimentals que van començar a estrenar-se el 2019, com ara Dau Regeneration, Dau Natasha o Dau Conformis. Tot el material està consagrat al científic soviètic Lev Landau, un desenvolupador de la bomba atòmica guardonat amb el Nobel l'any 1961. Ens ho explica el creador del projecte, Ilya Krasanovsky.
18: Primer de tot, és important diferenciar el projecte DAW del que és la pel·lícula DAW. Fa 20 anys em vaig concentrar sobretot en el projecte artístic DAW, en pel·lícules experimentals, instal·lacions, llibres i altres formats. I vaig necessitar un temps per no tocar la cinta original fins a fer la pel·lícula que podeu veure ara, que té un estil diferent, diàlegs, una història més clara.
7: Krasanovsky, per cert, s'ha desmarcat per la polèmica a Venècia pel fet que la Bienal ha permès l'exhibició d'un film rus en plena guerra amb Ucraïna. El protagonista que dona vida a DAW és el prestigiós director d'orquestra Teodor Currensis.
0: Esports. Amb Sergi Andreu.
1: Golejada del Barça en l'estrena a la Champions davant del Feyenoord al Camp Nou per 5-1. Els de Flick han estat molt superiors a l'equip neerlandès i el descans ja dominaven per 2-0. Gràcies a dos grans gols de Rafinha i de Adeyemi. A la segona part, els blaugranes han completat la golejada amb un altre gol de Rafinha, un de Lamine de falta directa al minut 77 i un cinquè de Gabriel Jesús de cap quan feia pocs minuts que era al camp i faltaven 5 minuts per acabar el partit. Sentim la valoració de Hansi Flick, que ha posat en valor que té una plantilla, diu, molt completa.
8: Bé, és el que veig. De fet, l'entrenador, tenim una gran qualitat a l'entrenament, que sempre es tracta d'això, de competir entre ells a l'entrenament, que en cada posició tenim una gran qualitat. I per nosaltres està molt bé veure això, que fem canvis i que l'equip segueix amb la mateixa idea, amb com volem jugar, i és una cosa fantàstica.
1: Hola. Olmo ha explicat d'aquesta manera el gran inici de temporada de l'equip.
9: Bueno, para nosotros sí puede ser normal, ¿no? Tenemos trabajar, te diría. O sea, somos un equipo con mucha llegada, que quiere tener siempre la iniciativa, que crea muchas ocasiones, y al final tenemos la calidad necesaria arriba para acabar marcando esos goles que a lo mejor pueden parecer muchos, pero al final creamos esas ocasiones y tenemos ocasiones claras para marcar, y las difíciles también porque tenemos esa calidad que de sobra para realizarlas.
1: Després del partit, Rodri s'ha disculpat per les seves paraules criticant el joc del València fa uns dies a la banqueta de Mestalla. Aquest dimecres s'han disputat 5 partits més de la Lliga de Campions amb aquests resultats. PSG 6, Slovan Bratislava 1, amb hat-trick de Ferran Torres. Liverpool 2, Atlètic de Madrid 1, Julián ha estat titular i Araujo ha donat l'assistència d'esperó del primer gol del Liverpool. Nàpols 0, Arsenal 1, Stuttgart 3, Viking Stavanger Noruec 1 i Sporting de Portugal 3, Galatasaray 1. Més qüestions, parlem ara de bàsquet.
20: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: A Tarragona ha començat la Lliga Catalana de Bàsquet amb els dos primers partits ja disputats i l'Arna Lleida 89, a Sisa Joventut 84 i a Morabanc Andorra 74, Quitzenàs Manresa 83. Aquest dijous es disputen aquests dos partits, Girona Lleida a 6:45 i Barça Andorra a 9:00. D'altra banda, l'Espar Girona ha comunicat la baixa d'Axel Mercerón. La jugadora té un esguinç de grau 3 al lligament del turmell esquerre. En ciclisme, cinquè triomf i segon consecutiu per Matthew Brennan en aquesta edició de la Vuelta, després dels 185 quilòmetres entre dos germanes i Sevilla, corresponents a la 17a etapa. El balear Enric Mas manté un dia més el mallot vermell de líder amb 2:06 d'avantatge sobre Fèlix Gal. Aquest dijous, 18a etapa, és una contrarrellotge de 32 quilòmetres individual entre el Puerto de Santa Maria i Jerez de la Frontera. Més qüestions, aquest dimecres s'ha debutat a la Champions el Barça d'handbol. Ho ha fet en victòria davant de l'Horus de Dinamarca per 39-28. També ha debutat el Granollers a la Lliga Femenina d'handbol. Ho ha fet també en victòria, en aquest cas més ajustada, per 16-15 contra l'Oviedo. I el Granollers masculí, el d'handbol, ha confirmat la lesió del jugador Bruno Reguard. Té un esquinç de grau 3 al turmell.
20: 3CAT Info. Fresca Info.

El CNI va advertir als governs espanyol i marroquí que hi havia crides a saltar Ceuta per terra i mar en grups de 180.000 seguidors a les xarxes. Són avisos que es van fer el dia abans amb trucades i whatsapps entre càrrecs menors. La Moncloa defensa que no es va alertar de la magnitud ni de la fiabilitat de l'entrada, cosa que el CNI admet i el PP parla de mentida d'estat. Plega per sorpresa el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. El Departament d'Interior assegura que la dimissió es deu a motius personals i nega desavinences. El substituirà Ferran López, que ja va substituir Trapero durant l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Interior també incorpora Sílvia Catà com a nova comissària en cap del cos. Serà la primera dona a assumir aquest càrrec. L'oposició i els socis del govern han celebrat la dimissió de Josep Lluís Trapero. Junts i la CUP demanen que la consellera Parlon s'aparti i critiquen que el substitut de Trapero sigui Ferran López, que va dirigir els Mossos durant el 155. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de xàfecs localment intensos a la Catalunya Central i al Ripollès. L'episodi de pluges que ha obligat a restringir la mobilitat, les classes i l'activitat sanitària al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Baix i al Penedès no ha deixat incidències destacables i les autoritats defensen les mesures preventives. El canceller alemany Friedrich Merz i la líder d'Alternativa per Alemanya xoquen al Parlament per les polítiques

0: Maria del Mar Bonet tornarà al Teatre Olímpia de París per celebrar el 50è aniversari de la seva actuació dins del festival Cançons en Llibertat. La cantautora mallorquina ha reeditat el disc gravat durant aquell cèlebre recital compartit amb Ovidi Montlló i Toti Soler, i l'11 d'octubre tornarà a cantar al Temple de la Cançó Protesta.
1: Esports.
2: Golejada del Barça en el debut a la Champions, els blaugranes s'han imposat per 5-1 al Feyenoord amb dos gols de Rafinha, un de Adeyemi, un altre de Lamin i l'últim de Gabriel Jesús. Entre altres resultats destaquen el PSG 6, Slovan de Bratislava 1 amb hat-trick de Ferran Torres. A Tarragona ha començat la Lliga Catalana de Bàsquet amb victòries del Lleida davant del Joventut i del Manresa contra l'Andorra. I a la Champions d'handbol, el Barça ha debutat amb victòria davant de l'Horus de Dinamarca per 39-28.
0: I el temps, dijous torna a l'estabilitat amb un matí amb sol i alguna boirina a l'interior i ambient fresc o fred al Pirineu. Tramuntana i mestral als dos extrems. A la tarda creixerà alguna nuvolada. Termòmetre normalitzat amb les màximes més altes tocant els 30 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: Els serveis d'intel·ligència espanyols van informar al govern espanyol, la Guàrdia Civil i el Marroc d'una crida a les xarxes per entrar a Ceuta, difosa en grups de 180.000 seguidors. Ho van fer el dia abans de l'inici de la crisi, però amb trucades i missatges de WhatsApp dirigits a càrrecs menors. És el que es desprèn de documents policials, militars i d'altres departaments que el govern espanyol ha fet públics aquest dimecres, que també destaquen la inacció dels agents marroquins. Àlex Giral Robert.
3: Segons es recull els papers, el 29 de juliol al migdia, un membre del CNI escriu per WhatsApp a la delegació del govern espanyol a Ceuta que hi ha una crida a les xarxes per assaltar per terra i mar la frontera l'endemà, dia 30, aprofitant la festa del tron al Marroc. Hi ha dos grups amb un total de 180.000 seguidors, perquè et facis a la idea de l'abast de la difusió, li diu. I al vespre es truquen durant 11 minuts, però no ha transcendit què es diuen. També el dia abans, el CNI intenta trucar i escriu a un comandament de la Guàrdia Civil sobre la difusió de la sala a les xarxes, que li respon que és fora i li facilita els contactes dels que estan operatius. I llavors, trucada de telèfon de més de 7 minuts. I ja el 29 a mitja tarda, el CNI emet una nota als serveis d'intel·ligència marroquins informant-los que han detectat grups a les xarxes amb noms com Assalt a la tanca de Ceuta que estan viralitzant la convocatòria i els demanen col·laboració. Tot plegat, doncs, contactes informals que encaixen amb la defensa que la ministra Margarita Robles ha fet del paper del Centre Espanyol d'Intel·ligència.
4: Los servicios de inteligencia operan y actúan de muchas maneras. No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos.
3: I que ha xocat amb la versió del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
5: No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso.
3: A banda, entre els documents desclassificats n'hi ha diversos de la Guàrdia Civil i de l'Exèrcit que recullen la passivitat dels cossos i les forces de seguretat del Marroc, una actitud que, segons els escrits, contrasta amb la proactivitat i col·laboració del dia anterior a l'entrada massiva.
0: El govern espanyol s'embolica i no aconsegueix rebaixar els dubtes sobre la seva gestió a Ceuta amb la publicació dels informes. La Moncloa minimitza aquest avís que el CNI va donar per WhatsApp sobre les 180.000 persones i nega que fos oficial. És la tesi que també ha defensat Pedro Sánchez en un missatge a les xarxes. Per l'oposició, els informes evidencien que el president espanyol ha mentit. Madrid, Paula Brujats.
6: La Moncloa insisteix que no tenia notícies de la magnitud de l'entrada a Ceuta i en culpa el CNI assegura que l'avís del moviment a les xarxes socials es va enviar per WhatsApp, un mitjà impropi, diuen, per elevar una alerta important i tampoc va escalar a cap superior, ni a la ministra de Defensa, ni es va comunicar a Pedro Sánchez. També ho ha criticat el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, que és dels pocs que va rebre el WhatsApp del CNI.
7: Cuando el CNI tiene una alerta, se hace un informe, lo entrega en un sobre lacrado, un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta.
6: I en un gest poc habitual, el CNI ha reaccionat en un comunicat en què assegura que va fer bé la seva feina i reconeix que la seva informació no anticipava la magnitud de l'entrada. El PP i Vox creuen que els documents demostren que Sánchez ha mentit. Esther Muñoz, portaveu del PP al Congrés.
8: Es evidente que el gobierno hizo una dejación de funciones manifiesta y dolosa. Tenían la información.

0: I els socis de Sánchez com Esquerra i Sumar posen en dubte la feina del CNI i apunten que hi ha sectors de l'Estat que van contra el president espanyol.
1: Corroboran el hecho de que hay una parte del Estado que van contra el gobierno, en este caso el CNI.
2: Nosotros siempre lo hemos dicho, estamos muy preocupados con la estrategia que lanzó el señor Aznar de sabotaje del funcionamiento de la administración del Estado para desgastar al gobierno.
0: Tot i les crítiques, els socis coincideixen amb el govern espanyol que ningú va avisar de l'arribada de milers de persones a la frontera.
3: El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, dimiteix per sorpresa 2 anys després d'assumir el càrrec. El major del cos ha presentat la renúncia irrevocable per sorpresa i adduint motius personals. Era una aposta del govern de Salvador Illa que el va situar en aquest càrrec més polític. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que Trapero el va informar de la decisió a finals d'agost i que li hauria agradat que continués fins a acabar el mandat. Parlon no ha volgut entrar en les raons que l'han portat a dimitir i ha elogiat la feina feta durant aquests 2 anys.
4: És una decisió personal que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entrarem en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat, això sí, amb l'empremta pròpia de la comissària en cap i del director general de la policia, el Ferran López, per entomar la feina que crec que aquests 2 anys s'ha fet molt bé.
3: Com sentíem, el comissari Ferran López tornarà a assumir el càrrec de director general que ja va exercir entre el 2017 i el 2018. Actualment estava al capdavant de la delegació del cos a Madrid. A banda d'aquest nomenament, Interior també ha comunicat un altre canvi. El cos policial tindrà per primer cop una dona com a comissària en cap. Serà Sílvia Catà, que ocuparà el càrrec que fins ara tenia Miquel Esquius, que es jubila. Catà, que és una aposta personal de Parlon, fins ara era comissària de la Regió Policial de Girona.
4: És la primera dona comissària en cap del cos i amb una trajectòria coneguda sobretot per l'aposta que ha fet per treballar des de les àrees bàsiques policials en les quals ha estat al capdavant i també des de la Regió Policial de Girona amb un model fonamentat en la proximitat.
3: Des d'Interior asseguren que la nova direcció mantindrà una línia continuista amb el focus en la lluita contra la multireincidència i el crim organitzat. I l'oposició i els socis de govern aplaudeixen la dimissió de Trapero, però hi veuen la debilitat del govern d'Illa. Junts i la CUP demanen el cap de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i critiquen que el substitut de Trapero sigui Ferran López, que va dirigir els Mossos durant l'aplicació del 155. Junts reclama que Parlon doni explicacions al Parlament i carrega fort contra López, mentre que Esquerra Republicana li dona un vot de confiança. Sentim primer Esther Capella i després el juntaire Salvador Vergés.
5: Personifica l'aplicació d'això, del 155, al cos de Mossos d'Esquadra i ho personifica per la seva trajectòria, per la seva agenda, pels seus objectius i per les seves conviccions.
6: Compta amb experiència, coneixements, formació, reconegut per tothom i en funció també de la seva gestió nosaltres valorarem.
3: El diputat de la CUP, Xavier Pellicer, també pronostica el final de la consellera Parlon per vulnerar de manera sistemàtica, diu, els drets a la mobilització popular.
7: Aquestes són les polítiques que han fet caure Trapero i que la faran caure a vostè i al seu govern si no les atura de forma immediata.
3: I des dels comuns, David Cid remarca la provisionalitat del govern.
8: És evident que estem un govern que va a crisi per setmana. Nova setmana, nova crisi. I per tant, fa la sensació que tenim un govern que viu instal·lat en la provisionalitat.
3: El PP i Vox van més enllà. El primer veu en la dimissió de Trapero un govern en descomposició i el segon un naufragi. I els sindicats de Mossos es mostren sorpresos per la dimissió de Trapero i lamenten els canvis continus en la direcció del cos policial. El portaveu del sindicat majoritari SAPFEPOL, Toni Castejón, ha explicat a 3Cat Info que demanaran explicacions a la conselleria per saber els motius d'aquest relleu.
9: Però sí que és veritat que en pocs dies ha dimitit el secretari general d'Interior, ara dimiteix el director general, tornem a tindre canvis i al final és veritat que en aquesta prefectura el cos de Mossos es fa molt complicat tindre una continuïtat, tot i que siguin molt professionals els que entrin com eren els que marxaven. Però sempre tenim aquest xup-xup que, bueno, no beneficia el cos.
3: També des de la USPAC asseguren que els canvis continuats a la cúpula del cos generen inestabilitat. És per això que Fermín Gallart, portaveu del sindicat, demanava a Catalunya Ràdio que no es polititzi la direcció dels Mossos.
10: Sí que hi hauria d'haver una independència clara, no?, entre el que serien els càrrecs polítics i després el funcionament de lo que seria la direcció general de la policia, no?, del comissari en cap. Però també les polítiques de mercades de seguretat sempre venen des del Departament d'Interior, llavors, bueno, ens agrada o no, sempre hi haurà aquesta relació político-policial, doncs, bastant directa.
3: I el sindicat USTEC, el majoritari de mestres i professors, avisa que la dimissió de Trapero no taparà el cas de la filtració policial en una assemblea docent i que manté la via judicial per arribar fins al final per saber qui va donar aquest ordre.
11: 3CAT Info.
3: L'episodi de pluges intenses que ha obligat a restringir la mobilitat i a suspendre les classes al Baix Llobregat, al Garraf, l'Alt i al Baix Penedès i al Vallès Occidental ja ha superat la fase més complicada. Es manté, però, en alerta l'Inuncat, perquè encara poden aparèixer ruixats intensos a la Catalunya Central i al Ripollès. El telèfon d'emergències ha atès unes 300 trucades per incidències relacionades amb les pluges. Ho reconeixia la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, en declaracions a 3CAT Info.
12: De la zona de Barcelona, també de Sabadell, també del Vendrell, de la zona del Baix Penedès, i aquestes trucades han sigut bàsicament d'entrades d'aigua en baixos, també d'algun rescat d'algun vehicle, però no han revestit gravetat.
3: Bona part de l'aigua ha caigut sobre el mar i això ha permès aixecar les mesures abans del previst. Al migdia, les restriccions de mobilitat i l'activitat sanitària no urgent, i a les 5 de la tarda s'ha donat llum verda a les activitats educatives. Imma Soler ho justificava així.
12: Ha caigut força, però no amb quantitats com podíem esperar. Si doncs ha estat possible, tal com fem quan demanem les mesures que veiem una necessitat, perquè la probabilitat és alta, quan aquesta baixa, doncs també podem retirar aquestes mesures.
3: La pertorbació ha deixat registres localment intensos d'entre 80 i 90 litres per metre quadrat cap al Ripollès, al Berguedà i al nord d'Osona, i a la façana litoral han descarregat entre 40 i 50 litres en punts del Baix Llobregat i el Garraf. I les tempestes també han dificultat l'operativa de l'aeroport del Prat. La gran majoria dels vols programats per aquest dimecres han acumulat retards i en alguns moments les esperes han sigut de més d'una hora. També s'han hagut de cancel·lar una seixantena de vols pel mal temps. La circulació de trens també ha estat complicada. L'alta velocitat entre Barcelona i Madrid s'ha hagut d'aturar 2 hores al migdia perquè la tempesta havia malmès la catenària a Sant Vicenç dels Horts. Això ha afectat 21 trens i gairebé 7.000 passatgers. I a la línia del Garraf, durant bona part del matí, els trens de l'R2 Sud no circulaven i només hi passaven els trens regionals, que paraven a totes les estacions.
11: El temps.
3: És moment per la previsió de Gemma Puig.
13: De matinada encara alguna gota pot fregar a la mateixa línia de la costa, però clarament marxen aquests ruixats, s'afluixa la inestabilitat i tindrem un dijous fresc o fred, fins i tot cap al Pirineu, temperatures mínimes que poden quedar doncs, per sota d'aquests 5 graus, a alta muntanya, alguna tímida glaçada, i aquests valors també baixos cap a comarques interiors, cap a Ponent, 10, 11, 12 graus de mínima. Refrescada general, també la costa. Deixarem enrere fins i tot les mínimes tropicals, potser en algun sector de la costa central. Alguna boirina matinal, bandes de núvols prims, moltes estones de sol i a la tarda també aquest cel estones enterbolit, encara amb vent de nord, tramuntana i mestral als dos extrems i temperatures semblants, les màximes contingudes, els valors més alts tocant els 30.
11: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
3: En parlàvem en titulars, el canceller alemany Friedrich Merz i la líder d'Alternativa per Alemanya han protagonitzat una sessió tensa al Parlament, coincidint amb el seu primer cara a cara després de la victòria dels extremistes a les eleccions de Saxònia-Anhalt. Merz ha qualificat les polítiques antiimmigració de l'extrema dreta de plans de neteja ètnica. Berlín, Jordi Regàs.
14: Aquest dimecres, en el marc del debat de pressupostos, s'ha produït una agra picabaralla al Bundestag després de la victòria de l'extrema dreta a Saxònia-Anhalt. Alice Weidel, portaveu d'Alternativa per Alemanya.
15: Els votants de Saxònia-Anhalt li han comunicat a vostè amb tota claredat en la llengua de la sobirania democràtica que la coalició de govern està acabada.
14: Amb les eleccions d'aquí a dos caps de setmana a dos altres estats federals, Biden ha aprofitat per tornar a subratllar les seves prioritats en immigració.
15: A la Alemanya hi viuen més d'un milió de refugiats a qui s'han denegat les sol·licituds d'asil en més d'una ocasió. Què hi fan encara aquestes persones en aquest país? Haurien de ser deportades.
14: Merz ha contraatacat criticant la política migratòria de l'extrema dreta.
16: Si es fa realitat el que vostès propugnen seria una remigració, que no és res més que una neteja ètnica basada en el color de la pell i la procedència. No és res més que això.
14: Finalment, el canceller ha defensat el suport d'Alemanya-Ucraïna i ha criticat el silenci d'Alternativa per Alemanya per totes les ingerències russes dels mesos passats.
3: Més d'un miler de persones s'han tornat a manifestar pels carrers de Manresa per exigir més seguretat i justícia després de la mort d'un home la setmana passada apunyalat presumptament per un grup de menors. El jutge ha deixat en llibertat vigilada els últims dos detinguts en relació amb el cas, mentre que els altres dos continuen en un centre d'internament. L'alcalde de la capital del Bages demana un pacte de país per lluitar contra les armes blanques. Manresa, Nàtia Vell.
17: Manresa ha tornat a dir prou a la violència, a l'incivisme i a la indiferència, i prou també a usar la por per escampar l'odi. Han dit que volen els organitzadors una Manresa on la gent pugui caminar tranquil·la pel carrer. Volen recuperar la confiança amb un pla de seguretat amb calendaris, pressupost, responsables i objectius mesurables. Escoltem un fragment del manifest on posen diferents exemples del que no compten les estadístiques. La percepció d'inseguretat.
18: No compta els pares i mares que truquen als seus fills per saber si han arribat bé. No compta les persones grans que habiten determinats carrers a determinades hores. No compta el cansament acumulat després de petits episodis d'incivisme, amenaces, conflictes o intimidacions, que n'estem cansats.
17: Crits demanant justícia després de la intervenció emotiva de la germana de la víctima, la Yolanda, recordant el Carles i dient que la seva mort s'hauria pogut evitar.
19: Tothom hi ha perdut. Estem venguts. Si no fem alguna cosa, estem venguts. Volem justícia! Volem justícia!
17: Des de la Unitat de Comerciants i Botiguers de Manresa, Toni Daura deia això.
20: Tampoc voldria que s'entengués que Manresa és, en fi, és el Far West, no? Que tots sabeu que això lamentablement passa arreu del país.
17: En aquest context, l'alcalde Marc Eloi ha demanat un pacte de país contra les armes blanques.
21: Penso que és inconcebible que els nostres adolescents vagin amb navalles, amb armes blanques, pel carrer. Per tant, em sembla que és urgent que hi hagi un pacte de país per erradicar l'ús de l'arma blanca entre els joves.
17: Davant els fets, ha dit que els pròxims dies es convocarà una taula de seguretat extraordinària.
3: El Ministeri de l'Interior ha obert un expedient al policia que va pagar a Elx un aficionat del Barça que portava una estelada. L'investiguen per una falta greu o molt greu, segons ha anunciat al Congrés el ministre Fernando Grande Marlaska, perquè va ser, diu, una agressió injustificada.
22: Ja s'ha acordado la apertura de un expediente por infracción muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno la actuación a la que hace referencia.
3: El ministre ha promès depurar responsabilitats per aquest cas, que ha diferenciat de l'agressió policial a un seguidor de l'Europa, al Corcón, que també duia una estelada.
11: Tresca Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: L'11 d'octubre, Maria del Mar Bonet tornarà a l'Olímpia de París, la sala de música on fa 50 anys va tocar en un històric festival que portava el nom de Cançons en Llibertat. D'aquell recital, compartit amb Ovidi Montllor i Toti Soler, en va fer un disc que ara ha reeditat i remesclat. Però no només hi cantarà cançons de protesta, també temes del seu últim disc, París, Isabel Galí.
23: Quan aniré de casa per el camí desfer.
24: Havíem vingut un parell de dies abans, havíem passejat per París, va venir també el Toni Catany per fer les fotos del disc, l'Amèrica Sánchez per fer la portada, la meva mare, que li feia molta il·lusió perquè a més era el meu cumpleanys.
25: D'aquell 27 d'abril de 1975, Maria del Mar Bonet en té records inoblidables. El concert al Temple de la Música de Protesta, com defineix la Sala Olímpia, és un referent en la seva carrera. I tornarà l'11 d'octubre amb el toc just de nostàlgia. Li fa il·lusió repetir aquell repertori, però també tocar els temes del seu nou disc, L'aigua no cansa.
24: Jo no he sigut mai una cantant de cançons de protesta, com es diu, no? Jo crec que les cançons sempre ho són, totes les cançons d'amor també. No, la qüestió és dir la veritat en les teves cançons, sigui el que sigui que parles. No?
25: Als seus 79 anys, Maria del Mar Bonet celebra que la veu no l'hagi abandonat. Només en aquest cas deixaria de cantar, diu. En el que serà el segon Olímpia de la seva carrera, tindrà Borja Penalba de taloner.
3: I ara us parlem d'una recerca arqueològica que s'ha fet al jaciment de Minferri, a Juneda, a les Garrigues. L'estudi ha permès datar-lo com el més antic de la península en la producció de plom fa uns 4.000 anys. Això són 8 segles abans del que es pensava fins ara, amb la introducció que en van fer els fenicis. Lleida, Pere Joan Albrecht.
0: L'anàlisi d'escòries, que són residus de la mineria i de gressols, que són els vasos que s'utilitzaven per reduir i fondre el metall, han permès, juntament amb la datació per carboni 14, identificar la seva antiguitat. A diferència d'altres jaciments on s'han trobat objectes de plom més antics, Minferri revela la fosa de plom més antiga. Sentim l'arqueòleg Andreu Moya, de l'empresa Il Tirta, que ha participat en la investigació.
1: La singularitat de Minferri és que es demostra, diguem-ne, amb el que s'ha analitzat, perquè no tenim l'objecte, sinó que el que tenim són les deixalles, d'alguna manera, de l'activitat vinculada al plom. S'ha provat, diguem-ne, que a la zona s'estava treballant o s'estava, diguem-ne, obtenint plom.
0: L'estudi, que s'ha publicat en una revista especialitzada, l'ha liderat la Universitat de Granada i ha comptat també amb la participació de la Universitat de Lleida i la de Cambridge, al Regne Unit.
3: I abans dels esports, encara us expliquem que Apple presenta el primer iPhone plegable, el Duo. A finals d'octubre arribarà a les botigues i tindrà un preu, segons les versions, entre els 2.340 i els 3.840 euros i es convertirà en l'iPhone més car de la història. La mida de l'aparell és semblant a la d'un passaport, que s'obre en horitzontal, però que també es pot fer servir en vertical. Apple assegura que han aconseguit que es pugui fer servir d'una manera tan intuïtiva com l'iPad. El nou conseller delegat del gegant tecnològic, John Termos, ha presentat els nous models com a centres d'intel·ligència personal.
2: The new iPhone Duo.
4: El nou iPhone Duo, l'iPhone 18 Pro i l'iPhone 18 Pro Max han estat dissenyats per actuar com el teu centre personal intel·ligent, amb un rendiment i unes capacitats per oferir les experiències que més t'importen.
3: Assegura també que els nous productes incorporen una tecnologia que aconsegueix una profunda comprensió del context personal. Fins a dos quarts amb Sergi Andreu.
5: El Barça ha golejat el Feyenoord per 5-1 al Camp Nou en el debut de la Champions, partit corresponent a la primera jornada de la Lligueta. L'equip de Flick ha estat molt superior al seu rival i el descans ja dominava per 2-0. Els gols els han fet el primer Rafinha, al minut 3, culminant una bona jugada individual. El 22 Adeyemi, gràcies a un bon xut des de la frontal amb la dreta. Ja a la segona part, el tercer l'ha fet Rafinha, al 56, el 77 Lamine, de falta directa, ha fet el quart, i Gabriel Jesús, de cap, al 85, ha fet el cinquè, quan feia pocs minuts que era al camp. El gol del Feyenoord l'ha fet Stein, al 82. Podem sentir la valoració del tècnic, Hansi Flick, que reconeix que la temporada genera molta il·lusió.
6: Estem al començament de la temporada i sé i tu saps també que queda molt de camí per aquí, però de moment és cert que fa molt bona pinta i és perquè estem entrenant molt bé, molt dur, i que tothom a més té aquesta gana, aquesta fam de millorar, i això té un impacte sobre l'equip. Aquesta intensitat és el que necessitem.
5: Després del partit, Rodri s'ha disculpat per les seves paraules criticant el joc del València fa uns dies a Mestalla. El migcampista madrileny, d'altra banda, ha reconegut que l'inici de temporada del Barça és immillorable.
26: Está claro que es importante empezar bien. Yo siempre digo que lo más importante es cómo se acaban las temporadas, pero evidentemente que hemos empezado con un gran nivel, sobre todo con una gran predisposición al sacrificio, a correr, a generar una cultura de esfuerzo, de juego, y donde todos los jugadores, los que juegan, están comprometidos. Eso es lo más importante, crear esa idea colectiva. Y lo que dices, estamos haciendo las cosas muy bien al principio, así que hay que seguir la línea.
5: Aquest dimecres s'han disputat 5 partits més de la Lliga de Campions amb aquests resultats. PSG 6, Slovan de Bratislava 1, amb hat-trick de Ferran Torres. Liverpool 2, Atlètic de Madrid 1. Julián ha estat titular i ha jugat tot el partit. Nàpols 0, Arsenal 1. Stuttgart 3, Viking Stavanger 1. i Sporting de Portugal 3, Galatasaray 1.
2: 3CAT Info.
5: A Tarragona ha començat la Lliga Catalana de Bàsquet amb els dos primers partits. Ilerna Lleida 89, Assisa Joventut 84 i Andorra 74, Quintanars Manresa 83. Victòries, per tant, del Manresa i del Lleida. Podem sentir justament el tècnic dels lleidatans, Gerard Encuentra.
7: Juguem moltes situacions que jugàvem la temporada passada, l'únic que canvia és pues, alguns jugadors, no? I això fa que pues, a vegades tinguis un punt de més encert, més amenaça de 3, més focus ofensius. Jo crec que l'equip creu en el que estem fent. I...
5: També podem sentir les valoracions del tècnic del Manresa, Diego Ocampo.
8: Poco a poco, los jugadores me han ido aguantando a mí, los hemos ido metiendo en el partido y creyendo en lo que hicimos. Y durante el partido hemos ido mejorando. Primero desde la persona al balón, después sobre las líneas de pase, porque hemos recuperado muchos balones y los no recuperados son pérdidas. Eso nos da mucha confianza. Contento con la progresión del equipo dentro del partido, pero ya tenemos que dejar de decir, eso es muy la última vez que lo digo, de que hay jugadores nuevos.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
5: En ciclisme, cinquè triomf i segon consecutiu per Matthew Brennan en aquesta edició de la Vuelta, després dels 185 quilòmetres entre Dos Hermanes i Sevilla, corresponents a la 17a etapa. El balear Enric Mas manté un dia més el mallot vermell de líder amb 2 minuts i 6 segons sobre Fèlix Gal. Demà, 18a etapa, 32 quilòmetres de contrarrellotge individual entre el Puerto de Santa Maria i Jerez de la Frontera. Enric Mas reconeix que la d'aquest dijous és probablement la crono més important de la seva vida.
9: Puede ser que la afronte así. Al final, ya sabes lo que me estoy jugando y tendré que sacar mi mejor Enric. Concentrado estamos en todo momento, lo que sí que tenemos que estar mentalizados y con confianza. Hemos hecho mucho trabajo durante muchos años y tenemos una buena oportunidad para intentar ganar la vuelta.
5: I aquest dimecres ha debutat a la Champions el Barça d'en Bou, ho ha fet en victòria davant de l'Horus de Dinamarca per 39-28. També ha debutat el Granollers a la Lliga Femenina d'en Bou amb victòria ajustada 16-15 contra l'Oviedo.
2: Són 2:15.

0: Principals informacions a aquesta hora. El CNI va advertir als governs espanyol i marroquí que hi havia crides a assaltar Ceuta per terra i mar en grups de 180.000 seguidors a les xarxes. La Moncloa, però, defensa que no es va alertar de la magnitud ni de la fiabilitat de l'entrada, cosa que el CNI admet. El PP parla de mentida d'estat. Plega per sorpresa el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. El Departament d'Interior assegura que la dimissió es deu a motius personals. El substituirà Ferran López, que ja ho va fer durant l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. A partir d'ara us explicarem que el sindicat Metges de Catalunya anuncia una vaga indefinida que començarà a mitjans d'octubre. També que Brussel·les assegura que el nou reglament europeu d'habitatge permetrà que governs com el de la Generalitat limitin la compra especulativa de pisos amb més garanties jurídiques. I que el Departament de Cultura destinarà més de 31 milions d'euros a les arts escèniques, un centenar d'empreses i companyies es beneficiaran de les ajudes durant els pròxims 3 anys. Esports.
1: El Barça golejat el Feyenoord en el debut a la Champions al Camp Nou, ha guanyat per 5-1 amb dos gols de Rafinha, un de Bellemi, un altre de Lamin i l'últim de Gabriel Jesús. També a la Champions, el PSG ha golejat 6-1 l'Slovan de Bratislava amb un hat-trick de Ferran Torres.
0: I el temps, dijous torna a l'estabilitat amb un matí amb sol i alguna boirina a l'interior i ambient fresc o fred al Pirineu. Tramuntana i mestral, als dos extrems. A la tarda creixerà alguna nuvolada. Termòmetre normalitzat, amb les màximes més altes, tocant els 30 graus. Els serveis d'intel·ligència espanyols van informar al govern espanyol, la Guàrdia Civil i el Marroc d'una crida a les xarxes per entrar a Ceuta, difosa en grups de 180.000 seguidors. Ho van fer el dia abans de l'inici de la crisi, però amb trucades i missatges de WhatsApp dirigits a càrrecs menors. És el que es desprèn dels documents policials, militars i d'altres departaments que el govern espanyol ha fet públics aquest dimecres, que també destaquen la inacció dels agents marroquins. Àlex Giral Robert.
2: Segons es recull els papers, el 29 de juliol al migdia, un membre del CNI escriu per WhatsApp a la delegació del govern espanyol a Ceuta que hi ha una crida a les xarxes per assaltar per terra i mar la frontera l'endemà, dia 30, aprofitant la festa del tron al Marroc. Hi ha dos grups amb un total de 180.000 seguidors, perquè et facis a la idea de l'abast de la difusió, li diu. I al vespre es truquen durant 11 minuts, però no ha transcendit què es diuen. També el dia abans, el CNI intenta trucar i escriu a un comandament de la Guàrdia Civil sobre la difusió de la sala a les xarxes, que li respon que és fora i li facilita els contactes dels que estan operatius. I llavors, trucada de telèfon de més de 7 minuts. I ja el 29 a mitja tarda, el CNI emet una nota als serveis d'intel·ligència marroquins informant-los que han detectat grups a les xarxes amb noms com Assalt a la tanca de Ceuta que estan viralitzant la convocatòria i els demanen col·laboració. Tot plegat, doncs, contactes informals que encaixen amb la defensa que la ministra Margarita Robles ha fet del paper del Centre Espanyol d'Intel·ligència.
3: Los servicios de inteligencia operan y actúan de muchas maneras. No hace falta muchas veces ir a informes manuscritos.
2: I que ha xocat amb la versió del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
4: No hubo ningún informe, y tendré que utilizar también la palabra, ni aviso.
2: A banda, entre els documents desclassificats n'hi ha diversos de la Guàrdia Civil i de l'Exèrcit que recullen la passivitat dels cossos i les forces de seguretat del Marroc, una actitud que, segons els escrits, contrasta amb la proactivitat i col·laboració del dia anterior a l'entrada massiva.
0: Més qüestions, la gerent del PSOE descarrega en Santos Cerdán la responsabilitat pel cas Leire. En la seva declaració com a imputada davant de l'Audiència Nacional ha assegurat que va ser l'ex número 3 del partit qui va ordenar pagar les suposades maniobres contra jutges i fiscals. Madrid, Dani Sainteaja.
5: La UCO situa la gerent del PSOE com el vincle entre el partit i la trama de Leire Díez, però Ana Fuentes no només assegura que no coneix l'exmilitant, sinó que en tot moment seguia ordres de Santos Cerdán. Segons fons judicials, li ha dit al jutge Pedraz que era l'exsecretari d'organització qui li manava pagar els viatges de Díez i contractar dos advocats amb els quals s'hauria finançat la trama. Va considerar que eren pagaments ordinaris, assegura, i desconeixia la seva finalitat. No és l'única causa on s'investiga la caixa del PSOE, també hi ha el cas dels pagaments en efectiu fugitiu de l'època d'Avalos. Pedro Sánchez insisteix que si el partit acaba imputat, serà sense motiu.
6: Yo le digo que si nos imputan, iremos a defender nuestra inocencia y las cosas bien hechas. Hemos hecho un ejercicio de striptease donde hemos dado las facturas, los recibos, todo. Lo que quiero decir con esto es que no hay financiación irregular del Partido Socialista. No la hay.
5: Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola, on ha tornat a reivindicar també la innocència de l'expresident Zapatero.
0: Al Congrés, el curs polític ha arrencat amb una primera sessió de control amb to de precampanya electoral i marcada per la crisi de Ceuta. El PP i Vox han assenyalat el president espanyol per actuar, diuen, condicionat pel Marroc. Sentim el líder del PP, Albert Núñez Feijó, i Pedro Sánchez, que ha negat cap xantatge.
7: Y si Marruecos canta, usted se va. Ha desprotegido a su país y su país se lo hará pagar. Ponga fecha y nos vemos en las urnas. Muchas gracias.
8: Este gobierno, señoría, no acepta el chantaje de ningún partido, ningún país, ni por supuesto tampoco de ningún poder. Volveremos en las urnas y les volveremos a ganar.
0: El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, dimiteix per sorpresa 2 anys després d'assumir el càrrec. El major del cos ha presentat la renúncia irrevocable adduint motius personals. Era una aposta del govern de Salvador Illa que el va situar en aquest càrrec més polític. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que li hauria agradat que Trapero continués fins a acabar el mandat i no ha volgut entrar en les raons que l'han dut a dimitir.
9: És una decisió personal que, òbviament, respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entrarem en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat, això sí, amb l'empremta pròpia de la comissària en cap i del director general de la policia, el Ferran López, per entomar la feina que crec que aquests 2 anys s'ha fet molt bé.
0: El comissari Ferran López tornarà a substituir Trapero després que ja ho fes durant l'aplicació del 155. A banda d'aquest nomenament, Interior també ha comunicat un altre canvi. El cos policial tindrà per primera vegada una dona com a comissària en cap. Serà Sílvia Catà, que ocuparà el càrrec que fins ara tenia Miquel Esquius, que es jubila. I la sortida de Trapero de la cúpula d'Interior és un canvi molt rellevant, però no és un fet aïllat. Se suma a una cascada de relleus a la segona fila del govern de Salvador Illa des que ha tornat de vacances. En només 10 dies han canviat 5 alts càrrecs. Albert Prat.
10: Aquesta setmana al matí de Catalunya Ràdio, el president Salvador Illa descartava fer una gran remodelació del seu govern ara que ha superat l'equador del mandat.
11: Crec que el govern el que ha de fer és treballar i vegem canvis i canvis. El que s'ha de fer és també un punt d'assossegament i donar temps. Necessiten estabilitat als òrgans de decisió per poder desplegar aquestes polítiques i és el que intento generar aquest entorn d'estabilitat també en el meu govern.
10: El president no vol fer canvis de cara a la galeria, però hi ha hagut relleus importants a la segona línia. A més de Trapero, l'altre canvi sonat ha sigut el de la secretària general d'Educació. Recordem que Esther Niubó va destituir la seva número 2 arran del fiasco amb les proves PISA. Fa 10 dies el Departament d'Interior va plegar el secretari general per motius personals, però no perdem de vista que era l'alt càrrec que hi havia jeràrquicament entre la consellera Parlon i Trapero. També ha renunciat el director general de Justícia Juvenil. És l'home que gestionava els centres d'internament dels menors que delinqueixen. I tot això coincideix en plena crisi per l'assassinat de Manresa. Ara bé, el govern diu que aquest relleu ja estava pactat de fa temps i que no té res a veure. I el Departament d'Empresa ha canviat el director del SOC, el Servei d'Ocupació. Aleguen també per motius personals.
0: El govern ha commemorat el 50è aniversari de la Diada de Sant Boi, la primera que es va celebrar després del franquisme i que va aplegar milers de catalans. L'acte ha reivindicat els valors democràtics i el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha remarcat que cal seguir-los defensant davant els autoritarismes.
12: El compromís democràtic. El compromís democràtic. I de què s'alimenta el compromís democràtic? S'alimenta, en primer lloc, de conviccions, és a dir, d'idees inscrites en el més profund del nostre pensament, de conviccions. Les conviccions no es canvien.
0: També ha intervingut en l'acte l'advocat Miquel Roca, un dels oradors de la Diada del 76, que afirma que 50 anys després cal seguir preservant la llibertat, sumant-hi totes les sensibilitats.
13: Unitat en la lluita per la llibertat, amb el missatge integrador d'una Catalunya diversa que necessita de tota la seva gent per fer front als reptes que la llibertat recuperada ens plantejava de futur en aquell moment i ara.
0: L'acte també l'ha seguit el president del Parlament, Josep Rull, a més dels consellers del govern. La Coral Sant Jordi l'ha conclòs amb l'himne dels Segadors. El sindicat majoritari Metges de Catalunya ha convocat una vaga indefinida a partir de mitjans d'octubre. L'aturada, que encara no té data concreta, la farà juntament amb 6 sindicats de metges més d'arreu de l'estat espanyol. Els facultatius han complert l'amenaça de la setmana passada després que el govern espanyol aprovés al Consell de Ministres el nou estatut marc dels serveis de salut. Els facultatius insisteixen que volen un marc regulatori propi i consideren que el que s'ha aprovat no millora les seves condicions laborals. Xavier Lleonart és el secretari general de Metges de Catalunya.
14: Es farà una convocatòria de vaga indefinida, absolutament coincident amb la convocatòria estatal, per mirar de mostrar i de visibilitzar aquesta unitat d'acció, però, a més, distingint i culpabilitzant el govern de la Generalitat, que és el darrer i el màxim responsable de solucionar aquesta situació a nivell català.
0: Un anunci de convocatòria que ha servit també per presentar la Unió Mèdica i Facultativa, l'UMIF. És la nova confederació de sindicats d'arreu de l'Estat, també Metges de Catalunya, que servirà com a instrument per convocar mobilitzacions.
15: 3CAT Info.
0: Més qüestions. Brussel·les diu que el nou reglament europeu d'habitatge crea el marc legal necessari perquè Catalunya pugui limitar la compra especulativa de pisos. Per aconseguir-ho, el govern i els grups d'esquerres impulsen una llei que ara mateix està encallada al Parlament, perquè segons el Consell de Garanties Estatutàries, la proposta vulnera el dret a la propietat privada. Amb el nou reglament europeu a la mà, però, les autoritats comunitàries esperen posar una mica d'ordre enmig d'aquests conflictes per l'habitatge. Brussel·les, Bruno Fortegamiras.
16: Gràcies al nou reglament d'habitatge, Brussel·les creu que Catalunya tindrà ara més cobertura legal per restringir la compra especulativa de pisos. Ho ha assegurat el màxim responsable d'habitatge de la Comissió Europea, el socialista danès Dan Jorgensen, en declaracions a Catalunya Ràdio i a l'Agència Catalana de Notícies.
17: El que volem amb aquesta proposta és fer possible que els governs lluitin contra la compra especulativa d'habitatges quan els compren i després no els utilitzen com a habitatges.
16: Aquest reglament europeu vol que les administracions puguin restringir la compra de segones residències en zones d'habitatge tensionat i limitar-hi també el lloguer turístic, això sí, amb condicions, per evitar que les mesures siguin més restrictives del compte i que es regeixin per un criteri de proporcionalitat. Però com que el nou reglament europeu no tindrà caràcter retroactiu, aquestes disposicions no afectaran els plans de l'Ajuntament de Barcelona d'eliminar de socarrel tot el lloguer turístic d'aquí 2 anys.
0: En plana internacional, a la ciutat texana de Dallas ha arrencat una inèdita convenció del Partit Republicà, destinada a convertir-se en un bany de masses de Donald Trump amb la vista posada en les eleccions de mig mandat. El president dels Estats Units ha acusat l'Iran de voler influir en aquests comicis i ha vaticinat que la guerra s'acabarà just després. Enviat especial a Dallas, Oriol Serra.
18: La convenció inèdita de 2 dies que el Partit Republicà està fent a Dallas, a Texas, ha començat marcada pels canvis a l'agenda per ordre del mateix Donald Trump. El president dels Estats Units ha decidit que serà el protagonista no només en la cloenda d'aquest dijous, sinó en la mateixa arrencada de la convenció. Trump, tot just abans d'emprendre el vol cap a Dallas, ha aprofitat per intentar desacreditar el Partit Demòcrata, insinuant que votar-lo és votar pels interessos del règim iranià.
19: I think the war will end.
20: Crec que la guerra acabarà immediatament després de les eleccions, perquè ja no poden aguantar més. Estan desesperats per intentar influir en les eleccions perquè hi arribi un grup de gent dèbil i així els deixin tranquils i puguin tenir la seva arma nuclear.
18: La convenció republicana és insòlita perquè mai abans s'havia celebrat a les portes d'unes eleccions de mitja legislatura. Recordem que tindran lloc a principis de novembre. Als carrers de Dallas, alguns activistes pels drets civils i contraris a Trump han deixat sentir les seves veus. És el cas del Luke, contrari a l'existència de la policia d'immigració i duanes, coneguda com a ICE.
21: La immigració és un gran tema. Estic molt a favor d'abolir l'ICE. Penso que no podem tenir una agència que actuï així. Aquest país ha existit gairebé 250 anys sense l'ICE. L'ICE és més jove que jo i en tinc 23. No necessitem l'ICE. Hi ha millors maneres de gestionar la immigració.
18: La convenció també té per objectiu insistir en la campanya de demonització del Partit Demòcrata, al qual el trumpisme titlla d'estar dominat pel comunisme, l'enemic públic número 1 dels Estats Units.
0: I el petroli supera els $100 al barril per culpa de la guerra de l'Iran. Els atacs de les últimes hores han fet enfilar el preu del Brent. Els iranians han bombardejat una vintena de vaixells al Golf Pèrsic, entre els quals dos de nord-americans i bases dels Estats Units a Jordània, mentre que Washington ha enfonsat 5 petroliers iranians. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha llançat més amenaces.
1: L'intercanvi és bastant senzill. L'Iran continua intentant atacar els nostres vaixells de guerra i cada vegada que ho facin o intentin fer-ho perdran petroliers.
0: Mentrestant, l'Aràbia Saudita ha llançat aquest dimecres més de 50 atacs aèries contra els rebels hutis del Iemen, segons han informat aquests aliats de l'Iran. D'aquesta manera han respost a l'onada de bombardejos que els hutis van executar dimarts i que van fer desenes de ferits.
15: El temps.
0: Sentim la previsió del temps de Gemma Puig.
22: De matinada encara alguna gota pot fregar a la mateixa línia de la costa, però clarament marxen aquests ruixats, s'afluixa la inestabilitat i tindrem un dijous fresc o fred, fins i tot cap al Pirineu, temperatures mínimes que poden quedar doncs, per sota d'aquests 5 graus, a alta muntanya, alguna tímida glaçada, i aquests valors també baixos cap a comarques interiors, cap a Ponent, 10, 11, 12 graus de mínima. Refrescada general, també la costa. Deixarem enrere fins i tot les mínimes tropicals, potser en algun sector de la costa central. Alguna boirina matinal, bandes de núvols prims, moltes estones de sol i a la tarda també aquest cel estones enterbolit, encara amb vent de nord, tramuntana i mesclar als dos extrems i temperatures semblants, les màximes contingudes, els valors més alts tocant els 30.
15: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: La Xina ha commemorat aquest dimecres el 50è aniversari de la mort de Mao Zedong, pare del socialisme xinès, fundador de la República Popular i líder del gegant asiàtic durant 27 anys. El país que va llegar Mao ha canviat molt en aquest mig segle, sobretot pel que fa a l'economia, però manté el culte a la seva figura i la fèrria estructura de partit únic. Pequín, Francesc Canals.
23: M'he arribat al mercat pequinès de Panjaiyuan, on entre centenars de parades d'antiguitats, o més aviat coses velles, Mao Zedong atrau nostàlgics i turistes. 50 anys després de la desaparició física del gran timoner, el maoisme perviu en pòsters, pins, bustos, estàtues a tota la Xina, però no només. Mao Zedong va proclamar la República Popular el 1949 i és considerat, per tant, el pare de la Xina comunista de manera indiscutible, malgrat els milions de morts que van provocar les seves polítiques durant l'anomenat Gran Salt Endavant o la Revolució Cultural. Després va venir l'obertura que va dur la Xina a l'actual estatus de potència, malgrat que la bona vida de la qual gaudeix la Deng, jubilada pequinesa, té a veure amb les reformes capitalistes, em diu al parc on es reuneix per cantar amb els amics, que ella adora a Mao.
24: Quan era petita vaig viure la Revolució Cultural. En aquella època el poble xinès admirava molt el president Mao. Ja fa molts anys que no hi és, però per la gent de la meva generació, tot i que no puc dir que fos un déu, sempre viurà als nostres cors.
23: Concentració de poder, culte a la personalitat, purga dels dirigents rivals, són característiques del maoisme que, salvant les distàncies, els sinòlegs detecten en la Xina de Xi Jinping, que, a més, com la de Mao Zedong, busca en el nacionalisme el factor cohesionador.
0: Coincidint amb aquesta efemèride, s'ha editat en català una traducció del llibre Roig de Mao, el recull de cites del líder. Publicat el 1964, ha esdevingut un dels llibres més famosos de la història. La traductora del llibre al català, Núria Barberà, i la seva prologuista, Laura Llevadot, han explicat al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio què significa per elles aquesta obra.
25: Aprens no només a entendre el personatge, aprens també en quin moment estàvem, no? I quina Xina era la Xina d'aquell moment, no? Era una Xina més aviat pobra, no? D'uns 600 milions d'habitants i ha canviat molt, no? Llavors, clar, amb aquest llibre transportes una mica també en aquest passat.
26: És sobretot com un llibre objecte, un llibre que orienta, que va ser com un símbol més aviat, però que d'alguna manera ens porta a una crítica del present, no? I en aquest sentit, doncs, és molt valuós tenir-lo en català perquè no hi era.
15: 3CAT Info.
0: Dos científics acusen de plagi OpenAI, que ha anunciat que ha resolt un dels problemes més difícils de la matemàtica moderna. Un científic de la competència, d'Anthropic, i un altre de la Universitat de Nova York, diuen que OpenAI s'ha aprofitat de càlculs que havien fet ells mateixos amb l'ajuda de ChatGPT. La polèmica està servida i té una derivada a les borses. Núria Hart.
2: Doncs sí, perquè la fita d'OpenAI l'haurien aconseguit tard o d'hora els humans. En l'última dècada, la comunitat matemàtica internacional havia fet avenços molt importants en aquest problema, que ara la intel·ligència artificial diu haver resolt. El catedràtic de la UB, Xavier Rosotón, es pregunta de qui és el mèrit.
3: I les costa una mica d'acabar de veure com ha anat tot això, perquè el model d'OpenAI té mèrit, evidentment, perquè és el primer que ha resolt el problema, però s'ha beneficiat de totes les idees que encara eren privades d'aquest altre. Els dos matemàtics que ho estaven a punt de fer-ho i aquests dos matemàtics que estaven a punt de fer-ho s'han beneficiat, evidentment, de tots els avenços dels últims anys.
2: La controvèrsia s'ha d'entendre en el marc econòmic perquè les companyies OpenAI i Anthropic estan a punt de sortir a borsa i les dues ho volen fer més fortes que mai.
3: I llavors volen demostrar als seus inversors que el seu model és millor que el de la competència. I què han fet per intentar demostrar això? Doncs s'han agafat una mica a la matemàtica teòrica per competir i mostrar que el seu model és millor que el de la competència.
2: Si tot va bé, Anthropic podria debutar a borsa a finals del mes que ve, a final d'octubre amb una sortida rècord.
0: El Departament de Cultura fa una aposta decidida per les arts escèniques i destinarà una aportació rècord de més de 31 milions d'euros del seu pressupost. Això suposa que en els pròxims 3 anys un centenar d'empreses i companyies es beneficiaran dels ajuts. El nombre de beneficiaris es multiplica per més de 3 des de la primera convocatòria dels ajuts al 2014. D'aquesta manera, dels 30 inicials, ara són 103 i un 66% de la dotació més respecte al període anterior. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, parla de l'objectiu d'aquesta xifra històrica.
4: Dotarà les arts escèniques, sobretot, jo crec que de major estabilitat. Amb aquests ajuts contribuïm de manera significativa a que les companyies pugueu planificar, com us deia, amb més seguretat, desenvolupar projectes a llarg termini i créixer tant en qualitat com en ambició artística i, per tant, econòmica, naturalment.
0: Els ajuts permeten enfortir el sector empresarial, el reforç de les estructures de les companyies, l'augment de produccions i que s'hi puguin destinar més recursos. La inversió pública en arts escèniques garanteix al sector una estabilitat i professionalització en els pròxims anys i consolida les arts escèniques del país com un dels puntals de la cultura catalana. I el Mercat de Música Viva de Vic arrencarà amb un concert inaugural provocador que qüestionarà què és la música en directe. La dramaturga Lucía del Greco ha creat una posada en escena a partir de la música d'Andrea Laszlo de Simone, un compositor italià que mai fa concerts. Marc Ruiz.
5: El títol del concert és ben explícit, Non Concerto, i està dedicat al disc Una longuíssima ombra, que té molt a veure amb els sentits, amb títols com Ricordo Tàctile o Rifrazione. Tant Lucía del Greco com el Mercat de Música Viva de Vic han volgut ocultar què hi passarà, perquè l'expectativa també forma part dels concerts. I és que volen provocar la reflexió sobre què és aquesta experiència que anomenem concert i quin és el paper que hi té la música. Ha de ser en directe, pot ser gravada, cal que hi hagi una persona al centre de l'escenari i que tot giri al seu entorn. Per del Greco, la clau és l'emoció.
6: No ens quedem només en el pla atmosfèric de la música, sinó hi ha una reflexió al darrere que intenta no respondre a la pregunta de què és la música en directe, però sí generar potser més preguntes al voltant d'això, posant en el centre la reflexió sobre què passa si l'emoció està en l'espectador, independentment de la veritat de l'emoció del que passa en escena.
5: El Mercat de Música Viva de Vic se celebrarà del 16 al 20 de setembre i s'hi podran veure més de 70 propostes d'artistes com Quimi Portet, Marina Herlop, Nacho Vegas o Ginestà, entre d'altres.
0: La Mostra de Venècia ha presentat aquest dimecres un dels projectes més singulars, experimental i alhora monumental de tota la secció oficial a concurs, la pel·lícula russa Dau, que culmina una macrocreació artística dedicada durant 20 anys a retratar tant la figura del físic atòmic de l'era soviètica i premi Nobel, Lev Landau, com la vida a l'URSS sota la dictadura comunista.
7: Aquesta pel·lícula de més de 3 hores del director rus Ilya Krasanovsky és la peça central que culmina el projecte gegantí Dau, començat a crear fa 2 dècades. El llargmetratge estrenat al Lido és l'últim lliurament d'una quinzena de cintes experimentals que van començar a estrenar-se el 2019, com ara Dau Regeneration, Dau Natasha o Dau Conformis. Tot el material està consagrat al científic soviètic Lev Landau, un desenvolupador de la bomba atòmica guardonat amb el Nobel l'any 1961. Ens ho explica el creador del projecte, Ilya Krasanovsky.
20: Primer de tot, és important diferenciar el projecte DAW del que és la pel·lícula DAW. Fa 20 anys em vaig concentrar sobretot en el projecte artístic DAW, en pel·lícules experimentals, instal·lacions, llibres i altres formats. I vaig necessitar un temps per no tocar la cinta original fins a fer la pel·lícula que podeu veure ara, que té un estil diferent, diàlegs, una història més clara.
7: Krasanovsky, per cert, s'ha desmarcat per la polèmica a Venècia pel fet que la Biennale ha permès l'exhibició d'un film rus en plena guerra amb Ucraïna. El protagonista que dona vida a DAW és el prestigiós director d'orquestra Teodor Currensis.
0: Esports. Amb Sergi Andreu.
17: Golejada del Barça en l'estrena a la Champions davant del Feyenoord al Camp Nou per 5-1. Els de Flick han estat molt superiors a l'equip neerlandès i al descans ja dominaven per 2-0 gràcies a dos grans gols de Rafinha i de Adeyemi. A la segona part els blaugranes han completat la golejada amb un altre gol de Rafinha, un de Lamine de falta directa al minut 77 i un cinquè de Gabriel Jesús de cap quan feia pocs minuts que era al camp i faltaven 5 minuts per acabar el partit. Sentim la valoració de Hansi Flick, que ha posat en valor que té una plantilla, diu, molt completa.
8: Bé, és el que veig. De fet, l'entrenador, tenim una gran qualitat a l'entrenament i sempre es tracta d'això, de competir entre ells a l'entrenament. En cada posició tenim una gran qualitat i per nosaltres està molt bé veure això, que fem canvis i que l'equip segueix amb la mateixa idea, amb com volem jugar, i és una cosa fantàstica.
17: Hola. Olmo ha explicat d'aquesta manera el gran inici de temporada de l'equip.
9: Bueno, para nosotros sí puede ser normal, ¿no? Tenemos que trabajar, te diría. O sea, somos un equipo con mucha llegada, que quiere tener siempre la iniciativa, que crea muchas ocasiones, y al final tenemos la calidad necesaria arriba para acabar marcando esos goles que a lo mejor pueden parecer muchos, pero al final creamos esas ocasiones y tenemos ocasiones claras para marcar, y las difíciles también porque tenemos esa calidad que de sobra para realizarlas.
17: Després del partit, Rodri s'ha disculpat per les seves paraules criticant el joc del València fa uns dies a la banqueta de Mestalla. Aquest dimecres s'han disputat 5 partits més de la Lliga de Campions amb aquests resultats. PSG 6, Slovan Bratislava 1, amb hat-trick de Ferran Torres. Liverpool 2, Atlètic de Madrid 1, Julián ha estat titular i Araujo ha donat l'assistència d'esperó del primer gol del Liverpool. Nàpols 0, Arsenal 1, Stuttgart 3, Viking Stavanger Noruec 1 i Sporting de Portugal 3, Galatasaray 1. Més qüestions, parlem ara de bàsquet.
10: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
17: A Tarragona ha començat la Lliga Catalana de bàsquet amb els dos primers partits ja disputats i l'Arna Lleida 89 a Sisa Joventut 84 i a Morabanc Andorra 74, Kids Anàs Manresa 83. Aquest dijous es disputen aquests dos partits, Girona Lleida a 6:45 i Barça Andorra a 9:00. D'altra banda, l'Espart Girona ha comunicat la baixa d'Axel Mercedón. La jugadora té un esguinç de grau 3 al lligament del turmell esquerre. En ciclisme, cinquè triomf i segon consecutiu per Matthew Brennan en aquesta edició de la Volta, després dels 185 quilòmetres entre dos germanes i Sevilla, corresponents a la 17a etapa. El balear Enric Mas manté un dia més el mallot vermell de líder amb 2 minuts i 6 segons d'avantatge sobre Fèlix Gal. Aquest dijous, 18a etapa, és una contrarrellotge de 32 quilòmetres individual entre el Puerto de Santa Maria i Jerez de la Frontera. Més qüestions, aquest dimecres s'ha debutat a la Champions el Barça d'handbol. Ho ha fet en victòria davant de l'Horus de Dinamarca per 39-28. També ha debutat el Granollers a la Lliga Femenina d'handbol. Ho ha fet també en victòria, en aquest cas més ajustada, per 16-15 contra l'Oviedo. I el Granollers masculí, el d'handbol, ha confirmat la lesió del jugador Bruno Reguard. Té un esquinç de grau 3 al turmell.
10: 3CAT Info. Tres, ¿qué?

El CNI va advertir als governs espanyol i marroquí que hi havia crides a saltar Ceuta per terra i mar en grups de 180.000 seguidors a les xarxes. Són avisos que es van fer el dia abans amb trucades i whatsapps entre càrrecs menors. La Moncloa defensa que no es va alertar de la magnitud ni de la fiabilitat de l'entrada, cosa que el CNI admet i el PP parla de mentida d'estat. Plega per sorpresa el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. El Departament d'Interior assegura que la dimissió es deu a motius personals i nega desavinences. El substituirà Ferran López, que ja va substituir Trapero durant l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Interior també incorpora Sílvia Catà com a nova comissària en cap del cos. Serà la primera dona a assumir aquest càrrec. L'oposició i els socis del govern han celebrat la dimissió de Josep Lluís Trapero. Junts i la CUP demanen que la consellera Parlon s'aparti i critiquen que el substitut de Trapero sigui Ferran López, que va dirigir els Mossos durant el 155. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de xàfecs localment intensos a la Catalunya Central i al Ripollès. L'episodi de pluges que ha obligat a restringir la mobilitat, les classes i l'activitat sanitària al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Garraf i al Baix i al Penedès no ha deixat incidències destacables i les autoritats defensen les mesures preventives. El canceller alemany Friedrich Merz i la líder d'Alternativa per Alemanya xoquen al Parlament per les polítiques anti-immigració del partit d'extrema dreta, que demana l'expulsió del país d'un milió de demandants d'asil. Merz les ha qualificat de plans de neteja ètnica. Més d'un miler de persones reclamen a Manresa més seguretat després de la mort violenta d'un veí de la comarca a mans, presumptament, d'un grup de menors. Els últims dos joves detinguts estan en llibertat vigilada, mentre que els altres dos arrestats continuen en un centre d'internament. L'alcalde de la capital del Bages demana un pacte de país per lluitar contra les armes blanques.